0: De Bous, amb Germà Estela.
1: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5.
2: De tu a tu.
1: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Plana d'Utiel Requena, 100.9.
2: De tu a tu.
3: Hola, ja estem així, dimecres 20 de maig, i ben caloroset, eh? Ara, sembla que sí, que l'horatge va a camí de l'estiu, Gemma, sense pressa i sense pausa, però ja samarreta, eh?
4: Sense pressa i sense pausa, d'aquesta mateixa manera, nosaltres volem compartir les pròximes 3 horetes. Comencem!
5: Així comença la vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
3: Vivint este primer gran episodi de calor de l'any que està afectant a bona part de la península i també al nostre territori, ens posem en marxa en este dia. Les temperatures havien de baixar avui una miqui, un parell de graus. No ho he notat massa, sincerament. I atenció, a partir de demà ja no és que baixin ni dos, ni mitja, ni cap, no? Per tant, això, roba fresqueta, ventatge a la mà, crema solar a la pell, molt important, cuidem-nos la pell. La vitamina D del sol és molt bona, però ja comença a picar, el sol ja està alt. Bona cosa, hidratació i bon rotllo, bon humor, per damunt de tot, bueno, per damunt dels estornuts al·lèrgics que ja usats en la redacció i allà on s'ajunta personal, mai Déu senyor, les al·lèrgies.
4: Ai, certes, entre esternuts i rialles rebem avui els nostres convidats. Per començar, esperem l'escriptor Lorenzo Silva, que està preparat per participar en València Negra i també per presentar-nos la seva última novel·la titulada Con Nadie, que explica la biografia del general Campins, nascut al Coll, i que no va voler sumar-se en primera instància al cop d'estat del 36 i li va costar la vida. És una història de deixar-nos en els ulls ojiplàtics?
3: Sí, tal.
4: Ulliplàctic? En valencià com se dirà? Ulliplàctic. En la boca oberta, acabarem abans, en la boca que en els ulls.
3: Ulls com un perdigot, com allò, un perdigot, ell sí, pendents, i que ell poderano no li va perdonar, ni tampoc Franco li va perdonar la vida, home, fidel a la seva paraula i als seus principis. I de seguida saludem a Lorenzo Silva, que serà un plaer. A la segona hora valorarem en la secció d'economia com està l'impacte de la guerra a l'estret de Hormuz. I també alguna relativa bona notícia, com aquest acord entre la Unió Europea i els Estats Units, que finalment ja s'ha signat, encara que Trump digui, bueno, amenaça en continuar pujant els arancels. Bueno, bé, parlarem d'economia. Han passat 2 mesos de la crisi de la guerra a l'estret d'Hormuz, de la guerra a Iran, i estem pagant la situació encara està afectant-nos avui en dia. Especialment ho notem en la gasolinera, però no només en això.
4: Sí, després ho xerrem això. I a continuació seguirem viatjant amb Clara Estrems per la Xina. Efectivament. Se'n recordeu que la setmana passada estiguérem a la regió xinesa de Xinjiang, també coneguda com el Turquestan Oriental, sí o què? Doncs ens quedarem a meitat d'exploració, així que avui hem d'acabar-la, hem de continuar-ne.
3: I avui vindrà Clara, també vestida, en perfecte turquestaní de Xinjiang, que ja
4: en el vestuari
3: original, sí, comprat allà. En la tercera hora serà un plaer saludar als integrants del grup L'Habitació Roja, un dels grups de la nostra vida, motiu del seu 30 aniversari. Che, 30 anys que es forma ja l'Habitació Roja, che. Ens parlen del disc commemoratiu amb versions actualitzades d'alguns dels seus temes, gira per Espanya i molta atenció perquè este divendres hi ha un concert que no vos deveu perdre. Queden poques entrades i les bones ja estan pillades, però és que clar, és que l'esdeveniment, concert, dic, este divendres, Palau de la Música, l'Orquestra de València, l'Habitació Roja, amb els seus grans èxits. És una oportunitat històrica.
4: És que igual, sí senyor. I acabarem amb la presentació d'una pel·li valenciana, Valquíries, de Carmen Torner, ja que es presenta esta pel·lícula, dic, demà a Docs València, al Cines Babel, i aborda la lluita femenina un tipus de boxa, no? La lluita femenina tradicionalment reservada als homes i que segueix en este fil argumental a 2 dones, Mario Naom i Emily Mota, que practiquen esport, este esport de contacte, diguem que des de 2 perspectives diferents. Quina curiositat, eh? Després en sabrem més.
3: Vinga, porta va. Una miqueta a Million Dollar Baby, sí, de Clint Eastwood, amb aquestes històries d'aquestes dones en un
4: que trenquen motles,
3: sí, sí, masculí, certament, sí, certament. Bueno, això serà al llarg de la vesprada. Sí. Part del menú que vos tenim preparat per avui per arrencar, vos imagineu, un gran concurs d'invents de tota la comunitat valenciana, que hi ha molt inventor i inventora en la comunitat valenciana. Això passa. I ho fem a xicoteta escala, però gran talent, a la Universitat Politècnica de València.

0: I els seus protagonistes, xicotets però grans inventors. Un concurs especial. Els participants són alumnes de primària i secundària que ja mostren uns talents increïbles.
1: Imagina't quines ganes tenen, no?, de conquerir el món. Més de 4.400 estudiants que han passat mesos desenvolupant creacions entorn al món de les matemàtiques, la tecnologia, la intel·ligència artificial o els videojocs. I avui es resol qui són els guanyadors d'aquesta competició.
0: L'esdeveniment porta el nom de Steam, i el que pretén, per això, precisament, desenvolupar aquestes habilitats científiques de l'alumnat, no?, empentar aquests talents, no?
1: La gran final va celebrar-se esta vesprada a la Universitat Politècnica de València, i allà està la nostra companya Mar Hernández. Ella sí que és...
0: Que té molta inventiva.
1: Ella també té molta inventiva, infinita i de tot. Mar, com va la cosa?
0: Hola.
2: Doncs escolteu com va la cosa, perquè aquest és l'ambientazo al pavelló de la Universitat Politècnica.
1: Quina il·lusió!
0: Quina
1: il·lusió!
2: Doncs mireu, així està tot preparat per a eixa gran final d'UpSteam, d'eixa competició, no, d'eixa concurs científic entre els alumnes de primària i secundària, que s'han convertit, doncs, durant uns mesos en inventors i tenen unes creacions fantàstiques, creacions com per exemple este que em trobe ací davant, que és un patobot, que és un guardià de l'arròs, per exemple. Així està Sí, és una cosa fascinant, és una espècie de robot en forma d'ànec, no?, del típic ànec, que va per l'aigua i que l'han fet els Louis V. Makers de tercer de l'ESO del Col·legi Lluís Vives de Sega, que estan per ací. Hola, Xi!
3: Bon dia!
0: Hola!
2: A veure, expliqueu-nos una miqueta el vostre invent, el patobot, que a mi m'ha deixat fascinada. Això què?
3: Bueno, pues patobot lo que fa és que segueix una ruta programada pels camps d'arròs detectant enfermetats com la flora adventícia o males herbes, periculariosis, una enfermedad motípica als camps d'arròs, i ous de caragol poma, que en València encara no n'hi ha, però en Catalunya ja han aparegut.
0: Sí.
2: O sigui que es dediquen a vigilar, doncs, tot aquest tipus de plagues, no?, de malalties que poden afectar l'arròs. De fet, tenen així en l'estand, estan en tot este pavelló de la Universitat Politècnica de València distribuïts cadascun dels equips. Hi ha milers d'alumnes ací i, per exemple, en este stand de Patobot tenen organitzat, per descomptat, este ànec, que és molt curiós, que té una càmera fins i tot, que jo a l'hora que estic parlant m'estic veient en una pantalla d'ordinador perquè m'està gravant, o sigui que pot gravar tot el que... M'està mirant l'ànec, és apassionant. I estan amb totes eixes plantes, plagues, no, bacteris que poden afectar a l'ànec. La veritat és que és un equip magnífic, que han fet un treball fantàstic. Xics, enhorabona, esteu contents de participar en este concurs?
3: Estem molt contents i ja és el nostre tercer, o sigui que tenim molta il·lusió.
2: I a més, arribar a la gran final, que això sempre posa nerviós, però dona empenta, no?, per a seguir treballant.
3: Sí, la veritat que estem molt il·lusionats damunt de que mos han agradat de finalistes, i si logrem guanyar el món encara mos anirem més feliços.
2: Ai, doncs esperem, creuem, es dius, no podeu guanyar tots, però esperem que el premi, ja el fet d'arribar és el major premi, però escolta, si vos emporteu alguna cosa a casa, doncs millor que millor. Moltíssimes gràcies, xics. Com vos deia, n'hi ha moltíssimes propostes, molts projectes, iniciatives de tot tipus, iniciatives que tenen a veure, per exemple, amb el món dels videojocs, que tenen a veure amb la robòtica, com és el cas d'este patobot, o també, per exemple, d'aplicacions que tenen a veure amb el benestar i la salut. També hi ha una iniciativa que ens ha cridat molt l'atenció, que són dels alumnes també de l'IES Vicent Andrés Estellers de Burjassot, que es diu Bioplast, que estan per ací al costat. Bona vesprada, xics.
4: Bona vesprada.
2: A veure, vosaltres que heu presentat, perquè és una cosa molt curiosa que ja no només serveix a la societat en si, sinó vosaltres específicament com a alumnes que esteu aprenent. De què es tracta?
4: Bé, es tracta de preservar els òrgans durant molts anys. L'objectiu, et pot explicar,
5: sí,
4: Núria?
5: L'objectiu es tracta de desenvolupar i aplicar un protocol de plastinació d'òrgans que garantitze...
2: De plastinació? Això és convertir en plàstic o com?
5: No,
2: plastificar.
5: És com fer que els òrgans siguin els mateixos òrgans, però...
4: S'endurezcan. És que...
2: És difícil d'explicar, jo ho entenc. A més, porteu treballant des de fa molts mesos, no?, en este projecte.
5: Sí, el curs. El que passa és que el primer trimestre, que fins que va començar l'any, vam estar comprant el material, i després ja, quan va començar l'any, amb tots els materials i tots els datos que necessitàvem van començar amb el projecte.
2: Que d'alguna forma és que vosaltres, que aixos òrgans, no, que vosaltres estudieu a classe, que normalment els estudieu als llibres, no, eixe cor, eixe fetge, doncs que els podeu tindre, que es conserven molts anys i els podeu tindre a classe per a treballar amb ells.
4: Sí, per a utilitzar, com, per exemple, en arts com a model o a biologia humana per a veure l'anatomia. I també és un projecte que es pot fer cada any. És, no, són tan sols 6 mesos que vam tardar a fer els òrgans a fred. I
2: m'encanta perquè vosaltres esteu així, tots els alumnes, no? Tot l'alumnat, com captant. N'hi ha moltíssima gent en este pavelló ara mateixa, n'hi ha professorat, n'hi ha altre, moltíssim alumnat, també familiars. I vosaltres esteu allà una miqueta doncs, intentant captar l'atenció de tot allà aquell que passa, no? Per a que conega el vostre projecte, que també d'alguna forma vos fa venedors del vostre propi producte. Això, com és aquesta experiència?
5: La veritat és que l'experiència està molt bé, és veritat que m'ha arribat amb un poquet de nervis perquè a la fi i a la cap mai hem estat així, però la veritat és que tots els que venen a, per escoltar el que estem fent ens escolten i està tot molt bé, la veritat. Però sí que és veritat que al principi els nervis estaven...
2: A flor de pell, ja se vos han passat tots, eh? Ja no teniu nervis, ja no vos en queden.
5: Ara ja ve, però al principi, mare meua...
2: Escolteu, d'ací no res es coneixeran els guanyadors. Moltíssima sort, ja és tot un mèrit haver arribat a la final. Que vagi molt bé, xics, i enhorabona pel vostre projecte.
4: Gràcies.
2: Escolteu, n'hi ha molt bon ambient ací al pavelló de la Universitat Politècnica i m'encanta perquè, com vos deia, estan els alumnes intentant captar l'atenció de tot allò que passa. Per exemple, n'hi ha una alumna que està disfressada de capapeus, de dinosaure, per intentar que tot el món s'acosti. Hi ha, per exemple, també algun xiquet que està amb una espècie de guia gastronòmica perquè el seu projecte gira entorn als menjars tradicionals de Xixona. N'hi ha un altre xiquet vestit de Jaume I per un videojoc que tracta sobre esta temàtica. O sigui, es veuen tota classe de coses en este pavelló de la Universitat Politècnica. La veritat és que estan molt creatius cadascun dels alumnes en este app STEAM, que té la particularitat també este projecte que compta amb mentors, amb alumnes que altres anys han participat en este mateix concurs o en competicions semblants i que ara són ells d'alguna forma els que els donen doncs, una miqueta de consell o els que avaluen els projectes de l'alumne. I és el cas de Margarita. Margarita Baix, bona vesprada.
6: Buenas tardes.
2: Tu has estat als dos costats.
6: Sí, des del primer any he estat en APSTEAM i ara pues, lo estoy viendo des de la otra parte, des de la parte un poco de intentar echar una mano a los proyectos, evaluar y ver lo que hacen estos últimos años.
2: I com recordes aquest moment de presentar-te, d'estar a la guai també, del juí extern una miqueta, no?
6: Hombre, no, la emoción no es comparable. Tú evidentemente estás muchísimo más emocionado cuando eres tú quien presenta y cuando estás expectante de ver las reacciones de la gente, el feedback que te dan, las valoraciones, lo que se decide al final en la gala. O sea, es una tarde de tantas emociones y ahora es bonito porque tú ves a la gente pues con esos nervios y con esa adrenalina de querer hacerlo todo bien, presentar su speech, el contar el proyecto y que todo salga perfecto. Entonces es muy bonito ver cómo sigue habiendo muchos alumnos queriendo esforzarse de esa misma forma, la verdad.
2: ¿Y has tenido la oportunidad de ver algún de los proyectos de los alumnos que te semblen?
6: Sí, pues por ahora una pasada. No solo los proyectos, sino también todo lo que se han currado para venir aquí a la feria, que como os habrán contado, o sea, están pues con los trajes de dinosaurios, están con los carteles, con fotocalls, con banners, con roll-ups. O sea, han traído no solo lo que es su idea y su proyecto, sino que también han querido transmitirlo de formas muy originales. Y eso también llama la atención y se aprecia mucho que hayan querido esforzarse tanto y gastar tantos recursos por hacerlo, pues eso, estéticamente visible, que llame la atención. Entonces es una locura. Los que he visto por ahora, increíbles.
2: Y han estado trabajando desde principio de curs pràcticament. Clar, i ara el teu paper com a mentora, quin és? Què els has de dir a aquests alumnes? Com has de tractar amb ells?
6: Pues sinceramente, a mí me hace ilusión porque me gusta ser un poco, no sé si conocéis la expresión abogado del diablo, siempre con mucho cariño y mucho, pero a mí me gusta cuando haces preguntas que hacen pensar a los alumnos, pero nunca desde la crítica, sino desde, a lo mejor esto, si no lo habéis pensado, lo podéis pensar ahora y para cuando venga la siguiente persona, ya sabéis que si os lo preguntan, sabéis cómo responder. Hacer preguntas que a mí me habría gustado que me hicieran en su momento para estar preparada por si me llega a preguntar, pues cuando vienen jurados, personas de la universidad, porque es algo más, mi papel como mentora yo veo la idea y yo no me pongo a juzgar los aspectos técnicos, sino la ilusión con lo que lo han hecho y el trabajo que se ve detrás del proyecto. Entonces, a mí me divierte porque les puedo dar un poco mi punto de vista, habiendo participado otros años, pero sin olvidar que yo he estado ahí y que a mí no me hubiera gustado que me metieran caña en este momento, la verdad.
2: Que ya, però, no? Vers nervis, no? Precisament que comentava l'alumna. No sé si tens molta faena esta vespre o com va la cosa.
6: Pues ahora vamos, o sea, vamos valorando por categorías. Entonces yo llevo la mitad de mi categoría. Voy a ver si me da tiempo a hacer dos o tres categorías, pero como hay bastantes mentores, lo bueno es que nos podemos repartir la faena y yo cuantos más me dé tiempo a ver, mejor.
2: Ara pegar-te la volteta i a veure tot este talent de l'alumnat. Moltíssimes gràcies, Margarita, que vagi molt bé la vesprada. Sí,
6: adiós.
2: Gràcies. I jo no volia acabar esta connexió sense parlar amb els organitzadors, amb Escuela de la Ciència, amb Raquel Ibáñez. Bona vesprada, Raquel.
7: Hola, buenas tardes.
2: Conta'ns una mica, perquè ja és la setena edició, si no m'equivoque, d'Apestim. Molt d'èxit, moltíssim alumnat i moltíssima il·lusió, sobretot. Com va començar tot això?
7: Todo esto empezó con una motivación que era que los jóvenes de nuestra comunidad pudieran participar y ser protagonistas del entorno que les rodea. Entonces vimos que muchos de nuestros jóvenes no entendían que los problemas que les rodean se solucionan con ciencia y tecnología. Entonces les pedimos que buscaran estas soluciones. Claro, el primer problema que ellos tenían era precisamente que no sabían qué pasaba a su alrededor. No tienen ideas. Cuando les dices cómo mejoras lo que te rodea, no saben pensar. Entonces, cuando ya por fin les empiezas a dar estas ideas o esta motivación, ellos empiezan a dar cuenta, por ejemplo, que pues el colegio de enfrente no tiene unos cuartos de baño limpios. ¿Cómo solucionamos este problema? O que tienen un compañero que va en silla de ruedas y siempre tiene el mismo problema en el escalón de su cole. ¿Cómo cambian este problema? O que en su clase hay mucho ruido. ¿Cómo solucionen este problema? Entonces, cada solución que ellos buscan al final es una solución tecnológica.
2: Claro, y agafen problemas reales y soluciones reales que ellos mateixa pueden donar.
7: Exactamente, y eso es lo que tenemos aquí, una muestra de muchos colegios y muchos proyectos que han buscado soluciones reales a lo que los rodean.
2: Quina forma més bonica també de donar empenta a tot aquest talent científic, a més des de molt menuts, perquè ja no només parlem de secundària, no, de batxiller, sinó que hi ha alumnes de 10, 11 anys.
7: Sí, claro, vamos desde primaria hasta bachiller. Entonces, los alumnos de primaria, es cierto que a nivel técnico, pues son alumnos de primaria, pero la emoción con la que vienen, la ilusión y sobre todo que son los que más aterrizados están en cuanto al problema. De verdad buscan problemas de, mira, pues a mi mamá le duele mucho la cabeza, voy a hacer un pastillero que le recuerde esto y esto, pero están pensando en su mamá, no están pensando en algo hipotético o algo mucho más grande de abarcar, como te piensa alguien de bachiller, que busca una solución o una app para el medio ambiente o algo más complejo.
2: I volia preguntar-te també, perquè clar, heu vist l'evolució una mica enrere any, no? de tots els projectes, també de la forma d'enfocar-ho a l'alumnat. Jo no sé si els projectes seran millor o pitjor, però volia preguntar-te també per la creativitat a l'hora de vendre'l i de presentar-lo, perquè és que enguany em dona la sensació que n'hi ha formes de màrqueting molt originals.
7: Sí, esto se está notando muchísimo de evolución, o sea, de edición a edición. O sea, cada vez vienen más preparados a la feria, con mejores ideas, mejores presentaciones y empiezan a entender que la tecnología o los proyectos hay que saber explicarlos, que no se pueden quedar solo en su aula, sino que tienen que tener la capacidad de que alguien de fuera los entienda. Y eso también luego les conecta con el mundo real. Es decir, muchos de los proyectos que hay aquí, o al menos algunos cuantos, quieren que su ayuntamiento o su colegio implemente su proyecto. Pues para eso hay que saber contarlo.
2: ¿Y això s'ha aconseguit d'altres anys, Raquel?
7: Sí, hay por ejemplo un proyecto del año pasado preciosísimo, que era un huerto urbano, que lo llevaron al ayuntamiento y el ayuntamiento les encantó cómo estaba planteado este huerto urbano inteligente y está ahora implementado en su municipio. Y es maravilloso. Aquí hay ahora mismo un proyecto cuyo ayuntamiento ha dicho, esto me gusta mucho, vamos a ver si podemos llevar este aula, o sea, este proyecto, nuestro aula del mar, de nuestro centro cívico. Es como, qué guay es esto.
2: Que bé que fins i tot abans de passar per eixa final, no, de la resolució, els mateixos ajuntaments, no, les institucions també s'interessen per aplicar, o sigui que el talent comença des de ben menuts. Volia preguntar-te també, perquè un dels eixos enguany és l'utilització de la intel·ligència artificial, jo no sé si això, o com ha condicionat també la creativitat de l'alumnat, si és una ferramenta de doble tall que es diu alguna vegada.
7: Yo creo que es una herramienta muy nueva, y estamos todos un poco haciéndonos a ella. tanto los alumnos como los docentes, como nosotros como adultos, estamos intentando ver cuánto potencial tiene esta herramienta y cómo la usamos como herramienta. Es decir, no puede ser que me lo haga todo una IA, pero ¿cómo le meto criterio a esta IA o puedo usar lo que me suelta o lo que me escupe la IA? No. Aquí el docente tiene un trabajo muy duro por delante. Primero él como persona para adaptarse al funcionamiento de esta herramienta, claro, y después para enseñarle a los alumnos cómo se usa. Pero claro, es algo que, por ejemplo, hace 2 años esto era impensable. Aquí hay muchos logos hechos, si no te diría todos, están hechos con la IA. Hay muchas apps hechas y programadas con una IA. Hay muchas ideas que han sacado de una IA y se nota ahora mismo cuáles sí que han sido definidas y marcadas por el equipo y cuáles pues ha sido tal cual la han sacado, ¿no? Entonces, claro, como herramienta es una herramienta tremendísima, pero tenemos que aprender a usarla como sociedad, ya no solo como alumno.
2: Totalment, doncs Raquel, et dono l'enhorabona perquè a més teniu moltíssim d'alumnat interessat, projectes fantàstics, Apestim creix i puja de nivell any rere any. Ara, si no res, teniu la gala i la presentació dels guanyadors.
7: Exacto, dentro de nada se abrirán unas cortinas enormes que hay aquí en el pabellón de deportes de la UPV.
1: Ay,
7: y todos los equipos irán corriendo a coger su sitio a la final para descubrir quién es el ganador. Entonces damos 3 premios, el premio al primero, el segundo al tercero y luego un premio especial que es a la mejor exposición, que es lo que están haciendo ahora mismo aquí en el pabellón, que están exponiendo sus proyectos y yendo dentro de todo lo que son mentores y personas que van viendo los proyectos para decidir cuál es el mejor proyecto que está aquí esta tarde.
2: Don Raquel Ibáñez, de CEO de Escuela de Ciencia, que vaya muy bien el que vos queda y enhorabuena per AppSteam.
7: Muchísimas gracias a vosotros por venir.
1: Quina passada,
2: que vaya bien, no? Que visca la ciencia, el talent científic, el talent de l'alumnat de tota banda, sí, de les nostres comarques. I no res, jo no volia acomiadar-me sense dir visca l'escola pública, que a més també n'hi ha moltíssims col·legis, instituts públics que estan per ací, docents, sí, que a més estan de vaga i també, sí, avui estan participant en aquest esdeveniment.
1: Així el nostre és, suport a tots ells.
0: Una escola de vida, sí, una escola de vocacions, una escola pública.
1: Que desemboca, clar, en una universitat, a més, com la Politècnica, que és de prestigi i de referència.
0: I tant que sí.
1: Gràcies, Marc.
0: Gràcies, Marc.
1: Ha sigut molt xulo, molt, molt xulo.

0: La vesprada d'A Punt.
1: A Punt, la ràdio pública. Gràcies per sintonitzar-nos.
2: Les llengüetes d'apunts de llengua.
0: A Punt Ràdio.
3: La H és mudeta, però per escrit ajuda a comprendre moltes coses.
4: Està de categoria.
3: Tots sabeu que el verb haver s'escriu amb H i amb V baixa.
5: Sí!
3: Ara veurem exemples molt comuns de paraules que s'escriuen amb H i sense H i que confonem.
6: Tira-li, enxufa-li.
3: Esteu segures que sabeu...
0: A Punt Ràdio.
3: La H és mudeta, però per escrit ajuda a comprendre moltes coses.
4: Està de categoria.
3: Tots sabeu que el verb haver s'escriu amb H i amb V baixa.
5: Sí!
3: Ara veurem exemples molt comuns de paraules...

0: amb H també és auxiliar del verb haver. Hem anat, hem vingut... Però hem sense H és el pronom. Hem fa mala panxa, per exemple.
1: Ui, em fa mala panxa i tot, paio.
0: Hem dinat i em fa mala panxa.
1: Ui, la panxa fa mal, tio.
0: Truquet. Si darrere va un participi, les paraules que hem vist aniran amb H. O amb H és un pronom feble.
2: Vols dir?
0: Ho vaig comprar. O ho vaig comprar. El què? Tot el que volia. I també és substituïble per això. Això ho vaig comprar.
3: Que jo sé que nascú per ser milionària.
0: Mentre que O sense H és la disjunció. Dolç o salat, blanc o negre, mar o muntanya. A mi m'agrada tot, és que cal triar.
4: No!
0: O aprenem a utilitzar la H o em posaré molt trista.
5: No m'esperava això i em fa sentir trist.
0: Amb H o sense H, per escrit, veiem que són paraules diferents, però quan parlem no es nota.
6: És de veres, és de veres.
0: Gràcies i fins a la pròxima llengüeta.
7: A Punt Ràdio. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Palància 102.0. De tu a...

0: amunt i avall. Cada matí recorrem la Comunitat Valenciana per estar al teu costat, posar-te al dia, allà on estigues, per a acostar-te a l'actualitat cultural, festiva i social de les nostres ciutats, pobles i comarques.
1: De dilluns a divendres, amunt i avall, amb Sergi Olcina. L'actualitat del matí de 10 a 2. A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant, 96.5.

0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Costera 101.5.
1: De tu a tu.
2: La vesprada d'A Punt.

0: una altra cançoneta bonica.
1: Avui m'ha fet la tracklist. Així el tio Javi, vaig al querer, al querer. Mi Beatles favorito, George Harrison.
2: No, que és important això que estava comentant Eduardo, perquè si heu d'omplir el dipòsit o si, per lo que siga, necessiteu pellets i tot això, això també va pujar el preu. O sigui que, ja sabeu, abans de que acaben les ajudes, ompliu-ho que encara esteu a temps. Ompliu el dipòsit.
1: Si l'omplim és dura, què és dura? Una setmana?
0: Per molt que l'ompligues, pues torna a buidar.
2: Engarrafes a la gasolinera.
0: Que jo vaig dir 20
2: d'on de cada dia. Engarrafes de 8 litros. Adéu.

0: de George Harrison, els Beatles de Xinjiang.
1: La música és la pista, que dia aquell concurs.
0: Això és com si digués els Beatles, però allà...
1: Per allà, en Xinjiang. Xinjiang. Xin...
0: Com si... Xinjiang no és una altra cosa.
1: Xinjiang és una altra cosa. Xinjiang, Xinjiang. Bueno, també coneguda com Turkestan Oriental, crec que ahir m'aclareix millor.
0: Sí, però es veu que no els agrada molt, ja, Clara, que no els agrada, que diguem.
1: Pues ho ha d'aprendre, ho ha de practicar això, perquè Clara Estrem s'està així. Sí. Ja sabeu que és l'autora de blog de viatges Les Sandàlies d'Ulisses. Sí. La setmana passada vam fer la primera entrega, o la primera part, de visita a esta regió xinesa. Per tant, Clara, ho tenim, la segona part.
0: Que és poc xina.
1: Sí, és més tu que menesa.
2: De fer, per a que la gent ho recorde més fàcil que Xinjiang, que és més complicat, avui parlarem de les ciutats que tenen un nom més fàcil de recordar. Per exemple, la històrica Kashgar. Que diguem que és la ciutat més important de tota la...
0: Kashgar. Sona a les mil i una nits, eh?
2: Clar, la Ruta de la Seda. És una, sí, és una de les ciutats... Una de les meves preferides de Xina, de dir-te. Després
0: tu d'on eres?
1: Però que està...
0: I en compte de dir de Museros, dius... De Kashgar. Dius,
1: hòstia... Oi,
0: ja, no és igual. Diu, tu d'on eres? De Onda? Bé, no, però...
1: Però Kashgar té un plus de tal, claro, de musicalitat, la paraula. Claro. Ara que està lluntíssim de Pequín, encara que siga Xina, també.
2: Esta era la que estava a 4.000.
1: Esta era la que estava a
2: 4.000 quilòmetres.
1: I de on imagina't? Anem a Kashgar, per favor.
2: Bueno, està dient que és pràcticament l'últim vestigi de l'esperit de la Ruta de la Seda. Tu quan estàs allí dins, hi ha les parets de la ciutat, hi ha un altre ambient, un altre color. No sembla res a les ciutats que estem més acostumats de Xina. Diguem, Xina tenim o grandíssimes ciutats de 20, 25 milions, 14, una cosa Xina, o antigues ciutats...
0: Ho dius ciutats... com si estigués donant l'hora. O sigui, 25 milions de persones humanes allí,
1: totes xines,
0: xinos i xinesos, i dius, bueno, que animal... I el que comentaves la setmana passada me mola molt.
1: És que les dimensions allà són
0: unes altres. És tremendo, eh? Tot és tan gran. 4.000 quilòmetres, que diem que serà d'Oliva a Moscou. No, no, més cap allà, cap a Sibèria, en el mateix país. Però dies la setmana passada se me va quedar, dius, és com si el rellotge s'havia parat precisament en aquest moment, diguem, àlgid, l'edat d'or, diguem, de la Ruta de la Seda. O sigui, això té que ser un viatge en el temps, també, que
2: sí,
0: mola
2: sí,
0: molt.
2: Sí, per això, perquè tanques ja vises ulls i l'arquitectura que veus, la gent que veus, una, no pareix que estigues a Xina, i dos, pareix que estigues tal qual a la Ruta de la Seda, perquè a més, els camells que n'hi ha en aquesta regió són de pèl, d'estos que tenen molt de pèl.
0: Sí,
2: sí, són camells d'estos diferents,
0: però,
2: clar.
0: Però camells de dos jepes,
2: sí,
0: o d'una?
2: Sí, de dos,
0: O sigui, el que és el camell, de no el dromedari.
2: Sí,
0: perquè veu que fa fred en hivern.
2: Sí, fa molt de fred. Clima continental, diguem, o sigui que molta calor a l'estiu i molt de fred.
0: Però tu s'ha anat per ara, que feia bon estat.
2: Bé, en bon estat, s'estava bé. N'hi ha una regió que després vos la contaré, que està dins de Sèria, que fa moltíssima
1: calor. És de veres, això ho vas comentar, que ho comentaries.
2: Però Kashgar, la veritat, a mi em va agradar molt, una, per tot aquest esperit que té, i dos, perquè és cert que com és una ciutat antiga i és peatonal, després d'anar a grans ciutats és un descans el poder estar passejant per una ciutat totalment peatonal i que els comerços locals i l'ambient que n'hi ha uigur, que és majoritàriament uigur, però té molta història perquè és un punt on paraven i es reorganitzaven les caravanes que feien la Ruta de la Seda. I tot això es nota molt, les històriques caravaneres, una parada superimportant,
1: un punt d'encontre de
2: distintes... Sí, de la Ruta de la Seda era una ciutat superimportant i clar, això va generar que fos una ciutat molt comercial, molt cosmopolita i molt culturalment híbrida, que era el que diem l'altre dia, les etnies que viuen allí.
0: M'agrada molt que comentaves el dels camells, que és el camell de dos jepes,
1: sí,
0: no? Que
1: hi
0: ha pelut i pelut i tot allò, però no existen un zoològic, els camells. Estaríem, que estan per allà com...
1: En cas, camells.
2: Clar, n'hi ha gent que sí, perquè per la carretera
0: com
2: i tal...
0: O tenies aques als anys 60 o una cosa així, i dius, i entrava l'aca en casa, i en el corral estava l'aca. És un poc això, no?
2: Vull dir, sí que és
1: la
2: cert,
1: gent... que havies de tindre casa en entrada de carro gran.
2: Que n'hi ha alguna, en el centre de Kashgar hi ha un parell de camells que fan per les desfilades musicals, i això sí que són un poc més...
0: Un poc turístic.
2: Però per la carretera...
0: Aquí està el camello de Kashgar.
2: El del show, este és el del show de les 6 de la vespre. Però de camí sí que vols per les carreteres i tal, sí que vols en un altre ambient i sí que hi ha algun camell.
0: I persones allí pujades en el camell, o carregats...
2: Bueno, sí, més en la carretera sí, i després a la carretera del Pamir, que també vol contar, ahir sí que veus però en cavalls. Perquè, clar, és una carretera més gelada, més estreta i que puges més muntanya, i ahir van en cavalls, que és una altra, ahir són més estallicos que van en cavall.
1: Però estem a Kashgar.
2: A Kashgar.
1: Va, què no ens hem de perdre? Si ara quan anem a Kashgar?
2: Clar, el que notarem primer és un ambient cultural diferent, que el que comentàvem, que és com una barreja més pròxima a Uzbekistan i a Kirguistan, que realment a la Xina oriental,
1: sí?
2: I l'arquitectura uigur tradicional, que la veiem en alguns monuments de la ciutat, per exemple, el més important és el mausoleu Afak Koja, que és el principal mausoleu històric de Kashgar i un dels monuments islàmics més importants de tota la regió. Ah. És un exemple d'arquitectura funerària centreasiàtica, una cúpula molt gran en quatre pilars. Està construït en el segle XVII i és un complex que combina mausoleu, mesquita, escola religiosa, sí, i destaca la seva gran cúpula central i les façanes que estan decorades amb taulers de color verd i blaus. I com una influència d'art islàmic de ser central un poc, n'hi ha algunes ciutats afganes que tenen una arquitectura semblant, una cosa així.
0: Quin rotllo.
1: I qui està enterrat
0: allí?
2: Allí està enterrat
0: una famosa allí,
2: sí,
0: no?
2: Afak Khoja, que és un important líder religiós sufí. I també n'hi ha una llegenda molt vinculada, és una llegenda molt famosa allí, de la llegenda de la concubina perfumada.
1: Això què?
2: Que és un personatge històric molt conegut a la tradició popular xinesa. Conta la història, aquesta concubina perfumada, es diu així perquè es veu que la xica feia molt bona olor quan es menjava i tal, ella tenia un perfum natural.
0: Que no era igual l'habitual, diguem. No, perquè si aquesta era la perfumada, clar, les altres igual no...
1: No tenien la mateixa,
0: no igual el mateix perfum.
2: La qüestió és que aquesta xica era molt, molt guapa, molt,
0: molt,
2: guapa,
0: molt guapa, guapa i molt perfumada.
2: I
0: molt,
2: clar, la van triar, ella era uigur, i per, era super, molt guapeta, i per la seva, sí, extraordinària bellesa, la van, diguem que se la van endur a la cort imperial de la dinastia Qing per a convertir-se en concubina de l'emperador. I clar, es veu que conten les històries que mai va acabar d'integrar-se perquè ella trobava molt a faltar els paisatges de Kashgar.
1: Ella, el seu poble, sa casa,
2: no,
1: sa mare.
2: No té res a veure, clar, ni les ciutats imperials en Kashgar, no té res a veure, que ho trobava molt a faltar.
1: Era molt guapeta, ben, feia molt bona olorita, però era, estava trista.
2: Clar, i es va quedar així com un símbol exòtic i misteriós, així imperial, de l'imaginari imperial xinès, i queda un poquet al voltant de xe mausoleu, però no vol dir que...
0: Però concubina no és família.
2: No, diguem que les concubines eren, bueno, l'harem que tenia l'emperador. Estava la primera esposa o el que fora i la resta de dones de la cort.
1: Eren dones de l'emperador, una,
2: sí,
1: d'elles.
2: Però bueno, diguem que més enllà d'això té un valor històric superimportant i també religiós, molt important.
1: El mausoleu.
2: Un dels llocs religiosos més importants de tota la regió de Xinjiang. I deixem esta part, que està, bueno, un poquet a les afores del centre, però es pot anar en taxi, en 15 minuts en taxi vas, i els taxis són superbarats.
1: Això anava a preguntar-te si eren cars, no?
2: No, va, un euro, un euro i mig, dos euros de taxi te pots fer.
0: Dos euros?
2: Sí, jo quan vaig tornar així va ser un xoc traumàtic, quan vaig agafar un taxi.
0: Però com valga això, i la Xin Jinping, no? Perquè com està la cosa tan mal en tots els puestos... Però bueno, allí, bueno, igual que no ho han notat.
2: En Xina té un altre origen.
1: Sí, tenen, un altre món.
0: El petroli el trauen...
2: D'Iran, el tren d'Iran.
1: No busca el territori.
2: Abans el tenien d'Iran.
0: Allí ho passen barato.
2: Ara, mira, ara ho estan traient en tren des de Pakistan, però això... T'han tragat un altre puesto pa l'estre d'Hormuz. Clar, però bueno, Xina ho sé, Xina tindrà molt més recursos.
0: Si està a euro la carrera de taxi, deuen tindre molt barat.
1: No val la pena caminar.
0: No.
2: I després, bueno, clar, una cosa super simbòlica i una de les ambients més guapets és el barri antic de Kashgar, que clar, ha patit transformacions importants perquè va haver un poc de tensió perquè es van destruir moltes cases del centre. Però clar, s'argumentava que era perquè estaven caiguent-se i que n'hi havia que fer remodelacions, però molta població uigur no li va fer massa gràcia perquè clar, era el centre històric, moltíssimes cases que estaven enfront de la mesquiteta, les va llevar el govern xinès, va dir, anem a reestructurar la ciutat.
1: I que se van carregar les
2: algunes, algunes cases sí,
1: malic, sí,
2: es va conservar
1: unes
2: altres, però això és, van dir que ni que n'hi havia que remodelar.
1: I per què estaven fetes malbé? Simplement per el pas del temps o és que els materials eren...
2: Clar, el material són de tobo i són així com antigues,
1: no?
2: Clar,
1: se
2: i poden... el manteniment és més car i són més antigues i més costós i clar,
0: com les barraques
2: això...
0: de Fanqui Pallús.
2: Una cosa així, sí, cadascina, sí, és, no? Molt l'arquitectura de Aixa Central, és molt d'aixes tipus. Okay. I clar, si no la treballes molt, en el temps l'horatge i tal va caigant.
1: Se desfà, sí, se fa malbé.
2: Però bueno, se conserva molt bé. Té un ambient molt especial en comparació, tot és peatonal, s'ha restaurat d'una forma molt guapeta, les cases que s'han restaurat, les finestres tenen una arquitectura super particular d'Àsia Central, notes molt una arquitectura molt uigur.
0: Però què forma tenen, diguem, les finestres?
2: Com, com redonetes,
0: com
2: bueno,
0: punta,
2: la part de dalt és com redoneta, la part de baix quadrada... Així com un arc, sí, diguem, de mig punt, una cosa així, i molt de colors, i molt de color de fusta, l'ambient de Kashgar és preciós, o sigui, la ciutat és preciosa.
0: Les cases estan així
2: decorades
0: de color?
2: Les cases del centre històric, algunes ho han fet ara molt guapet, del centre històric, n'hi ha molt de cafè,
0: color com
2: cafeteria.
0: El mocador que portes?
2: Clar, el mocador que portes de l'estampat uigur.
1: L'estampat de la que ens parles la setmana passada, clar, és un estampat xulíssim i un colorit preciós.
2: I clar, n'hi ha algunes cases que sí, o la roba de les vestimentes de les xiques que sí. Una arquitectura molt paregut, molt colorida en algunes coses, també n'hi ha cases decorades amb rodes de carros, notes que dius, no, n'hi ha un parell de farolillos xinesos, però anecdòtics. Lo de més és com...
0: Que és una ciutat, però és gent de poble. Tu vius allí, no?
2: Sí, l'ambient és...
0: Les rodes, és gent de...
2: I el caràcter també
0: són
2: es
0: lleures,
2: nota.
0: Són lleures, diguem, la persona.
2: El caràcter es nota molt perquè com és una ciutat que és més tranquil·la que les grans ciutats xineses, la gent a més de més saludar, més parlar-te, més tal, més pausat.
0: I és que era molt agradable, molt amical també.
2: I molt de menjar de carrer també, però un menjar diferent, perquè el menjar, el que comentàvem, té una poqueta més connexió musulmana, o sigui que carn i tal, és molt més variat, i té una cultura molt de cafès. N'hi ha, de fet, dos cafeteries centenàries que van els homes majors allí a tocar música totes les nits, perquè és les...
0: Música d'estal. Estem...
2: Sí, van allí, estan en les guitarretes estes, les guitarretes... toquen per la nit, tu te fas el cafè, estàs allí, té un ambient molt, molt, molt xulo. I després, ja un poquet a les afores del centre històric, però al costat, està pegadet, està la mesquita Neuka, que és la mesquita més gran de la Xina. El que passa és que ara mateixa, per totes aquestes reestructuracions que va tindre el govern xinès en la regió, no es fan celebracions en aquesta mesquita més que en moments extraordinaris i per a gent més major. No n'hi ha com una mesquita en celebracions periòdiques. Però així també té una arquitectura molt particular, com de Àsia Central, també dos minares molt grans i una cúpula de color groc, i continua presidint la plaça central, que diguem que era l'espai urbà més fonamental, n'hi ha mercats al voltant. Sí. És molt d'Àsia Central, molt de mercat, molt al voltant de la mesquita, molt d'un ambient
1: de
2: xinà.
1: Però molt de mercat xinà. Rotllo bazar o...
2: N'hi ha uns bazars tancats i després n'hi ha un mercat superimportant, que és el mercat de diumenges. Aquesta sí que està a les afores de... En Àsia Central els mercats és com així, el mercat. En lloc de ser el mercat central, diguem, el que imaginem de Mercabarna i tot a les afores, diguem, de la ciutat.
0: Sí. La fruita, la verdura, sí. Allí, un poquet,
2: i és
0: el
2: com
0: peix,
2: a...
0: això.
2: El fan el diumenge i aquest està orientat més a... Té una part que és el mercat dels animals, que es fa els diumenges, i ahí venen tots els ganaders de tots els voltants, duent tot tipus d'animals, des de cabres, vaques, bous, tot, supergran. Hi ha un des, és un dels més coneguts d'Àsia Central per al tema dels animals. Okay. I després al costat n'hi ha, comparteixen com accés, al costat és uno de menjar, roba no n'hi ha tanta, roba artesana, però molt de menjar, molt d'espècies, herbes, infusions, verdures, fruites, el tallen la carn allí mateixa, la carn del costat, tallen. I hi ha unes cabres molt característiques d'aquesta jo, que tenen culet. Unes cabres amb cul.
0: Ah, mira.
2: Sí. Tenen com un culet redonet. Un culet com si fos un culet de persona,
0: si
2: però les cabretes.
0: No sé, esto es el baduino. Una cosa així.
2: És molt, però, molt d'ahir.
0: Però en versió cabra.
2: Sí.
0: No? I un
1: culet, sí, sí, sí. Cabres
0: colones.
2: Perquè
0: la cabra colona.
2: Quan ho veus al carnisser, tot el culet és greix. I això és que li dona més gust a la carn, però clar, quan tu veus sense pell, veus dos boletes plenes de creix, tal qual, i són cabretes amb dos culets, tal qual. Una cosa molt simbòlica de
0: i se mengen la cabra?
2: Sí, la tallen a trossets, clar,
1: es
2: tallen a trossets i es menja molta carn allí, perquè com és menjar halal, i és molt bo. Vale. Jo vaig menjar pastissets, es fan com si fora, el diria jo, els pastissets, com les guilloces, però fregides, farcides de carn, o sigui, molta carn. Aquesta regió té molta carn, és molt diferent a l'altra, i aquest bazar és, pots anar, mirar i menjar, tornar-te'n, passar allà el matí, està molt bé, té molt d'ambient, perquè a més veus gent de tradicional dels pobles, és gent que ve dels pobles a vendre els seus productes. Jo vaig comprar mel d'allí, jo també pensé, jo no n'hi havia mel així, que me la tenia que comprar d'allí, però clar, era un home que tenia... Sí, perquè era l'apicultor que hi venien tot i tenia tant, tenia talls de mel, tenia 5 o 6 tipus, em va fer tastar-les totes i vaig dir, va, m'enduc, i després vaig dir, la maleta, la mel, veuràs tu, la mel, molt, mel pura, comprada, sí, sí.
0: Però t'aclariràs de què era la mel, o estava difícil?
2: Mira, jo vaig dir...
0: Estàs bona i avant.
2: Les vaig tastar, n'hi havia una que em picava més a la gola i vaig dir, està massa forta, està més suau. Bé, ni idea del que vaig comprar.
0: Però és que la mel no se fa roïn.
2: Sí, clar, per això, jo vaig dir, mira, me la porta i pas constipats, que va superbé, que això té molta...
0: I és mel d'allí, de la Ruta de la Seda?
2: Mel d'allí, d'un apicultor d'allí, de Kashgar.
0: Ah, xica, quan tinguem alguna cosa de tos...
2: M'aviseu i vull dir un pot així que he comprat, eh?
0: Bueno, un botigo xiconeno o algo.
2: Vol pudur d'allí, sí, sí.
0: Té que ser.
2: Clar, entonces, com tot és tan artesanal, te fa moltes ganes de comprar-te moltes coses allí, de menjar.
1: Clar, que bo. I el paisatge com és?
2: Clar, allà hi ha una combinació perquè estem a Kashgar, que diguem que és un poc més planeta i tal, i molt propet tenim, diguem, el que és la carretera del Pamir xinès, perquè podem anar a visitar el llac Karakul i la carretera del Karakul.
1: Tenim unes ganes de que digueres això.
0: Entre les cabres colones.
1: El llac Karakul, que jo, quan ho he llegit, me fa molta risa, però jo m'ho coneixia, el llac Karakul, perquè sabeu que en el Trivialis...
0: En el Trivialis una pregunta i la resposta és el lago Karakul.
2: Pues mira,
0: no recordo quina pregunta és.
2: Pues mira, es comparteix entre Tajikistan i Xina. Fa frontera als dos països.
0: Però és un llac.
2: Enorme, és un llac que sembla un mar. És un llac que sembla un mar.
1: De cara i cul.
0: No és la llacuna d'Anna.
2: No, no, no, és enorme, enorme.
0: Estàs parlant d'un llac.
2: Però aquesta carretera, com fa frontera en Tajikistan i fa frontera en Pakistan, has de demanar un permís especial al govern xinès.
0: Per visitar-la.
2: Sí, per a poder accedir a aquesta carretera. I n'hi ha controls de policia xinesa que te'l demanen. Però és molt fàcil. Jo, de fet, a l'allotjament en el que estava, el propietari em va dir, vols anar a... I jo vaig dir, ai, em fa comboi. Em va dir, pues agafem un taxi, anem a la comissaria, gestionem el permís, i vaig gestionar el permís dels dos, sí. I no res, es dones el passaport, el donen un paper que has de dur-lo sempre damunt, i en els controls policials de la carretera has d'anar presentant-los.
0: Però què n'hi ha allí per a què porten tant de control?
2: Perquè n'hi ha un...
1: Vols fugir-te?
2: No, perquè n'hi ha una secció de la frontera que fa frontera amb Pakistan que fa temps va haver conflictes. I després n'hi ha una altra muntanya que fa frontera amb Afganistan. Entonces, la Xina vol tindre control de quantes persones van i tornen cada dia i que no es quede ningú, que no n'hi hagi ningú problema. És una cosa... A Tajikistan ho fan igual.
0: Una cosa política.
2: Eixa carretera sempre... fa molta frontera amb els països, i clar, en Pakistan, en Afganistan i tal, i no res, demanes el permís i en aquest paper te'l demanen en els controls que has de passar i ja està.
0: Tu com anares per aquesta carretera? Te llogares un
2: no,
0: cotxe?
2: No, jo vaig anar en el propietari de l'hotel, em va dur ell, va dir, bon anem d'excursió.
0: Però tio, més majo.
1: Això és aquell que plorava sí, quan te vas despedir.
2: Sí, per això
1: plorava. Clar, ell allà va fer família.
0: És que era tan bon home.
2: Tan bon, sí, perquè em va dir...
0: I tenia cotxe l'home i diu, pues
2: sí,
0: anem, no?
2: Sí, em va dir, sí, si no tens de remar res que fer, t'apetis anar? I jo vaig dir, ai, clar, tinc un dia lliure, em fa comboi. Vuit hores, es va xuplar perquè a la muntanya i tornar, almenys 8 o 10 hores d'excursió.
0: 4 per anar i 4 per tornar
2: perquè,
0: a la muntanya.
2: A la muntanya. Clar,
1: però
2: de...
1: la ruta que fas per a plegar allà és xulíssima.
2: Espectacular, perquè eixes de Kashgar i es comença a passar el primer control i es comença a veure les muntanyes i és una carretera que va per dins de les muntanyes. I són unes muntanyes que estem parlant de 2.000, 3.000 metres, 3.000, es comença a veure muntanyes nevades.
0: Però per dins vols dir en túnels?
2: No. Diguem que la carretera va paral·lel, davant te va quedant, o sigui, les dues costes de la... Depèn de... Al principi te queda davant i després va fent curves i te quedes costats. I als costats, des... cara i media, no has vist les muntanyes? Jo, és que sóc de platja, jo he vist muntanyes, però estar conduint per una carretera en totes les muntanyes de 2.000, 3.000 quilòmetres que van eixint-te als costats de les carreteres i muntanyes nevades. Clar, dius, hem passat de 25 graus, vam passar a 0. O sigui que vam eixir de Kashgar amb 25-30 graus i vam arribar allà, jo duia guants, bufanda i tot, a 0, un grau, estàvem en el llac, voreta llac, a Xina. I es començaves a veure també...
1: El Montiónico, que quantes coses té.
2: I perquè passes en d'això de 3 hores, estàs a 0 graus, i també com es comença a canviar un poc la geografia i els animals, es comença a veure llacs, el llac, aixos animals que són bous grans d'allí.
0: Sí, que també tenen molt de pèl.
2: També, es comença a veure aixos. Allí a voreta riu...
0: Però salvatges, no és que siga un ramat de...
2: N'hi ha una àrea en la que sí que es veu salvatges i després n'hi ha una altra que també tenen un poc de turisme però en el llac. Però quan vas per la carretera es veu salvatges allí pastant, allí en el seu ritme, es veu a marxa.
0: I el llac com és? És una cosa així, una foto de vista així que és com molt fosco, no sé si és que la foto que
2: depèn
0: seria de nit o alguna
1: cosa. Del llac, no
2: del caracul.
1: Del caracul,
2: que està
1: del llac
2: dins.
1: En aigua.
2: Sí, depèn de com estigui el sol, té un color turquesa. Turquesa, verd esmeralda, va canviant de color, diuen que és el llac més guapo del món, home, no ho sé, entre cometes, però espectacular perquè és com molt gran i això està com entre muntanyes i damunt això fa aixòs canvis de color i estàs veient les muntanyes nevades, el llac allà gran, pots fer diverses parades, una parada al principi del llac, una altra mitja i una altra que com és tan gran, pots anar fent, i n'hi ha una parada que és espectacular que veus el llac de davant i totes les muntanyes darrere que la dimensió no te fas la idea fins que veus una personeta. Clar, a l'altura d'unes muntanyes espectaculars, unes muntanyes que veus allí nevades, que és molt flipant, el paisatge és molt guapet.
0: Estranya que vingues tan al·lucinada d'este lloc. Kashgar, apunteu-seu, Kashgar en Xinjiang. És que costa, mira que ho tenim apuntat i tot, és que costa d'en recordar-se. Però, home, si el taxi va a euro, però i les guillotes, tot, vull dir, el menjar també va... Són unes xulles de cabra colona.
2: Mira,
0: aixina,
2: sí.
0: Per a sopar.
1: A
2: com
1: és?
2: No, vaig tastar com això, que, bueno, com si fos dos panets que tenien la carn dins, no sé tampoc de què era la carn. Jo vaig preguntar, això és carn, això és verdura? Pues això és carn, no sé de què era.
1: Adentro.
2: Però quan vaig demanar... Bueno, era com un panet del tamany de la mà, diguem, del puny.
0: Sí, vale.
2: 40 cèntims. I jo vaig dir, perdó? Vaig dir, donen dos? S'ho vaig a sopar, però donen dos o tres.
1: Mare meva, senyor.
2: Clar, perquè és a preu local en este mercat, que és a les afores, és a preu local. O sigui que, clar, de fora potser un restaurant no el costa el mateix, però, bueno, en comparació... bé, es menja molt bé.
0: Estem a la frontera, com comentaves, de Pakistan, Afganistan, estem en aquest que tu és la Xina, però és la Xina fronterera, conforme estaves.
1: És la Xina d'aquella part d'allà.
0: I deixem Kashgar, alguna ciutat més?
2: Sí, mira, propet. A 8 hores en tren de nit, jo vaig agafar un tren de nit.
1: Propíssim. És per venir a Pequín.
2: Està a la ciutat de Turpan.
0: 8 hores i te'n vas a Galícia.
2: Però és molt còmode, perquè agafes un tren de nit i l'agafes en... Jo vaig a l'inrevés, vaig agafar en Turpan i vaig arribar a casa pel matí, un tren de nit i ja està, que és còmode. I...
0: Tu sola?
2: No, mira, això ho vaig fer en avió. El que vaig fer en tren va ser en una altra ciutat. He estat un parell d'hores en avió. De Turfan a Casgar. En tren vaig fer d'una altra ciutat a Turfan, en tren. Així, en avió, perquè estava lluny, clar, estàs de Turfan, això. I aquesta ciutat és una...
1: Turpan, també, estem ara, no?
2: Sí, molt famosa, la Ruta de la Seda també, i és una de les zones més famoses de Xina, en la part que és la més baixa i calorosa de Xina. La ciutat més calorosa de tota la Xina és Turfan.
1: Es pot dur Turfan o Turfan. Està com un esfondró?
2: Sí,
1: o com?
2: Sí, molt baix, la més baixa. I clar, a l'estiu poden arribar a 50-50 i pico.
0: És com si digués la Xàtiva, no? Vull dir, quan fa calor, sí. Sigui en la Comunitat Valenciana, Xàtiva és que en fa
2: sí.
0: més, no? És
2: sí.
0: com la Xàtiva
2: sí,
0: de
2: allí.
0: Però es diu Turfan.
1: A 50 graus, ningú que li passi, eh?
2: Clar, quan jo vaig anar, eren 33 i era com guau, això, un estiu ha de ser ja guai. I té una història molt lligada a la Ruta de la Seda. Bueno, estàvem parlant de com de baixa està. A 150 metres baix del nivell del mar.
1: Ah, veus?
2: Però bueno, com està allà entre deserts i baix. I n'hi ha algunes coses molt característiques d'esta ciutat és, bueno, vam fer unes, fa molt de temps, molts segles, unes obres hidràuliques que, per a que arribara l'aigua. I eren canals subterranis que captaven l'aigua des de les muntanyes. I per evitar l'evaporació pel calor a la superfície, transportaven per baix de la ciutat tots els quilòmetres un oasis per baix de la ciutat. O sigui, que això s'ha com protegir, perquè clar, és una cosa històrica
1: canals,
2: per a la ciutat.
1: És flipant,
0: canals
1: que
0: tapats
1: dit?
0: Per terra,
2: sí.
0: Però d'antigor, no és una cosa moderna.
2: No, no, d'antigor, i pots visitar-ho, de
1: fet. La cosa flipant és que és antic, clar.
2: I pots visitar-ho i veure com passava i com construïen tots els canals perquè l'aigua no s'evaporara. Perquè clar, allí va estar una de les ciutats més importants de la Ruta de la Seda, que és, ara es pot visitar les ruïnes, que és les ruïnes de Jiaoje, que és una de les llocs arqueològics més impressionants de la regió, i va ser una ciutat construïda sobre un altiplà natural i envoltada de barrancs. Estem parlant anterior al segle II abans de Crist, aquesta ciutat.
1: Anterior, eh?
2: Sí, sí, abans de Crist. Abans de Crist.
0: I allà n'hi havia llauradors, gent que cultivava la terra i tot això per l'aigua, o un oasi, o com
2: clar,
0: és esta, el tema?
2: Esta ciutat realment tenia una infraestructura molt gran, clar, o sigui, tenia aigua, tenien tot, i de fet es conserva, mira el que antiga que és, i quan la veus dius, està superben conservada per a l'antiga que és. Clar, les teulades no queden, però...
0: Perquè va poca gent allà a visitar.
2: És l'estructura, es va quedar...
0: Tanta calor, no?
2: Es va quedar allí en el temps quan va acabar la Ruta de la Seda, però estem parlant de més de 2.000 anys d'història, i va ser capital de l'antic regne Yushi, i un centre super important administratiu i comercial i religiós a l'època de la Ruta de la Seda, o sigui, que estava organitzada com àrea administrativa, àrea militar, complexa...
1: I se manté tota... com el valor arqueològic superbrutal.
2: Sí, clar. Sí, és un escó, i de fet vas i lo guai és que és molt gran, aleshores el duen com en un cotxet elèctric i van fent parades i tu pots anar visitant els llocs de la ciutat i veus els murs, hi ha una part que pots anar caminant.
1: Però allò no veu ja molt dit, però
2: no.
1: El declivi i allò ara
2: es va quedar...
1: les restes, el
2: sí.
1: que veus és...
2: Ah, ciutat arqueològica.
1: Les restes estan ben conservades.
2: Sí, sí, o sigui, tenint en compte que tenen 2.000 anys, el que queden són les restes arqueològiques allí...
0: És que és tan curiós tot que se'ns passa el temps en un bufit. Continuem així, però ja,
1: si,
0: però si això és tan gran.
1: Però si encara n'hi ha coses que
2: contar. No, ens queda un desert, que n'hi hagi un desert de dunes enormes, que no imagines, semblaria que estàs en un país àrab o en el Sàhara, un desert de dunes de 20 i 25 metres, que també està molt propet a les afores de Turfan, i vaig pujar dalt d'una duna.
1: I això també t'ho has fet tu?
2: Em va costar 20 minuts pujar dalt de la duna. I
0: 20 minuts pujar dalt de la
2: duna. Després baixar, més fàcil, però
0: més
2: pujar.
0: Grans que les de la platja de Xeraco.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Taklamakan, es diu el desert. Home, sí. Molt. És que només els noms, ja dius, tu d'on eres?
1: Jo de Taklamakan.
2: De Caracol, de Caracol.
1: Vinc de veure el llac Caracol, això ens encanta.
0: Que meravella.
1: Ai, senyor.
0: Xinjiang, ens avellís de veritat. No és un viatge per a tot el món, però molt
1: però ens agrada moltíssim.
0: Mola moltíssim, clar.
1: I els vaganers d'anar a veure.
2: Mira, apunteu-seu a maig de l'any que ve, el track.
1: Al maig de l'any que ve ens va, és durs?
2: Sí, sí, que veniu amb mi.
0: I que si com pensi que de mel, d'allí del teu amic l'apicultor, també.
1: Vinga, gràcies.
0: Ai, que anem a l'oratge que ens arrelbou
1: sí,
0: del
1: sí.
0: temps.
1: Estava
0: buscant el Forte,
3: no, bona vesprada.
0: Bona vesprada.
3: Estava buscant
1: el
3: del desert.
1: Vingut.
3: Estava buscant el del desert de Taklamakan. De
0: Taklamakan.
3: Que són els Taklamakans. Taklamakans.
0: Claro.
1: Però jo estava en la Xina allà.
0: Allà.
1: A 4.000 quilòmetres de Pequín, era? Però és Xina.
3: Perquè Xina ja és un conte.
1: Clar, Xina és Xina.
3: Ja és
0: la Xina.
3: Com estava la temperatura? El canvi de temperatura del dia i la nit? Com estava la cosa?
2: Bueno, en Casgar no ho vaig notar tant, una jaqueteta a mitja nit, però no, perquè és com primavera, no tant.
3: No hi havia diferències molt grans entre el dia i la nit.
2: No, això més en Àsia Central sí que ho va patir molt més, de 6 graus de nit a 25 del dia. Això sí, en Turkmenistan es nota mogolló. Desert, també.
3: Sí. Mira, Casas del Río, esta nit, 6 de mínima, 30 de màxima.
1: Pues mira, Casas del Río.
3: Casas del Río, que no és de los del Río.
1: Que no és Turkmenistan, és Casas del Río.
3: És que nosaltres tenim els nostres... Els nostres peculiars... Sí, 24 graus de diferència. Què? Que si volem amplituds, també juguem. Tenim per jugar el nostre territori... Tenim... Espera, que ha sigut esta passada nit, és veritat. Que és que tenim... No, la Socràcia va met. En Casas del Río, que és una de Requena, del terme de Requena, i està al costat del riu Xúquer, és una passada. Han posat allà una estació meteorològica i, clar, de nit fa fresca ara i de dia 30 i de nit 6.
0: Vale. En general, les màximes han pegat una pujor.
3: Van pegar una pujor ahir. Avui ha entrat la brisa. Avui ha entrat la brisa i en moltes zones ha entrat la brisa un poquet abans, ha entrat el vent de llevant. De fet, esta vesprada, en moltes zones estaves a l'ombra i notaves un vent que, com la van estar ara 10-20 graus, entrava fresquet. Estava, no fresquet, agradable. Ha pegat una baixada de 2-3 graus. Demà tornen a entrar les brises més tard i tornen les temperatures a anar-se'n de 25 cap a 27 i de 30 cap a 33.
1: I serà la tendència sense arribar al desert a futur.
3: I la tendència és que ens quedem plans, ens quedem ahir fins com a mínim el dissabte.
0: O sigui, que està anticiclònic, l'horatge és 100%,
3: mira, no? Dir, està anticiclònic,
0: ja parat.
3: Aixina que dius, cal, exacte, un anticicló gran. El que tinga un baròmetre en casa, si encara té, o algun rellotge, és que alguns tenen rellotge, que són baròmetres que mediuen la pressió atmosfèrica, està alta. Sí? Bueno, hi ha gent que té baròmetres a casa. Encara hi havia gent que regalaven rellotge, higròmetre i baròmetre. Encara hi ha alguns... Ja s'està perdent. Però ja també, i sí que hi ha digitals i la pressió està altíssima, la pressió està molt alta perquè tens l'anticicló damunt i l'atmosfera està...
0: Tenia un taurell d'aquest del monjo que anava...
3: El monjo el tinc jo, però és un higròmetre.
2: El gall de Barcelos.
3: El gall també és un higròmetre per el color de la pell. Canvia la pell, que hi ha gent que ha pintat parets i si l'habitació està més seca, canvia un color i si està més humida, sembla un altre.
0: Que meravella. De l'oratge a pintar la paret. Serà bonic, això.
3: Casas del Río estava molt gaire des del Río. Estava des del Río.
1: És la vida.
3: Estava bé tirat, eh?
1: És la vida.
0: Gràcies, Portillo.
3: Fins ara.
4: La vesprada de punt. Som a punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
5: Les llengüetes d'apunts de llengua.
4: A punt ràdio.
6: I ben retrobats. Avui parlarem dels diftongs i dels iacs.
7: Que comenci l'espectacle.
6: Segur que alguna vegada heu sentit la paraula diftong.
8: Clar que sí.
6: Diftong, diftong, diftong.
9: Bona vesprada.
10: Bona vesprada.
9: Has dut la casalla?
10: Sí.
9: Pues passa, passa.
6: Considerem que un diftong és quan en una mateixa síl·laba coincideixen una vocal i un so gradual. Recordeu de la llengüeta de la síl·laba que una vocal és un so que fa de nucli de síl·laba, de cim de la síl·laba, mentre que els sons graduals són els que van o davant o darrere del nucli de síl·laba i, per tant, no són vocals. Fixem-nos en l'estructura silàbica de la paraula aigua per a entendre què són els diftongs.
11: Molt ben pensat, doctor.
6: Tot i que la paraula aigua pareix que tinga quatre vocals, realment només en té dos, les dos que fan de nucli de síl·laba, que són la A i la A.
12: Pues és la A.
6: I com podeu veure en l'esquema, hi ha un diftong decreixent, ai, i un diftong creixent. Fixem-nos en l'estructura silàbica de la paraula aigua per a entendre què són els diftongs.
11: Molt ben pensat, doctor.
6: Tot i que la paraula aigua pareix que tinga quatre vocals, realment només en té dos, les dos que fan de nucli de síl·laba, que són la A i la A.
12: Pues és la A.
6: I com podeu...

0: Obliqüitat, Pasqua, qüestió, obliqüitat.
1: Efectivament.
0: Ara exemples de diftong decreixent. Desmai, cuina. I els diftongs decreixents serien la A, la E i la O seguides de la I i de la U. En canvi, els iats els tenim quan les vocals es pronuncien en síl·labes diferents. Aeròdrom, eòlic, caos...
2: Molt bé, estupendo!
0: Fins a la pròxima llengüeta!
3: A Punt Ràdio.
4: Som A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Gràcies per obrir-nos les portes de casa.
5: Les llengüetes d'apunts de llengua.
3: A Punt Ràdio.
0: Avui parlarem de quan la X no toca, però s'hi cola com si fora de casa.
6: I què li sembla això que ha passat?
7: Fatal, filla, però al final mos tindrem que acostumbrar.
0: No abuseu de la X. De la X no heu d'abusar.
8: Queda clar?
9: Clar que sí.
8: Sí.
9: Clar que sí.
8: Sí, tothom.
9: Molt bé.
0: En valencià, la grafia X correspon a diversos sons. Per exemple, quan sona com una K i una S sorda. Explica'm, expressió, explosió...
10: Pum!
0: També pot sonar com una africada alveolar sorda. Xiquet, xarop, xina... També pot sonar fricativa alveolar sorda. Caixa, peix... Per tant, hi ha molts sons per a una sola grafia, la X.
10: Vale o no vale?
1: Ah, vale.
0: Si a això li sumem que hi ha unes quantes paraules que comencen per EX i només unes poquetes que comencen per ES, així ja tenim l'embolic.
9: Ui, em fa mala panxa i tot, paio.
0: I s'obri la veda per a les faltes d'ortografia. Bon dia. Soc la policia de l'ortografia.
11: Quina ironia, quina cunyata.
0: Així vos deixe els quatre exemples possiblement més típics d'escriure EX quan s'hauria d'escriure ES.
9: Estava desitjant.
0: Espoli, estendre, estranger, esplanada. Recordeu, la X fa bonic quan toca, però no la poseu com si fora julivert quan vos done la gana.
1: Ah, vale.
0: Fins a la pròxima llengüeta.
3: A Punt Ràdio.
5: A Punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5.
12: De tu a tu.
5: Les llengüetes d'apunts de llengua.
3: A Punt Ràdio.
0: Exònims. Què són els exònims? Algú sap?
13: No!
0: No, tranquils, no patiu, que jo vos ho explique.
13: Yeah!
0: Un exònim és una adaptació tradicional d'un topònim.
6: Que diu que què?
0: És a dir, el nom propi d'un lloc en una llengua que no és la pròpia d'aquell lloc.
6: Ah, ara ho entès.
0: Hi ha ciutats que tenim costum d'anomenar en la seva forma pròpia en valencià. Londres, Saragossa... Que ho diem així en lloc de London, Zaragoza o Córdoba. I com sabem quina forma convé utilitzar per a aquest topònim?
14: Depèn.
0: Molt fàcil. Si existeix el topònim adaptat al valencià, és recomanable que el fem servir.
1: Efectivament.
0: Però què passa amb els topònims amb doble denominació? Txan! No us preocupeu que és fàcil. En cas de tindre dos denominacions correctes, donem preferència a la forma en la llengua que estem utilitzant.
14: Molt millor.
0: És el cas de municipis del nostre territori en què quan parlem o escrivim en valencià optem per formes en valencià. Oriola, Sogorb, Xest...
2: Estupendo!
0: I si teniu dubtes, busqueu en manuals de toponímia com els de la BL o bé en el nomenclàtor toponímic valencià o bé en el nomenclàtor internacional. Això és tot per avui. Fins a la pròxima llengüeta.
3: A Punt Ràdio.
15: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Maestrat, 92.0.

0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Comtat, 103.0.
1: De tu a tu.
2: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.

0: Que bons que són. Quina banda de rock and roll.
1: Que, musical i personalment.
0: Que bona gent, a més. Que guai. Estación Roja és una de les bandes de la nostra vida. Una de les bandes més destacades del rock de la nostra vida. I que guai que celebren, Gemma, amics, 30 anys de vida. Que Dios, este fa fredat, eh? Tu
1: sí, és que nosaltres ho hem vist. Sí, hem estat en aquests 30 anys per això. És impressionant que ha passat tan ràpid. Sí, bueno, que a més ho celebren com toca, eh? Sí. Amb àlbum recopilatori, ens podran escoltar els grans èxits del grup, amb gira per tota Espanya, atenció. I amb una cita d'ací dos dies que ens pareix una fantasia. El pròxim divendres, el dia 22, hi ha un concert molt especial al Palau de la Música de València. Actuen junto a l'orquestra de la ciutat, o sigui, això promet ser com a poc especial.
0: Hòstia, tu saps això? El Palau, l'orquestra de València, seus mestres, les cançons de l'Habitació Roja i l'Habitació Roja, celebrant el 30 aniversari, i tu no estàs?
1: Ui.
0: Tio, afanya, que les entrades que queden són de gallinero, però
1: igual val la pena.
0: Però s'ha d'anar, s'ha d'anar. Bueno, el que tenen ja, bueno, ho tenen pleníssim per a fer un concertasso del copón. I saps el que més me mola? Veure-los la il·lusió en la que estan acometent este concert.
1: Ara ens ho contaran perquè nosaltres parlem amb dos dels seus integrants, amb Jorge Martí, el líder de la banda, i amb José Marco, bateria, però ara volem que escolteu un dels temes amb què celebren aquestes tres dècades de la música i èxits.
0: Parlen d'himnes, eh?
1: Volver a casa.
0: I tant.
1: Volver a casa.

0: És que som molt bons. Mira, Gemma, volia contar només una cosa, una vivència personal. Gemma ho sap, jo crec que ho conto moltes vegades així, estic molt enamorada de la meva dona des de fa quasi 20 anys, tornarem a trobar-nos en la vida després d'haver sigut nòvios quan teníem 20 i pocs anys.
1: És una història de novel·la.
0: La vida ens va retrobar i som molt feliços des de fa 20 anys. Quan ens vam retrobar, després de tots aquells anys, em va pegar un abraç, els dos, i m'ha dit la cosa més bonica que m'ha dit poques persones mai m'han dit: estic a casa.
1: Volver a casa. És que té aquesta significació.
0: I és que aquesta cançó és tal qual això. Per això, com moltes vegades parlem, m'emociona, perquè la música és això.
1: És emoció pura. Sí.
0: I quan artistes d'aquest nivell fan una cançó i tu dius: és que està contant-me el que jo vaig sentir.
1: Ells ho diuen
0: en moltes ocasions.
1: Ells les escriuen, les parixen, les creen, però són nostres. O cadascú de nosaltres la fem nostra.
0: Que guai.
1: Quan el passem pel color de les nostres vivències. Anem a saludar-los.
0: Com esteu, bonicos?
2: Ara a punt de plorar.
0: És que és tal qual la cançó. Conteu la nostra vida.
3: Després d'escoltar l'orquestra ahir, això és el més bonic que ens ha passat.
1: És que ahir van escoltar l'orquestra perquè estan, claro, estan els ultimant els preparatius per al 22. I també va ser flipant, José.
3: Sí, va ser flipant. Ahir ens va presentar a l'orquestra el director, Daniel Abad, el mestre Daniel Abad, i vam escoltar tot el repertori que vam tocar, però sols l'orquestra, nosaltres no vam fer res, i va ser una meravella.
2: Sí, és com...
3: Jo vam pensar, si no toquem tampoc passa res.
2: Sí, saps què passa?
1: Però quan estigueu tots junts, això serà per morir-se de xulo, Jorge.
2: Va ser molt guai perquè podies identificar, vull dir, sense nosaltres, podies identificar que eren les nostres cançons, no sols per l'estructura i tal, sinó perquè els arranjaments, tu que toques la guitarra, ho saps?
0: Bueno, quatre acords.
2: De repent, ja, però de repent els arranjaments que hem fet nosaltres en les cançons, pues en el piano, en les teclats, en les guitarres, en tot el que hem fet, en les veus, no? Pues el que ha fet Dani Abad és desenvolupar aquestes melodies i fer l'arranjament en l'orquestra, no? I magnificar-les, no? I sublimar la bellesa que ja tenen aquestes cançons, no? Sí. I és com de repent tot tenia sentit, vull dir que no era sols, pues no sé, que aplega un tio i fa uns arranjaments que no tenen res a veure, no? I està molt guai perquè el tio té molt de talent i tal, no, és que ha agafat la nostra música creada en petit comitè, no? En el nostre assaig, pues els estudis a mi estan fet discos i tal, i de repent és com si tirara el fil, no?
0: Sí, que xulo.
2: I es plenara tot de melodies i de bueno, un rotllo evocador superpotent i la veritat és que va ser super tan bonic que van dir: bueno, a mi no fa falta que toquem, no? Jo crec que estaria guai voler el concert sense estar nosaltres a l'escenari, no?
1: Vull dir. Espero que el graveu alguna cosa perquè el pugueu veure després.
3: Sí, àudio i vídeo.
1: Perquè que després pugueu veure, perquè el que tu dius, això és com sublimar, és com un recorregut que era per a desembocar d'alguna manera.
0: És memorable, és eixa volta i s'ha acabat.
3: Està irrepetible.
0: Irrepetible.
1: Conteu-nos com l'heu... el que puguem saber de com l'heu estructurat.
2: Sí, bueno, hem fet un repertori de... són 18 cançons. També, pues, el temps està limitat, no? Nosaltres haurem fet més, però bueno, l'orquestra toca una hora i mitja i són 80 minuts més els vices. I després, pues, tenim una dilatada trajectòria. La veritat, tenim 14 discos d'estudi, pues, una montona de cançons i bueno, el que sí que volíem és pues, tocar... Per este 30 aniversari estem fent concerts tocant cançons, una o dues de tots els discos, no? I al final el que passa és que són 2 hores i pico i tal, i ara hem hagut de retallar una miqueta, i al final pues, són 18 cançons. No toquen cap del primer, desgraciadament, perquè a última hora n'hi havia que retallar i hem llevat alguna que altra per ahir, però sí que es comencem ja en una cançó de... bueno, no vull desvelar-ho, però sí que ho fem en ordre cronològic.
3: Ordre cronològic. Dice que van començar.
2: Sí, que és veritat, és la primera no és ordre cronològic, és una cançó icònica, però és actual, i després ja el que fem és anar avançant en el temps, no? I una cançó de cada disc i anem avançant.
0: Hi ha una història, diguem, a través de les cançons, o se pot
1: pues
3: interpretar la història. És la història de la Habitació Roja, no? Com érem abans.
1: Cronològicament, com heu creixut?
3: Com érem abans, com fem la música abans i com la fem ara, no? Abans érem més joves, igual ficàvem més distorsió, ficàvem més coses, i ara som igual una mica més tranquils. no? Pot ser.
2: Bueno, ara sí, acabem de gravar cançons, unes
3: bueno,
2: cançons
3: sí, noves. Bueno, sí, també, també molt de guitarreres.
2: I són supercanyeres sí, les que hem gravat noves, no sé, bueno, vull dir. Però sí, jo crec que sí que pots fixar-te, no, en l'evolució que ha tingut la banda, pues, a nivell de musical, de textos també, no, de lletres. I res, jo crec que el rotllo este de fer-ho en ordre cronològic, jo crec que està bé, perquè és un viatge en el temps, també ens dona... es dona pas a fer reflexions a lo millor entre cançó i cançó, no? Este, pues esta cançó és d'este disc, va gravar en tal lloc.
0: Que... Tens pensat de lo que teniu
2: bueno,
0: pensat?
2: Bueno, no, sempre... No.
0: Deixareu fluir.
1: No, però quin repàs ha hagut de fer?
2: Sí, però no fem repàs, no fem guions, no sé. Yeah. Jo crec que és lo que, lo que te ve al moment, sí, no? I, bueno, serà molt emocionant. Jo, pues, no sé... Per exemple, vindrà mon pare, per exemple, que no ha vingut a un concert des de fa molts anys.
3: Mon
2: pare té una miqueta d'Alzheimer, ara pues, està una mica despista, però jo crec que va ser...
1: Ei!
2: Se va emocionar molt.
1: Sí, vam entrevistar un especialista en psicologia que la música és el punt d'encontre de la memòria.
2: Exacte.
1: L'única cosa que segur que permaneix.
2: Després jo a nivell personal també ve la meva dona, que fa 10 anys que no m'ha vist tocar en concert, perquè ella té també una malaltia i tal, a més vivim a Noruega i tal, i a este concert volia vindre i va vindre, i això pues, estic super emocionat, tan emocionant com lo que has contat tu ahir. Estava pensant en la meva dona i pensa, hosti, serà molt guai, perquè jo sempre que cante la tinc en la ment, no? Sí, la tinc en ment, sí, és com... I li vas dir a ti, bueno, vaig a poder cantar com... cantar-te, no? O sigui, és que és com molt guai, no?
1: És molt guai.
0: Cantar-te mirant-la.
2: Sí.
0: Aquí, en primera fila.
2: Li ha agafat una... Bueno, li ha agafat una entrada, la tenia a un costat i ara... les imitacions que ens han donat estan ben situades i la vaig a posar...
1: L'has posat estratègicament.
2: Sí, papa.
0: El del vídeo que no se li para el casset, per l'amor de Déu.
3: No,
0: que això és únic, eh? I el de l'àudio que ho fa ben fet, eh?
3: Sí. Esperem que sí.
2: Això és grava doble.
1: Per si de cas. Sí.
0: Dos càmeres.
2: No, però l'àudio se grava doble, per si de cas.
1: Molt bé.
0: Tindre sempre, com es diu allò,
2: el backup.
0: És muy bien, això, backup.
1: I quan, com vos ve el cap, 30 anys no penseu... Jo vaig començar a treballar fa 30 i pocs, vull dir, i penses, ja? 30 anys?
3: Sí.
1: Quina sensació vos causa, això?
3: Sí que penses lo de ja.
1: Que ràpid.
3: Fa molt de temps, no? Però veus les fotografies i dius, pues sí que... És veritat, no? Que s'han fet majors, però han passat la vida com volien passar-la, no? Jo conec a Jorge des dels 4 anys. Jo vaig... En Pàrvuls anava en ella.
1: Tota la vida?
3: Sí, jo vaig ser ell des dels 4, tenim 54, portem 50. Porque
1: 50
3: jo passa, sí, més temps en ell que la meva dona, les meves filles, passen més temps en ell. I, pues res, volíem fer això quan anàvem a l'institut, i així estem els dos encara fent el vaina que dia, bueno, alguns mestres dient, estos aniran estos en els catxarros, tal. No, mira.
2: Jo també pense que... A veure, lo del temps passa brutalment ràpid.
1: Sí.
2: Sí que és veritat que dius, hosti, fa no res, vas començant a assajar i jo en una casa vella que tenia ahí, al carreró, ahí, en un carreró ahí a la Liana, i el primer assaig va vindre la policia, dius que això no podíem fer això, ese sí. Ruido ahí.
1: Montem un massa escandalera.
3: Sí.
2: Però jo lo que sí que pensé és que, clar, fa 30 anys, és que també m'havies començant, Jo sí que pense és que 30 anys endavant sí que pense, ostres, d'ací 30 anys, en lo ràpid que ha passat, és que d'ací res estem...
3: No fa falta que penses així.
1: No fa falta que penses
2: així. Això sí que me dona, me dona lluio, no? Pensar que sí que probablement, home, jo crec que de carrera ens queda menys per davant que per darrere. Això és la veritat, la vida és aixina i...
1: En aquest punt estem els 4 sí presents.
0: No vos passa que mira, l'edat que tinc jo, el papà, no sé què, o la mamà, no sé quant, i dius, hòstia, i te fa...
2: Sí, jo tinc 54.
1: Te mereixes i tot.
0: I després veus els fills i dius, quan jo el fill... I dius, hòstia... El pas del temps.
3: Sí,
0: quina moguda.
3: Sí. Passa més a pressa quan tens fills.
1: Sí. També és veritat.
3: Quan tens fills passa prou més a
2: pressa. Mi abuelo va morir als 55 per part de mare i clar, jo tinc 54 ara i dic, hosti,
0: ja.
2: També, sí.
1: Quina sua era de pensar.
2: Sí, és com, hosti.
0: I precisament això que comenteu, el valor de l'amistat, l'estima que vos teniu, ha sigut un factor determinant per a que un grup és que sobreviure 30 anys sí. i a més com a grup independent que a més sí. vos agrada subratllar i està bé, no?
3: Subratllar. Ha sigut molt dur
0: això és homèric.
3: Però és perquè mos mola molt tocar, mos mola estar junts, és intens, fem el que ens agrada, però a mi s'ha de punta a vegades
1: de trencar palletes.
2: Sí, però, bueno,
1: ara que de donar-vos espai, diuen.
3: És normal, eh?
1: És normalíssim.
2: Però és com l'abraçada de la que parlaves abans, que era casa, tornar a casa, no? I jo crec que l'Habitació Roja és casa, és família, no? Al final te convertis en una família, és gent en la que passes més temps quasi que en la teva família. Uh-huh. I jo crec que amb la maduresa, jo crec que de premsa a perdonar, no sé, i a convivir i a acceptar les coses bones de la gent que t'envolta, no? I les que no són tan bones, pues bueno, ser més permissiu
1: i
2: tindre més mà esquerra, sí, no? Jo moltes vegades tens un prompte ahí de dir, hosti, però després reflexiones i dius, bueno, tio, no sé, és que és la meva gent, són els meus, no sé, són els que...
1: És casa.
2: Si em passa algo, no sé, com un gos fidel, saps? S'arien a ajudar-te i a defendre't, no? I això... Això ho hem vivit,
0: la tribu,
2: no? Lo de, sí, eh? Sí, sí,
1: casa, tribu, família.
2: I això és bonico. La veritat és que jo es veig a vegades, no sé, anem en la furgo per tota Espanya o per tot arreu, anem a Mèxic o anem a tocar per ahir, i jo a vegades pues, veig, no? Des de
3: uns metres
2: i sempre penses...
0: Te dissocies un poc, no, de la història.
2: Sí, i penses, mira-los,
0: que guai, no?
2: Que
0: majors,
2: sí,
0: no?
2: Perquè jo què sé, ja som cinquantons, no? Però si estem ahí... com si fórem, no sé, xavals...
3: Això me passa a mi des de l'escenari, que veig els tres ahí davant.
0: Això és el batera.
1: Clar, tu tens un punt de vista.
3: I dic, mira, tio, que guai, tio, aquí estic. Estic con estos, tio, ahí.
2: Estic con estos. És molt fan, no, del grup, jo crec que sí.
3: Sí, jo crec que soc el més fan del grup de la Habitación. Sí, jo soc molt, molt, molt fan de la Habitación Roja, de sempre.
1: Jo vull preguntar-vos ara pel disc homenatge, perquè 14 discos d'estudi, 250 cançons, més de 100 concerts a Espanya, Europa i Amèrica, 30 anys de trajectòria.
2: 1.000 concerts,
1: Ai, sí, però m'haurà deixat un zero.
2: Sí.
1: Sobreviure tens...
2: Bueno. Els zeros importen, eh?
1: A la dreta són importantíssims. Tenim una cosa, per a seleccionar temes per a este disc homenatge, com s'ho ha aclarit o com...
3: Molt fàcil.
0: Ah, sí?
2: Sí?
3: Es tria ell.
0: Lo que diga Jorge.
2: No, això no és 100% de veres, però la veritat no. O sigui que no, jo hem gravat... Dices
3: vaig escoltar a un grup. Ara, perquè és una pregunta difícil, que ja, què és el que feu quan aneu a fer el set list després de tants discs, i fa acudir cada un en l'advocat.
2: En
3: l'advocat, no...
0: Però no retira.
1: Clar. Pa que me dien. No,
2: la veritat és que lo que hem gravat, dices que no, que tu volies gravar-la.
3: Sí,
2: no sé,
3: sí, sí.
2: No, fem una selecció i en este cas, en comptes de triar les més conegudes, lo que volíem és regravar algunes cançons que creiem que són... Que es mereixen una segona oportunitat o més...
1: Revisar-les,
2: sí,
1: o com...
2: Sí, algunes que
3: no van
2: engravades o... Sí.
3: Igual la gent no es coneixia per algun motiu, no es coneixia la gent, pues sí. A veure si ara...
2: Per exemple, esta de volver a casa...
3: Estava
2: pues,
3: gravant
2: en l'estudi,
3: en tres micros.
2: Sí, era una maqueta.
0: I... Estava amagada.
3: Sí.
2: Sí, era una maqueta, mai se va editar i estava a YouTube, que la varen pujar en un vídeo, en els mòbils i tal, i molta gent es preguntava... Ah, per què no l'editeu? Pues ara l'hem regravada bé en un estudi i estarà en format físic properament, no?
0: I és un temacle. Bueno, i està... Pues veig, és tu.

0: Jo no sé què ens passa quan... Bueno, sé què ens passa, perquè que disfrutem aquestes xerrades i que disfrutem tant de la música, que a voltes diguem, si tinguérem tres hores...
1: Tres hores que faríem d'entrevista.
0: Per parlar en músics com vosaltres, faríem el programa 100% musical o dedicat en general, no, a les arts. Fotògrafo de l'alma, dic, i si... No, ho pensa fer... Dic, comentaves, José, lo de les fotos, no? Dic, hòstia, me llamen les fotos tal, lo que ha passat 30 anys i tal... I si fotos aquelles més o menys, no sé, històriques, o que siguin xules o boniques per a vosaltres, per a la vostra història, tornar a fer-les 30 anys després el mateix lloc, vull dir, en l'Habitació Roja, o
2: avui.
0: En el cine.
2: Ho he pensat avui. Igual vol dir algo, però jo ho he pensat avui.
0: No
3: sé per què,
2: però ho he pensat avui.
0: M'ha pegat el flash ara, mira que estàs encorrent l'entrevista.
2: Ho he pensat avui, en sèrio, No sé per què, però ho he pensat. Com serien les fotos, igual, no, idèntic, no, però igual la mateixa posició, sentat a la bateria, en la guitarra. Sí que ho he pensat avui d'haver fet alguna cosa així.
0: Pues molaria, no? O que Jorge fa cara rara.
4: No, no, estic pensant en lo de les fotos. Mira, Pau és fotògraf i per cert té una exposició ara en marxa en Les Negres, sí, en el barri del Carme, no? Superxula. I ell va en la seva càmera Hasselblad fent fotos analògiques quan anem per ahí de viatge, no? I moltes de les portades són fotos de Pau. De fet, l'últim disc, Crear, era una foto de les nostres mares, com si fora el grup. I en l'interior del disc estaven els nostres pares. Perquè varem reflectir, o sigui, varem pensar, hosti, encara tenim els quatre
3: a les mares.
4: Sí, una cosa super increïble, no? I varem immortalitzar aquestes fotos i vas pensar, hosti, és que nosaltres, a millor, quan siguem majors, farem la foto dels nostres pares i serem clavats, a millor, no? I bueno, i lo que dius també, estava pensant també, mira, ens van fer una... Van treure fa molts anys un EP i la foto de portada era una foto aixina casual en la porta del cine Metropol, que ja desapareix. Nosaltres serem molt fans del cine de restreno.
0: I està passant a tan art deco, tan xula.
4: Sí. I me recordo que van fer la foto allí i, bum, aquesta foto pues, ara és com mítica.
3: Sí. Clar.
4: Varen fer un vídeo que era una mica, no sé, es donava una mica vergonya i tal, en la plaça Renona, i l'escriptor Rafa La Huerta sempre me diu: el vídeo de l'Habitació Roja és un document... Això és un document...
0: Plaça
4: és un document com el seu llibre de Noruega, saps? Vull dir que és la València com era, no? Abans de la reforma nefasta esta que...
0: Ja, ahí la cagaren, però...
4: Sí. I de repente pues, fas un vídeo que era una mica amateur i tal, però de repente té el valor este, no? De immortalitzar, pues, moments i instants i llocs.
1: Immortalitzar los mejores años de nuestra vida.
0: Ahí está.

0: Igual esta pregunta es para José Peralfán del grupo.
1: Está, digamos, está en el top 5, 3.
2: No, los nuevos cantos preferidos de la Habitación Roja son Los mejores años de nuestra vida y Dices que no. Son los que son los que han tornado a grabar. Y
3: Tinc que no te influencia.
2: Un cuadro. No, Tinc un cuadro.
4: Sí, que mana, sí.
2: Que va a hacer la mocosina, me va a pintar la mocosina en el cuarto que fica Los mejores años de nuestra vida. Sí. Esta canción me flipa a mí.
4: Es que es flipant. Y, y la historia que la envolta y todo, porque era de 8 minuts, ¿no?
2: Sí, sí, sí,
3: sí. Sí, una super cançó llarga que van fer quan... Quan érem uns xavalets
4: i... Gravada al barri del Carme, vull dir, que tot entorna a esta cançó...
0: Hi ha molta història. Mítica, no? Sí. De la cançó, mola.
3: Sí, sí. I luego, no sé...
0: Però per què fer-ho? Per què la fer-ho tan llarga?
3: No,
0: perquè era un poc per influència del rock progressiu o alguna cosa així.
2: Igual pensaven que no era llarga.
0: Pensaven que no era llarga.
3: No, ens agradaven els... No sé, desenvolupar. Sí,
2: llarg. Que foren llargues, perquè tampoc hi ha que entrar, que s'agafaven al final, ens agradaven.
3: Sí, perquè la gent moltes vegades creu que el grup és un grup de pop, de cançons de 3 minuts, però tenim una vessant més... de fer soroll, de fer ruïdo i de fer cançons llargues i desenvolupar-les i passatges instrumentals, no? I és algo que ens agrada molt, que posàvem en pràctica pues ja de prou jovenets i érem tan flipats que de repente tocàvem en l'escenari principal del FIB en 15.000 persones allí i acabàvem una cançó de 10 minuts que era una cara B. Vull dir que això eren coses de... Això sí que és indie, no? Això sí que és indie.
0: Ahí va això.
2: No crec.
4: Però és un temacle, és un temacle.

0: que a mi me colmou. Jo la conec jo fa més de 20 anys, que no sé, jo què sé. Quants anys té? Estàs del primer?
1: Sí, no, està sí, des de l'any 99.
2: Antes del segon disc. Sí. Abans del segon disc.
0: Me conmou moltíssim.
3: Jo sabia que aquelles cançons que pega com cercles, no? Sí. Al voltant d'ella mateixa, que va creixent, és un que va creixent i va creixent i va creixent. Que jo què sé, estaríem tot el rato así xerrant en José i en Jorge, abraçada per descomptat per la resta de la família. I jo què sé, digueu vosaltres el que vulgueu, perquè
0: però que vull
3: qualsevol cosa que diguem nosaltres...
0: Que este divendres és al Palau de la Música, el concert al que m'ha al·ludit.
1: Set i mitja.
0: Set i mitja. Sí. Mireu que encara queden entrades. Les ubicacions no, potser no siguin les millors, però l'experiència pagarà la pena. A Benicàssim aneu al FIP, també, sí, sí. El 18 de juliol. Perquè la resta de, que veig estem, pues, esteu en Ferrol, en Baeza, en Gijón, en Irún, en Sevilla. Bueno, aneu seguint-los per si voleu anar a por ells. Però si a casa nostra, que van estar fa poc, en Vinaró.
1: Sí, sí. Si no m'agraden... Cada setmana.
2: La setmana passada.
0: Que va ser xulo també, no?
1: Sí, molt guai. Es van entractar super bé i recomana a la gent que vaig a Vinaròs, que és un lloc molt, molt guai.
2: I van tocar en Kiko Veneno i mos mola molt voler pensar en Kiko Veneno.
0: I tu seguís vivint a Noruega i vas i vens?
1: Sí, jo vaig...
0: Tu ja està...
1: Però
0: tu,
1: bueno, ara
0: quan tinc... Quan jo vaig i vinc a Onda, tu vas i vens sí, a Noruega.
2: Sí, jo la Liana, ja no tenia
1: el però he de dir que tinc ara una coseta, una caseta i un apartamentet a la plaça de les Deveses en Dénia. Així és que si me... Algú me veu per ahir...
0: També tens que, casa, sí.
1: Sí, sí.
3: Has triat bon puesto, bonyotero.
1: Sí, sí, molt guai. Molt afortunat, sí, perquè és un lloc, una platja superguai, és molt tranquil i és superbonico. Estic molt content.
3: Que meravella.
1: Pa jubilar-me.
0: Tinc pressa.
3: Sí, estàs pensant-ho?
1: No, però bueno...
3: Això, això ja és, però és un bon lloc.
1: Sí, però
3: és,
1: jo
3: és
1: espere,
3: un lugar en el mundo,
1: espero
3: eh?
1: No tindré que passar els hiverns de 6 mesos a Noruega, doncs... Pues, que es comença a fer mal, això.
3: Ja pica.
0: Sí, això. Sí. Ha de ser difícil de viure, la persona.
1: La persona no descansa, que diria Eugeni Alemany. La persona no descansa, diria Eugeni.
0: Eugeni Alemany, sí, senyor.
3: Mil gràcies per la trajectòria, per els 30 anys, per les cançons, per els concerts i per el talent.
1: Molt bé, gràcies.
3: El divendres quedem i després en el FIP el 18 de juliol.
1: Molt bé, bueno, pues, xics, igualment a vosaltres per
2: gràcies.
1: La conta que sí, perquè porteu una trajectòria també molt dilatada i
3: també
1: encara així és.
3: També estem allà els 30 anys.
0: Ja tiene muescas nuestro revólver, querido. I gràcies per ser com sou.
3: Un plaer. Habitación Roja.
1: Gràcies.

0: La vesprada d'A Punt.
1: A Punt Ràdio amplia l'oferta informativa. A Punt Ràdio. De dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. El Barraquejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius d'A Punt Ràdio. De tu a tu.
2: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: Aquesta és la història de dos lluitadores de MMA, una modalitat d'esport de contacte i de combat associat al món masculí. Mariona i Emili, una amateur i una altra professional, les dos lluitadores en el més ampli sentit de la paraula.
1: Parlem d'un docu, un documental molt currat que ens acosta a la seva realitat. Durant 4 anys, la directora Carmen Torner ha seguit la trajectòria i la vida d'aquestes dos lluitadores de les que vos parlem, en un relat que combina d'una banda la part esportiva i també el temps, la vida al voltant de la lluita, la esportiva i la de la vida, amb una mirada íntima i personal. És un documental titulat Valkyries.

0: Aquesta música precisament és la que arranca el documental, que tenim molt pronta l'estrena.
1: Demà dijous, al Cines Babel, a l'ESA de la Vesprada, en el Festival Docs València. I ara ens acompanya Carmen Torner, responsable del documental. Benvinguda, Carmen.
2: Hola,
1: Carmen.
2: Moltíssimes gràcies per invitar-me.
1: I enhorabona, perquè és un gran treball que demà, a més, s'exposa al públic. I que emocionant, no?, la resposta del públic. Conta'ns les teves percepcions fins ara.
2: Pues hicimos un preestreno por el Día de la LGTBofobia en el Deporte y la verdad es que llenamos la sala, metimos a 400 personas y fue muy guay, bonito.
1: O sea que de mañana ganitas todas por este precedente.
0: Claro, que és el primer documental, a més, pel que sabem, sobre esta modalitat esportiva, MMA, femení, rodat a Espanya. És un esport poc conegut o gens conegut, diríem. Per què havies de contar-nos les històries d'aquests dos lluitadores, Carmen?
2: Porque me parece increíble que unas chicas de prácticamente mi edad se suban a una jaula a pegarse y que luego sus vidas sean como tan normales y que puedan conectar tanto también con el resto de gente.
1: ¿Y tú cómo aplegues a descubrirles o a descubrir o a decir eso? ¿Has hecho un documental?
2: Bueno, yo es que estaba escribiendo un guión sobre una luchadora de MMA que planeo rodar el año que viene y nada, se celebró durante la pandemia el primer evento femenino de Europa, que se llamó Valkyries, de ahí el nombre de la película, y las conocí, me encantaron, nos hicimos súper amigas y 4 años después seguíamos rodando sus historias.
0: 4 años.
1: Ya
0: poniendo
1: 4 años.
0: Poniendo la cámara y siguiéndolas, quedando con ellas en momentos, me entiendo, claro que prevés que pueden ser momentos especiales, claro, o cotidianos del día a día. Eso ha sido un trabajo... Bueno, arduo, y además te lo has currado.
1: Hay molta faena.
0: Tenía moltíssima faena, ¿no? Esa lluita MMA está asociada, com podem pensar, a molts estereotips masculins. El documental, com vos dic, té una pinta fantàstica i se treballa enorme, ¿no? 4 anys fent seguiment a les dos lluitadores. Una de les dos lluitadores a les que seguim al llarg del documental és Mariona Om. Hola, Mariona.
3: Hola.
0: Què tal? Com estàs?
3: Hola.
0: Benvinguda.
3: Com estàs, Mariona?
0: Així estem en Carme i en Gemma, xerrant una miqueta del documental de Valkyries. Bueno, demà estrena, ja havíeu fet, ens comentava Carmen, eixa preestrena. Tu l'hauràs pogut veure també. Estàs contenta del resultat? Com t'has vist en la pantalla?
3: Jo, clar, portem 6 anys esperant... Bueno, sí, jo estic enamorada d'aquest docu, sí. I el dilluns el vaig veure per quarta vegada i és que cada vegada m'agrada més. I dic, com pot ser que m'agradi més, però cada vegada m'agrada més. És que és preciós, o sigui, és espectacular.
0: Hi ha algun moment així, Mariona, que te toqui més el cor o que t'emocioni especialment?
3: Tot en general, no? Perquè, clar, també és veure una Mariona que o sigui, han passat molts anys... I llavors també és nostàlgia de qui era jo i qui sóc i això. Però un moment que crec que és super especial és el moment que... Bueno, és que no sé si fer spoiler, però...
2: Puedes, dale.
3: El moment que abraço la meva iaia i per primera vegada, no sé si anys o mesos, però després de la pandèmia... I clar, que ens vam abraçar i no ens en vam adonar de que ens estàvem abraçant després de tant de temps. I és pues, molt maco perquè ja sabeu, bueno, tots ho hem viscut i va ser un moment...
1: Molt
3: bueno,
1: intens, molt impressionant per a tots nosaltres. Imagina-t'ho i després veure-la això plasmat, perquè què conta, sí, què ens conteu en este documental, Carmen?
2: El documental se centra en la subida professional de Mariona, tota su carrera amateur, y en las luchas de Emily, que gana un cinturón, y un poco también en sus vidas personales y las personas que tienen alrededor, y la subcultura de la lucha en nuestro país, que ha ido creciendo durante estos años, y esto sería como un poco antes de que estuviese tan de moda, hace unos pocos años las cosas eran bastante distintas, y yo creo que todo lo que es lo amateur, los campeonatos de España, todo lo que es lo underground del deporte, creo que está bastante explorado.
0: En general, lo underground es muy, es material artístico, ¿verdad?
1: Potente.
0: Muy potente. Y además, si es realidad, porque estás detrás de la cámara y estás viendo precisamente qué es lo que estás filmando y es la vida misma, ¿no? Claro, y de Mariona, concretamente, de la seua historia, que no sé si la coneixies abans de fer el documental, ¿hi havia algun aspecte de la seua història que t'interessara especialment remarcar en el documental, Carmen?
2: Mariona, es que yo es que conocí a Mariona y me enamoré de Mariona, o sea, obsesionada con Mariona, con la mirada de Mariona y todo era Mariona. Y me encanta su vida, me encanta su familia, me encanta dónde vive, me encanta su energía, me encanta como luchadora, me parece una tremenda luchadora y me encanta su forma de ver la lucha, que es muy especial y atípica dentro del discurso de las luchadoras.
1: ¿Por qué dices atípica?
2: Porque ella viene de una familia muy artista y le da una visión muy artística a la lucha, muy técnica y también muy poética.
0: Ay, Mariona, poética.
1: La curiositat.
0: Al final, jo m'hi ha part del documental, no? Efectivament, que sí. Anem veient també, coneixent també part de la teva família. Al final hi ha com una... Estic fent spoiler, no? Com una reunió també familiar, no? Per tancar el docu i això. Clar, algú puga pensar, està escoltant-nos... Coneix el tipus de lluita, és una lluita dura.
1: Dura, sí, forta.
0: En el ring, vull dir, després hi ha una esportivitat marcadíssima,
1: sí,
0: no? Entre els contrincants, no? Però és una lluita dura. On traus, Mariona, diguem, aquesta vessant, aquesta part artística, en algo que és tan... S'entén des de fora, que és molt visceral, no? Molt de fetge, diguem, no?
3: Sí, o sigui, jo vinc d'una... família d'artistes, o sigui, es dediquen a l'escenografia, al vestuari, vull dir, tots són artistes a la meva família, esportistes no hi ha ningú. Llavors, jo vaig començar estudiant el batxillerat artístic i per mi les arts marcials és una manera d'expressar-me, o sigui, hi ha com... Els artistes marcials és que és la manera de treure, com cadascú s'expressa amb diferents tipus d'art, doncs per mi m'expreso amb les tècniques i amb l'MMA, que la gent potser li costa d'entendre si no ho... Perquè el fet de la violència i l'agressivitat pot ser que si no ho coneixes i si no ho practiques ho vegis, o sigui, camufli una mica aquesta part, però quan tu ho vius i ho entens, i entens les tècniques i tot el que hi ha darrere, per mi és una meravella, però ho has de conèixer una mica per veure-ho així.
1: El documental ens ho pot ensenyar, digues.
0: Diu, un buen luchador debe sentir más que percibir su oportunidad de golpear. Hosti, en esta frase de Bruce Lee, no? Carmen, volgut, és el que estava explicant Mariona, exactament, no? Que ja... que la lluita percebuda com una manera d'expressar-se i com una mena d'art, si vol dir-se així, i no el que a primer colp és la violència o inclús la sang o la ràbia que se puga expressar. Per al comú és complicat i expressar-ho, a més, això cinematogràficament, t'ha costat? Per on has tirat per explicar-ho, no?
2: Pues a través de la observación, en realidad. He tirado mucho de observar, de rodar escenas de 20 minutos, porque al final la acción no la puedes parar. Tú entras en un evento de MMA y tú no puedes estar parando a la gente. Claro. Salen cuando salen.
0: Y hay
2: pelean,
0: una adrenalina.
2: Hay adrenalina.
0: En el público, todo el mundo.
2: Es una locura, pues, es una locura.
0: Un ambiente brutal.
2: Entonces lo que hemos hecho ha sido buscar... tomas muy largas y después tener miles de horas de rodadas.
1: O sea que el montaje se persigue.
2: El montaje, hemos estado Tomás Muñoz y yo, pues un año y medio montando.
0: Ese detalle, ese momento, ese plano.
2: Claro. Y luego, pues también tiene como una capa un poco efectista el documental. Para sumergirte un poco como en las sensaciones, en recalcar mucho como las miradas también dentro de la jaula, que la gente a veces piensa que mientras estás luchando estás totalmente ido y no hay nada más alrededor, y muchas veces está en las esquinas, estás pendiente de lo que te dicen, estás pendiente de hacerlo bien. O sea, no estás ido, sino que estás muy concentrado y muy...
1: Pues captar tot això i explicar tot això també és art, hem de dir, no? I després està la vessant particular de la vida d'aquestes persones fora del moment en què practiquen les arts marcials o estan en un campionat, que és pues, la trajectòria, les metes que volen perseguir, com conviuen amb la família, els amics, tot això també està captat en este documental.
2: Sí.
1: Perquè ho dius al principi, diu, m'han encantat elles professionals i personalment.
2: Sí, totalmente. Además, creo que sus familias y su entorno son fundamentales para que ellas puedan tener una vida normal, porque realmente subirte a una jaula es algo que mentalmente es una locura, sobre todo el previo a subirte a esa jaula. Entonces necesitas a tu alrededor muchísimo apoyo de tus familiares y una vida muy organizada con la alimentación y con todo.
0: De fet, així arranca el documental, vegem com estan preparant-se les lluitadores abans de començar, com tenen les mans, i aquest moment de la soledat abans d'eixir al ring, bueno, que en realitat no és un ring, és una gàbia, realment l'ambient és molt fort. I Mariona, el documental, dius que tu estaves física i emocionalment fatal quan començares en la lluita i que la lluita ha canviat la teua vida. I comentaves també la evolució que has tingut durant tot aquest temps que has vist en el documental. ¿Cómo era la Mariona de abans y la Mariona de ara, el canvi, no?
3: Sí, o sigui, és que és com parlar d'aquella Mariona, per mi ja és com parlar d'un personatge perquè han passat tants anys i em sento tan diferent, però sí, o sigui, vaig tenir una vida i una adolescència com bastant explosiva, destructiva. Jo, és una mica com Joan Jett, com en plan, jo penso que en comptes del rock and roll, no, que va salvar a molts artistes, a mi em va salvar l'MMA.
0: Però tu en tan no. Jove coneixes a Joan Jett?
3: Home, què et penses?
0: Hòstia, The Black Hearts. Hòstia,
3: aquí hi ha cultura, eh?
0: Uau, no t'ho dic per la falta de cultura, no, no ni molt menys, Mariona, no anem en absolut per ell. No, però una qüestió generacional. Perquè Joan Jett és més ochentera o setentena, no?
3: No,
0: me llevé el barret.
1: Acabes de guanyar-te el hockey.
0: M'has tocat el tendre. És un símbol per al rock femení, òbviament, és una lluitadora al nivell d'una Patti Smith o a ti, o així, però no tan coneguda, en efecte, com la Patti i la Joan Jett. O sigui, que tingueu la Joan Jett com a heroïna, o sigui, mola tot. Bueno,
3: bueno, pues a ella la va salvar el rock and roll i a mi me va salvar l'MMA.
1: L'esport.
3: 100%.
1: L'esport.
0: O sea, necessitaves algo que te salvara. O sea, estava la cosa fotuda, no?
3: Sí. O sigui, bueno, és que jo sempre ho dic, o sigui, jo i les meves amigues teníem, no sé si ho... com es deia? La sèrie aquella de Skins, es deia?
2: Sí, bueno, Skins.
3: Skins, pues érem com Skins, però a Barcelona, al Raval, a Plaça Castilla i a liar-la, drogues
0: i raves,
3: no? I rock and roll, sí, i destrucció. I llavors jo sóc una persona molt sensible i a mi les coses m'afecten i al final tot va, bueno, com hi ha una espiral de destrucció xunga fins que ja ens vam despersonalitzar. Quan estàs en un món de moltes drogues i molta festa, al final acabes perdent la teva essència i veus com la gent del teu entorn perd l'essència i perd la mirada. O sigui, sí. Llavors això per mi va ser un punt molt heavy de dir, uau, Mariona, o sigui, és que sou molt joves i si no fas un canvi acabaràs molt malament. Perquè vaig veure com en un any totes les meves amistats, s'havien perdut, i això, veure això és molt dur. I llavors vaig dir, he de fer alguna cosa, i el meu germà tenia un sac de boxa, jo estava com amb una, jo què sé, depressió, mono, no sé, com fatal. I vaig pagar el sac i vaig dir, uau, vaig sentir com algo de felicitat que no havia sentit en, potser en mesos, saps, que estava feta merda. I vaig dir, vaig a provar. I vaig fer unes classes aquí a Cardedeu i em va molar i ho pillava tot superbé. I llavors vaig dir, va, pues, em foto amb això. I ja va ser com també l'excusa per no sortir de festa, per començar a cuidar-me i tot això. Llavors ja...
1: Entra una disciplina diferent de vida que...
3: Sí, mira.
0: Hi ha un punt milió de dòlars, baby. no?
3: Sí. Espero que no acabe, no acaba però... com ella.
0: No, no, no, no, no, no,
2: final
0: no,
2: feliç.
0: No, no, no, no, no, no, sí, que el final del documental, que no sé si, pot, si se pot fer spoiler, no sé... No,
1: bueno, ella no. Ja ha deixat caure algo.
0: Ha deixat caure alguna cosa, no?
1: De... Mariona ja ha dit, sí, que el seu objectiu era professionalitzar-se en l'ofici.
3: Sí, sí.
1: I això se veu en el documental.
2: Sí.
0: Com se veu, fins a que puguis contar, però no...
2: Per a fer spoiler.
1: Claro, no. Nos da miedo contar demasiado.
0: Està guai perquè no és fàcil que un documental tinga una narrativa tan cinematogràfica.
2: Ja.
0: Jo ho deixo ahí.
2: Jo, a ver, al final és que ha sido seguir toda su carrera y seguirla claro. por toda España allá donde pelease. Entonces...
0: Ja, però això creciendo.
2: Ja.
0: Això creciendo del final.
2: Ese es...
0: això... La ficció te pot
2: la música es muy importante también para ese crescendo y hemos trabajado muchísimo a través del diseño de sonido y de la música, tanto las sensaciones de las luchadoras como el crescendo de la película.
0: Mira Mariona qué posatona nos acompaña eso. Los Ramones, que diuen que si havien inventat algo los Ramones, eh? I la Joan Gell, què? Eh? Ostres, mola molt. Hem de rematar esta xerrada, estem molt a gust amb vosaltres.
1: Ai, que guai.
0: Ens ha agradat sí, molt el docu. Sí. I recordar que s'estrena...
1: El docu i vosaltres.
0: I vosaltres, més que el docu, diria jo. Demà s'estrena a 7 de la vesprada.
2: La 7 de la vesprada.
1: Sí.
2: Que venga todo el mundo, que esto es un documental independiente hecho con productoras muy pequeñas, Riu Media, Vórtice Media, FLMMA, y necesitamos vuestro apoyo.
0: Mariona, Valquíria...
1: Molts èxits.
0: Amunt sempre.
1: Molts èxits.
3: Moltes gràcies.
1: I moltes gràcies per contar-nos-ho a nosaltres i al documental, sobretot. Cristina, i tu no parar? A fer-ne no més, no?
2: Sin parar.
1: De documentals, dic, o de pel·lícules.
2: Sí, jo este i luego...
1: Qui tens en cap?
2: Luego quiero hacer una película de ficción que estoy preparando, que se llama Huesos Rotos, y espero rodar el año que viene.
0: Ostres, mola,
1: Carmen,
0: molt,
1: anem a seguir molt. De la tua carrera. Has tingut una directora... Com la copa d'un pino.
0: Mira, posem el blues de Million Dollar Baby. Sense el gràcies. Final, eh? Sense el final. Gràcies, Carme.
1: Per damunt d'este blues, què ens digueran la Reis Joan que tindrà el programa
0: seu? Jo crec que li molarà la Reis, este blues, no?
4: Tu què creus? I tant, me mola el blues, me mola el documental. I a més quina meravella, no? Veure que irrompix gent en el món de la cultura amb eixa força, amb eixa contundència, no? I eixa veritat, no? Que és, sempre jo sóc una pesada, sempre dic que tot val, no? Si hi ha veritat, és la teua, no? Però si hi ha veritat en allò que es fa en cultura...
0: I en un col·lectiu. Món tan estereotipat, no? Com ai, pot ser el de la lluita tan masculinitzat.
4: Efectivament, efectivament. Doncs avui,
0: què
4: mira,
0: avui?
4: A veure, avui parlem de cine, però d'una pel·lícula que fixa't... Jo no ho acabo d'entendre, és una pel·lícula, una òpera prima... A veure, no sé com dir-ho. La primera pel·lícula que dirigís Nacho Lacasa, Un hijo, que està fet a partir d'una novel·la, però clar, és una òpera prima com a director, perquè ell porta anys produint cine, no? També de forma molt, diguem-ne, això, independent, menudet, etc. I està molt bé la pel·lícula, i en canvi...
0: I del xiquet ens parlen absolutes meravelles.
4: Sí, eixes coses, no?
0: Hugo Silva, Miller... que està estupendíssim.
4: Sí, el càsting és brutal, la pel·lícula és una pel·lícula continguda, a la que se li lleva tota la parafernàlia, que te qüestiona tu com a espectador, te posa en situacions d'estes de dir, uf, m'està remoent... Això, coses molt... Bueno, que jo ja m'he enrotllat. Però
0: bueno.
4: I a més d'això parlem de Somriu, que és un cicle de músiques en els pobles menús del Comtat i l'Alcoià.
0: De categoria, mira, ens n'anem amb Bautilan. Serà bonic,
1: oh,
0: això.
1: Oh, que bonic.
5: Demà les 4, sí.
0: Adéu.
6: La vesprada de punt. Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos.
7: Les llengüetes de punts de llengua.
6: A punt ràdio. Cada u
5: tot el seu gust i el seu disgust. El que per a uns és mel, per a altres és fel.
8: Efectivament.
5: Entre la jota del iaio i el reggaeton del mòbil, els nostres timpans viuen una total batalla generacional.
9: I què li sembla això que ha passat? Perquè n'hi ha opinions enfrontades.
10: Sí, claro, és que tot això ho he viscut jo.
5: Però de veritat, cal triar bàndols?
11: Sí. No.
5: Què tenen en comú? Una albada i una cançó de Bad Bunny.
9: No tinc ni idea.
5: Les dos són formes de contar històries, de seduir, de cridar, de compartir emocions.
12: Ui, que bonico!
5: Això sí, en els dos casos es fa música popular, del poble.
13: Jo no suporto el reggaeton ixe que escolten els joves.
5: A mi el reggaeton em dona marxa.
14: Home, pues clar.
5: No tot han de ser jotes i albades. Mira, iaia, perquè et convences, ara et posaré una gravació antiga d'un senyor d'Alcalà de Xivert perquè veges que la lletra podria ser perfectament la d'una cançó de reggaeton.
15: Y ahí la torretita neva, si sapieres lo que me ha pasado, que me han sortido dos bañes, yo no sé qué me les ha pasado.
5: Barregeu, aprofiteu la força d'un estil amb la riquesa de l'altre, tal com fan Sandra Monfort, la Maria o Faixa.
16: Oh! Chica, però que moderna!
5: Vinga, iaia, nosaltres ballem. Una jota reggaetonera.
17: Oh, que són de bones! M'encanten!
5: De cançons n'hi ha per a tots els gustos. Tants caps, tants barrets. Tantes orelles, tantes cançons.
18: A mi m'agrada la Pantoja.
5: Fins a la pròxima llengüeta.
6: A Punt Ràdio.
7: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio. De tu a tu.

Serà tan difícil saber la història que hagueren escrit, els somnis que no podran ser. La vida es deté en un instant, la pluja ofegat el futur, la vis que a ningú va salvar. I ja fent camins plens de fang, que han bloquejat cada rum, que han esborrat els records, que han abandonat els seus llars. Quan mires al cel ja no creus.

0: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

Les 11 de la nit i 3 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 minuts temps de ràdio per a l'esport en Apunt Ràdio, amb Juan Alpuente al control de so i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai. Vos saluda, com cada nit, Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT, i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, i que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 minuts, com si fóreu un per nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, @90minuts, X o Twitter, @90minuts, el 90 en xifra, en número, per a TikTok, el nom del perfil és 90 Minuts Ràdio, i ser 90 també en xifra, també en número, i per a Instagram és també 90 Minuts Ràdio, però sense xifres i números, tot en paraula, en lletra. I si voleu enviar un àudio amb la vostra opinió, teniu, ja sabeu, el WhatsApp 6-9-42-18-01, 6-9-42-18-01, per a opinar sobre qualsevol dels temes que tractem en el programa i sobre la pregunta que vos fem esta nit, i és: vos canvia la percepció en algo el fet que el València tinga opcions d'aspirar a Europa en l'última jornada, encara que sigui en conferència? I això és la pregunta que vos fem. Vos canvia l'opinió, la percepció de la temporada en algo el fet que el València puga tindre alguna opció en l'última jornada d'entrar en Europa? Esta nit i demà, el 90 Minuts va començar viatjant a Atenes, a Grècia. Ahí tenim ja l'equip d'enviats especials del 90 Minuts, a Luis Urrutia i Nacho Rodilla, que ens van a contar la primera Final Four en la història de València Bàsquet. Un projecte valencià que, per mèrits propis, ha donat el pas definitiu per a colar-se en tots els espais esportius de la ciutat i quasi diria del país, tot i que siga només per jugar les semis contra el seu benvolgut Real Madrid de l'ànima. Passa el que passa a Atenes, València Bàsquet ja ha guanyat. Realment ja ho va fer quedant segon de la lligueta en la fase regular de l'Eurolliga, quan va decidir no fer biscotto l'últim partit contra el Panathinaikos o en la estratosfèrica sèrie de quarts de final contra els grecs. Ahí se va veure que este és el pas definitiu cap a alguna cosa molt gran. Però el triomf de València Bàsquet s'entén des de la lògica aposta amb trellat per construir un gran club, aprenent de les errades passades i rectificant-les, amb esperit de creixement i amb ambició, amb saber delegar en els professionals que complisquen en les seues àrees, amb la inestimable ajuda d'un propietari que ha invertit per arribar dalt, amb un entrenador d'èlit i amb experiència i amb exigència, i una plantilla amb fam de voler fer coses grans i, sobretot, com dèiem, amb exigència i fixant objectius. Amb un pla de creixement que descansa en la lògica, s'ha fet primer un bon equip i després s'ha construït un hogar que du a molta gent que s'ha fet fidel d'aquest equip i que és un hogar com per a sentir-se orgullós. Per això València Bàsquet reclama la nostra atenció i la va tindre. La nostra atenció i el nostre esforç tant en els dies previs i en els 90 minuts com en els punt a punt dels dies de partit. I diem en els punt a punt perquè segur que anem a fer més d'un. Jo estic segur que anem a fer més d'un, que unes hores no va ser. I que van a ser dos, amb tot el que això significa. En este València Bàsquet està esta il·lusió que, salvant les distàncies de la diferència d'ambient entre el futbol i el bàsquet, se tasta aquest ambient que possiblement va viure el València en el seu dia quan arribar a les primeres finals de Champions. Havent segur que la gestió emocional de grup de Pedro Martínez sabrà transformar aquestes ganes d'esta primera gran irrupció en l'àlit del bàsquet europeu per a que siguin energia per a guanyar i per a continuar fent gran este projecte. Tal i com diguérem en la ja, no sé si dir històrica, estratosfèrica o celestial sèrie de quarts de final de 5 partits contra Panathinaikos, València Bàsquet ha arribat per a quedar-se. Comprovar-ho sols és qüestió de temps i sense cap dubte, també tenim clar que esta
és la millor de les notícies. És una sensacional notícia. Les 11 de la nit i 8 minuts, grans i menys, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: Les 11 de la nit i 8 minuts. Saluda ja Salva Folgado. Hola, Folgado, què tal?
1: Què tal?
0: Pues, a partir d'ara, sobretot en el 90 minuts d'avui de demà, modus bàsquet, eh?
1: Home, modus bàsquet perquè València Bàsquet té l'opció de, bueno, pues de fer història o de continuar fent història, perquè aquest equip, córrega el que córrega, este cap de setmana en la Final Four, la final a 4 d'Atenes, ja ha fet història. Ha tancat una temporada absolutament extraordinària, solament accident de manera brillant a final a 4. Per tant, Manolo, passe el que passe, aquest equip ja ha fet història. Ui. I hem d'estar amb ell i hem acompanyat el València Bàsquet i, per tant, bueno, pues en les hores prèvies ahí estarà esta casa i esta sintonia.
0: Jo tinc... I aquesta enrònia que diuen que dia la mare, que és com això, un colp de cor, de dir que jo no sé què passarà en la final, però sí que tinc la seguretat de que passen a la final. Tinc aquesta percepció.
1: Bueno, no m'estranyaria, Manolo. El Real Madrid té baixes, ara suposo que millor que nosaltres ho analitzaran Urrutia i Rodilla, però bueno, este equip, després del que ha demostrat al llarg de la temporada regular, és capaç de plantar-se en la final, sí.
0: Bueno, pues d'això i de moltes coses més anem a xerrar, així que avui les fotos imagine que venen en grec, no?
1: Fotos venen avui i tenen cistella. València Bàsquet ja està a Atenes. L'expedició taronja ha viatjat amb tots els jugadors per a la gran cita del bàsquet europeu. Inclús els lesionats Josep Puerto i Xavi López Aróstegui o Cárdenas, s'ha dit esta temporada al peristèric que no pot jugar a Eurolliga. L'equip tindrà demà l'oportunitat d'entrenar en la pista on divendres es vorà les cares contra el Real Madrid en les semis de la final a 4. Una festa per a tancar el curs. El Villarreal acomiadarà diumenge la temporada amb una festa en la Ceràmica després del partit contra l'Atlético de Madrid, en el qual espera aconseguir la tercera plaça de la Lliga, després d'haver aconseguit ja per primera vegada la seva segona classificació seguida per a la Lliga de Campions. El club ha preparat una festa després del partit que comptarà amb homenatges i comiat al tècnic Marcelino García Toral o al futbolista Alfonso Pedraza, que ja ha donat a conèixer el seu adeu definitiu al club i que, a més, es tancarà amb un castell de focs artificials. Agrecomiat de Mestalla per a Lucas Beltrán. L'argentino supera els seus problemes en un genoll i serà baixa contra el Barça en l'última jornada de Lliga. D'altra banda, Danjuma està millor de l'esquena, però no ha completat l'entrenament d'este matí i es dubte per al final de Lliga. Seran protagonistes el porter argentí de l'Els, Matías Dituro, ha assegurat que no veu el seu equip plantejant el partit a aguantar davant el Girona, encara que els val l'empat per assegurar la permanència en primera. Els comptes són clars. Si aconseguís guanyar o empatar, tindrà la salvació garantida.
2: La verdad que veo un ambiente muy positivo después de la victoria del otro día en casa. No pensamos absolutamente en ninguna carambola, te lo juro, en ningún resultado negativo, ni mucho menos. El objetivo nuestro es conseguir el récord de puntos este fin de semana. Lo que sí te puedo garantizar que no veo un Elche que vaya a aguantar el partido. Es nuestra esencia, nuestra forma de jugar, es lo que nos trajo hasta acá.
1: El llevant recorre la tarjeta roja de Brugui. El club alega que el jugador va reaccionar després d'una estirada de moño de Mojica i nega que la manotada anara amb força excessiva, com va reflectir Álvaro Las Rojas en l'acte. D'altra banda, Toljan i Víctor García, amb sengles contractures musculars, tampoc han treballat avui. Claudio, superfeliç, el tècnic del Deportiu Eldense, en declaracions a punt després de la festa de l'ascens, ha donat les claus que li han donat la tornada a segona divisió a l'equip alacantí un any després de perdre la categoria.
3: Superfeliç porque, bueno, es algo que desde un principio no esperaba porque, bueno, ya sabéis todo en mi historia un poco, ¿no? En cuanto, bueno, pues empecé con el filial y al final la que había aquí y creo que en la trayectoria pues ha sido espectacular, ¿no? Me he encontrado un grupo humano sensacional. Y eso ha sido un poco lo que nos ha llevado a conseguir el parte de lo que nos ha llevado a conseguir el ascenso. Ha habido momentos buenos, momentos malos. La regularidad del equipo ha sido espectacular. Los puntos que hemos hecho, complicado, ¿eh? Y sobre todo cuando tienes rivales tan buenos como los que hay en el segundo grupo.
1: Leire Romero avança en Roland Garros. La tenista valenciana ha guanyat a la britànica Dart per 6-1 i 6-4 i passa a la final de la fase prèvia de Roland Garros. Si guanya en la següent ronda, Stephens estarà en el quadre final del prestigiós torneig francès.
0: Les 11 de la nit i 13 minuts. Vos recordo, arraba 90 minuts, arraba 90 minuts, en 90 en xifra, en número. Per a X o Twitter, per a TikTok, 90 minuts ràdio, si 90 també en xifra, també en número. I per a Instagram, també 90 minuts ràdio, però sense xifres i números, tot en paraula, en lletra, sí. El que voleu és enviar un àudio, ja sabeu que teniu el nostre canal de WhatsApp, 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a parlar de qualsevol dels temes que tractem en el programa i de la pregunta que avui vos volem fer, i és si vos canvia l'opinió de la temporada, que abans ja tinc opcions de abastar Conference League lluitant en l'última jornada. 11 i 14, pausa per a la publicitat i en tornar de la mateixa ens esperen en Atenes, Urrutia i Rodilla. En tornar de la pausa parlem de tot això i de moltes coses més així en Apun Radio i durant els pròxims 90 minuts.
4: ¿Y dices que siempre sucede?
5: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
6: Solo se me ocurre. ¡Wow!
4: Increíble. Pasa siempre.
5: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
6: ¡Wow!
5: Descúbrelo en tu concesionario.
7: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
8: Si la teua empresa necesita créixer, innovar o fer un pas més, ara és el moment. L'IBF t'ofereix préstecs bonificats en excel·lents condicions, a llarg termini, amb tipus d'interès fix i sense comissions. Per a impulsar la teua empresa, compta amb nosaltres. Presenta la teua sol·licitud en préstamos.ibf.es. Generalitat Valenciana.
9: El 26 y 27 de mayo vuelve a Feria Valencia la cita para potenciar la internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana. El Congreso Go Global cumple 10 años ayudando a las pymes en su apertura exterior, ofreciendo oportunidades de negocio y atrayendo la presencia de compradores internacionales. Organizan IBAC Internacional y las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, con el patrocinio de ICEX y el apoyo de Fondos FEDER. Inscríbete gratis en congresogoglobal.com.
10: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en Apun Radio.
11: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
12: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
11: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
10: Vibra amb els esports d'Apun, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
12: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apun Radio.
13: Escriu-nos al correu publicitat@apun.es.
12: Juga amb nosaltres esta temporada.
14: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
15: T'impera tu una promesa y una pasión que es fagran. Con el chiquete.
16: Estás escoltant 90 minuts.
15: Com la xiqueta que sempre ha somiat. Som la gent de...
16: Amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

0: I de 7 minuts, el 90 minuts, que se'n va directament fins a Atenes. Allí ens esperen els enviats especials del punt a punt d'esta casa, que ens van a contar tota la prèvia i tot el que ocórrega en els partits de València Bàsquet en esta final a 4 d'Atenes. Allí ha d'estar Luis Urrutia. Hola, Luis, què tal? Bona nit.
1: Hola, Manolo, què tal? Salutacions i molt bona nit. Les 12:15 passades ja de la nit, així en Atenes, una hora més en Grècia que l'hora oficial de la Comunitat Valenciana. I així estem, en una nit magnífica, la que fa així en Atenes, al voltant dels 20 graus de temperatura, i ja dic, una nit fantàstica per a passejar vora mar, que són, estem esperant el que pugui ocórrer després d'un dia molt llarg, el que hem tingut en la jornada d'avui.
0: Què tal el viatge en avió, Luis?
1: Pues de veres molt bé, molt tranquil, l'atenció magnífica per part de la línia aèrea. I si vols que te diga la veritat, Manolo, així, este viatge m'ha recordat a París.
0: Ai, ho he dit jo en... A més que tu, visqueres de primera mà, sí. Salvant les diferències en l'ambient futbolístic entre el futbol i el bàsquet, però sí que se intuís, Luis, ixa il·lusió de les primeres voltes d'arribar al cim.
1: Sí, per a mi la mirada dels jugadors estava en l'avió al costat de Key, al costat del Crack, tenia prop Reubers, i de veres que és com si se n'anara la pandilla a prendre un berenar així a Atenes. És una sensació de que venen en zero pressió i que venen a viure aquesta experiència, no? Tal i com li va passar a aquell València de Cañizares, que anar a París també, després li esqueva la ment, però jo recordo aquell viatge a París en l'equip i venia en esta mateixa il·lusió, en aquestes mateixes esperances. Després el meló pot eixir bo o pot eixir pepino, però la sensació que fa és que aquest equip està preparat.
2: Estan tots, Luis, bona nit, han viatjat inclús sí. Lesionats, el Cárdenas, que a més, bueno, acaba la temporada en el Peristeri on estava cedit, va jugar ja el pas acaba de cada setmana, no pot participar en Eurolliga, però vaja, que ahí estan tots, com és normal i com és evident, per a fer pinya i per acompanyar al grup, per a tractar d'empentar i de fer força, per a tractar de, bueno, de vèncer el que seria històric este cada setmana en la final a 4.
1: Sí, Xavi López Arostegui i Josep Puerto no van a jugar, almenys el partit de divendres, i jo crec que no van a jugar en tota l'Eurolliga. Álvaro Cárdenas no pot jugar esta Final Four, però després de, com ell va dir, el marrón que li va fer Pedro Martínez en el partit de Baskonia, pues ha decidit que vull acompanyar a l'equip. Alguns jugadors han vingut ja en part de la seva família. La resta de familiars vindran en els vols charter que divendres eixiran des de València per a plegar ja el dia del partit per a recolzar a l'equip.
0: Amb quina temperatura vos ha rebut Atenes, Luis?
1: Oh, fenomenal, 20 graus de temperatura, per a viatjar en mànega curta, per la ciutat. Abans de que parles en rodilla, te dono un parell de dades.
0: Sí.
1: Per exemple, el València Bàsquet, en cas de perdre el partit de divendres, s'endurà d'ací 1.800.000 euros, és el que cobrarà de l'Eurolliga. Per exemple, Baskonia, que ha jugat aquesta competició, no cobrarà res econòmicament per esta competició. Si guanya, el preu és 2.400.000, és a dir que tampoc hi ha tanta diferència entre guanyar l'Eurolliga i, per exemple, perdre en semifinals. La diferència no és massa gran. I l'altra és l'experiència. Cap jugador de València Bàsquet ha disputat mai una fase final, una final a 4, una Final Four de l'Eurolliga. Els jugadors del Real Madrid acumulen 26 participacions, perdona, 48 participacions en les finals a 4.
0: Quina barbaritat.
1: Clar, és que no me jull que ha guanyat 3 Eurolligues, ha jugat 20 partits en finals a 4.
2: Guanyat 3 Eurolligues, Luis, té 11 títols, perquè anteriorment, bueno, en la Copa d'Europa, no recordo com es deia la competició abans de l'Eurolliga, ja l'havia guanyat, ja l'havia guanyat 7 vegades, vull dir, aquest és un equip que està habitual i que està acostumat a, està habitual i que està acostumat a guanyar, i que és el favorit. Suposo que quan parle Pedro Martínez, que serà demà, Luis.
1: Sí.
2: De fet, jo crec que ja ho ha fet en la prèvia, en declaracions prèvies ja ha dit que el favorit era el Madrid, com és normal. Li va traslladar tot el favoritisme al Madrid. Sí.
1: Ho va dir després del partit de Baskonia.
2: Exacte,
1: exacte. He vist un moment, què tal, Pedro, com vas? La resposta ha sido: van bien las cosas. Yo, aunque van bien las cosas, si han encabido una final a 4. En fi, pues ahí sí és com és Pedro Martínez. Rodilla està indignat en l'hora que li han donat demà per a entrenar a València Bàsquet.
0: A veure qui me surt compte. Hola, Nacho, què tal? Bona nit.
3: Hola, què tal? Bona nit.
0: A veure, què ha passat en l'hora d'entrenar demà en el pavelló del partit?
2: En l'OACA.
3: No, l'horari... El horari d'entrenament del València Bàsquet demà és a les 9 de la nit. No passa res. El que passa és que nosaltres estem a 40 i pico quilòmetres de l'OACA i, evidentment, això s'allargarà. També per el matí està la presentació de l'Eurolliga, no? Els millors jugadors, en tots els entrenadors. I, bueno, res, estarem ahí i la veritat és que, bueno, estirarem el dia en Atenes per a estar en qualsevol coseta, però el que sí que tinc clar és el que ha dit Luis al principi, que este València Bàsquet, en el sentiment de lo que transmet en els missatges, en les paraules quan te parlen en tu, és de absoluta convicció, de normalitat, és a dir, consistir en els col·legues, és tal qual, però el sentiment és de que han fet algo molt, molt gran, però creure, el que ha dit Luis al principi, que este València Bàsquet, en el sentiment de lo que transmet en els missatges, en les paraules quan te parlen en tu, és de absoluta convicció, de normalitat, és a dir, consistir en els col·legues, és tal qual, però...

0: importància té a l'hora d'arribar òptimament de Coco a la final. Parlava abans del que li va passar al València en París, i jo crec que va ser també molt de Coco. Quina importància té la gestió d'aquestes hores prèvies, d'haver arribat dos dies abans, del bon ambient que n'hi ha, de la convicció que crec que, té Pedro Martínez? Quin pes pot tindre això a l'hora d'afrontar una semifinal contra el Real Madrid?
1: Pues molt, jo crec que té molt de pes, no? Totes aquestes circumstàncies que rodegen a l'arribada dels equips així, pues li tens que donar valor, i jo crec que en aquest aspecte un poc les circumstàncies del Madrid i del València Bàsquet són un poc diferents, no? Perquè el Madrid ve tocat en el xoc interior, no va estar ni Tavares ni Len, ve tocat en quant a que ha patit tres derrotes també consecutives en la Lliga ACB, i bueno, i uno pot pensar, és que va molt sobrat o anava sobrat, sí, però ha trencat un poc aquesta dinàmica, no?, que arrastrava, i València Bàsquet és com si estiguera donant-li continuïtat a tot este últim tram. Se pot haver deixat aquest partit contra Baskonia, no?, en Lliga ACB, però tot l'altre és de mantindre un llistó d'esplendor. Per tant, jo li dono valor al moment de cadascú, i el factor de l'experiència, no?, que sí que té el Real Madrid i no té València Bàsquet, bueno, pues ahí es galons és per a l'equip d'Escariolo, i tu tens que tapar-ho, i això... inexperiència, que taparo en moltíssimes ganes, en no ser conformista, en ser ambiciós, i anem a veure qui s'apodera. Entenc que va tot per la via de la igualtat, encara que el Madrid arribi tocat en el joc interior, però Escariolo ja té plantejaments i ja ho ha plasmat també en estos últims partits, no?, per encarar este enfrontament d'una manera diferent. I anem a veure els arguments d'uns i d'altres, quin dels dos s'apodera.
2: Sense Tavares, Nacho, bona nit.
1: Bona nit.
2: El joc interior d'Escariolo per a oposar al joc interior de Pedro Martínez, quin és? O sea, què alternatives té sense aquest pivot tan dominador com és Tavares?
1: No, és Trailais en aquesta posició i Usman Garuba, un Usman Garuba que possiblement és el més interior dels que queden, però no és un jugador d'alçada per a tindre aquesta capacitat intimidatòria, no?, que té Tavares ni que té Len, no? Per tant, és un xoc interior diferent, pot reubicar i va reubicar també per moments a Sonja a la posició de 4, l'estava aprofitant també al 3, va tindre, com si digueres, dos interiors que puguen amenaçar molt des de fora, de tirar el baló a terra. Bueno, estem parlant d'un xoc interior que xira un poc la seva forma d'encarar el partit, no?, de la dinàmica en la que Escariolo plantejava els seus quintets, i això va otorgar-li, pues, segurament més amenaça des de inclús des de la línia de 3, més jugadors interiors amb més mobilitat, però crec que també s'adapta a lo que és l'estil de València Bàsquet, i ahí, bueno, l'engranatge defensiu nostre va estar molt preparat per a esta disposició que planteja Escariolo. Van anar d'entrenadors també, perquè els dos van a tindre... Recordo l'últim partit contra el Madrid i plantejava ixa zona 3-2, no? Escariolo, després de fer cistella, se protegia d'alguna manera per a frenar, per a matar el ritme de València Bàsquet. Bueno, ixes cosetes, Escariolo les té, Pedro Martínez, evidentment, també, perquè així ho fa cada partit, i bueno, va anar de jugadors i al mateix temps de pissarra també d'un entrenador i de l'altre.
2: Entenc que en l'eliminatòria pesa aquest ànim de revenja o de venjança després del que va passar en la final de Copa, Nacho. No sé si heu pogut, bueno, pues, parlar amb els jugadors, i entenc que tindran també ben present que se'ls va escapar la Copa del Rei davant el Madrid en una acció, bueno, pues, desgraciada.
1: Tens que tindre present com se te va escapar, no? Perquè en el sentiment dels jugadors està que ho feien a la perfecció, que el domini del ritme estigui en les nostres mans, que
2: tenia el Madrid a Tavares en aquell moment, ja no el té, per tant era millor equip aquell.
1: Era millor equip del Madrid, i tu el dominares, que no tingueres pues el punte de control, no?, de gestionar aquesta diferència en el marcador en el tram decisiu. Jo crec que també València Bàsquet en aquest aspecte ha millorat. Jo veig a València Bàsquet més més dominador, més gestor en els trams finals i encara que potser no siga en base a una elaboració clara, però sí a ficar un punt de pausa, a allargar un poquet la possessió

0: llistats finals, bueno, és el que correspon i tens que tindre sentiment de revenja un poquet entre cometes, no, respecte a aquest partit, per a pensar que vols pegar-li el colpet en aquestes semifinals al Real Madrid, i al mateix temps com es va produir allò i saber que si tingueres aquesta diferència que ho has de gestionar de manera diferent.
1: Lluís, València Bàsquet ha anunciat fa escassament unes hores que finalment el partit se podrà veure des de la plaça de l'afició en pantalla gegant.
2: Sí, a la fi ni en la Fonteta ni en el Rotxarena. Han triat este parc de l'afició al costat del, enmig dels dos pavillons, no? Entre els camps d'entrenaments de València Bàsquet i el Rotxarena, amb la única excepció de que no està oberta qualsevol. És debades, però cal omplir un formulari, cal inscriure's. Demà es publicarà a partir de les 12 en el lloc web del club, per a que la gent que vulgui anar el divendres des de les 4 i mitja, en llocs per a beure, per a menjar, per a també una barra, per a que primer s'anote i després puga acudir per a presenciar en dos pantalles gegants este València-Madrid, estes semifinals de l'Eurolliga que es jugaran així en l'OACA, i on esperem també veure ixe miler de seguidors de València Bàsquet que divendres de matí aniran a poc a poc agafant els avions per a plegar així a la capital de Grècia.
3: En principi, Lluís, els actes destacats per al dia de demà, imagina que serà la roda de premsa de Pedro Martínez i centralment a les 9 de la nit, com deia Nacho Rodella.
2: Ha fet l'organització una roda de premsa de presentació de la competició, serà a les 12 hora local, a les 11 hora de la Comunitat Valenciana, i estaran els 4 entrenadors i dos jugadors, i un jugador de cada equip per part de València Bàsquet. Clar, té que estar Gerard Montero junta a Pedro Martínez, i ahí estaran els 8, així que a més se l'emporten a l'Acròpolis a eixa roda de premsa, que si tot va bé la podrem sentir en directe amunt i avall, així en la sintonia del Punt Ràdio.
3: Amb Sergi Olcina en el magazín de matí d'esta casa. Tornem a comunicar demà, companys, a veure si de nervis ja aneu una miqueta més pujaets o continuo mantenint aquesta calma que heu transmès en el dia d'avui. Lluís, Nacho, gràcies.
0: Vinga, adeu.
2: Adeu, bona nit.
3: 11 de la nit i 31 minuts. Això és el començament del 90 minuts, que, com deia, obligatòriament, estos dies va estar molt centrada en, i molt centrat en València Bàsquet, i d'inici final a 4 en Atenes. Quan Nacho ha dit lo de l'hora que li han posat, jo he dit que no estarà pagant el València Bàsquet l'haver-se carregat a l'anfitrió, Salva?
1: No, bueno, no, perquè bueno, si la cosa depenia de Giannakopoulos, jo no tindria cap tipus de dubte, però bueno, és l'Eurolliga. Entenc que no, però vaja, l'horari és algo estrany. Sí, sí.
3: És una miqueta estrany. Bueno, canviem de terç, si te sembla. Hem de parlar de l'Elx, Salva, que se la juga este cap de setmana, però vamos, o sea, és un, com diuen els brasilers quan arriben a la fase d'eliminatòries dels mundials, és un mata-mata.
1: Sí, a la fi tots els equips valencians se la juguen este cap de setmana, el Villarreal perquè busca la tercera plaça de la Lliga, el llevan perquè, bueno, encara que està més a prop que l'eix de la permanència, bueno, pues també es juga continuant una temporada més en primera divisió, i el València perquè vol accedir a Europa, i l'Elx, Manolo, que probablement, com acabes de comentar, és qui ho té més complicat, però que encara té opcions i depèn de si mateix per a mantenir la permanència en primera divisió. A la fi els comptes són clars. Si l'Elx guanya o empata, tindrà la salvació garantida, per tant, només una derrota el deixaria fora. Avui ha parlat al respecte de tot això Matías Dituro, que és el seu porter, que recordem va ser escollit la temporada passada el millor porter de la segona divisió, i Dituro ha parlat de l'energia que té la plantilla, que li dona la seva afició de cara a vèncer este cap de setmana i obtindre la permanència.
4: Estamos muy ilusionados de poder llegar a la última jornada dependiendo de nosotros. Veo un ambiente muy positivo, tenemos muchísima confianza en lo que hacemos y nos vamos a ir a jugar una final. Trabajaremos de la mejor manera posible estos días. La calle nos transmite muchísima confianza, energías positivas que nosotros intentamos absorberlas para para dar todo el fin de semana en este partido.
1: Dituro, que ha parlat d'energia i també ha parlat de confiança.
4: Con todo el respeto que se merece el Girona, pero sí, claramente nosotros vamos a querer ir a hacer un partidazo, a conseguir los tres puntos, a dejar la vida. Nosotros hemos sacado 7 puntos fuera de casa, no fue nuestro mejor año fuera de casa. Acá es una final, es un partido único en el cual somos nosotros o son ellos. Seguramente también ellos tendrán sus miedos de decir que no le valen ciertos resultados, que tienen que salir a buscar. Entonces, nosotros tenemos muchísima confianza.
3: La confianza de Matías Dituro, pero dice Elche que se la juga, es un tú o yo en Girona, y esperem que siga per a Elche, perquè fins ara, l'altre dia els companys de, el company especialista de números en la cadena COPE, però Martín deia que en les 5 ocasions anteriors en què en l'última jornada dos equips s'han enfrontat jugant-se el descens, mai ha pogut eixir victoriós l'equip de casa. O sigui que esperem que un empat o una victòria és el que salvaria al conjunt il·lícita, que és el que tots volem. 11:35, com cada dia ja des de dilluns, també estem activant el Modus Mundial.

0: 11:35 en una i comencem amb una notícia que no és directament del Mundial, encara que sí, afecta les seleccions, perquè se revoluciona completament, Salva, el format per al futbol de seleccions.
1: El comitè executiu de la UEFA s'ha reunit avui a Istanbul i ha decidit canviar el format per a les competicions de seleccions masculines de UEFA a partir de 2028, de manera que des d'aquesta data les fases de classificació de la Nations League, la Lliga de Nacions, seran igual que l'actual Lliga de Campions. És a dir, que jugaran una vegada contra cada equip fora o a casa i no dos voltes, com corre fins ara, és a dir, que s'ha acabat allò d'anada i tornada. Tu vas a jugar contra tots, però bueno, igual jugué contra tu a ma casa i jugué contra Juan el Puente, pues en fuera de casa.
0: Estil Champions. Te puede tocar un España-Chequia y un Anglaterra-España.
1: Sí, la nueva estructura más, la UEFA Nations League pasará a partir de la edición 2028-2029 de las cuatro ligas actuales a tres ligas de 18 equipos. Cada lliga estarà composta per tres grups de sis equips que disputaran sis partits contra cinc rivals diferents, a casa o fora contra equips de bombos distints i a casa o fora contra el rival del seu mateix bombo, Sevilla Manolo. Menys partits, perquè no hi ha anat i tornada, però més equips en competició.
0: Correcte, i competició en teoria més dura, més complicada. Ja veurem, perquè és cert que amb este format jo crec que la Champions ha sigut guanyant en espectacularitat, com hem pogut veure en les dues temporades que està funcionant. Què ha passat amb Tunísia? Que el seu millor jugador no va al Mundial després d'una toca de son pare.
1: És una història curiosa perquè Louis Ben Farad, jugador de 19 anys del Karlsruhe, que milita a la segona divisió, en la Bundesliga 2, no va estar en el Mundial. Sabri Lamouchi, seleccionador nacional, no l'ha inclòs entre els 26. Però les raons s'han sorprès, perquè ha comentat en roda de premsa el seleccionador nacional que va rebre una trucada del pare, una telefonada del pare del jugador, i que el pare li va dir que era massa pronte per a convocar al seu fill per a que anara al Mundial. Per tant, se negava la família a que el jove jugador anara al Mundial. El seleccionador li va estranyar, va cridar al mateix Louis, al fill del pare, i este jugador no va contestar. La Muxia dice que es una falta de respecte, però este futbolista, sorprenentment, no sé si hi haurà alguna altra raó, però este futbolista de Dene Wanch, que era la joia de la selecció, no va anar al Mundial perquè és massa jove per anar, segons son pare.
0: Ah, vale. És possible que siga massa jove, que tinga algun problema d'ansietat fora de casa. És el que li va passar en el seu moment a Jesús Navas quan comença amb la selecció, o a Bojan Kekić. Ara bé, que te crida el seleccionador i que amb 10 anys no li agarres el telèfon, com sols dir tu, sabes que ahí dins no hi ha pilot, eh? Ahí dalt no pilota ningú.
1: Bueno, ahí hi ha una circumstància que probablement no ha transcendit.
0: Bueno, la selecció argentina que va utilitzar la intel·ligència artificial en el Mundial.
1: La selecció argentina va anunciar, avui, en les pantalles, a més, de Times Square, a Nova York, que el seu cos tècnic usarà la intel·ligència artificial de Google Gemini, que és una d'aquestes IA, que hi ha durant el Mundial d'aquest estiu per a previndre lesions i analitzar els partits, segons ha dit el director comercial de l'AFA, Leandro Petersen. Tota aquesta tecnologia, diu, ens permetrà treballar molt en la prevenció de lesions, l'anàlisi tàctic i moltes altres coses a temps real que impliquen la presa de decisió dels cossos tècnics.
0: Un influencer, és que en lo de Brasil, en Brasil és punt i a part, un influencer va embogir amb la convocatòria de Neymar i va destrossar la seua tela a punyers.
1: Sí, és curiós el que està passant amb el Brasil, amb Neymar, perquè jo he vist un vídeo en el dia d'avui,
0: sí,
1: on bueno, Neymar, quan bueno, coneix que és convocat, etcètera, va al servici, la gent el perseguís, i en els mòbils el grava, a Neymar, i Neymar està l'home allí, en la tassa, i té tota una massa en la porta del quarto de bany, esperant que aparega. Però és que estan gravant-lo en el mòbil. M'ha aparegut una barbaritat. No sé si és IA, pense que no, però m'ha aparegut una barbaritat. Però el que acabes de comentar d'este influencer, li diuen Marcelo Cabral, va tornar-se absolutament boig en veure que Ancelotti convocava a Neymar i va destrossar a punyades la pantalla del seu televisor després de veure l'anunci de que Neymar anava en el Mundial. Va perdre el control, va destrossar la tele a colps i va profetitzar, abans de trencar-la, que el sisè Mundial va arribar.
0: Això d'alegria. Vull dir,
1: no d'alegria.
0: No vull que estar al costat del tal Marcelo Cabral el dia que Brasil, si no acaba guanyant el Mundial, siga eliminada.
1: Bueno, jo crec que veurem en guany, Manolo, perquè tots sabem com reaccionen els seguidors del Brasil, sí, també de l'Argentina, o els sud-americans, quan la cosa va mal per a les seues respectives seleccions, fan absolutes barbaritats.
0: Bueno, i per a tancar, la República Democràtica del Congo, que està classificada per al Mundial, però que ara hi ha un problema sanitari al seu país, Salva.
1: Sí, hi ha un brot d'Ebola, Manolo, a la República Democràtica del Congo, des de fa ja setmanes. En principi, la participació dels Geoparts, que és el malnom que té
0: m'agrada
1: la República Democràtica del Congo, està enquadrat en el grup K, al costat de Colòmbia, Portugal i Uzbekistan. La seva participació, segons l'organització, no corre per ell, però bueno, pots imaginar-te que estan baix el focus de les autoritats sanitàries dels Estats Units, que de moment no cancelen la participació del Congo, però que a la mínima, Manolo, a la mínima sospita, caurà i suposa que serà substituïda. De moment, estan inclosos en el protocol de proves, en aïllament, que s'aplica als ciutadans estadounidens que tornen ja residents permanents. Però a la mínima, Manolo, esta selecció no participarà en el Mundial.
0: Esperem que sí, perquè crec que ixe Uzbekistan, República Democràtica del Congo, pot ser absolutament impagable. Molt bé, les 11:42, si et sembla, tanquem la primera part,
1: sí.
0: La informativa, i després d'esta pausa entrem en el terreny del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi.
2: Por la mañana café, por la tarde ron.
3: Estàs escoltant 90 minuts.
2: Tu balcón.
4: Por la mañana café, por la tarde ron. Ya estamos.
3: Amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
2: D'Arecibo hasta Ponce, de Fajardo a Rincón, en la voz de todo un barrio, desde Almirante a Frontón.
5: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
6: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
7: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
8: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A.Punt Ràdio.
9: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
10: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
9: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
8: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
10: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
7: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
10: Juga amb nosaltres esta temporada.
11: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
3: La tertúlia esportiva en 90 minuts.

0: Sante, bon dia. Més esports en esta sintonia. Demà a les 2 andarem ja i esports a punt. De seguida tindreu el podcast, per ser la roda de premsa de demà del bàsquet en el Amunt i Avall amb Sergi Orcina. De seguida tindreu el podcast del programa en les nostres xarxes socials i en el web d'Apunt. Recordeu fer-vos subscriptors, que és la manera més còmoda d'escoltar-nos. Tardem dijous. Acaba 90 minuts. Comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà.
1: Som a punt.
2: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
1: Apunt Ràdio.
3: Avui tenim una llengüeta per ensenyar-vos les onomatopeies dels animals.
4: Això què vol dir?
3: Una onomatopeia és la formació d'una paraula a partir dels sons reals dels animals. Així que ens centrarem en les onomatopeies d'alguns dels animals del meu mas.
5: Te l'has preparat, aquesta?
3: El gall diu bon dia ben fort. Quicriqui! La vaca canta. Fa... El gosset fa...
6: Ara m'he cagat.
3: La gateta miola fent... Meu, meu, mieu, marrameu o marramau. Quan rumrumeja o ronca és que està tan a gustet. La gallina o lloca diu... Cloc, cloc o coc, coc, coc. L'ase o burro fa... I-a, i-a o... I-o, i-o, i-o, i-o. El cavall o l'egua, quan renillen, fan... Iiii! La granota fa... Roc, roc, roc, roc, roc.
7: Levante!
3: Com farà el dinosaure?
8: No tinc ni idea.
3: Que ho sabrem quan s'inventen els viatges en el temps.
9: És un DeLorean, veritat?
10: Ciència, Marti, totes les preguntes seran contestades.
9: D'acord.
3: Fins a la pròxima llengüeta.
1: Apunt Ràdio.

0: Són les 7.
1: Les notícies del matí, amb Alba Requejo.
2: Bon dia, és dijous 21 de maig i avui encarem la novena jornada de vaga del professorat a València, Castelló i Alacant, a la Comunitat Valenciana, després que ahir cap dels sindicats convocants acceptara l'última proposta d'acord de la conselleria. Ni les TPB, ni Comissions Obreres, ni UGT, ni CESIF, tampoc AMPE, que hi dona suport encara que no convoca. Així s'expressaven a l'eixida de la reunió amb la conselleria Lauren Barcena d'AMPE, José Seco de CESIF i Marc Candela de la majoritària TPB.
3: Y es un no a ese acuerdo, cada uno tiene su postura, desde luego.
4: Se han enrocado en su posición.
5: Que se van a reflexionar, o sea, se van al rincón de pensar, a veure ara què fan.
2: Posició unànime dels representants del professorat que tenen el suport de l'enquesta que han passat a les plantilles. Dels vora 44.000 professors i professores que han votat, el 78% rebuts a la proposta de la conselleria. Maite Tarazona, UGT, Gelo Baix, Comissions Obreres.
6: És molt significatiu tant això com l'ordre de prioritats. No és primer està el salari, sinó primer està el tema de les ràtios, que això també és molt significatiu.
7: Després de la consulta, confiàvem en que podia existir la possibilitat d'obrir una finestra, una nova finestra, a repensar alguns dels punts, i no ha sigut així.
2: Des de la conselleria assenyalen els sindicats. Carmen Ortí diu que no estan disposats a negociar i reitera que han fet la proposta més ambiciosa de la història. Diu que la porta de la conselleria continua oberta.
8: Nosaltres no hem trencat la negociació. Hem demanat, almenys, la suspensió de la vaga per poder negociar en calma i posant l'alumnat per davant, i ni tan sols això han concedit.
2: No hi ha data per a noves reunions i les mobilitzacions i la vaga es mantenen. De moment, avui estan citats a la porta de les Corts a València, també a les seus del govern valencià, Castelló i Alacant. Anem ja amb la resta de qüestions interessants d'avui en sumari. Parlàvem de la vaga del professorat, però també està en marxa la vaga de metges. Toni Cano, bon dia.
9: Bon dia, Alba. Ahir de vesprada, els sindicats mèdics organitzaren manifestacions pels carrers de València i Alacant. Segons dades de la Conselleria de Sanitat, el seguiment en esta tercera jornada de vaga ha sigut del 7,4% a la Comunitat Valenciana, mentre que els convocants ho eleven per damunt del 90%.
2: I continuen les reaccions al terratrèmol polític que ha generat la imputació de Zapatero.
9: Sánchez fa costat a l'expresident. Els socis del govern espanyol marquen distàncies. I Feijóo no descarta presentar una moció de censura, però apela directament a socis d'investidura.
10: Los socios tienen que mover ficha. Los mismos socios que sacaron del gobierno el Partido Popular en el año 2018 hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer al gobierno. Si esto es así, es evidente que puede haber un cambio de gobierno en España.
2: I enmig de tot això, Gabriel Rufián, que no es descarta per a aglutinar una candidatura en les generals a l'esquerra del PSOE.
9: Ho va dir anit en una conferència en el Club Siglo XXI.
11: Si yo puedo ayudar a que haya una confluencia de, o una colaboración o un espacio de unión para maximizar resultados electorales entre las formaciones políticas soberanistas y las formaciones políticas españolas, sea como sea, siendo yo el cabeza de lista, pa'lante.
9: Una possible candidatura que a la seva pròpia formació no preocupa. El seu partit també li ha dit que repetiria com a cap de llista dels republicans amb condicions.
2: I de l'exterior, Raúl Castro, el germà de Fidel i encara home fort del règim cubà, imputat pels Estats Units.
9: L'acusa d'haver abatut dos avionetes fa 30 anys. En l'incident ocorregut sobre aigües internacionals van morir els quatre tripulants. El pas que ara ha fet la Fiscalia nord-americana recorda el que es va fer el març del 2020 contra Venezuela.
2: En els esports parlarem del València Bàsquet i del partit que disputarà demà el més important de la temporada, almenys de moment. Òscar Forés, bon dia.
12: Bon dia, Alba, sí. L'equip va arribar ahir de vesprada a Atenes, on demà disputarà la semifinal de la Final Four de l'Eurolliga contra el Real Madrid. Pedro Martínez s'emportà tota la plantilla, inclosos els jugadors lesionats, perquè tots han volgut estar presents a l'Olimp del Bàsquet per a complir un somni.
2: Després ampliem esta informació, ens contes més, i en l'horatge estem pendents de la calor a tot el territori. Què passarà amb els termòmetres? Antonio Sánchez, conta'ns.
0: Bon dia, Alba. Avui tindrem una pujada lleugera del termòmetre després d'una baixada ahir que es va notar en la major part. Avui, de nou, els termòmetres passaran dels 30 graus en algunes comarques, com per exemple Baix i Fondalades del Racó de Mus, dels Serrans, també el Camp de Túria, Costera, Ribera Alta i, com sempre passa, a la Vall d'Albaida, Baix Segura i Baix Vinalopó. Tot això amb temperatura. Aquest matí no ha canviat molt respecte a ahir, però que després de vesprada sí que es notarà aquest augment, perquè ja no bufarà tant el vent de llevant. Pel que fa d'estar del cel, ho comentarem amb més detall després.
2: Després, cap a la mitja, tornem a parlar.
0: Exacte.
2: Pel que fa al trànsit, ja tenim primeres retencions a les carreteres, a València, a la CB30 Paterna i a la B30 Mislata. I també atenció, perquè a Castelló, a l'AP7, a l'altura de Vinaròs, cal anar amb compte per la boia que dificulta la visibilitat. Així es presenta de moment el dia. De seguida en aprofundim. Vicenç Obert en la producció. Tenim Patricia Valero al comandament tècnic. Breu parèntesi i anem amb tot.
13: Sostenibilitat ve del llatí sostinere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball, els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
14: Vols viure una nit diferent? El dissabte 23 de maig, el Museu de Prehistòria de València obre fins la matinada. Descobreix una exposició sobre Egipte, recorre les col·leccions de prehistòria valenciana i participa en els tallers de jeroglífics i escriptura ibèrica. No t'ho perdes. Més informació al web del museu. Diputació de València.
15: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
16: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 102.2.
17: De tu a tu.
16: L'actualitat informativa des de primera hora en les notícies del matí.
1: Amb Alba Requejo.
2: El marcat com a dia B en la negociació entre sindicats docents i Conselleria d'Educació ha acabat sense acord. Apenes 12 minuts ha durat la reunió, que ha escenificat, Toni, la distància encara entre les dues parts.
9: Amb vora el 80% dels docents dient no a l'acord, la Conselleria ha decidit posar fi a la reunió. Carmen Ortí ha responsabilitzat els sindicats de no estar disposats a negociar.
18: Si la postura dels sindicats ara és que hem d'incorporar absoluta i totalment totes les seues propostes per tal de poder acceptar el document, nosaltres entenem que això no és negociació, això va més per la imposició.
9: La consellera de FES, la proposta que han fet és als sindicats, i ha destacat que la millora econòmica dels docents, diu, és la de més quantia plantejada a Espanya.
18: Perquè ningú diga que no hem fet tot el possible, esta és la major pujada proposada als docents en tota Espanya. La última en esta comunitat va ser fa 19 anys amb un govern també del PP. Ara, fins i tot, els hem oferit més del que ha oferit Catalunya. I casualment, allí, Comissions Obreres i UGT l'han acceptada.
9: La consellera Carmen Ortí ha reiterat que la porta de la conselleria continua oberta.
2: Estes eren les explicacions del Consell, Toni, però abans han sigut els representants sindicals els que han dit la seua.
9: Responsabilitzen la conselleria d'alçar-se de la taula de negociació i anuncien que mantenen la vaga indefinida. Ho ha explicat Marc Candela, de l'STPB, que posa en relleu els resultats de la consulta al professorat.
19: Només el 6% l'ha ratificat. Aleshores, la conselleria diu, bueno, pues gracias, nos vamos al rincón de pensar i ja veurem què passa. Nosaltres sí que volem plantejar nosaltres una proposta i ja veurem què fa la conselleria.
9: Els sindicats no donen per finalitzades les negociacions. José Seco, del CESIF, Txelo Valls, de Comissions Obreres.
4: S'han enrocado en su posición. Esperemos que este retiro que van a hacer, pues sea para pensar y ver qué quieren negociar y qué quieren escuchar de los sindicatos. Y creo que por responsabilidad nosotros no nos levantamos de la mesa, pero pedimos lo mismo de la administración.
7: Després de la pressió que estem exercint el professorat ahí fora, després de la consulta, confiàvem en que podia existir la possibilitat d'obrir una finestra, una nova finestra, a repensar alguns dels punts, i no ha sigut així.
2: A la resta d'Espanya, Toni, també hi ha vagues i protestes del sector educatiu.
9: A Aragó, els 6 sindicats amb representació en l'educació pública han xifrat en un 55% el seguiment de la vaga convocada este dimarts i dimecres en defensa de l'escola pública i contra la concertació del batxillerat. Ho consideren un èxit rotund que ha paralitzat l'educació pública aragonesa, diuen en un comunicat. Els sindicats convocants són CESIF, CGT, Comissions Obreres, Intersindical, UGT i AMPE. El detonant ha sigut la publicació de l'ordre oficial per a obrir concerts educatius a Aragó en primer de batxillerat a partir del curs que ve.
2: Això a Aragó, mentrestant Catalunya viu la segona setmana del cicle de vagues de mestres i professors a les escoles i als instituts.
9: Govern català i sindicats es tornaran a reunir avui amb una nova proposta d'educació sobre la taula, acurtar a 3 anys el termini per aplicar la pujada salarial arreplegada en el preacord amb Comissions Obreres i UGT, que la resta de sindicats veuen insuficient. L'increment salarial és la principal reivindicació en aquestes mobilitzacions, a part de més recursos per als plans d'inclusió a les aules i una reducció de la burocràcia.
2: I a la Comunitat de Madrid, la vaga indefinida que protagonitzen les educadores infantils ha entrat ja en la 7ª setmana.
9: La consellera d'Educació d'aquella regió, Mercedes Trazalejo, rebrà esta vesprada representants de la plataforma laboral d'escoles infantils, l'entitat que, amb el suport del sindicat CGT, sosté la parada en els centres amb alumnes de 0 a 3 anys. Entre les principals reivindicacions, reclamen baixada de les ràtios i millores salarials.
2: Set i 11 minuts, no només vaga d'educació, tenim també vaga al sector mèdic. És la 4ª setmana de protestes dels metges contra Sanitat, la vaga més prolongada de la història recent d'Espanya. A banda de les concentracions que s'estan produint durant tota la setmana en les portes dels hospitals i centres de salut, ahir per la vesprada els sindicats mèdics organitzaren manifestacions pels carrers de València i d'Alacant. Lluís Liñana, bon dia. Com van transcórrer aquestes manifestacions?
20: Bon dia, Alba. Ahir a les 6:30 de la vesprada una marea blanca recorria les ciutats de València i Alacant. Cal destacar que els sanitaris metges de Castelló s'uniren a la convocatòria de València. Centenars de metges ataviats amb bates blanques i cartells reivindicatius eixiren als carrers per a reclamar més personal i denunciar la precarietat laboral. Així alertava Víctor Pedrera, vicesecretari general del sindicat mèdic CESM, la situació que estan vivint.
21: Cada any són menys els mèdics que se queden quedar. La única solució de revertir esto és mejorar les condicions laborals, evitar que els mèdics se salgan.
20: Mentre que Enric Alfonso, president de Mèdicos Unidos por sus Derechos, aprofitava els nostres micròfons per a demanar comprensió i recolzament als pacients.
22: Tot el món ho sap, la sanitat pública s'està enfonsant i això és una mobilització dels metges per a tota la societat, per a tots els pacients, i els demanem el seu recolzament per a millorar les nostres condicions i la seva atenció.
20: Vaig de xifres perquè, segons dades de la Conselleria de Sanitat, el seguiment en esta tercera jornada de vaga ha sigut del 7,4% a la Comunitat Valenciana, amb un 5,75% a València, un 11,3% a Alacant i un 5,01% a Castelló. Per contra, el sindicat convocant, CESM Comunitat Valenciana, eleva el seguiment per damunt del 90%.
2: Gràcies, Lluís. Parlem ja de política perquè continua el panorama polític sacsejat pel terratrèmol de la imputació de Rodríguez Zapatero. Pedro Sánchez ha reiterat en les últimes hores el seu suport a l'expresident espanyol. Feijóo li exigís la dimissió perquè diu que Zapatero no podria haver delinquit sense Sánchez.
23: Ayer un juez imputó a su faro moral. ¿Qué hace todavía ahí manchando un día más la presidencia del gobierno de España?
24: Todo el respeto a la presunción de inocencia. Y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Lecciones de quienes tanto tienen que tapar, tantas vergüenzas que ocultar, ninguna.
2: Sobre la sessió de control, ahir planaven també les opcions de Pedro Sánchez, Toni, per a esgotar la legislatura.
9: Així és, Alba, el president espanyol descarta l'avanç electoral i el Partit Popular apel·la directament als seus socis perquè ajuden amb una moció de censura. I entre els socis que van donar suport a Sánchez des del principi, ningú parla encara de mocions, però sí que han sorgit molts dubtes sobre Rodríguez Zapatero i la seva imputació.
3: No pinta bien el auto.
9: Ho diu Jone Belarra, de Podem, formació que es va allunyar del president ja fa temps. Però també dubten socis més fidels, com aquest amic de Compromís, de Més Compromís, o Enrique Santiago, de Sumar.
5: Y si hay corrupción, todo el peso para esta persona, para cualquiera, venga del partido que venga.
3: Pero después del auto, ¿cree que hay lawfare?
5: No lo sé. Yo soy prudente porque realmente no lo sé. Parece que no está tan claro que haya lawfare.
6: Desde luego, si se ha cobrado cantidades por gestiones políticas, eso es un delito.
9: La demanda d'explicacions més clara l'ha feta el portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, exhibint des de l'escó l'acte d'imputació de Zapatero.
8: Si esto es verdad, es una mierda. Es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda aún mayor, que hemos visto muchas veces. Pero merece una respuesta. Tienen que entender que hay mucha gente de izquierdas en este país, más allá de sus banderas, que esto le rompe el corazón.
9: Sánchez, com li ha dit també a Feijóo, respon que no només pretén acabar la legislatura, també vol repetir aliances després de les eleccions de l'any que ve.
24: Lo que más hace rabiar a la derecha y a la ultraderecha es un gobierno que es capaz de sacar adelante pues iniciativas legislativas, y eso es lo que vamos a seguir haciendo hasta el año 2027, donde habrá de nuevo elecciones y esperamos reeditar una mayoría parlamentaria que nos permita continuar gobernando.
9: Rufián, de vesprada en el club Siglo XXI, aclaria que la línia roja és un possible Gürtel en el PSOE i ho argumentava així.
11: No, hasta que no haya un caso de financiación ilegal del PSOE, Esquerra Republicana no pedirá elecciones. Esto no significa votar una moción de censura, significa pedir que la gente decida lo que tiene que suceder con el gobierno. ¿Por qué? Pues porque la alternativa es infinitamente peor.
2: En aquesta mateixa conferència, el portaveu d'Esquerra Republicana deixava un altre titular. Es postula per aglutinar una candidatura en les generals a l'esquerra del PSOE.
11: Si yo puedo ayudar a que haya una confluencia de, o una colaboración o un espacio de unión para maximizar resultados electorales entre las formaciones políticas soberanistas y las formaciones políticas españolas, sea como sea, siendo yo el cabeza de lista, pa'lante.
2: Una possible candidatura que no preocupa de moment a la seva pròpia formació. El partit li ha dit també que repetiria com a cap de llista dels republicans, això sí, amb condicions. Mentrestant, van transcendint més detalls de la imputació de l'expresident Zapatero en el cas del rescat de Plus Ultra. El jutge veu, Toni, una estructura jerarquitzada en la qual el vèrtex seria el mateix Zapatero.
9: En les últimes hores hem conegut que el jutge Calama va autoritzar l'escorcoll corporal de la secretaria de Zapatero per a obtindre el seu mòbil i els dispositius electrònics. L'escorcoll corporal es va fer per evitar que aquests dispositius es pogueren perdre, alterar o destruir. La investigació exhaustiva de Maria Gertrudis Alcázar respon a la consideració que té el jutge de l'Audiència Nacional del paper que tenia la secretària. Escriu en la resolució que el paper era operatiu i essencial dins de la xarxa organitzada orientada a l'exercici il·lícit d'influències. El contingut del mòbil i els dispositius serà, apunta el jutge, rellevants per a l'aclariment dels fets.
2: I rellevants també, d'altra banda, els missatges entre directius de l'aerolínia, que són claus en aquesta investigació. Ens ho conta Iñaki Espeso.
10: El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, situa el expresident del govern José Luis Rodríguez Zapatero al capdavant d'una presunta trama de tràfic d'influències per aconseguir favors i beneficis econòmics, entre ells el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. Segons la interlocutòria, la presunta trama es dividia en diversos nivells. Un nucli operatiu de col·laboradors de confiança. Julio Martínez al capdavant de la captació de clients i la gestió operativa, junt amb Manuel Fajardo com a intermediari directe. I en la cúspide, Zapatero, a qui el jutge atribueix el lideratge estratègic i la capacitat de decisió de la xarxa. La investigació recull nombrosos missatges entre directius de Plus Ultra buscant algú amb poder que desbloquejara ajudes públiques. En aquestes converses es parla obertament de contactar amb Zapatero i d'activar el seu entorn per a moure l'expedient dins de l'administració. En març de 2020, Rodolfo Reyes, conseller de l'aerolínia, pregunta a l'exviceministre veneçolà Ramon Gordil si poden demanar ajuda a Zapatero. La resposta: feu la ruta formal i jo busque com arribar a Zapatero. Quan Reyes ho comenta al president de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, este assumís que tal vegada haurien de pagar. Follarem encara que hagin de pagar una miqueta, diu. El 28 d'abril, Reyes assegura haver aconseguit accés a Zapatero i Martínez Sola li demana contactar a Manuel Fajardo, fill del senador socialista, a qui identifica com el seu home a Venezuela. Dos dies després, segons la interlocutòria, Reyes comunica a Gordils que Julio Martínez Sola havia parlat 11 minuts amb Zapatero. Finalment, Rosselli, CEO de Plus Ultra, diu haver parlat amb Julio Martínez Martínez, amic personal de l'expresident espanyol i a qui descriu com el lacai de Zapatero. Segons assegura, han muntat una botiga financera i conclou, per ahí vindrà la mossegada.
2: I en la causa de la Dana, este dimecres ha declarat davant de la jutgessa de Catarroja qui era cap d'informatius d'Apunt el dia de la riuada, Ivan Esteve.
9: Entre altres coses, ha assegurat que moltes persones van aconseguir ser rescatades després d'informar de la seva situació a través d'esta sintonia, la d'Apunt Ràdio.
0: Poder muntar un dispositiu lo suficientment ampli com per a poder eixe dia estar informant en directe des de les 7 del matí fins a la 1 de la matinada, en la tele, en la ràdio, en el web, i poguerem estar en tots els llocs on estava la notícia. Jo tractarem de fer el que sabem fer, que és informació de proximitat, de servei públic i d'ajudar a salvar vides, que en aquell moment era el més important.
9: De fet, tant la magistrada com les parts han demanat que s'incorpore a la causa el programa de la Ràdio Pública Valenciana que es va fer durant la vesprada nit del 29 d'octubre del 2024, un programa informatiu al qual van telefonar més d'un centenar de ciutadans demanant ajuda davant del col·lapse de l'U2, que no funcionava. Ivan Esteve també ha confirmat davant de la magistrada que els equips d'esta casa estaven previnguts de possibles inundacions greus gràcies al pronòstic i les advertències que va fer Alba l'equip de l'oratge.
2: El Ministeri de Sanitat ha aprovat ampliar la població diana per al cribratge dels 45 als 74 anys a tot Espanya.
9: Així ho ha aprovat la Comissió de Salut Pública. La implantació serà progressiva i les comunitats autònomes tindran fins a 3 anys per assolir la cobertura del 100% dels nous grups de dones.
2: I és que el 10% dels casos de càncer de mama que es diagnostiquen es fan en dones menors de 50 anys. La nostra companya, Amparo Fernández, ha parlat de la importància de la detecció precoç amb una supervivent. Es diu Maria Ángeles i l'ha acompanyada al Port de València, on s'entrena com a piragüista.
12: A bord d'esta piragua, les supervivents d'un càncer de mama, amb distintes edats i circumstàncies, però aprengueren a remar contracorrent.
13: Me hicieron la mamografía y salió que tenía un cáncer. Y la verdad es que era un cáncer que en alguna otra época no lo hubiera contado.
12: Maria Ángeles tenía 60 anys en el moment de la detecció. Estava dins del programa de cribatge.
13: Te puedes evitar muchísimos problemas. O sea, no solamente el sobrevivir, es no pasar por todo un proceso triste, dramático, porque es quimio, és, bueno, mucho malestar.
12: El primer centre de detecció precoç a València es va instal·lar l'any 1958. Ens conta el doctor Llombar que hi havia dones que no es feien revisions per vergonya i feien tard.
14: Yo he vivido cánceres en mujeres ulcerados con situaciones dramáticas que no habían querido ir al médico.
12: La investigació i la conscienciació han anat creixent amb els anys.
14: La supervivència ha pasado de ser de un 60% a un 90%.
12: Ampliar el cribat dels 45 als 74 anys ajudarà la cobertura del 80% de les dones en risc.
14: Existe un càncer residual en mujeres de mayor de 70 años que se les abandonaba.
13: Mi marido le diagnosticaron una ELA. A él no le dieron ninguna posibilidad de sobrevivir. Y en mi caso sí. Después de ese tratamiento que nos ha curado, tenemos aquí el segundo tratamiento, que bueno, que lo pasamos estupendamente y esto nos da mucha vida, muchísima.
2: I investigadors de la Universitat Politècnica de València han desenvolupat la primera eina genètica per automatitzar el diagnòstic de l'lipedema, una malaltia crònica del teixit adipós que afecta majoritàriament les dones. Iria Sebastià, bon dia.
15: Hola, bon dia. El sistema desenvolupat per l'Institut Universitari Valencià d'Investigació en Intel·ligència Artificial de la UPB dins del projecte Matigen busca oferir una prova objectiva per una patologia històricament infravalorada i la base genètica exacta de la qual encara es desconeix. El projecte ha durat este any 2026 i tindrà una durada de 3 anys. Durant este temps, el prototip es validarà clínicament amb pacients reals i experts mèdics per aconseguir una medicina de precisió que permeta un diagnòstic precoç. Així ho ha explicat la investigadora del projecte, Maria Costa.
25: Lo vamos a validar con pacientes reales, lo que va a significar que no lo vamos a probar en un laboratorio aislado, sino en el mundo real. Porque detrás de cada diagnóstico, al final, lo que hay es una persona. Y en este caso estamos hablando de miles de mujeres que llevan años, incluso a veces décadas, buscando respuestas.
15: Solucions per a una malaltia caracteritzada per l'acumulació anormal de greix, principalment en cames i braços. A diferència de l'obesitat, este greix és dolorós al tacte, propens a hematomes i no respon a dietes ni exercici. Sol manifestar-se o agreujar-se en etapes amb una alta càrrega hormonal, com la pubertat, l'embaràs o la menopausa, o en prendre anticonceptius.
2: Eixim al món Raúl Castro, el germà de Fidel Castro i encara home fort del règim cubà, ha sigut avui imputat pels Estats Units amb l'acusació d'haver abatut dos avionetes fa 30 anys. I no sé si tinc bon dia.
1: Bon dia, Alba. Les avionetes pertanyien a l'organització anticastrista Germans al Rescat. El Departament de Justícia acusa Raúl Castro de l'atac contra els aparells quan ell era ministre de Defensa. En l'incident ocorregut sobre aigües internacionals van morir els quatre tripulants. El pas que ara ha fet la Fiscalia recorda el que es va fer en març del 2020 contra Venezuela. Van imputar Nicolás Maduro per càrrecs de narcotràfic i això va servir com a justificació a l'administració de Donald Trump per a intervindre el 3 de gener i segrestar el president chavista. Ara Washington tindria base legal per a una operació similar a Cuba. Això és el que ha denunciat el viceministre d'Afers Estrangers cubà, Carlos Fernández.
4: Esta acusación conlleva una amenaza adicional, puesto que se sabe de la práctica oscura de los Estados Unidos de utilizar acusaciones como esta para actuar militarmente contra Estados soberanos.
1: I tot ha tingut lloc enmig d'una ofensiva de declaracions en què Trump torna a combinar les amenaces contra l'illa amb ofertes d'ajuda a canvi d'una reforma del règim.
2: I els activistes de la flotilla Global Sumut detinguts per Israel denuncien haver patit violència extrema per part dels captors.
1: L'equip legal que els assistís assegura que alguns dels detinguts tenen costelles fracturades i que els guàrdies han fet ús de pistoles tàser. També parlen de tracte humiliant i de casos d'assetjament sexual. Unes denúncies que estarien avalades per vídeos que el ministre ultranacionalista Itamar Ben-Gavir ha fet circular per les xarxes socials. Ell mateix, en persona, apareix humiliant els activistes de la flotilla solidària amb Gaza, als que es pot veure agenollats i lligats de mans.
16: תריכים נראים עכשיו, לא גיבורים ולא כלום, תומכי טרור, אני אומר לראש הממשלה נתניהו.
1: Unes imatges que han provocat la condemna de diferents països, entre els quals ja Espanya. José Manuel Álvarez, ministre d'Afers Estrangers.
17: Ese tratamiento es monstruoso, es indigno, es un inhumano. Exijo disculpas públicas a Israel.
1: Membres de la flotilla detinguts són espanyols. França, Itàlia, Bèlgica, Turquia o el Canadà també han protestat i han demanat explicacions per esta violència, que també ha qüestionat la Comissió Europea.
2: I no sé si hortin. Gràcies. Anem ja amb els esports. Vinga.

0: I la portada és per al València Bàsquet, que ja està a Atenes, escenari de la final a 4 de l'Eurolliga. Òscar, bon dia de nou.
1: Bon dia, Alba. Sí, ahir va volar des de Manises amb tota la plantilla al complet, inclosos Álvaro Cárdenas, que no està inscrit en la competició, i els lesionats Xavi López Arostegui i Josep Puerto, que tenen molt complicat arribar a temps a la semifinal. Els de Pedro Martínez s'enfrontaran demà a partir de les 8 de la vesprada al Real Madrid, que també arrossega problemes físics en alguns jugadors de la plantilla. Scariolo no podrà comptar amb els pivots Tavares i Len, que es perdran la cita per lesió. Els qui també estan concentrats són els altres dos equips que disputaran el títol i que s'enfrontaran en la primera semifinal. Per una banda, el Fenerbahçe, el vigent campió entrenat per Jassi Kevicius, i per l'altra, el gran favorit, l'Olympiakos, que ha liderat la Lliga regular i que, a més, jugarà pràcticament a casa amb més de la meitat dels aficionats donant-li suport, Alba.
0: I canviem d'esport, parlem de futbol, perquè el València prepara el duel de dissabte contra el Barça i necessita, atenció, 3 punts per a tindre opcions de situar-se en la Conference League.
1: Sí, i el campió de Lliga no ho posarà fàcil. A més, l'equip de Carlos Corberán arriba a la cita amb moltes baixes. Darrere, Gaia i Sarabia estan lesionats i Xomer sancionat. Davant, Lucas Beltrán no es va entrenar amb el grup i Danjuma només va poder fer una part de la sessió. Com a úniques referències ofensives, Sadik i Hugo Duro, el davanter madrileny, màxim golejador de l'equip, va parlar ahir per als mitjans del club.
2: Al final, també el año que viene es el último que vamos a poder jugar ahí. Creo que sería un premio enorme también para los 103 años de historia. Pues se ha dado todo para que tengamos la oportunidad y, como te digo, por lo menos en lo que depende de nosotros, pues tenemos que salir a full, a brindar un buen partido, una buena victoria, a celebrarlo y a esperar para ojalá poder disfrutar todos juntos, que lo hemos pasado todos muy mal este año.
1: A més, l'associació Llibertat BCF ha convocat una manifestació a Mestalla per a este últim partit de Lliga en protesta sobre la situació del club. La marxa arrencarà a les 5 de la vesprada a la plaça de l'Ajuntament i recorrerà els carrers més emblemàtics del centre de València fins a arribar a l'estadi. Canviant d'equip, la comissió antiviolència ha declarat d'alt risc el Girona-Elx, molt en joc en un duel que presenciaran més de 300 aficionats franjaverts a Montilivi. L'equip torna a ir de matí al treball amb la visita de Cristian Bragarnic. A la sessió només van faltar Iago Santiago i Adam. L'Elx es juga la temporada dissabte i Matías Dituro ahir ens va contar com han d'afrontar el partit.
3: Con todo el respeto que se merece el Girona, pero sí, claramente nosotros vamos a querer ir a hacer un partidazo, a conseguir los 3 puntos, a dejar la vida. Nosotros hemos sacado 7 puntos fuera de casa, no fue nuestro mejor año fuera de casa. Acá es una final, es un partido único en el cual somos nosotros o son ellos. Seguramente también ellos tendrán sus miedos de decir que no le valen ciertos resultados, que tienen que salir a buscar. Entonces nosotros tenemos muchísima confianza.
1: Un últim apunt de futbol, Alba. L'Aston Villa d'Unai Emery es va proclamar a nit campió de l'Europa League després de guanyar el Friburg per 0-3. Impressionant el palmarès d'Unai Emery
0: en
1: Europa.
0: Sí, la veritat és que sí. Doncs després ampliem. Gràcies.
1: A tu.
0: Adéu.
4: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a punt.
5: Sostenibilitat ve del llatí sostinere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
6: El 26 y 27 de mayo vuelve a Feria Valencia la cita para potenciar la internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana. El Congreso Go Global cumple 10 años ayudando a las pymes en su apertura exterior, ofreciendo oportunidades de negocio y atrayendo la presencia de compradores internacionales. Organizan IBACE Internacional y las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, con el patrocinio de ICEX y el apoyo de Fondos FEDER. Inscríbete gratis en congresogoglobal.com.
7: Vols viure una nit diferent? El dissabte 23 de maig, el Museu de Prehistòria de València obre fins la matinada. Descobrís una exposició sobre Egipte, recorre les col·leccions de prehistòria valenciana i participa en els tallers de jeroglífics i escriptura ibèrica. No t'ho perdes. Més informació al web del museu. Diputació de València.
4: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València. 102.2.
8: De tu a tu.
9: Les notícies del matí. Amb Alba Requejo.
0: 7:32 i encarem la novena jornada de vaga del professorat a València després que ahir cap dels sindicats convocants acceptarà l'última proposta d'acord de la conselleria. Ni les TPB, ni Comissions Obreres, ni tampoc UGT o CESIF, tampoc AMPE, que dona suport a la convocatòria encara que no és convocant.
10: Posició unànime dels representants del professorat que té el suport dels resultats de l'enquesta que han passat a les plantilles. Dels quasi 44.000 professors i professores que han votat, el 78% rebutgen la proposta de la conselleria. La consellera Carmen Ortí reitera que han fet la proposta més ambiciosa de la història i que la porta de la conselleria, diu, continua oberta.
0: I continuen també les reaccions al terratrèmol polític que ha generat la imputació de Zapatero.
10: Pedro Sánchez fa costat a l'expresident. Els socis de govern marquen distàncies. I Núñez Feijó no descarta presentar una moció de censura, però apel·la directament a socis d'investidura.
0: I enmig de tot això, Gabriel Rufián, que no es descarta per aglutinar una candidatura en les generals a l'esquerra del PSOE.
10: Ho va dir a nit en una conferència en el Club Siglo XXI, una possible candidatura que a la seva pròpia formació no preocupa. El seu partit també li ha dit que repetiria com a cap de llista de republicans amb condicions.
0: Pel que fa al trànsit, retencions a les carreteres a València estes hores, a la CB30 a Paterna, a la B30 a Mislata, a CB35 a Sant Antoni de Benaixeve i també a la CB36 afegeixen retencions a Picanya. També a Castelló cal anar molt en compte, sobretot a l'AP7 a l'altura de Vinaròs, per la boira, que dificulta molt la visibilitat. Boira a estes hores als voltants de Vinaròs i molta calor durant el dia. Antonio Sánchez, bon dia.
11: Bon dia, Alba. De fet, mira, és bona idea que em parles ara de la boira, perquè no només està sorgint cap a la Plana Alta i el Baix Maestrat, sinó que també la tenim a la Vall d'Albaida. Acabo de rebre una imatge d'Ontinyent en què està pràcticament el cel tapat i amb una visibilitat ben densa.
0: Atenció, per tant, si circulen per les carreteres per aquesta zona.
11: Exacte, la set entre Xat i Vall d'Alcoi i Vall d'Albaida al Comtat es trobaran a missa boira, així que molta precaució. A la resta no tenim boira, tenim el cel pràcticament ras, això sí, ambient molt humit perquè el vent de llevant el vam tindre ahir i s'ha quedat l'ambient ben carregat i s'ha humitat. Després veurem com en les pròximes hores el vent de llevant tornarà a bufar, sobretot de vesprada. Però ara per ara, del que hem de parlar, com hem comentat, és del sol i de la calor, que avui els termòmetres pugen. Este matí no s'ha notat encara, tenim ara mateix entre els 17 i els 18 graus a Castelló, València i Alacant, i com sempre passa, un poc més fredes cap a l'interior, entre els 10 i els 15 graus. Però després de vesprada veurem com de nou passarem dels 30 graus i avui, sobretot, el Camp de Túria és on tindrem les temperatures més altes. Així que Vilamarxant, Llíria, Ribarroja de Túria avui podrien arribar als 32 graus. També a les comarques on sempre puja el termòmetre molt, al Baix Segura, al Baix Vinalopó, però un poquet més també cap a l'interior, és a dir, les valls i fondalades de les serres i de les comarques de l'interior. Al Racó d'Ademús, als Serrans, a la Vall de Cofrentallora, a la Plana Útil Requena passaran dels 30 graus i també, com sempre hi estem més acostumats, a la Ribera Alta, a la Costera i en punts de la Vall d'Albaida. Així que aquestes zones és on trobarem avui les temperatures més altes. Gràcies al vent de llevant, al litoral es salvaran. Des de les temperatures ens quedarem entre les 25 i els 27 graus.
0: Però més de 30 graus a 21 de maig... de la Marinera.
11: Sí, i a la resta d'Espanya ja s'han activat els primers avisos de calor, en concret a la Vegas del Guadiana, a Extremadura i també al País Basc, per màximes dels 38, més de 38 a les Vegas del Guadiana i al País Basc de més de 34 graus, que no estan acostumats a aquestes temperatures.
0: N'estarem pendents a veure com evoluciona. Gràcies, Antonio.
11: Gràcies a tu.
0: Adeu.
12: Estàs escoltant les notícies del matí amb Alba Requejo.
0: I quan són les 7:36, parlem d'eixa vaga d'educació. Estava marcat com a dia d'en la negociació entre els sindicats docents i la conselleria, però no ha hagut acord. Apenes 12 minuts ha durat la reunió ahir de vesprada, una trobada que ha escenificat de nou la distància que hi ha encara entre les dues parts.
10: Amb vora el 80% dels docents dient no a l'acord, la conselleria ha decidit posar fi a la reunió. Carmen Ortí ha responsabilitzat els sindicats de no estar disposats a negociar.
13: Si la postura dels sindicats ara és que hem d'incorporar absoluta i totalment totes les seues propostes per tal de poder acceptar el document, nosaltres entenem que això no és negociació, això va més per la imposició.
10: La consellera ha defès la proposta que han fet els sindicats i ha destacat que la millora econòmica dels docents és la més àmplia, la de quantia més gran, diu, plantejada a Espanya.
13: Perquè ningú diga que no hem fet tot el possible, esta és la major pujada proposada als docents en tota Espanya. La última en esta comunitat va ser fa 19 anys amb un govern també del PP. Ara, fins i tot, els hem oferit més del que ha oferit Catalunya. I casualment, allí, Comissions Obreres i UGT l'han acceptada.
10: Carmen Ortí ha reiterat que la porta de la conselleria continua oberta.
0: Estes eren, Toni, les explicacions del Consell. Abans han sigut les explicacions dels representants sindicals que han dit també la seua.
10: Responsabilitzen la conselleria d'alçar-se de la taula de negociació i anuncien que mantenen la vaga indefinida. Ho ha explicat Marc Candela, de l'STPB, que posa en relleu els resultats de la consulta al professorat.
14: Només el 6% l'ha ratificat. Aleshores, la conselleria diu, bueno, pues gracias, nos vamos al rincón de pensar i ja veurem què passa. Nosaltres sí que volem plantejar nosaltres una proposta i ja veurem què fa la conselleria.
10: Els sindicats tampoc donen per finalitzades les negociacions. José Seco, del CESIF, i Txelo Valls, de Comissions Obreres del País Valencià.
15: S'han enrocado en su posición. Esperemos que este retiro que van a hacer pues sea para pensar y ver qué quieren negociar y qué quieren escuchar de los sindicatos. Y creo que por responsabilidad nosotros no nos levantamos de la mesa, pero pedimos lo mismo de la administración.
16: Després de la pressió que estem exercint el professorat ahí fora, després de la consulta, confiàvem en que podia existir la possibilitat d'obrir una finestra, una nova finestra, a repensar alguns dels punts. I no ha sigut així.
0: Toni, els representants del professorat destaquen la mobilització que avui inicia la novena jornada, però també els resultats d'eixa enquesta sobre la proposta d'acord de la conselleria. I el titular és que, efectivament, només el 6% dels docents diu sí rotund a eixe text.
10: Poc més de 6.500 persones, dels quasi 44.200 que han votat. El 16% diu que l'acceptaria si incloguera la revisió de l'IPC en la proposta salarial de 200 euros, i la resta, el 78%, rebutgen la proposta de la conselleria. L'enquesta també posa en relleu que la major part del professorat ha fet tots els dies de vaga, que són 8 de moment, són més d'un 40%.
0: De moment, això són aquests resultats, i a tot aquest panorama, en aquest context, se suma l'educació concertada, que ha convocat, Toni, accions de protesta a l'estat espanyol.
10: Unes protestes que amb el lema mateix servici públic, mateixes condicions, es faran en divendres, a partir de la setmana que ve, i que acabarà el 19 de juny. Faran concentracions davant del Ministeri d'Educació a Madrid o les delegacions del govern a les comunitats autònomes en defensa d'una millora en les seues condicions laborals.
0: A la vaga general educativa s'afitja la pressió dels equips directius que amenacen amb una dimissió massiva. Este dimecres, 500 equips directius han presentat a la Conselleria d'Educació una caixa de deficiències en cadascun dels seus centres. I a més, també des de les famílies, la FAMPA València va sol·licitar ahir una reunió urgent amb la Conselleria d'Educació després de la creixent preocupació de famílies per la situació del personal docent.
10: La FAMPA considera especialment greu que el valencià hagi desaparegut de la negociació. A més, l'entitat reitera el suport a la vaga i denuncia en un comunicat que la conselleria centra la proposta en qüestions salarials i deixa de banda les millores necessàries per als centres.
0: La política continua sacsejada pel terratrèmol de la imputació de Rodríguez Zapatero. Pedro Sánchez ha reiterat el seu suport a l'expresident espanyol. Feijó li ha exigit la dimissió perquè diu Zapatero no podria haver delinquit sense Sánchez.
17: Ayer un juez imputó a Sufaro Moral. ¿Qué hace todavía ahí manchando un día más la presidencia del gobierno de España?
18: Todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Lecciones de quienes tanto tienen que tapar, tantas vergüenzas que ocultar, ninguna.
0: Sobre la sessió de control ahir planaven no només això, també les opcions de Pedro Sánchez per esgotar la legislatura.
10: El president espanyol descarta l'avanç electoral i el PP apel·la directament als seus socis perquè ajuden amb una moció de censura. I entre els socis, que van donar suport a Sánchez des del principi, ningú parla encara d'emocions, però sí que han sorgit molts dubtes sobre Rodríguez Zapatero i la seva imputació.
19: No pinta bien el auto.
10: Ho diu Jone Belarra de Podem, formació que es va allunyar del president ja fa temps, però també dubten socis més fidels com Águeda Micó, de Més Compromís, o Enrique Santiago, de Sumar.
20: Y si hay corrupción, todo el peso para esta persona, para cualquiera, venga del partido que venga.
21: Pero después del auto, ¿cree que hay lawfare?
20: No lo sé. yo soy prudente porque realmente no lo sé, parece que no está tan claro que haya la UFER.
2: Desde luego, si se ha cobrado cantidades por gestiones políticas, eso es un delito.
10: La demanda d'explicacions més clara l'ha fet el portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, exhibint des de l'escó l'acte d'imputació de Zapatero.
21: Si esto es verdad, es una mierda. Es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda aún mayor, que hemos visto muchas veces. Pero merece una respuesta. Tienen que entender que mucha gente de izquierdas en este país, más allá de sus banderas, que esto le rompe el corazón.
10: Sánchez, com li ha dit també a Núñez Feijó, respon que no només pretén acabar la legislatura, també vol repetir aliances després de les eleccions de l'any que ve.
22: Lo que más hace rabiar a la derecha y a la ultraderecha es un gobierno que es capaz de sacar adelante pues, iniciativas legislativas. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo hasta el año 2027, donde habrá de nuevo elecciones y esperamos reeditar una mayoría parlamentaria que nos permita continuar gobernando.
0: Rufián, de vesprada en el Club Siglo XXI, aclaria que la línia roja és un possible Gürtel i deixava un altre titular. Es postula per aglutinar una candidatura en les generals a l'esquerra del PSOE.
23: Si yo puedo ayudar a que haya una confluencia de, o una colaboración o un espacio de unión para maximizar resultados electorales entre las formaciones políticas soberanistas y las formaciones políticas españolas, sea como sea, siendo yo el cabeza de lista, pa'lante.
0: Mentrestant, transcendeixen més detalls de la imputació de l'expresident. En eixe cas del rescat de Plus Ultra, el jutge veu una estructura jerarquitzada on el vèrtex seria Zapatero.
10: En les últimes hores hem conegut que el jutge Calama va autoritzar l'escorcoll corporal de la secretària de Zapatero per obtindre el seu mòbil i els dispositius electrònics. L'escorcoll corporal es va fer per evitar que aquests dispositius es pogueren perdre, alterar o destruir. La investigació exhaustiva de Maria Gertrudis Alcázar respon a la consideració que té el jutge de l'Audiència Nacional del paper que tenia la secretària. Escriu en la resolució que el paper era operatiu i essencial dins de la xarxa organitzada, orientada a l'exercici il·lícit d'influències. El contingut del mòbil i els dispositius serà, apunta el jutge, rellevants per a l'aclariment dels fets.
0: I un últim apunt a casa nostra. El ple de les Corts ha debatut este dimecres la implantació de la taxa turística a la Comunitat Valenciana.
10: El PSPB i Compromís han presentat dos proposicions de llei on la demanen, però amb matisos. El PSPB deixaria la decisió en mans dels ajuntaments, mentre que per a Compromís seria una norma autonòmica. Siga com siga, han reiterat el seu suport a introduir la taxa turística. Així ho han defensat els síndics José Muñoz, del PSPB, i Joan Baldoví, de Compromís.
24: El turismo tiene que contribuir a la mejora de las ciudades porque hay necesidades urbanas que aparecen por el incremento del turismo, ya no solo la limpieza, sino también la seguridad.
25: Benvinguts a tots a la taxa turística. Benvinguda María José Català, que ara s'obre a parlar de la taxa turística. Benvingut el Partit Socialista, que també s'obre ara a parlar de la taxa turística.
10: Per la seva part, tant el portaveu de Vox, José María Llanos, com el del PP, Nando Pastor, han tornat a confirmar que estan en contra d'implantar la taxa turística.
26: No hay que poner trabas, hay que favorecer que venga turismo y además turismo de calidad.
27: Esa tasa va dirigida a los valencianos. Casi el 50% del turismo nacional de la Comunidad Valenciana lo nutrimos nosotros mismos, es decir, los valencianos.
0: Com veuen, és un dia carregat d'actualitat que també podem seguir per la televisió d'Apunt a les 8, a partir de les 8 i mitja, Elena Rigola.
28: Bon dia, sí, Alba. Avui continuarem informant sobre la vaga indefinida del professorat després d'este nou desacord amb la Conselleria d'Educació. Estarem en directe a les Corts, on hi ha convocades protestes, i també a les portes de la Conselleria perquè els directors de fins a 500 centres amenacen amb dimitir. També parlarem de les protestes en sanitat que este matí continuen. De fet, parlarem amb Víctor Pedrera, secretari general del Sindicat Mèdic de la Comunitat Valenciana. I, a més de tot això, estarem en directe a Denia perquè el seu mercat municipal està d'aniversari, un temeta una miqueta més agradable.
0: Vinga, i de pas, amb bona cosa de gana a aquestes hores del matí. Gràcies, Elena.
28: Gràcies, adéu.
0: Parlant de gana, estarà el menú de la televisió, anem amb el menú de la ràdio. Parlem dels continguts que tindran els companys i companyes de la Munt i Avall, que comença d'ací a poc més de 10 minuts. Sergi Alcina, bon dia.
29: Bon dia, Alba, bon dia a tots. És que no ens dona la vida, Tenim molts fronts oberts. Anem a parlar amb un especialista en blanqueig de capitals, no perquè estiguem interessats en fer qualsevol cosa d'este, sinó per a saber com
0: perquè
29: es fan.
0: Sí,
29: perquè està totalment d'actualitat. Però ara estava jo reflexionant sobre lo de Rufián, que diu, si sóc jo el cap de llista, no, que no podria ser un altre també, modestia abans. banda, no? En fi, a banda d'això, estarem en la roda de premsa des d'Atenes de la Final Four que es presenta avui per part de la Onassis Foundation. Està allí Luis Urrutia. I anem a parlar de l'il·lustrador més universal que tenim en aquestes terres, nascut a Albaida, i que va ser la inspiració del Senyor dels Anells, del Fauno. Estem parlant de Segrelles, que ara s'acaba d'editar un altre llibre a càrrec de Bernat Montagut. I mirant un poquet cap al futur i els recursos que tenim, entre altres coses, les tertúlies, la sessió de control que tindrem a les 10 des de les Corts Valencianes, etc. També el tema del banc de llavors, que és una cosa que a mi m'ha interessat sempre molt. A veure, segons el que passe, per lo menos, si ens quedem sense paper higiènic, val, però que no sense ens quedem llavors, sense llavors no. Per a tindre coses que plantar, clar.
0: Sergi Alcina, moltes gràcies.
29: Fins ara. Adeu.
0: I segurament que això els interessa no només a Sergi Olcina i a la nostra companya Elena Riego, sinó a tots vostès que ens escolten. L'Audiència Nacional ha establit que els festius, atenció, que coincidisquen amb el descans setmanal en dissabte, hauran de compensar-se amb un altre dia addicional de descans. Ens amplia la informació Lluís Liñana. Lluís.
1: La resolució arriba després d'un conflicte laboral al sector dels centres d'atenció telefònica, però els sindicats consideren que podria aplicar-se també a altres àmbits laborals. L'Audiència Nacional considera que les empreses no poden absorbir els dies festius quan coincideixen amb el descans setmanal en dissabte. La sentència obliga a compensar aquests festius amb un dia addicional de descans i declara il·legal una pràctica molt estesa en diversos àmbits laborals. El Tribunal Suprem ja va establir una sentència el 30 d'abril de 2025 els criteris sobre la coincidència entre el descans setmanal i un festiu, però sense especificar res respecte als dissabtes. Els sindicats celebren la resolució i es reafirmen en que els 14 festius anuals han de poder disfrutar-se íntegrament, sense solapaments ni reduccions.
0: Gràcies, Lluís. I anem amb més assumptes. Un últim assumpte abans d'anar al descans i després als esports. I és que, atenció a este titular, els adolescents espanyols són els que més fumen amb vapejadors d'Europa. La meitat de l'estudianta dels instituts les ha aprovat i quasi un de cada tres ha consumit l'últim mes. Els vapejadors són un problema cada vegada més greu. Iria Sebastià, hola de nou.
3: Hola de nou. Estes són només salva algunes de les dades amb què lluiten els col·legis en el seu dia a dia, tot i que els utilitzen d'amagat. Alguns directors expliquen com tracten la situació als centres.
4: El reglament intern del col·legi està totalment prohibit l'ús de qualsevol tipus de, bueno, fumar, evidentment que no, i els vapes tampoc. Si pillem algun xiquet en algun vape, és sancionat, avisem a les famílies.
3: Molts són menors, però gràcies a internet poden comprar en línia, inclús en grans quantitats, per a després revendre'ls al detall a companys de classe, generant tot un negoci clandestí. Els joves veuen l'accés molt fàcil i el consum molt habitual.
5: En el carrer no tens que anar a un estanc, sinó en moltes màquines expenedores en venen directament.
6: Igual en el patio era más raro que ahora, pero sobre todo fuera al salir del colegio, en las puertas de los colegios sí que era ya bastante normal.
7: Si estás en un entorno de amics que comencen a fumar vaper, pues tú també comences, perquè per què no?
3: Vapejar s'ha convertit en una rutina molt perillosa que pareix inofensiva, però no ho és. Les conseqüències, diuen els experts, poden ser molt greus i recorden que encara que siga diferent del tabac, no és millor.
8: Tiene nicotina, tiene productos de la combustión, y afecta en primer lugar a los pulmones, puede producir igual que el tabaco POC, bronquitis, y ya se han identificado lesiones específicas del vapeo, especialmente asociadas al calor tan intenso que produce el vapeo.
9: Les noves formes de consum de tabac són vistes lamentablement com una forma més segura o menys perillosa que el tabac tradicional. No és una eina per ajudar a la deshabituació tabàquica, al contrari.
3: De diferents colors, amb llums afegides, de maduixa, mango, mora, són alguns dels tipus i sabors més habituals, però encara que es disfressi de fruita, la nicotina també mata.
11: El 26 y 27 de mayo vuelve a Feria Valencia la cita para potenciar la internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana. El Congreso Go Global cumple 10 años ayudando a las pymes en su apertura exterior, ofreciendo oportunidades de negocio y atrayendo la presencia de compradores internacionales. Organizan IBACE Internacional y las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, con el patrocinio de ICEX y el apoyo de Fondos FEDER. Inscríbete gratis en congresogoglobal.com.
12: L'Etno presenta l'exposició La Mar Èpica, una mostra de fotografies de Jesús Navarro sobre la pesca de l'almadrava feta pels pescadors de Benidorm. Un tipus de pesca de la tonyina referent per tot el Mediterrani. La Mar Èpica en l'Etno. Centre Cultural La Beneficència. Diputació de València.
2: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé. Amunt i avall, poble a poble, persona a persona. A Punt Ràdio, de tu a tu.
13: Des de la Diputació d'Alacant, cuidem el que fa gran el teu municipi, perquè amb el Pla Més a Prop donem suport als municipis en el manteniment dels seus servicis i espais públics, farant una atenció especial en aquells que més ho necessiten. Si eres ajuntament, accedis a les ajudes en diputacionalicante.cdelectronica.es.
14: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant 96.5. De tu.

0: Semifinal. Els de Pedro Martínez s'enfrontaran demà a partir de les 8 de la vesprada en les semifinals de l'Eurolliga al Real Madrid, que també té baixes i són importants. Escariolo no podrà comptar amb els pivots Tavares i Len, que es perdran la cita per lesió. Els qui també estan concentrats són els altres dos equips que es disputaran el títol i que s'enfrontaran en la primera semifinal. Per una banda, el Fenerbahçe, vigent campió entrenat per Jassy Kevichus, i per l'altra, el gran favorit, l'Olympiacos, que ha liderat la lliga regular i que, a més, jugarà pràcticament a casa amb més de la meitat dels aficionats donant-li suport al VAR.
1: Això pel que fa a l'Eurolliga, parlem de futbol. El València disputarà l'última jornada de Lliga contra el Barça i sols li val guanyar si vol tindre opcions de classificar-se per a la Conference.
0: Així és, el partit serà a Mestalla dissabte a les 9, el campió de Lliga no ho posarà fàcil i a més l'equip de Carlos Corberán arriba a la cita amb moltes baixes. Darrere, Gaia i Sarabia estan lesionats i Xomer sancionat. Davant, Lucas Beltrán no es va entrenar gaire amb el grup i Danjuma només va poder fer una part de la sessió. Com a úniques referències ofensives, Sadik i Hugo Duro, el davanter madrileny, màxim golejador de l'equip, va parlar ahir per als mitjans del club.
2: Al final también el año que viene es el último que vamos a poder jugar ahí, creo que sería un premio enorme también para los 103 años de historia, pues se ha dado todo para que tengamos la oportunidad y como te digo, por lo menos en lo que depende de nosotros, pues tenemos que salir a full, a brindar un buen partido, una buena victoria, a celebrarlo y a esperar para ojalá poder disfrutar todos juntos que lo hemos pasado todos muy mal este año.
0: A més, l'associació Llibertat BCF ha convocat una manifestació a Mestalla per a este últim partit de Lliga en protesta sobre la situació del club. La marxa arrencarà a les 5 de la vesprada a la plaça de l'Ajuntament i recorrerà els carrers més emblemàtics del centre de València fins a arribar a l'estadi. D'altra banda, en el Villarreal, el club anuncia l'eixida d'Alfonso Pedraza. El cordobès jugarà en la Lazio les dues pròximes temporades. Pedraza va arribar als 15 anys al club groguet i s'havia convertit en un fix del primer equip. Va ser un dels jugadors que van guanyar l'Europa League al 2021. Ahir s'acomiadava del club i de la seva afició.
3: He vivido una gran mejor época del club. La verdad que ha sido un privilegio haber estado aquí. Me quedaría con la Europa League. Me voy con la cabeza alta y súper orgulloso. Despedirse en Champions, yo creo que va a ser un día muy feliz para todos y luego lo que tenga que llegar, pues llegará.
0: El partit de diumenge contra l'Atlètic de Madrid a la Ceràmica serà l'últim del jugador amb la camiseta del Villarreal. I canviem d'equip. La comissió antiviolència ha declarat d'alt risc el Girona Elx, molt en joc en un duel que presenciaran més de 300 aficionats franjaverds a Montilivi. L'equip torna a ir de matí al treball amb la visita de Cristian Bragarnic, el propietari del club. A la sessió només van faltar Iago, Santiago i Adam. L'Elx es juga la temporada dissabte i Matías Dituro ahir ens va contar com han d'afrontar el partit.
4: Con todo el respeto que se merece el Girona, pero sí, claramente nosotros vamos a querer ir a hacer un partidazo, a conseguir los tres puntos, a dejar la vida. Nosotros hemos sacado 7 puntos fuera de casa, no fue nuestro mejor año fuera de casa. Acá es una final, es un partido único en el cual somos nosotros o son ellos. Seguramente también ellos tendrán sus miedos de decir que no le valen ciertos resultados, que tienen que salir a buscar. Entonces nosotros tenemos muchísima confianza.
0: I com a últim punt de futbol, Alba, l'Aston Villa d'Unai Emery es va proclamar a nit campió de l'Europa League després de guanyar el Friburg per 0-3. L'equip anglès torna a ser campió continental 44 anys després i el tècnic va s'acumular ja 5 títols de la segona competició europea. Ahí és res.
1: Òscar, gràcies. Adéu.
0: Adéu.
1: A penes 3 minuts ens queden per a parlar de cultura, a veure què és el que ens entra. Primer parlem d'eixe besamans de la Mare de Déu dels Desemparats, que a les 2:15 de la matinada ha sigut quan ha finalitzat. Congrega cada any milers de devots de tots els racons i mavijuescas.
5: Bon dia, Alba. Des de les 6:30 del matí fins que l'últim fidel ha volgut passar per davant d'ella, la Mare de Déu ha estat a peu d'altar perquè pogueren tocar-la, besar-la i passar-li estampetes i peces de roba per a demanar-li desitjos, esperances o donar-li gratitud.
6: Estem ací 3 hores per veure la Virgen i ha sigut molt emocionant, carinyo. No se pot expressar en més paraules.
7: És per ella. Por la chiqueta. Salud para ella y para mi familia.
8: Eso es muy bonito y anar en los abuelos y en todo, que podemos anar todos los años. De momento está muy bien.
9: Vengo a pedirle por la familia, por salud sobre todo.
10: Es lo más bonito que hay aquí en Valencia.
11: Sí, señor, visca la Mare de Déu.
10: Visca la Mare de Déu.
1: En la Setmana de la Interculturalitat, el barri dels Orriols de València reivindica la diversitat i l'accés als drets de tot el món en unes jornades amb un programa molt complet.
5: Sí, des d'avui fins al 30 de maig se celebra la 14a Setmana Intercultural

0: rural amb tota classe d'activitats i tallers. L'objectiu, posar damunt de la taula la diversitat de València i en concret d'este barri dels Orriols, on conviuen un gran nombre de nacionalitats. Durant estos dies tindrem actes de tota classe com exposicions, documentals, tallers, Dia de l'Àfrica i també hi haurà tast de productes de diversos països amb l'objectiu de tastar les cultures d'arreu del món. Unes jornades que el dia 30 de maig amb música, bandes i molt d'ambient tindrem ja l'últim dia.
1: Y era una tarde tonta y caliente, de esas que te quema el sol la frente.
2: I Estopa, que ha triat el Roig Arena per a fer l'únic concert a Espanya i mai part de la venda de les entrades, a més, anirà a projectes socials.
0: Sí, la data ja la coneixem, és el 28 de novembre al Roig Arena, on també cantarà la cantautora Mafalda Cardenal com a artista convidada i el concert és per a fins socials i també perquè se celebra el 125 aniversari d'Iberdrola.
1: No la comemos. Ya al pasar por tu calle yo estaba tú esperando en la parada del autobús comiéndote.
2: Doncs amb Estopa arribem ja a les 8 del matí. Escoltem més i de seguida nova parada i amunt i avall.
1: Cuando vi la raja de tu falda, que en esa panda se me cruzó y se comió el parachoque de mi Ford Escort.
2: Donem ja el nostre relleu al company Sergi Olcina, la resta de l'equip de Amunt i Avall. Actualitzarem tota aquesta informació que els he contat i alguna cosa més en el butlletí de les 9. Sergi Olcina, hola de nou.
3: Hola de nou, bon dia, Alba. Ampliarem nosaltres també a so d'Estopa i algunes cosetes més. Ara, de moment, ens quedem nosaltres. Vos desigem que descanseu, si podeu, almenys en esta hora, perquè a les 9 ens tornem a trobar. Fins ara.
2: Descanset i continuem. Adéu.
3: D'acord, són les 8 del matí en punt. Això és la Ràdio Autonòmica Valenciana. El gran intèrpret i director cinematogràfic Woody Allen sempre ha destacat pel seu humor sarcàstic, existencial i neuròtic. Avui comencem el dia amb una de les seues cites més famoses, que diu així: si els éssers humans tinguérem dos cervells, segur que faríem el doble de tonteries.
4: Amunt i avall, el magazín dels matins amb Sergi Olcina.
3: Exacte, així estem tot l'equip per a compartir aquestes 6 hores de ràdio amb vosaltres. Vos trobeu on vos trobeu. Sempre teniu la elecció d'escoltar-nos a través de la ràdio. Com sempre ha sigut, els transistors, fins i tot si esteu enmig del camp i no teniu altra opció, les piles encara continuen sent una alternativa, internet o qualsevol dels mitjans en els quals en les tres províncies ens podem trobar. Vos saludem a través de la Ràdio Autonòmica Valenciana, com us dic, a Punt Ràdio, en este programa magazín produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
4: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.

0: Portem tres dies ja arrossegant la notícia i és que encara continua estant de rabiosa actualitat. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, expressava ahir el suport explícit a l'excap de l'executiu, José Luis Rodríguez Zapatero, l'endemà precisament de conèixer-se que l'Audiència Nacional investiga en una causa que intenta aclarir un suposat blanqueig de diners en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Sánchez es referia per primera vegada públicament a la imputació judicial de l'expresident socialista des de 2004 a 2011 en el cara a cara amb el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, en la sessió de control del Congrés d'ahir. El Popular, com a cap de l'oposició, li demanava explicacions per esta última causa judicial i assegurava que el fet de que continuï en el càrrec està tacant la presidència del govern d'Espanya. En una conversa informal amb periodistes, als corredors, Feijóo afirmava que complirà el seu deure i farà tot el possible perquè hi hagi un canvi de govern quan considere que ha arribat el moment. La vespre, el líder de Vox, Santiago Abascal, ja havia elevat la pressió sobre el Partit Popular perquè presenta una moció de censura contra Sánchez, un extrem que el partit de Feijóo rebutja de moment perquè entén que la responsabilitat d'actuar està en els socis del PSOE. Abril, bon dia.
1: Bon dia, què tal? La sessió de control s'esperava encesa pel terratrèmol polític que ha causat la resolució del jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, sobretot en les files del Partit Socialista. L'instructor situa l'expresident Zapatero al capdavant d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per a canalitzar suposades comissions il·legals derivades dels 53 milions d'euros que el govern espanyol va injectar a l'aerolínia Plus Ultra en els pitjors moments de la pandèmia per a evitar que fera fallida. Ha obert el debat el líder del Partit Popular com a cap de l'oposició, que ha demanat la dimissió de Sánchez perquè, a parer d'ell, l'expresident Zapatero no hauria pogut delinquir sense el seu Consell de Ministres.
2: Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia. El que pueda robar, que roba. Ese es el lema de su gobierno, señor Sánchez. Y lo han aplicado tan a rajatabla que por lo visto han robado hasta los que teóricamente estaban retirados.
0: Va ser una sessió plenària plena de retrets. Lucy, bon dia.
3: Què tal? Bon dia. Com ha fet en altres intervencions parlamentàries, ha tornat a recitar els casos de corrupció que afecten pesos pesants del socialisme com l'exministre José Luis Ábalos o l'exsecretari d'Organització Santos Cerdán. Com no podia ser d'altra forma, li suggeria a Sánchez que se n'anara en lloc de continuar tacant un dia més, va dir, la presidència del govern espanyol. En la rèplica, Sánchez volia deixar clar que secunda l'expresident i company del partit. Aprofitava Sánchez per a reivindicar el seu llegat quan va estar a Moncloa entre el 2004 i el 2011, recalcant que Zapatero no va clavar els espanyols en una guerra il·legal i no va mentir davant del pitjor atemptat terrorista de la història d'Espanya en referència a l'11M, sinó que va estendre drets i llibertats, va traure al país d'una guerra il·legal a l'Iraq i va acabar amb la banda terrorista ETA.
4: Presidente Zapatero, señor Feijóo, no nos metió en una guerra ilegal, no mintió a los españoles ante el peor atentado terrorista de la historia de España, no. Presidente Zapatero extendió derechos y libertades, nos sacó de una guerra ilegal en Irak y acabó con ETA, señoría. Eso es lo que hizo el presidente Zapatero cuando estuvo gobernando en este país. Así que por supuesto que sí. Así que, señor Feijóo, lecciones de quienes tanto tienen que tapar, tantas vergüenzas que ocultar, ninguna.
1: El líder de Vox, Santiago Abascal, protagonitzava també un encreuament d'acusacions amb Sánchez en la sessió de control d'ahir. Abascal no ha canviat la pregunta que havia registrat per al president espanyol abans que esclatara el cas Zapatero, qüestionant les raons per les quals la gran part, diu, de les adjudicacions de vivienda pública, les ajudes socials i les guarderies acaben en mans dels estrangers. Ha denunciat així que l'executiu central ha portat a Espanya 2,5 milions de migrants en els últims dos anys. Al seu parer, aquestes són xifres, diu ell, d'una invasió migratòria que col·lapsa els serveis socials, la sanitat, fa inaccessible la vivenda i porta inseguretat en moltes ocasions.
5: Le da igual eso, como le da igual que todo el mundo sepa que usted preside una mafia corrupta, pero de todas sus corrupciones, de la de su socio Zapatero, la de su entorno familiar y político, la peor es la invasión migratoria, porque hace un daño directo a los españoles y precisamente por eso la inmensa mayoría de los españoles, también de los votantes socialistas, están a favor de la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas públicas y en el acceso al alquiler.
3: I per la seva part, el portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, es pronunciava també sobre la imputació de Zapatero en el seu torn de preguntes a Sánchez. El polític català feia referència a un dels tres delictes pels quals s'acusa l'exmandatari socialista, el de tràfic d'influències. I, a més, ha inquirit en el president actual on acaba el lobbisme i on comença el tràfic d'influències.
6: Yo tengo un enorme... Yo no soy objetivo. Yo le tengo un enorme respeto y un enorme afecto a Zapatero. Que esto no existiría si Zapatero no fuera un enorme activo electoral para la izquierda. Sí. Y tanto. Que existe una cacería judicial. Sí. Si esto es verdad, si esto es verdad, es una mierda. Es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda aún mayor.
3: Sánchez li contestava que al Congrés hi ha un projecte de llei per a regular l'acció dels lobbies, que està a l'espera que els grups li donen via per a ser aprovat i que és una de les iniciatives que formen part del Pla de Regeneració Democràtica del Govern espanyol.
0: Això pel que fa a aquesta actualitat marcada per la política, que no deixem de comentar també en este xicotet repàs als protagonistes de la jornada d'avui, dijous 21. De maig de 2026. Per exemple, parlant i continuant, referimos a la imputació de Zapatero, que complica encara més el futur de l'esquerra davant unes eleccions generals que, si no s'avancen, se celebraran en 2027.
1: Sí, per això prendre decisions i parlar clar és fonamental, i això és el que ha fet Gabriel Rufián, portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, en un col·loqui organitzat pel Club Segle XXI a Madrid. Rufián s'ha oferit a encapçalar un nou front d'esquerres en les generals. El portaveu parlamentari d'ERC, que no compta amb el beneplàcit del seu partit en eixa possible candidatura, també ha dit que no se n'anirà de la seva formació fins que el tiren.
0: 11 detinguts per un frau de quasi 7 milions d'euros al Servici Murcià de Salut, Luci.
3: Segons les investigacions, el frau s'hauria articulat a través d'un entramat que operava principalment en intervencions mèdiques derivades a centres sanitaris concertats. En estos procediments s'haurien aplicat sobrecostos molt elevats que en alguns casos oscilarien entre el 100% i el 1.287% sobre el preu real. A més, s'haurien facturat servicis que havien de ser gratuïts, així com, per exemple, material sanitari que no va arribar a utilitzar-se en les intervencions. La investigació també apunta a l'ús de productes caducats, la qual cosa hauria suposat un possible risc per a la salut pública. L'operació continua oberta i podrien haver noves actuacions.
0: No deixarem de parlar dels nostres moneders i carteres. Esta és la primera referència que fem. Abril, el lloguer ja es menja fins al 40% de la renda en les grans ciutats.
1: Sí, són dades recopilades per Century 21 en el tercer informe d'accés a la vivenda a Espanya. A València, per exemple, la vivenda ha passat de suposar el 30% de la renda de les famílies en 2022 al 36% en 2025. L'estudi advertís que, malgrat que la compra és una millor opció enfront del lloguer, degut a aquestes situacions, moltes famílies experimenten grans dificultats per afrontar l'entrada inicial necessària per a la compra d'una vivenda. Els ingressos familiars van créixer entre un 19 i un 24% des de 2022 i la taxa d'estalvi de les llars va caure fins al 12% de la renda disponible en 2023.
0: I no és suficient, si no res també parlarem del que ens costen les coses i de com està en estos moments la cistella de la compra, però n'hi ha que continuar repassant molts dels punts que tenim per davant i molts dels continguts que mos ocuparan esta jornada d'avui, perquè parlant de Vic Cavallers, ni 10 minuts va durar la reunió d'este dimecres entre els sindicats docents i la Conselleria d'Educació. Carmen Ortí havia citat les organitzacions a la seu del departament a les 5 de la vesprada perquè es pronunciaren sobre l'última proposta de la Conselleria per a frenar la vaga indefinida. Els sindicats traslladaven en conjunt el rebuig a l'oferta amb l'aval del 78% dels vots en contra recollits. Això fins a les 4 i mitja de la vesprada en la consulta del professorat. També van entregar caixes amb les reivindicacions dels equips directius dels centres educatius que mantenen l'amenaça d'una dimissió en bloc. Cap dels sindicats va signar la proposta d'educació i han instat la consellera a continuar negociant, si vol, que es desconvoque la vaga. Ortí donava per finalitzada la mesa sectorial, afirmant que l'equip directiu de la conselleria ha de reflexionar. Els representants sindicals arribaven amb càntics reivindicatius i crits de consellera dimissió, acompanyats dels docents concentrats a la seu d'educació des de bon matí. Ahir que agents de la Policia Nacional tingueren que establir un cordó policial per a gestionar la multitud.
7: A les 3 de la vesprada hi havia més de 31.000 respostes i en una resposta molt clara, no? Al voltant d'un 80, quasi un 80% no vol estar d'acord i per tant hem de lluitar per a obrir aquestes escletxes, aquestes finestres, per a seguir negociant i poder aconseguir els guanys que no veu la gent en aquest acord.
8: La postura és ferma i també tindre clar que el 60% ha contestat en seguir en la vaga indefinida. Aleshores, això és el posicionament que durà el sindicat, anem a ser la veu del professorat dintre i anem a seguir reclamant l'obertura de la reobertura de la negociació per intentar arribar a totes les exigències que demana la comunitat educativa i també el professorat.
9: Esperem que siga positiva, que entenguin la situació en la que estem, quina és la voluntat dels docents i les docents, i que isquen d'aquest punt tan estàtic en el que s'han quedat de no anem ni cap avant ni cap arrere, que demà sí, d'ací no ens movem.
3: Els resultats provisionals de la consulta que els sindicats han traslladat al personal docent indiquen que el 78% hi ha votat en contra i que el 60% està a favor de mantindre la vaga. Han participat 40.133 persones, de les quals 31.287 han dit no a la proposta. Volen continuar negociant tres temes prioritaris. Per una banda, la reducció dels ràtios, l'increment salarial i el reforç de les plantilles, en este ordre, perquè consideren que les solucions d'educació encara queden en lluny de les seues peticions. Només el 6% dels docents que han participat en la consulta s'han posicionat a favor de l'acord, mentre que un altre 16% l'acceptaria si incorpora a l'oferta salarial una revisió anual a partir de l'increment de l'IPC. Els sindicats han activat la consulta per a decidir, a partir d'estos resultats provisionals, la posició davant de l'oferta de la conselleria. Amb els primers resultats, Comissions Obreres havia anticipat que traslladarien a la taula sectorial el rebuig col·lectiu. Abans d'entrar a la reunió, l'STPB, majoritari d'entre la comunitat docent, havia indicat que instarien a la consellera Mari Carmen Ortí a continuar negociant.
1: L'última proposta d'educació manté la pujada salarial de 200 euros fins al 2028, però retira el pla de substitucions del professorat i l'epígraf sobre el valencià. La consellera assegura tindre el suport d'Hisenda i del president de la Generalitat per a incloure l'oferta en els pressupostos del 2027. També els sindicats de la taula negociadora van anticipar que els avanços no eren suficients perquè qüestions com la reducció de les ràtios o el reforçament de plantilles s'havien quedat fora.
0: La pròpia consellera d'Educació, Carmen Ortí, criticava els sindicats del rebuig unànime a l'oferta del seu departament per a frenar la vaga indefinida. Un document que assegura contempla la millor oferta d'increment salarial del conjunt d'Espanya entre les 60 propostes que este dimarts es van traslladar als sindicats.
10: Perquè ningú diga que no hem fet tot el possible, esta és la major pujada proposada als docents en tota Espanya. La última en esta comunitat va ser fa 19 anys amb un govern també del PP. Ara, fins i tot, els hem oferit més del que ha oferit Catalunya. I casualment, allí, Comissions Obreres i UGT l'han acceptada. La conselleria ha fet un gran esforç i ha complit amb la seva part. Ha negociat durant setmanes. Ha posat damunt la taula la proposta més ambiciosa de tota Espanya.
0: En roda de premsa des de la conselleria, la titular d'Educació aclaria que no han trencat la negociació, insistint en que la mà continua estesa, però consideren una imposició incorporar totes les propostes dels sindicats després d'haver-ne concretat 60 en la seva oferta. Mentre, per la seva part, la Confederació de les Associacions de Mares, Pares i Alumnes Gonzalo Anaya ha sol·licitat este dimecres una reunió urgent amb la conselleria. Esta petició sorgeix davant de la creixent preocupació de les famílies per la situació actual de l'educació pública valenciana en el context de les negociacions de la vaga indefinida docent.
1: L'entitat presidida per Vicent Gumbau ha reiterat el suport a la vaga i han alertat que la falta de professorat, els problemes amb les substitucions, la insuficiència de recursos humans i materials, així com l'estat d'algunes infraestructures educatives, repercuteixen directament en l'atenció educativa que rep l'alumnat. Per aquest motiu, l'organització ha reclamat una reunió amb responsables de la conselleria amb l'objectiu de traslladar la preocupació de les famílies, conèixer les mesures previstes més enllà de les qüestions salarials i exigir garanties reals que asseguren una educació pública de qualitat.
0: Altres qüestions en matèria educativa, afortunadament, segueixen el seu curs. La mateixa Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats destina 48,2 milions d'euros a la creació de 118 aules específiques per a alumnat amb necessitats educatives especials a centres ordinaris durant l'actual legislatura, una xifra que diuen duplica les 56 aules habilitades a la darrera legislatura del govern del Botànic. Aquestes aules, que reben el nom d'aules UECO, estan dirigides a estudiants que requereixen una atenció educativa més intensiva, però que poden seguir escolaritzats en centres ordinaris, cosa que afavoreix la inclusió i la participació en la vida escolar. De les 118 aules previstes, 82 s'han posat en marxa en els dos últims cursos i 36 més entraran en funcionament el curs 2026-2027. Amb esta actuació, la Comunitat Valenciana assolirà el 2027 un total de 773 aules UECO. La directora general d'Innovació i Inclusió Educativa, Charo Escrig, destacava que la inclusió educativa és una prioritat per a este Consell.
11: Front a les 56 unitats específiques en centre ordinari que el govern del Botànic va obrir en una legislatura, este govern n'ha posat en marxa 118 en tres cursos. Són unitats que donen una resposta educativa ajustada a l'alumnat a necessitats específiques de suport educatiu. Hem fet efectiva la contractació de 700 docents d'atenció a la inclusió i s'han compromès en un augment de 135 llocs més per al curs vinent. Hem creat, en coordinació amb la Conselleria de Sanitat, les unitats de detecció primerenca en salut mental. 22 unitats dotades de 56 psicòlegs que atenen única i exclusivament la salut mental del nostre alumnat.
0: Cadascuna d'aquestes aules té una ràtio màxima de 8 alumnes i compta amb 3 professionals especialitzats. Un docent de pedagogia terapèutica, un especialista en audició i llenguatge i un educador o educadora d'educació especial, a més d'equipament tecnològic i materials adaptats. Però deixem l'educació i parlem, com vos diem abans, de les nostres butxaques. El preu d'omplir la cistella de la compra costa un 5% més que fa un any, això segons dades de l'Organització de Consumidors i Usuaris. En aquest sentit, l'OCU ha analitzat la variació del preu de més de 100 productes en 8 cadenes populars de supermercats: Ahorra Más, Alcampo, Carrefour, Dia, Lidl, Más, Mercadona i Supermercados El Corte Inglés.
12: En todo, ha sido en todo.
13: Somos 4 en casa y se ha notado mucho.
14: Pues en la carn, sobretot, en el peix,
15: la fruta.
16: A veure, tot se nota, és veritat.
1: Tot i que l'índex de preus de consum ha baixat del 3,4% al març al 3,2% a l'abril, principalment per la reducció del preu de la llum i que l'IPC dels aliments també ha disminuït lleugerament una mil·lèsima, l'OCU assegura que esta baixada quasi no es nota en el preu dels aliments, especialment en els productes frescos. En el cas de la carn, alguns productes com la vedella o el pollastre han pujat més d'un 7%.
17: Por ejemplo, garreta de ternera, que es para un guiso, que antes estaba pues a lo mejor a 10 euros, pues ahora está a 20. El pollo sí que está caro también, porque está a 4 y pico.
18: La verdura ha subido muchísimo. La fruta, al ser de temporada y ser de la zona, la verdad es que no se nota tanto la diferencia.
19: Los huevos también, horrible, horrible. Los huevos 5 euros.
20: Y es lo que menos te costa.
1: Mentre que la verdura es troba per damunt de les xifres habituals, pel que fa a la fruita, en ser la de la temporada i de la zona, tampoc es nota tant la diferència. En aquest sentit, llegums i hortalisses han pujat per damunt del 2%. Per altre costat, l'oli d'oliva ha baixat un 3% respecte a l'any passat.
0: Més coses. La Comunitat Valenciana compta amb 24 societats centenàries, segons l'estudi sobre empreses con más de 100 años de antigüedad que ha elaborat Informa Diambic, que analitza les companyies que han aconseguit mantindre l'activitat durant més d'un segle. Este conjunt representa el 7% del total d'empreses centenàries de l'estat espanyol i situa la nostra comunitat autònoma com la quarta autonomia de més pes en el rànquing, només per darrere de Catalunya, Madrid i el País Basc. A Espanya hi ha 350 societats que tenen més de 100 anys de trajectòria, una xifra que suposa el 0,03 del total d'empreses actives. L'informe també destaca l'excepcionalitat de les dades, tenint en compte que l'edat mitjana de les companyies actives no arriba a 14 anys. Marina, bon dia.
21: Bon dia. L'estudi mostra que les empreses centenàries valencianes es concentren en sectors com la indústria, l'alimentació, el tèxtil, les assegurances i la gestió de l'aigua. Entre les empreses autòctones de més trajectòria destaca el cas de Turrones el Lobo, fundada datada en 1725 a Xixona i que representa el cas més antic del conjunt analitzat, segons explica l'empresa en el seu web. També apareixen firmes nascudes al segle XIX com Nealis, antic Grupo Jimeno de 1873, vinculada a servicis i infraestructures, la Unión Alcoyana, Aznar Textil, Bodegas Vicente Gandía, Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense, dedicada al subministrament agrícola i aigua, i Aigües de València, que reflecteixen la diversitat de sectors que han perdurat més d'un segle. Altres firmes històriques són Indústria Seguí Alcoi, Bollo International Fruits i Destileries Tenis, que evidencien la continuïtat empresarial en sectors agroalimentaris i de begudes. Catalunya concentra el 30,5% de les empreses centenàries de l'Estat, seguida de Madrid i el País Basc. La Comunitat Valenciana, amb este 7%, manté una presència estable dins del conjunt estatal, amb una estructura empresarial marcada per la diversitat sectorial i la capacitat de resistència al llarg del temps.
0: Ara un apunt de salut. El grup espanyol de càncer de pulmó ha advertit que els adolescents espanyols són els que més vapegen de tota Europa. Una pràctica que s'amaga davall d'una aparença innocua, quan pot produir danys greus als pulmons, també dels més joves.
15: No deja olores.
20: De festa veig molt.
22: Estos tenen il·luminació, pues wake esto.
0: En vespres del Dia Mundial Sense Tabac, que es celebra cada 31 de maig, els experts en càncer de pulmó han recordat que este és el més letal de tots i ha superat les malalties cardiovasculars com a principal causa de mort a Espanya. I això que és un tumor prevenible, ja que el 80% està provocat pel tabac.
21: Cada any se'n diagnostiquen 35.000 nous casos i moren 23.500 persones, ha recordat Bartomeu Massuti, secretari GESP i cap d'oncologia de l'Hospital Doctor Balmis d'Alacant. El consum de tabac ha descendit, però no el dels vapejadors, en què els adolescents espanyols se situen al capdavant en l'àmbit europeu. Quasi la meitat l'ha usat alguna vegada en la vida i el 27,1% ho ha fet en els últims 30 dies, enfront del 44% i el 22% de mitjana europea.
23: Noves formes de consum de tabac són vistes, lamentablement, com una forma més segura o menys perillosa que el tabac tradicional.
21: Vapejar pot produir dany pulmonar agut greu fins i tot en jovents sense patologies prèvies. Entre els efectes descrits hi ha la inflamació crònica, l'estrès oxidatiu, la disfunció epitelial, la pneumonitis aguda, el dany alveolar difús i un risc més gran d'infeccions respiratòries.
24: Con los jóvenes, en educarles las consecuencias que puede tener el tabaco, ya no solamente en relación con el cáncer de pulmón, sino con otras muchas patologías importantes hoy, sobre todo en los países occidentales, yo creo que es muy relevante y yo creo que además están en una etapa donde son capaces de absorber mucha información.
21: A més, l'ús podria afavorir processos de fibrosi i remodelat pulmonar que han recordat els oncòlegs.
0: Per això, el grup espanyol de càncer de pulmó, amb el suport de la farmacèutica Bristol Myers Squibb, va posar en marxa el concurs de TikTokers No deixes que el tabac entre en la teua vida. Final alternatiu, dirigit a estudiants de 12 a 16 anys. El primer premi recaia en el Col·legio Ave Maria d'Albacete. Pel vídeo, No te dejes enganyar, que acumula ja més de 25.000 reproduccions i en el que els xics adverteixen dels riscos del tabac i també animen a no deixar-se portar per missatges enganyosos.
23: No és una eina per ajudar a la deshabituació tabàquica. Al contrari, quan es combina el consum tradicional de tabac amb les noves formes, sobretot amb els vapejadors, el risc de les diferents malalties augmenta.
3: Juan y Martillo de Martiño del IES Cachada a La Coruña y que han conseguido un del Saxésit, el vídeo más impactante, per dos minutos una decisión, relaten que tienen companys que fumen, pero sobretot vapegen als banys de l'institut. Segons el primer d'ells, el cigarret és més impactant, però els vapers te'ls pinten de colors i amb sabor a fruites. L'Saxésit al vídeo més original, que ha sigut per a un mal humor de l'Institut Camino de Santiago de Burgos, segons el creador, la majoria de la gent de la seva edat té vapers de diferents sabors i passen el dia vapejant per on van.
0: Però sense variar la temàtica, la Generalitat Valenciana ha consolidat la transformació estructural profunda del programa de prevenció de càncer de mama mitjançant una inversió global de més de 23 milions d'euros.
25: Les capacitats desenvolupades i els dades d'este primer quatrimestre permeten assegurar que en 2026 s'alcançaran tots els estàndards de qualitat que caracteritzen un programa de prevenció de càncer de mama excel·lent. Cobertures d'invitació del 90 al 95%. Coberturas de cribado efectivas superiores al 70%. Rondas con periodicidad bienal basal cada 24 meses que permitirán reducir los cánceres de intervalo. Tiempos al tratamiento en los casos detectados adecuados. En el primer cuatrimestre estamos en 8,14 semanas de promedio que asegurará atención adecuada en tiempo y forma con el objetivo de minimizar los efectos de la enfermedad. Se identificarán más del 70% de los cánceres diagnosticados del cribado y en una fase precoz.
0: El secretari autonòmic de Planificació, Informació i Transformació Digital de la Conselleria de Sanitat, Bernardo Valdivieso, s'ha manifestat així durant la seva compareixença a la Comissió de Sanitat de les Corts, durant la qual desgranava els resultats d'esta transformació, asseverant que les dades del primer quadrimestre de 2026 refrenden l'èxit del canvi de model, exhibint una capacitat de recuperació sense precedents.
3: D'esta forma, el secretari autonòmic ha assegurat que ja es superen les 3.500 invitacions diàries davant de les 1.800 del primer quadrimestre del 2022 i s'ha convocat 239.000 dones davant de les 127.000 anteriors. A més, s'estan fent més de 2.300 proves diagnòstiques al dia, pràcticament el doble que el 2022, ja que la mitjana va ser de 1.200 diàries.
25: Y hoy ya estamos viendo ya los resultados tangibles y sostenibles en este 2026 que vienen para quedarse. Se superan las 3.200 invitaciones diarias, las 2.200 mamografías al día, lo que supone una capacidad anual superior a 500.000 invitaciones anuales, más de 450.000 mamografías anuales y rondas de cribado en 24 meses. Y eso es extraordinariamente importante, porque recuperar periodicidad y cobertura significa recuperar capacidad preventiva real. Con esa capacidad, la Comunidad Valenciana puede aspirar progresivamente a detectar entre 2.000 y 2.500 cánceres al año dentro del circuito preventivo, lo que supone duplicar los casos identificados hasta ahora, que eran alrededor de 2.200 anuales.
3: Així mateix, el temps mitjà d'accés al tractament després de la detecció d'un cas s'ha retallat dràsticament, des de les 12,9 setmanes fins a les 8,14 setmanes d'este quadrimestre, i se situa entre els nivells òptims internacionals. La projecció per al tancament de l'exercici de 2026 situa la Comunitat Valenciana plenament alineada amb els paràmetres europeus d'excel·lència, aconseguint una cobertura d'invitació d'entre el 90% i el 95%, i una participació efectiva al cribatge superior al 70 o 75%. La robustesa del nou circuit tindrà una capacitat anual superior a les 500.000 invitacions i més de 450.000 mamografies, a més de poder fer rondes de cribatge en els 24 mesos recomanats.
0: Són les 8:28. Anem a canviar totalment de tema, perquè les fogueres de Sant Joan entren en la recta final per a la celebració del 2026. D'ací a un mes tindrà lloc el tradicional dia de la planta. Esta casa va visitar el taller del vigent guanyador, Paco Torres. L'any passat va portar la foguera del Baver els Antigons a la Glòria en el seu primer premi de la història, i amb ella vol revalidar el primer premi a Alacant. Amb aquest objectiu ha dissenyat un monument inspirat en les lluites de poder i el símbol de les corones, que plantarà juntament amb l'artista Paco Camallonga.
2: Va ser, bueno, pues una alegria, com te dia, grandíssima, no? I sobretot molta satisfacció, perquè el treball d'ells durant tot aquest temps ha sigut de molt d'esforç, no? I aconseguixes, pues, al final que els somnis de tot el món se complissin. Mos ha costat, no te vaig enganyar, perquè al final veníem d'un treball que era molt bo i això, pues, mos ha fet ser molt exigents, no? I finalment crec que han trobat un treball molt diferent que a mi me té molt content.
0: Paco Torres va anunciar al març que deixava de plantar en la categoria especial de les falles de València. En declaracions als companys informatius d'esta casa, assegura que han sigut mesos complicats en els quals ha hagut de gestionar eixe buit mentre construïa esta foguera i mantenia, per tant, el compromís que té amb Alacant, on ha renovat, per cert, per al 2027.
2: Tenim una sensació de síndrome, no?, de dir, ostres, pues mos han deixat a sol, han sigut molts anys, i al final en el dia a dia és on estem bé, no? En el taller, preparar els treballs.
0: I el Festival Internacional de Tango de València celebra una nova edició dedicada enguany a la pianista valenciana Amparo Iturbi, baix el lema València, ciutat de música, ànima de tango, amb una programació que omplirà diversos espais emblemàtics de la capital del Túria. El certamen aposta un any més per acostar el tango al públic amb activitats obertes que combinen música, dansa i formació, i que reuniran artistes locals i internacionals procedents de l'Argentina, l'Uruguai, Ucraïna i altres punts de la península.
21: L'organització destaca que esta edició retomenatge a Iturbi i estableix un paral·lelisme entre la seva trajectòria i la del llegendari Carlos Gardel, amb el tango i la música clàssica com a fil conductor. L'inici oficial de les activitats tindrà lloc avui a l'auditori de Clemente Pianos, amb un concert a dos pianos dirigit pel pianista argentí Juan Esteban Cuachi, amb la participació de la pianista ucraïnesa Elina Loivenko. El Festival Internacional de Tango de València s'ha consolidat ja com una de les principals cites culturals de la ciutat i reforça el seu paper com a espai de difusió del tango a Europa.
4: A Punt Ràdio, Sergi Olcina.
0: A les 8:30 en punt, també no deixem de donar una ullada a tots els diaris que es publiquen cada dia en la nostra comunitat, tant a nivell autonòmic, local com nacional. Comencem, Lucy, per Levante, el Mercantil Valenciano.
3: Sí, en este diari, la seua portada d'este dijous 21 de maig, el titular principal és que la vaga indefinida continua després del rebuig a la pujada salarial del Consell i que el 78% dels professors que han participat en l'enquesta dels sindicats rebuig a la proposta de la conselleria. No és la imatge que ha triat este diari, sinó, per contra, també és d'educació, però no sobre la vaga, és el nou rector de la Universitat de València que reclama un millor finançament. La imatge que podem trobar és la de l'exrectora Mavi Mestre entregant ixa vara al nou rector ahir en ixe acte de presentació. Juan Luis Gandía demana una reflexió sobre les transformacions tecnològiques com la intel·ligència artificial. També en el cas de Plus Ultra destaca que Zapatero i el seu amic Delda planejaven crear un paraís fiscal a Dubai.
1: En el cas de les províncies, titula que Sánchez manté el seu suport a Zapatero mentre els seus socis es desmarquen. I pel que fa a la imatge de portada, esta està dedicada a la situació de l'educació valenciana. Ruptura total, la vaga continua i dona pas a la dimissió massiva de directors.
3: En les planes nacionals, el País destaca que Sánchez recolza Zapatero i descarta un avançament electoral. I també altre titular que destaca este diari és que Estats Units imputa a l'expresident cubà Raúl Castro per assassinat.
1: En el cas del Mundo també obri la seva portada d'avui amb la situació de Zapatero, titula La dècada prodigiosa en la qual Zapatero va conquistar Venezuela.
3: ABC diu que Estats Units aporta informació clau a Espanya sobre la trama de Zapatero i que l'expresident es va reunir amb Escrivá per el deute de Plus Ultra amb la Seguretat Social i que Moncloa i els seus socis neguen ara el lawfare.
1: La Razón obri també amb Zapatero amb la seva declaració davant del jutge en el aire 12 dies del 2J. Però també en clau internacional conta que Putin i Xi exhibeixen el seu front comú contra Occident.
3: Dos temes també destaquen en La Vanguardia. Per últim, un, el de Zapatero, destaquen o titulen este diari Sánchez defén a Zapatero però evita la crítica als jutges. I d'altra banda també el cas del CEO de Mango. Dos escaladors atengueren a Jonathan Nandic després de la caiguda, és el que diu La Vanguardia.
0: També ens fem ressò d'algunes de les qüestions que tenen que veure amb l'entorn, amb l'ecosistema, amb ixa natura i l'ambientalitat que tenim al voltant. Veritat, Marina?
21: Efectivament, no és la primera vegada que ho comentem. El tauró és una de les espècies animals més amenaçades del planeta. Per això, identificar zones clau per a la seva conservació s'ha convertit en la prioritat d'investigadors naturals. Per això, l'Institut de Ciències del Mar i el Museu Nacional de Ciències Naturals s'ha encarregat d'identificar eixes àrees en el Mediterrani. Els investigadors han analitzat des de Blanes a Cartagena i han descobert la importància dels canons submarins de la costa catalana, les aigües del Golf d'Alacant i la costa d'Almeria per a la conservació d'estos animals, gràcies a que són zones primordials per a la seva alimentació, reproducció i rutes migratòries. Estos anàlisis han permès comprendre millor el grau de connectivitat entre poblacions i determinar si els individus formen part d'una mateixa població o de grups diferenciats, i el que és una informació clau per a definir estratègies de conservació a escala regional i internacional.
4: Amunt i avall, presenta Sergi Olsina. Realització tècnica, Maria Josep Collada. Una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
0: Pel que fa a l'oratge, els termòmetres continuen pujant i de cara al cap de setmana poden superar-se amplament els 33 graus a les zones més caloroses, i a partir d'avui es trenca de nou el flux de brises que tornaran a pujar, o faran que tornen a pujar les temperatures. Antonio Sánchez, bon dia, què tal?
5: Bon dia, Sergi. Avui tenim ara mateix una temperatura molt semblant a la d'ahir en les capitals, entre els 17 i els 18 graus en este moment. Cap a l'interior, com sempre passa, poc més baixes, entre els 10 i els 15. Avui ha eixit el sol i sí que hem vist algunes boires, tant al Baix Maestrat com a la Vall del Vall, així que molta precaució perquè encara es mantenen en aquestes zones i sabem que la visibilitat reduïda pot afectar el trànsit.
0: Saps que m'ha quedat l'atenció de bon matí quan agafava la moto, que estava tot el seient ple de reixiu?
5: Sí, sí,
0: de
5: sí,
0: rosada.
5: Sí. Avui hem tingut una rosada ben intensa, i això perquè ahir vam tindre una jornada humida. Mm-hmm. De fet, en molts barris de la ciutat de València el cel estava pràcticament ja a últimes hores tapat per aquests núvols baixos que van arribar. I el que també cal comentar avui és que a la resta tenim el cel ras, assolellat, i com has dit, sí que avui ja no sotarà tant la brisa marítima, ja no sotarà tant el vent de llevant, i això farà que el termòmetre puja, però sobretot pujarà al prelitoral i a l'interior, on els termòmetres es quedaran per damunt dels 30 graus, per exemple, a la Plana Útil Requena, a la Baix i Fondalades, però també al Racó Ademús, als Serrans, a la Vall de Cofrensa Llora, i no només a aquestes comarques de l'interior, com l'Albi i l'Alopó, sinó també a les de prelitoral, la Costera, la Ribera Alta, punts de la Vall d'Albaida, també el Baix Segura, el Baix Vinalopó, i cap a l'Alt Palància, però on més pujarà el termòmetre avui serà al Camp de Túria, amb màximes que poden arribar als 32 graus, com per exemple a Vilamarxant, a Ribarroja de Túria i també a Llíria. Així que avui cal estar pendents de la calor, però sobretot a l'àrea metropolitana de València, no tant a la ciutat, com hem comentat, al Camp de Túria, que és on sembla que el termòmetre es mantindrà amb temperatures més altes.
0: M'alegraré d'això, perquè només sentir parlar de calor ja m'atemorix. Que tinguis un bon dia, Antonio. Fins
5: igualment,
0: ara.
5: Igualment, Sergi.
0: Adéu. 8 i 36 també ens referim a la mobilitat, sobretot, i en seguida al trànsit.
6: Deguta una incidència per robe de cobre, se va produir un retras en els trens de destinació València i destí Sati Valcúria.
0: Un nou robatori de cable en la infraestructura ferroviària de la Rodalia de València, vos ho contàvem ahir, esta vegada entre la Pobla Llarga i Alzira, causava retards superiors a mitja hora des de primera hora del matí d'ahir dimecres en la circulació dels trens. A les 5 de la matinada, DIF, el gestor ferroviari de la línia de Rodalia, informava que s'havia produït un robatori de coure i que a causa d'esta incidència en la senyalització es podien produir retards en els dos sentits de la línia C2 que uneix València amb Xàtiva i Moixent. Les queixes, com sempre, eren generalitzades entre els usuaris de la línia.
7: Portem dues setmanes a Xina i portem, bueno, acumulant retards des de ja fa dies, vaja.
8: Pues lo tendría que haber cogido a las 10:44, que pasa, y llego a València creo que a las 11:36, y ahora pues no sé a qué hora voy a llegar.
0: Pel que fa al trànsit, retencions a les carreteres a València, a la CB30 a Paterna, a la B30 a Mislata, a la CB35 a Sant Antoni de Benaixeve i a la CB36 a Picanya. A la B31, a la pista de Silla, trobem ara mateix cues de 3 quilòmetres en sentit cap a la ciutat i a Alacant. Es registren cues de 2 quilòmetres a l'altura de Fontcalent.
9: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Folla de Bunyol. 102.2.
10: De tu a tu.
11: Sostenibilitat ve del llatí sostenere i significa sostindre.

0: con Sarkozy en nuestro país cercano, fue portada en medio mundo, ¿no? Pues bueno, pues aquí también, ¿no? Es decir, y además José Luis Rodríguez Zapatero, y hay que decirlo, era el factotum, ¿no? Era el como le llamó Feijóo ayer, el faro del PSOE.
1: Sí.
0: Es decir, tremendo para toda la los progresistas de Europa y sobre todo de Hispanoamérica y para España. Yo creo que las personas de izquierdas en estos momentos están sufriendo quizás mucho más que con los casos de Begoña, el hermano de Sánchez, Ábalos o Koldo.
1: Fíjate. ¿Y qué escenarios, ya sé que no eres letrado, pero qué escenarios posibles se abren ahora para el expresidente Zapatero? Te lo pregunto en tu calidad de experto en delitos financieros.
0: No, bueno, además soy operador jurídico, soy perito, es decir, que algún conocimiento jurídico tengo. Lo justo para contestarte. Uh-huh. Bueno, el escenario va a depender de los decorados que vayan apareciendo, nunca mejor dicho, ¿no? Ahora solo tenemos, y también hay que dejarlo claro, que este auto es el auto que justifica las entradas y registros. Fíjate toda la documentación que habrá, que tendrá y que se habrá ya investigado,
1: sí,
0: en lo que es la investigación, en el auto general, en los tomos que llamamos, ¿vale? Lo que quiero decir con esto es que hay un montón de información, de informes, de los que se van a realizar. Y mira, para que lo entienda también todo el mundo, de un delito en un momento dado te puedes escapar o puedes rebajar mucho, pero es que van cuatro.
1: Ya. Yeah.
0: No sé si me estoy explicando.
1: Sí, sí, va en carácter acumulativo.
0: Es que van cuatro. Entonces, no es que sea yo aquí ningún visionario, pero te puedo asegurar, y si no nos volveremos a llamar, primero, esto va a ser largo.
1: Yeah.
0: Que nadie crea que esto se va a acabar en meses. No.
1: Cosa que complicará bastante este año electoral para todos, especialmente, evidentemente, para el PSOE.
0: Sí.
1: Juan Carlos,
0: sin lugar a dudas.
1: Como hemos quedado, nos volveremos a llamar y continuaremos hablando de esto, pero te agradezco infinitamente que hayas formado parte de esta mañana de la Radio Autonómica. Juan Carlos Galindo.
0: Ya sabes que ha sido mi casa y es mi casa siempre. Vizca Valencia.
1: Hasta luego. Buenos días.
0: Adiós.
1: No deixem que passi el temps sense fer un repasset a les diferents portades locals i comarcals que també ens ofereixen els nostres companys. Com està Gemma Aleixandre? Què tal? Bon dia.
2: Bon dia. La diputada de Carreteres, Reme Mazzolari, ha visitat el Camp de Túria per supervisar les actuacions del Camí Vell de Llíria entre Bétera i Nàquera, que han permès millorar la calçada, el drenatge i la seguretat d'esta via, que ara presenta unes condicions de circulació més estables i segures. La jornada ha continuat a Serra, on ha conegut la nova rotonda construïda en la intersecció entre la CV310 i la CV328. Aquest projecte ha reduït la perillositat, afavorint una circulació més fluida i segura en un punt d'elevada presència de ciclistes i vehicles. El conseller Martínez Mus ha visitat les obres ja finalitzades de la depuradora de Nàquera Bonanza, que unifica el tractament d'aigües residuals de Nàquera i Serra en una instal·lació més eficient. El projecte, que ha suposat una inversió de més de 3 milions d'euros, entrarà en servici al juny. Llíria ha acollit l'acte de celebració dels 182 anys de la Guàrdia Civil. La cerimònia ha estat presidida pel cap de la 6a zona de la Guàrdia Civil de València i per la delegada de govern, Pilar Bernabé, en un acte solemne de reconeixement a la trajectòria del cos. La Generalitat i l'Ajuntament de Riba-Roja han acordat impulsar la construcció de 36 habitatges protegits industrialitzats dins del Pla Viu d'Anna. El projecte s'ubicarà en una parcel·la municipal i té com a objectiu ampliar l'oferta de vivenda pública al municipi. Una dona de 91 anys ha resultat ferida després de ser atropellada per un camió a la CV50 dins del nucli urbà de Vilamarxant quan creuava per un pas de vianants. La víctima va quedar atrapada sota el vehicle i els bombers van aconseguir alliberar-la abans de ser traslladada a l'hospital, on continua ingressada. I a Riba-Roja estan d'enhorabona amb una veïna centenària. Anastàsia Ruiz Cerro ha complit este mes de maig 100 anys de vida. L'alcalde Robert Raga l'ha visitada a sa casa per a felicitar-la personalment en nom de tot el municipi.
1: Això pel que fa a Infoturia, a veure què mos conta Cecília Roca des del 7.es. Cecília, bon dia.
3: Bon dia, tornem una setmana més amb els titulars més destacats de la Plana Alta i Baix Maestrat, amb les notícies relacionades amb el turisme, la promoció internacional i els grans esdeveniments que continuen arribant als nostres municipis. Comencem en Alcalà de Xivert i Alcossebre, on l'Ajuntament ha presentat un nou pla de màrqueting de turisme familiar, una ferramenta pensada per continuar reforçant la competitivitat del municipi com a destinació turística de qualitat. El document analitza el gran potencial que té la localitat per al turisme familiar gràcies a la combinació d'espais naturals com és la Serra d'Irta, patrimoni, gastronomia i activitats a l'aire lliure amb una oferta adaptada a totes les etats. El pla contempla accions concretes com la creació d'activitats familiars durant tot l'any, noves estratègies de promoció, formació específica per a empreses i campanyes orientades per a diferents perfils familiars. Tot això dins d'una aposta clara per un turisme sostenible, responsable i vinculat en l'entorn natural i cultural del municipi. D'altra banda, Sant Jordi es prepara per convertir-se en un dels grans punts de referència del motor de luxe a nivell europeu, amb la celebració del Porsche Castellón Experience 2026, que tindrà lloc dels dies 22 al 24 de maig a Panoràmica Golf. Durant 3 dies, el municipi reunirà aficionats del motor, col·leccionistes i visitants arribats de diferents punts d'Espanya i Europa per gaudir d'exhibicions, concentracions de vehicles exclusius i activitats vinculades a l'univers Porsche. Un esdeveniment que reforça la projecció turística internacional de Sant Jordi i consolida el municipi com a un destí vinculat al turisme premium, el golf i les experiències exclusives, situant-lo una vegada més en el mapa dels grans esdeveniments de la província de Castelló.
1: Saludem per últim a la publicació dirigida per el nostre company Àlex Ladrón de Guevara, València, Castelló i Alacant Extra. Tania López, bon dia.
4: Hola, bon dia. Avui a València Extra contem tots els detalls sobre com serà el pla especial de Sant Miquel dels Reis que transformarà la zona nord de la ciutat. El projecte encetarà el segon període d'informació pública després d'incorporar importants al·legacions veïnals com la supressió de la torre de vivendes de 15 altures, l'augment de percentatge de vivenda protegida o la reserva d'espai esportiu per a un camp de futbol. D'altra banda, donem veu a una curiosa iniciativa que recapta signatures per a canviar el nom de l'aeroport de València per Aeroport Nino Bravo. La iniciativa ja registra més de 500 signatures verificades a través de la plataforma change.org. I en clau d'oci, el centre comercial Bonaire reuneix fins este diumenge les hamburgueses més virals d'Espanya i Portugal. The Golden Iberica Burger és considerat el major campionat d'hamburgueses on es podran degustar les creacions més votades del moment. A l'edició de Castelló Extra trobareu tota la informació sobre com viure l'eclipsi solar del 12 d'agost des de dins. I és que l'Ajuntament de Castelló ha posat en marxa una campanya de voluntariat per a reforçar l'organització i l'atenció al públic davant l'afluència massiva dels visitants que s'espera. Es poden inscriure totes les persones majors d'edat. I el Museu Etnològic de Castelló torna a obrir les portes després dels treballs de conservació i manteniment dels fons expositius i del mateix immoble que s'han dut a terme durant 3 mesos. Ubicat en la Casa Matutano, el museu permet conèixer la vida tradicional castellonenca. Finalment, Alicante Extra, la capital, es prepara per al gran mercat medieval al Castell de Santa Bàrbara. Durant 3 dies es recrearà al detall la vida medieval amb escenaris inspirats en l'època. D'altra banda, el mític quios de l'esplanada d'Alacant, Peret, encara la recta final de la seva reobertura i ho farà conservant l'històric nom que l'ha acompanyat durant més de 100 anys. Una notícia que ha emocionat a molts alacantins perquè quedar en el Peret continuarà sent possible.
1: Abans d'arribar a les 9 del matí, no deixem Alacant perquè un accident de trànsit en la circunvalació d'allí a la A70 està complicant l'entrada a la ciutat. Un sinistre que s'ha produït en el punt quilomètric 29, segons la informació que facilita en aquests moments la DGT, i està ocasionant vora 4 quilòmetres de retenció. Ampliarem aquesta informació tal com vaja avançant el matí i vaja dissipant-se aquesta complicació circulatòria. Ara anem al pròxim butlletí de notícies que arriba precisament de la mà d'Alba Requejo i que ens deixa un marge de 4-5 minuts per a mantindre-nos al dia de tota la informació, saber el que està passant i al que anem precisament, i nosaltres en 4-5 minuts tornem. Fins ara.
5: Són les 9.
6: A punt. Notícies.
7: Bon dia. D'ací a una hora comença la sessió de control a les Corts i el professorat protagonitza una nova concentració a la porta de la... a la mateixa porta, després de la fallida negociació d'ahir. Cap sindicat va signar la proposta d'acord que la Conselleria d'Educació ha posat damunt la taula després de que 8 de cada 10 docents consultats hagi dit no a eixe document. Ho conten Maite Tarazona, d'UGT, Txelo Baix, de Comissions Obreres, José Seco, del CESIF, i Marc Candela, de l'STPB.
8: És molt significatiu, tant això com l'ordre de prioritats. No és, primer està el salari, sinó primer està el tema de les ràtios, que això també és molt significatiu.
9: Després de la consulta, confiàvem en que
5: podia existir la possibilitat d'obrir una finestra, una nova finestra, a repensar alguns dels punts, i no ha sigut així.
9: S'han enrocado en su posición.
10: Que se'n van a reflexionar, o sea, se'n van al rincón de pensar a veure ara què fan.
7: La conselleria, per la seva banda, diu no tancar la porta a negociar, però parlen d'una vaga política que rebutja l'oferta més ambiciosa d'Espanya. Les negociacions estan trencades.
11: Nosaltres no hem trencat la negociació. Hem demanat, almenys, la suspensió de la vaga per poder negociar en calma i posant l'alumnat per davant, i ni tan sols això han concedit.
7: I a aquestes hores n'hi ha expectativa també a la Conselleria d'Educació, on avui, Sofia Riego, bon dia, podrien començar a formalitzar-se ja dimissions dels equips directius de diversos centres.
12: Sí, portaven dies avisant, acord o dimissió. I després de l'enèsima reunió fallida, la d'ahir, avui podria ser el dia en què començaren a arribar les dimissions individuals o en bloc de molts centres educatius. Hi ha hagut una reunió estos dies enrere a Picanya on més de 1.200 professors i professores, 350 directors de centres educatius i altres directius barallaven esta possibilitat. Ara mateix és una possibilitat que està en l'aire, no hi ha confirmació oficial que aquestes dimissions s'hagin pogut produir, però sí informacions que ha pogut conèixer a punt sobre la intenció real que durant el matí o la vesprada puguen començar a succeir. El que estarem molt pendents d'aquest tema, el que ja sabem cert és que avui n'hi ha tres concentracions convocades a València, a les portes de les Corts, on aquestes dimissions podrien escenificar-se de cara a la consellera d'Educació. També estan convocades altres dos a Castelló, a la Casa dels Caragols, i a la Casa de les Bruixes, a Alacant.
7: Gràcies, Sofia. Estarem ben pendents. Després d'eixa sessió de control, a partir de les 12, però al Palau de la Generalitat, el president Pérez Llorca presideix el minut de silenci en condemna per l'assassinat masclista de Dolores. A les 11 se n'ha convocat un altre a la delegació del govern que presidirà la delegada Pilar Bernabé. Ahir es confirmava com a crim masclista este assassinat. Dissabte, un guàrdia civil matava presumptament la dona i el fill abans de suïcidar-se. Amb este cas, són ja 20 les dones assassinades a mans de les parelles o exparelles el 2026. En total en són 8 més si ho comparem amb les xifres del 2025, ja que a aquestes altures de l'any n'havien assassinat 12 dones. És una xifra que a més podria augmentar en les pròximes hores, ja que s'investiguen dos crims o dos possibles crims masclistes, els assassinats de dos dones a Arguedas, a Navarra, i a Figueres, a Girona. També els contem que han desmantellat una plantació de marihuana en una finca vigilada d'Ontinyent. La finca tenia càmeres de videovigilància 24 hores connectades que enviaven senyal al responsable de la plantació, que està detingut. S'hi han intervingut més de 1.200 plantes i 3 quilos de cabdells secs. I els bombers han donat ja per controlat l'incendi forestal declarat este dimecres a Benimantell, a la Marina Baixa. El foc es va declarar al paratge de la Font del Moll, és una zona boscosa de pi i de matoll. Sobre el terreny han treballat bombers del Consorci Provincial, 3 dotacions de forestals i 2 mitjans aeris. I s'acaba de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat, consigna al Consell 3,5 milions d'euros per a les eleccions autonòmiques del 2027, ha autoritzat ampliar el límit quantitatiu per assumir els compromisos de les despeses del programa pressupostari assignat a processos electorals i a consultes populars. Són uns diners que es destinaran a contractes de subministrament de paperetes, sobres, actes i altres impresos de les eleccions autonòmiques i per a les entitats locals menors valencianes, que serà l'any que ve, també per al tractament i difusió de la informació sobre l'escrutini d'aixòs comicis autonòmics. Anem ja amb els esports. El València Bàsquet està ja a Atenes i avui tastarà les anelles i la pista, on demà buscarà un lloc en la final de la Final Four contra el Real Madrid. Eva Casanyola.
13: Bon dia, Alba. L'equip ha viatjat al complet, inclòs Álvaro Cárdenas, que no està inscrit en la competició, i es lesiona Xavi López Arostegui i Josep Puerto. El capità esgotarà les ocasions per a tractar d'arribar, però ho té molt complicat. S'entrenaran al voltant de les 9 de la nit i abans faran l'atenció als mitjans Jan Montero i Pedro Martínez. Continuaran arribant aficionats taronja a la capital grega, tot i que el gruix arribarà demà al mateix dia de partit. Es calcula que tindran un miler de seguidors a les grades de l'OAC. Els més nombrosos seran els del favorit, l'Olympiacos, que es vora les cares en l'altra semifinal amb el vigent campió, el Fenerbahçe. Els nostres enviats especials aniran contant-nos tot el que ocorrega. I Unai Emery ho ha tornat a fer. Mister Europa League ha guanyat el cinquè títol d'esta competició, ara amb l'Aston Villa, que s'imposa al Friburg per 3-0. On hi juguen els valencians Andrés García i Pau Torres.
7: Gràcies, Evasto. De moment li tornem els poders de les ones als companys d'Amunt i Avall. La informació continua en esta web, en les xarxes socials d'Apunt i en apuntmedia.es.
6: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Costera 101.5.
14: De tu a tu.
15: L'Etno presenta l'exposició La Mar Èpica, una mostra de fotografies de Jesús Navarro sobre la pesca de l'almadrava feta pels pescadors de Benidorm. Un tipus de pesca de la tonyina referent per tot el Mediterrani. La Mar Èpica en l'Etno, Centre Cultural La Beneficència, Diputació de València.
16: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
17: De dilluns a divendres i de 7 a 8 de la vesprada en Apunt Ràdio, compartim el que som, el que ens uneix. Activa els sentits. Arriba l'hora de la cultura. Soc Rei Joan i descobrirem junts els espais més creatius i innovadors de l'art i del coneixement.
18: L'hora de la cultura, amb Rei Joan.
19: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
20: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
21: Si la teua empresa necessita créixer, innovar o fer un pas més, ara és el moment. L'IBF t'ofereix préstecs bonificats en excel·lents condicions, a llarg termini amb tipus d'interès fix i sense comissions. Per a impulsar la teua empresa, compta amb nosaltres. Presenta la teua sol·licitud en préstamos.ibf.es. Generalitat Valenciana.
22: Som la veu de tots. Som Apunt. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio anem amunt i avall.
1: És que estava esperant a que Joseca Arnau acabara el seu reel, perquè, clar, com era qüestió que l'home estiguera ahí fent la seva gravació i jo, hola, què hacen? No, tampoc és presentable això. Bé, produïts per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, vos donem el bon dia si s'acabeu d'incorporar, encara que confie que porteu amb nosaltres des de les 8 del matí. Este és el programa, diguem, multiformat de la Ràdio Autonòmica Valenciana a Punt Ràdio, ja que l'he mencionat. Com està, Joseca?
23: Pues estoy muy bien, no sabía que... Digo, aquí se cuenta todo, aquí se explica todo.
1: Sí, sí, home, pero secretos. Si yo conté les meues miserias, les vostres també ixen per l'aire.
23: Pues así estoy bien, que... hombre, estábamos ya un poco acalorados ahora, no porque ya hace calor, que es verdad que ya hace muy buen tiempo, sino porque estábamos discutiendo sobre el eterno dilema del tráfico en la ciudad y muchos que nos escuchen a estas horas que vayan en coche, pues lo padecen y lo sufren, y estábamos hablando del otro clásico tema del tráfico, que es, como no, los carriles bici.
1: Es carriles bici.
23: Para mí sigue siendo concejal Gretzi, porque la ciudad es la misma, que, diría que peor, más caótica que en la época de Gretzi.
1: Bueno, Déu mos lliure. Ontinyen, crec que inaugura ara el tema de l'empresa dels bicis i els carriles bici. En llocs plans com sigui la ciutat de València, Castelló, etc, lo de anar en bici encara ho comprenc, però n'hi ha llocs on les costeres fàcil
23: bueno,
1: no t'ho passen.
23: Barcelona, no? Barcelona per exemple,
1: Sí. Alberto Rayo, què tal, com estàs?
24: Què tal, bon dia.
1: Ja tenia ganes de veure't per ací.
24: Sí, primera volta, no?
1: Sí, nostra primera vez.
24: Sí, la veritat és que sí.
1: El seguís que a voltes i veig que publiques coses molt interessants, sí. I sempre dic, si el tinguera així per a poder comentar-ho...
24: Home, sempre, no... quasi sempre de política i de tribunals també, sí. No? Que és la meva especialitat, on porto ja quasi 20 anys fent... un poc ja cansat, no? Inclús de la informació de tribunals, però la veritat és que és una secció prou interessant, no? Per al diari i també per a l'opinió pública.
1: Home, entretingut estàs a tota hora. En això dos dies, mira el meneo que t'han pegat.
24: Això sempre, sí. És veritat que el cas de Zapatero, pues el porten els meus companys de Nacional, Però és, és veritat que és una secció que, i més en la Comunitat Valenciana, vull dir, que hem tingut casos per a fer tota una enciclopèdia pràcticament de la corrupció, no?, en la comunitat.
1: Està guai el nom, Enciclopèdia de la Corrupció.
24: Sí, perquè a més jo sempre ho he dit, no?, que la corrupció així en la comunitat té uns personatges que la fan molt més atractiva que la resta del país, no? I podem pensar especialment en Alfonso Rus, per exemple, un president molt, de la Diputació molt atípic, o en el Jonqui dels Diners, no? Que són personatges que fan que la resta del país posi el focus en la comunitat per, diguem-ne, per una mena inclús de folklore, no? De sí. Com és estos personatges.
23: Un estilo más italiano.
24: Sí,
23: más mediterráneo, pero más llamativo.
1: Acabes de mencionar a Rus i vaig veure que l'altre dia estaven en marxa en el tema dels retratos dels expresidents de la Diputació de València i ell diu que en el seu preferix que s'esperen una miqueta. No sé quin és el motiu, però ho vaig llegir. Vicent Climent, què tal? Pues com estàs?
24: Sí, el motiu te'l dono jo, és que estan pendents del recurs. Del recurs en el Tribunal Suprem.
1: Ah, i per això li donarà dret o no a tindre el
24: no sé si dret o no, però a lo millor no...
1: O per si li posen com el de Felip V.
24: No, a lo millor la Diputació no li convé tindre un retrat d'un president.
0: Però el que jo tinc entès, l'oferta és per als tres presidents que encara no tenen el retrat ahí penjat.
1: Sí.
0: Però ha sigut Rus el que ha rebutjat fins que no se resolga el tema del seu recurs.
1: No
0: faré o sigui, l'oferta està feta, però ell l'ha rebutjada de moment.
1: Vale, però si és per coses d'estes, m'imagine que no serà l'únic cas que haguem passat per... Depèn del procediment, el seu retrat està penjat en la Diputació, no de València, sinó d'altres llocs.
0: I alguns els han despenjat, per exemple, Joe Biden. L'han despenjat i han ficat ahí un no sé què en la galeria de retrats de la Casa Blanca.
1: No sé, és que aquestes coses també, allò de penjar els retrats i tal. Bueno, en fi, costums.
24: Això també passa en el Teixeixota, crec, que, i en els presidents de l'audiència que també tenen.
1: Bueno, en Castelló no sé si ho van canviar. Jo me recordo una volta que vaig entrar a la Diputació i Carlos Fabra té, no és que tinga el retrat, que m'imagina que el tindrà, però sí que n'hi ha un mural fora, en un dels frescos que n'hi ha en la... Un, si no m'enganya, fa molts anys, de la Romeria de les Canyes, en què està ell allí en la Romeria.
0: És història, ja està, és història. Sí, sí, sí. Jo crec que anar en contra de la història, no? Si aquesta senyora ha quedat malament, pues bueno, pues que quede malament, però el quadre s'ha de ficar ahí, perquè ha sigut president de la...
1: Una cosa important que acabes de dir, el tema de la història. La història és així, no la pot canviar ningú.
0: Reescriure la història és, no sé, és un recurs de pobres.
1: Bueno, és que és el tercer dia, vos va pillar en directe així als dos, Alberto,
0: sí, però s'han complit algunes de les coses que jo te vaig preguntar.
1: Sí, ho vaig veure de seguida, menys mal que allò de no sé qui és Zapatero no s'ha produït, però
23: no, al revés, apoyo cerrado. Confío en la justícia, confío en tal i confío en el president Zapatero.
0: Lo de no sé quién es el president este del que vostè me está parlant, esa pantalla encara no m'ha arribat, però no la descartes. Ara, lo del lawfare era de Caixó, que anava a ser lo primer que se diguera. I, bueno, pues, anem cobrint etapes.
23: Vale. A nivell comunitat, etapes. Por cierto, luego hubo un vídeo que algunos habrán visto,
1: sí,
23: un poco demoledor también, que es ese encuentro, esa charla, esa tertulia entre Ximo Puig, Zapatero y Diana Morante, en la que ella se emociona y dice, yo siempre digo con orgullo que soy la hija política de Zapatero. Y él todo emocionado con ese gesto. Claro, Zapatero siempre ha tenido la gracia de parecerse a Mr. Bean, sin tener la gracia ni la originalidad de Mr. Bean, pero como de un poco esa cara de faba y ir como de tierno. Y decía él, no sabéis qué orgullo y qué ilusión.
1: Pues te vaig a dir una cosa,
23: a Diana decir
1: tal
23: eso.
1: I com està la cosa, i va posar-se la cosa, segons mos diuen, i ara Alberto mos ho podrà almenys corroborar. Jo, si fora Diana, apel·laria al dret a l'oblit i faria que borraren aquest vídeo per les conseqüències que puga tindre.
24: Home, també hem de pensar que els polítics sí, no tenen el coneixement del que està fent el company. Vull dir, tu te pots envoltar dels teus companys, en este cas Zapatero era com, és veritat el que diu Diana, no? Com el pare de molts polítics valencians, no? Que ha sigut també una persona de molta confiança per a Leire Pagín, per exemple, per a Arcadi Espanya, que ara és ministre i en la seva etapa també la Generalitat, per a Ximo Puig, inclús. Vull dir que Zapatero ha sigut una mena
1: de... I això
24: de...
1: que Ximo Puig és el iaio de tots ja pràcticament, pels anys que porta.
24: Sí, però és veritat que Zapatero tenia dins de lo que són els votants socialistes, no? Pues una imatge molt de molt amable.
1: Sí, de Santurrón.
24: De Santurrón, pot ser, molt amable.
0: Urbanismo.
24: Que és veritat que en el seu govern no hi va haver casos de corrupció i això és un fet que malauradament no es dona sempre ni en els governs nacionals ni
1: home,
24: en
1: no l'autonomi. Home, no l'ha tingut, però presumptament els acaba d'eclipsar a tots, ha cobert el cupo de tots els que podien haver
24: hagut. Evidentment, per això ha sorprès tant el cas de Zapatero, no? Que jo crec que cal regular, i això també en la serveix per a la Comunitat Valenciana, el paper que poden jugar els presidents, vull dir. Pot un expresident facturar, perquè tornem al tema de les comissions o els pagaments, no?, per gestions. Això no és il·legal, vull dir, tu pots ser un comissionista i a lo millor èticament, pues, dins el teu negoci no té un fet material, diguem-ne, però sí el d'obrir portes de relacions i de rebre un pagament per les teues gestions, no?
1: Cosa que ha fet fins el rei, pràcticament, no?
24: Evidentment, sí. Però el cas és qui pot exercir aquest paper de comissionista. Vull dir, un expresident del govern, amb totes les relacions que té, pot dedicar-se a aquest tipus de negocis? Pues jo crec que no, que això hauria d'estar regulat, no? I després cal atendre a exactament el que ha fet l'expresident. És a dir, ell té una sèrie de relacions, té unes possibilitats per obrir portes, té la capacitat de reunir-se en determinades persones, molt bé. Però fins a on arriba aquesta pressió que pot exercir? És a dir, si després d'aquestes reunions s'han aconseguit resolucions o decisions polítiques favorables a una determinada empresa, és ahí, com deia abans Galindo, que t'estava escoltant en l'entrevista, on entra el tema del tràfic d'influències. Vull dir, aquesta és la clau.
1: De totes formes, José, que l'altre dia comentava això, és precís que una persona que té pràcticament la vida solventada en el que li ha quedat a ell i a altres com els presidents, al nivell que siguen, perquè si tu ho fan és per a que tingues la vida solventada i no falles ninguna pàjara de ningun tipus.
0: No, sobre José, que jo també ho vaig comentar. Sí. I ahí entra en discussió la diferència entre lobista i comissionista, que són dues coses diferents. Se pot fer favors a una empresa espanyola, presentar algú en Europa o en Aràbia o en on siga que puga anar a treballar perquè tu tens els contactes, i altra cosa és després cobrar comissions.
1: Però m'imagino que d'ahir...
0: I també segons el tipus de comissions que...
24: Sí, i després la pressió que tu fases per a que el govern o l'administració prenga una decisió favorable als teus interessos.
0: I a veure el govern que ha fet.
1: Però jo el que vull plantejar, dins del meu desconeixement, perquè no sóc dels que està massa clavat en això, d'ahir a lo del tràfic d'influències n'hi haurà una línia molt, molt fineta.
23: Ese es el problema.
1: Com se te'n vaja de les mans, el tema.
23: Yo creo que parte del problema es que a veces en algunos... situaciones profesionales de este tipo de cosas de la vida, la línea es un poco delgada, por eso ahí la justicia es la que tiene que dirimir cuando sospechan o ven que hay algo. Y luego que el asunto, fíjate que la regulación de los lobbies ha avanzado mucho, y yo justamente trabajo en eso en mi tesis doctoral y sé de qué va. Yo en concreto me centro en la ley de lobbies de la Comunidad Valenciana, que es de 2018, la ley de lo que llaman de actividad reguladora de grupos de interés, pero al final es grupos de interés, grupos de presión, lobbies, el término global en inglés, que es el más claro. Se ha regulado mucho. Hay un proyecto de ley a nivel nacional, aunque aún no está aprobado, es algo que cuesta, y es algo de gran complejidad y a la vez confusión, porque aun regulándolo, parece que siempre, socialmente o mediáticamente, queda mal. Es decir, aunque uno se pueda dar de alta en el registro de lobbies, que además hay registros autonómicos, locales, y por ayuntamientos, hay de todo, todo sea legal, uno presente a gente, claro, si hace ese trabajo... lo factura, tiene derecho a cobrarlo como consultoría, asesoría, pero claro, si haciendo ese trabajo y cobrándolo uno ya viene si el cobro es totalmente limpio o no, que ahí viene el problema de cómo se ha pagado, a través de qué sociedad, es que tú tienes tu SL, facturas, haces tu renta, todo normal o no, y luego si eres un expresidente, que es lo que hablamos el otro día, tienes un foco, tienes una especial situación, digamos, sensible en la que a lo mejor dices... ¿Y si no te dedicas a eso? Ya sé que diré, ¿qué tiene que hacer? ¿Estar cortando florecitas, cobrando la pensión que le quede? No, pero un poco sí.
0: La pensión que le queda son 100.000 euros al año.
23: Ya sé que no cobran mal, pero intentar, y si no, por lo que hablábamos, todos dan conferencias, les invitan a cosas y les pagan bien.
1: Conferencias que no dicen baratas,
23: dentro de que entre con la legalidad.
1: Comentaban que Aznar, por ejemplo, de 40 a 50 mil dólares una conferencia.
23: Sí, claro, pero es que ponerte a viajar, es que lo raro de él no es que digas...
24: Pero es verdad que Aznar tiene un mercado internacional que yo creo que no había tenido fins ara Zapatero a banda de Venezuela.
23: No, ni lo tiene González, porque Aznar sí que, digamos... mantuvo como también esa especial buena relación con Estados Unidos, y de ahí le surgió un poco un mundo, aparte de la Fundación FAES y demás, le surgió un mundo de que si vas a Georgetown a una conferencia, que si le invitan, o sea, está
24: estarà en mejor relacionado. En consells d'administració, claro. També, que pot ser una bona eixida per a els presidents.
23: I també sí. Hay que reconocer que Aznar és que, quiero decir, es otro perfil, porque también era, creo, funcionario de Hacienda, del Estado.
1: Vos doneu compte que la gent que està escoltant mos pensarà que estem referint-nos a això, li donen a Divisan 120.000 euros a l'any. Sí. Per retirar-se en 120.000 euros a l'any, que això és el que cobren a lo millor en un sou normal 3 o 4 persones, estàs dient, Alberto, que el quidren de consells d'administració
23: sí,
1: de
23: és que damunt no li fa ninguna no, falta. No, però quan estàs arriba todo suma. Quan ja estàs bien, claro, com la expressió de perro flaco, todos son pulgas, pues lo contrario, al que ja le va bien, i más a un nivell, quan has sido a ese nivell de la política, és normal, també hay que entender
1: dir,
23: que te busquen, que tienes poder, que conoces a gente.
1: Que claro. Precisament això es fa per a que no tingues, repetís, com havíem dit abans, tindre que fer tot això cosas, para que te quedes ahí tranquilet y ya, pues eso. Si
23: bueno, haces esas cosas legalmente todas. Lo raro es que te vincules, por ejemplo, tanto a un país que no es la democracia más saneada del mundo, entendámoslo como Venezuela, y que estés ahí tan vinculado. Es raro, sí, pero es verdad que el socialismo y la rama de comunista, digamos, que es Podemos, y luego la influencia que tiene en el PSOE, tienen muchas vinculaciones. Yo recuerdo cuando hice una entrevista amable y simpática a José Luis Ábalos, yo le hice las entrevistas que hacía en Valencia Plaza de Ilustres Veraneantes, está publicada, Cuéntame tus veranos. Entonces él estaba relajado, pese a que ese día era el día que se había convocado huelga de taxis aquí en Valencia, creo, y había un follón.
1: Tú también
23: luego se iba al parado de la Generalitat. Pero quedé con él por la mañana en un hotel y estuvimos desayunando y le hice la entrevista. Y ya me contaba, ¿no? Y me hablaba sobrado, como hablaba, bueno, bien, sí, bueno, en Vétera, tengo una casa, pero te habla como sobrado, de soy humilde, pero a la vez tienen de todo, esta mezcla muy de política, ¿no? De yo vengo de abajo y de repente dice, sí, pero... Y me hablaba también de estos países que iba continuamente, que le encantaba, de no sé si era Venezuela, si era tal, siempre tenían unas conexiones, que de hecho Podemos nace de la Universidad de Valencia, aquí de la Facultad de Derecho, que hombre, al final, cuando hay tanta vinculación... También es un poco raro. De hecho, el vídeo que también se ha hecho viral es ese que está saliendo de una charla con expresidentes de gobierno y Aznar dice, te vas a Venezuela, sí. Y le suelta así, miembro, ten cuidado, como diciendo, es porque que... te está yendo a Venezuela, no a Reino Unido.
0: Es que no era normal tampoco este flux de viajes a Venezuela.
23: Que temor que se esto ahora otro.
0: Temor que se diga, no, es que estaba median para hacer fora a algunos presos políticos y para mediar entre la oposición y el gobierno de la dictadura de Maduro y ahora de Delcy Rodríguez. Bueno, a eso no es preciso hacer tantos viajes. Per això no és precís fer tants viatges. Entonces, sorpresa lo de Zapatero fins a un punt. Fins a un punt, però no més enllà. I altra cosa, a diferència de lo que hem recordat ara d'Aznar, les bones relacions amb els Estats Units, en el cas de Zapatero, que és el pare espiritual de Sánchez, ja sabem que l'actual administració espanyola no té les millors relacions possibles amb la nord-americana, amb Donald Trump. Entonces, sabent-se com s'està sabent que en este auto de presentat ahir per el jutge Calama sobre Zapatero hi han filtracions o informacions remeses per agències d'investigació dels Estats Units, pues home, podem anar tancant el cercle, eh?
1: Alberto.
24: Sí, no, respecte al que parlaves del sou d'abans, no? Dels 120.000 euros de Zapatero, jo és que crec que ahí entra un component humà que no únicament afecta als polítics, que és la cobdícia, l'ambició,
1: sí.
24: I adaptat a les seues possibilitats, vull dir, pues a lo millor, ara els professors, per posar un exemple d'actualitat, no? Els professors que estan demanant 200-300 euros de pujada, per què? Perquè estan en la seua legitimitat d'obtindre aquesta compensació econòmica, no? Què passa? Que quan tu trasllades aquesta ambició o aquesta cobdícia de funcionariat o un treball més o menys normal de la societat a un expresident, vull dir, no estem buscant a lo millor 3.000, 4.000 euros, estem buscant pues, el patrimoni que li han descobert a l'expresident al voltant de 2 milions d'euros, no? I després una cosa que comentava Joseca, que
1: i poquet em pareix, eh?
24: Sí, jo, i una altra cosa que comentava Joseca, jo crec que és prou interessant, és també la estructura de pagaments, vull dir, quan tu no tens res que amagar, els pagaments són més clars, no? N'hi ha una societat o tu estàs al capdavant d'una societat, te paguen i no n'hi ha res més que investigar, però clar, és que així n'hi ha societats pantalla, societats interpostes, que el que fan únicament és, no tenen activitat, únicament les utilitzes per a facturar i per a camuflar un poc el recorregut dels diners, no? I després, no podem oblidar també la participació, la presumpta participació de l'empresa de les filles, vull dir, una empresa de màrqueting, de comunicació que jo sincerament...
1: Ho explicava Galindo, a més, abans.
24: Sincerament, coneixia l'empresa perquè era de les filles, però, clar, que comença a rebre una facturació de 400.000, de 600.000 euros, que són quantitats prou importants, que és després el que ha utilitzat un poc el jutge per a establir tot el recorregut dels diners, com passa per determinades empreses pantalla, i terminen casualment
1: una que a lo mejor si
24: en una empresa de les filles de Zapatero.
1: De qualsevol desgraciat autònom dels que n'hi ha en este país no els ha agradat tan bé com li anava a les filles de Zapatero. M'imagino que això és la paradoxa.
0: Que feia informes en fons obertes.
1: Ja.
0: O sigui, copia i pega,
24: sí,
0: d'internet. O sigui, tampoc és que fora una creació intel·lectual important,
24: I això recordem que ha sigut pràctica habitual en molts casos de corrupció, així també en la Comunitat Valenciana. És a dir, com pots camuflar el pagament de, per exemple, en el cas de recorde ara, en el cas de Zaplana, no? Al que era el número 2 del seu cap de gabinet, crec que era, no?
0: Francisco García.
24: Francisco.
0: Sí, el cap de gabinet.
24: Tenia una empresa que que era com una agència de comunicació que li pagaven tots els mesos una quantitat per fer una, suposadament, una revista per a una empresa. La revista no la feia aquesta empresa, però és una forma de camuflar un servici fictici, una activitat.
0: En este cas de Zapatero jo tampoc entenc com tot és suposat, per descomptat, si no hi ha res provat, i la presumpció d'innocència s'ha d'aplicar en este cas igual que s'ha d'aplicar també en altres casos, perquè el de José Luis Ábalos no s'aplica la presumpció d'innocència inclús per part dels seus propis companys, a la primera de canvi ja varen posar terra de per mig en ell. En Zapatero estem veient que de moment no, ja veurem d'ací uns dies.
1: Pues depèn de com es complique
0: la cosa, però no? que suposadament estiga fent malifetes utilitzant les empreses o la empresa de les filles és una cosa que no acaba d'entendre una persona intel·ligent com és Zapatero.
23: Bueno, però és que dar por hecho que és intel·ligent, no digo con mala intención, a veces no son tan inteligentes.
0: No,
23: son más avariciosos,
0: segurament se
23: pensen
0: que estan
23: se
0: més per damunt de la resta del
23: también,
0: personal i que són intocables i que tal i más qual. Sí, pot ser que vaig a per ahí.
23: En el moment que se tiene
0: però
23: poder,
0: jo preside cas,
23: hay una percepción de
0: jo
23: què va
0: de cas,
23: passar.
0: Deixaria les filles fora des del primer moment, que treballen en altres, que no treballen en mi,
1: claro,
0: que treballen en altres, jo ja parlaré en altres per a que treballen en ella, en elles, i fora problemes. I respecte d'una cosa que s'ha dit abans i que no volia que se quedara tampoc ahí, lo que deies tu de Diana Morán, que hauria d'esborrar i tal, val, però és que esto de la hemeroteca és com, per exemple, la foto de la famosa foto de Feijó, la famosa foto de Feijó en el narco.
1: Sí.
0: Ell no sabia que era un narco en aquell moment, quan se va fer la foto en ell. Entonces, que t'estiguen retraent coses d'un temps en el que tu no tenies el coneixement o la informació suficient per a posar-te per mig en esta persona en la que t'han fet la foto, pues igual Diana Morán està lloant a Rodríguez Zapatero sense que se sapiguera lo que ara sabem de, presumptament, de les activitats de Rodríguez Zapatero.
1: Però si el problema no és això, jo em referia d'això a que el problema ve ara.
0: Altra cosa
1: el problema
0: és,
1: ve ara quan la gent fa aquestes interpretacions.
0: Altra cosa és que si ella sap que este senyor té un tocat,
1: claro, això sí,
0: faça manifestacions de recolzament. Entonces, si això a part, sí que és per a tirar
23: l'hemeroteca. Ahí hay que reconocer que en su escargo siempre se puede decir cualquiera dentro de un partido al otro del partido, y más si es un superior, habla normalmente bien, no dice, bueno, no tengo muy claro que mi presidente vaya a ser, no, sería marciano, no llega uno, un integrante de un partido político y dice, tengo mis dudas sobre la legalidad de lo que habrá hecho, pero bueno, ha sido, no, lo normal, y eso es verdad, que forma parte del teatro de la política, siempre maravilloso el expresidente, todos, aunque luego por dentro digan, bueno, mejor, cada uno tendrá su opinión individual, pero en acto público se suele hacer una loa, como tú ves ahora, a Feijó de Rajoy, al otro de no sé quién, al otro de Aznar, que dicen, el PP, los grandes, todos al anterior hacen una mini loa, salvo que quede defenestrado, o se distancien como se han distanciado de una manera muy radical Felipe González y el PSOE actual, sí, que ahí ya no oyes loas que digan el primer presidente que impulsó a España, que podrían hacer unas loas de González que fue presidente no sé cuántos años, varias legislaturas y con mayorías absolutísimas, lo podrían usar, y como hay tensión
0: a sí, este pero ahí hay una diferencia política, de criterio,
23: claro,
0: político, a banda de les malifetes que pueden hacer uns y atres, pero ahí se está hablando de política. Felipe González trenca en l'actual Partit Socialista porque el actual Partit Socialista ha virat respecte del que era abans, quan ell estava en primera línia. I ara és altra cosa, ara no és exactament el Partit Socialista de tota la vida, és altra cosa.
23: I altra cosa que s'ha comentat estos dies i me parece interessant és la de si puede haver, ya sé que piensas, es tan notorio, es tan famoso, ha sido presidente del gobierno, pero que lo planteó Vox en las Cortes o en el juzgado, dijeron que le retiren el pasaporte para que no se vaya a algún país donde además fuera difícil luego la extradición.
1: Pero el otro día estaba en Parlanto. Espabila, Alberto, que no te dijeran cascar, sí, ya te lo digo yo. Que no, a mí no creo que se fasa un Roldán.
24: Hombre, jo crec que és prou difícil, vull dir, estem parlant d'un expresident del govern, seria un escàndol, no?
23: Bueno, uno más, Alberto.
1: Hombre, seria un escàndol que, a més, afiançaria tot el que està passant.
23: Eso sí.
0: Espera't el 2 de juny, però quan vaig a declarar, a veure si... Perquè també s'estava no parlant... Exacte, o...
24: Sí, home, jo també
0: o le manillen i passa pa'lante, com ho dice aquí.
24: En no? casos com estos, és veritat que qualsevol investigat el seu dret a no declarar, a guardar silenci. Però jo crec que els responsables polítics tenen un plus d'exemplaritat, vull dir. Unes acusacions tan greus com les que estem llegint al voltant d'un president d'un expresident del govern, el Zapatero no pot anar al jutjat i no donar explicacions. O sigui, jo crec que això no entra dins
1: però de... Però està dins de les possibilitats.
24: Està dins de les possibilitats.
1: En quant al secret de sumari, que diga, sí, ui, jo no he vist res.
24: Està dins de les possibilitats, no però és que és contrari a l'activitat d'un polític o d'un expolític, i més en el cas d'un expresident del govern. Vull dir, no pot seure allí a la banqueta i guardar silenci.
1: Bueno, és la una, dic. Són les 9:31, volia dir. Això és la Ràdio Autonòmica Valenciana. Estem de tertúlia amb José Carnau, amb Alberto Rayo i Vicent Climent, i tornem de seguida perquè, bueno, a mi hi ha un cas que m'ha quedat poderosament l'atenció. No és sant de la meva devoció, no tinc per què amagar-ho, com tots tenim les nostres dèries i les nostres preferències, però lo del senyor d'Esquerra Republicana de Catalunya m'ha quedat molt l'atenció. No sé per què, ara vos explicaré. Sí, lo de Rufián.
2: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Alta, 93.5.
3: De tu a tu.
4: Cuidarte y cuidar de los tuyos no debería costar más. Por eso, con el plan de deducciones del IRPF de la Generalitat Valenciana puedes deducirte los gastos en salud mental, óptica, tratamientos bucodentales, gimnasio y disfrutar de deducciones por nacimiento, adopción o acogida. También pagarás menos en la renta por gastos en instrumentos, clases de música, conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana.
5: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el Districte Únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
8: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
25: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio, de tu a tu.

0: Joan Lerma, que l'altre hablàvem d'ell,
1: tortugues de la senador,
0: i també en tenia allà...
2: Joan Lerma és que va entrar molt jove, de president de la Generalitat, jo crec que estava en 30 i pico anys.
0: I ahí, ¿quién era assessor suyo?
2: Pues Ximo Puig, per exemple, sí.
0: És que ja estava, lo cuenta.
1: Claro, si vos ho dit, que jo era xicotet i estos ja estaven en política.
0: Muchos empezaron súper claro. Que ese es el problema, dices, ¿qué tienes que empezar? ¿Con 50? Bueno, yo siempre he defendido que hay que ser un poco mayor, o habría que serlo,
1: para
0: estar en política. Bueno, porque tú en el fondo, y es algo de sentido
1: común... Para no durar masa.
0: No, es de sentido común. Gobiernas la vida y la hacienda de muchísima gente. Es decir, tienes la tarea más complicada e importante que es... No un sector profesional, no eres periodista, abogado... No.
2: Eso es con Juan
0: Roig. Gobierna la vida de todos.
2: Juan Roig, en la seva escola de negocis, agarra els que despunten i els fica de caixers en Mercadona. Para que comencen...
0: Bueno, en Mercadona es que si trabajas en Mercadona...
2: Comencen per baix.
0: Siempre pasas por diferentes departamentos. Pero sí, aparte, los alumnos de EDEM, lo que ocurre es que hacen muchos prácticas en verano en Mercadona.
1: Y
0: las prácticas es de cajero, no de directivo.
2: Claro,
0: sí,
2: porque saben cómo es el negocio y desde baix.
0: Sí, eso está muy bien.
3: Al voltant del que parlava de la política y de les carreres estes que se fan eternes, ¿no? Yo creo que un requisit que per a mí sería... imprescindible per als polítics és que tingueren una part de la seua carrera professional que hagueren treballat en l'empresa privada.
4: Claro,
3: vull dir,
4: claro.
3: Tu has de treballar 10, 15 anys en l'empresa privada i després pots ficar-te en política. Per què? Perquè te dona una experiència,
0: todo,
3: saps també todo com funciona. Perquè si no, únicament coneixes com funciona l'administració i no saps, per exemple, els problemes que tenen les empreses o com es treballa fora de l'administració, que és prou diferent a una empresa privada, no?
1: Però prou diferent.
0: Però prou diferent per empezar que qualsevol autònom.
3: No dic millor, o pitjor. No,
1: és absolutament diferent.
0: Però qualsevol autònom de tal pot estar pensant, o qualsevol medio, que us vull dir a vosaltres en els medios, ha entrat una tal, hi ha campanya de publicitat, com va la cosa, i tu en l'administració, con la política, no se preocupen de nada. I tots els mesos hi ha un sueldo, i els edificis, la majoria són molt bons, moltes comoditats, oye, pide que no sé què, pide que t'impriman, i en la vida real hi ha impressora, hi ha no sé què, el despacho, tot és mucho más complicado.
2: S'hauria de passar per l'empresa privada, per l'empresa pública... colse amb els funcionaris per l'autonomia, o sigui, sent autònom, i després ja...
1: I vos puc fer un afegit, les responsabilitats.
2: Obrir una carrera política.
1: Tu quan la cagues en una empresa privada, sí, o no vas a treballar en una empresa privada, i no anem a posar casos que ja els posen, i els posaran d'ací un rato en la sessió de control, vamos, la cagues en tot l'equip. O sigui, no, el teu jefe, el senyor Roig no vol tonteries, el senyor de Anitín tampoc.
0: Etcètera, nadie, etcètera. Ninguna empresa,
1: però
0: un despacho,
1: en l'empresa pública, en l'administració, i depenent del càrrec que tingues, te'n pots llegir de rosetes perfectament, que no passa absolutament.
0: Totalment.
1: Si sentit de la responsabilitat...
3: Que per a perdre la teua condició de funcionari és pràcticament impossible.
1: Clar.
3: Pràcticament impossible.
0: Ah, bueno, sí, yo estaba hablando ahora pensando en los políticos.
1: No, bueno, sí, podem englobar-ho tot. Podem englobar-ho tot.
0: Aunque trabajen y tengan su responsabilidad y su sección, pero, claro, tienes una seguridad tan brutal... Que claro, como es imposible, yo no digo que los tuvieran que revisar y tirar, porque si no, no hay una estructura y una burocracia, pero que pudiera haber como unas revisiones de calidad en el trabajo,
2: no,
0: o a uno premiarle y que dijeras, ¿cobran más en medida? No,
2: ahí vaig. Mira, yo que ahora he estado fent moltes gestions en administracions públiques per qüestions que no venen al cas.
1: I que no, i serà que no les has contat.
2: O sí. O sí.
0: Por cuestiones privadas que no tienes por qué explicar.
2: Pero que me he trobat per la meua satisfacció en que cada vegada que feia una gestió a la mitja hora me enviaven una enquesta de satisfacció.
0: Sí, lo hacen mucho ahora como las empresas, para que nos digas cómo tal. No,
2: bueno,
0: sé,
2: pues me pareix molt bé perquè els funcionaris saben perfectament que esta enquesta me ha d'arribar a mi i a la resta d'usuaris.
1: Però després està la repercussió que tinga i les conseqüències que tinga.
0: Sí, però ja és algo, mejor que pregunten i la gent pot dir mal, bien, que ni te pregunten.
1: És a dir, com per atindre una espasa de Damocles.
0: És que la empresa privada lo hace siempre, continuamente.
2: En la empresa privada passa moltíssim. Quan vas a revisar el cotxe en el concessionari, no sé què, t'envien també...
1: Però quan entres a un gran...
2: Que ho estiguen fent ara també en l'administració pública, me pareix meravellós, me pareix estupendo, perquè obliga als funcionaris a tractar-te amb més amabilitat. Jo no dic que no te tracten en professionalitat, però si a banda ho fan en amabilitat,
0: totalmente,
2: pues millor que millor.
0: Yo he tenido que hacer gestiones también hace ya meses.
2: Y yo tengo un sobre en estas últimas gestiones.
0: Otro ámbito clásico del funcionariado, la Universidad de Valencia, que ahora está de moda, nuevo rector y tal. Y caí con una mujer, bueno, que era para ponerle un piso, o sea, amable, cercana. Es que era para decirle...
2: Parlen de Ábalos y ahora...
0: No, atiéndeme. Pero es una expresión cariñosa para decir, es para regalarte... Una amabilidad, una facilidad, un te mando un mail...
2: Un ram de flores, no un piso.
0: Un te mando un mail...

0: te respondo enseguida en lugar de lo de cuatro días. Es que como tengo, porque aparentemente la excusa típica es que llega mucho correo,
1: Joseca,
0: es que hay mucho,
1: pero això, tant en la privada com en la pública, depèn de com visca aquesta persona el seu treball, el seu ofici o la seva professió. Generalitzar...
0: lo que pasa no es que lo privado, si lo empieza a hacer ambiente, mal, hay un momento que le dicen, oye, estás atendiendo muy mal, está habiendo muchas tensiones, está habiendo problemas, pum, relevo, i en el públic, ahí sigue, atiende bien o mal.
2: La vocació és molt important. La vocació hauria de ser, és i hauria de ser molt important a l'hora de conduir-te en la teua...
0: Bueno, y otro melón que quería meter, y me da igual cómo suene,
2: de la
0: para política también se podría perfectamente exigir estudios y titulaciones. Yo he estado muchos años de becario en la Generalitat Valenciana. Y para ser becario, carreras, según para qué área, ¿cuáles? Si era periodismo, si era derecho, si era ADE, tal, no sé qué. El C, uno es valenciano, el no sé qué.
3: Sí,
0: decir,
3: pero
0: era el fin del mundo, ¿no? Pero te pedían cosas concepte... para ser becario. Mm. Ya
1: pero
0: sí
1: depende
0: que
1: el niño,
0: que te puedan elegir libremente a cualquiera, tal.
3: Exacto.
0: Joder, pero macho, es para luego regular, como digo, la vida de muchas personas.
1: Ya, pero José,
0: tener formación, capacitación, aparte de lo que decís de experiencia, que tú decías 10 años en la empresa privada, es que eso dices, ¿cuántos requisitos? Porque luego de ti dependen 5 millones de habitantes de la Comunidad Valenciana
1: la
0: y, de, volta, y decides presupuestos millonarios.
1: La última volta que vaig parlar en María Consuelo Reina, que va a ser en esta casa, en Madrid, que van a tindrer la... La dissertació està sobre els periodistes o no periodistes, que se dona en molts mitjans de comunicació, els que valem i els que no valem, segons el que siguem. Em va dir, diu, jo mai, des que he contractat, li he preguntat si era periodista en el periòdic. Vull dir-te en això, que
0: l'hàbito
1: no hace al monge.
0: Ja, ja, però
1: ni en la política ni en res.
2: Ahí
1: el raciocini no està renyit en que tu siguis la persona més formada.
2: Ahí tenim un problema terminològic també, la qüestió de qui és periodista i qui no és periodista.
1: No és per posar-te un cas.
2: No, sí, i jo te dic, perquè ho sé, perquè també he tractat molt este tema. Fa 40 anys se podia accedir a la professió de periodista per tres vies, no per una, no solament per la titulació específica de periodisme, ciències de la comunicació, com se diguera en cada moment, no? Que ha canviat també de nom. Se podia entrar amb dos anys i altra titulació universitària, dos anys d'experiència i una titulació universitària, o amb cinc anys sense titulació universitària. Jo conec persones,
0: eso es como los requisitos para
2: hacer màster. Jo conec persones que fins a fa poc que s'han retirat, pues estaven que no tenien cap títol universitari exercint de periodistes, i ningú pot dir que no siguen, que no siguen periodistes.
0: Y buenos, pueden ser muy buenos. Yo de todas formas,
2: de tot
0: siempre
2: havia,
0: que me
2: pero
0: dicen
2: bueno, sí,
0: que me pasa
1: el,
0: mucho
1: ara no, el
2: ara,
1: tema dels periodistes
2: ja, si
1: ha sigut
2: no és...
1: un exemple. Sí. Vos vull dir que per molt economista que sigues o per molt gestor d'empresa o el que siga, igual te posen al front d'un ajuntament i eres un petardo. Mm. I no n'hi ha forma perquè no el dona més de sí,
3: Jorge,
1: que sense el manual no saps fer res.
3: Jo crec que cal marcar una diferència, no?, entre els criteris dins d'una empresa privada per a la contractació això i el que comentava José.
2: I poden contractar a qui vulgui.
3: Exacte, claro, d'exigir una titulació per a ser polític, diguem-ne, no? Jo crec que això atempta un poc contra els principis de la democràcia, vull dir que qualsevol puga representar o dirigir una administració.
0: Pero eso es bestia, es una locura. Tú pones a cualquiera a llevar un hospital, taller, cuando hay algo serio y técnico,
2: ha
0: que no vale.
2: Ha pasado ministres que no tenien,
3: que no tenien cap titulació.
2: Corbacho,
3: blanco.
2: Blanco, Pepiño Blanco.
0: Pero hay que para ser policía, para ser juez, para cualquier profesión a que se busca incluso pruebas muy difíciles. Ya no digo que tengan que pasar una oposición.
1: Pero ya no tindre titulació si la tens, per lo menos, que siga del RAM que t'encarreguen.
0: Y en cambio, para los que mandan sobre todo eso, sobre la policía, la sanidad, todo lo técnico, los ingenieros, para los que mandan sobre todo eso, decimos, no, pero no pasa nada, con que sea una buena persona.
2: Es curioso que es
0: muy marciano.
2: Si mires el diputados del Congrés dels Diputats, por ejemplo, y si vas a qualsevol altre àmbit igual, busca les titulacions i veuràs com llicenciats en polítiques no hi ha més que
0: no, però
2: quatre.
0: Calma.
2: Són advocats.
0: Calma, però és que la carrera és derecho perquè polítiques com a carrera tiene muy poco tiempo. I ahí entraríamos en otro debate inabarcable y complicadísimo y en el que al que menos le interesa meterse aquí creo que es a mí, de las titulaciones que hay hoy en día. Que el otro día me salió justo un hilo de un profesor de Sagunto,
2: sí,
0: muy
2: también,
0: interesante.
2: Ho vaig veure.
0: Y hay titulaciones, mira, para
2: que
0: poner la capa, para poner
2: la cachofa
0: de los micros.
2: Que Bolonia se vuelve una desgracia.
0: Otra para que pongamos la base del micro y esté bien.
2: Y un negocio para hacer másters.
0: Entonces, sí, que los políticos sean de derecho es lo mejor y es lo más completo, porque justamente con derecho tienes la visión de toda la normativa. Porque en derecho tú estudias penal, mercantil, fiscal, laboral, civil, constitucional, administrativo. I tots els àmbits del derecho són els que regulen al final la vida
2: no,
0: pública.
2: No, però això no ho han de fer els polítics, ho han de fer els funcionaris o els assessors. Han de ser, experts en totes les arts del dret i de l'advocacia. Els polítics no han de tindre una... Jo penso que han de tindre titulacions o almenys coneixements suficients.
0: Per mi han de ser gent formada.
2: I provats,
0: perquè tenim un senador, per exemple...
2: Però no necessàriament en una categoria
0: concreta. Tenim un senador de Vox, que és Fernando Carbonell, que és médico, que és un gran cirujano, i això és fabuloso. Que ahora hay un problema con los médicos. Si habla y dices, hombre, tendrá conocimiento en este hombre que no sé cuántos años lleva de cirujano. Entre otras cosas, de cirujano de la Plaza de Toros. Y entonces, eso es gente formada. No da igual que no tenga derecho. Es de medicina, pero es una persona muy formada.
2: Pues sí.
0: Hace falta gente también así. Y por eso mi idea de que si entra gente más mayor, cuando ya ha hecho una carrera profesional, te pueden gustar, no gustar, lo que tú quieras. Pero, hombre, no puedes decir ni que es un mindundi, ni que es un don nadie, porque dices, este tío lleva 30 años, sea donde sea, en la universidad, en un despacho de abogados, auditor, lo que quieras. Como si tiene una empresa, yo qué sé, reparación de coches. Pero si tiene una experiencia, pues eso yo creo que tiene un peso y un valor.
2: Pues sí.
1: Bueno, jo crec que en això estaria tot el món d'acord, i sobretot la gent que ens està escoltant, que racionalitza molt sobre aquestes coses, perquè al cap i al fi totes aquestes qüestions les paguen entre tots, i això és un altre concepte que a lo millor a voltes des de l'administració, sigues treballador de l'administració o càrrec de l'administració, no se té massa clara.
3: Sí, també per afegir una cosa més, sense caure en la titulitis, no? Que sembla claro. que
1: ho solventa tot.
3: Que ho solventa tot, i moltes vegades no és així, no?
1: Y no vas a rematar ninguna coseta más, Joseca, qué raro, ¿no? Tú que te dabas siempre
0: posar la quinta final. La conversación puede ser perfectamente infinita. Para rematar, yo lo más bonito que puedo decir es que esta casa mañana a las 6:30 retransmite Los Toros de San Isidro. Que eso es una fantasía.
1: Esta casa...
0: La televisión.
1: La televisión.
0: Pero apunto, o sea, el ente, apunte, ente. Mañana en Plaza, o es que el programa se llama La Plaza, el programa sí. De toros, pero que lo importante es que transmiten la corrida San Isidro, porque San Isidro dura mucho, es muy largo y es absolutamente
2: Anaba
0: espectacular.
2: Que tiene
0: muy
2: millor, pero no. En este caso.
1: Lo raro es que no estigues tú allí, ¿eh?
0: Ya,
1: en San Isidro.
0: Yo no he ido a nada. Yo abrí temporada con el Domingo Resurrección en Sevilla. Que es una cosa que si
1: pero
0: uno no
1: ha ido... Pero la Fira de Abril no te la vas a pedir, la Semana Santa tampoco.
0: No, pero Los Toros ahí no. La Semana Santa la vivo, la paso siempre en Sevilla y luego el Domingo de Resurrección me quedo adrede.
1: Sí, pero hacer penitencia no vas a nada.
0: Sí, claro, claro.
2: Así extracten todos los temas.
0: Porque, claro que hago penitencia, ¿no? Perdona, Sergi.
1: Eso lo jubilarás, ¿no?
0: Ese chiste, aquí se tratan todos los temas. No, pero sí que hago penitencia también. Lo que pasa es que a medida de
1: penitencia,
0: la que
1: cada uno puede. Vaig a comprarme un taser, sobre todo para aquellos que a voltes no en deixeu pasar a las noticias, a las señales.
0: Me acabas de preguntar, me ha dicho, no quiero rematar con
1: sí, algo. Sí, sí, sí, pero de ahí a que me... Es que...
2: Que ha fet una tesi.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Una
1: sí.
2: Tesi doctoral.
3: Que publicitat, també.
1: No vos vull tirar, però ha arribat el temps de marcar ixe punt d'inflexió, que és el que ens indica que són les 10 del matí. Se n'anem a les Corts Valencianes, a l'hemicicle, perquè d'ací no res comença ixa sessió de control al president de la Generalitat. Alberto, gràcies per haver vingut. T'espero a la pròxima.
3: Moltes gràcies, un plaer.
1: A Vicent Climent també, igualment. Gràcies. I a José Carnau.
0: És un lujo estar aquí sempre,
1: Sergi. Fins, no sóc persona, què vols que et diga?
0: Ai, que bonito. Però,
1: fi, veus com... Em
2: te
1: diu,
2: posarà un pis.
1: Diu, eres molt teatrero. Si me poses un pis...
0: Tinc que poner-lo a mi, perquè
1: de qui em vindrà.
0: Ja me gustaría a mi.
2: Té un patrimoni...
0: Ojalá.
1: En fi, les senyals horàries indiquen que són les 10 i és moment d'informar-nos.
4: Són les 10.
5: A punt. Notícies.
6: A València, a hores d'ara, els sindicats docents estan concentrats a les portes de les Corts i també a Castelló de la Plana i a Alacant. Ahir no es va arribar a cap acord entre conselleria i sindicats després que 8 de cada 10 docents consultats ha dit no al document amb 60 mesures de la conselleria. Els sindicats treballen en una contraproposta i a la conselleria d'Educació avui podrien començar a formalitzar-se les dimissions dels equips directius d'alguns centres. Amb tot això, la Federació d'Associacions de Pares i Mares també han demanat una reunió urgent amb Educació per a parlar del tema. Escoltem Marc Candela, del Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià, i Jaume Olmos, director de l'Escola Rural de Benavites, Quart de les Valls.
7: Nosaltres simplement hem vingut ací a dir-li a les Corts Valencianes i al president Pere Llorca que el conflicte continua, que no hem arribat a un acord.
8: Ens agradaria molt que la senyora consellera ens poguera atendre en persona per explicar-li quins són els nostres motius. Considerem que tenim motius més que de sobre per a continuar negociant. N'hi ha motius més que de sobre per a presentar les nostres dimissions, perquè no volem continuar tapant forats que està deixant la conselleria.
6: Escoltem ara Txelo Valls, la secretària d'Educació de Comissions Obreres del País Valencià.
9: Ha fet un discurs sobre l'alumnat,
4: com si nosaltres no estiguem preocupades per l'alumnat quan sempre hem dit que és la joia de la corona i estem preocupades per l'alumnat. Per això volem una educació pública de qualitat i en valencià més ferma.
6: I en aquest context, avui a les Corts hi ha sessió de control. A la porta, els principals sindicats han convocat una concentració del professorat després de la negociació frustrada d'ahir. Els sindicats docents també estan concentrats, com hem dit, a Castelló de la Plana i a Alacant. En la sessió de control, que està previst que comenci a hores d'ara, el cap del Consell, Juan Fran Pérez Llorca, respondrà a les preguntes dels grups parlamentaris. I a esta hora està citat a l'Audiència Nacional l'empresari corrupte confès en el cas de les mascaretes, Víctor de Aldama. Ho farà com a imputat en el cas Coldo, que investiga els contractes públics de material sanitari pel govern de les Balears en la trama de les mascaretes. Ho fa arran de l'informe de la Unitat Central Operativa LUCO de la Guàrdia Civil, que insisteix en el fet que els contractes constituirien part de la contraprestació mensual de 10.000 euros en efectiu que de Aldama pagava a l'assessor de José Luis Ábalos a canvi dels contractes. Els suposats pagaments van continuar 8 mesos després que Ábalos fora destituït del Ministeri perquè així, segons l'informe, es mantenia el patró per assegurar la capacitat d'influència per a obtindre un lucre econòmic. Canviant d'assumpte, els 44 espanyols que formaven part de la flotilla solidària amb Gaza, als quals va detindre Israel, estan sent traslladats a un aeroport amb la resta d'activistes i tot fa pensar que es deportaran en les pròximes hores via Turquia. Així ho ha explicat el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, en declaracions a Televisió Espanyola.
9: El cónsul d'Espanya en Israel nos acaba de informar que se les estaría trasladando ya a un aeropuerto, al aeropuerto de Ramos, con el resto de activistas para, como todo apunta, ser deportados vía Turquía a las 15 horas, que serían nuestras 14 horas.
6: Els activistes de la flotilla Global Summit denuncien haver patit violència extrema. L'equip legal que els assisteix assegura que alguns dels detinguts tenen costelles fracturades i que els guàrdies han fet ús de pistoles Taser. Un tracte humiliant que s'ha pogut veure en els vídeos que el ministre ultranacionalista Itamar Ben-Gavir ha fet circular per les xarxes socials. El govern espanyol ha qualificat aquest tracte de monstruós i inhumà i exigeix disculpes públiques a Israel, una denúncia a la qual s'han sumat altres països i també la Unió Europea. I a Alacant, Salvament Marítim ha rescatat 19 persones que viatjaven en una embarcació precària a 44 milles de la costa. Són 18 homes i una dona. A nit, en ser rescatats, es van traslladar al port d'Alacant, on els han desembarcat passades les 3 i mitja de la matinada. I a Ontinyent, a la Vall d'Albaida, els agents de la Guàrdia Civil han desmantellat una plantació de marihuana en una finca del terme municipal. Hi havia més de 1.200 plantes de cànnabis repartides en 4 habitacles i també 3 quilos de cabdells secs a punt per a la venda. La plantació tenia un sistema de seguretat per mitjà de càmeres de vídeo que enviaven un senyal en directe al responsable de la plantació. Els agents l'han pogut detindre a València quan estava a punt de fugir poc després de desmantellar la plantació. I en els esports, l'Elx s'entrena d'ací a uns minuts per a preparar el partit decisiu de dissabte contra el Girona. Gonzalo López.
10: El tècnic Eder Sarabia no podrà estar a la banqueta per amonestació, però recupera Rafa Mir, superat el problema als isquios i el sancionat a Aleix Febas. La Comissió Valencià ha declarat del risc el duel en el que els dos equips tenen molt en xoc. 300 aficionats franjaverds es desplaçaran a Montilivi. L'equip il·licità té clar que es juga la temporada dissabte. Matías Dituro és el porter.
11: Nosotros vamos a querer ir a hacer un partidazo, a conseguir los 3 puntos, a dejar la vida. Nosotros hemos sacado 7 puntos fuera de casa, es una final, somos nosotros o son ellos. Seguramente también ellos tendrán sus miedos de decir que no le valen ciertos resultados, que tienen que salir a buscar. Entonces nosotros tenemos muchísima confianza.
6: Gràcies, Gonzalo, i això és tot de moment, Sergi. Estem a l'espera de la sessió de control que està a punt de començar a les Corts.
1: D'ací no res, imaginem, gràcies, Innocenci, gràcies, Gonzalo. Ens vegem d'ací d'una hora i pico, depenent de lo que s'allargui aquesta sessió de control al president de la Generalitat, i ens quedem precisament en això. Vegem com ja els parlamentaris van juntant-se i crec que ja comença directament aquesta sessió.
12: 2011, pido a sus señorías que guardemos un minuto de silencio por asesinato de una mujer en Alicante el pasado 16 de mayo, que la delegación de gobierno ha confirmado como violencia de género.
1: Estan en aquest protocol del minut de silenci que en aquests moments està complint-se en les Corts Valencianes, que, com marca el protocol, tots, baix la indicació del que està exercint de la presidència de l'hemicicle avui, cobreixen en l'escorx, com diem, en una sessió plenària en la que, com sempre, les diferents preguntes aniran dirigides al president de la Generalitat. Avui recordem que, entre altres coses, a la entrada de l'escorx estaven manifestant-se els docents després d'estos dies que n'hi han de mobilitzacions. Avui, si no m'enganye, i els càlculs no en fallen, és el novè dia després de les diferents negociacions en les que pràcticament no s'ha arribat a ningun acord i fan res. També veiem com accedia la pròpia consellera d'Educació després d'haver passat per davant dels manifestants i de la gent que està exercint aquesta pressió a l'entrada de l'escorx, en un dia en el que avui possiblement este tema siga un dels principals que ixen en les preguntes al president de la Generalitat, i també diferents qüestions que sempre, algunes d'elles venen a ser més repetitives i altres no, referides als dubtes que tenen els diferents grups polítics, sobretot l'oposició, els grups de l'oposició, cara a la presidència de la Generalitat. Això, ara sí que ja, després d'aquest minut de silenci, comença esta sessió plenària d'avui, 21 de maig de 2026.
12: El punto décimo primero, que es la comparecencia del presidente del Consejo para responder a las preguntas de interés general de la Comunidad Valenciana formuladas por los grupos parlamentarios. Y comenzamos con el síndic del Grupo Parlamentario Socialista, señor Muñoz. Señor Muñoz, tiene usted la palabra.
1: Comença aquesta sessió plenària, com diem, amb les diferents preguntes que, com sempre, enceta el síndic del PSPB, José Muñoz, que ja puja directament a fer la seva primera ronda de preguntes. Està preparant-se els micròfons i alguns dels elements més que necessita per a aquesta primera intervenció.
13: Sí. Gràcies, president. Buenos días, señor president. Las reivindicaciones de la comunidad educativa y la huelga indefinida ha supuesto el primer examen real a su presidencia y a su consejo. Y creo que podemos decir, después de lo que hemos visto hoy en las puertas de estos Corts Valencianes, que su consejo y usted en primera persona ha suspendido, señor Pérez Llorca. El conflicto educativo ha desnudado las carencias que tiene usted como presidente. Llegó como un presidente por accidente, llegó para encubrir a Carlos Mazón y ante el primer conflicto grave usted se ha borrado de la ecuación. Usted habla que es el señor diálogo, el diálogo como elemento para solucionarlo todo, elemento de su política, pero cuando ha llegado el momento real de dialogar, usted se ha escondido y la prueba es que no puede entrar por la puerta del escorx como le pasaba a Carlos Mazón, porque no puede, no quiere dialogar con la comunidad educativa, señor Pérez Llorca. Usted decía que respetaba a los profesores, pero es absolutamente falso. Desde el primer momento ha sido terriblemente irrespetuoso, circunscribiendo su reivindicación a una cuestión puramente crematística y salarial. Usted ha obviado que ellos piden bajada de ratios en las aulas, piden mejora de las infraestructuras educativas. Y lo último es lo que dijo ayer su consellera de Educación, que debería estar en la calle cuando acusa a los sindicatos de manipular el resultado de la encuesta, por la cual el 78% rechaza su propuesta, señor Pérez Llorca. Usted ha acusado a la comunidad educativa, a los profesores, de peseteros, cuando son personas que están perdiendo entre 150 y 200 euros por ir a la huelga por la educación de nuestros hijos, por la educación pública de calidad. Un profesor ha perdido por ir a la huelga de media 1.800 euros de su salario y usted les acusa de peseteros. Eso es tener muy poca vergüenza. Pero además, el señor Pérez Llorca, desde el principio de su mandato, nos ha mentido y nos vuelve a mentir una vez más. Nos dice que no hay dinero para la educación pública, que no hay ni un duro, pero le da 72 millones de euros para la educación segregada, 72 millones de euros para el Opus Dei. El señor presidente nos dice que no hay dinero. Pero ¿saben lo que hace? El 18 de mayo se publicó esto. ¿Sabe lo que es esto, señor Pérez Llorca? Esto es el diario oficial de la Generalitat Valenciana. 18 de mayo, en plena negociación entre los sindicatos de profesores y su consejo. ¿Saben lo que hacía el consejo de Pérez Llorca? Mientras les decía que no tenía dinero, hacía una modificación de crédito para darle 6 millones de euros a la educación concertada privada. No hay dinero. Mire, Esto es el resultado de sus políticas. No hay dinero para la educación pública, pero del año 2025 al 2026 se ha incrementado el dinero de la educación privada en 96 millones de euros. La calle está incendiada, con razón, señor Pérez Llorca. ¿Qué piensa usted de la realidad política, social y económica de la Generalitat Valenciana? Muchas gracias.
12: Muchas gracias, señor Muñoz. Molt honorable president.
1: Primera intervenció d'avui en eixes preguntes al president de la Generalitat, el primer en intervindre, com sempre, José Muñoz, el síndic del PSPB, que s'ha referit directament, com vos anunciàvem, a eixes qüestions que tenen que veure amb l'educació, les mobilitzacions i la vaga, que avui complís ja el seu nou dia. Escoltarem ara la resposta del president de la Generalitat.
12: Ja han hecho la performance, ja han hecho las fotos. Ahora, siéntense y seguimos la sesión parlamentaria.
1: Avui no està Llanos Masó, la presidenta de les Corts, però qui la substituís no estarà exempt de tindre el mateix treball que habitualment la presidenta. En este cas per la hiperactivitat que n'hi ha en el hemicicle.
12: Piensen, por favor. Señor presidente, ¿tiene usted la palabra? Empieza. Cuando tú quieras.
14: Buen día, señorías, buenos días. Lo cierto, señor Muñoz, es que el gobierno de España le niega el dinero a los valencianos para la sanidad, para las políticas sociales y para la educación. Eso es cierto. Pero a pesar de ello, que lo hacen intencionadamente para que no haya dinero para la educación, para la sanidad y para los servicios sociales, a pesar de ello, hemos hecho la oferta educativa más ambiciosa y mejor económicamente hablando de todas las comunidades autónomas de España. Y le digo algo para terminar esta primera intervención. Me dice de esconderse. Mire, ¿sabe quién se esconde? Se esconden ustedes. Y se esconde su jefa de filas. Su jefa de filas el lunes decía que su máxima prioridad era la Comunidad Valenciana.
12: Silencio.
14: Y ayer tomaba posesión el rector de la Universidad de Valencia, la segunda universidad más grande de España y la tercera más antigua de España, y la señora ministra de Universidades no venía porque se escondía del hedor a corrupción que hace el Partido Socialista. Muchas gracias.
12: Muchas gracias, presidente.
1: En la tònica habitual de les intervencions del president Pérez Llorca, ha sigut breu, responent al síndic del PSPB, José Muñoz, al que directament li ha aludit que si els diners del govern no arriben a la Comunitat Valenciana per aquesta situació ja repetida de l'infrafinançament, difícilment es pot solventar cap qüestió perquè no es poden cobrir aquestes necessitats, tot i que aludia a aquesta màxima oferta econòmica als docents respecte a totes les comunitats autònomes. En no res escoltarem de nou a José Muñoz, que acaba de pujar al estrat.
13: Gracias. Señor presidente, lo tiene muy sencillo. Acepte la financiación del gobierno de España que le da 3.700 millones de euros más a la Comunidad Valenciana. Mire si es sencillo. El señor Pérez Llorca y su consell centró el relato contra la comunidad educativa que, reitero, se manifiestan ya por la propia dignidad del profesorado y por la educación de nuestros hijos. Usted lo centró, yo creo que por idea de otro conseller, en función del salario. Lo redujo a una cuestión meramente crematística para enfrentar a las familias con los profesores, cuestión que no han conseguido. Pero vamos a hablar de salarios. Vamos a ver si hay dinero para cosas en la Comunidad Valenciana. Porque no hay dinero para la educación pública, señor Pérez Llorca. No hay dinero para la educación pública. Usted le ofrece a los profesores 75 euros. 75 euros. Pero a su pareja le ofrece 52.000. Sí, sí, sí. Esto es la cuestión. No hay dinero para la educación pública. No hay dinero para la educación pública.
1: Està mostrant José Muñoz unes imatges i uns cartells que des de la bancada de l'oposició ensenyen d'impressions de bitllets amb la cara del president Pérez Llorca.
13: No hay dinero para la educación pública, pero han incrementado los salarios para los altos cargos en un 36%. No hay dinero para la educación pública. Pero el equipo negociador, la señora Ortiz, cobra 78.000 euros. 10.000 euros más que su antecesora, la consellera Raquel Camarín. Y el caso más sangrante, no hay dinero para la educación pública, no hay dinero. Pero el secretario autonómico Macaboy cobra 89.000 euros, 23.000 euros más que su antecesor Miquel Soler. Si ustedes quieren reducirlo a cuestión de salario, primero, preocúpense porque se han subido el salario todos ustedes, porque no les Gracias, preocupan las familias Muñoz. De los valencianos, les preocupan Finalice, sus familias. Dimita, consellera,
15: dimita, señor presidente. Ya está bien.
16: Gracias, señor Muñoz.
1: 10 i 16 del matí, això és la Ràdio Autonòmica Valenciana, a Punt Ràdio. Estem en directe en aquest espai que estem dedicant dins del nostre magazín matinal a la sessió de control des de les Corts Valencianes. Ui, en el que si ahir en el Congrés dels Diputats va ser moguda per uns motius lligats a la imputació de l'expresident Rodríguez Zapatero, ui, ho és així en València, degut a aquestes mobilitzacions del personal d'educació que també estaven manifestats en la porta de les Corts en aquests moments.
16: Bueno, se acabó. Señorías, silencio. Señorías, silencio.
1: Les cridades a l'ordre són més habituals, ui, del que normalment ho són, i a més en un dia en què li vos dia no està la presidenta de les Corts, ja no és Maso. En no res, escoltem al president Pérez Llorca.
17: Moltes gràcies, president. Mira, senyor Muñoz, a cada acto público que he ido y me he encontrado con un grupo de profesores protestando, me he acercado voluntariamente a hablar con ellos varias veces. Y a todos ellos he manifestado públicamente que hay parte de sus reivindicaciones que comparto, que compartimos. Porque parte de esta huelga, o gran parte de esta huelga, lo que está mostrando es la incompetencia de ustedes en 8 años en el gobierno. De no haber hecho, lo dicen los manifestantes, no lo digo yo, de no haber hecho nada con la educación. Y luego les daré más datos. Mire, la propuesta que se ha hecho, que es muy ambiciosa, insisto, la más ambiciosa de todas las comunidades autónomas, no solo en materia de salarios, que también lo es, y recogemos todos los puntos que reclaman: reducción progresiva de ratios, simplificación burocrática, actualización de plantillas, mejora de infraestructuras, incluyendo, señorías, incluyendo un plan de climatización y de accesibilidad para todos los colegios que ustedes construyeron sin aire acondicionado. Nosotros lo vamos a solucionar. Hablamos de 150 aulas hueco. Hablamos de impulsar la formación profesional. Todos y cada una de las reivindicaciones que hace la educación están en un documento puesto sobre la mesa. Cuando quieran volver a dialogar, que lo hagan. Y yo mire, y miren,
16: señor Muñoz,
17: yo abogo por una mejora de la educación, sí. Pero no voy a tolerar, y lo dije aquí la última sesión, que se utilice a los estudiantes y a los padres para como chantaje de cara al gobierno valenciano. Yo creo que un profesor tiene derecho a reivindicar aquello que crea mejor para la educación. Claro que sí. Y no verán ninguna manifestación mía al respecto. Pero es intolerable que los niños estén todos los días en los patios mientras hay profesores en las aulas que no les quieren atender. Yo creo que eso es desproporcionado. Yo creo que
16: silencio.
17: Eso es desproporcionado. Miren.
16: Sí, te voy a parar, Guarden silencio y tengan respeto escuchando las intervenciones. Guarden silencio. Señora Torres, guarde silencio.
17: Miren.
16: No se vuelva a levantar.
17: Creo, señorías, que tiene que haber proporcionalidad entre una reivindicación y el derecho a un padre de un alumno y un alumno a recibir las clases que merece, especialmente cuando se están jugando su futuro en el acceso a la universidad. Acuérdense, señorías, que lo dije aquí, que no íbamos a tolerar que se pusiese en duda la evaluación. No quisieron hacerlo y nos han dado la razón los tribunales. Por eso les pido a todos proporcionalidad. Y miren si respeto yo más las huelgas que ustedes.
16: Silencio, señor Bordera.
17: Que yo no hago lo que hace el gobierno socialista en Cataluña, que envía a la policía a boicotear las asambleas que hacen los manifestantes en Cataluña.
16: Señora Andújar, guarde silencio.
17: Que ustedes no tienen en Cataluña, lo tenemos nosotros respetando el derecho a la huelga. Esa es la verdad. Y miren, ¿por qué a ustedes les viene bien la manifestación? Y especialmente esta semana, para tapar las vergüenzas del Partido Socialista.
16: Presidente, un momento. Señora Pina,
1: de nou tornen a tindre que detindre la intervenció del president Pérez Llorca.
17: Yo sé que lo de Zapatero les ha hundido mucho y les ha puesto muy nerviosos, pero aguanten, quedan 55 segundos. Miren, ustedes son un partido que decía que era feminista. Ábalos, Jéssicas, Pisos, Tríos, ahí se acabó el feminismo. Son un partido que decía que iba a acabar con la corrupción. Y el primer presidente de España imputado por corrupción es del Partido Socialista. Eran el partido que decían que iban a acabar con el terrorismo y han vendido la memoria de las víctimas por 7 votos de Bildu. Eran el partido que venía a defender la clase trabajadora. Y nos han machacado en impuestos mientras Zapatero abre empresas en Dubái para cobrar comisiones. Eso es lo que son ustedes. Y por eso, agitan la calle con la educación para esconder las vergüenzas de la corrupción. Muchas gracias.
16: Señor Muñoz, silencio. Gracias, presidente.
1: De nou el president Pere Llorca en aquesta resposta al síndic del PSPB, José Muñoz, ha fet referència a no tolerar per part del executiu valencià que es jugue com a moneda de canvi amb els estudiants en aquestes mobilitzacions, a més d'altres arguments que ha presentat al respecte.
18: El que acaba de dir al professorat, el professorat atén a l'alumnat, és una falta de respecte a mi mateix. Mire, los 10 mandamientos del Partido Popular. El primer, retallaré professorat en les plantilles de l'any que ve. El segon, culpabilitzaré al professorat de la vaga. El tercer, contaré mentides. El quart, deixaré les infraestructures educatives...
16: Silencio. Silencio, un momento, señor Lore. No interrumpan a la persona que está interviniendo.
1: Les bancades,
16: hui,
1: especialment proactives, perquè ha començat molt forta esta sessió de control. Una sessió de control que vos estem transmetent, com sempre, a través de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Són les 10:23.
18: Ha deixat les infraestructures abandonades. En cinquè lloc, ha atacat la llengua. En sisè lloc, està retallant grups de les EOI i dels conservatoris. En setè lloc, retallen l'AFP. En vuitè lloc, no cobrís les baixes. Tampoc està cobrint el professorat que està a les persones que necessiten els xiquets necessitats educatives especials. I a més, vol incrementar les ràtios per a recolzar la concertada. Senyor Pere Llorca, va fer dimitir a la consellera per la seva incapacitat. Com és que ha fet la iniciativa? Senyor Pere Llorca, és una vergonya.
1: El diputat Llorenç, que és qui ara feia aquesta exposició dels 10 manaments tan particulars, que directament contestava o donava la rèplica a Pérez Llorca, mentre des de la bancada de l'oposició, tant de Compromís com del PSPB, es demana la dimissió de la consellera. I estem pendents de poder continuar esta sessió d'avui, marcada especialment per les divergències que hi ha dins de l'àmbit de l'educació.
16: Guarde silencio, por favor. Silencio todo el mundo ya. Consellera, tiene usted la palabra.
1: Escoltem a la consellera d'Educació, Carmen Ortí.
16: Cuando quiera, señoría. Cuando quiera, consellera, ya está.
19: Señoría, abans que res, vostè ha parlat d'incitar a l'odi. I vostè ahir, des del seu perfil personal en les xarxes socials, ha donat difusió a esta imatge. Una guillotina... Una
16: Señor Mompó, guarde silencio.
19: ...decapitada... en front d'esta conselleria. I jo li faig una pregunta.
16: Un moment, consellera. Un moment, consellera. Señor Fullana, le llamo a l'ordre por segunda vez.
1: Está mostrant la consellera la imatge d'una guillotina.
16: Siga, consellera.
1: No podem veure amb algú decapitat, com ha fet referència.
19: Com deia, li faig una pregunta davant d'esta cambra. I és... Si me trobé amb vostè per el carrer, puc anar tranquil·la.
16: Senyora Torres, le llamo a l'ordre por primera vez.
19: Està incitant clarament a la violència contra la meva persona.
1: És d'entendre que la imatge que està mostrant la consellera és d'ella mateixa decapitada en aquesta guillotina que ensenya.
19: No pot estar publicant això en les seues xarxes al·ludint a defensar el seu dret.
16: Muchas gracias, consellera.
1: Mari Carmen Ortí, la consellera d'Educació, que per les al·lusions que està rebent este matí, ha contestat al diputat Llorenç del PSPB, mentre la bancada de l'oposició continua d'estar especialment activa avui demanant la dimissió de la consellera.
16: Pues si no hay más preguntas del grupo socialista...
1: Continua el torn de preguntes, teòricament des de la pròpia bancada del PSPB.
20: Señor Pérez Llorca, usted acuñó el término jetas. Pues mire, ayer desfilaron varios por el juzgado del caso del Snaus. Rocío Gómez, la número 3 de Barcala, Pérez Hitman, todos marca PP y con la misma estrategia. Amnesia y silencio. Resulta que aquí nos vetan comparecencias porque el asunto está judicializado. Pero cuando llegan al juzgado no recuerdan nada. Impresionante. Eso sí, mientras nos intentan tomar el pelo, la jueza instructora les pinta la cara negándole la personación a la Generalitat por conflicto de interés. Y es que en TDC no pueden ser acusación cuando precisamente se investiga si ustedes miraron hacia otro lado mientras se repartían las viviendas. Y para terminar de avergonzarnos, convierten la comisión de investigación en un sainete junto a Vox, llegando a autoenmendarse ustedes mismos para evitar que Barcala comparezca. Así que le pregunto, si no tienen nada que ocultar, ¿por qué necesitan blindarse tanto de la verdad? ¿Qué esconden para no permitir que Barcala, Mazón, Camarero y usted misma comparezcan ante la comisión? ¿El problema son los jetas o que los jetas son ustedes?
21: Finalice.
1: La pregunta del diputado Díaz, de la bancada del PSPB, que ens feia baixar a Alacant també, fent al·lusions al propi alcalde d'Alacant, Luis Barcala.
21: Cuando quiera, honorable conseller. Gracias, señor presidente. Habla.
1: Escoltem al conseller portaveu Miquel Barrachina.
21: Hoy, que hemos conocido que cuando los sanitarios valencianos vestían con bolsas de basura por falta de medios y no teníamos vacunas suficientes para todos, ellos estaban haciendo negocio con las mascarillas, con los visados para servicios especiales que se convirtieron en servicios sexuales para quien representaba a los socialistas valencianos, José Luis Ábalos, en el Congreso. Y en el rescate para las empresas víctimas del COVID y para las familias víctimas del COVID. La única familia rescatada con dinero público fue la familia de Rodríguez Zapatero. Hablan los socialistas de jetas y saben de lo que hablan.
22: Gracias, honorable conseller. Tiene el turno de palabra el ilustre diputado señor Valdoví, síndic grupo parlamentario Compromís. Silencio, por favor. Silencio. Silencio. Cuando usted quiera.
23: Gracias, presidente. Señor Pérez Llorca, ¿vostè ha vist com té el carrer? Té el carrer en flames. I vostè i el seu govern pareixen l'orquestra del Titanic, tocant el violí i dient bobaes ací dalt d'esta taula. Bé, als 200 valencians, als seus representants, a les famílies i alumnat que estan donant una lliçó absoluta de dignitat en una mobilització històrica. Té els treballadors dels centres de menors com el de Sant Vicent Ferrer que pateixen una situació lamentable per culpa de la nefasta gestió d'aquest govern. Té el sector del taxi, té els educadors. Ahir tenia els metges. Per què no ix al carrer i en lloc de llegir aquestes bobaes que li escriuen escolta a la gent que està en el carrer? Per què no ix al carrer? Una letania que han estat repetint vostè i la consellera aquests dies és que algunes reivindicacions eren justes però altres eren polítiques. M'agradaria que explicara avui i així què són reivindicacions polítiques i no polítiques. És una reivindicació política enxufar a la dona i doblar-li el seu? O això és una decisió humanitària? És una reivindicació política concedir 73 milions a l'Opus Dei per a que segreguen xiquets i xiquetes? O això és una decisió caritativa? És una reivindicació política que la consellera expulsi a ella mateixa el 8% i al cos d'inspectors, o això és una decisió misericordiosa? És una reivindicació política regalar-li 107 milions a Rivera Salut en contra del criteri de la Sindicatura de Comptes o de la Viceintervenció General, o és una decisió filantròpica? És una decisió política mantindre a Carlos Mazón, pujar-li el sou, donar-li xòfer, donar-li vivienda, donar-li assessors? O és per no vindre a treballar, eh? Per no vindre a treballar. O això és una decisió compassiva. Els treballadors que estan ahí fora perden cada dia entre 150 i 200 euros. I vostè li ha pujat el sou a un tio que no ve a treballar i que no fa res. S'ha de tindre barra. S'ha de tindre barra. S'ha de tindre barra. I clar que hi ha reivindicacions polítiques, millorar les condicions laborals dels docents, del personal de 0 a 3 anys, baixar les ràtios, recuperar les plantilles, reconstruir els centres de la nana, culminar el pla edificant, assegurar les condicions tèrmiques en les aules, garantir la presència del valencià a l'escola o mantindre i ampliar la FP. Clar que són reivindicacions polítiques, reivindicacions polítiques de les bones, de les decents, de les justes, perquè hi ha reivindicacions polítiques que aposten per defensar l'escola pública. Hi ha polítics i polítiques del PP i de Vox que afonen, que desprestigien l'educació pública. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies, senyor Badoví. Molt honorable president, és el seu torn.
2: Gràcies. Gràcies, president. Mira, senyor Baldoví, vaig a dir-los el que són vostès i el que fan vostès. I vaig a dir-li que és la política. Vaig a deixar-li avui clar. Senyories, en la manifestació he vist el senyor Gerard Fullana manifestar-se en el lema "Sin inversión no hay inclusión, solo es ficción". I ara a continuació, senyories, vaig a llegir-les el decret per la inclusió aprovat per el Botànic quan governaven i la memòria econòmica. Decret de la inclusió. No implicarà augment de despesa en els pressupostos de la conselleria competent en matèria d'educació. Per favor, per favor, per favor. Momento. Atenent en aquest efecte amb els mitjans materials i personal que existeixen ja en la citada conselleria. Per favor, tradueix perquè tot el món ho entenga. A la inclusió, ni un duro, mos apanyarem en el que hi ha o que s'apanyen els ajuntaments. Un moment, saben qui firma això? Jaume Pullana Mestre. Li sona qui era el que va firmar això? Pues mire, senyor Baldoví, senyors de Compromís, això és el que dic jo, política en l'educació, i és el que sobra. Moltes gràcies.
1: Ha sigut una més de les intervencions del president Pérez Llorca davant tot allò que estan exposant-li des de la bancada de l'exposició, que avui està especialment agitada degut a les conseqüències que està duent aquesta mobilització i aquestes manifestacions del sector educatiu. Es refereixen ara directament al síndic de Compromís, el senyor Joan Baldoví, que, bueno, pareix que de moment està pensant-se el baixar o no a fer la seva intervenció. S'escolten moltes coses de fons, com podeu entendre, en els micròfons que estan oberts des de les diferents, des dels diferents escons. I ara el senyor Baldoví es prepara per a intervindre.
0: Silencio, señorías, va a començar el senyor Baldoví, guarda silencio.
23: Els valencians tenim una expressió, senyor president, que dius: tens més cara que esquena, i dius més mentires que el parro. Mira, mentires. Con el botánico no hubieron huelgas. Cuatro. I mire, quan parli vostè d'educació i de la nostra conselleria, llaves la boca. Mire, com ens trobarem... Com...
22: Pueden guardar silencio, señorías, por favor.
23: Com ens trobarem...
22: Com que les causa hilaridad, guarden silencio.
3: Està corregint el temps, eh?
22: Espera a ver
1: bueno, avui, independentment de qui intervinga, des del govern o des de l'oposició, les interrupcions són contínues, com esteu comprovant.
23: Mire, com ens trobarem l'educació en el PP? 27 escoles en barracons crònics, 80.000 alumnes patint-los durant dècades, totes les escoles construïdes, 1.000 milions de CIECSA que desaparegueren. Nosaltres, 115 centres nous construïts, 406 grans obres fetes. Vostès, 5.000 docents al carrer. Nosaltres, 18.000 professors contractats. Les famílies pagaven els llibres. Nosaltres, 800.000 alumnes en els llibres gratuïts. Vostès, ràdios en infantil i primària, 30, secundària, 35, batxillerat, 40, i les van baixar totes. Beques de menjador. Vostès feien que alguns xiquets no es pogueren quedar al menjador perquè no es donaven beques, perquè diuen que no n'hi havia diners. Nosaltres triplicarem les beques. La meitat de l'alumnat està en beques de menjador. Així que, si no té projecte, si no pot solucionar els problemes dels valencians, vaja-se'n, senyor Llorca.
22: Gràcies, senyor Madrid.
1: Avui la reivindicació continua, és la petició de dimissió del president de la Generalitat per part de l'oposició i també els crits de dimissió, no només del president, sinó també de la consellera d'Educació. És impossible pràcticament avui seguir esta sessió de control. Són les 10:38 i això és la Ràdio Autonòmica Valenciana, a Punt Ràdio. Estem en estos moments esperant a que intervinga de nou el president de la Generalitat en el torn de respostes. El senyor Juan Fran Pérez Llorca.
5: Gràcies, president. M'havia deixat abans repetir una frase que diu vostè molt. Això d'Espullana, això sí que és tindre barra. Això sí que és tindre barra. Mire, comença en una pregunta, senyories, tranquil·litat. Si ho van fer tan bé l'educació, per què es van tirar al carrer? Per què van perdre les eleccions? Si eren tan bons, o és que tota la societat valenciana és tonta? En fi, senyor, saps el que li passa? Que seguiran en el carrer molt de temps perquè mai han fet autocrítica de les coses. Això és el que li passa. Miren, 5 vegades li van demanar augment de salaris i li van dir que no. Vostès li van dir que no. Nosaltres, a la primera que volta que ho han demanat, ahí tenen la millor oferta d'Espanya per als mestres i per als professors. Això és la realitat. Mire, vull dir-li algo, senyor Baldoví. En agost del 2019, tras reunir-se con Pedro Sánchez, Ábalos, Oltra, en la famosa foto que li van traure, calienta que sales, esa que li va traure el portaveu, allí va agarrar el compromís de dir-li sí a Pedro Sánchez i que fora president en la condició de que financiaren el 25% del sistema de dependència. Avui, seguís dient-li que sí a Pedro Sánchez i mos deuen 4.000 milions d'euros. Molts col·legis es poden fer en 4.000 milions? Moltes millores en l'educació es poden fer en 4.000 milions? Per què li diu que sí a Pedro Sánchez quan sap que no arriben els diners? Mire, li va demanar ese dia a Pedro Sánchez 450 milions d'euros en concepte d'entregues a cuentas. Que no m'ho paguen ninguna. En 450 milions d'euros molt podem millorar l'educació. Per què tria Pedro Sánchez i no els mestres quan va a Madrid? En octubre del 2023, senyor Baldoví, va condicionar el vot sí a Pedro Sánchez.
22: Senyor Baldoví, guarde silencio.
5: Perquè condonaren 42.000 milions d'euros de la deuda valenciana. En 42.000 milions, saben vostès, senyories, què comunitat autònoma tindrien? Per què li diu sí a Pedro Sánchez i li diu no als mestres i als metges? Ahir, senyories, mos vam enterar que en l'acord de pressupostos de Catalunya
4: el Partit Socialista ha agarrat el compromís de condonar el deute de tot el FLA a Catalunya. Vostè va demanar-lo el condonament del FLA per a la Comunitat Valenciana? Molts col·legis, moltes millores educatives, moltes ràtios podrem baixar si vostè li diu no a Pedro Sánchez i li diu sí als valencians. Moltes podrem fer-ho. Senyor Baldoví, senyors de Compromís, tenen molta barra. Tenen molta barra. Miren, anem a seguir treballant per a millorar l'educació. Les portes obertes per al diàleg. En soles 5 mesos de president he fet una oferta molt
7: senyor
4: millor
7: Baldoví,
4: que 8 anys vostès governant. Sense mentires, sense manipulacions, sense samarretes, sense pancartes, simplement treballant en rigor. Eixa és la diferència entre vostès i el Partit Popular.
7: Moltes gràcies, senyor president.
1: A les 10:42 d'este 21 de maig de 2026, en esta sessió plenària, en esta sessió de control al president de la Generalitat des de les Corts Valencianes, en un hemicicle realment agitat avui, el president ha donat la resposta a aquelles qüestions que li plantejava el síndic de Compromís, Joan Baldoví.
8: L'educació pública regalen 73 milions d'euros als col·legis de l'Opus que segreguen per sexe. Sap el que hauria pogut fer amb 73 milions? Haguerem pogut construir els centres de Benicarló, de Borriol i de Betxí en lloc de considerar que no són d'interès públic. Hauria pogut tindre en marxa els conservatoris de música i dansa de Castelló, que encara són una quimera. Podria estar fent l'Institut Cremor en lloc de tindre l'alumnat en barracons per als que no té ni tan sols esplànols. Podria mantindre els 5 professors que li ha retallat al Miquel Pérez del Grau i encara li sobrarien diners per eliminar les rates que viuen al Manel García Grau des del mes de febrer. Vostès no. Vostès prefereixen saltar-se la llei i donar diners a centres que eduquen en valors antics, reaccionaris, desiguals i absolutament antidemocràtics. Quina vergonya. Li ho pregunto clar, president. Quant de temps pensa seguir abandonant l'escola pública mentre es finança il·legalment a l'Opus? O està fent perquè precisament són l'altra cara de la mateixa moneda que li ha regalat eixe seient de president al que vostè no està a l'alçada?
1: Avui quasi totes les acusacions, en este cas les de Verónica Ruiz, diputada de Compromís, van directament dirigides al propi president i li dona la resposta la consellera d'Educació.
9: Bé, senyoria, doncs, parlant de xifres, la xifra que anem a donar nosaltres són els 117 milions d'euros que va pagar el govern del Botànic a estos centres que vostès avui estan senyalant.
7: Señora Navarro, guarde silencio.
9: La llei s'aplicava a partir de 2021, que era el moment en el que es va aplicar la llei orgànica. Però és que no contensen això, van regalar-los a més 8.897 milions d'euros més de regalet per una mala gestió que van fer. És a dir, un total de 126 milions d'euros. 126 milions d'euros a estos...
7: Acabe, consellera, por favor.
9: ...que avui estan señalant.
7: Muchas gracias, consellera.
1: Ha sigut el torn de Mari Carmen Ortí, la consellera d'Educació, Cultura i Universitats, després de les al·lusions directes des de la bancada de Compromís. Crec escoltar ara el diputat
24: no
1: Fullana.
24: Una novetat. L'Audiència de València acaba de reobrir el cas contra una escola concertada per abús sexual molt greu a 11 xiquets entre 7 i 11 anys. Sap quina escola és? És una de les escoles de l'Opus que només accepta xiquets i que el seu govern acaba de regar il·legalment amb 16 milions d'euros. Amb 16. Sap qui era la inspectora d'aquest centre educatiu? La seva consellera. Sap qui ha renovat el concert en contra de la llei? La seva consellera. Això és fer política, senyor president? Quan vostè ordena una plaça VIP per a la seva parella, fa política. Quan vostè retalla 123 milions d'euros per a construir escoles, fa política. Quan privatitza l'FP, fa política. Quan maltracta les educadores, fa política. Quan ordena una campanya per fomentar l'odi al professorat, vostè fa política. Una professora m'acaba de dir una cosa, que no cobrarà este mes. Em trenca el cor despedir-me este curs, així del meu alumnat. Què ha de fer més esta consellera per a que la tire al carrer?
22: Gràcies, senyora Fullana.
6: Consellera!
24: Dimissió! Consellera! Dimissió!
1: Avui estem patint una hora realment molt moguda en la que, bueno, fins i tot... estan produint-se moments com estos continus, un darrere de l'altre, darrere de la...
24: Consellera, per a que la tire al carrer.
22: Gràcies, senyora Fullana.
6: Consellera!
24: Dimissió! Consellera! Dimissió!
1: Avui estem patint una hora realment molt moguda en la que, bueno, fins i tot...

0: Són les 11:15 d'este 21 de maig de 2026. Ara mateix on anirem a Atenes, on tenim a Luis Urrutia, perquè avui es presenta la Final Four. Es fa des d'eixa fundació Onassis, des de la Onassis Foundation, i a més està produint-se en estos moments. En Atenes hi ha que tindre en compte que són les 12:15, és a dir, que porten una hora més per damunt de nosaltres. En el moment que la connexió estigui disponible, parlarem amb ell. Mentre, saludaré a Daniel Matosses. Què tal, Daniel, com estàs?
1: Molt bé, molt bé.
0: Benvingut a la ràdio, una setmana més, escolta.
1: Una setmana més. Ara estaré dues setmanes desaparegut.
2: Sí?
1: Sí.
0: Vas a donar mitja disgust?
1: Vaig a donar-te, me vaig de viatge, però després la...
0: Qui li posarà coneixement a d'això?
1: La trobada serà més...
3: Sí o no?
0: Tu, des de luego, Quique Mateu, no.
3: Jo no. Jo no sé qui ho farà, però sí que sé qui no ho farà.
0: Qui no ho farà?
3: Bon dia. Clar, bon dia. He escoltat coneixement i dic, no, aquesta no és la meva taula.
0: El dia que van repartir el coneixement, alguns no
3: jo no estava
0: ni en la fila.
3: No, no, jo no estava, però no estava perquè no vas voler, vull dir-te.
0: Tu no digues que no, Raquel Gómez, des de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, perquè tu una miqueta, sí. No, quarta i meitat encara te'n
4: queda. No, jo el tinc tot, el que passa que no el gaste.
0: Ja. Com la vergonya.
4: També.
0: A mi m'ho diuen això de xicotet, ho entens molta perquè no la gastes o directament no entens. Marc Gómez, com estàs?
5: Pues bien, escuchando...
0: Escoltant este matí tan actiu que n'hi ha.
5: Juli, no?
0: Bueno, per una banda les emocions són molt diferents, però en este cas crec que ja sí que tinc a Luis Urrutia. Luis, què tal? Company, amic, bon dia.
6: Hola, què tal, Sergi?
0: Bon dia. Atenes la sensació és totalment diferent. Avui es presenta i se fa el nefort, no?
6: En este moment està presentant-se en este edifici de la Fundació Onassis en el centre d'Atenes, és on l'Euroliga ha convocat els quatre entrenadors i a un jugador de cadascun dels quatre equips que han aconseguit la classificació per a esta final a 4. Per part de València Bàsquet assistant Pedro Martínez, l'entrenador, junt a Jan Montero, el jugador dominicà, que acaben fa uns segons de fer els seus discursos en esta presentació de la final a 4.
0: Sí.
6: I te diré com a anècdota que aquí ha començat a parlar de Scariolo, l'entrenador del Real Madrid. Ha fet el seu discurs en un impecable anglès.
0: Sí.
6: Després ha aparegut el Facu Campacho, el base argentí del Madrid, i ha dit, no, jo ho faig en castellà. Després ha aparegut Pedro Martínez i ha dit, no, jo també ho faig en castellà. I ha aparegut el dominicà i ja l'han mirat tots en mala cara, però ha dit... Pues yo también en castellà.
0: Molt
6: que,
0: bé, claro. Así
6: que parlar en castellà, dos equips espanyols en esta final a 4 de l'Eurolliga i un ambient espectacular.
0: Això anava a preguntar-te, perquè l'ambient sí. Que respira ahí en estos moments té que ser, com a mínim, a veure, en positiu, que tenen que haver xispetes per tots els puestos.
6: Sí. Saps què falta? Que vinguin els nostres.
0: Yeah. Ens
6: falta color taronja en la ciutat, però fins demà no venen.
0: La CLAC fa molt veritat, Luis.
6: Sí. Els més de 1.000 seguidors del València Bàsquet que tenen que estar... Pensé que un dels que he sentit parlar per ahir hauria d'estar així, eh?
3: Hola, què tal? Com estàs?
0: El del poc coneixement.
3: No, perquè jo les coneixem fa 30 anys. Se diu pronte. Jo l'escolte i dic, che... Luis, ràdio.
0: Però Luis té molt de coneixement.
3: Ràdio esportiva.
0: Sí.
3: Luis és ràdio esportiva.
6: No, incomparable, Mateu. No. No, però Mateu...
3: Perquè jo cride molt. Perquè jo cride molt i tu no. Però aprofita que estàs en un lloc històric. Això no ha passat mai.
0: Sí.
3: I a lo millor no passa més. Estar on passen les coses és el que sempre volem els periodistes.
0: Bueno, enguany estan sent moltes coses històriques per al bàsquet, per part de les xiques. Està sent històric l'estrena del pavelló,
3: sí,
0: de la
3: sí,
0: ciutat
3: sí,
0: del bàsquet,
3: sí,
0: i ara sí, la posició que acaba d'agafar el València Bàsquet.
3: Mira, d'això Luis pot parlar igual que jo, que vàrem viure dos finals de Champions del València i ja no ha passat més.
0: Bueno, jo
3: no
0: també, ha passat també més. Les vaig viure, i el doblet... I
3: no, però viure dius, professionalment això. Treballant.
0: Sí, treballant.
3: Tu també?
0: Sí.
3: I clar, i ara passen 20 anys i dius, uf, te'n recordes d'això, perquè això no ha passat mai més.
0: I vaig viure la pujada primera del Llevant després de tants anys, sense pujar el gat a la palmera. També,
3: correcte.
0: També la vaig viure.
3: I són moments molt importants per a la gent, però també per als periodistes. Jo sempre ho penso. Jo sempre vull estar on passen les coses. Per això Luis ho ha dit, hauries d'estar així. És veritat, però és que dissabte, amic meu, Mestalla,
6: sí.
3: Europa, en dos puestos no se pot estar.
0: Bueno,
3: jo encara no,
0: m'imagino que ambients totalment diferents, Luis. Digues.
6: Sí, no, te dic una cosa, Anit, la meva intervenció en el 90 minuts va començar així. Este viatge, el viatge que vam fer ahir des de València fins a Atenes, em recorda el de París.
3: Uh-huh.
6: El de Milà no, el de París. Ese grup de futbolistes,
3: clar,
6: que ho miraven tot en els ulls tan oberts.
3: La il·lusió.
6: De dir, clar, mira on m'ha arribat. I me comentava una... Això igual s'enfada, si ho dic, permet igual. Nacho Rodilla, me deia que l'altre dia estava després d'un partit en la zona restringida per als jugadors, i que estava parlant amb algú i diu, has vist ja tot el que hem aconseguit, que se n'anem cap a la Final Four i tal, i diu que es girà Montero i digué, nos falten dos partits. Vull dir, això no s'ha acabat en anar a Atenes.
0: És una dosi de realisme, clar.
3: És l'ambició.
6: Un detall d'ambició exactament, realment espectacular, el de Montero i el de Pedro i el de tot València Bàsquet, que ha vingut així a endur-se la copa.
0: Bueno, pues si aquestes són les expectatives, que es complisquen, dic jo.
3: Bueno, i si no es complis, no passa res.
0: Home, tampoc, a veure.
3: No, de veritat, no passa res.
0: No és que sigui allò de lo important és participar,
3: no.
0: Però, home, arribar on han arribat ja és una fita important.
3: Sí,
0: claro.
3: Està molt bé.
0: O sigui,
3: està molt bé.
0: Pues no sé què més queda que dir, si t'ha arribat algo d'aixerrada de premsa o si n'hi ha alguna cosa més que assenyalar, Luis, perquè
6: no,
0: vas a ser l'estrella convidada de tots els programes, clar.
6: Sí, normal. És un acte molt protocolari, molt de presentació, no hi ha so directe des de dins de la sala on està produint-se este acte.
0: Tan estirats que... són, Luis.
3: O sigui, avorrit,
6: sí.
3: Ja està.
6: Sí,
0: però no té motiu
6: per
0: ser una cosa estirada. El bàsquet dona molt d'espectacle, no ho entenc, això.
6: Sí, però és que hi ha molta gent.
0: Yeah.
6: És que són molts els mitjans de comunicació de tot el món han vingut per a cobrir este acte. Per a que te facis, està dins del teatre que hi ha així en esta Fundació Onassis, i la gent està dreta. No hi ha cadires prou com per a totes les...
0: Del poder de convocatòria que ha tingut això, collo.
6: No, total.
0: Bueno, pues eres un mes, però això parla molt també del nostre equip de bàsquet.
3: Per a la gent que no sap molt de bàsquet, Grècia i Atenes en particular és cuna de bàsquet a Europa, té dos dels millors equips de la història del bàsquet europeu.
0: Sí, però em contava Luis Ahir que són uns xungos i que es prenen les coses un poquet a la tremenda.
3: Són molt xungos, però el bàsquet per ells és molt més important que el futbol.
0: Ja. Bueno, i el pas que anem nosaltres també.
3: Panathinaikos té un equip de futbol per accident.
0: Sí.
3: El guanyador de 7 Copes d'Europa és l'equip de bàsquet.
0: Ja.
3: Vull dir que és el lloc ideal per a fer una Final Four de bàsquet.
0: Bueno, pues veurem com va desenvolupant-se tot. Luis, no sé si queda alguna cosa més que dir, amic.
6: No, res més. La propera cita serà ja a les 8 de la vesprada de l'Espanyola, 9 de la nit així en Atenes. És l'hora que li han donat a València Bàsquet per a entrenar-se en el pavelló en l'OACA en la nit d'avui. Així que 9 de la nit serà la següent cita per a l'equip. Mentretant, pues, l'equip que continua descansant en el seu hotel de concentració mentre les activitats continuen així en el centre de la ciutat d'Atenes.
0: Estarem pendents de tot i també parlarem estos dies. Que tingués una bona estança ahir en Grècia.
6: Molt bé. Un abraç per a tots.
0: Gràcies. 11:23. Bueno, menys mal que estaves tu, Quique, també, que saps una miqueta de bàsquet i de grecs.
3: Jo no tinc ni idea de res.
0: De grecs,
3: jo
0: enganyo. No?
3: Que... Fes-me cas.
0: No, però és que ahir em contava Luis com se prenen les coses, el paio pegant-li patades a la botella, xillant, fent ahir cortes de manga.
3: Estan boixos, no? Estan boixos.
0: Sí. Unes coses... Vamos, després veus el que passa també en els hemicicles, Raquel, i dius...
4: I no el sorprens.
0: Per això. Bueno, ara parlarem a primer. Recordar que Terra de Festes està ahir mateix ja, com totes les setmanes.
4: Sí, el divendres, 11:45. Esta setmana anem parlant de terres en carinyo.
0: Sí.
4: Sí. Esta setmana anem a la vila. Jo és que li tinc molt d'amor a la vila.
0: És que, mira, posa una careta ahí de picarona i tal. Quan parla d'alguns llocs que li agraden,
4: claro.
0: Posa ahí caruseta.
4: Claro. Esta setmana anem a la festa de Santa Marta, a la Vila Joiosa, a la Marina Baixa. També anirem a la festa del Xop del Palomar, a la Vall d'Albaida.
0: Escolta, aquesta festa té molts anys, a més, tot i lo xicoteta que és la localitat, el Palomar. Escolta, té molta...
4: I una curiositat, en realitat, es celebra... és com... Anem a fer un símil tu i jo, tu que eres de les Terres Altes, a Xina, també. Que no sóc jo,
0: eh? Això sona com si jo fora un hobbit de les Terres Altes.
4: Sí, de les Terres Altes. Lo que en realitat commemoren és el dia que aplegaren gent del nord de Castelló a habitar el Palomar.
0: No, no, les històries de la majoria de les festes i el caràcter ancestral que tenen, independentment de les morts i cristians, que tot és... el leitmotiv és el mateix, a banda del patronatge i tal, són molt curioses i a voltes hauríem d'intentar conèixer-les una miqueta més. Sí. Per això estem en terra de festes.
4: Claro, i en dades diferents el que fan és posar en peu un xop, que a més, de forma supertradicional, el fill del fuster, que m'encanta el concepte, va elegir el xop, entre tots el tallen, entre tots el porten, des dels balcons estil. Seria com les Sant Antonaes del
0: Seria
4: nord.
0: Seria com la planta del Mayo. Exacte. En les Sant Antonaes, per exemple, en el Forcall i altres llocs, però en el xop, sí.
4: Sí.
0: Veus? Pues el això, i un últim lloc, un últim punt que quedarà.
4: Sí, ara avui sí que anem a l'últim punt, anem a Castelló, a la Serra d'en Garcerà, als Ibarços, que és una de les pedanies a celebrar les seues festes patronals, que n'hi ha festa des de les 8 del matí fins que es fa...
0: És que en els Ibarços, a banda d'uns bons esmorzars que fan allí, quan passes per la carretera aquella comarcal, també allò de les festes s'ho prenen molt en sèrio, t'ha de dir. Estarem pendents el divendres de Terra de Festes. A banda d'això, després parlarem d'algunes coses més, perquè Marc Gómez, és que avui el programa està un poquet com si l'haguem passat per la...
5: Per la
0: licuadora. És una cosa molt rara. Estos dies estem així com molt
5: variats. Que voy ahora a plantear un tema seriosísimo, o sea...
0: Pero ve por lo que comentaba yo ahí, ¿no?
5: Muy serio y muy importante,
0: sí. Lo que comentaba
2: ahí. Cara de seriosa no posees.
5: No.
0: A veure, és que ahir parlàvem de les interrelacions que tenim en els veïns, perquè veïns n'hi ha com els grecs.
2: Tema molt delicat, eh?
0: Molt xungos, però jo no em queixo del meu veí. El meu veí...
2: No, sí, jo tampoc, però...
5: Porque te provee de pinzas para todo el año y para ya el resto de tu vida.
0: El meu veí va fer una promesa. Jo vaig dir ahir... que a Sergi no li falten mai pinces d'estendre. I no me'n falten. A mi, com el manà...
4: El plouen.
0: Em plouen.
1: Què dius, en un primer pis?
0: Bueno, en un segon en dret a Terrassa. Sí. I em plouen ahí. Sí. Però, literalment, em plouen. Bueno, també em plouen bragues i algunes coses, però em plouen.
2: Però després les tornes o no?
0: Sí.
4: La ropa sí. Crec que no li interessa.
5: Sí, perquè la ropa sí que... No,
2: no m'imagino la cara de
0: roba. Ho vaig contar ahir. Tenim un procés.
5: En un lugar. Però les pinces no.
0: Lo que cau és deixar en la porta dels trasteros, d'allí del portal.
1: I tapos de vi, tapos
2: sí,
1: de
2: objetos campar, perdidos.
0: No, però trozos de magre i coses d'aixes que m'emplouen també. Sí. O sigui que... Però
1: i corfes de meló.
0: Tot el que el puguis imaginar. Del cel cau de tot. És una cosa increïble. Bueno, no m'ha arribat a eixir una granota per allí com li va eixir de la bolsa de l'ensalada.
5: O com Magnolia, que també en la pel·lícula llovien ranes.
0: Han plogut granotes i mejillons en molts puestos. És lògic, això. Però sí que vaig fer un matís ahir. Sí, mejillons. Clochinetes xicotetes. És que, a veure, igual que les granotes pesen tan poquet que la força de l'atmosfera se les emporta, creixen allí dalt en suspensió i cauen després quan plou. No és mentira, és de veres.
2: Jo m'entero d'unes coses.
5: Magnolia, en la pel·lícula hi ha una escena que caen bien grandes, además.
0: Sí, perquè han crescut allí dalt. Lo que passa que mentre allò està en marxa no tenen la suficient gravetat, diguem, com per a caure, però després cauen.
1: Cafè no te'n plou, com el cantant.
4: Soles
0: a voltes
2: diners no cau, no?
0: Ni és ple, sí que me plou alguna lletra, però d'això no. Però només el mateix que vaig fer ahir, i torno a recordar, només admetix pinces de fusta. Les de plàstic són una castanya.
2: Correcte. És cert. Quan li dona el sol, trenquen.
0: No. Si me plouen, i el meu veí ja ho procura, em plouen totes de
1: fusta. Tu eres vintage.
2: Però tu li vas dir.
5: Hilando.
2: El pacte és... ¿De fusta o de res?
0: No, es una iniciativa seua.
5: Tienes que poner en el suelo, además en el suelo, que lo vean desde arriba.
0: Como si fuera el cartel de cullera, ¿no?
5: Sí.
0: No me espinces de fusta.
5: No me es de fusta.
4: No, yo me voy a tener posa tavernes de la Vall Digna.
1: Ya, pero estás...
4: Cullera es la más ciudad putativa, pero...
0: Sí.
5: Pues hilando...
2: No, una persona de tavernes de la Vall Digna, no le digues que es de cullera. Es como dirle a un de Benifayó que es de Almussafes. Tu vols una galtà, tu li dius a un d'Almussafes que és de Benifairó i veuràs que gràcia.
5: O el de Carcaixent, que és d'Alcira.
2: Correcte. El putatiu ja, el que tu vulguis.
0: Aquestes proximitats, com per exemple Alcira Carcaixent, el Coico Centaina, un Tinyent Agullent, totes aquestes coses fan més mal que una pedrega. Sueca Cullera, sí, per això ho dia, mare meva.
5: Pues hilando el tema de la pinza con lo que comentábamos el otro día de las redes sociales, que, oye, a veces son muy útiles, y fijaos si son útiles, que acabamos de conocer, que hemos estado tendiendo mal toda la vida. Porque, claro, fíjate.
1: Yo nunca.
5: Nunca.
4: ¿No gastes mai?
0: No, no gastes.
5: No tú, Daniel, ni mal ni bien. Mar, o sea, nada.
0: En lo moderna que tú eres, no es diu tender, no es diu astendre, no, es diu sun drying.
5: ¿Qué dir, Sara? Ponerlo al
4: lado. Yo creo que es lo de no parlar inglés. Es lo de tonterías en la radio.
0: No, es lo de modernos de ara. Ho va explicar mil voltes.
5: Secado al sol.
0: Sí, que la roba es pot secar al sol. Y
5: además es la más sana, la mejor, la más ecológica. O sea, no hay como secar al sol.
0: Bueno,
5: pero no al sol sol. Más vale secar a la sombra. Porque como seques al sol, la ropa se te destroza. O sea, adiós.
0: Ya, y también diuen que si li poses suavizant es queda tot. Chunga,
5: no, pero sí, dejándolo al sol y como lo dejes ya dobladito. ¿Cómo os voy a decir? Porque hemos estado tendiendo mal toda la vida porque no hemos reparado en esos dos agujeritos que tienen las pinzas. ¿Habéis? ¿Recordáis la pinza?
0: Sí, eso estará para que pase el fil, digo yo, ¿no?
5: Claro,
0: yo
5: porque para que el primer agujerito pequeño es en el que tenemos que colgar, del que tenemos que colgar la pinza, y del otro es ya donde ponemos la ropa. O sea que no tenemos que doblar y poner la pinza. Daniel, estás tomando buena nota porque creo que vas a practicar por primera vez.
0: Si no vas a tendre tampoco.
5: No, pero creo que va a hacerlo. A partir de ahora sí.
1: Pues el fin de semana durla en una bolsa para que mamá me la llevara.
0: Ya diría yo.
5: Pero habíais reparado en esos, en esa.
1: Pero yo discuta solo es cuatro, ¿eh?
0: Sí, sí.
2: Pero
1: tampoco tenía tanta casa.
2: ¿Puedo repetir?
5: Sí. La pinza, ¿tenéis la pinza en la mente?
0: Sí, la pinza la tengo.
2: Vale, pues dos foraets.
5: Claro.
0: Pero la de madera no te dos foraets.
5: En los que no había. Pues mal hecho lo de seguir con la de madera, porque ya, ya aplicaron los dos agujeritos. Cambiaré. Para que uno es donde ponemos la cuerda y en el otro es desde donde colgamos la ropa. Y todo lo hemos sabido en dos vídeos de TikTok, por eso las redes sociales.
0: Y yo, y que,
5: todo
0: esto, yo que pensaba que TikTok es de tarats.
5: Muy pràctiques.
0: Home, hi ha que ser un poc tarat també per estar pegant-li voltes a com estendre la roba. Els que millors ho fan són els japonesos, que no gasten pinces. Posen ahí, posen dos palos com si fos allò la porteria d'un...
5: O un espantapájaros.
0: Com es diu això, que juguen del polo i tal, o del rugby, i n'hi ha uns palos que creuen ixos a 3-2 i la roba la crucen pel mig, a millor
5: ja, però entonces ja estàs cruzando i ja estàs doblando.
0: No estàs doblant-la, ho posen per dins de la roba.
4: Tu agarres, per exemple,
0: clar, una camiseta, doncs poses en creu la camiseta o el suéter i tal qual.
5: A que lo has visto en redes.
0: No, ho he vist en Totoro.
5: Mi vecino Totoro.
0: Sí, és com si fos un espantapardals. Sí.
1: Perquè els pardals allí no vagin...
0: Doncs així n'estenen la roba, i ni s'arrua ni res, i ni pinces ni coses d'estes. Però on vas tu a comparar-te en els japos? Si ho saben amunt tu. O sea, fan que el menjar cru estiga bo, i el que és pitjor, el peix cru estiga bo.
5: Mira, hay una noticia que estoy recordando que sí que comentamos.
0: Que es la soja.
1: Está bo.
0: Sí, está bo. No has anat als xuxis estos?
2: Ah, que està preguntant.
0: Sí, està preguntant. Sí.
4: Està molt bo.
2: Sí. A mi no m'agrada.
1: Jo no sé si m'agrada, perquè anirà a provar ni vull provar-ho.
2: El menjar cru no m'agrada.
4: Dos mesos, dic jo. Dos setmanes en un barco. Segur que en el bufet n'hi ha un raconer de sushi.
1: Home, jo me'n vaig una setmana en un barco tots els anys.
4: Però te'n vas ara, que se m'ha...
2: Però no s'ha anat al puesto de sushi a la teva vida, no?
1: Puesto de sushi mai.
2: Ja.
4: Pues en el barco segur que n'hi ha un raconet en el bufet.
1: En l'anisakis i en tot això que n'hi ha.
4: No, però això, home, això ja passa per congelador.
0: Això, això ja està congelat i tot. Antes, sí, en companyia de la senyora, que és la mort en el barco.
1: Tu ho veus,
0: pues igual.
1: Tu ho veus, sí. Quan te ho congeles.
0: No, però jo, per exemple, que me'l faig sí que ho congele, perquè el del consum, el del Mercadona, me diu que ho congele, perquè si no es cuqueix.
1: En Mercadona s'han vist anisakis en els usos de la línia, eh?
0: Sí.
1: S'ha fet fotos...
0: Ah, jo no ho he vist, això.
4: Sí, això, en el moment que passa per la planxa o pel congelador, mor.
1: Per la planxa també?
4: Sí, el foc el mata.
1: Sí, l'anisakis el mata el foc.
0: Claro, lo que no el mata és en el cru. En el cru.
4: Clar. Bueno, hi ha poc de peix que aplega les pescaderies sense haver passat per gel.
2: Sí, però que n'hi ha gent a la casa que està escoltant la ràdio i està dient, jo no menjo coses que n'hi ha que matar primer a la planxa.
0: Pues
2: jo que estiguen mortes ja. No, que arriben mortes a casa.
5: No, però normalment...
2: Jo
5: te vaig
2: a dir una cosa. No, coses vives, no, jo no vull, no.
0: Mateu, jo t'he de contestar en una cosa.
2: A veure.
0: Segur que coses pitjors t'has clavat en la boca.
4: T'has posat a la boca i no t'has queixat.
2: Segur, però no aposta. A veure si m'entens, deliberadament, no. Vinga, va, una cosa viva, cap a dir. No, això no pot ser.
0: Pues però no me fas pegar-li més voltes.
2: No, ja, deixa-ho
5: estar. Seria pitjor si s'haguera mort.
2: Deixa-ho estar, va, deixa-ho estar.
5: Pero realmente a l'anisakis, como mejor se le combate es congelando el
0: claro. Uh-huh. Existen viendo. Pero eso, la mayoría.
5: Si ya,
2: precis,
5: si ya eso, congelas dos o tres días mínimo, mejor que 24 horas, como dicen, uh-huh. y luego ya lo pasas por la, el fuego.
0: No,
5: y...
0: La mayoría del peix se te ha congelado abans, dependent del sistema de captura.
4: Sí, poc de peix aplega a la pescatería sin se pasar
0: su sí, claro.
5: Pues tendrían que avisarnos, porque lo de volver a congelar siempre nos dijeron que no era buena cosa.
0: Pero esos milongues que te digo.
5: No era buena cosa lo de volver a congelar.
0: Com la, el consumo preferente. No. O sea, també és una milonga pa que tu t'ho cregues tot. Esta vida està plena de coses.
5: El consumo preferente te deja un margen de maniobra. De me lo tomo o no me lo
4: pero
5: tomo.
4: No te
5: lo
4: indica
5: la fecha de caducidad, claro. Es la que dices, uf, ahora sí que me lo tomo bajo mi responsabilidad. Sí.
0: ¿Y tú estás segura de que les coses caduquen?
5: No.
0: Esta nit...
5: Yo no suelo hacer caso.
0: Lo que siga, caducarà
4: el 59.
0: Sí. Sí. I demà, si tu menges, cagalera. No. Bueno, en el millor dels casos. Jo què sé.
5: Sí, ahí hay que aplicar también.
1: Això fa 50 anys no passava, no n'hi ha fecha de caducitat.
0: Home, les conserves.
5: ¿Os acordáis cuando los huevos no tenían fecha?
1: No, ni de huevos.
5: Pero
1: ni
5: hasta
1: nada,
5: hace 4 días.
4: Yo tinc gallines en ma casa i els ous de ma casa no tenen data de caducitat.
0: I les conserves. Les conserves, precisament, com su nombre indica, són d'això, perquè duren a muntó. Home, els poix de frito que tinc allí en el poble que me donen les veïnes de tal, en el magre, la costella, la llonganissa, tot el rotllo, en l'oli... Pues a mí no me dona Aniceta y oye, que comételo dentro de un año que caduca. No. Igual te me stems que yo que sé, y no caduca. Lo que pasa que
5: o a lo mejor no ha llegado.
1: Un ministro de Agricultura quería que no caducaba, no sé, recordé uno que era andaluz.
0: Ay, sí, este en la barba blanca, no sé, que era gros sí, y tal, sí, no me recordé cómo le dijeron.
1: Uno que después va a ser eurodiputado y ministro de Agricultura y ese día que no caducaba, que yo de des Danones y todo eso.
4: Sí, que se lo menjava el mes después.
2: Sí. No, pero es que eso es veritat. Els postres no caduquen ni el dia ni el dia següent. Tu pots prendre una setmana després i si no passa res.
0: I dos anys
4: els
0: després
4: no
0: també.
4: El
0: iogurt és un ferment. Quan més temps passa millor.
2: Com el vi, no?
0: Arias Cañete.
2: Com el vi.
0: Per exemple, que te posen que el vi caduca.
2: Arias Cañete era de bon menjar, eh? Dominava el tema.
1: Era el ministre d'Agricultura i era el que dia... que lo de la fecha de caducidad era una milonga.
0: Claro.
1: Ah,
2: volvemos,
0: o sea, que el vi caduca, per l'amor de Déu.
2: No.
0: Que el cony... Home, els alcohols, per exemple, se'n poden anar un poquet les coses estes i els vapors i tal, però que te regalen ahí una botella d'estes de les cares i que te diuen que caduca, o jo que sé...
2: Quan porta 15 anys
0: claro,
2: que la sal, a la bodega.
0: Que la sal caduca, que l'arròs caduca, l'arròs li pot dir alguna corqueta o alguna cosa, però que això, caduca o la pasta...
1: Tota la vida
0: o...
1: les corquetes n'hi hava un recipient d'alumini en un foraet,
0: sí.
1: Que jo recorde que sempre se llevaven...
0: Sí, quan triaves l'arròs, exacte. Sí.
5: Hablando de vino, y antes has dicho que era dry.
1: Nota que eres.
0: Es sun-drying.
5: Sun-drying, ¿no?
0: Sí, sí.
2: ¿Qué ha dicho ahora?
5: Antes. No,
4: pues es que antes.
5: Sí, sun-drying. ¿Sabéis lo que es el saber curious?
4: Parles molt raro, Mar.
5: Sí, ¿verdad?
1: Sí, yo no
5: sí.
1: La tengo una.
0: Así que es de poble.
1: Cuando hablas de sexo te entiendo.
5: Claro,
1: mal.
5: Y por eso estaba buscando, hablando de Japón, digo, a Dani le gustará que algunas zonas de Japón estaban ahora pagando gratis a los jóvenes las apps de citas, porque claro, tienen que potenciar la sexualidad.
1: No, a mí eso de las apps y de citas y todo eso, no.
2: Hubs, concretamente, no.
1: Que me dejaste aquel bueno, viernes. Sí. Y me ilustraste.
5: Claro, aquello fue el estudio de la sexualidad. Que
1: Trump,
5: los españoles.
1: Trump había comprado un robot sexual, no sé si sería para él o para su mujer.
0: Sería sí, para Donna.
4: Le digo en Melania.
5: Salió
4: Melania.
0: Al
4: robot le digo en Melania. A Valtes, sí, la habré visto en la cara china molt seca. M'han advertit, avui, per favor, no crees un conflicte internacional.
2: Jo no he vist res d'això. Tu sí ho has vist, no?
4: Melania?
0: A Melania no l'has vist, Quique Mateu.
2: Continua.
1: Bueno, a mí me va a ilustrar ella, pero eso me vais a quedar a mitad.
5: Que el estudio decía que realmente andábamos muy flojos, porque ya. Era en el tema de sexualidad los españoles. Creo que había mucha gente que no llegaba ni al típico aquel de una vez a la semana. Y no, era curioso.
0: Tiene escándalo una vuelta a la semana.
5: Sí. Y lo que os quería decir con el sober curious es...
1: Habrá quien no hará
2: el cual sober
5: ni al año.
2: Una cosa
0: sí, sí,
5: ni al año. Y ese es el que... Daniel se quedó ahí, que le gustó el debate. Le gustó el debate. Pero lo que os comento del saber curious es la curiosidad sobria. Y es que estabais hablando del vino y ahora hay un movimiento que es este, que de autoconocimiento, que invita a cuestionar la cultura del alcohol y replantea la relación personal con la bebida. Y por ejemplo, muchos famosos, por ejemplo, como Mario Casas, como Tony Acosta, como Dani Martín, ya se han sumado.
0: Como Maciel, como Gendai.
4: No, ellos están atrevando. Están confundiendo conceptos.
5: Exacto.
4: ¿Qué será que acabe? Serían que posicionará correctamente
5: en un lado, en un lado del ring. Dani
2: no
5: Martín.
2: Se puede estar en los dos puertos de la mano.
0: O sea,
2: no,
0: estás parlando de los que no tasten ni...
5: En los que abiertamente ya están declarando que no les gusta beber alcohol y bueno, pues también si son gente famosa.
0: Pero no les gusta
5: y lo que
0: beber
5: está,
0: alcohol es que no se fan ni una
5: ni
0: cerveza.
5: Ni una copa de vino, ni una copa de vino. Entre a ellos ver, a lo mejor habrá alguno que se haga como mucho una cerveza, pero ya, que ya, es tan... Lo que quiero plantearos, pensáis que... que puede ser una nueva moda, que está bien que personajes públicos, famosos, digan abiertamente no me gusta
0: Bodegues
5: beber. Hay
0: que encantarlos, que estos vayan día en que no ni
5: pero,
0: a que beber ni.
5: Pero lo cierto es que eso de que una copita al día no pasaba nada, eso ya está descartadísimo por la ciencia. Sí,
0: que
5: el
0: no pasa
5: alcohol,
0: nada, ¿qué pasa?
5: El alcohol no es bueno, al margen de que habláramos de las buenos
0: yo no
5: vinos.
0: Yo
5: de,
0: no veo
4: de teléfono, de Tanar del Salforins y Requena.
5: Que nos encanta el vino, pero bueno, pero la realidad es la realidad.
0: A veure, jo conec gent en 90 i pico anys, bueno, és que les meves amistats, sobretot del poble, van totes de 80 cap amunt, que són d'estos que se fan tots els dies del seu calimocho. Bueno, mireu si no a Teresa la Pelaya en Instagram, que és la senyora esta de Sòria, que li agrada el piste, cosa mala, i escolta, també en té 90 i pico. És a dir, que si això no és sano, fer-te un vinet al dia per menjar i tal, que en casa dels meus abuelos sempre... gaseosa y
5: hablábamos ayer también que de pequeños a veces daban vino con, con mojadito con azúcar,
4: o sea, sí, la igua
5: pan,
4: de...
5: pan con vino
0: la
5: y azúcar,
0: la igua del Carmen,
4: la igua del Carmen.
0: Eso es lo que veía yo en Radio Nou, que marreaba unos lingotazos allí.
1: Bueno, pues hay gente que no es ni famosa ni pública,
5: que no bebe,
1: que no ha bebido en su vida ni una gota de alcohol.
5: ¿Es tu caso, Dani?
1: En mi caso,
5: mira,
1: en
5: ves mi caso. Tú ya
1: vivido,
5: eras tú ya eras
1: 4 años en Alcoy,
5: un saber curious,
1: y el herbero, pero a mí me donaba vergonya, donava vergonya.
5: Decir que no bebia.
1: El examen de alcoholemia també com el cafè licor.
0: Però no fas ni una cervesa, ni un vi.
1: En la vida m'ha begut una cervesa, ni una copa de vi.
5: Nada.
1: Mai.
0: El celibato del alcohol.
1: El celibato no es un celibato com a
5: castell. Es voluntario.
1: No, es que no me gusta, es que me disgusta. Yo no puc beure una copa de vi perquè vomite.
0: No t'agrada la cosa
1: d'això. La cervesa pare que estic beguent-me un gol de pixum. Entonces, que res, que la cervesa...
0: Bueno, no ho sabia, això.
1: Però no sols vi i cervesa, tampoc whisky, ni cubate.
5: Bebides espirituoses.
0: Res d'alcohol.
1: En l'època meua que anàvem a les sales de festes més que discoteques, eren la sala Avenida en sueca i tot això, pues allí normalment els homes bueno, anàvem a la barra i tot el món se feia un cubata, com a mínim un cubata i tal. A mi em donava vergonya demanar una botella d'aigua perquè dirien este és...
0: Bueno, tu tenies un avantatge que mentre els demés, elles o ells s'emportaven els ripios que tocaven.
1: Era l'amic imprescindible per anar-se'n de festa perquè quan no bevia...
0: Tenies que conduir
5: el taxista.
0: Però tenies entonces... l'avantatge de no despertar-te després o aparèixer en qualsevol lloc i dient, mare meva, cafè.
1: No m'ha bufat mai, aquesta experiència no ha tinguda.
5: Entonces, a este lado del ring tenemos a Daniel, a Mario Casas, a Dani Martín, a Toni Acosta y en el otro que estamos, el resto, ¿no?
4: Estaba Maciel, María Jiménez.
0: Sí, toda esta gente que no, que no veía.
2: Tengo que decir dos cosas.
4: ¿Tú en qué parte del ring que estás?
2: Una, yo desde el 25 no taste el alcohol, res. ¿Ah? Res.
5: Mira, pues tú también te has sumado a este movimiento.
2: No.
5: No. Esa era la segunda cosa.
4: No voluntariamente.
5: Esa era la segunda cosa.
2: Cada setmana té que haver un nou moviment d'estupidesa.
5: Sí. Uno no, los hay a miles, no, cada setmana hay un
2: montón. No, és que jo encara no he escoltat. Ha nascut el moviment de respectar de nou els majors, de respectar als professors, de respectar a la policia, de tindre educació. Moviments d'aixos no n'hi ha cap, no n'hi ha ningú. Però moviments idiotes totes les setmanes, de coses que no li interessen a ningú.
0: Com, per exemple, els foralls de les pinces, no?
2: Qualsevol dia n'hi ha un moviment per les pinces de fusta.
5: La setmana que viene tendran su nombre.
2: I hi ha una manifestació de la gent. Però ja està bé. Ja està, no? Es que ya está bien.
5: Y además todos con nombres
1: això
5: en inglés.
1: Eso dona importancia a lo accesorio en detriment de lo fundamental.
0: Del claro,
4: pero te simplificar la vida realmente importante.
5: Pero te digo una cosa, en este caso sí que tendría su importancia, ¿eh? Sí que tendría su importancia porque tiene que ver con la salud, quiero decir que...
2: No, pero si tú te estás...
5: Mira, porque has dicho al principio que ya desde 2025 pero ya no has probado
2: no,
5: nada.
2: No, no vas a ser cotado bien.
4: No.
2: Desde el 25, no desde el año 25.
4: Desde que te 25 años, o sea, después de ir.
0: Desde los 25.
2: Que no és el mateix.
0: Sí.
2: Sembla que porti un any. Sense
0: ja, però això vol dir que com altres, no. Perquè aquest cos ja va filtrar en el seu moment tot el que tenia claro. Que filtrar. Corre. Bueno, parlant de filtrar, sí. No exactament de filtrar, però sí, d'algunes coses per les que n'hi ha que tindre preferències pel valencià.
4: Sí, home, clar.
0: Que, bueno, avui no, pràcticament en...
4: Jo vull dir-te...
0: En majoria absoluta.
4: Mar, és que no sabia el tracte, que jo ho he dit antes. Sergi i jo farem un tracte que és que no anàvem a utilitzar conceptes en valencià. En anglès, perdó.
5: Sí.
4: I jo crec que avui, el que vos porte... parla bé o representa la forma institucional de respectar este pacte que tenim Sergi i jo. No anem a utilitzar més sun bathing, o no sé com ho has dit. Que jo
0: dry?
4: Dic que
0: era... No, sun drying, que és el que
5: he
0: de
5: secar.
0: Però moltes tonteries que ara són totes
5: Raquel,
0: en anglès.
5: Raquel, pues el pacto, el pacto ha saltado por los aires en el minuto uno.
4: No, no, perquè ara vaig a recuperar-me
2: jo. Les tonteries que passen a la societat, avui. No, és que ara anem a parlar de què? Del 6-7, del
4: no,
2: del
4: no,
0: no, anem a parlar de valencià,
4: anem precisament, a parlar de valencià
0: i de fomentar el valencià.
4: Efectivament, efectivament. Perquè, sí, nosaltres a la federació tenim un conveni en la, vaig a dir, no vull dir una mentira, la Direcció General de Política Lingüística, per el que fomentem el multilingüisme en l'àmbit social. I d'ahí, una de les funcions és promoure les oficines a Viva, que es poden establir en qualsevol municipi de la nostra comunitat. Actualment n'hi ha més de 80 oficines.
0: És a dir,
4: oficines.
0: Que són oficines de promoció del valencià en els ajuntaments.
4: Exacte.
0: Però aixes agències que fan?
4: Jo vos explique. Tenen diferents funcions.
0: Sí.
4: Una, ordenar el valencià un poc institucionalment dins de l'ajuntament, la traducció de textos, la preparació, per exemple, dels exàmens per a les oposicions dins de l'ajuntament, fomentar un poc l'ús en l'àmbit més administratiu, no? Però per una altra banda, que jo vos porti alguns exemples de campanyes que fan en el comerç local, a l'hora de, per exemple, campanyes dels Reis Mags, en rebaixes, que d'alguna forma seria fomentar aquest ús social del valencià. Sí.
0: En Alcoi, per exemple, que tenim, ja sabeu, una forma de parlar un poc particular, n'hi han qüestions que en les botigues...
1: Un poc catalanitzat.
0: Pues, ahora, hi ha moltes coses que les tiren falta,
1: no,
0: com per exemple...
1: No m'emprenyes.
0: No m'emprenyes. Bueno, pernil, no. En un poble es diu cuix.
4: Dels Reis Mags, en rebaixes... que d'alguna forma seria fomentar aquest ús social del valencià.
0: En Alcoi, per exemple, que tenim, ja sabeu, una forma de parlar un poquet particular, n'hi han qüestions que en les botigues...
1: Un poquet catalanitzat.
0: Pues, ahora, n'hi ha moltes

0: Nosaltres tenim este any la Federació en companyia de l'Ajuntament de Montcada, l'oficina que tenen en Montcada, estarà la campanya de rebaixes i descomptes, que el que fa és preparar tot el material gràfic per a que els comerços locals tinguin aquestes etiquetes i els cartells de el preu d'abans i el preu d'ara. És una forma de que la gent al carrer a través dels comerços.
1: Companatge era la
0: paraula. Companatge,
1: el companatge, que és una paraula que sempre la tenia jo ahí i que ja no es gasta, n'hi ha moltes que no es gasten.
2: Le passa com a mi, quan li fica una cosa al cap.
1: Home, jo soc maníaco obsessivo.
2: Fins que no isca, no vaig a parar, eh?
1: Sí.
0: Una altra de les campanyes de la Pobla de Vallbona en companyia de l'Ajuntament de València, perquè les oficines estes estan de forma individual, creen una xarxa i a través d'esta xarxa comparteixen les campanyes de forma que algú la crea, se la inventa, podríem dir, i propicia que la resta de municipis, ja també quatre mancomunitats i la de la Federació, s'adherisca a aquestes campanyes. La de la Pobla de Vallbona i València, que ara comencen obrint les adhesions, ja venen els Reis, que el que fan és tenen una pàgina web a banda de, i el que fan és fomentar jocs típics de Nadal, tenen llistes de Spotify en música tradicional.
1: Les agències es diuen Aviva, no?
0: Aviva,
1: sí. Es diuen les agències.
2: Has dit Spotify? No havies dit que no anaves a utilitzar cap terme anglès?
0: És una marca, és una marca. Jo, a mi ara no em ve bé traduir.
1: No
3: té traducció.
1: Però bueno, ràpid, perquè Mireia també està esperant. Mireia, sí, no t'ha dit res, carinyo, bon dia.
3: Bon dia.
1: Si vols fer
4: bon dia, Mireia, bon dia.
3: Bon dia, no, ja n'hi ha massa aportacions.
0: Sí, no,
1: No, el problema està en que jo vull saber si els ajuntaments... Jo tinc un ajuntament, bueno, sí. No tinc un ajuntament, però en el poble, per menú de que siga, i en l'ajuntament, sí, volen tenir una agència d'estes, com ho fan?
0: Val. La idea és tindre personal a uno o a dos, o, en tot cas, tindre persones, que gent de treballadors de l'Ajuntament que tinga com a mínim el CU i que puga gestionar l'oficina, a més que tinga un espai físic al que la gent del carrer també puga assistir. D'aixa forma, registrar-se dins de... perquè actualment l'Agència Viva la gestiona l'Agència Valenciana de la Llengua, i automàticament pots adherir-te també a la xarxa i compartir totes aquestes campanyes. Jo voldria compartir-vos l'última, que és que m'encanta, en Santa Pola, en el sur, també es parla valencià, tenen una pàgina web a aviva.santapola.com en el que hi ha un fum de campanyes, una en concret, tenen uns jocs multiactius, en el que jocs tradicionals de tota la vida, de jugar al carrer, recordeu setmana passada que parlàvem, sí, de que als xiquets es falta carrer, jocs tradicionals, escrides les instruccions en valencià per a que la gent pugui compartir aquests jocs, però explicats i jugats en valencià.
1: Els de Santa Pola són molt espavilats, t'ha de dir, eh? Jo que tinc allí algun lligam que altre... Bueno, Rajoy també el tenia, estava allí de registrador, no? Si no m'enganya, de la propietat, quan va dissar de
0: no
1: ser
0: president. No sé jo si Xicós parlava valencià.
1: A Santa Pola va anar.
4: Sí,
1: bueno,
4: pues sí,
1: igual, va anar a Santa Pola, era...
4: Però això de valencià té coses curioses. Fa 70 anys, entre 65 i 70 no n'hi havia ninguna agència,
0: sí,
4: i en els pobles parlava valencià el 90%.
0: Perfectament.
4: Salvo los niños pijos de los pueblos que se venían a València internos, a los salesianos, a jesuitas i a Loreto, i tot això, ellos venien al poble i eren els que parlaven en castellà i els que miraven, mos miraven els que parlaven en valencià.
0: Com a feros de careta, de poble, sí.
1: Sí, perquè la gent que parlava en valencià era grauera o del camp, com a mínim.
4: No, però jo estic parlant dels pobles que no hi havia platja i no hi havia grau. Tu grau te referies...
1: Però no ha dit del camp, dic del grau o del camp. Tots els que parlaven en valencià eren del poble o del grau.
4: La qüestió és que se va produir una cosa curiosa i és que jo mai està de moda, perquè jo sempre la meva llengua materna és el valencià, penso en valencià, tinc problemes quan he tingut que parlar en públic per traduir la expressió que jo tinc en valencià, que és com pense al castellà, i ja tinc que utilitzar un artilugi que jo diria, bueno, conforme diuen en el meu poble, i soltava la paraula perquè no trobava la traducció al castellà. Bueno, pues, estes persones pijes que se n'anaren a València, quan tornaren ja en les carreres i totes aquestes històries, parlaven català. I entonces jo dic, collons, jo no estic mai de moda. Resulta que primer era paleto perquè era de poble, i ara sóc paleto perquè no sé, perquè continuo seguint de poble, però que no se veu que el valencià que jo parlava no era el valencià que tocava. I tot lo d'institucionalitzar, això me recorda a lo de l'assignatura de política en l'època del franquisme, que te obligaven a estudiar política, que política era formació de l'espíritu nacional. Bueno, això era una maria que ningú mirava ni una lletra ni res de res. La por que fa la por que fa, crec jo, en institucionalitzar el foment del valencià és que...

0: prenga com una, com una obligació política i que entonces pues la gent ho rebutge, perquè la gent jove, per almenys jo quan era jove, normalment tendíem a rebutjar tot el que ens volien imposar.
1: Era aquest acte de rebeldia, però això és absolutament diferent.
0: És molt important, perquè és molt important
2: normalitzar-lo i sensibilitzar-lo, efectivament.
0: Fortaleixer la nostra llengua, els nostres orígens, això és fonamental. Ara, en fer-ho de la millor forma i en la menor també implicació i connotació política, perquè si no, a lo millor això produeix un rebuig que no és bo perquè se produïsca la normalització lingüística.
2: Efectivament.
1: Avui, entre la sessió de control de les Corts i la presentació de la feina de Formos, hem menjat molt de temps, però jo no vull deixar a Mireia sense que mos passa una ulleta a los universos del senyor Naranja i totes aquestes coses.
3: Bueno, mira, avui te sorprendré perquè no comencé amb ell, però sí parlaré d'ell.
1: Ja ho sabia jo, que no podia faltar una cullera.
3: Home, tu ja saps que el món continua demostrant-nos cada dia que la realitat sempre supera qualsevol guió de Netflix. Així que avui, quan m'he alçat, he trobat una notícia absurda, però que m'ha fet riure moltíssim, i comença amb ella, perquè a Austràlia, a l'aeroport, ha hagut de ser evacuat perquè després de que passara una persona en concret per la maquineta esta de dispositius a l'hora d'embarcar, bueno, pues ha cantat que n'hi havia alguna cosa, i era un dispositiu de depilació que aquesta persona portava en la maleta. Han evacuat un aeroport sencer, i jo estava pensant en aquesta pobra persona.
1: Però en què s'han basat?
3: Pues que tenia un capçal que era sospitós de que anava a muntar-la des de l'avió, i aquesta pobra persona, que jo no sé per què, pensava que era una dona, jo estava imaginant-me-la i fent-se xicoteta cada vegada més, pensant com evacuaven un aeroport com el d'Austràlia, per a que ella explique a no sé qui perquè portava
2: una...
3: Però
2: una epilady, clar.
3: Exacte, pobra xica.
1: Ja, però és que...
3: Imagina que aneu en compte en el que poseu les maletes,
1: Ja, t'imagina que...
2: Ella pensava en fer-se la brasileña i quasi l'han tancat,
3: No seria un metrosexual?
1: No sé.
3: No sé qui era, no m'ha de nom, clar.
1: N'hi ha coses que no pots endur-te, No te les pots endur. El Agustín, per exemple, no te'l pots endur en la maleta.
3: Però, Sergi, si tu te'n vas de vacances a la platja, com no te vas a reportar-la de pilar? Te la tens que portar.
1: Ja, i moltes més coses, però és que el tema s'ha posat molt xungo des de lo de l'11S. No pots realment anar a ningú puesto sense que et miren totes les intimitats.
3: I jo penso, si no pots ni passar una botella d'aigua,
1: sí,
3: ni un tallaungles,
1: ni les tisores,
3: com te poses la depiladora?
1: Ja.
2: Pregunte,
3: que vergonya,
2: clar.
3: Que vergonya.
1: Perquè n'hi ha preferències en la vida.
3: Bueno, jo la veritat que patí per ella, o per ell, ja. quan ho he pensat. I també he patit i he buscat informació, perquè ahir contava Mar que un eixam d'abelles va ser el protagonista a la Casa Blanca en la última roda de premsa que va donar Trump per a contar alguna de les seues, coses.
2: Conteries.
3: Bueno, sí. Un dia més, pues bueno, el que va passar, que ja ho tenim clar, és que Melania, en el seu modo de Melania acompanyante, Melania apicultora, té ni més ni menys...
1: O sea, és com la Barbie, no?
4: Hemos creado la colección esta mañana en redacción.
3: Sí, se l'hem imaginat...
4: De Melania con su sombrero que le oculta los ojos.
3: Pues ella ja n'hi havia dos eixams allí de abelles que poden tindre 70.000, pues amb la visita del rei Carles III
1: sí.
3: va inaugurar, va dir que hi havia dos més. Va fer uns postres en mel, bueno, ella no, la seva cuina, i van, d'alguna manera, pues... fardar una miqueta de totes les abelles que tenien. I sembla que estes un poc fartes ja de les rodes de premsa o el que
1: sigui. Estan les colmenes urbanes, les abelles urbanes i les abelles
3: de casa Trump.
1: Presidencials.
3: Exacte, les de casa Trump i la consorte que estan allí i es van revelar, se veu que ja fas de tanta roda de premsa, i van eixir disparades darrere dels periodistes. Sembla que es va muntar una molt bona. En imatges és molt dura. He de dir-vos que cap periodista va resultar ferit i que van haver assistit apicultors per a poder controlar aquella eixam, aquella
0: cuina. Però era ella o el robot?
2: El robot, que quan és robot de cuina fa els postres en mel. Es doneu compte.
4: I el robot, además, és la que se acerca a tots els panels.
3: Efectivament.
1: M'envien un WhatsApp, que no vull que es perga, perquè la gent envia WhatsApps i no vull que se me despisten. Diu, Sergi, avui ha comentat el president de la Generalitat que no li pareix bé els mestres en les aules i es xiqueixen els patis. Diuen, les huelgues, en les vagues, els treballadors estan al carrer protestant i se li descompta el jornal. Els mestres estan en les aules per cobrar el jornal intacte? No ho sé, ho preguntarem, però m'imagino que si ens fan vaga estaran cobrant, no? No ho sé. Ho averiguarem. Per cert, és algú que també...
0: Fan la vaga conforme d'humana i d'administració.
3: No cobren.
0: Sí.
3: No estan cobrant.
1: I els que estan en classe tampoc?
3: És que estan en classe no estan fent la vaga.
1: No estan fent la vaga i estan cobrant.
0: Clar. Home, si no estan fent la vaga, estan cobrant.
1: Val.
2: No, lo que entenc que estan preguntant és, i si és que estan en classe no estan donant la classe perquè els xiquets estan en el pati, aquestes persones estan cobrant. És lo que entenc de la pregunta.
1: Pues n'hi hauria que saber si estan fent vaga, si és una forma
0: si
1: de...
0: Si els professors han anat i han fitxat i estan en l'aula on tenen que estar i els xiquets estan en el pati perquè... que no entren a classe, pues jo no és culpa del professor.
5: És que els xiquets ara també fan vaga. Ho sabeu, no?
0: Ah, no, sí? No, sí, de
1: fet, sí, estava el temps
0: fent vaga. Que s'havia unit a la vaga.
5: Per què? Perquè sí.
1: Bueno, pues queda més o menys resolt.
3: L'última notícia d'avui, vos conté una d'estes de Terra Tragam, la ràdio Caroline en Anglaterra va donar per mort al rei Carles III, va ser ahir.
1: És una ràdio...
3: De Londres, la ràdio Caroline de Londres va dir que s'havia mort el rei Carles III, va activar el protocol, va posar marxa fúnebre, va anunciar l'edat que tenia, la mort, 77 anys, i mentre pues, el rei estava en Irlanda, en la seva agenda, tan content, yeah. I clar, quan han hagut de donar explicacions, perquè això sí que és un tierra trágame,
1: sí.
3: Pues, han dit que ha sigut un error informàtic, que a mi m'encanta que existisca la informàtica, perquè sempre pot
1: ja, però la ràdio Caroline de Londres, tenint en compte el tamany de Londres, no serà Radio Bufali o Radio Benetusser, ¿no? Serà algo...
3: Serà, claro, claro, és una ràdio reconeguda i coneguda que han hagut de donar explicacions públiques de per què, bueno, pues que en este moment van tindre esta confusió quan molta gent del país estava escoltant que el seu rei havia mort i estava en Irlanda.
1: Dona, quan té un enterro d'aixes característiques, altra volta gasto doble perquè l'abuela relativament que fa 5 anys que es va morir, no?
3: No fa mort,
1: ha passat superràpid, crec que 5 anys fa.
2: Me anuncien por el pinganillo que he dit Agència Valenciana de la Llengua, sí, Acadèmia Valenciana de la Llengua. Jo és que la meva llengua també a voltes s'inventa les coses.
1: Ràpidament, i en segons diu, exacte, això volia dir, si estan en classe cobrant, que donen classe. Pues això era la diferència, si estan en classe fent vaga o estan en classe donant classe, per cobrar o no. Pues res, vaig a tirar-te en falta, Daniel. Que ho sàpigues, però bueno, t'esperaré en camp de letra. Estarem així, jo sí.
2: Porta algun imant per la nevera, algo. Recorda dels pobres.
1: Quique, fins la setmana que ve.
5: Sí, jo torno.
0: Pobre sóc jo.
1: A tu també, col·leguita, t'he vist la setmana que ve.
0: Sí, me'n recordaré de vosaltres, me'n recordaré.
1: Mos tindràs en les teues oracions.
0: Jo a vegades vos porto en Nadal.
1: De veres, en Nadal me porto coses.
5: Me'n recordaré, me'n recordaré.
0: I
5: una leche.
0: Però si l'únic que porta sóc jo.
1: També és de veres. Bueno, mos portarà ahí com portaven en els cotxes abans, a la família pegant en imant.
5: No se'n recordarà de ningú.
1: No, sí que se'n recorda.
5: Mira com se riu.
1: Ell porta coses.
5: A mi no m'enganyes.
1: Xiques, a vosaltres us deixen un moment.
0: I de tu també, si juguem la conferència.
5: Correcte.
0: També me'n recordaré. El dissabte me'n recordaré.
6: Són les 12.
7: A punt. Notícies.
6: La vaga educativa ha centrat avui a les Corts una sessió de control interrompuda en diverses ocasions. Els diputats i diputades del PSC i Compromís han demanat a crits la dimissió de la consellera d'Educació, Carmen Ortí, i el síndic de la coalició valencianista, Joan Baldoví, ha exhibit en el faristol una samarreta verda con la que porta el professorat en les protestes amb el lema «Estimem l'escola pública». El síndic del PSC, José Muñoz, ha criticat la gestió que està fent el Consell de la Vaga Educativa i ha demanat la dimissió d'Ortí i del president Pérez Llorca. Este ha acusat els socialistes de voler tapar la corrupció i la imputació de Zapatero amb la vaga educativa.
8: Usted le ofrece a los profesores 75 euros. 75 euros. Pero a su pareja le ofrece 52.000. No hay dinero para la educación pública, pero han incrementado los salarios para los altos cargos en un 36%. Dimita, consellera, dimita, señor presidente. Ya está bien.
9: Un partido que decía que iba a acabar con la corrupción. Y el primer presidente de España imputado por corrupción es del Partido Socialista. Y por eso agitan la calle con la educación para esconder las vergüenzas de la corrupción.
6: També ha demanat la dimissió de Llorca el síndic de Compromís, Joan Baldoví. El cap del Consell li ha recordat que els salaris dels docents no van pujar durant el Botànic.
10: Per què no ir al carrer i en lloc de llegir aquestes bobades que li escriuen, escolta a la gent que està en el carrer? Mentires. Con el Botànic no hubieron huelgas. Quatre. Si no té projecte, si no pot solucionar els problemes dels valencians, váyase, señor Llorca.
11: 100 vegades les van demanar augment de salaris i les van dir que no. Vostès i vostès les van dir que no. Moratros, a la primera que volta que ho han demanat, ahí tenen. La millor oferta d'Espanya per als mestres i per als professors.
6: La presidència de les Corts ha instat a desallotjar de la tribuna de convidats tres persones que han demanat la dimissió de la consellera d'Educació i han exhibit xupetins grocs amb lemes de la vaga.
12: Luego a los servicios de la cámara que desalojen.
6: Canviant d'assumpte, el Tribunal Suprem ha desestimat el recurs contenciós administratiu interposat pel Sindicat Central de Recs de l'Aqüeducte Tajo Segura contra la revisió del Pla Hidrològic de la demarcació del Tajo, en concret contra els cabals ecològics mínims. El recurs assegurava que hi havia una voluntat política de posar fi al trasbassament Tajo Segura i que això es volia aconseguir per mitjà de determinació de cabals mínims per al Tajo que s'anirien augmentant de forma progressiva. I el ministre de Drets Socials i Consum, Pablo Bustunduy, ha fet una crida als llogaters de vivendes perquè denuncien els possibles abusos per part dels arrendadors.
13: El Ministerio de Consumo va actuar con total determinación para proteger los derechos de inquilinos e inquilinas. En el caso de que identifiquen prácticas abusivas en sus contratos, que las denuncien ante las autoridades locales de consumo, también ante las organizaciones de consumidores.
6: El Ministeri de Consum acaba d'obrir un expedient a una gran immobiliària que lloga milers de vivendes en diverses comunitats autònomes d'Espanya i el Ministeri investiga possibles infraccions, com ara la imposició als llogaters d'una assegurança d'impagament o la imposició d'una penalització desproporcionada per cada dia de retard en l'entrega d'un habitatge. Podrien ser considerades clàusules abusives amb multes de fins a 1 milió d'euros per cadascuna o entre 6 i 8 vegades el benefici obtingut de forma il·lícita. I a Galícia, la Guàrdia Civil investiga la mort d'una xiqueta de 2 anys a Brión després de quedar-se hores dins d'un cotxe. La principal hipòtesi apunta que el pare la va deixar oblidada durant la jornada laboral i la mare la va trobar després de passar 6 hores tancada en el vehicle. Quan els servicis sanitaris van arribar, la xiqueta estava en parada cardiorrespiratòria i va morir. Tot apunta a un colp de calor a causa de l'alta temperatura. I en els esports, està en marxa a Atenes la presentació de la Final Four de l'Euroliga que disputarà per primera vegada el València Bàsquet. Gonzalo López.
14: Demà tindran lloc les semifinals. En la primera es veuran les cares el favorit, l'Olympiacos, amb el vigent campió, el Fenerbahçe. A les 8 de la vesprada serà el torn dels Tanoncha que s'enfrontaran al Real Madrid. L'equip Tanoncha és la revelació del campionat i ja ha fet història en arribar per primera vegada a la final a 4. Per allà Montero no pesa la inexperiència.
15: Todo el que aterriza aquí en Atenas para jugar la Final Four tiene que estar ready, ¿no? Creo que nosotros la confianza y la mentalidad que requiere jugar una Final Four, yo creo que la tenemos porque es el trabajo que hacemos día a día. Tanto el entrenador confía en nosotros como nosotros en el trabajo del entrenador y yo creo que por eso sí, no tanto yo sino el grupo completo está preparado para eso.
14: L'equip ha viatjat al complet, inclòs Álvaro Cárdenas, que no està inscrit en la competició, i els lesionats Xavi López Aroestegui i Josep Puerto. S'entrenarà al voltant de les 9 de la nit. Els nostres enviats especials a l'acte esportiu aniran acostant-nos tot el que ocorrega.
6: Gràcies, Gonzalo, i això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials de Punt i en el web a puntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a la 1 en punt. Es deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
7: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcalatén, 103.7.
16: De tu a tu.
17: Un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poal i la seua pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps, un ací, un ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana. Actitud mediterrània.
18: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia. Amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
19: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
7: De dilluns a divendres, de 4 a 7, la vesprada d'A punt.
20: T'ho contarem tot.
21: Però tot, tot, fil per randa.
20: Te'n vens?
7: Amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
19: L'economia per a totes i tots.
22: Escoltem els especialistes per a posar llum als reptes del futur econòmic, perquè el talent és valor. Cada vesprada connectem els punts, t'ajudem a entendre com i per què t'afecta a l'economia. Actualitat econòmica sense tecnicismes.
19: Cadena de valor, amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3 i mitja a 4 de la vesprada en A Punt Ràdio.
2: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
3: L'esport valencià en directe i amb passió. Apunt Ràdio, de tu a tu.
19: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en Apunt Ràdio.
1: En els ulls posats en molts llocs i en moltes qüestions, que és el que ens dona tot este temps de ràdio que compartim amb vosaltres. Si esteu des de que comencem a les 8 del matí i fins que acabem a les 2 de la vesprada, com si aneu incorporant-se paulatinament al llarg de la nostra emissió, encara que preferiríem que estiguem tots junts des d'eixa bona hora en la que pràcticament compartim tot un torn de treball en este espai produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Això és la Ràdio Autonòmica Valenciana, i d'una ràdio a una altra, però totes en conjunt. En este cas, saludant a Clàudia Cózar, de Ràdio Benicarló, que és una d'aquelles de les que col·laboren amb nosaltres. Clàudia, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, companys d'Amunt i Avall, bon dia de nord a sud. L'Ajuntament de Benicarló ha fet públic el veredicte de l'onzena edició dels Premis Literaris Ciutat de Benicarló en les diferents modalitats convocades enguany, que ha reconegut un total de 3 obres que destaquen per la seva qualitat literària, el seu valor divulgatiu i la seva sensibilitat social. Juan Macerdà és l'alcalde de Benicarló.
23: És especialment destacable que els premis reunisquen tant figures de gran prestigi internacional com noves veus que debuten en el món de l'escriptura. Per a Benicarló crec que és un orgull continuar impulsant iniciatives culturals que projecten el nostre nom i que contribueixen a fomentar la lectura, el pensament crític i la creativitat.
4: En la modalitat del Premi de Divulgació Científica, l'obra guanyadora ha sigut El nitrato i la comunitat del nitrogeno, de Francesc Lloret Pastor, catedràtic emèrit de Química Inorgànica de l'Institut de Ciència Molecular de la Universitat de València. Lloret compta amb una extensa trajectòria investigadora i divulgativa, amb prop de 700 articles científics publicats i nombrosos reconeixements nacionals i internacionals. El 2024 va rebre el Premi Europeu de Divulgació Científica pel llibre Un mundo magnético, la omnipresència de los imanes. Pel que fa al primer Premi Ciutat de Benicarló, una modalitat que s'estrena enguany per a projectar Benicarló des d'una vessant cultural, patrimonial i literària, el guardó ha recaigut en l'obra Vino Carlón, de César David Moreno Ramírez, professional vinculat al màrqueting i la publicitat, que debuta en el món literari amb una història que combina memòria, misteri i emoció. Finalment, en la modalitat d'àlbum infantil il·lustrat, el premi ha sigut per a Meli, un cuento sobre les altes capacitats, una obra creada per Mercedes Palacio San Juan i Iván González Menéndez, amb il·lustracions d'Anabel Juste. El llibre naix de l'experiència personal dels autors com a pares de dos fills amb altes capacitats i vol apropar d'una manera sensible i accessible la realitat de les neurodivergències als infants i a les famílies. Clàudia Cózar, Ràdio Benicarló.

0: dir sí.
1: Ningú ha notat que no ho sabia.
0: No hauries d'estar gos mai, entonces.
2: No.
0: Pues este es una criatura xicoteta d'un personatge molt conegut que era el mestre Yoda de Star Wars, que ells em posen nerviosíssim eixes orelles. Les orelles i els ulls eixos que té només tot en pupila, tot és pupila.
2: A que orella i ullera són dos paraules que confundim.
3: Sí. Orella i ullera.
0: Sí. Com també, veus, m'ha acabat de passar.
1: Efectivament, per això t'ho va dir, perquè digues que jo també sa confusió. També
0: de totes passa. Formes, jo estic pendent d'anar a veure-la.
2: Estàs pendent?
0: Sí, perquè a veure, no sóc friki del tot, però el rotllo de Star Wars pues sí que me
2: merita.
0: T'agrada? Sí, m'agrada.
2: Doncs pues esperarem la teua ressenya.
0: Em fa invadir-me. Invadir-me, no, em fa evadir-me una miqueta. Què passa?
2: Què passa?
0: Que heu vingut vosaltres i la boca se m'ha enredrat.
2: La setmana que ve mos fa ressenya.
0: Vale,
2: va,
0: mos fa ressenya.
2: Vale?
0: De
2: sí, d'esta pel·lícula.
0: I Sigourney Weaver, que em mola.
2: Pues mira, si és que ho tens tot a favor.
0: Per això, sí.
2: No diràs que no. Bueno, si de cas, per als que no siguen seguidors de Star Wars, vull veure una altra coseta esta setmana, i altres opcions a la cartellera, com per exemple The Beast, la bèstia.
4: En este edificio solo hay dos personas que saben que vas a ganar esta pelea.
2: Pelea, boxa, una veu així...
0: Però, perdona, la bèstia sense The Beauty? Això què vol dir?
2: Sol és
3: la bèstia.
0: Sol és la bèstia?
2: És l'americana de la setmana.
3: És l'americana
2: cósmica de la setmana. Estats Units arriba amb este nou drama, Hollywood apreta fort. Tenim
3: és drama, és drama.
2: És drama.
0: És un drama americanat.
2: Americanat. Tenim com a protagonista Russell Crowe, que, bueno,
3: escolta... Bé, molt bé.
2: No està ni tan mal, eh? El listón està alto.
0: Home, i ell també podia estar pitjor, però no, però està prou
2: bé
0: l'home.
2: Està bé, està bé.
3: I quina és la trama?
0: És l'home de Goldie Hawn.
2: No la conec a ella, jo.
0: Mare meua. Anem a fer així uns cursets. Vaig a proposar-li a Mar una secció d'actualitzacions nostres i vostres.
2: Efectivament, de posar-vos al dia tots.
0: Val, vos pareix?
3: Lo vostre no seria una actualització.
0: Què seria?
2: Una... Bueno, abril avui va fortíssima.
0: Actualització, per vosaltres seria una actualització? Un posar-vos
3: no,
0: al dia?
3: No, ja, però no estàs posant el dia de l'actualitat, saps?
0: Ja, però bueno, estàs quan actualitzes un sistema també t'actualitzes.
2: Bueno, no vos lieu, deixeu que conte de què va la pel·lícula. Amb l'ajuda del seu antic entrenador, que és un campió de lluita lliure, retirat i invicte, torna a la gàbia per a vengar la mort del seu germà i resoldre els seus problemes financers.
0: Mare. Mira, Marina, no sé si Abril estarà d'acord, però igual donava que mos hagués contat o no.
3: No, jo
0: no l'interès
3: no
0: que mos ha despertat és el mateix.
3: És que jo és que a mi les coses així agressives, de pegar-se,
2: de
3: tot
2: sang,
3: això, no m'agraden.
2: Fan patir, eh?
0: Escopir dents i tot això no té gràcia.
2: Pues si
0: no.
2: Esta vos ha fet patir, atenció a la següent. El passajero nocturno.
5: Algo nos está siguiendo.
6: San Cristóbal, protégeme hoy en todos mis viajes. Danos una señal de
2: aviso. Bueno,
3: yo tengo una pregunta. Esta es la que tú ayer estabas buscando el tráiler.
2: Vaig a posar-vos en contacte. El tráiler d'esta pel·lícula comença dient... Cada any, me ho invento, no?
3: Així
2: una
3: és
2: cifra, no sé quantes mil persones viatgen en cotxe.
0: Sí.
2: Cada any, no sé quantes mil persones de les que viatgen en cotxe desapareixen.
3: I era la meitat o alguna cosa.
2: Efectivament, és una barbaritat de gent.
0: O sigui, vols dir que jo puc anar-me'n al poble, en el cotxe i...
2: I de repente apareix el teu cotxe, però tu no estàs.
0: I jo no.
3: Però no, aquestes dades jo crec que no són reals.
2: Igual són...
3: Són inventades.
2: Fake news.
3: Home, no la meitat de les persones que van en cotxe desapareixen és heavy.
0: I bueno, passa
2: igual
0: a ser...
2: La meitat, és que igual estic donant dades que no són.
0: Desapareix i passa a ser la xica de la curva, per exemple, no?
2: Per exemple, sí. Què conta aquesta pel·lícula?
3: Mm.
2: Després de presenciar un brutal accident nocturn a la carretera, una jove parella comprèn que alguna cosa els està perseguint. És una presència demoníaca coneguda com el passajero nocturno, que s'ha unit a ells i no es detendrà fins reclamar-los als dos, convertint el seu viatge en un autèntic malson.
3: Vaja, que és la versió americana de La niña de la curva.
0: Sí. Que, però que se'n puja al cotxe directament.
2: Pues no n'hi ha cosa que faci més por que pujar al cotxe i mirar així a darrere per si n'hi ha algú.
0: Ai, sí, tu
2: perquè,
0: ho fas. Marina,
2: jo ho faig tot el rato.
0: Jo
2: I el dia que hi hagi algú m'ha de cagar damunt.
3: Hola.
2: Però bueno, de moment...
0: Home, el dia que n'hi hagi algú fliparàs, claro, ja t'ho dic. Això vos passa... Jo, com sempre, porte personal darrere, sí. Sempre n'hi ha algú.
2: Sempre n'hi ha algú.
0: Sí, sempre
2: n'hi
0: ha algú.
2: No,
3: jo
2: ningú.
3: De normal vaig soles, també.
0: Sí. O sigui, que no,
3: sí,
0: jo sí.
3: Jo.
0: A veure, personal em refereix que o portes gossos o portes gats, però sempre hi ha personal ahí darrere. Entonces, estic acostumat a anar
3: sí, però
0: en
3: el
0: companyia.
3: Dia que tu sent que és un moviment ahí darrere i tu digues, no passa no, res, perquè és el gat. I després el gires i veges que t'has deixat els gats en casa.
2: I que veus que és la presència demoníaca del passajero.
3: El passajero.
0: De la xica de la curva.
3: Cinturó posat perquè no pite.
2: Bueno, com són persones de contrastos, parlem. Passem a altra volta del terror al drama.
7: Adelante. Vayan tomando asiento.
8: Tendrán que esperar al menos una hora. Para entonces estaremos seguros de que la comida

0: no esté envenenada.
1: ¿Envenenada?
0: Soy el chef personal.
2: Estamos escoltant el tràiler de Les catadores de Hitler, un drama italià que ens situa en la tardor de 1943, quan la jove Rosa fuig de Berlín bombardejat i es refugia en un poble on viuen els seus sogres. Rosa descobreix ràpidament que en el bosc es troba el quartel general de Hitler i l'anomenada guarida del llop. El Führer veu enemics en totes les parts i la seva obsessió és que l'enverinen. Entonces, un matí, Rose és escollida. Al principi li diuen Rosa i ara Rose.
3: Ara és Rose, sí.
4: Bueno, és més familiar Rosa. Sí, sí.
2: I és elegida per a ser una de les catadores del menjar de Hitler. La pel·lícula és un drama
4: que són manies que solia tindre estome de que l'enveninaren, eh?
2: O sea,
5: però que siga.
2: Està xula perquè és un grup de xiques que es dediquen a provar el menjar de Hitler antes de que ells se'l mengen.
5: I per què han de ser xiques?
2: Això jo ja no t'ho sé dir.
4: Pues igual que la xica de la curva, perquè té que ser una xica i no pot ser... Però, escolta, lo del cinturó està molt ben portat, eh? Perquè, a veure... Assustant tot el que vulguis, Mònica, però posa't el cinturó, que està posant més nerviós de tant de pitar.
5: I... Està per el cotxe, no per la teva presència, sinó pel piti.
4: És de veres, m'has fet parar, però no per tu, sinó perquè o te'l poses o te'n baixes, però deixa la cosa.
2: Bueno, està la cartellera tornada... molt dramàtica per la risa que tenim vosaltres.
4: Nosaltres també estem molt dramàtics.
5: A mi està m'agrada, eh? És que aquestes coses m'agraden.
2: T'agradarà més la següent, Love Me Tender.
6: Él es mi ex. Por nuestro hijo de 8 años nos toca una semana cada uno.
7: ¡Hola, mamá!
6: Nunca hay problemas. Tengo historias con mujeres. Historias de amor.
2: Final d'estiu. Vale. Clemens li conta al seu exhome que manté relacions amoroses amb dones. La seva vida fa un vuelco quan ell es queda amb la custòdia del fill que té un vuelc.
4: I ara Clemens serà Clementina.
2: Clemencia. I Clemens ha de lluitar per continuar sent mare, dona i lliure.
8: Claro que sí, guapi.
4: És que, home, que menys. Clar que sí.
2: Bueno, este está chulo.
4: Esta es molt pareguda a la que van presentar fa poquet així, també, de lo del xiquet, trobar-lo, tal, no sé què. És molt pareguda, sí. Els xiquets, moneda de canvi per les pel·lícules i tot.
5: Hi ha una molt xula que... No té
2: res a veure, anem a continuar dient coses sense connexió.
5: No, ràpidament, claro. Que n'hi ha una molt xula també que és sobre uns pares que es separen i és el procés de separació dels pares. Pues està molt xula, eh?
4: A veure, pues és bàsicament quan te pega un vuelc la vida.
5: Un vuelc.
4: Claro.
2: Bueno, seguim, calleu, continuem amb Assassinats.
9: Un crimen casi perfecto si no fuera por este humilde servidor. No puede ser.
10: Es su vecino del tercero. Me ha pedido que reparta invitaciones para verlo actuar hoy en su obra de...
2: Esta está chula porque va de assassinats, pero es una comedia francesa.
5: Ah, vale.
2: Entonces la típica que es
4: divertida... Ya, pero si es francesa, eso ho fan guay.
2: Ho fan molt bé. Sí. ¿Qué conta? La historia del novelista François, que escriu apassionants històries de crims, una mezcla entre Agatha Christie i la Pimpinela Escarlata. Escarlata, pero...
4: Però com se pot escriure coses d'estes de crímens? Estos dies que m'està parlant de València Negra i tal, i dir, bueno, pues així està l'autora més sangrienta de totes, la Pimpinela
2: Escarlata.
4: És que això no és serio, per favor.
2: La qüestió és que la dona de l'escriptor comença a sospitar que el seu veí ha assassinat a la seva dona. I entonces, els dos, la parella de l'escriptor i la dona, es posen com a investigar, com si fora la ventana indiscreta,
4: sí.
2: Però una versió francesa, així una miqueta més còmica.
5: Esta també me l'apunte, esta m'agrada.
2: Jo vull acabar, perquè no mos dona temps per a més, en la que és la meva favorita d'esta setmana,
4: sí.
2: Que és espanyola i que per a mi és un 10. Dos dies.
11: Esta tarda convenia ir a pescar.
12: ¿Tú solo? ¿Con la barca?
11: Naturalmente.
12: No, ni hablar.
13: ¿Apa, dónde vas?
11: ¿Cómo estás? ¿Entera? Pues
2: venga. És una pel·lícula espanyola que té com a protagonista l'actor Saturnino García i conta la història de José Antonio, que és un home de 89 anys que està perdent la memòria, però es resisteix a dependre tot el rato de la resta i deixar de fer el que porta tota la vida fent. I encara que la seva família li ho prohibís, convenç al seu amic Mindual, que fa anys que no veu, per a eixir a pescar en la barca. Aquesta eixida es complica quan es queden sense gasolina i amb la nit, i ja la boira, queden a la deriva en meitat de la mar. Atrapats en una barca diminuta, la travessia es converteix en un esperat viatge cap a la bellesa, l'amistat i la forma d'acceptar el pas del temps.
5: Jo és que crec que la primera escena ja em posa a plorar.
2: No, jo és que he vist el tràiler i jo ja plorava.
5: Ja estava explorant.
2: Jo trobo que és que en això...
4: Ma, que vos agrada plorar,
2: eh? Vos encanta.
4: Ui, pa plorar la de xarandangas esta que vaig veure l'altre dia, la de rondalles.
2: Rondalles, pa plorar. Sí.
4: Home, però acabes en el cap com un bombo, mai no millor dit, final, tota la pel·lícula. No, jo el final no el conte, però...
5: Jo no l'he vist.
2: Vos sembla si acabem amb una comèdia que a més està participada per Apunt?
5: Sí, i està rodada per així.
4: La de la vaca.
2: La de la vaca. La granjera.
4: I van estar per ma casa allí rodant i no ho ha sabut.
5: Mentre la posem, sí, us diré...
4: Sí.
1: No puedes ir por arriba.
3: Mi tona necesita calma.
7: Si esa vaca es más rara que un perro verde.
8: No es más que una vaca. Y ya está.
3: Tona es mi vaca. La única que me queda.
2: Protagonitzada per Carlos Cuevas, que això vos he de dir que sempre
5: és un punt a favor.
4: Un al·licient, no?
2: La veritat. Conta la història d'en Parc, que és una granjera de 60 anys i que necessita que la seva vaca Tona es quede embarassada per a mantindre la seva granja.
4: El dia que sigui, igual han estat rodant al costat de casa és perquè s'ha rodat als ports.
2: És possible.
4: Sí. O sigui, sí, la vaca sí. És autòctona i tot. No, és que s'ha rodat als ports, la pel·li.
2: Meravilla,
4: o sigui,
2: ja està.
4: Ho té tot, per això participa la casa, etcètera.
2: Acabem por todo lo alto, eh?
4: Por todo alto.
2: Cowgirl, la recomanació de la setmana.
4: Home, molt bé. Una cosa de pes, la vaca.
2: La vaca triu,
4: bueno, Tona.
2: Vaca Tona.
4: I si llig el paràgraf un ratet més, ja seria Antònia. La vaca.
2: Toñi. Antonio.
4: Bueno, este matí la vostra cosina Lucía també li ha dit a Martiño, Martillo, o sigui que...
14: Idiomas, querida.
4: Veritat que sí. En fi, anem al butlletí de la una i tornem.
15: La vaca más bonita, ¿no? Es que tengo buen rollo.
16: És la una.
17: Apunt. Notícies.
16: Continuen este matí les concentracions del professorat en un nou dia de vaga indefinida, que el que fa nou després del fracàs a ir de les negociacions amb conselleria. Avui les protestes s'han focalitzat a les portes de les Corts. Allí continua la nostra companya Carme Borbona Vesprada.
18: Molt bona vesprada, Patricia. Així és, a les portes de les Corts continua la protesta de docents i sindicats de l'ensenyament, una concentració que ja estava convocada però que arriba precisament el dia en què s'han encallat les negociacions després d'ahir els sindicats rebutjaren i se pla de 60 mesures proposat per conselleria. De fet, 8 de cada 10 docents van votar no a aquest document, ho consideren insuficient i continuen, per tant, amb la vaga indefinida i les mesures de pressió, com la que avui han escenificat així també més d'un centenar d'equips directius que han vingut amb les seues reivindicacions en caixes i han presentat en bloc la seua dimissió. Paral·lelament, a la plaça de la Mare de Déu, els professors de FP han escenificat la mort dels cicles formatius, es queixen de les retallades i demanen estar a la taula de negociació. Anem a sentir Rubén Martínez, professor de formació professional.
19: Sobre FP, només la SEMI s'ha renegociat. Volem estar en la taula i que la FP es posi en valor. Reclamem que no es privatitzi en coberta que tenim perquè s'estan reduint molts cicles i formem part del teixit empresarial bàsic i clau de la Comunitat Valenciana.
16: Bé, també hi ha manifestacions i concentracions del professorat a Castelló de la Plana, també a Alacant.
20: A Alacant, 5 columnes de mestres han confluït en la Casa de les Bruixes, que és la seu del govern valencià a la ciutat. Demanen que la conselleria s'assenta a negociar i diuen que molts equips directius presentaran la dimissió. Rubén Navas, STPB, Carmen Soria, Comissions Obreres.
21: La consellera ahir ens va dir o plata o plomo. Nosaltres volem dir que volem negociar i que no anem a acceptar cap chantatge.
22: Sí, nos han anunciado muchos equipos directivos su dimisión. Algunos están recibiendo presión, pero lo van a hacer igualmente porque consideran que tienen que estar con sus compañeros profesores y están completamente de acuerdo en que esta educación pública no se sostiene de ninguna de las maneras.
20: La concentració de Castelló, també de la Casa dels Caragols, ha congregat 2.500 persones, segons les dades de la policia local. David Beltrán és el portaveu del sindicat CESIF.
23: Es dona l'oportunitat de negociar. Jo crec que és una tasca que han de fer els polítics.
16: Bé, important sentència del Suprem sobre el transvasament Tajo. Segura que desestima el recurs que havia presentat el sindicat de regants contra els cabals ecològics i que obri les portes perquè el Ministeri puga canviar les regles en matèria ideològica. Apunt, Alacant, Maria Bravo.
0: L'alt tribunal ha desestimat el recurs contenciós administratiu interposat pel Sindicat Central de Regants de l'aqueducte Tajo Segura Les Crats contra la revisió del pla hidrològic del Tajo, en concret contra els cabals ecològics mínims, és a dir, la quantitat límit intocable per a garantir els ecosistemes. El recurs assegurava que hi havia una voluntat política de posar fi al trasbassament Tajo Segura i que això es volia aconseguir per mitjà de determinació de cabals mínims per al Tajo que s'anirien augmentant de forma progressiva. La sentència dona suport per tal als cabals ecològics aprovats en 2023 i considera que han de prevaldre sobre altres usos de l'aigua, llevat del destinat a l'abastiment humà, i és una polada d'aigua freda contra els interessos dels regants del Baix Segura. Lucas Jiménez és president del Sindicat de Regants i diuen que estudien un possible recurs a una decisió que qualifiquen de política.
6: No es posible ese recorte, no en la situación en la que estamos, no sin provocar muchísimo daño a las estructuras económicas de estas regiones. Es una locura que hay que parar. Es una locura que afecta incluso a la desalación. No están las impulsiones, no están las fotovoltaicas, no hay nada de lo que prometieron. Si no hay agua del trasvase, no hay agua desalada. Por lo tanto, esa locura no la vamos a tolerar y vamos a seguir denunciando esto para que los políticos reviertan esta situación.
16: De l'economia, este dijous hem sabut que la Comissió Europea torna a pujar les previsions de creixement del PIB al 2,4% en 2026, tot en este any. Tot i la crisi de preus provocada per la guerra a l'Iran, l'economia espanyola és l'únic país europeu al que Brussel·les apuja les previsions de creixement.
20: Amb aquestes prediccions, Espanya guanya creixement, mentre que el PIB de la resta d'Europa desaccelera fins a l'1,1%. Les bones previsions d'Espanya també miren cap a l'ocupació. Segons la Comissió Europea, enguany la desocupació caurà per davall del 10% a Espanya per primera vegada des de l'any 2008.
16: I este matí la Generalitat ha clausurat el punt de recollida de deixalles de la Dana Paiporta, una de les localitats més afectades, ja ho sabem, per la barrancada, un tancament que acaba amb la gestió de residus després d'any i mig.
20: Durant tot este temps s'han arreplegat 70.000 tones de residus per un valor de 58 milions d'euros. Vicente Martínez Mus és el conseller d'Infraestructures.
9: Bé, doncs un dia feliç, conforme plegat i ho dia l'alcalde, no? Que ganes teníem de veure això avui dia per fi. Si ho fem en proporció i veiem el que significa, equival a 24 anys de residus de Paiporta. 24 anys de lo que genera residus de Paiporta s'han eliminat durant este temps.
16: I este migdia s'ha fet l'acte simbòlic del tall de la bacora, un fruit emblemàtic del Segura, del Baix Segura, una campanya que enguany preveu 2 milions de quilos i bones expectatives també de preu per als productors. Ana Serna és l'alcaldessa d'Albatera.
10: És un acte simbòlic perquè a principi de setmana arrancó la campanya de la breva. O sea, es un acto simbólico, pero bueno, no podemos dejar de hacerlo pues para visibilizar y para dar a conocer a todo el mundo el fantástico producto que recolectamos en Albatera.
16: En els esports, Eva Gasany, bona vesprada.
24: Bona vesprada, Patricia.
16: S'acaba de presentar a tenis la final four de l'Eurolliga, que disputarà per primera volta el València Bàsquet.
24: La revelació del torneig s'enfrontarà demà a les 8 de la vesprada en la semifinal al Real Madrid, un equip que arriba per 11a vegada a la recta final de la màxima competició europea. Es descarrió, està clar, que tenen més experiència, però hauran de treballar a fons per a superar la defensa taronja, com remarca el base madridista Facu Campacho.
25: La defensa de Valencia es muy buena. Te atacan mucho desde la ofensiva también, individual y colectivamente. Tienen capacidad atlética para defender a cualquier jugador. Una inteligencia también muy buena para defender en equipo. Así que va a ser un partido muy difícil y el que se va a definir al final en pequeños detalles.
24: La primera semifinal enfrontarà el favorit l'Olympiacos amb el vigent campió, el Fenerbahçe.
16: Acabem la una i quasi set minuts. Continua l'equip de Sergio Alcina. Nosaltres actualitzem a les 3. Fins ara.
17: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Horta, 102.2.
26: De tu a tu.
27: Sostenibilitat ve del llatí sostinere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
28: Cuidarte y cuidar de los tuyos no debería costar más. Por eso, con el plan de deducciones del IRPF de la Generalitat Valenciana puedes deducirte los gastos en salud mental, óptica, tratamientos bucodentales, gimnasio y disfrutar de deducciones por nacimiento, adopción o acogida. También pagarás menos en la renta por gastos en instrumentos, clases de música, conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana.
1: Si la teua empresa necessita créixer, innovar o fer un pas més, ara és el moment. L'IBF t'ofereix préstecs bonificats en excel·lents condicions, a llarg termini amb tipus d'interès fix i sense comissions. Per a impulsar la teua empresa, compta amb nosaltres. Presenta la teua sol·licitud en préstamos.ibf.es. Generalitat Valenciana.
2: Gràcies per sintonitzar-nos. Som Apple.

0: És moment d'encetar el tram final del nostre programa d'avui, 21 de maig de 2026. Precisament referim-nos a aquelles qüestions que ens porten dins dels ritmes circadians a agafar les coses d'una altra forma, diria jo. Estem, com sempre, en la producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i el que fem ara és obrir esta nova secció literària, nova perquè cada setmana és nova, em refereix que encara amb la ressaca de les fires del llibre i en plena celebració de València Negra, que ens ha durat la visita de Marta Robles, entre altres, però atenció que sembla que avui va de còmics i cultura pop. Això anem a desmenuçar-ho ràpidament amb el nostre benvolgut Juan Vicentelles, acompanyat tècnicament, si no m'enganye, per Carles Mateo des de Apunt Ràdio en Castelló. Juan Vic, què tal? Bona vesprada.
1: Bona vesprada, i sí, no t'has equivocat per a res, si estem els dos preparats, Carles Mateo i jo, per a parlar de totes aquestes coses que ens han fet somiar tantes vegades i que ens canvien tant de registre, no? Com estàs dient molt bé, no? Que venim de les Fires del Llibre, de València Negra, sí. de tantes activitats al voltant del llibre, i bueno, és moment de parlar de tot això que és tan xulo, que està aclaparant moltíssims nous lectors i que és un gènere que jo crec que en este moment ha explotat, ja ha arribat al sum. Jo penso que ja no pot
0: créixer. És a dir, que si es pensàvem que l'edat d'or d'este gènere va ser anys abans, és ara.
1: Jo penso que és ara. Ara, perquè ha sigut algo bàrbaro l'explosió que hi ha hagut en el fenomen manga, sí, que s'ha solapat en tots els anteriors que no han deixat de córrer.
0: Bueno, nosaltres així ho coneixem com TVOs, però per altres llocs es coneix com K-pop o manga, no?
1: Bueno, no, així se li diu TVO perquè sabíeu que bueno, qui no vas començar a llegir en un TVO, TVO, sí, a les mans, no? I d'ahir de tants de TVOs que se compraven i se llegien, al final el còmic se va convertir en el TVO, i així li han dit sempre pues això, el TVO, que d'alguna manera pues, també té aquesta arrel valenciana, no?
0: Anava a dir-t'ho, perquè entre altres coses va molt lligat aquesta enyorança del TVO a l'escola valenciana.
1: Sí, sí, pensem que així va passar algo molt, molt xulo, no? Que va haver un èxit d'aquesta novel·la gràfica de bueno, tants i tants autors que van plenar de somnis a les famílies valencianes, espanyoles, com tenim pues, la família Ulisses, sí, los grandes inventos del TVO, no? que va ser això que va al·lucinar, no? Pensem que TVO va néixer a Barcelona a 1917, no? Però va explotar autènticament a tota Espanya pràcticament de manera immediata, no? I fins i tot tenim que pensar que la Real Acadèmia de la Llengua Espanyola, sí, va incloure esta paraula, TVO, a 1968, que també és una anècdota molt xula de tot el que va passar, no? Així, pues, vam tindre els anys 40 pues, Manuel Gago García, lo del Guerrero de l'Antifaz, que tots recordareu.
0: Qui no coneix el Guerrero de l'Antifaz? No, han tingut, inclús s'han fet sèries i tot, pel·lis, n'hi han múltiples referències a un dels personatges més universals del TVO.
1: Jo, mon pare sempre deia, jo era de Roberto Alcázar i Pedrín,
0: i
1: tots els que podia me'ls llegia, i si no els teníem al cole, pues algú el tenia en el poble i agarrava molt llegien, sí. El Guerrero de l'Antifaz no m'agradava tant, però el Roberto Alcázar y Pedrín va ser la meva manera de començar, no? I cada un de nosaltres, no? I de les nostres generacions hem tingut ese TVO, ese còmic, que ha sigut la nostra, d'alguna manera, el nostre motoret, no? Lo que ens ha il·lusionat. I així a València, pues, molt recordareu el Jaimito, el sí. Pumbi, no?
0: El Pumbi de Pepe Sánchez, que per cert també sí. dibuixava un Mazinger Z, una versió que n'hi havia de Mazinger Z que la dibuixava el mateix autor de Pumbi.
1: Tenim que pensar que ahir fem aquest traspàs del còmic americà, no? Sí, que vam començar en els Marvel i el DC i totes aquestes coses que van vindre d'Estats Units, que el que feien era humanitzar els sentiments de personatges de ficció i superherois, no? Com pot ser que un superheroi que té aquests poders fantàstics i meravellosos, no? Pugui tindre sentiments, doncs pues els tenia, no?
0: De totes formes, Juan, jo crec que inclús agranant cap a casa dins de l'universalitat dels còmics. Ningú podrà batir mai a Mortadelo i Filemón. Per cert, que esta setmana crec que s'acunyarà una moneda d'un euro i mig en Catalunya per a commemorar el naixement d'Ibáñez.
1: Que xulo, me pareix una idea genial. Jo sóc de Mortadelo i Filemón. Quants de nosaltres, els que estem així, tenim una caixa a l'armari plena de còmics destrossats de Mortadelo i Filemón? Jo sóc un d'ells, del Olé, que venien les tapes dels planetes. Pues, ara mateix s'ha recuperat aquesta nostàlgia del Mortadelo i Filemón, sí. I vos puc dir que a Llibreria Argot, a Castelló, un dels còmics més venuts continua sent Mortadelo i Filemón. Per què? Perquè són moltes vegades pares o avis que van començar a llegir en el Mortadelo i ara mateix tenen ganes de retrobar-se en aquestes històries contant-les als nets o partint-se de risa ells mateixos. O sigui, ens passa molts dies que jo pels matins estic un ratet a la part de quiosc i allí tenim la zona on estan tots els Mortadelos, els Tipizape, el Superhumor, totes aquestes coses, els Mafalda, i aixòs clàssics els tenim tots a la part del quiosc, i qui l'està comprant són senyors, sobretot senyors de 60, 50, 60 anys que veuen la portada, es moren de risa i diuen, me l'emporta a casa que tinc ganes de tornar a riure com
0: que siga la última volta que el refereixes a les persones de 50 com senyors o senyores de 50. De 60 te ho passaré. Però, bueno, i no, ja no t'ho passaré d'ací poquet tampoc.
1: Fins però als 49 pots ser un xaval, però a partir dels 50 tens que ser un senyor o una senyora.
0: Un xic,
1: això m'ho van ensenyar a mi de xicotet.
0: No, un xic.
1: Ixa és la frontera.
0: Un xic de 60 anys som.
1: Un xaval de 60 anys.
0: Un xaval de 60 anys. Bueno, o sea, a mi m'agradava molt Mortadelo i Filemón, però també m'agradava molt Super López.
1: Super López a mi no me feia tanta gràcia. Jo tinc que reconèixer que la primera volta que vaig agarrar un còmic va ser el Superhumor, que venien tots, barrejats, i va ser fixar-me en la Rue 13 del Percebe, en esa casa fantàstica en la que no sabies què passava. Era un guirigall de gent fent trastallades i tonteries absurdes, i quedar-me al·lucinat en esa part del professor Bacterio i sus inventos locos, no?
0: Però ja no eren només els personatges, era la forma tan explosiva de dibuixar i plasmar tot això en el paper com tenia Ibáñez,
1: Era la locura.
0: Per això. Sí,
1: bueno, mira, és la locura. Sí. És la locura de dir, però si això no se pot fer. No? Jo me'n recordo de dir, però això és impossible. Si te cau una planxa al cap, te mors.
0: Claro. És que no, però no, a ells només es fa un bony i ja està, i s'ha acabat la cosa.
1: És indestructible.
0: Sí, o els cau les dents, o els esclafa el nas, o es posa els ulls així morats, en recordeu? I són ulls que peixien una castanya, que era un cercle negre partit per la meitat, sí, sí. I ja està, els ulls morats de Mortadelo i Filemón, sí, sí.
1: O que el caia en piano damunt i no li passava res, no? Jo ara m'imagine en este moment, no? Dir, bueno, el Guerrero de l'Antifaz o el Mortadelo i Filemón en una FFP2, no? Una mascareta d'estes. Que segur que vindria, no? I ens partiríem de risa en els virus i totes aquestes coses que ja va passar, no? Ja hi havia un dels còmics de Mortadelo que anava per el tema dels virus i les bacteris.
0: És de veres, sí, sí, sí. Bueno, lo del professor Bacterio. Quants bacterios haurem conegut en la vida? Jo crec que uns quants,
1: Bueno, alguns mestres li posàvem el
0: professor Bacterio. Crec que tots hem tingut un bacterio en el cole. Bueno, però n'hi havia una versió més sèria i més ossea científica del còmic que ens du a parlar. A mi m'ha agradat sempre moltíssim, inclús no només llegia els còmics, sinó que també el veia en aquella sèrie que es va traure, que afortunadament ha anat actualitzant-se, com era Tintín.
1: Uau!
0: Que ja posats parlaves des que els venien, com el Superhumor, el Mortadelo i Filemón, Astèrix, per favor, que no falte Astèrix.
1: Correcte.
0: També continua venent-se Tintín, veritat?
1: Tintín i Astèrix, ja ha arribat el punt que ens donem compte que és col·leccionisme pur i dur. L'altre dia ens van demanar una col·lecció sencera d'Astèrix, però una festa de jubilació. És eixe somni que tot el món hem tingut alguna vegada de tindre a casa. La col·lecció sencera d'un Astèrix o un Tintín. Sí o sí, tenien que tindre-la. I ara eixos somnis tornen a ser realitat i està passant, Està passant de col·leccionistes que tenen Astèrix, i ens ho diu jo, és que des de el meu primer còmic va ser un Astèrix i els tinc tots, els he comprat tots tal com han anat eixint, i clar, tots els anys està eixint un Astèrix nou i tots venen a a completar la col·lecció, no? Els fa falta l'últim Astèrix i venen a per ell, no? Tintín, a mi sempre m'ha agradat l'aventura, el viatge, anar passant plana, el que diem la setmana passada de viatjar des del sofà, això m'ho va transmetre la primera vegada Tintín. Me va flipar l'anar de viatge arreu del món, anar a aquests llocs que sols imaginaves per els còmics, no? I dir, bueno, Egipte té que ser això, sí, no? Egips enmig volcats, tot ple de sorra, cabassos, catifes, voladores...
0: Saps quina volta vaig estar en Madrid després d'un programa de Fitur i em van dur a un restaurant que era tal qual els que eixien en Tintín?
1: Ojo, eh?
0: En el còmic del Loto, saps? Sí. I estaven els xinesos del restaurant vestits igual que en el Loto azul. Sí. I, a més, tot aixina en corredores xicotets, desnivells, i vaig dir, estic dins d'un còmic
1: d'una aventura.
0: Sí, estic en el Loto blau. Sí.
1: D'una aventura, que xulo.
0: Això no se m'oblidarà mai.
1: Pues, aquestes coses són les que ens han marcat, i per això és una salut immediable, perquè tens totes les generacions en este moment comprant còmics, i com no, els que a mi això m'al·lucina, jo no havia sigut mai fan de Marvel o DC, sempre m'havien agradat tots, no? I me va vindre un client i me va dir, no, jo és que tinc tots els còmics del DC de grapa des de l'any 1986 fins ara, però i això on ho tens, no? I me dia, dir, pues mira, en caixes, en totes emmagatzemades en un trastero, i el que faig és tots els anys els trac i els conte tots, mira a veure com estan, este està bé, este no sé què, este m'ha trencat la punteta, este no sé quantos, tots catalogats, fent fitxes de personatges per a ixe joc de rol, no? De completar, a veure quin superpoder té, quines habilitats, quines relacions socials, numerar, no? Tot això, classificar-ho i tindre-ho tot recollit. Hi ha webs i webs i webs de fans que el que fan és, d'este univers Marvel i DC, fer aquestes fitxes de personatges ara mateix, no? I tiren, pues, bueno, des de Stan Lee, quan vas començar en tot este fenomen Marvel, pues ara comprant-se les reedicions que s'han fet en formats XXL, de llibres que valen una autèntica fortuna, perquè ahí tenen, pues, bueno, esos números que així a Espanya no van arribar mai, no? I que estan en anglès i que els fa falta tindre'ls.
0: Escolta, Juanmi, i quan peguem el bot? En quin moment peguem el bot al rotllo K-pop?
1: Bueno, això ve als anys finals dels 80, principis del 90, quan ve Bola de Drac a les televisions autonòmiques.
0: Sí.
1: I aquest fenomen japonès entra desorbitat a Espanya, molt traguem tots, al·lucinem
0: però
1: tots.
0: Però qui diu Bola de Drac diu Arale, diu...
1: Jo era de Arale. Jo encara estic en Arale.
0: Se'n recordeu? El professor Slam. Mare meua, ja tenia uns anys. Bueno, totes aquestes sèries les havien fet així, igual que Shin-chan, Doraemon, tot pertany a la mateixa pràcticament Tonga
1: generació.
0: I generació.
1: Tonga. Sí. Això va vindre tot de colp, i això ens ha portat ara cap al fenomen K-pop, no? Que és on acaba tot això, sí. Que són pues estos ballarins, aquestes escoles de cant i d'escenografia tan potentes que s'han fet en Corea, i que tot el món ja ha absorbit com a pròpies i ha generat un estil nou, que és el K-pop, el Korea Pop, i són còmics que estan tots aquests personatges, i ahir, pues, bueno, si tirem una miqueta cap arrere, pues, l'Stranger Things, totes les sèries aquestes que han tret ara, que trauen línies temporals de coses que no queden molt clares en la sèrie, i estan els còmics per a complementar-les i perquè t'assabentes una mica millor. Així que tenim tots els dies la llibreria plena de gent buscant este còmic especial que acaba de dir, i els K-pop, evidentment,
0: no poden faltar.
1: Tots xiquetes, de 9 a 12 anys, amb molt de brilli i brilli i molt de power, ballant coreografies impossibles i entren a la tenda ja ballant per a comprar el còmic del K-pop.
0: Bueno, avui el temps mos ha apretat molt, però del vell TV ho he comprat al quiosc del barri per poques pessetes. Els moderns mangas i còmics sobre K-pop, que ara mateixa omplen les llibreries de Castelló, València i Alacant, també dels pobles i ciutats, i que Juan Vimos comentava. I és que els formats canvien, els personatges evolucionen, però la màgia de la vinyeta continua intacta. Per cert, jo era també molt de Don Mickey. Tinc que dir-vos.
1: Jo també.
0: Les llibreries i els lectors, per tant, viuen un moment d'explosió del gènere i nosaltres no podem fer altra cosa que alegrar-nos, agafar un bon volum, asseure a la butaca i continuar somiant amb paraules i dibuixos. Pues, jo crec que és suficient consell el poder apropar-nos a qualsevol dels punts de venda de casa, sempre proper de casa, per a poder adquirir, com s'ha fet sempre, els còmics que més preferiu. Juan B, una abraçada molt forta, cuida't.
1: Un abraç, fins la setmana que ve.
0: Adéu. Adéu. Mateo, a tu també, i llig, i fes el que el diu Juan B, que és com un pare per a aquestes coses. Una i 24, que ara tenim més coses pel mig.

torna a estar així, Sergi, i ara per a parlar d'empreses, perquè ho comentàvem a l'inici del programa, a la Comunitat Valenciana hi ha més de 20 empreses, en concret 24, que han celebrat ja el centenari i que, més d'un segle després de la seva fundació, continuen en marxa. I encara que hem donat alguns noms, ha arribat el moment d'endinsar-nos una miqueta més en la història d'algunes de les empreses més llegendàries del nostre territori.

0: és el porron que endolçarà el seu paladar.
1: Potser la gent estarà pensant, ara no és època d'escoltar anuncis.
2: Això dic jo, han pegat un salt en el temps.
1: Però
2: sí,
1: és que és imprescindible que comencem el nostre recorregut fent parada al cas de Turrones el Lobo, perquè la seva història va començar molt abans que esta cançó que tots coneixem començarà a sonar, concretament l'any 1725.
2: Que ni es gravaven coses en 1725,
1: coses, clar. Corria l'any 1725 quan, mentre signava el Tractat de Viena, Jonathan Swift acabava els viatges de Gulliver i a França començava la Revolució Francesa, quan a Xixona, Lorenzo Sirvent deixava de llaurar i es dedicava a fer torró. Un torró que viatja fins a Argentina amb un descendent i que, situat al costat del mercat El Lobo, es convertiria anys després en Turrones el Lobo i era una de les empreses amb més història del nostre territori.
2: Però si algú no coneixia la història, ahí la tenen, perquè es diu El Lobo.
1: No és tot i això l'única empresa de dolços que hem vist assomar en este informe publicat per l'empresa Informa D&B. Menys antiga, però també afegida a l'informe com una de les grans empreses centenàries de la nostra comunitat, trobem Xocolates Valor.
2: Bé, dos de dos, dolços.
1: Dolços, efectivament. La seva història arranca el 1881 a la Vila Joiosa, no podria ser d'una altra forma, amb Valeriano López Lloret com a fundador i protagonista. Tot i que la seva família gaudia ja de dècades d'experiència com a mestres xocolaters, és eixe any que arranquen una història que els ha conduït a complir més de 140 anys d'història i a mantindre's com a representants d'una indústria xocolatera que durant anys va ser motor econòmic de la zona. És curiós perquè eixe mateix any, a uns quants quilòmetres de distància, naixia una altra de les grans empreses centenàries del nostre territori creades abans de 1900, en este cas Aznar Textil. En este cas, tot va començar amb la fundació de l'empresa de la mà de José Aznar Delgado, que va donar forma a un projecte basat en la indústria tèxtil. La primera venda registrada d'Aznar Textil va ser una peça i mitja de piqué venuda a 8,40 reals el metro. Una venda que marcaria l'inici d'un llegat que continua funcionant a Paterna 7 generacions després. Entre eixes societats valencianes marcades pel llegat històric, hem de destacar-ne algunes altres que, de ben segur, a molts en són conegudes.
3: Nuestros abuelos fueron los fundadores, estaban en Argelia, vinieron de Argelia y montaron la fábrica de anís, de anís fénix. Por sí. Eso en la etiqueta de la botella de anís se ve un águila, era el ave fénix. Surgieron unos problemas con una marca que estaba en Argel registrada y tuvieron que cambiar a tenis.
1: Destileries Tenis va veure la llum l'any 1923 lligada a la tradició d'anís de la localitat de Monforte del Cid, al Bonalopó Mitjà. Durant molt de temps, l'associació de la beguda d'anís amb la salut i les seues propietats medicinals van fomentar el consum o el costum de consumir-la abans dels menjars. Per això els cosins Francisco Limaña Belda i Antonio Botella Limaña li donaren forma a eixa destileria que encara avui es manté dempeus. També dedicada a la beguda i amb molts anys d'història, trobem en este recull les bodegues Vicente Gandia, que des de Xiva començaren a elaborar vins, atenció Sergi, l'any 1885.
2: És a dir, que estem parlant de productes ancestrals que han sigut, si no, primera necessitat, alguna necessitat bàsica al llarg dels segles i que continuen ahí, que això és bo.
1: És molt curiós i crida especialment l'atenció que d'entre totes aquestes empreses la diversitat és superampla i mostra de la riquesa industrial del nostre territori. Per exemple, entre les mercantils amb més història de la Comunitat Valenciana trobem, juntament a Aznar Textil, altres tres que van néixer abans del segle XIX. Entre elles, la Unió Alcoyana, fundada en 1877 i que s'ha establit com una de les companyies de segurs més antigues d'Espanya i que va néixer amb un marcat caràcter industrial impulsada pels empresaris locals després de les pèrdues causades arran de les revoltes obreres d'Alcoi de 1873. De fet, jo crec que el logotip d'Unió Alcoyana a tots ens sona, no?
2: Sí, per això n'hi ha alguns que són de tota la vida, com el del Colacao, per exemple, no? Pues així, però de casa.
1: També hi ha, per exemple, la Societat de Foment Agrícola Castellonense, nascuda fa més de 150 anys, per a dur l'aigua potable a Castelló, imagina't-ho, i convertida ara en capdavantera en la gestió d'un recurs tan essencial com l'aigua. Només uns anys després d'estar de Castelló, la seguiria Aigües de València, molt coneguda també, amb més de 125 anys d'història, o la Junta d'Aigües de Dénia, fundada en 1906, amb aquest mateix objectiu.
2: I que ahí estan, encara.
1: Potable, efectivament. Sí. Van néixer per aportar l'aigua potable i s'han quedat gestionant-la. Però, Sergi, si ja hem parlat de menjar, de beguda, de serveis bàsics, què més ens queda afegir a esta llista?
2: Pues m'imagine que... els esports.
1: Els esports, efectivament.
0: Però, mare, perquè els millors juguen amb els rivals.
1: El Llevant i el València s'han colat també en este recull de grans empreses centenàries. El setembre de 1909, una nota de premsa publicada en alguns diaris de la ciutat de València parlava del naixement del Llevant com a entitat esportiva, tot i que ja abans hi ha constància de partits protagonitzats per aquest equip. Una dècada després es fundaria el València Club de Futbol, donant lloc a la segona gran empresa futbolística de la ciutat. Els dos superen ja 100 anys d'història.
2: No ho imaginava jo, això, eh? Que tenien, bueno, eixa solera.
1: Eixa solera.
2: Encara que igual n'hi ha de més menudets que també tenen més temps, no? Encara que no ho sabem.
1: No ho sabem.
2: Ho buscarem un dia.
1: Ens posarem a la recerca.
2: Sí, farem de detectius.
1: Seria xulo. A més, a mi m'ha sorprès veure que una de la clau de moltes d'aquestes empreses és que tenen el seu origen a pobles més o menys xicotets.
2: Sí.
1: Per exemple, el Bollo International Fruits va néixer en 1922 a Benifairó. I tot i que va arrencar com un negoci de venda de raïm, avui dia és capdavantera en la venda de fruita fresca.
2: Mira que abans anava a parlar-te jo d'este sector.
1: Anaves a parlar d'este
2: sector? Però m'ho ha pensat i dic...
1: Toca, m'esperaré.
2: Les societats esportives, però no són... Les...
1: Però si és que ara ja hem parlat d'esport, menjar, beguda, què queda?
2: Entreteniment i fiesta, clar. Sí, és de veres, queda això. Sí, sí.
1: Tampoc la festa es queda fora d'este recorregut centenari per les empreses valencianes més longeves. Els inicis del Cavaller en el món de la pirotècnia es remunten a 1881, quan Vicente Cavaller donava forma a la matriu de l'empresa per a donar lloc al que és avui en dia un dels grans noms dins del món del foc i la pólvora.
2: A nivell internacional,
1: sí. Un reconeixement increïble. Entenem d'este resum i de les dades que s'exposen en este informe que part del secret de moltes d'estes empreses és que han aconseguit bufar les espelmes del centenari, han sabut evolucionar i adaptar-se als nous temps. Una fita que no sempre és fàcil. És el cas, per exemple, de Indústries Seguí Alcoi, fundada en 1880 per Rosendo Seguí Sanz i que han passat de ser carpinteria en els seus inicis a l'elaboració de maquinària tèxtil amb els anys fins a ampliar el seu mercat, el disseny, la fabricació i el muntatge d'estructures fotovoltaiques.
2: És a dir, que hi ha empreses que han mutat d'una cosa, s'han convertit en una altra.
1: Han sabut transformar-se, però mantindre's ahí i anar bufant les espelmes.
2: Sí.
1: I podríem fer una llista ben llarga d'empreses de les que sentir-nos ben orgullosos, però de moment jo trobo que este recull ens és prou per a prendre consciència més que mai de la importància de l'empresa valenciana a la indústria del país. Estes 24 empreses centenàries, algunes de les quals hem comentat, representen el 7% del total d'empreses centenàries de tot l'estat espanyol i ens situa a la Comunitat Valenciana com la quarta autonomia de més pes en el rànquing. O sigui que, Sergi, jo crec que molt a celebrar.
2: Diuen, només per darrere de Catalunya, Madrid i el País Basc. Doncs igual no està la cosa tan clara. 1:35 en Apunt Ràdio.

0: I ara el que fem és encetar l'última, bueno, mitja hora de programa fent-ho, volent donar a conèixer un poquet més sobre la figura del que va ser, i per a mi ho és, el pintor i il·lustrador José Segrelles, aprofitant que avui es presenta en Alzira, precisament, el llibre José Segrelles, Mago de la Fantasia. David González, no pensava que... González, no pensava que anaves a vindre per ací de nou?
1: Ah, sí, estem de nou, sí, sí, sí. El que fas a falta.
0: T'has rematerializat sí. Otra volta,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí, amunt i avall, com diu el programa. S'ha parlat moltes vegades d'aquesta influència de la pintura del pintor d'Albaida, de José Segrelles, en el cine de la fantasia. És algo que és probablement la seva faceta que més s'ha tocat, que més s'ha estudiat en títols com El laberinto del fauno, com La guerra dels mons... Tota aquesta inspiració ve d'una obra pictòrica en la que són protagonistes els mansons, les visions siderals, l'espai exterior, tenen una presència molt important. Són realitats a les que abans que ell poca gent s'havia apropat i que Segrelles va immortalitzar i el posicionar en el seu moment com un autèntic pioner. També la seva obra sacra ha estat molt present, la seva obra religiosa i molt recordada, ja que va ser la manera en la que va poder tornar a introduir-se en l'escena pública després de la Guerra Civil, però, a més, va desenvolupar una ampla trajectòria com a cartelista i com a il·lustrador. Com a mostres d'aquesta etapa queden cartells de primera talla, com el primer cartell de les Falles en l'any 29, el logo del 25 aniversari del Futbol Club Barcelona, o il·lustracions en llibres que ja són llegenda com El Quixot, com Les Mil i Una Nits. Sobre este últim, precisament, anem a recordar una entrevista en la que l'artista William Stout parlava de l'importància que va suposar per a ell trobar este llibre de Les Mil i Una Nits. L'escoltem a ell i a John Howe parlant d'aquesta influència de l'obra de Segrelles.
2: This became my holy grail. I searched for 20 years to find just one of these volumes.
3: And every time I open up these books, I think these are really very beautiful.
0: Esta gent són il·lustradors de l'univers de Guillermo del Toro i també del Senyor dels Anells, el Fauno. Estos tios són el top en il·lustració.
1: Mm-hmm. I en aquest moment ells parlaven de
0: sí,
1: que
0: sí,
1: va
0: sí,
1: ser
0: sí, sí.
1: Un referent absolut. També destaquen les il·lustracions que ell va fer per a la revista Illustrated London News, on plasmava representacions, algunes sensacionals, de l'Infern de Dante, de composicions de Wagner, i on es desenvolupa realment el blau Segrelles més viu en la seva màxima expressió. El mateix Guillermo del Toro, de fet, el recordava així.
4: Cualquier labor que se haga por la difusión de este artista es una labor que debe de acometerse con gran entusiasmo, puesto que Segrelles, por el momento, en muchos sentidos, es un ilustrador de ilustradores. La gente que somos artistas plásticos, de cualquier forma, tratamos de consultarlo, de buscarlo, de tenerlo, de coleccionarlo, pero el gran grueso del público no está familiarizado con este enorme tesoro de la ilustración.
1: S'ha parlat molt, com dèiem, d'aquesta inspiració que ha generat, però avui anem a centrar-nos en aquesta trajectòria com a il·lustrador, la faceta que va anar deixant enrere en favor dels retrats i dels quadres religiosos per la demanda que n'hi havia en el seu moment. Va ser pràcticament una obligació. I ho fem a propòsit d'aquest llibre de José Segrelles, Mago de la Fantasia, editat per Reclam, i que és obra de Bernat Montagut, que es presenta avui, com tu deies, al Cercle al Sireny.
0: Bueno, a Bernat el podria considerar company, ja que si ell escriu per a Reclam, jo sóc il·lustrador de la editorial, i per això jo crec que podíem tindre aquesta confiança. Bernat, què tal? Com estàs?
5: Oh, molt bé, encantat de sentir-vos.
0: Igualment. Bueno, en este llibre recuperes aquesta faceta cartelista de Segrelles, però a banda del que nosaltres podíem explicar, per què ho fas?
5: Bueno, jo, per a mi, és un reconeixement la figura global, perquè sóc historiador, encara que més expertesa en art, té pràcticament una persona desconeguda. Vosaltres, fa un momentet, en la introducció, heu parlat un poquet de la visió actual que es té de Segrelles.
0: Sí.
5: Però jo, com a historiador, donada la sort que vaig tindre d'entrar en sa casa i passar diversos anys retirant papers, quadres, il·lustracions, fotografies, el que faig és una història, un poquet dels temps, Albaida, Barcelona, Nova York i de nou Albaida. Jo és un treball d'historiador que tracta un poquet de justificar per què va fer les coses que va pintar i esperi desitjar un poquet el que està donant ara gràcies a José Enrique Segrelles, el reconeixement com un autor que inspira uns altres actors contemporanis.
0: De fet, per això que estàs dient, en 1974 ja vas presentar la teua tesi doctoral sobre Segrelles. Què suposa esta revisió 50 anys després de la trajectòria del pintor del blau?
5: El primer, que estic a punt de complir 79 anys, justament l'edat de quan vas conèixer les Segrelles, quan una cofradia del Cir a Sant Bernat anava a demanar un parell de quadres. Clar, jo no podia imaginar, 5 anys després de fer filosofia i lletres, que tindria la sort immensa que Conxita Segrelles Tormo em deixés la clau de sa casa per a poder regirar tot. I van ser 3 anys els més feliços de la meva vida, descobrint a un artista internacional, fa veure el centenar llarg d'il·lustracions que tenen al museu i sobretot els decenes i decenes de llibres que conserva en sa casa. I vaig descobrir un artista malauradament desconegut. I per a mi va ser la llum que durant aquests anys, diguem, quan ha tingut oportunitat, he participat en articles i ara, diguem, de la mà de Reclam i d'Alfonso Magnànim, ficar a l'abast dels companys, de la gent, dels estudiosos, la figura d'un artista que pense que fins ara està prou desconegut.
0: Qui també està a l'altre costat del telèfon i estarà present esta vesprada, com està sempre en qualsevol cosa que té a veure amb son tio, és a José Enrique Segrelles, com dic, nebot del pintor. Ell i jo ja ens coneixem d'altres ocasions. José Enrique, què tal, com estàs?
6: Hola, Sergi, què hi ha? Buenos días.
0: Com sempre, promocionant i difonent esta figura que dia a dia continua sent tan necessari que tots coneguen.
6: Sí, siempre que me llaman para hablar de Segrelles, pues ahí me tienen. Y más si es de la mano de Bernardo Montagud, con el que hemos pasado muchas horas hablando de Segrelles, y creo que los dos hemos sido muy felices hablando estos últimos años de Segrelles y compartiendo el conocimiento que los dos tenemos.
1: No sé si, Bernat, en ese llibre, el conte, esa introducció que té ell en les publicacions de l'Illustrated London News, com s'endinsa ell en ese món, en ese moment?
5: Bueno, va ser, diguem, el fruit de la seva qualitat artística. Ell havia triomfat a Barcelona, a Madrid, a València, i justament el reclamaren de Londres. I en el London News va fer possiblement les millors sèries de qualitat entre, diguem, aquesta data i, malauradament, quan comença la Guerra Civil Espanyola. Clar, i com un poquet com les cireres, pràcticament de la mà de London News vingué la demanda de Nova York, dels Estats Units, de poder anar allí i dedicar-se al món de la propaganda i de l'il·lustració. Per tant, tot va lligat.
0: José Enrique, una de les característiques que destaquen sempre, no només en les il·lustracions, però especialment ahí, és l'ús del color. L'ús de color de Segrelles, de Don Tío, és molt personal. Però com arriba ell a personalitzar tant la seva paleta?
6: Habíamos hablado antes de Guillermo del Toro. Guillermo del Toro, en una de sus frases, en un documental que se hizo, decía que la paleta de Segrelles es absolutamente suya. Él era muy alquimista. Él no usaba los colores puros, los mezclaba. El azul de la acuarela lo mezclaba con otros pigmentos para sacar esa luz ultra, ese azul ultramar tan potente que utilizaba. Mm. Pero cuando le preguntaban a él por sus colores, ¿no? Era famoso el azul Segrelles, pero él decía, también mi favorito es el verde esmeralda, también es el rosa. O sea, en su paleta, el azul, el verde esmeralda y el rosa son los colores que más lo definen. De todas... Cuando toca el color es brutal, Segrelles.
0: Claro. Bueno, incluso sobre, en el blanco y negro, ¿eh?
6: Eso te iba a decir, sí, que en esas primeras épocas, en esos años 20, sí, ¿eh? Antes de London News, antes de toda esta época, hay unos monocromos en blancos y negros, en Watts, en Aguadas, que también son espectaculares, ¿eh? Lo que ilustró para Blas Ibáñez, para Conan Doyle, también hizo ilustraciones.
0: Flor de Mayo, etcétera, etcétera.
6: Flor sí. de Mayo, Muertos Mandan, es brutal también esos monocromos.
1: Un domini del claroscur, sí, que sí. Es presente también en esas obras cartelísticas, claro.
6: Sí, sí. Los carteles, recuerdo yo que había noticias de prensa de aquellos años 20, cuando él estaba en Barcelona en pleno apogeo, que decían que era el mejor cartelista de Cataluña, que en aquel momento significaba ser el mejor cartelista de España porque la industria gráfica estaba toda en Barcelona.
0: De totes formes, Bernat, jo crec que no només ens hem de quedar en el color, sinó en la textura. Tu veus les aquarel·les, sobretot, o les aiguaes de Segrelles, i saps que són de Segrelles, perquè tenen una cosa especial, que encara pot ser, bueno, la majoria de la gent, vosaltres sí, però la majoria de la gent no sabem on està. Si en el paper, en la forma, en la tècnica, en la elaboració, veritat?
5: I si me permetis un poquet per a fer incidència en el blanc i el negre,
0: sí.
5: N'hi ha una etapa que jo em vaig quedar al·lucinat, és que quan arriba a Barcelona, ell pràcticament havia passat per l'Escola de Belles Arts de València, Artesanos, però era pràcticament un pintor que no tenia massa interès, diguem, en les seues exposicions. Però va treballar uns anys, uns tres anys, en el fotògrafo, en el taller del fotògrafo Napoleó, i feia errosis, que era manipular les imatges en blanc i negre afegint figures i colors. Clar, ese domini del claroscurs, la perspectiva, la profunditat, i ese, diguem, ese lligam a la fotografia li permet, com has comentat en un moment tu i José Enrique, diguem, fer aquestes visions meravelloses, per exemple, en les quatre obres de Bosch i Báñez, entre els altres colors. I continuant amb el que tu has proposat, Segre ser un alquimista, era un home amb una tècnica impressionant. Ell es tancava en el seu estudi, en la capelleta, en el cas d'Albaida, en el seu pupitre, i barrejava els colors, les tècniques, i era un dibuixant excepcional. I a partir d'aquest domini tècnic es recalcava aquestes coses. Recorde que en la tesi doctoral el Marquès de Lozoya va recalcar fonamentalment aquestes qualitats tècniques que dotava les seues aquarel·les. No són aquarel·les pures, és una aquarel·la en la qual el barreja el llapis, la vella tinta, el guaig, i logra, diguem, aquestes textures, perquè l'aquarel·la pura és pura transparència, mentre que Segreyes té textura. És un poquet, una aproximació a lo que després serà un poc la seva traducció a l'oli. És realment un home que treballa, que domina el mig, que domina la tècnica, i li permetís, aprofitant la seva fantasia i imaginació, aportar les creacions increïbles que oferen tots els mons literaris.
0: Però sobretot, José Enrique, si destaca, a banda de la utilització del color, de les tècniques, de les formes, és la imaginació i la premonició en algunes coses que fins i tot avui en dia, jo recordo haver anat a la casa en visites que m'han acompanyat, ho hem contat, Juan Carlos i jo, i no s'ho han acabat de creure, el dir, bueno, quan tu veus els quadres de la Guerra de los Mundos, quan veus els viatges a la Lluna, quan veus l'organisme humà per dins, etcètera, etcètera, i això ell ho feia sense haver-ho vist.
6: Sí, jo crec que el que mejor califica Segreyes es su desbordante fantasía. O sea, la tècnica, el dibujo unido a su desbordante fantasía. Personalmente creo que eso es lo que le deja un sitio en la historia del arte. Aparte de su producción más póstuma, esos años 20-30, también en los años 50, con la segunda serie de Las Mil y Una Noches, sí. Ahí es donde Segreyes lo da todo, y él lo decía, ¿eh? Él lo decía que donde él se sentía cómodo, donde daba lo mejor de sí, era en los temas fantásticos.
0: De fet, va dir que
6: es un maestro.
0: De fet, va dir, si no estic enganyat, que el Quijote es algo que ell portava il·lustrant tota la vida, que mai acabava d'il·lustrar.
6: Claro, es que se lo encarga Calpe, bueno, Gallá, que fue gerente de Calpe, ¿no? Uh-huh. En 1918, y está un par de años pintando Quijote para la edición. Luego Calpe se fusiona con Espasa, se trasladan de Barcelona a Madrid, se pierde.
0: Va a decir, si no estoy engañado, que el Quijote es algo que él portaba ilustrando toda la vida, que Maya acababa de ilustrar.
6: Claro, es que se lo encarga Calpe. Bueno, Gallá, que fue gerente de Calpe, ¿no? Uh-huh. En 1918, y está un par de años pintando Quijote

0: Sagrera decía que había pintado el Quijote durante toda su vida.
1: Exacte. Bueno, a lo millor, i ja per acabar, Bernat, pot ser un dels factors determinants és eixa evasió de la realitat que ell sempre havia manifestat tindre, eixe poc interès pel món real.
2: Sí, ell vivia en el seu món, el seu univers. De fet, la seva pintura, diguem, dins de la història de l'art, està descontextualitzada, perquè ell fa el que vol. Ell li porten el Quixot, o li porten entre naranjos, o li porten flors de mayo, o les fresques de Sant Francesc, i entonces l'home es trasllada completament. I un poquet, i per acabar recalcant un poquet el que hi ha, ell quan anava molt sovint a Barcelona, tot l'home li diu, home, Segrelles, sobretot a l'última etapa, pinta un poquet el que ha pintat sempre. I sorprèn justament paral·lelament als viatges a la Luna, tot aquest món de siderals. N'hi ha vora 70 olis i aquarel·les d'aquest món fantàstic. Tota la vida sempre havia tratat aquestes visions, fantàstiques, però concretament li dona peu a fer coses que no havia fet. Inclús passa i podem dir que és un pintor de l'expressionisme abstracte, sí, les últimes creacions. I com recalca molt bé Segrelles, que és el gran apòstol de la modernitat de José Enrique de Segrelles, és justament el que pot interessar ara més que la història de l'art, perquè la història, diguem, basa i dona peu a la posterior les visions actuals de Segrelles novedós.
1: Bueno, José Enrique es converteix, com tu dius, en un gran ambaixador de son tío, perquè el defén allà on siga, i és lògic perquè té entre les mans algo excepcional. Bueno, i qui vulga saber una miqueta més, que s'apropa esta vespre a eixa presentació del llibre de Segrelles. Bernat Montagut, José Enrique Segrelles, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres.
2: Moltíssimes gràcies a tu.
1: A la vostra disposició. Una abraçada molt forta, sempre. Gràcies.
2: Adéu, gràcies. Vinga,
1: adéu. I en 10 minuts, les 2 de la vesprada, encara ens queden 10 per acabar el nostre programa d'avui.

0: Li deia jo a Maretín que a micro tancar, per això, per senyes, igual no mantenia, que a tu et fliparia si de veres conegueres del tot l'obra de Segrelles.
1: Hombre, no me lo pierdo.
0: Tu i jo ens coneixem prou, i el dic que si ho vegueres, al·lucinaries. I a més et recomano que ho busques per internet en alguns dels documentals, perquè era una ment totalment fora de sèrie, privilegiada. I mira, ja vos t'ho va posar al Baida en el... en l'univers i en el món, des d'un lloc tan xicotet com era Albaida. I podeu anar a visitar-se a casa, està allà, és la casa museu, i la casa, vos dic jo que vos fliparà. A més, la va dissenyar ell i tot, és, tot el que l'envoltava era flipant. Però bueno, s'haurà convertit també Marc Almond en una senyora major?
1: Sí, muy mayor.
0: Que ve del bingo?
1: Sí. No lo hemos visto recientemente, pero me temo que mejor no mirar, mejor no indagar. Y decís... que por qué estará sonando Tainted Love, este himno de los 80 en nuestras versiones,
0: que per cert,
1: en nuestra sección de las versiones.
0: N'hi ha una versió molt bona que no sé si és la que vas a posar, però per a mi, així, en Espanya n'hi ha una molt bona.
1: Pues, ¿pero qué pensáis? ¿Que este es el original, Tainted Love? ¿La canción la compuso Soft Cell?
2: Pensava
0: que
2: la
0: va fer coneguda, sí.
1: Ah, però ara ja ahí
3: ja arriben els dubtes, però jo és que coneixia una altra que per mi era la versió original, més xula, que igual és la que està dient Sergi.
0: Pues, bueno, no sé.
1: La qüestió és que la majoria associamos esta canció i que pensamos que Soft Cell són los autores, y pero no, ellos hicieron la versión en 1981. Y la convirtieron en un éxito mundial, porque el tema original es muy distinto. Es de Gloria Jones y lo grabó en 1964.

0: Soul americano, ¿qué os parece Gloria Jones?
1: Pues que no desmeréis para res la de pues, Soft Cell.
0: Efectivamente, sería como otro caso a reivindicar, está porque realmente es maravillosa.
2: Sí. La atracansó, se atracansó totalmente.
3: Me agrada moltíssim esta versió, però jo crec que la que està en castellà, per a mi és la versió.
1: Estos senyors van aconseguir fer dos versions molt xules. Una és la de Time and Love i l'altra és la de

0: Creo que nosotros la confianza y la mentalidad que requiere jugar una Final Four, yo creo que la tenemos porque es el trabajo que hacemos día a día, ¿no? Y tanto el entrenador confía en nosotros como nosotros en el trabajo del entrenador, y yo creo que por eso sí, no tanto yo sino el grupo completo está preparado para eso.
1: Creo que nuestra confianza no tiene que depender de si hemos ganado o si hemos perdido el último partido, creo que tiene que venir la confianza de nuestro día a día, de nuestra identidad, de creer en ella y confiar en nosotros mismos, mucho más importante que si hemos ganado o hemos perdido el último partido que hemos jugado.
2: ¿Qué tal? ¿Com esteu? Són les 2:01 de la vesprada. Heu sentit a Jan Montero i a Pedro Martínez fa uns minuts que ha acabat la presentació oficial de la Final Four de l'Eurolliga, amb els quatre entrenadors d'esta final i els quatre dels millors jugadors també d'esta fase final. Entre ells, la figura taronja, com vos hem dit, Jan Montero, que ha repetit fil per randa el discurs de l'entrenador. El valor d'este equip està en el que ha fet des de l'inici de temporada. Facundo Campazzo, del Madrid, Nando de Colo, del Fenerbahçe, Costas Papanicolaou del Olympiacos, acompanyen la figura emergent del jugador de València Bàsquet. Ara de seguida ens anirem a Atenes, on estan ja Samu Borja i Nacho Rodilla, per a repassar esta roda de premsa conjunta de la competició i l'última hora de l'equip, que des d'ahir de vesprada ja està en la capital grega. L'altre punt d'atenció informativa està a Vila-real. Avui ha dit adeu al club Dani Parejo. Era un secret a veus, però avui el club l'ha fet oficial. Així ho ha anunciat el mateix Parejo.
3: Ha llegado el día de decir hasta luego, no es un adiós, separamos nuestros caminos. Ha sido un orgullo y una satisfacción enorme vestir esta camiseta durante 6 temporadas. Me voy muy contento, muy satisfecho, y quería daros las gracias a todos vosotros por todo lo que me habéis hecho sentir estos 6 años en un club que para mí, a partir de ahora, también será mi casa y estará en mi corazón. Un fuerte abrazo a todos y siempre endavant.
2: Però avui també és un dia en què el valencianisme segur que no oblida o recorda. Avui, 21 de maig, és el quart aniversari dels adiós que sobre Anil Murci, l'expresident valencianista, va traure el periòdic Superdeporte. En la nostra tertúlia estarà avui el que va ser director en aquella època, com és Rafa Marín. Amb ell i Salva Folgado estarem en una tertúlia en què analitzarem este fet informatiu, perquè Murci va quedar retratat per unes opinions que va dir sense cap tipus de mirament. Després n'escoltarem més. Ara, un tast clavant-se precisament en Peter Lim.
4: Peter és un aficionado. Eso es mi problema. Entonces, yo quería, en el principio, yo quería vender a Guedes, a Marcia, a toda la vida. No, no. Dice, me dijo, no. Peter pensaba lo mismo también. Cuando el otro día, cuando perdimos, no tengo ni un mensaje de...
5: Muy difícil de... tener una plantilla de más de 70 millones.
6: Lo que es más grave es que se han grabado, pero creo que todavía más grave que se han adulterado y editado.
2: Escoltàveu Murci, recordeu que són uns àudios, evidentment, agafats sense el consentiment d'Anil Murci, per tant, el so és una miqueta complicat d'entendre què és el que dia, però en tot cas, dia allò de que Peter Lim era un aficionat i ell tenia que haver d'alguna manera canviat la seva gestió venent futbolistes, com després va passar. Tot en la prèvia de la manifestació que Llibertat VCF ha convocat dissabte, en la prèvia també del partit contra el Barça, una manifestació contra la gestió de Meriton. Però també parem atenció a l'última jornada, lògicament, on el Llevant, que acumula elogis per tot el futbol espanyol per la remuntada de la Lliga, continua acumulant també addictes a viatjar a Sevilla per a un parper al partit contra el Betis. Igual que l'Elche, que ja superen els 400 que aniran a ajudar a l'equip a aconseguir la desitjada permanència a Montilivi contra el Girona. Eva Casany està en la redacció i la producció, així la tinc amb mi. Hola, Eva, bona vesprada.
7: Bona vesprada, Dani.
2: I a tot preparat en Atenes.
7: Ja ho tenim tot quasi a punt, els aficionats que comencen a arribar i alguns que encara se n'aniran demà, i tot allí enllestit, perquè aquestes prades són els primers entrenaments.
2: I han de matinar, demà han de matinar. Bé, Patricia Valero està en la realització tècnica del programa, al micro, com cada dia, Dani Hermosilla, uns consells, i anem a la nostra portada i després se n'anem a temes.
8: Esports a punt. Vols viure una nit diferent? El dissabte 23 de maig, el Museu de Prehistòria de València obre fins la matinada. Descobreix una exposició sobre Egipte, recorre les col·leccions de prehistòria valenciana i participa en els tallers de jeroglífics i escriptura ibèrica. No t'ho perdes. Més informació al web del museu. Diputació de València. L'Etno presenta l'exposició La Mar Èpica, una mostra de fotografies de Jesús Navarro sobre la pesca de l'almadrava feta pels pescadors de Benidorm. Un tipus de pesca de la tonyina referent per tot el Mediterrani. La Mar Èpica en l'Etno. Centre Cultural La Beneficència. Diputació de València.
9: El 26 y 27 de mayo vuelve a Feria Valencia la cita para potenciar la internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana. El Congreso Go Global cumple 10 años ayudando a las pymes en su apertura exterior, ofreciendo oportunidades de negocio y atrayendo la presencia de compradores internacionales. Organizan IBACE Internacional y las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, con el patrocinio de ICEX y el apoyo de Fondos FEDER. Inscríbete gratis en congresogoglobal.com.
10: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
11: El València Bàsquet en la Final Four. En Esport Chapum.

0: Creo que nosotros la confianza y la mentalidad que requiere jugar una Final Four, yo creo que la tenemos porque es el trabajo que hacemos día a día, ¿no? Y tanto el entrenador confía en nosotros como nosotros en el trabajo del entrenador, y yo creo que por eso sí, no tanto yo sino el grupo completo está preparado para eso.
1: Creo que nuestra confianza no tiene que depender de si hemos ganado o si hemos perdido el último partido. Creo que tiene que venir la confianza de nuestro día a día, de nuestra identidad, de creer en ella y confiar en nosotros mismos, mucho más importante que si hemos ganado o hemos perdido el último partido que hemos jugado.
2: Son les 2:08 de la vesprada. Crec que és una hora. És
3: una hora més.
2: Una hora més. Les 3:08 de la vesprada a Atenes, i allí ja tenim els nostres companys, a Nacho Rodilla i a Samu Borja. Samu, bona vesprada.
4: Hola, molt bona vesprada, Dani.
2: Bueno,
4: hola, què tal? Bona vesprada.
2: Bona vesprada, Nacho. Bueno, hem tingut un matí intens amb aquesta presentació de la competició. El partit, els partits comencen la jornada de demà, que seran les semifinals. Samu, què t'ha semblat esta presentació, esta posada en acció amb quatre jugadors i els quatre entrenadors dels quatre equips?
4: Jani, jo crec que a tots ens ha semblat el mateix, no? Algo molt gran. O sigui, la Final Four ara mateix s'està convertint en un esdeveniment que jo crec que podríem catalogar com dels principals en l'àmbit de l'esport europeu. I ja no sé si dir mundial, perquè hi havia premsa de tots els països. Hi havia premsa de Lituània, no hi ha cap equip lituà jugant-la, però hi havia una periodista preguntat, hi havia molta premsa, òbviament, de Turquia, perquè està Fenerbahçe, grega, molta premsa espanyola, però també de molts altres llocs i moltíssimes televisions emitint en directe i sa gala. Nosaltres informant de tots els nostres canals també en apunt, especialment del que envolta a l'expedició del València Bàsquet, però s'havia d'agafar pràcticament torn per a fer qualsevol fotografia, per a fer qualsevol gravació, perquè l'expectació que genera una Final Four desborda qualsevol previsió, i ara mateix estem notant en una ciutat que a més és caòtica, com és Atenes, que és una ciutat de més de 3,5 milions d'habitants que per a conduir per ací, Dani, no anem a explicar tampoc massa interioritats, però no és fàcil,
2: no.
4: I anar d'un punt a un altre, pot ser perfectament una hora, o sigui que la presentació s'ha fet en l'Osiris Hall, està en una zona antiga de la ciutat, prou cèntrica, diríem, i després, per a desplaçar-se fins a la Fan Zone, ja hi ha un tros important, ja hi ha més de mitja hora, 40 minuts a peu, i de la Fan Zone a l'OHK, el Telecom Center, ara com es diu, una altra volta tens mitja hora, 40 minuts, perquè la gent se faci una idea de com d'immens és això, de com de caòtic és i de com de gran és també l'esdeveniment. La Final Four en si, que jo crec que ha despertat, com diem, moltíssima atenció, en guany especialment. I Nacho, pot comentar-te també tot el que ha dit a respecte de València Bàsquet,
2: sí,
4: brutal,
2: sí.
4: El que ha despertat el conjunt taronja també en esta Euroliga.
2: Sí, suposo, Nacho, ara entrarem en detall en el que t'ha semblat un poc, diríem, aquesta roda de premsa i el que s'ha parlat de València Bàsquet, però també hem vist molts VIPs, no?, en esta presentació, molta gent important en el món del bàsquet, no?
5: Sí, és que realment és un escenari bestial, eh?
2: Sí.
5: És a dir, mira a veure les cares dels jugadors, els entrenadors, tot nivell top, super top, però després també moltes cares, com tu dius, conegudes, de primera línia d'exjugadors, no?
2: Sí,
5: molts,
2: sí.
5: També d'ells, ahí un poquet en ese comandament. El CEO de l'Euroliga, Chus Bueno, que va ser exjugador del Llíria i de València Bàsquet, per tant, Bodiroga, el Chacho també per part del Real Madrid. Bé, en definitiva, molt de persona important dins d'este món, però crec que s'ha viscut un ambientillo com molt distès, de soltant-se brometes uns als altres. Després ja arribarà la guerra, val? Però de primeres, tots, pues, això, tirant un poquet flors cap a un costat, cap a l'altre, i crec que València Bàsquet, emportant-se per part de tots els que estaven ahí, un poquet de ixa satisfacció de sentir paraules sempre de recolzament respecte a lo que està fent València Bàsquet.
3: I estava relaxat Pedro Martínez, que això no sol ser molt habitual, a bromejar fins i tot amb Escariolo, conteu, no sé vosaltres.
5: Sí, a bromejar molt en Escariolo.
3: Sobre
5: l'edat, traguem moltes cosetes, detallets, i per, no per primera vegada, però poques vegades podem veure a un Pedro Martínez així de distès, d'entrant al xoc, de soltant les brometes, bueno, jo crec que tot això forma part de la prèvia, no? La prèvia és això, és agradable, és aquest escenari bestial que se plasmava avui, però que després ja cadascú... Jo crec que quan soltaven la brometa estaven també mirant-se de reull com diguent, però demà t'apretaré a este, o demà te faré això, no? Perquè els dos entrenadors són també des de lo tàctic, són dos entrenadors de primera fila, però sí, aquests momentillos, de l'edat, de circumstàncies un poc que han rodejat a esta... a este anàlisi o a esta presentació d'esta Final Four, i nosaltres ho hem passat bé, hem estat molta gent també reconeguda del món del bàsquet, per tant un matí intens, perquè és com ho ha comentat el Samu, però al mateix temps, pues això, pues afortunats de poder viure-ho en directe.
3: En esta brometa que comentàvem un poc, Pedro Martínez el que ha volgut demostrar és que ell no és un entrenador polèmic que es portarà mal amb altres entrenadors. Ha dit, pot ser que la gent me veig així, perquè molta dirigit gent no el coneix tant.
2: Clar, perquè dirigit el afer que va tindre Natamant, no?
3: Clar, però no és així, jo me porte bé, nosaltres, Escariolo i jo, vivim centrats en fer créixer este món del bàsquet en el que ens dediquem i estem més temps que quasi que amb la família.
2: Sí.
4: Samu... El que volia dir sí. És que és més jove.
3: Clar, sí. Tres mesos.
4: Més jove que Escariolo, perquè l'han pintat un poc com a... com a un home major, no? I dic, perdona, sí. Jo soc tres mesos més jove que Escariolo,
2: Dies,
4: ha estat interessant.
2: Sí, dies, Samu, que molts elogis, no?, a València Bàsquet en la roda de premsa.
4: Sí, de la pròpia Eurolliga, La pròpia Eurolliga, la presentadora de l'Eurolliga, diguem, el guió, no?, oficial que encumbrava l'estil de xoc de València Bàsquet. De fet, han dit directament que encanta, que aquest xoc li encanta a l'Eurolliga, perquè és un xoc espectacle. Crec que també hauran sigut conscients perquè les audiències que s'han donat en moments determinats i el seguiment que s'ha donat en moments determinats d'esta Eurolliga ha augmentat, i especialment ha sigut en aquesta eliminatòria de quarts de final, de play-off, entre València Bàsquet i Panathinaikos. Clar, això ha alçat totes les expectatives de que esta Eurolliga, si ja estava en un punt àlgid, no?, en quant a organització, en quant a seguiment, enguany ha donat un pas més. I probablement el xoc de València Bàsquet tan vistós i tan capaç d'arribar per primera vegada a una Final Four, la resta són tots vells coneguts, es coneixen tots, no?, però tindre ahí aquest convidat, diguem que és el David contra els Goliats d'esta competició, crec que li dona un punt més d'interès per al seguiment de qualsevol aficionat que siga d'un equip no tan potent, no?, com els Olympiacos, Fenerbahçe, Real Madrid i companyia, inclús Panathinaikos, que habitualment estan en aquestes circumstàncies.
2: I Eva, en el Madrid s'ha destacat sobretot el treball defensiu de València Bàsquet en la competició, no?
3: Sí, perquè els han dit, com dia Samu, que s'han guanyat per el seu propi dret, o sea, treball, el dret a estar així, i per aquest xoc que fan que és molt difícil de parar. Li han preguntat a Campazzo per com frenar-los i ha remarcat tota aquesta defensa que han fet en la sèrie contra el Panathinaikos i com guacar en ells.
0: Todo el que aterriza aquí en Atenas para jugar la Final Four tiene que estar ready, ¿no?
6: La defensa de Valencia es muy buena. Te atacan mucho desde la ofensiva también, individual y colectivamente. Tienen capacidad atlética para defender a cualquier jugador. Una inteligencia también muy buena para defender en equipo. Así que va a ser un partido muy difícil y el que se va a definir al final en pequeños detalles.
2: Nacho, supose que esa serie... de 5 partits contra Panathinaikos l'han vist a tots els equips, també Real Madrid, i jo crec que han pres tot ben nota, no?
5: Sí, hauran vist en directe i en la repetició, perquè Escariolo segurament ja haurà remarcat les cosetes. Mira, València Bàsquet imposa este nivell de xoc des de la vertient ofensiva, no? Sembla que és el foco, però fixa't a un senyor a Campazzo.
2: Sí, a la defensa.
5: Al que el tema defensiu ha incomodat tant a Panathinaikos, que jo crec que és en el que estan pensant ells ara, que València Bàsquet té una capacitat atlètica molt gran i sobretot, més que per presència física, no, diguem per alçada o contundència des de centímetres, el que té són moltes cames, els jugadors són molt actius, de molta capacitat d'apretar la pilota, i aquesta activitat, no, que són capaços de ficar els nostres, per tant, bueno, ho reconeix Campazzo, jo crec que ja el foco està en això i anem a veure com és capaç també el Real Madrid de suportar esta inèrcia d'agressivitat defensiva que ha mostrat l'equip.
2: Samu, a Montero li han preguntat i ha preferit, no?, respondre en castellà, no? Ha sigut una també de les anècdotes, no?, de la roda de premsa.
4: És que, clar, haver dos equips espanyols, hi ha molta premsa espanyola, sí. I també els propis protagonistes se senten més còmodes contestant en castellà als periodistes. Diria més, no només podien haver parlat quatre, podien haver parlat sis en castellà si haguessin volgut, perquè ja sí que Vicius i Nando de Colo, casat amb una valenciana, podria parlar perfectament en castellà en aquesta roda de premsa, però clar, com este idioma internacional s'imposa sempre l'anglès, és el que s'ha buscat un poc, que se contestarà també molt en anglès per a tots els mitjans de comunicació, tot i que hi havia traducció simultània, però alguns, com tu bé dius, va fer gràcia, Montero, diu, vaig a parlar en castellà, però diu que està ready.
2: Està ready, no, sí. Sí, sí, és de veres.
4: No ho acaba d'entendre, perquè, o sea, ready és estar llest en anglès, sí, està preparat, no?
2: Sí, sí, però això ho diuen, això diuen molt, sí.
4: Este correcte que té Montero, que està molt distès, també, una de les respostes li han preguntat que què faria en un moment clau de partit, i diu, si jo estic en un tiro verd, me tira jo. Això me diu Pedro Martínez, i Pedro Martínez ha començat a riure, perquè diu, sí, és de veres, el meu equip, qualsevol que estiga en posició correcta per a poder llançar de tres, la ordre és clara, en un moment clau de partit, el que siga, si tu estàs a soles i pots tirar de tres, has de llançar de tres per a intentar guanyar, com ha fet tantes voltes València Basket guany.
2: Si te sembla, anem a escoltar un trosset del que ha dit Jan Montero en la roda de premsa.
7: Todo el que aterriza aquí en Atenas para jugar la Final Four tiene que estar ready, ¿no? Creo que nosotros la confianza y la mentalidad que requiere jugar una Final Four, yo creo que la tenemos porque es el trabajo que hacemos día a día. Tanto el entrenador confía en nosotros como nosotros en el trabajo del entrenador, y yo creo que por eso sí, no tanto yo sino el grupo completo que está preparado para eso.
2: Bé, Jan Montero, estan tots preparats. Jo crec que València Bàsquet, el fet de jugar 5 partits li permet arribar a ese puntet, no, competitiu. Ja veurem si el cansament o no, però ese puntet competitiu que probablement els altres no tenen. Quina és l'agenda per a esta vesprada? Crec que València Bàsquet entrena a les 9 de la nit, no? A les 9 de la nit tinc entès que entrena València Bàsquet. Quina és l'agenda per a esta vesprada, Samu?
4: Sí, precisament perquè dius, no, que el possible cansament extra, sí, de València Bàsquet, el que ocorre és que València Bàsquet ha vingut amb 16 jugadors de plantilla. És cert que Xavi López Arostegui està descartat per lesió. Álvaro Cárdenas acaba de reincorporar després d'estar en Peristeri. Pobre, ha estat així tot l'any. Peristeri és Atenes. Se n'ha anat cap a València i ha tornat a la setmana següent una altra volta a Atenes. Estarà un poc que far l'home, però estava content, no, de formar part d'una expedició de Final Four. No pot jugar perquè no té fitxa. Ja no se pot inscriure jugadors en Eurolliga. Dels altres 14, alguns tocats. Així que esta vesprada, l'entrenament que tu comentaves, Dani, a partir de les 9 de la nit podrem veure 10 o 15 minuts d'entrenament i veurem quins jugadors sí estan sobre la pista de l'OAK d'aixòs 14 jugadors, entre ells Puerto, que estava molt tocat, era el que més difícil ho tenia per a poder arribar almenys a la semi. També entren la resta d'equips, estarem pendents de tot el que passe. Tenen torn a partir de les 5-6 de la vesprada, van passant un darrere de l'altre, i els últims en entrenar-se seran el Real Madrid i el València Bàsquet, perquè juguen demà també els últims. A les 5 de la vesprada, claro, hora de València, la primera semifinal és Olympiacos Fenerbahçe, i a les 8 la segona semifinal que enfronta el València Bàsquet i el Real Madrid. Així, pel que me comentes d'agenda, fora del que és el joc en si, esta vesprada a partir de les 7 s'obri la fanzón, tot i que ara plou sobre Atenes i marca més pluja a partir de demà i després demà, però aquesta fanzón que ja estava pràcticament preparada, i s'obri portes esta vesprada, començaran a arribar molts aficionats, però el gruix dels aficionats de València Bàsquet ho faran demà al voltant de les 11:40. Té previst aterrar la majoria dels vols que venen des de València per aportar aquest miler d'aficionats taronja que donaran color i es faran notar a les graderies.
3: I així a València també van a posar el club dos pantalles gegants, seran el parc de l'afició, que està pegat al Roig Arena, té unes tanques i els aficionats han de preinscriure's perquè no cabran ni a un límit, ni a un formulari que ja està penjat a les xarxes socials del club per a que puguen registrar-se i estar veient el partit tots junts.
2: Sí, finalment s'ha optat per este lloc, este emplaçament, i no les pantalles, o bé a l'auditori o bé en el mercat dins del que és el pavelló. Bé, ja tensa espera, calma, fins a la jornada de demà, i demà serà el gran dia. Vos deixem de descansar, ara en seguida vos veurem també per la nostra tele, i bueno, estarem pendents, perquè demà sí que arriba, Nacho, el gran dia, i tindrem molt de temps per a parlar d'aquest partit i de quines són les claus. Nacho, Samu, gràcies.
5: Vinga, adeu.
4: Moltes gràcies, adeu.
8: El València Bàsquet en la Final Four, en Esport Chapú.
2: Són les 2:22, anem ràpidament amb algunes notícies que han passat al llarg de les últimes hores. Una d'elles, que Unai Emery va aconseguir en l'Aston Villa el quin títol de la seva carrera esportiva quant a l'Europa League es referís. D'ells, tres amb el Sevilla, un amb el Villarreal i este últim amb el conjunt anglès, que feia quatre dècades que no guanyava un títol. El tècnic es lleva mèrits.
9: No em sent el rei d'esta competició. Em sent molt agraït. I junts som els reis. Clar que tinc la meva responsabilitat com a entrenador per haver-ho aconseguit. Però no puc dir que em sent l'únic protagonista en esta competició.
3: Humil, Mister Europa League, després d'un trofeu incontestable per 3-0 contra el Friburgo alemany, amb la qual cosa els Villers es converteixen en el primer campió europeu de la temporada. A més de Miri, les jugadors del Villarreal, Pau Torres, que va ser titular, i les granota Andrés García, que no va jugar, es van proclamar també campions. A nit van estar en 90 minuts i es mostraven així de feliços.
10: Veníem preparats, amb els deures fets també a la Premier League, això ens donava una mica més de confiança ja estar classificats per a la Champions.
11: Una sensació inolvidable perquè aquestes coses, no sé si la Copa, la celebració, l'equip, l'ambient que ha hagut, no sé si tornarà altra vegada, i és disfrutar-ho i ja està.
2: Parlem de futbol sala i ho fem del Peñíscola, que ja té el substitut de Santi Valladares, que com t'he contat així, es retira.
3: És el segon d'ell, de Valladares. Gerard Pusó, que des de 2022 forma tàndem amb el tècnic gallec tots estos anys. A més, les baixes de l'equip seran les de Gus Pérez, Juanico, Mateus Ferreira i sembla que també d'Agustín Plaza.
2: Parlem ara de vòlei. La pròxima temporada la Copa del Rei de Vòlei tornarà a ser a València.
3: Del 4 al 7 de febrer la Fonteta repetirà com a epicentre del millor vòlei professional espanyol. A més, es disputarà per primera vegada una minicopa amb els cadets dels equips participants. Serà a Sedaví a l'Horta.
2: Ara parlem de pilota perquè Marc i José Salvador ja estan classificats per a les semifinals de l'individual d'escala i corda.
3: El vigent campió va guanyar ahir la segona partida de quarts contra Julio Palau per 60-30 al trinquet de Guadassuar, i en la segona José Salvador va fer el mateix contra Puig al segon, 60-45.
2: En tenis, la valenciana Leire Romero diu adeu a Roland Garros.
3: Ha perdut per un 7-2 contra la nord-americana Stephens i es queda a les portes del torneig parisenc. Queden buscant el bitllet encara Quevedo i Maristany, que s'enfrontaran entre elles demà, i va sols. En homes, l'algerenc Pedro Martínez, Pablo Llamas i Roberto Carballés tractaran d'arribar demà al quadre principal.
2: I acabem amb ciclisme, amb el Giro. El mallorquí Enric Mas va fer segon en la 11a etapa que es va emportar l'equatorià de l'UAE, que es va imposar Jonathan Narváez en un sprint final. Els dos corredors van ser els més forts d'una fuga que va protagonitzar l'etapa. La general no canvia, amb el portuguès Eulalio Alfonso líder, amb 27 segons sobre el danès Jonas Vingegaard, el màxim favorit. Avui, etapa de 12 de 175 quilòmetres, sense cap dificultat, sense amb dos dificultats muntanyenques en la part final, però post de tercera categoria. Anem ja a l'esport femení.
12: Teica, el bon vending, els oferís la informació de l'esport femení. Ganamos todos. Juguen elles, guanyem tots. Dona
2: empoderat, el micro. El Barça, que treballa ja en recuperar jugadores per a la final de la Champions League, que disputaran dissabte a Oslo contra l'Olympique de Lyon.
3: Pere Romeu, el tècnic del Barça, confia en el pla que estan seguint la davantera noruega Caroline Graham Hansen i la central Irene Paredes. Les dos es van perdre la final recent de Copa de la Reina. És la quarta vegada que s'enfrontaran amb les Lleones i les franceses han guanyat dos dels tres títols. Romeu, a més, era l'assistent de Jonathan Giraldez i es coneixen molt bé. L'estadi escollit per la UEFA per a esta final d'un Levà Stadium d'Oslo ha sigut criticat per Aitana Bonmatí. Les tres vegades la Baló d'Or ha criticat esta elecció perquè en este recinte caben poc més de 25.500 espectadors, i recorden que fa uns dies en el clàssic entre Barça i Real Madrid es congregaren al Camp Nou més de 62.200 espectadors, amb la qual cosa diu que quedarà molt desjuït. També la migcampista destaca que les connexions entre Barcelona i la capital noruega no són fàcils i dificultarà l'arribada dels culers.
2: Efectivament, són les difusió. Bé, tanquem l'esport femení i se n'anem ja als nostres equips de futbol.
12: Teica, el bon vending, els oferís la informació de l'esport femení. Ganamos todos. Juguen elles, guanyem tots.
13: És difícil decir adiós cuando estás muy bien, cuando te han tratado como a mí me han tratado desde el primer día que llegué. cada persona del club. Se cierra una etapa para mí maravillosa, espectacular, para mi familia, para mis hijos. Hemos disfrutado muchísimo.
2: Bé, escoltàvem al principi anunciant que se'n va i ara l'adeu de Dani Parejo en una entrevista que el club i el li ha fet al migcampista madrileny. Arribar a Villarreal procedent del València, que Meriton volia primar. 6 temporades en un club groguell i un títol. El record que deixa la ceràmica és immens. Xavi Robert, Villarreal, bona vesprada.
14: Hola, bona vesprada, Dani. Sí, la veritat és que, en definitiva, podríem dir que se'n va un... o diu adeu, no? Almenys una llegenda tant del Villarreal com del València, no? Perquè van ser 9 temporades al València, va ser capità. Les relacions amb Meriton provocaren que també la seva eixida, l'interès d'una Emery que el va cridar des de part del Villarreal, amb el València va guanyar la Copa del Rei, amb el Villarreal ha estat capità a hores d'ara, igual que en el València és el 9è jugador amb més partits jugats en els dos clubs, per tant estem parlant d'un jugador que és referència, perquè en els dos equips ha sigut capità, i com tu bé dies, no? En el Villarreal va aconseguir allò que desitja tot futbolista, no? I a més en la primera temporada, que era el títol continental de l'Europa League, perquè va ser arribar i besar el sant, com dia ell avui, no? I encara el Villarreal, això sí, li farà un homenatge en l'últim partit d'esta temporada, que serà diumenge que ve, a l'Estadi de la Ceràmica, en eixa final contra l'Atlètic de Madrid.
2: Sí, anem a escoltar precisament a Parejo parlant d'eixa Europa League en el seu comiat, en eixa entrevista, i també de la Champions de 2022. L'escoltem.
13: El primer título parece que no, pero siempre cuesta, parece que mucho más que los demás. Son momentos inolvidables. Todos los jugadores no pueden decir que han ganado un título europeo. Ganamos semifinales al Arsenal en casa y allí conseguimos empatar. Luego ganamos al Manchester, cayó el Dinamo de Kiev también, que venía de Champions. Creo que fuimos merecedores de esa Europa League, porque creo que fuimos mejores en cada eliminatoria. Yo ahí sí que viví ese partido de vuelta. Para mí fue un día especial. Yo nunca había visto el campo así. Y bueno, al final acabamos perdiendo 2-3. Llegar a semifinales no es nada sencillo, jugar contra los rivales que jugamos. Y yo creo que son momentos que la gente y que el club pues siempre recordará y pasará a la historia.
2: Efectivamente, moments històrics de Dani Parejo, 6 temporades en el Villarreal. Curiosament, Dani va coincidir amb Pau Torres, en aquell Villarreal campió de l'Europa League. Com t'hem contat, ahir l'Aston Villa de Meri va guanyar a l'Europa League. I Pau va estar amb els nostres companys de 90 minuts reclamant que és el xiquet de Villarreal.
10: Un orgull, no?, representar al poble de Villarreal aconseguint títols per Europa i bueno, que molt content. Ojalá la temporada que ve ens vegem en Champions, que ells també han fet una molt bona temporada el club i no res. Com sempre, molt de carinyo i molta estima.
2: Efectivament, molt de carinyo i molta estima. Un Pau Torres que també va dir som-hi, encara estan en la llista de Luis de la Fuente per al Mundial. Per acabar, Xavi, l'equip tornava avui al treball.
14: Sí, la veritat és que l'equip avui ha fet la primera sessió, no?, de cara a aquest partit contra l'Atlètic de Madrid, en què estarà en joc la tercera i la quarta plaça de la Lliga, que a hores d'ara encara és del Villarreal, però que el Villarreal necessita un guanyar sí o sí. Estaven tots els futbolistes, però hi ha dos que avui han descansat, com és el cas de Gerard Moreno i Comesaña, per allò de la gestió de càrregues. En principi els hem vist fer la primera part més física de l'entrenament, però després ja no han estat amb el grup. I és que tant Comesaña com Comesaña està acumulant molts minuts, i Marcelino el vol en perfecta forma, ho juga tot, i Gerard Moreno ja sabem que dins dels seus processos hi ha dies que entrena amb més o menys intensitat.
2: Molt bé, gràcies, Xavi. Demà més.
14: Adéu.
11: Jo crec que més confia en l'equip, en la plantilla, en tot el club. Sé com són de primera mà i com estan jugant, com estan lluitant. Jo sé que ho van a fer i sóc el primer que confia.
2: El primer que confia, Andrés García, després de proclamar-se ahir campió de l'Europa League amb el Aston Villa, és de veres que no va jugar cap minut, no com el cas de Pau Torres, bueno, feia gala del seu llevantinisme, que ho ha demostrat al llarg de tota la temporada, perquè cada vegada que se li ha preguntat, o almenys hem escoltat, ell ho ha dit. Pepa Benetó, bona esperada.
15: Bona vesprada, Dani. Sí, jo crec que Andrés va ser dels que va creure des del principi, perquè recorde que quan va estar per ací l'última vegada, el mes de març, per ixe amistós de l'Aston Villa contra l'Elx, també se li va preguntar per les opcions de salvació del Llevant i va dir pràcticament el mateix, que ell normalment parlava amb els jugadors, estava en contacte en el vestidor i que es veia molt capaços d'aconseguir l'objectiu.
2: Fem feina. Anem a plantejar diverses circumstàncies relacionades amb l'últim partit de Lliga. El primer, important, el pla de viatge per a aquells que vulgueu anar, com ha organitzat el Llevant, que crec que és demà, no? És demà del Ciutat de València.
15: Sí, l'equip eixirà demà de vesprada. Sabem que demà hi ha entrenament al Ciutat de nou, com sí. Esta setmana tingueren a ir al Ciutat, i després sentirem al míster, i ja de vesprada l'equip es concentrarà, acudiran al Ciutat, eixiran en bus al voltant de les 8 i 10 de la vesprada, camí d'un hotel de la ciutat per a fer sopar conjunt, i d'ahir, una vegada sopats, aniran a l'aeroport de Manises per a volar a Sevilla a les 10 i mitja de la nit.
2: Avui hem conegut també que finalment no podrà estar Roger Brugué en aquest partit, perquè hem conegut la sanció després de l'expulsió l'altre dia.
15: Sí, finalment li han caigut dos partits de sanció com a Mojica, tot i el recurs del club que volia que el jugador poguera estar disponible per al partit contra el Betis, però a no ser, i no crec que siga possible, el més probable és que Brugué no estigui.
2: A més de Brugui i el Guezabal, tota la plantilla a disposició en principi, no?
15: Amb el dubte estarem pendents de l'evolució dels laterals drets
2: de Toljan
15: i Víctor García, que continuen sense entrenar-se amb el grup per aquestes sobrecàrregues, que són dubtes, i per estar a la Cartuja, veurem com evolucionen, i això és el mal de cap de Castro, que haurà de prendre una decisió i decidir si torna a apostar per Nacho Pérez o fa algun moviment moua de la...
2: El que semblava de Toljan de la lesió no sembla que siga fàcil que pugui arribar. No sé el cas de Víctor. En tot cas, el llevantinisme, l'afició del Llevant continua la recerca d'entrades per a Sevilla.
15: Sí, perquè el que està clar és que serà un desplaçament massiu de l'afició granota cap allí. Sabem que el tren està complet, que des del club anaven a tornar a enviar un nou llistat per a acabar de completar els busos, i l'opció dels particulars, que segur que són molts, és que trien esta opció. Sabem també des de delegació de penyes els moviments que s'estan fent per a la festa de Sevilla, que a partir de les 7 de la vesprada conviden a tota l'afició a reunir-se a l'Albereda d'Hèrcules de Sevilla,
2: sí,
15: i marxar junts a la Cartuja, això sí, amb la camiseta blaugrana.
2: És, des de l'altre dia és absolutament prioritari. Pepa, demà escoltarem a Luis Castro i farem, diríem, resoldrem definitivament el que va ser el partit més important, un dels més importants del Llevant. Esperem que aconseguisca aquest punt que necessita per a obtindre la permanència. Gràcies.
15: A tu.
12: El món de l'esport valencià en Esports a punt.
2: A ells també tens a calma en l'espera del partit de dissabte a Montilivi, que per cert ha sigut declarat al risc per antiviolència, i augmenta el nombre de seguidors que estaran a Girona dissabte, com en el cas de Llevant. Però comencem per l'arxiu de l'expedient obert per la presumpta acusació a Rafa Mir per racisme al jugador de l'Espanyol, a Omar El Hilali. Bernat Picó, Elx, bona vesprada.
16: Què tal, Dani? Bona vesprada. Sí, este cas ha acabat com s'esperava, sense cap sanció, perquè en cap moment va eixir una imatge o un àudio que demostrara o permetera intuir que Rafa Mir va llançar ixe insult racista que denunciava el jugador de l'Espanyol. El Comitè de Disciplina de la Reial Federació Espanyola de Futbol ha arxivat l'expedient disciplinari per falta de proves, imposant-se així la presumpció d'innocència del davanter de l'Elx, que té uns dies intensos per davant. Primer, amb la finalíssima per la salvació, que jugarà el seu equip a Girona, per a la que veurem si està ja al 100% i pot ajudar l'equip, perquè, recordem, no juga des de fa un mes. I atenció, perquè després d'eixa final, la setmana que ve, el dijous, és la data marcada per al juí per presumpta agressió sexual, que encara estava pendent i que serà, ja dic, la setmana que ve.
2: Ho dèiem abans, el partit declarat al risc i ja són dos autobusos els omplits per a desplaçar-se a Girona, Bernat.
17: Sí, centrant-nos ja en aquest partit de dissabte, a les 9 en Montilivi, l'Elx ha informat que finalment seran 400 aficionats franjaverds. Els que tindran entrada, el club posarà dos autobusos que eixiran des de l'estadi Martínez Valero el mateix dissabte a les 5:30 de la matinada. I cal destacar que este Girona-Elx ha sigut declarat d'alt risc. Entre d'altres mesures de seguretat, els seguidors de l'Elx que tinguin entrada en una zona que no siga la reservada a l'afició visitant no podran exhibir cap distintiu identificatiu de l'equip franjavert. De fet, si el porten, podrien fins i tot negar-los l'entrada a l'estadi.
18: La informació esportiva en esports a punt.
2: I acabem amb el Club Esportiu Castelló. De seguida estarem amb la informació del València i seus àudios d'Anil Murti, que diumenge jugarà l'Alcoral contra l'Osca, que es juga la vida per la permanència, que serà el retrobament de José Luis Oltra, ara el conjunt aragonès, amb l'equip orellut, el primer equip a qui va entrenar per allà per el 2002 al 2004. La temporada 2002-2003 el Castelló es va quedar a un pas de pujar a segona divisió, però va perdre l'últim partit a Múrcia contra el Ciudad de Múrcia, que va ser qui va aconseguir l'ascens. Oltra parlava sobre este partit, que és l'única taula de salvació per al conjunt aragonès.
19: Ya no hay vuelta de hoja, es que ahora ya no hay más. Entonces hay que ganar Castellón y llegar vivos a la última jornada, que ganando en Castellón con más o menos opciones llegas vivo a la última jornada, y aunque no sea dependiendo de ti, nos tienen que ayudar todos el domingo que viene en el Alcoraz para ganar al Castellón y tener una semana más de vida, ¿no?
20: Esports a punt.
21: Vols viure una nit diferent? El dissabte 23 de maig, el Museu de Prehistòria de València obre fins la matinada. Descobrís una exposició sobre Egipte, recorre les col·leccions de prehistòria valenciana i participa en els tallers de jeroglífics i escriptura ibèrica. No t'ho perdes. Més informació al web del museu. Diputació de València. L'Etno presenta l'exposició La Mar Èpica, una mostra de fotografies de Jesús Navarro sobre la pesca de l'almadrava feta pels pescadors de Benidorm. Un tipus de pesca de la tonyina referent per tot el Mediterrani. La Mar Èpica en l'Etno. Centre Cultural La Beneficència. Diputació de València.
22: Este dissabte, des de les 12 del matí, Punt a Punt. Amb l'última jornada de Lliga en primera divisió, el Villarreal es juga a la tercera plaça front l'Atlètic de Madrid. El València buscarà la competició europea davant el Barça. Llevant i Elx lluitaran per la salvació a Sevilla i Girona. A més, última jornada en primera federació amb l'Hèrcules buscant la classificació per la Copa del Rei. I l'ascens a Lliga a Sobal en joc per a Agustinos Alacant i Fertiberi a Puerto Sagunto. Amb pilota valenciana i tot el poliesportiu. Tot en directe. Este dissabte des de les 12 del matí al Punt a Punt.
23: Som a punt. L'anàlisi i els comentaris de l'actualitat esportiva en Esports a Punt.
24: Fue ir por Marcelino y no se fue. Eran Torres, ¿por qué se fue? Por Marcelino. Pero voy a Barcelona para vender a Rodrigo Moreno. 63.000. Contar lo que estoy diciendo, de una manera menos singapurense. Pero yo soy muy business. El chico que vaciaba la basura, ahora es el director de Super.
2: Rafa Marín, buenas tardes.
25: Buenas tardes.
2: Bueno, tú eras el director de Superdeporte cuando van a iniciar públicas estos audios de Murci, que al final ya acabarán constante el joc de presidencia. Va a ser muy atrevido, pero este, hem volgut entrar en este porque feia referencia precisamente a tú, ¿no?
25: El chico, bueno, que saca la basura.
2: El chico que saca la basura.
25: No lo había vuelto a escuchar desde hace 4 años que no los escuchaba, y mira que los machaqué y mira que los reescuché y... Mira que ahora recuerdo tanto los cortes que publicamos como los que no publicamos nunca. Qué recuerdos. Hemos estado antes hablando para una pieza en el informativo de mediodía, recordando, y bueno, increíble.
2: Josebi Sánchez, bona vesprada.
0: Bona vesprada, Dani.
2: Bueno, Josebi, ara repassarem alguns més, però anem a donar, diríem, aquest tractament ja de pràcticament de tertúlia, fins a les 3 de la vesprada, però abans, última hora del València.
0: L'equip ha entrenat este matí amb la baixa de Lucas Beltrán, que esperarà el partit segur contra el Barça. Sí que ha entrenat i ha completat la sessió d'Anyuma, que podria entrar en la convocatòria, tot i que no està tenint minuts en els últims partits, i es preveuen pocs canvis de cara a aquest partit en comparació amb el 11 que va guanyar el passat cap de setmana a Noeta. El dubte és saber si Unai jugarà de central o de mitjan o de lateral dret i si això pot portar a Pepe Lu a la posició central. En qualsevol cas, l'equip ara mateix està en una espècie de dinar, de conxura, celebració, comiat de la temporada, i ja sabem el que passa sempre que hi ha dinar de conxura: palmatòria. Esperem que no siga aixina. Dissabte a les 9, partit contra el Barça. Ha de guanyar el València i esperar les entropesades de Rayo i Getafe per a entrar en la 7ª plaça que dona accés a la Conference League.
2: Salva Folgado, 90 minuts, bona vesprada.
1: Què tal, buenas?
2: Tu recordes bé aquests àudios, no? Que van, la veritat és que van sacsejar l'actualitat del València, i ve a col·lació també perquè aquests àudios apareixen i després ve la gran buidada del Mestalla l'última jornada contra el Celta, si no m'equivoque. Salva, què van suposar aquells àudios? Què recordes tu d'aquell moment?
1: Bueno, jo recorde que estàvem preparant el 90 minuts quan de repente allò va transcendir i evidentment pues, varen posar els àudios. Crec que varen ser el primer mitjà de comunicació que va posar, si tant, evidentment, a Superdeport i sos àudios, però bueno, fonamentalment i sos àudios el que precipitaren va ser la deu de Anil Murti. Vull dir, hi ha diferents teories al respecte, però quan li va dir allò de que Peter està senil, pues això, allò va sentenciar definitivament.
2: I és un aficionat, no?
1: Allò va ser definitiva, exacte, allò va sentenciar definitivament a nivell múltiple.
0: Jo estava parlant en Rafa abans i jo no recordava que haguera sigut tan immediat,
1: sí, tot, sí.
0: Perquè els àudios comencen el 16 uh-huh. de maig, el 21 és avui l'aniversari, el quart aniversari de la buidada de Mestalla. Anil encara fa un vídeo excusant-se i dient pues això, que els àudios estan manipulats i tal. El criden a Singapur i ahí li tallen el coll el dia 30 de maig. Sí, sí. És que van ser dos setmanes, jo crec que botxes a nivell institucional en el, en el València, clar.
2: Josebi, tu has revisat tots els àudios, o bueno, alguns dels que van publicar, ara parlarem en Rafa. La veritat és que per a ràdio se senten prou malament, però què destacaries tu del que has recordat?
0: Com parlava abans en Rafa, és que xafa tots els tois i se clava en tots els jardins que se podia clavar, de dins del vestidor, amb els polítics, amb el màxim accionista del València, amb els veïns, amb la premsa. Ningú se quedava sense rebre la dosi de Anil. Escoltem el primer.
24: Bé, ir por Marcelino y no el club. ¿Qué actores? ¿Por qué se fue? Por Marcelino. Voy a Barcelona para vender a Rodrigo Moreno. 63.000.
0: Ahí Rafa fardava un poc de que se n'havia anat a Barcelona a vendre a Rodrigo per 63 i que l'errada de Mateu Alemany va ser posar-se la corona de Marcelino.
25: Sí, és lo que hablábamos antes, no hubo un charco en el que no metiese el pie. Fue una tormenta absolutamente perfecta. A nivel deportivo, a nivel jurídico, a nivel político, a nivel mediático. El vaciado de Mestalla evidentemente coincidió cronológicamente con el final de los 5 episodios que publicamos, y la sensación, y lo hemos estado hablando durante la mañana, es que fue una oportunidad perdida. 4 años después estamos en el mismo punto con el Valencia peor.
2: I això era la meva pregunta, no, Salva? És que se n'anà Murti, però no ha canviat res.
1: Una oportunitat perduda per als seguidors.
2: Evidentment,
1: el que estava clar és que anava a fer el mateix, desafortunadament. Meriton sí que és cert que podia haver rectificat, però no ha rectificat. Vull dir, la situació, com diu Rafa, és exactament la mateixa. Este àudio me resulta molt curiós, perquè recordem que a Murti, en aquella etapa, també el van encasar en Barcelona i anava a vendre directament allí a Carlos Orellà i a José Luis Gallada, que és increïble. Als que referís també en els àudios.
0: Precisament en este àudio que anem a rescatar ara, parla de la situació dels dos capitans del València, Gallà i Soler.
24: Carlos tiene claro, desde el principio de este año,
1: que se va.
24: Que si tú sales gratis en enero, te mató. Que mato con toda la prensa después de la derrota del otro día, que no entramos en Europa, está un poco
1: down.
24: Años ni viene.
2: How?
24: Voy a fichar un poco.
2: Sí. Joder, De Soler diu, si se'n va sense traspàs, li tira tota la premsa, no?
0: Lo mato, diu, mato literalment, premsa, sí. I diu, li tira a tota la premsa. Que parla també del modus operandi que tenia Meriton, concretament Daniel Murti, en un moment del seu mandat.
2: I de Gallà li diu, està cau, està de... I no te vaig a fer un equip per a que tu te quedes, no? Li convidava d'alguna manera,
0: sí,
2: així.
0: Sí, que hauria de reflexionar sobre el seu futur, perquè encara que cantaren Anil Canalla fora de Mestalla, li ho estarien cantant al capità del València.
2: Rafa.
25: És que hi hubo una labor de filtrado, estoy recordando ahora mientras los escucho cosas que había olvidado realmente. Hubo una labor de filtrado muy importante y sobre todo de organización. Aquí hemos escuchado dos audios seguidos sobre la parte deportiva. Cuando yo decía antes que es una oportunidad perdida, yo me refiero a que era la oportunidad perdida para haber desalojado a Meriton con una bala que se desaprovechó. Tú decías antes que, Salva, que hay distintas teorías circulando alrededor de la salida de Anil. Yo creo que hay dos motivos de peso. La guillotina, evidentemente, se activa cuando él habla de Peter Lim. Y luego hay una cuestión que también es estructural. Meriton sacrifica la pieza de Anil Murti. Con los años hemos visto que incluso se ha amortizado el puesto de presidente, pero sacrifica la pieza de Anil Murti por el tema de Mestalla. En aquel momento la presión política fue increíble, porque el ataque directo, y esto no lo hemos escuchado todavía, sí, pero más allá de lo deportivo, el ataque directo a las instituciones, la presión sobre el equipo, el contexto, Bordalás, que también hay unas declaraciones ahí, se podía haber hecho realmente allí un cambio absolutamente drástico y un clima irrespirable. Yo creo que es lo más cerca que ha estado Meriton de salir de Valencia, pero se desaprovechó la oportunidad.
2: ¿Y por qué no es crea? ¿Por qué no se va a aprovechar esa situación de debilidad de Meriton? Salva, te pregunte.
25: Podía haber hecho realmente allí un cambio absolutamente drástico y un clima irrespirable. Yo creo que es lo más cerca que ha estado Meriton de salir de Valencia, pero se desaprovechó la oportunidad.
2: ¿Y por qué no es crea? ¿Por qué no se va a aprovechar esa...

0: en el València si la operació urbanística.
1: Bueno, això és una altra.
2: Clar, és que ara va la dels
3: polítics. Però això va la tenir els polítics. Si els polítics no han volgut disparar-la, és una qüestió de polítics.
0: Por eso he dicho que por eso he dicho que es una oportunidad desaprovechada.
4: Precisament, sobre aquestes negociacions que mantenia amb la Generalitat i amb l'Ajuntament en paral·lel, que en aquest moment estaven els dos amb el mandat del nou Mestalla, recordem el tema de la ATE, les fitxes urbanístiques, mostrava de portes cap a dins aquesta doble cara que estaba jugando a Neil Murti en las negociaciones.
5: Siempre con la sonrisa, pues dando gracias, gracias, gracias, gracias. Y luego con Germán Cabrera de Kingen Wood, ¡pum! Vamos a llevar a la Generalidad a juicio. Todo el mundo quiere estar con él para gastar.
4: Siempre amb el sonriure, va bien, Tanil. Gràcies, gràcies, gràcies. I després en Germán Cabrera, que és el secretari del Consell d'Administració, portaria Matsui a l'administració, a la Generalitat.
0: Esto fue, además, Josebi, unos días después de una reunión Palau.
2: Sí.
0: Cuyas conclusiones fueron positivas. El cambio fue absolutamente radical.
4: Clar, clar.
2: Bé, es complicia 4 anys, eh? Rafa, 4 anys. Què se pot saber de lo que se vos queda en el tinter? ¿Qué se queda de tots estos audios?
0: Lo que se quedó por publicar tenía que ver con la parte más personal y privada de Anil. Ah. No aportaban nada realmente a lo que se estaba persiguiendo en aquel momento, que como hablaba también con Josebi, fue un ejercicio de periodismo y de valencianismo, y yo creo que no fue una cuestión solamente ya de Superdeporte y del excelente trabajo que hizo el equipo humano, sino del resto de medios de Valencia, de España, incluso a nivel internacional. Yo creo que todos los medios ahí caminamos de la mano, con independencia de que el origen de los audios fuese Superdeporte, para darle difusión a algo que fue, yo creo que extraordinario el documento a nivel periodístico, sobre todo también por la coincidencia de que fue la primera vez que realmente notamos que el Valencia se estaba desangrando a un ritmo que no se nos pasaba por la cabeza. Ya hemos asumido que el Valencia ahora se salve en la penúltima jornada de Liga, pero aquello fueron los albores, aunque ya había habido una temporada muy complicada, pero fue el inicio del descenso a los infiernos y nada ha cambiado en ese sentido. Ya he dicho antes que 4 años después se ha amortizado la figura del presidente.
2: Y arriba precisamente en un moment que és similar a aquell, final de temporada, on hi ha una manifestació prevista per al pròxim de dissabte, i jo poso sobre la taula, diríem, estos àudios d'alguna manera venen a refrescar de que és més necessària o és tan necessària com abans aquesta protesta, aquesta situació de dir-li a Meriton que no estem d'acord, no? Per part de l'afició del València. Anem a veure quin és el resultat, perquè és molt difícil complir, diríem, amb el paper de que tota la gent isca a protestar o buide Mestalla, no, Salva?
6: Saps què ocorre? La meva teoria sempre ha sigut que este és un carreró sense eixida. Torne a dir, si ells no volen vendre, no va a impulsar-los a vendre ninguna protesta, ningun buida de Mestalla, perquè ells així no estan. Estan a 11.000 quilòmetres. Així posen una, dos o tres peces. Una de fora i una altra que és local. I si decidís, si no funcionen, les canviaran i posaran a altres persones. Per tant, jo estic d'acord en la protesta, en el buidar de Mestalla, crec que s'ha de fer, però desafortunadament crec que no els afecta. No els afecta. De fet, jo quan he dit, igual Rafa no m'ha entès, quan he dit que hi havia diferents teories que parlaven de per què Murti va anar fora, hi ha teories que diuen que va ser per l'operació de buidar de Mestalla. No, o sea, Murti va fora pel àudio de Superdeporte i perquè li diu senil. Si no, Murti encara estaria així. Per això t'he dit que no els afecta ni el buidat, ni les protestes, ni les manifestacions, no els afecta. Mentre ell no considere, no trobo un comprador que considere digne per a vendre-li el club, no el va
2: però
6: vendre.
2: També has dit que
6: perquè
2: no,
6: mentre sigui un club sostenible, no els molesta.
2: També has dit que no vol vendre.
6: Vull dir, no. Jo crec que ell vol vendre.
4: Un empresari.
6: Jo no participo d'aquesta teoria que diu, no, és que no quiere vendre. No.
2: L'altre dia escoltàvem a Cañete i diu, no.
6: Jo tinc una informació diferent. Jo crec que ell vol vendre.
2: A quin preu?
6: Pues jo crec que el Sevilla se va tasar, que crec que el Lleida avui està igual. Crec que eren 450 milions d'euros.
4: Sense el deute i per un 80% i pico.
6: Però jo crec que són 400, però tu heretes, quin deute heretes?
4: El de 100 molt més gran.
6: Claro, que esta operació se'n va a 1.000 milions d'euros.
4: A tornar.

0: Les notícies del migdia. Patricia Hort.
1: Hola, com estan? Nova jornada de mobilització del professorat en el nou dia de vaga general i indefinida després que ahir les negociacions arribaran a punt mort en l'última reunió entre sindicats i conselleria. El 78% del professorat que ha votat en la consulta que van fer els convocants va dir no a la proposta del govern valencià i sí a continuar amb la vaga. Avui les protestes s'han focalitzat, s'han traslladat a les portes de les Corts. Carme Bort, bona vesprada.
2: Així a les portes de les Corts, des de les 10, continua la protesta de docents i sindicats de l'ensenyament, concentració que ja estava convocada però que arriba el dia en què s'han encallat les negociacions després que ahir els sindicats rebutjaren el pla de 60 mesures presentat per Conselleria. De fet, 8 de cada 10 docents van votar no a aquest document. La reunió, de fet, va durar apenes 12 minuts. Ara és moment que la consellera moga fitxa. Anem a sentir a Marc Candela, del Sindicat de l'Ensenyament del País Valencià.
3: Hem vingut ací a dir-li a les Corts Valencianes i al president Pérez Llorca que el conflicte continua, que no hem arribat a un acord i que, per tant, cal reobrir aquest acord i aquesta negociació. I volem traslladar-li aquest conflicte al president. La consellera va dir que estava obert al diàleg, però ahir ja va perdre una oportunitat allí mateixa, perquè va tancar ella la mesa i se'n va alçar i se'n va anar al racó de pensar. I ara estem esperant que ens convoque. És ella la que ens ha de convocar, nosaltres estem així.
2: Els sindicats consideren les mesures presentades insuficients i, per tant, continuen amb la vaga indefinida i també amb les mesures de pressió, com la que avui han escenificat així centenars d'equips directius que han vingut en les seues reivindicacions, encaixes i han presentat en bloc la seua dimissió. Sentim a Jaume Olmos i a Bàrbara Tomàs, dos directius de centres educatius.
4: Així estan les nostres dimissions. Ja n'hi ha més de 100 equips directius, implica més de 400 càrrecs d'equips directius.
5: Amb tot el dolor del meu cor, estic disposada per defensar l'escola pública i de qualitat. El que volem és que la conselleria, per favor, ens escolte als directors de les escoles.
2: Paral·lelament a tot això, també a la plaça de la Mare de Déu, els professors d'FP han escenificat la mort dels cicles formatius. Diuen que es queixen de les retallades i demanen estar a la taula negociadora. I sí, està el panorama en el nou dia, recordem, de vaga indefinida de l'ensenyament.
1: Gràcies, Melo. El cas és que no hi ha una nova reunió en l'horitzó. Continuen, per tant, les protestes a les Corts, avui a les Corts, i també davant de les seus del govern valencià, a la Gant i Castelló de la Plana. José Soler, bona vesprada.
6: Sí, bona vesprada, Patricia. La de Castelló ha congregat més de 2.500 persones a les portes de la Casa dels Caragols, segons dades de la policia local, i a Alacant diverses columnes de professors i professores han confluït davant la Casa de les Bruixes, que és la seu del govern valencià a esta ciutat.
1: Les 3 i 4 minuts, Majo Collada a la tècnica, seguim.
0: Les notícies del migdia. Patricia Hort.
1: Mentre fora de les Corts es manifestava el professorat, la vaga indefinida copava la sessió de control al govern. Una sessió bronca, molt bronca, amb molta gestualitat també, en què les senyories han tret fotografies, samarretes i hi ha hagut escridassades contra la consellera. També el president de la cambra ha expulsat algunes persones de l'àmbit educatiu que estaven a la llotja. Tensió als gestos i també a les paraules, al debat amb l'oposició demanant la dimissió de Pérez Llorca i el president recordant el que no es va fer, diu, durant els anys del govern del Botànic i traient pit de capacitat negociadora. Este és un resum del to d'avui.
7: Ustedes quieren reducirlo a cuestión de salario. Primero, preocúpense porque se han subido el salario todos ustedes. Dimita, consellera. Dimita, señor presidente.
8: Mentires. Con el Botánico no hubieron huelgas. Cuatro. I mire, quan parle vostè d'educació i de la nostra conselleria, ja ves la boca. Si no té projecte, váyase, senyor Llorca. Ahora se posicionan como los mayores defensores del sector educativo. Pero son los mismos que negaron las subidas salariales por 5 veces seguidas a los profesores durante 8 años.
9: La gran parte de esta huelga lo que está mostrando es la incompetencia de ustedes en 8 años en el gobierno.
10: De no haber hecho... De no haber hecho, lo dicen los manifestantes, no lo digo yo. Sin vegades les van demanar augment de salaris. I les van dir que no. Vostès i vostès les van dir que no. Moratros, a la primera que volta que ho han demanat, ahí tenen. La millor oferta d'Espanya per als mestres i per als professors.
1: Lola Olivera ha seguit la sessió de les Corts.
11: Ha sigut una de les sessions més tenses des que Pérez Llorca és president de la Generalitat. L'esquerra l'acusa de privilegiar els col·legis de l'Opus mentre es descarten les reivindicacions dels docents de la pública. El president contesta que una part d'esta vaga és política i els acusa directament d'estorar el carrer en l'educació per tapar la corrupció. Dins de l'hemicicle s'ha produït este moment tens des de l'andana.
12: Ruego a los servicios de la cámara que desalojen.
11: L'han protagonitzat dos docents que tiraven bitllets amb les cares de Pérez Llorca i de la consellera Carme Ortí. Han sigut desallotjats d'esta sessió de control tensíssima, on socialistes i Compromís també acusen el president de criminalitzar mestres i professors, dient que són uns peseteros quan per cada dia de vaga perden 200 euros, mentre ell contesta que l'oferta econòmica que els han llançat és immillorable i assegura que ara mateix a les escoles hi ha patis amb xiquets i professors que no els poden atendre, mentre, diu, assegura política de mà estesa, però el vencer, les negociacions ara estan en punt mort.
1: I la investigació de l'Audiència Nacional a l'expresident Zapatero remou l'actualitat política un dia més. El Partit Popular ha anunciat una ofensiva al Senat. Els socialistes es mouen entre la defensa del seu llegat i el respecte a la presumpció d'innocència, però alhora reconeixen que és un cop dur. I en paral·lel, els socis de govern de Sánchez reclamen que tot s'aclarisca al més pronte possible, José.
6: Sí, la clau està en eixe 2 de juny, que és la data marcada per la compareixença de Zapatero a l'Audiència Nacional. Sumar vol esperar, però el descarta trencar amb el govern. Pablo Agustindo.
13: Que se conozca la verdad de todo y que se haga con total transparencia y con celeridad.
6: I confiança en la justícia i en la presumpció d'innocència per part dels socialistes, mentre que el Partit Popular insistís en la pressió i anuncia noves compareixences al Senat. Isabel Rodríguez, ministra d'Habitatge, Alicia García, PP.
14: La confiança de la presumpció d'innocència, pues yo mantengo mi confianza en el presidente Zapatero.
15: Todo un expresidente del gobierno imputado. Zapatero, el mentor, el padrino de Sánchez, liderando una trama criminal.
1: I important sentència del Suprem sobre el trasbassament. Tajo Segura que desestima el recurs que havia presentat el sindicat de regants contra els cabals ecològics i que obri, per tant, la porta perquè el Ministeri puga canviar les regles en matèria hidrològica. Delegació d'Alacant, Pilar Llorca, bona vesprada.
16: L'alt tribunal ha desestimat el recurs contenciós administratiu interposat per el sindicat central de regants de l'aqueducte Tajo Segura, l'ESCRAT, contra la revisió del pla hidrològic de la demarcació del Tajo, en concret contra els cabals ecològics mínims, és a dir, la quantitat límit intocable per a garantir els ecosistemes. Per al president del sindicat de regants, Lucas Jiménez, una decisió que diuen és política.
17: Però no aceptamos la injusticia que supone lo que motivó el recorte del trasvase y que fue una decisión política.
16: El recurs assegurava que hi havia una voluntat política de posar fi al trasbassament Tajo Segura i que això es volia aconseguir per mitjà de determinació de cabals mínims per al Tajo, que se n'anirien augmentant de forma progressiva. La sentència dona suport, per tant, als cabals ecològics aprovats en 2023 i considera que han de prevaldre sobre altres usos de l'aigua, llevat del destinat a l'abastiment humà, i és una poalada d'aigua freda contra els interessos del regant del Baix Segura. José Vicente Andreu, president d'Asaja.
18: És una piedra más en el camino, es una amenaza más que se cierne sobre el futuro de la agricultura de Alicante y del Levante español, pero eso no quiere decir que nos vamos a rendir.
1: Són les 3 i 10 de la vesprada. Anem amb la previsió de l'horatge. Antonio Sánchez.
19: Bona vesprada. Avui el termòmetre torna a pujar. Les màximes es trobaran per damunt dels 30 graus al prelitoral i a l'interior, però sobretot en punts de baix i fondalades. Així que les comarques més afectades per esta calor, el Camp de Túria, on el termòmetre arribarà als 32, també els Serrans, el Racó de Mus, cap a la Vall de Cofrensallora, la Costera, la Ribera Alta, punts de la Vall d'Albaida i també Baix Segura i Baix Vinalopó. Cap al litoral, temperatures més baixes, entre els 24 i els 27 graus. I cap als ports i l'Almestra també es mantindran entre els 26 i 28 graus. Volem una jornada amb sol en pràcticament tot el territori, amb alguns núvols baixos ancorats cap al nord, cap al litoral, però la resta gaudirem d'un cel blau i també d'ambient estable. Els pròxims dies torna a pujar lleugerament la temperatura, passarem dels 32 graus en algunes comarques i veurem com aquesta situació es mantindrà el cap de setmana. Tot això encara amb sol en el cel.
0: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
20: Vols viure una nit diferent? El dissabte 23 de maig, el Museu de Prehistòria de València obre fins la matinada. Descobreix una exposició sobre Egipte, recorre les col·leccions de prehistòria valenciana i participa en els tallers de jeroglífics i escriptura ibèrica. No t'ho perdes. Més informació al web del museu. Diputació de València.
21: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el Districte Únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
22: L'Etno presenta l'exposició La Mar Èpica, una mostra de fotografies de Jesús Navarro sobre la pesca de l'almadrava feta pels pescadors de Benidorm. Un tipus de pesca de la tonyina referent per tot el Mediterrani. La Mar Èpica en l'Etno. Centre Cultural La Beneficència, Diputació de València.
0: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
1: El sobrenim comptant amb les negociacions en l'aire i la continuïtat de la vaga indefinida, l'ambient entre el sector educatiu i la conselleria és tensa al màxim. Les concentracions de protesta s'han traslladat a la porta avui de les Corts, coincidint amb la sessió de control al president de la Generalitat, i on també ha acudit la consellera del RAM, Carmen Ortí. Demanen seguir amb el diàleg i, en cas contrari, volen que es produïsquen dimissions. Patricia Ramírez, bona vesprada. La pregunta és, i ara què passarà?
23: Eixa és la qüestió. El que de moment, Patricia, sí sabem és que la vaga continua i amb ella es tensa l'acord entre els educadors i l'administració. 8 de cada 10 professors rebutgen acceptar l'última proposta de la conselleria. Mercè Gil, mestra de primària al Col·legi Mediterrani.
24: I no se cumple ni un 5% de lo que hemos solicitado.
23: I això de moment ha deixat en punt mort el diàleg amb els sindicats. Marc Candela, coordinador d'acció sindical de l'STPB, i Anna Ferrer, professora de secundària de l'Institut Camp de Morvedre.
3: El conflicte continua, que no hem arribat a un acord i que per tant, cal reobrir aquest acord i aquesta negociació.
25: Lo único que queremos es que esto acabe y que se nos dignifique la profesión.
23: Sense data per a una nova reunió que permeta seguir negociant, el professor ha demanat la implicació del president de la Generalitat.
3: Que intervinga el president. I si no, pues ja saben el que han de fer. Si no poden solucionar el conflicte en educació, pues que se'n vagin.
23: I la consellera d'Educació, Carmen Ortí, arreplega el guant i confirma que la porta per arribar a un consens continua oberta.
26: Esta administración va a seguir trabajando para que el acuerdo se cierre cuanto antes.
23: Ara falta per concretar quan es reprendrà el diàleg i en quines condicions.
1: Bé, en eixir de les Corts, el president de la Generalitat s'ha trobat en un grup de directors de col·legis que anaven a presentar els escrits amb les seues dimissions, que li han reclamat que tornen les negociacions. Pérez Llorca ha dit que està disposat a tornar a seure quan vulguin i els ha dit també que cal buscar els punts d'acord. Este ha sigut part de la conversa.
27: Tampoc ho he anat a demanar en ultimàtum. O sea, me refereixo,
28: no hi ha cap ultimàtum. Ni l'ha hagut mai. Caso és molt dialogar complicat. No hi ha ultimàtum.
29: Hi ha que intentar parlar i arribar a un entendiment. Jo estic, tinc ganes d'arribar a un entendiment.
1: I en paral·lel, el professorat de la formació professional també s'ha manifestat avui contra les retallades que han patit en este curs tant en plantilla com en cicles.
6: Sí, denuncien que la conselleria ha retallat un centenar de cicles de formació professional públics en favor de cicles de centres privats que han augmentat en l'actual curs escolar. Demanen també poder estar en la taula de negociació amb la conselleria. Rubén Martínez, professor de FP.
30: No s'està negociant sobre FP, només la SEMI s'ha negociat. Volem estar en la taula i que la FP es posi en valor. Reclamem que no es privatitzi en coberta que tenim perquè s'estan reduint molts cicles i formem part del teixit empresarial bàsic i clau de la Comunitat Valenciana.
1: Bé, ja saben que la vaga arriba a les portes d'un final de curs. Això crea incertesa entre les famílies i l'alumnat, famílies que han demanat, Àngel Hernández, una reunió amb la Conselleria d'Educació.
31: Sí, la Confederació d'AMPES Gonzalo Anaya demana una reunió urgent amb la Conselleria d'Educació, o millor dit, torna a demanar-la. Elisabet García és portaveu d'esta plataforma de famílies.
32: Quan demana ja tres voltes, i encara estem esperant que mos atenga. Lo que volem és que senta a les famílies. També són part de la comunitat educativa i una part molt important.
31: Majoritàriament, les AMPES donen suport a les reivindicacions del professorat. Dit això, hi ha preocupació perquè el curs s'acaba.
32: N'hi ha preocupació, clar que sí, s'està acabant el curs, no n'hi ha avaluacions, n'hi ha mestres que sí que estan acordant en els alumnes de tal dia, tal hora, fem l'examen perquè això n'hi ha que acabar-ho, però n'hi ha altres que estan de vaga.
31: Avaluacions per fer en el punt de mira y també temari sense acabar.
33: Nosotros no podemos asistir a los exámenes para poder remontar.
34: La incerteza de no saber també si penjaran las notas.
35: No nos dará tiempo para completar el temario.
36: Con esta situación están perdiendo clases y materia.
31: Matèries pendents en una vaga pendent de resoldre's que dura ja 9 dies.
0: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
1: Bé, i aquesta vaga educativa ha monopolitzat la sessió de control al president de la Generalitat, a les Corts, una sessió molt bronca, com deien, tensa, amb la bancada de l'esquerra demanant la dimissió de la consellera d'Educació, Carme Monteagudo.
2: El president de la Generalitat ha tret pit.
4: Hemos hecho la oferta educativa más ambiciosa y mejor económicamente hablando de todas las comunidades autónomas de España. Reducción progresiva de ratios, simplificación burocrática, actualización de plantillas, mejora de infraestructuras.
2: Mentre els socialistes posen nota a este primer examen, José Muñoz es el seu síndic.
5: El consell i usted en primera persona ha suspendido.
2: A partir d'ahí, billets en la cara de Llorca.
5: No hay dinero para la educación pública, pero han incrementado los salarios para los altos cargos.
2: I Zapatero, que no ha tardat a eixir a l'hemicicle. Escoltem Juanfran Pérez Llorca.
4: Agitan la calle con la educación para esconder las vergüenzas de la corrupción.
2: Una reflexió a la qual se suma el síndic de Vox, José María Llanos.
4: Perjudican a los alumnos y sus familias incendiando las calles, intentando ganar lo que el pueblo no les da.
2: Sesió aspra. Escoltem Joan Baldoví, síndic de Compromís, i la resposta del president de la Generalitat.
7: Té el carrer en flames i vostè i el seu govern pareixen l'orquestra del Titanic, tocant el violí i dient bobaes.
4: Si no té projecte, vaja-se'n, senyor Llorca. Soles 5 mesos de president, he fet una oferta molt senyor millor Baldoví, que 8 anys vostès governant.
2: Llorca insistís a obrir la mà als sindicats.
1: Això de cara al president Llorca, però la consellera d'Educació ha sigut també protagonista de la sessió de control. L'oposició li ha preguntat, també ha demanat la seva dimissió, Carme Ortí, i ha recriminat a un diputat socialista incitar a l'odi contra ella per compartir en xarxes una imatge de les protestes amb una guillotina. Pep Sastre.
8: El focus ha estat avui posat a les Corts en la consellera d'Educació. Amb la vaga com a rerefons, l'oposició l'ha interpel·lada demanant la seva dimissió. Un dels que ho ha fet és el diputat socialista José Luis Lorenz.
9: Senyor Pérez Llorca, va fer dimitir a la consellera per la seva incapacitat? És una vergonya.
8: La consellera li ha contestat preguntant-li per la fotografia que ell ha compartit en xarxes. Una foto de la protesta amb una guillotina i un cap decapitat. Escoltem Carmen Ortí.
10: Està incitant clarament a la violència contra la meva persona. No pot estar publicant això en les seues xarxes, al·ludint a defensar el seu dret.
8: Els crits demanant la dimissió de la consellera s'han repetit durant la sessió. I ha tingut el moment més tens amb la protesta de dos professores des de la tribuna. Han tirat papers simulant bitllets amb el rostre de la consellera i el president de la Generalitat i han sigut expulsades pels servicis de la cambra.
1: I la imputació de Zapatero, de l'expresident del govern d'Espanya, continua rebolicant la política nacional. Els socialistes insisteixen a tancar files al voltant de la figura de l'expresident. De la mateixa manera, els socis d'investidura demanen que s'aclarisca tot el més pront possible i el Partit Popular condiciona una moció de censura al suport precisament d'aquests socis de Sánchez que no, de moment, estan per la labor. Vanessa Gregori.
23: Els socialistes defenen el seu llegat. José Manuel Álvarez, ministre d'Afers Exteriors.
11: Des de la paz frente a la lacra del terrorismo hasta las leyes de igualdad de género, de dependencia.
23: Y el respecte a la presumpció d'innocència, Isabel Rodríguez, ministra de Vivenda.
12: La confianza de la presumpció d'innocència, pues yo mantengo mi confianza en el presidente Zapatero.
23: Defensen l'actitud de l'expresident Emiliano García Page, president de Castella-La Mancha.
13: Va a colaborar con la justicia, esa es la actitud.
23: Els socis de l'executiu descarten trencar el pacte, però demanen transparència. Pablo Bustunduy, ministre de Consum i diputat de Sumar.
14: Que se conozca la verdad de todo y que se haga con total transparencia y con celeridad.
23: Ayuso apunta a Pedro Sánchez.
15: Aquí se está juzgando corrupción y Zapatero es el padrino del sanchismo.
23: I el Partit Popular anuncia una ofensiva total en la Comissió d'Investigació de la SEPI. Citarà a declarar, entre altres, la secretària de Zapatero i l'exministre José Luis Escrivá. Alicia García.
16: Para seguir destapando todo aquello que el gobierno de España y Sánchez quieren esconder.
23: Els populars deixen la pilota d'una possible moció de censura que exigís Vox en mans dels socis d'investidura de Sánchez. El dia clau, el 2 de juny, quan Zapatero compareixerà en l'Audiència Nacional.
1: I precisament a Zapatero s'ha referit Víctor del Dama avui a l'Audiència Nacional on ha acudit a declarar per una branca del cas Koldo. Madrid, Guillem Lizalde, que ha transcendit esta declaració.
17: Efectivament, el presumpte comissionista ha suggerit que l'expresident Zapatero
3: usava telèfons mòbils d'un sol ús, però no ha oferit més detalls ni ha sigut repreguntat per esta informació que ha deixat caure. Pel que fa a la seva declaració com a investigat, Aldama ha apuntat de nou l'expresident canari i actual ministre Ángel Víctor Torres. Segons ha declarat, va demanar a través de Coldo una comissió de 50.000 euros pels contractes de mascaretes. D'altre costat, Aldama ha desvinculat l'expresidenta balear i actual presidenta del Congrés, Francina Armengol. Diu que no li consta que demanara cap comissió.
1: A Dolores, avui s'ha viscut un colpidor minut de silenci per les dues víctimes mortals per l'últim cas de violència masclista a la Comunitat Valenciana. Desenes de persones s'han sumat a l'acte. Pere Conca, Alacant.
6: I tot mentre es van coneixent els detalls de la investigació. Com avança l'alcalde de la localitat, Joaquín Hernández.
17: Ambas víctimas, la madre y el hijo, estaban en sus camas, sus respectivas camas, con una sábana por encima y con un tiro. Eso me atrevo a decir y digo alto y claro que estaba premeditado.
6: Els cossos de les víctimes i de l'agressor es van descobrir companys de l'atacant vora les 10 del matí. Ningú va sentir els tirs mortals. Procedien de l'arma reglamentària de l'agent de la Guàrdia Civil, que es va suïcidar posteriorment. Ara s'investiga el motiu del fatal desenllaç, que segons alguns mitjans podria deure's a un enfrontament entre el pare i el fill per una investigació policial en la qual estava immers el xic de 24 anys. Escoltem Manuel Pineda, subdelegat del govern a Alacant.
18: Esto de momento lo tiene en sus manos el juez, que todavía me parece que estaba para pasar juicio, pues ya el pobre pues ha fallecido y me imagino que se archivará ese expediente.
1: I este matí, la Generalitat ha clausurat el punt de recollida de deixalles de la Dana a Paiporta.
19: Sí, és una de les localitats més afectades per la barrancada, ja ho saben, un tancament que ha acabat amb la gestió de residus després de més d'any i mig. Durant tot este temps s'han arreplegat 70.000 tones de residus per un valor de 58 milions d'euros. Vicente Martínez Mus és el conseller d'Infraestructures.
20: Bé, doncs un dia feliç, conforme plegat, i ho dia l'alcalde, no? Que ganes teníem de veure això avui dia per fi. Si ho fem en proporció i veiem el que significa, equival a 24 anys de residus de Paiporta. 24 anys de lo que genera residus de Paiporta s'han eliminat durant este temps.
0: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
21: ¿Por qué no deberías echarte crema solar? Pues primero porque son químicos perjudiciales, repletos de disruptores endocrinos, sustancias cancerígenas y alérgenos.
1: Bé, són negacionistes dels perjuís del sol i han proliferat missatges d'estos en les xarxes socials. Posen en dubte l'eficàcia de les cremes de protecció solar, una moda que té com a protagonista, de fet, el futbolista Marcos Llorente, que ja saben que té una legió de seguidors i, per tant, preocupa els experts en dermatologia. Txelo Jimeno.
22: Des de l'àmbit de la dermatologia es desmenteixen estos missatges. Preocupa l'efecte que l'opinió negacionista d'estos personatges populars com el futbolista Marcos Llorente pot tindre en la població poc informada. Ho explica el cap de dermatologia de l'Hospital La Fe de València, Rafael Botella.
24: Preocupan porque es que tienen una forma de llegar a la gente que es a lo mejor mucho más rápida e inmediata y a una parte de la población que a lo mejor no se informa de otra manera.
22: Perquè està demostrat amb estudis i investigacions que l'exposició al sol continuada i sense protecció té conseqüències sobre la pell.
24: Cuando tienes tumores de piel y analizas el ADN de esas células, te das cuenta de que tiene esa firma, esa alteración característica de la luz ultravioleta derivada del sol.
22: Els consells d'experts per aprendre el sol.
24: Ponerse un fotoprotector adecuado, es decir, desde luego a partir de marzo, abril, un 50, con un factor de protección solar de un 50 y evitar las quemaduras.
1: Cuba vigila amb atenció un portaavions nord-americà que navega ja a prop de les seues costes i ho fa davant la possibilitat que els Estats Units facin amb Raúl Castro el mateix que amb Nicolás Maduro, després de la fiscalia que l'haig acusat d'assassinat com a màxim responsable viu de la revolució cubana. Marian Company.
25: Jo fa, Patricia, per un cas que va passar fa 30 anys, la mort de quatre nord-americans de l'organització que ajudava a arribar als Estats Units els que fugien de la dictadura. Mort que hauria ordenat en un àudio filtrat ara, on se'ls han donat l'ordre d'abatre els avions abans de que arriben a l'illa. L'acusació ha sigut molt ben rebuda per l'exili cubà a Miami. El govern cubà acusa Washington.
26: Cuba condena la canalla acusación.
25: I promet resistir. Escoltem el viceministre d'Exteriors.
27: Se topará con una resistencia feroz del pueblo cubano.
25: Donald Trump va més enllà i anuncia que estan alliberant Cuba sense que siga necessari, afit, arribar a l'escalada militar.
1: Israel ha ordenat la deportació dels tripulants de la flotilla, entre els que hi ha 44 espanyols i almenys dos valencians. Carme Pastor.
2: Els primers membres de la flotilla deportats, Patricia, han denunciat de seguida la política continuada d'abús i humiliació per part d'Israel des que es van abordar en aigües internacionals.
4: Un pozo del terror, eh?
2: Com un lloc de terror, descriu un activista italià, els contenidors on els tingueren a pa i aigua i on assegura es colpejaren de manera salvatge. Part del que han patit ha fet la volta al món gràcies a les imatges compartides amb orgull pel ministre de Seguretat Nacional israelià, l'ultranacionalista Ben-Gvir. Vídeos que han desencadenat una crisi diplomàtica amb queixes d'arreu del món pel tracte vexatori als activistes. L'actitud del ministre també ha originat un conflicte intern al si del govern de coalició que lidera Netanyahu i ha activat la ràpida deportació dels 438 tripulants de la flotilla. Als 44 espanyols, entre els que hi ha almenys dos valencians, els han traslladat a Turquia des d'on volaran 8 de tornada a casa.
1: I l'Iran ha obert la mà a l'estret d'Hormuz i deixa passar 26 petroliers i mercants durant les últimes hores.
19: El trànsit en esta ruta clau, per on passa el 20% del petroli mundial, s'havia detingut quasi per complet des que comença la guerra. Això està en l'origen d'una crisi energètica que colpeja l'economia global.
1: I atenció a aquesta història perquè una emissora local britànica, Radio Caroline, ha anunciat per error la mort del rei Carles III durant la seva programació habitual.
5: This is Radio Caroline. We have suspended our normal programs until further notice.
19: Este missatge gravat es va emetre tres vegades seguides, després es va emetre l'himne oficial del Regne Unit i una programació extraordinària. No va ser fins a 16 minuts després quan l'emissora va reaccionar i va tornar a la normalitat. La direcció ha demanat disculpes i ho ha atribuït a una errada informàtica.
1: Des de logo un malson per a qualsevol periodista o tècnic de la ràdio. Seguim. La música d'Aitana. Cues hores abans del concert, cues de superestrella, com diu la seva cançó. L'artista catalana aterra al Roig Arena esta nit i demà i molts dels seus fans han passat la nit a les portes del recinte. Paco Morrió.
7: Els primers seguidors de la cantant arribaven així a l'esplanada del Roig Arena al voltant de les 4 de la matinada. A pesar del calor que fa en estos moments, d'ací no es mou ningú, hi haurà en estos moments un centenar de persones, joves en la seva immensa majoria, encara que hi ha alguna que altra mare que acompanya a la seva filla, que és seguidora. Molta expectació, queden encara moltes hores, però tots volen veure de prop, en primera fila, el més pronte possible, a la cantant catalana.
8: Somos los primeros de la cola d'Aitana y nos hemos despertado a las 4 de la mañana.
9: Nosotros venim des de la Vall d'Uixó i portem així des de les 11 del matí.
10: Y hay que disfrutar desde la primera fila.
11: Nosotros llevamos muchos años siguiéndola desde que está en Operación Triunfo y ver cómo ha podido crecer y ver que llena dos estadios dos días seguidos es un orgullo.
28: No le importa estar con una superestrella.
1: La superestrella d'Aitana, que té actuació esta nit. Nosaltres posem punt final a este temps de notícies i tornem demà més i millor, com sempre. Recorden, a les 4 actualitzem informació, però sempre poden estar informats a través del nostre web. Adeu.
29: Solo quiero conocerte un poco más.
30: Som a punt.
31: Vols viure una nit diferent? El dissabte 23 de maig, el Museu de Prehistòria de València obre fins la matinada. Descobreix una exposició sobre Egipte, recorre les col·leccions de prehistòria valenciana i participa en els tallers de jeroglífics i escriptura ibèrica. No t'ho perdes. Més informació al web del museu. Diputació de València.
32: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
30: Som la veu de tots. Som Apo.
33: Hola, com estan? Són les 3:30. És moment de que parlem d'economia.

0: L'última referència que tenim és la del quart trimestre del 25, que presentava un mínim positiu del 0,2. Ara esperen arribar almenys al 0,3% de creixement. Algo és algo.
1: Esperem, exacte, algo és algo. Mm.
0: I també tindrem, per part d'Alemanya, l'índex de confiança del consumidor, mentre que al Regne Unit ens donaran informació de l'evolució de les vendes minoristes d'abril, i l'última referència que n'hi ha sí que és un creixement positiu del 1,80 al mes de març. Torna, per exemple, també un nou índex de confiança del consumidor de la Universitat de Michigan als Estats Units i la previsible caiguda de 48 punts si és que l'economia nord-americana també té que patir esta coyuntura internacional.
1: Exacte.
0: I només recordar que, per exemple, de cara a la setmana vinent tindrem activitat interessant a Fira València. Tindrem esdeveniments vinculats a logística i internacionalització. L'IBEX, el veig que arrencava en 18.000 punts, però ara es baralla entre els de 7.960, i el barril de Brent, que arribava a baixar al migdia a $104, està una altra volta en 108 per a ell.
1: Jornada de correcció pel que fa a l'IBEX, torna a créixer el preu del barril Brent. Sí. Pere Ferrer, moltes gràcies.
0: Madonna. M'ha donat temps a tot.
1: T'ha donat temps a tot, en efecte. Gràcies, demà parlem. Vinga. Bona vesprada.
0: Adéu.
1: I ja saben que com cada dia, d'ací a uns minutets, comença la vesprada de punt amb Gemma Juan d'en Ximo Rovira, que ja el tenim per ací. Com estàs, Ximo?
2: Molt bé, preparats per a compartir amb vosaltres una vesprada en la que anem a xerrar amb l'autora de Tavernes, Maite Aparici. Ha fet un llibre molt interessant en converses amb persones del cercle més íntim de l'enorme Umberto Eco. El llibre se diu Umberto Eco Desclassificado. Conta moltes anècdotes del mestre.
1: Sí.
2: Com, per exemple, que ell pensava que... això és real, conta Maite.
1: Sí, sí, sí.
2: Abans de fer una maqueta d'espoi. Ell pensava que era la reencarnació de Fred Astaire.
1: Ah, ell pensava que ell mateix.
2: Sí, sí, sí, d'ell mateix. O, per exemple, en Nadal es disfressava de monjo. Tenia aquestes coses.
1: Tenia cosetes, no? Tenia... Que te sorprenia,
2: sí.
1: Te sorprenia.
2: I, molt bé. Diu, i el testament va dir, vale, jo quan me muiga, la gent així al meu voltant, vot de silenci, no se pot parlar res de lo que hem fet en 10 anys.
1: 10 anys.
2: Per si prescriu alguna cosa. Bueno, i també el pensament del mestre, per descomptar, parlarem del gran Umberto Eco.
1: Quina meravella.
2: Una història d'amor entre dos dones als anys 60 a Espanya, temps de molta repressió. Per a l'amor entre dones, homes, i en repressió en general. Cel meu, infern teu, una pel·lícula ADN valencià que es preestrena a Cines Lis amb Tània Fortea, Sandra Cervera i Víctor Palmero. Tremendos actors i actrius valencianes. Estaran amb nosaltres, sí, sí, per estrenar a Cines Lis. Susana Golf ens porta, parlant de cine, tot el glamour del Festival de Cannes. Sembla increïble que Joan Collins, la roïna de Dinastia, tinga 92 anys i siga una de les que més fort ha xafat en la catifa roja, per exemple, de Cannes. O Jane Fonda mateixa, en 83 o 84 anys. En fi, tremendo. Té
1: classe,
2: Susana Golf, tot el glamour. Sí, la classe, això no s'acaba mai. La nostra nutricionista Clara Llorenç es parlarà dels bus mites, per exemple. Més sues, més greix cremes?
1: Uf, clar, això és un tema, no? Perquè...
2: Resposta curta, no. Que ho expliqui Clara Llorenç, perquè... No, perquè tenia un poc de trampa la cosa. Resulta que no, ella ens ho explicarà. Per exemple, si t'antoixa xocolata, o jo què sé, o un plàtan. Sí. Un plàtan, ai, és que em falta potassi. Xocolata, ai, em faltarà magnesi.
1: Ah,
2: resposta curta, tampoc.
1: Tampoc.
2: No, per què? També ho explica ella, que sap de coses. I Mar Hernández se n'anirà a Xest a contar-nos tot el que hi ha al voltant d'un festival de grafitis.
1: Mira.
2: Una mostra també d'art
1: urbà.
2: Una meravella. Urbà, i que no necessàriament ha de ser un art, diguem, reivindicatiu o salvatge, que també, o punky,
1: sí, sí, correcte,
2: sinó que bueno, poden ser expressions artístiques d'altíssim nivell. Mar Hernández ens ho conta tot. I també en el temps d'economia parlarem de la crisi dels fertilitzants.
1: Bueno, temacle, t'avisaré.
2: Clar, hi haurà que sembrar. Si volem collir, hi haurà que sembrar.
1: Però en quines condicions anem a fer-ho? Com es va quedar el camp?
2: Com femem si no hi ha fertilitzants?
1: Ahí anem. En fi, moltes gràcies, Ximo, de seguida vos escoltem. Nosaltres acabem així, este cadena de valor, però tornem demà.
3: Tornarem demà, Javi. Un programa de la vesprada molt interessant que ens espera. Nosaltres demà, divendres, tancarem setmana a les 3:30 a la vesprada.
1: Adéu, fins demà. Bona vesprada.
3: Adéu.

0: Són les 4.
1: A punt. Notícies.
0: Comencem a les Corts, des d'on el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha llançat un missatge als sindicats per a continuar dialogant i arribar a una entesa que posi fi a la vaga indefinida que va començar fa 9 dies a l'ensenyament públic no universitari. Alejandro Molés.
2: Segons el cap de l'executiu valencià, la conselleria del RAM ha presentat l'oferta educativa més ambiciosa de tota Espanya, una oferta que els sindicats han rebutjat per insuficient.
3: Les portes obertes per al diàleg. Hemos hecho la oferta educativa más ambiciosa y mejor económicamente hablando de todas las comunidades autónomas de España. Reducción progresiva de ratios, simplificación burocrática, actualización de plantillas, mejora de infraestructuras.
2: Continuem a l'escorxo, on avui també s'han viscut moments de tensió, ha sigut quan des de la tribuna de convidats tres persones han demanat la dimissió de la consellera d'Educació i han exhibit jupetins grocs amb lemes de la vaga. Este és el moment.
4: Ruego a los servicios de la cámara que desalojen.
2: I en eixir de l'escolta, el president de la Generalitat s'ha trobat amb un grup de directors de col·legis que anaven a presentar els escrits amb les seues renúncies, les seues dimissions. Tots ells li han reclamat que tornen les negociacions i el cap del Consell els ha dit que cal buscar la fórmula per tal d'aconseguir l'acord. Escoltem part de la conversa.
5: Tampoc ho hem de demanar en ultimàtum. O sea, me refereixo,
6: no hi ha cap ultimàtum. Ni l'ha hagut mai. A dialogar no hi ha ultimàtum.
7: Hi ha que intentar parlar i arribar a un entendiment. Jo estic, tinc ganes d'arribar a un entendiment.
0: Així les coses, un dia més han continuat les protestes al carrer dels docents amb concentracions a València, Alacant i Castelló, on han acudit milers de persones. Rubén Dempere.
8: Sí, al cap i casal, avui les protestes s'han focalitzat tant a l'interior com a les portes de les Corts, amb l'assistència de molts professors de formació professional. Escoltem un d'ells i les seues reivindicacions, li diuen Rubén Martínez.
9: No s'està negociant sobre FP, només la SEMI s'ha negociat. Volem estar en la taula i que la FP es posi en valor. Reclamem que no es privatitzi en coberta que tenim, perquè s'estan reduint molts cicles i formem part del teixit empresarial bàsic i clau de la Comunitat Valenciana.
8: Mentrestant, a Alacant i a Castelló, les concentracions han tingut lloc a les seus de la Generalitat. En el cas d'Alacant, 5 columnes de mestres han confluït en la Casa de les Bruixes. Demanen que la conselleria s'assente a negociar i confirmen que molts equips directius han començat ja a presentar la dimissió. Escoltem primer des de l'STPB Rubén Navas i després Carmen Soria, de Comissions Obreres.
10: La consellera ahir ens va dir o plata o plomo. Nosaltres volem dir que volem negociar i que no anem a acceptar cap chantatge.
11: Sí, nos han anunciado muchos equipos directivos su dimisión. Algunos están recibiendo presión, pero lo van a hacer igualmente.
8: A Castelló continuaran les mobilitzacions esta vesprada amb una manifestació per l'escola pública convocada a les 7. I per a este dissabte els sindicats de docents han convocat una gran manifestació unitària que recorrerà el cap i casal. Eixirà a les 6 de la vesprada des de la plaça de Sant Agustí i recorrerà el centre de la ciutat.
0: Continuen un dia més les reaccions a la imputació de l'expresident del govern José Luis Rodríguez Zapatero per part de l'Audiència Nacional. Xavier García del Valle.
12: Sí, el PP ha anunciat una ofensiva al Senat, mentre que els socialistes es mouen entre la defensa del llegat de Zapatero i el respecte a la presumpció d'innocència, tot i que reconeixen que la seva imputació és un colp dur. Escoltem primer la senadora popular Alicia García i després la ministra d'Habitatge Isabel Rodríguez.
13: Todo un expresidente del gobierno imputado. Zapatero, el mentor, el padrino de Sánchez, liderando una trama criminal.
14: La confianza de la presunción de inocencia, pues yo mantengo mi confianza en el presidente Zapatero.
0: Més assumptes, el sindicat central de regants de l'aqueducte Tajo Segura apela a la via política perquè se solucione el problema dels cabals ecològics del trasbassament. Ho fan després que el Tribunal Suprem hagi rebutjat definitivament el seu recurs contra la regulació que ha establit el govern central.
2: La sentència del Suprem, contra la qual no caben recursos, dona suport als cabals ecològics aprovats el 2023 i considera que han de prevaldre sobre altres usos de l'aigua, llevat això sí del destinat a l'abastiment humà. Els regants diuen que acaten la decisió del Suprem, però la consideren inassumible i demanen als polítics que troben ja solucions a les retallades en l'enviament d'aigua. Escoltem la indignació del president del sindicat, Lucas Jiménez.
15: No es posible ese recorte, no en la situación en la que estamos, no sin provocar muchísimo daño a las estructuras económicas de estas regiones. Es una locura que hay que parar. Es una locura que afecta incluso a la desalación. No están las impulsiones, no están las fotovoltaicas, no hay nada de lo que prometieron. Si no hay agua del trasvase, no hay agua desalada. Por lo tanto, esa locura no la vamos a tolerar y vamos a seguir denunciando esto para que los políticos reviertan esta situación.
0: El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha dictat dues sentències per les quals desestima els recursos plantejats per la Plataforma per la Llengua i el PSPB de Castelló.
8: Van presentar recurs contra el decret del Consell que va aprovar el canvi de denominació del municipi, que estava només en valencià, per la seva forma bilingüe. La nova toponímia en valencià, Castelló, i en castellà, Castellón, va ser aprovada pel ple de l'Ajuntament d'ara fa dos anys i refrendada uns mesos després pel govern valencià.
0: Més assumptes, en este cas en la crònica de successos a Galícia, a la província de Coruña, la Guàrdia Civil investiga la mort d'una xiqueta de dos anys a la localitat de Brión després de quedar-se hores dins d'un cotxe.
12: La principal hipòtesi apunta que el pare la va deixar oblidada durant la jornada laboral i la mare la va trobar després de passar 6 hores tancada en el vehicle. Quan els servicis sanitaris van arribar, la xiqueta estava en parada cardiorrespiratòria i va morir. Tot apunta a un colp de calor com a causa de l'alta temperatura.
0: I a casa nostra, a la localitat de Dolores, al Baix Segura, s'ha guardat un minut de silenci en record de Marisol, de 51 anys, i del seu fill Alberto, de 24, víctimes del crim masclista de dissabte passat perpetrat per un guàrdia civil, home i pare de les víctimes que després del doble crim es va llevar la vida amb la mateixa pistola.
2: El minut de silenci s'ha fet davant les portes del consistori de Dolores. El seu alcalde, Joaquín Hernández, ha convocat per a demà divendres a l'est de la vesprada una manifestació com a mostra d'unitat, respecte i compromís col·lectiu davant de la violència masclista. Segons l'alcalde de Dolores, el doble crim estava premeditat.
16: Ambas víctimas, la madre y el hijo, estaban en sus camas, sus respectivas camas, con una sábana por encima y con un tiro. Eso me atrevo a decir y digo alto y claro que estaba premeditado.
0: I a l'exterior destaquem que els Estats Units han desplegat al mar Carib el portaavions Nimitz 24 hores després d'anunciar la imputació del líder cubà Raúl Castro.
12: Sí, el Nimitz és un portaavions de propulsió nuclear i arriba directament d'intervindre com a suport en la guerra de l'Iran i en el control de la pirateria a Somàlia. La seva aparició ara al Carib s'interpreta com un acte més d'intimidació contra el règim cubà després d'eix acusació contra l'home fort, Raúl Castro. Tot i que Donald Trump ha dit en les últimes hores que no caldrà una escalada armada contra l'illa, el paral·lelisme amb l'operació contra Venezuela i Nicolás Maduro ha posat en alerta les autoritats de La Habana.
0: I en els esports parlem de la Final Four de l'Eurolliga de bàsquet.
8: El València Bàsquet ja està a Atenes i 8 estarà a les Anelles i la pista on demà buscarà un lloc en la final contra el Real Madrid. Este migdia han presentat la Final Four i han parlat dels entrenadors dels 4 equips i un jugador referent de cadascú. L'equip taronja és la revelació del campionat i ja ha fet història. Per a Jan Montero no pesa la inexperiència i estan preparats per assaltar l'OACA.
17: Todo el que aterriza aquí en Atenas para jugar la Final Four tiene que estar ready, ¿no? Creo que nosotros la confianza y la mentalidad que requiere jugar una Final Four, yo creo que la tenemos porque es el trabajo que hacemos día a día. Tanto el entrenador confía en nosotros como nosotros en el trabajo del entrenador y yo creo que por eso sí, no tanto yo sino el grupo completo que está preparado para eso.
0: Una Final Four que podrem viure en el Punta Punta Punt Radio. Ara es queden en la companyia de la vesprada de Punta amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
18: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
19: L'Etno presenta l'exposició La Mar Èpica, una mostra de fotografies de Jesús Navarro sobre la pesca de l'almadrava feta pels pescadors de Benidorm. Un tipus de pesca de la tonyina referent per tot el Mediterrani. La Mar Èpica en l'Etno, Centre Cultural La Beneficència, Diputació de València.
20: Vols que la teua marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
1: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. Apunt Ràdio, de tu a tu.
21: És dijous 21 de maig. Maig que sembla un dijous d'estiu, eh? Mitja Espanya i la Comunitat Valenciana quasi en alerta per calor. Com esteu, quadrilla? Ens fa molta il·lusió compartir tres hores de ràdio amb vosaltres, Gemma.
22: Sí, especialment per tot allò que podem compartir. Connexions en directe, famosos en acció, economia, nutrició, cine, literatura... Jo què sé. Mira, comencem!
23: Mira. Així comença la vesprada d'Apunt amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
21: Avui és que no, ahir les brises deixaven les temperatures i l'ambient més agradós, però avui tenim un dia calor, calor, eh? Demà encara anirà una miqueta més i sembla que desemboca en un cap de setmana assolellat, estable i tranquil, però de temperatures elevades. En qualsevol cas, si es presenten novetats, es preguntarem als companys de l'horatge, que a més avui venen a contar-nos curiositats entorn als eclipsis. Sabíeu que quan s'han produït eclipsis al llarg de la història, la ciència ha pogut fer interessants descobriments? Quins han sigut? Ara ho sabrem.
22: Ara després ho preguntarem. I és de veres que preparats per a la calor estem i també per escoltar els desficacis dels famosos demà de la mà de Susana Gold d'ací no res, així com de les preocupacions, en este cas més serioses de l'economia, amb Javier González, amb el qual seguirem analitzant les conseqüències de la guerra de l'Orient Pròxim avui en dia i per a nosaltres. Ens centrem en l'episodi d'avui, en el programa d'avui, amb els fertilitzants, que segur que venen molts d'aquest trànsit. I està la coseta preocupat.
21: Clar, i és moment de la sembra, i s'ha de sembrar ara, i els fertilitzants estan cars, en fi, què passen els productes del camp. I també avui ens visita la nostra nutricionista de confiança, Clara Llorenç, i s'entren alguns mites de la nutrició. Per exemple, les persones primetes penseu que mengen millor? O la fruita hidrata més que l'aigua? Quan més sues, més greix cremes? Per exemple, si t'antoja menjar xocolata, te falta magnesi? Estos i altres mites seran protagonistes, sabrem si tenen base certa o no. La majoria de les respostes és que no. Pensem que sí, i és que no. Ens ho explicarà Clara per què.
22: Quina curiositat tenim. També presentem una pel·lícula. Avui s'ha presentat a València i està feta per valencians, però aneu nota que recordeu Cel meu, infern teu. I conta la història d'amor entre dos dones al llarg del temps. Sandra Cervera, Víctor Palmero, Tània Fortea, tot un elenc d'actors i actrius valencians meravellosos. També vindrà el seu director, ens visiten, ens la presenten així, i després ja setmana la preestrena oficial.
21: Que tenim moltes ganes de rebre'ls. Una pel·lícula que conta una història d'amor entre dos dones en temps del tardofranquisme, els anys 60-70. Quanta repressió en aquells anys, veritat. I al remat del programa xerrem amb una companya periodista que ha fet un llibre de tavernes, a més, que ha fet un llibre sobre la vida més secreta del gran Umberto Eco. En febrer resulta que fa 10 anys ja que ens va deixar el mític autor del Nombre de la Rosa. I resulta que amics i familiars tenien prohibit parlar de la seva intimitat fins que no passaren 10 anys. Hi ha moltes curiositats al voltant d'Umberto Eco, de com era, i també del seu pensament que coneixerem en el dia d'avui. I comencem la vesprada posant-li color.

0: La vesprada de punt.
1: Ja són les 4 i mitja, tocadetes, 4 i 33, amics d'Emma. Jo no sé vosaltres, però jo soc un clàssic i el dijous sempre el recorde com el dia que hi ha el paper cuixer als quioscos i anaves a comprar en aquella barreja de d'entusiasme, il·lusió, comboi
2: i se feien tertúlies al
1: morbo
2: voltant,
1: també,
2: sabes, no? Morbo, passaves aquelles fotos, o passes aquelles fotos, aquells titulars, poca lletra, que també s'agraï. I els comentaris de les amigues i els amics.
1: Molt, però de tant en tant també un titularon d'aquelles.
2: Té ganxo, un bon titular.
1: Té molt de ganxo. I com això era el dia, sempre ha sigut el dia de les revistes, ara que les revistes estan, bueno, és tot el tema editorial i és que estan, bueno, més que un poquet de capa caiguda, però som fidels a nostres principis. I si no li agraden, en tenim uns altres. Susana Golf, què tal? Com estàs?
3: I la perruqueria, i la taula camilla, com era la tertúlia?
1: La consulta del dentista, clar, allà, miraves la ola. Això... és un clàssic.
3: Ho mantenim, jo crec que encara ho mantenim,
1: es mantenen un poc les revistes de paper, jo trobo que
3: per això,
1: consultes.
2: Sí, sí, segurament, sí, sí. Segurament.
3: Sí, perquè si no, que dur.
1: És de veres.
2: I tu li has fet una ullada a estos desficacis que fan els famosos, ens ha pegat una ullada per xerrar-nos-ho tot.
3: És que ens donen, es donen la vida.
2: I per on comencem avui?
3: Oi. Tenim un assalt a Cantora.
1: Alta Cantora.
3: Sí.
4: No me vas a grabar más. No me vas a grabar más. No me vas a grabar más.
5: Pero
2: cayendo Isabel, hombre, pero,
5: no se ponga así.
1: Es un fragment de...
3: Recordeu
1: la
3: frase.
2: Pues no l'han gravat després d'això, pues no l'han gravat.
3: Això és Ma Casa. Recordeu això? Sí, doncs sí, sí. Un altre capítol, ara, però amb Kiko Rivera.
2: Què ha passat,
3: què ha passat?
1: Què ha passat? Però a Cantora?
3: Kiko Rivera, sí, sí. Kiko Rivera ha entrat però per la força a Cantora, que és Ma Casa, com deia Isabel Pantoja, però ha entrat, però per la força.
1: Però com, però...
3: Derribant portes, amb una...
2: Però que no tenia clau per entrar de
3: no
2: forma...
3: No tenia clau, amb una serra radial a la mà, amb una grua...
1: Oiga, però això és un delicte, eh?
3: Tot un assalt.
1: Això és allanamiento de morada.
2: Tot, però si és a casa, jo no, això no me quadra. Però ja no deu ser a casa?
3: El castell... Ah, és que això tampoc ho sabem. Està en un limbo, Cantora. Perquè recordeu que un empresari libanès va comprar, però no ha comprat la casa, ha comprat la finca, ha comprat el deute que pesa, l'hipoteca, el deute que pesa sobre la finca. Com un pas previ a fer-se amb la propietat, però ara mateix no sabem molt ben bé de qui és.
2: Jo hi ha coses que em pregunto, si volien treure o agafar coses de dins, podien haver-ho fet abans de la venda, quan tenien la clau i tot era normal.
3: El cas és que ahir hi havia una guardessa, una dona ahir, vigilant la finca.
1: Una dona que pagava el libanès?
3: No, que pagava la Pantoja.
2: Ai, la Pantoja.
3: Mare, i Agustí.
1: I el Agustí. Tito Agustí.
3: I el Tito
1: pagaven
3: Agustí.
1: A una guardessa.
2: Que vigilava allò, que cuidava d'allò mentre ells estaven.
1: Per a que no entraren el millor, que sé jo.
3: Per a vigilar,
1: clar.
3: I viu allí, i la pobra dona no sabia res de la visita de Kiko. Ni Kiko sabia que hi havia una guardessa. Ni portava claus, ni res.
1: Perquè, a veure, com és fàcil, tocar el timbre, no dir-li, guardessa, com li dient?
3: No hi ha timbre.
1: Mari Carmen,
3: ja no hi ha
1: Lola,
3: timbre,
1: mira,
3: Lola, ja no hi ha electricitat.
1: Que és que l'ha mi madre, entonces vengo aquí a recoger
2: doncs
1: unes
2: no,
1: coses.
2: Doncs
1: a
2: recoger unes patucos.
1: En una radial.
3: Un assalt, en una radial.
1: Però,
3: tot un assalt.
1: Això?
3: Amb Lola. Un assalt. Però tirant la porta...
1: És que és tot molt raro. Anem a veure, és un senyor libanès. Ha
3: un
1: comprat
3: senyor
1: el deute...
3: Que vol plantar pistachos. Que això en té. Pistachos vol plantar.
1: Allí en la finca.
3: Tu menjaries pistachos de Cantora?
1: De Cantora?
3: Sí.
1: Bueno, si són igual de preu que els altres, igual,
3: ui,
1: sí.
3: Seran d'or.
1: Claro, seran
3: imagina.
1: Un pistacho gordo.
2: Pistachos
1: però
2: de Cantora.
1: Que, però que tenen... Hi ha terres allí de...
2: Clar,
1: de
2: crec que tenim un fragment de... No?
3: De l'assalt.
2: De l'assalt.
3: De l'assalt.
2: Aquí, com la radial...
1: No.
2: I
1: no
2: la guardessa...
3: Del fragor de l'assalt.
2: Sí. Estava allí.
3: Sí, escolteu.
6: Estic aquí dentro y han venido aquí las dos personas que están trabajando.
7: Una, ella es
6: bueno, una con su hija formándome aquí un lío del carajo.
7: Y estoy entrando en mi casa, ¿vale?
6: No, a mi coche me pide que le den por culo a esta y a la hija. A las dos. Toma, aquí lo tienes.
7: Vale, gracias. Agustín. Hola, Agustín, mira.
8: Un momento, un momento. Un momento. A mi hija no le hables así. ¿Vale? No le hables así. No, ni tú a mí tampoco. Te he dicho que yo estoy haciendo mi trabajo.
6: No, yo estoy entrando en mi casa.
8: ¿Sabes cuál es mi trabajo?
1: Traduïs una miqueta l'escena.
3: Què t'ha paregut?
1: Que m'he perdut un poquet.
3: Mira, tenim Kiko amb Lola i la colla.
1: Sí.
2: Ah, que anava... Kiko amb Lola. Lola és la nòvia actual.
3: La nòvia? Lola és la nòvia.
2: Que creia que era la guardessa.
3: I la colla de la mudança.
2: Vale.
3: Amb la grua, la radial i arrencar...
1: I per aportar-se coses de la casa.
3: Per aportar-se coses de la casa. Ara us contaré què coses.
2: Però les coses són de la marinera.
3: Sí,
2: sí, digues.
3: I d'altra banda, la guardessa i la filla de la guardessa.
2: I la guardessa...
3: I l'enfrontament. Encarant-se amb Kiko. Sí, sí, sí.
1: Clar,
3: sí,
1: perquè
3: sí.
1: Ella té una funció allí de... No,
3: clar, ella flipant.
1: Li haurà dit a Isabel, mira qui no deixes passar...
2: I fa l'efecte que està en el telèfon.
3: Efectivament, i la cridada és a Tito, perquè Kiko va dir, jo vinc de part, jo soc l'amo, però jo vinc de part de la meva mare, clar. I ella va dir, jo no sé res. I va dir, doncs cridarem al Tito Agustín.
2: Ah, Tito Agustín, que hi ha aquí una senyora.
3: I criden al Tito Agustín. I el Tito Agustín ahí intentat posar en pau.
2: És que tot això no hauria pogut ser pacífic? Segurament sí.
1: Però clar, no s'ha quedat
3: en lloc, de donar-li un esclaus.
1: Però n'hi havia una càmera.
3: No, això ho va gravar la filla de la guardessa.
1: La filla de la guardessa, en el mòbil.
3: En el mòbil.
1: És com fa aquesta gravació.
3: Bronca. I ara, a més, el libanès Pistacher...
1: Claro.
3: El libanés Pistacher ha dit...
1: ¿Dónde está el libanés?
3: Ey, el libanés en Marbella, claro. ¿On están
1: els
3: millonaris libanesos? Claro.
1: En les llavors del
3: I ha dit, ey, ara veurem si no ho denuncio jo al Kiko Rivera, perquè a saber si això... Clar, perquè m'estan deixant que Antora ha fet un asco.
2: Un quadre.
3: Clar.
2: I diu, perquè podia haver dit... El libanés podia haver dit perfectament el mateix que va dir la Pantoja en el seu dia.
5: ¿Usted no sabe que eso es una finca privada?
9: Pero el camino está en eso...
5: Eso es una finca privada. Eso es Cantora. Ustedes han cometido un delito. Y ese delito o me dan la cinta por la buena o la Guardia Civil se va a encargar de llevaros al cuartel.
3: Efectivament.
2: Perquè tot això és mi casa i
3: tot això és
2: no me vaig a gravar més. Tot això passava a les portes de Cantora.
3: I ara imagina...
2: Avui en dia abandonada.
3: Tot obert, les portes arrencades, la porta del garatge, tot arrencat. I ara estan fent saquejos i de tot.
1: Una pregunta, i qui és el, diguem, hi haurà un propietari, diguem, legítim? Algú té el dret, diguem...
2: Tenia un limbo,
3: És un poc un limbo. El libanès va ver si ell...
2: O sigui, estarà en procés de passar de les mans d'uns a altres.
3: Efectivament.
2: El libanès, igual està en el Líbano o...
3: És el moment de transició. No, a Marbella.
2: O en Marbella.
3: És el moment de transició.
1: En la Butxinga.
3: És el moment de transició.
1: Igual està allí en la Butxinga de l'home.
3: Però és com el moment de transició.
1: Que estos han entrat i diu,
2: ai, què està passant?
1: Si jo he pagat el deute, clar, és perquè se me quede Cantora.
2: I després la guardessa, si està
3: i la guardessa,
2: contractada pels Pantojos.
3: Claro. Els Pantojos s'han oblidat de que estava ahí la guardessa.
2: Ah, s'han oblidat d'ella.
3: S'han oblidat d'ella.
1: Ai, que havíem contratat a la senyora López.
3: Efectivament. No sé, I ara, el misteri. Què se va portar Kiko Rivera?
2: Què? Per favor.
1: Perquè s'emporta coses.
3: Però,
2: el cepillo de dientes,
3: mira,
2: no?
3: Què? Cotxes antics de Paquirri, però molt antics.
1: Un cotxe de veres.
3: Cotxes del Rocío. Calleses i tot això.
2: És que he vist les imatges.
3: Com la famosa
1: cal... Vosaltres ho conteu en una naturalitat. Però com s'emporta un cotxe?
2: En trailers.
1: En una grua.
3: Clar, és que portaven ahí maquinària pesada. En Cantora res no és normal, eh? Això per començar.
2: Tot és gran i és garrifós.
1: Una maquinària pesada.
3: Caps de bous.
1: Caps de bous?
3: Sí. I ahí sembla que molta paperassa. Quina paperassa! El cas és que Kiko Rivera va viatjar, que recordeu que ho contarem, va viatjar a Gran Canària, el reencontre...
2: Sí?
3: El reencontre... No va ser un reencontre... Ai, mama...
2: Que ganes de veure.
3: No! Va anar per aportar una maleta, una misteriosa maleta platejada d'alumini que va agafar en Cantora.
2: Amb la paperassa, perquè ahí no cap la calesa ni el cotxe.
3: No, una maleta xicoteta. Que hi ha la maleta...
2: Important deu ser, però si era important perquè s'ho van deixar allí. És que no té cap ni peus tota la situació.
3: I això és el misteri.
2: I si s'emporten els cotxes
3: a la maleta...
2: I les caleses a un magatzem a tindre-ho guardat, això no ho podien haver fet abans de vendre-ho al libanès.
1: Hi ha tantes coses que no puc acollir
3: tot. Hi haurà...
2: El món Pantoja no té
1: un maletí amb documents.
3: Hi haurà pistatxos.
1: Li dona a sa mare.
3: Sí.
1: Perquè sa mare li havia encarregat...
3: A Agustí.
1: que anara i els sí. furtara.
3: Sí, que ella a la maleta
2: se reconcilien. Se reconcilien. Qui cogió? Ve a la cantora
3: sí.
2: y saca de allí que se me quedan unas cosillas.
3: Ajá.
2: Para los documentos con una maleta tendrá bastante.
1: No
2: pero
1: a la guardia.
3: Y a toda urgencia, viatge ràpid, Madrid, no, portar Sevilla, Sevilla, Gran Canaria, a portar la maleta.
1: I no això és fàcil. Dir-li, mira, toma
3: segur,
1: el teléfono de
3: segur,
1: Lola.
3: Segur,
1: Lola, va mi niño, que va a coger unas cosas, que como tengo la llave. I, claro. I es fa tot d'una manera, diguem, més
2: normal.
3: Més Lola normal. És la novia. Esmeralda és
1: Lola,
3: la guardesa.
1: No, jo li dic Lola, per dir-li.
3: Bueno, da igual.
1: María Jesús, la senyora,
3: Lola.
1: La senyora guardesa.
3: És més nom de guardesa, Lola.
1: La ama de llaves de Manderley.
3: Sí, no? Sí. Manderley, efectivament.
1: L'ama de llaves de Rebeca, que està allí la dona. Pues, aclarir-se d'una manera pacífica.
3: Això és un culebró que no acaba mai.
1: I el que diu Gemma, si això són coses importants, si aquest cap de bou és tan important,
3: i ho deixen
1: si calesa,
3: ahí, que està tot obert.
1: Per què no se van portar tot, en quan se n'anaren? En algun moment
3: fet...
1: el xutxe els diria, mira, a tal fecha vostè se tira de la casa, perquè la casa aquí una deuda, i vostè ja veremos, i vostè tira que ser d'aquí. Em porten les coses?
2: Abans.
1: No són teues? O abans d'eixir?
2: O pactar el libanès, mire, si no libanès. Tal dia no me va bé, però a l'altre
3: no
2: sí, sí, enviaré el chiquillo.
1: Esta cabeza de toro y esta esto y se va a venir
2: con toda la naturalidad no. Y la guardesa que también había de estar avisada. Esmeralda, que era el chiquillo que ya hablaba con el libanés y hemos quedado de acuerdo para recoger esas cosillas, esa cabecita de
3: una
2: toro,
3: cosa que
2: los papeles
3: que se olvidaren, que se olvidaren. Un misterio
2: este no tendré ya toda la
3: un
2: situación.
3: Un misterio molt gran.
1: Y a todas son Kiko como DJ.
2: Kiko que diu.
3: Kiko como y Kiko ara
1: como DJ,
3: Kiko,
1: ¿qué tal?
3: Dos, como, Kiko
1: como artista, digamos, la parte artística y algo.
3: Todo me va bien.
9: Todo me va bien. Todo me va bien. Hoy no pienso en nada.
1: Es el último.
3: Mr. Wonder, Wonderful, todo me va bien. Sí.
1: Tiene unos pitotes y unos empastres.
3: Y él,
1: set,
3: y él,
1: todo me va bien. Bien. Quiero que bonito.
2: Y la única persona, al remar, la única persona entre ellas es Isapí.
1: La que
2: filla
1: no
2: és la que més
1: coneix.
2: Per que ha dit, mira, jo me voy i los dejo solos perquè no estan bien estas persones, aunque sean mi família.
3: I Sapí, que també va saltar el mur de Cantora perquè tampoc tenia claus. Recordeu el capítol
1: sí?
3: del salt de la valla? Sí, també. Mira, mira.
2: Li posem un poquet de glamour a l'esprà.
3: Sí, millor, millor.
2: Un poquet de glamour a l'esprà.
9: On va danser le long i golf
1: clay. Carai, és com si estiguem prenent-nos un martini
3: sí.
1: o una Perol Spritz en la terrassa d'aquell hotel.
3: Quin canvi d'escenari, eh? Quin canvi d'escenari.
2: De Cantora i la cançoneta del Kiko al glamour de so.
1: El dia i la nit. En la platja de Cans i tu allí fent-te un martini.
3: Mira, he vist arribar a Bella Hadid, la model Bella Hadid, amb un vestit que és la recreació perfecta del de Jane Birkin i ese de crochet blanc
2: sí?
3: mític que es va posar al revés. Això és història de la moda.
1: Sí,
3: es va posar al revés el vestit.
1: Perquè es va enganyar ella.
3: No, no.
1: Aposta.
3: Amb l'escot per davant i era tot obert i va posar-se un fermall, una agulla. Però, sí, sí, vestit mític, tot de crochet blanc, no recordeu aquest vestit.
2: I a més estic vendent el de la Habib.
3: De tota manera...
1: I és un poc aquesta inspiració, diguem.
3: Sí, sí, meravellós. Sí, però jo, termine molt, molt, molt, molt ràpid. Demi Moore.
2: Estic ensenyant-li a Joaquí a la
3: Habib. Estàs veient a Bella Hadid.
1: Cristo Jesús.
3: Sí.
1: Que modelo tan...
2: Espectacular.
1: És que una cosa
3: de tota manera.
2: D'altra banda, Demi Moore estic d'acord.
3: La meua catifa roja és Demi Moore i després Demi Moore.
2: És que saber anar per la garreta amb tot el protagonisme del món, la Demi Moore.
3: És una cosa...
2: Què pots contar de la Demi Moore?
3: Polèmiques a part. Ja.
2: Polèmiques per si està massa flaca,
3: efectivament,
2: una.
3: Si se pren la substància o no es pren
2: si
3: la substància.
2: Per si evita aparentar la data autèntica que té i una lloança a una joventut.
3: Però
2: aquestes són les polèmiques que no.
3: Efectivament. Estilísticament. Té un estilista, perquè també hem de posar en valor el treball de l'estilista, no? Té un estilista.
2: Que se guanyi molt bé el jornal.
3: Que això és... O sigui, va fer, el primer dia crec que va ser, va fer tres canvis de vestuari. La mateixa nit, el mateix dia, tres canvis. A qual més impactant? Mm. O sigui, és...
2: I el Navateta, els diamantots o les joies que eren bones.
3: De tot.
2: El cabell, el maquillatge, tot.
3: És que can...
1: Perfectíssima, no?
3: Can per les urraques, com es diu urraques en València?
2: Sí. Urraques, no
3: urraques.
2: Ho sé.
3: Per les urraques i els cops, això és...
2: Allí se posen tot
3: el... Això és...
2: Allí se posen totes les joietes de la comunió bones.
3: Que sí.
1: Bones
2: de la comunió.
3: Jo soc com l'urraca, jo veig un brilli ja, i vaig ahí directe.
2: A mi també m'atrau poderosament. Jo recordo d'entrar un blanc...
3: Tot. És que tot.
2: Amb una cintureta, una estructura,
3: sí.
2: Que també
3: sí.
2: Era brilli tot.
3: Sí, tot.
2: Paraula d'honor.
3: Sí.
2: Ai, dos peces pareixia que era,
3: dos
2: no?
3: Dos peces.
2: Una falda llarga.
3: Un Gucci
2: preciós.
3: Però tot. Portava un vestit d'una desfilada que havia segut dos dies abans de Gucci, també el furri, el de pèls. Meravellós tot. O sigui, una cosa espectacular. Però bé, també tenim altres. Una cosa que m'ha agradat molt de la polèmica és a part també que la passarel·la, la catifa roja de Can és de les dones madures.
2: De les dones madures realment espectaculars totes.
3: Però és que...
2: Demi Moore una,
3: però i Jane Fonda, 88.
2: També tota brillant.
3: 88.
2: I tota brillant de dalt a baix.
3: Tota de negre,
2: bueno, jo recorde,
3: de negre brillant.
2: Que, a veure, està fet
3: sí,
2: també
3: no, és,
2: diversos
3: és,
2: passes.
3: Ise.
2: Tota de negre, collar al tet. No sé,
3: sí.
2: Tota de negre, lluentons, tipàs, melena solta, amb totes les canes. Oh, que guapa.
3: I Joan Collins, 92.
1: No.
3: Sí.
1: Joan Collins, la de Dinastia.
3: Perdona, però sí.
1: Joan Collins.
3: Cher acaba de fer 80 i sembla que tinga 40.
1: Però anem a veure, una dona de 92
3: 92, anys, i com estava Joan Collins?
2: Veieu la fotografia?
3: Que semblava encara que estava en Dinastia.
1: Sí. I mandando,
2: sirviendo
1: d'aquello que
2: ella
1: se dice,
2: es no? Poder, diu-li, ella es poder a tope.
3: Sí.
1: John Collins.
3: Si Cher acaba de fer 80 i sembla que tinga 40.
1: Però anem a veure, una dona de 92
3: anys... 92, i com estava Joan Collins?
2: Veieu la fotografia?
3: Que semblava encara que estava en Dinastia. Sí.

0: Blanc.
1: És molt ostentós, gran. No brillava, sí, que les brillava, sí. Però tenia uns volants, no, tampoc ja, era fàcil de dur,
0: un pentinat tipus la nostra amiga Lili, Lídia Lozano, un cardat ahí bé, Cosa?
1: Maquilladíssima, també bones joies.
2: 92 i 88 anys, de veritat, quins...
1: Ja fan la passarel·la, la catifa roja.
2: De dir, senyores, que van complint-se anys en la mesura que la salut aguante. Vinga, a lluir. I tant que sí.
0: I després les nostres xiques.
1: Bueno, espera. De majors també estava Sharon Stone.
0: Més, Sharon Stone. Per a què parlar? Gillian Anderson, Cate Blanchett...
1: Kate Blanchett, que sempre va perfecta, això, Gómez.
0: Kate Blanchett.
1: Com és ese traje, que és com si fos un borda de flors, i van desfent-se per baix.
0: Com una ceràmica clàssica.
1: De qui era Ise? No ho sabem.
0: No recorde ara.
1: És absurd.
0: Dolce Gabbana, crec. No recorde ara.
1: Després un altre, amb unes solapes per ací dalt.
0: Tot.
1: Però Ise de les flors que se desfilagarxen.
0: És que Can és l'elegància. Així com altres són l'extravagància, no? Can és molt elegant.
1: Vale, disculpa, que t'havia interromput quan tu volies parlar.
0: No, deia les xiques nostres, les espanyoles, perquè tenim la trupa al Modóvar.
1: La trupa al Modóvar, la part espanyola.
3: Yo paseaba sola por las calles, sacando fotos a los monumentos, la típica extranjera con un aire...
1: Perquè aquesta cançó recorda que estava allí Pedro Almodóvar.
0: Pedro. Almodóvar.
1: Amb totes les seues xiques i xics, Almodóvar.
0: No ho has vist vindre, eh?
2: No, és que...
1: Pedro Almodóvar.
2: Sí, no havia vist la connexió. Però ara dic...
0: Pedro.
2: Perquè per a parlar de les nostres xiques, de les nostres actrius, les nostres estrelles, diguem, en Can, posen a Rafaela Carrà. Ara ho entes, però lo de Pedro...
1: Que venien amb Pedro Almodóvar. Primer van passar la pel·lícula de Sorogoyen, però la d'ahir,
0: sí, o Disposa
1: Ahir, o fa
0: també,
1: molt poc,
0: també,
1: són
0: també.
1: Les de Canaven, també. Conta.
0: Clar, és que ahí teníem quasi res. Nieves Álvarez, que ja em diràs.
2: Que Nieves Álvarez.
1: Ese és de l'estil de Cate Blanchett.
2: Se posa un sac de guano.
0: Ja, però ja em diràs.
1: Està boníssima.
2: Sí.
0: I també homenatge a Armani. Amb un Armani.
1: Un Armani de lluentons negres.
0: Però, escolta, la Aitana. Aitana Sánchez Gijón, de Roig, Carolina Herrera.
1: Paraula d'honor, falda com de ballarina,
0: sí,
1: no?
0: Sí, amb tul. Espectacular.
1: Monyet Caparrere.
0: I Bàrbara Leni, que a mi em sembla una de les dones
1: més guapes
0: del món. Però, i portava un Chanel, però jo crec que no li afavoria molt el Chanel.
2: No.
1: No era dels que remarcen la figura, la silueta, no. I tal, era una altra cosa.
0: Era un modelàs, però modelàs, no, sí. Afavoria molt. I després dels joves, la Milena Smith, que sempre és com molt més original.
1: És un altre estil.
0: És una altra
1: diferent,
0: cosa.
1: Més trencaora.
0: És una altra cosa. I després...
1: Que t'aportava un escot.
0: Sí.
1: Que li aplegava més avall del melic.
0: Sí, clar, perquè pot. Perquè pot.
1: És clar.
0: Perquè pot.
1: Jo no el duc.
2: Més avall del melic, Susana, es considera escot? Vull, hi ha un punt que dius... Més enllà de... Vull,
0: mira...
2: No és escot, sinó que diguem seria una obertura.
1: Quan comença així dalt d'allò, escot, però és de veres que igual...
0: Avui en dia no hi ha límits.
1: No hi
0: ha fronteres.
2: No límits per a l'escot.
0: No,
2: molt
0: no
2: bé,
0: límits.
2: No. Molt a favor, en general.
0: Ah, però sí. En Can...
1: A mi ja estava la Maya, esta de OT, que canta divinament.
0: Ah, sí. Isa no estava molt encertada.
1: No.
0: Cantarà molt bé, però...
1: No.
0: El
1: best... No, la indumentària
0: no
1: caïna. No,
0: el vestit no. I mira que en Can hi ha unes normes molt estrictes al protocol de la catifa roja.
2: Aquí n'hi ha coses que no pots dur.
0: No pots dur, i no pots dur el naked dress, que ara està tan en boga, o sigui, no pots ensenyar el melic. No pots portar
2: transparències
0: i tot allò. Sí, no pots portar molt de volum.
1: La John Collins era un volumazo.
0: I Demi Moore amb un rosa i tal.
1: Sí, bueno, bé.
2: Lo del volum en un moment donat.
0: No pots
2: que
0: portar...
2: Que no entres per la porta de l'hotel i o ja. on se faci el d'això, sí, depèn del volum també, vull dir que...
0: Efectivament.
2: Però bueno, però hi ha normes.
0: Sí, no.
1: Ui, mira, la Rosa
0: de
1: Palma...
0: És que són molt elegants, i ja saps que els fotògrafs de premsa han d'anar amb smoking.
1: Sí, i la Rosa de Palma anava amb una espècie d'esmoking per dalt.
0: Rosa de Palma...
1: I les cames a l'aire,
0: Rosa de Palma iba... A mi m'encanta Rosa de Palma perquè anava... No, portava una jaqueta de Yves Saint Laurent, que ja sabeu que és el creador del disestil, de l'smoking per a la dona, i no portava ni pantalons ni faldilla, només la jaqueta.
2: Estilo cabaret.
0: Totalment. Guapíssima, guapíssima. Sí, molt bé, molt bé.

0: I després, i després, una altra. Georgina.
1: Ay, Mari.
2: Georgina siempre pata.
1: Ay, Mari.
2: Pero para, para mal, ¿no?
1: Si no eres elegante, sé patante. Ya, ya. Ella es de esta religiosa.
0: Tú has dicho tú.
2: Es tan excesiva.
0: Has dit, si ens està escoltant Cristiano...
2: M'agrada per excessiva, perquè ella, oh, ella rebosa. Oh, ella no...
0: Oi, quina cosa. Efectivament.
2: Suma el que resuma.
0: Meses, més i més i més i més.
2: Ai, quina cosa.
1: No l'he vista, vaig a buscar-la.
0: I a més a més, va aparèixer...
2: Què portava?
0: Amb el seu cabell de sempre, i de sobte va aparèixer rosa, amb una perruca rosa.
1: Ah. Quina necessitat.
2: No, és que no és empatante.
0: Sí, sí.
2: I li quedava bé a Georgina.
0: No.
2: Aquella que és així, una morena racial, de repente.
0: Sí.
2: Perquè, clar, has dit una cosa, volia fer-te un preguntat. Jo d'això, perquè, clar, totes aquestes estrellones tan tremendes, pues, tenen assessors o tenen estilistes.
0: Però, un fum.
2: Demi Moore, que dius que té que ser fum, inclús.
0: Sí, sí.
2: El de Georgina, qui és?
0: Ui, no ho sé. El seu pillor enemic?
2: No ho ha dit ella mai.
0: El seu pillor enemic?
1: Ara,
0: portava
1: una gargantilla de brillants i maragdes.
0: Ui. Una de milions.
1: Que això val més, però, que Matia Consolí,
0: que
1: Matia Paquet
0: Juntes. Però que ens posa dos pisos a cadascú.
1: Sí. Ah, sí.
0: Amb una
1: sí, este patante. Bueno, aquest queda els últims minuts i jo vull que contes què passa amb Miguel Bosé.
3: Un diablo se ha escapado, tú no sabes la que armado.
1: I un diablo que se le ha escapado. Què ha passat?
2: Ah, vos, s'escapa un diablo? No. Tenia en casa un diablo?
0: S'ha escapat ell mateix. Dentro. Ell mateix. No sé què l'ha passat.
1: Tampoc desfica cert.
0: No ho sé, no ho sé. No sé si s'ha tornat boig o què. Ha fet un post de comiat de la seva gira,
2: sí,
0: anunciant que es pren un break, que va fer un descans, que farà un descans, i això ens ha deixat sense alè.
2: Perquè què?
0: Un missatge misteriós. Sí, sí, escolta, escolta.
4: Amigos, me despido. Acaba la gira importante 2025-2026. El retorno ha sido glorioso y he de agradeceros a todos vuestra lealtad y vuestro entusiasmo. Pero no me voy del todo. Me retiro a pensar, a fabricar lo que será nuestro próximo encuentro el año que viene. No me alejaré, os estaré vigilando, os estaré cuidando.
1: ¿Qué se pasa esta vez?
0: En una otra dimensión.
4: Os quiero.
0: Porque se transforma
2: en
0: un lleó. En un lleó blanc.
2: O sea, en la veu de Miguel Bosé?
0: No, en la veu de Miguel Bosé, lleó blanc.
2: Lleó blanc.
0: Sí.
2: I què significa té això?
0: Doncs tu dius, serà un Therian, dixos?
1: Serà un Therian.
0: No, no, sabeu què és?
1: Què és?
0: Un urma. Un urma.
2: Això què és?
0: Sabes que un urma, no, un urma és una raça galàctica felina, o sigui, un alienígena felí humanoide, que sí, que sí, que sí.
2: S'ha transformat Miguel Bosé en tot això?
0: Sí, sí.
2: Urma?
0: Però una raça galàctica felina d'alta freqüència.
2: Oh, joder.
0: Sí.
2: Alta freqüència?
0: Sí, que sí, d'alta freqüència, que són, que són els protectors de la galàxia de la constel·lació de Leo, i que venen del planeta Avión, però no Avió de Avió, no, Avión, amb Y, Avión.
2: Sap Iker?
0: Sí, sí,
1: sí.
2: Per favor, Susana, gràcies.
1: Entre Cantora i l'alien de Miguel Bosé, per favor, que me conten les notícies, que necessitem fer un break.
2: Gràcies, Susana.
0: Gràcies.
5: La vesprada da punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
6: Són les 5.
7: A punt. Notícies.
6: Al voltant de 250 equips directius de centres educatius públics de la Comunitat Valenciana han tractat de presentar avui la seva dimissió en bloc per registre d'entrada a les Corts. no han pogut fer-ho tècnicament i, segons pot contar a esta hora a Punt Ràdio, estan estudiant la manera de presentar la dimissió en les pròximes hores de manera oficial, ja siga via telemàtica o presencial. Tot després que els sindicats i la Conselleria d'Educació no arribaren a ir a un acord en la taula de negociació. Alejandro Molés.
8: Doncs escoltem, tot seguit, un dels directius que ja ha intentat presentar la renúncia, li diuen Jaume Olmos, i és el responsable de l'Escola Rural de Benavites, Quart de les Valls, al Camp de Morvedre.
9: Hi ha motius més que de sobre per a presentar les nostres dimissions, perquè no volem continuar tapant forats que està deixant la Conselleria.
8: I davant d'aquesta situació i del nou dia de vaga indefinida que avui es complís, la Federació d'Associacions de Pares i Mares han tornat a demanar una reunió urgent amb la Conselleria d'Educació per parlar del tema. Escoltem la portaveu, Elisabet García.
10: Quan demana ja tres voltes i encara estem esperant que mos atenga. Lo que volem és que senta a les famílies. També són part de la comunitat educativa i una part molt important. N'hi ha preocupació, clar que sí, s'està acabant el curs, no n'hi ha avaluacions...
8: I des del govern valencià, tant el seu cap, Juanfran Pérez Llorca, com la consellera d'Educació, Carmen Ortí, confirmen la intenció de seguir negociant amb els sindicats fins a arribar a un acord.
11: Les portes obertes per al diàleg.
12: Esta administració va seguir trabajando para que el acuerdo se cierre cuanto antes.
6: Mentrestant, les protestes continuen. De fet, a Castelló hi ha convocada una manifestació per d'ací dues hores, a les 7. Començarà a la plaça de les Aules i s'acabarà a la plaça Major, Rubén Dempere.
13: I per a després demà dissabte, els sindicats han convocat una gran manifestació unitària que recorrerà el Cap i Casal. Eixirà a les 6 de la vesprada des de la plaça de Sant Agustí i recorrerà el centre de la ciutat. Però este matí ja s'han produït manifestacions a les tres capitals de província. A València, amb epicentre tant a l'interior com a l'exterior de les Corts, mentre que a Alacant i Castelló les concentracions han tingut lloc a les seus de la Generalitat. En el cas de Castelló, davant la Casa dels Caragols, on han acudit unes 2.500 persones, segons dades de la policia local.
6: El govern central i les comunitats autònomes han acordat avui per unanimitat el repartiment dels 7.000 milions d'euros del nou pla estatal de vivenda. Xavier García del Valle.
14: Sí, el 40% d'aquests diners està destinat a ampliar l'oferta pública de vivenda assequible i és un finançament condicionat a que aquests pisos no siguin mai privatitzats. La conferència sectorial de vivenda celebrada a Madrid ha aconseguit aquest acord per unanimitat, tot i que les comunitats on governa el Partit Popular continuen criticant el pla del govern. Així ho valoren la ministra Isabel Rodríguez i la consellera Susana Camarero.
15: Que alcancemos ese proyecto, ese acuerdo unánime en el reparto económico para lo antes posible estos 7.000 millones de euros que se ponen ahora para alcanzar el derecho a la vivienda sean una realidad.
16: Llega tarde, llega sin consenso, que además con una financiación impuesta impone a las comunidades autónomas un incremento sustancial del esfuerzo.
6: I el Tribunal Suprem ha acordat avui la nul·litat del registre únic d'apartaments turístics que vulguin publicitar-se en plataformes digitals, en entendre que l'Estat no té competència per a aquesta regulació.
13: L'alt tribunal estima així el recurs presentat per la Generalitat a la norma estatal que regulava el registre únic d'arrendaments de curta durada, és a dir, els lloguers turístics de temporada o d'habitacions. La sentència del Tribunal Suprem estima parcialment el recurs i anul·la únicament els preceptes que fan referència al Registre Únic d'Arrendaments d'àmbit estatal. No obstant això, considera vàlides les disposicions referents a la finestreta única digital d'arrendaments, les obligacions de transmissió de dades de les plataformes en línia i la transmissió de dades amb finalitats estadístiques.
6: I la Generalitat ha clausurat este matí el punt de recollida de deixalles de la Dana a Paiporta, una de les localitats, com saben, més afectades per la barrancada, un tancament que acaba amb la gestió de residus després de més d'any i mig.
8: I durant aquest temps s'han arreplegat 70.000 tones de residus per un valor de 58 milions d'euros. Vicente Martínez Mus és el conseller d'Infraestructures.
17: Bé, doncs un dia feliç, conforme ha plegat i ho dia l'alcalde, no? Que ganes teníem de veure això avui dia per fi. Si ho fem en proporció i veiem el que significa, equival a 24 anys de residus de Paiporta. 24 anys de lo que genera residus de Paiporta s'han eliminat durant este temps.
6: En successos, la justícia envia a la presó els tres homes detinguts a Benidorm amb 15 quilos d'heroïna.
8: El va detindre la Policia Nacional en un control rutinari a la coneguda com la zona anglesa. Va ser quan els agents van fer l'alto a un taxi on anaven els tres homes. Als agents els va cridar l'atenció els comportaments estranys que feien dins de l'automòbil i intentant amagar alguna cosa. En detindre el vehicle, un d'ells va intentar fugir i el van agafar instants després.
6: Més qüestions relacionades també amb la crònica de successos. També a les comarques del sud, la Guàrdia Civil investiga un home per estar vinculat a 24 incendis forestals provocats en una zona pròxima a vivendes, a la Serra Grossa d'Alacant.
8: Tot apunta que els va provocar de manera intencionada i a material accelerant. Els incendis es van registrar entre maig i agost de l'any passat i enguany s'han tornat a produir amb les mateixes característiques.
6: En l'àmbit econòmic, la Comissió Europea torna a pujar les previsions de creixement del PIB al nostre país, un creixement que es situa en el 2,4% per enguany. De fet, Espanya és l'únic país europeu al qual Brussel·les eleva les previsions de creixement.
14: I les bones previsions d'Espanya també miren cap a la creació de treball, ja que, segons la Comissió Europea, enguany la desocupació caurà a Espanya per davall del 10%. Serà la primera vegada que ho faça després o des que va començar la crisi econòmica del 2008, fa 18 anys.
6: I en els esports estem pendents de l'entrenament del València Bàsquet a la pista de l'OACA per afrontar demà la semifinal de la Final Four davant el Real Madrid, un entrenament que començarà a les 9 d'esta nit, hora valenciana. Partit el de demà que podran escoltar en el Punt a Punt. Es queden a continuació en la companyia de Ximo Rovira i Gemma Juan en la vesprada de Punt. Així està el món a estes hores. Així en su conta a Punt Ràdio.
7: Som la veu de tots. Som a Punt. Vols viure una nit diferent? El dissabte 23 de maig, el Museu de Prehistòria de València obre fins la matinada. Descobreix una exposició sobre Egipte, recorre les col·leccions de prehistòria valenciana i participa en els tallers de jeroglífics i escriptura ibèrica. No t'ho perdes. Més informació al web del museu. Diputació de València.
18: Cuidarte y cuidar de los tuyos no debería costar más. Por eso, con el plan de deducciones del IRPF de la Generalitat Valenciana puedes deducirte los gastos en salud mental, óptica, tratamientos bucodentales, gimnasio y disfrutar de deducciones por nacimiento, adopción o acogida. También pagarás menos en la renta por gastos en instrumentos, clases de música, conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana.
19: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio, de tu a tu.

0: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: Pulling weeds and picking stones.
2: Qué bonica y qué hippie esta cançó. Era arrancar el temps d'economia parlant d'agricultura, parlant de les nostres coses i del camp.
3: Mm-hmm.
2: En Javi González.
4: Què tal? Buenas tardes.
5: El nostre economista de capçalera.
2: Sí.
5: No, la persona que es porta les notícies i la
4: qualitat econòmica, en efecte.
2: Sí.
5: Que ahir ens parlaves de com encara segueix afectant-nos la crisi a l'Orient Mitjà.
4: Correcte, ahí està. Vam parlar sobretot de tot el tema del petroli, que és el que sembla que ens preocupa a tots, perquè tots som conscients de la necessitat que té el sistema en general d'esta substància, però també vam parlar que l'altra clau de tot això són els fertilitzants.
5: Sí.
4: I, clar, avui vull que analitzem una miqueta com està impactant això. Hem de tindre en compte que la zona del Pròxim Orient és una regió que concentra quasi una tercera part de les exportacions mundials, una tercera part, de components essencials, com puga ser l'amoníac o el sofre, la qual cosa ha fet que els fertilitzants, el preu dels fertilitzants s'hagi disparat en els últims mesos. Perquè en fem una idea de la magnitud, el cost dels abonaments nitrogenats ha pujat més d'un 75% en l'últim any, especialment en els últims mesos des de que va començar este conflicte.
5: 75%
2: d'increment.
4: Clar, si això...
2: Component fonamental, evidentment.
4: Sí, no? Clar.
2: Però qualsevol collita, no?
4: En efecte. I d'això, com sempre, i com tot el que parlem de la guerra, se poden fer dos lectures, per una part a escala global i per altra a nivell més autonòmic o local. La primera, a nivell global, és molt preocupant, perquè tot això fa que països menys desenvolupats, països d'Àfrica o d'Àsia, puguen estar a punt d'afrontar una situació d'escassetat i de fam perquè no s'està cultivant de forma normal davant d'aquest augment dels costos. I això, solament per això, ja és un fet
5: preocupació.
4: Prou preocupant, vaja, perquè això podien patir-ho milers i milers de persones. Fem ara l'altra lectura a casa nostra, perquè, clar, esta escalada dels preus situa els nostres agricultors, de forma inevitable, en una situació perillosa davant d'uns costos de producció que, com estàvem veient, un augment del 75%, això pot ser inassumible, vaja, per a molts productors. Molts d'estos productors s'estan veient obligats a reduir l'ús d'estos productes entre un 40% i un 60%, aproximadament. A veure, la conseqüència de tot això és que la terra al final perd nutrients i el rendiment, per tant, pot caure en picat en els pròxims mesos.
2: Que diguem, les previsions d'una collita determinada, o de collites, diguem, a gran escala, davant la falta de nutrients...
4: En efecte.
2: En fi, menys collita, menys llavor del que siga, siga cereal o siga fruites o el que siga, per tant, bueno, hi ha pèrdues.
4: En efecte.
2: Ja d'entrada. A banda del mal que diguem que estàs fent a la terra, perquè no estàs donant-li, diguem, l'aliment, no estàs tenint el cicle, no?
4: En efecte.
2: De nutrients.
4: Respecte a esta falta de nutrients, sí que s'estima que pot provocar un enfonsament de fins al 45% aproximadament en la producció per hectàrea de cereals, com puga ser el blat, per exemple, i també d'un 35%, la caiguda d'un 35% en les olives, vaja, en l'olivar. Correcte.
2: Que cada olivera faça menys olives, que no produïsca les olives.
4: Ahí està.
5: Hi ha un augment de l'oli
4: Ahí anem, perquè a veure, òbviament el que ens preocupa és que la producció caiga, però clar, a menys quilos de collita per hectàrea significa menys oferta d'aliments en els mercats i per la llei bàsica de l'economia, oferta i demanda, un repunt immediat del preu del producte, perquè n'hi ha la mateixa demanda. Però
5: I n'hi ha més escassesa d'oferta.
4: Ahí està, n'hi ha més escassetat. Clar, davant d'esta situació d'emergència, en els últims dies hem pogut veure que Brussel·les sí que s'ha mobilitzat, ha presentat un pla d'acció de fertilitzants, però la realitat és que el sector agrari considera totalment insuficient este pla perquè no aporta recursos econòmics, sinó que deixa les ajudes en mans de la voluntat de cada govern nacional.
2: Són ajudes econòmiques? Pena que, diguem, cooperatives, llauradors, professionals puguen fer-se avant o, bueno, d'alguna manera puguen centrifugar l'increment de cost, que és un cost, com dies, important, que pot arribar al 75% d'increment en els fertilitzants.
4: Uh-huh.
2: Val, però és que passa que al remat, diguem, les ajudes directes... via impostos d'algun altre lloc, al final desequilibres els pressupostos.
4: Sí, sí, clar.
2: I s'entén que quan hi ha un col·lectiu que necessita ajuda, hem d'ajudar entre tots a través dels impostos. Però això també és un desequilibri per a la pròpia economia, i també entenc que en la mateixa filosofia del llaurador no està també el plantejament de que, bueno, si no arriba a tenir rendibilitat per esta qüestió, buscar l'ajuda directa. No?
4: Correcte, correcte. De fet, volem analitzar este tema i conèixer de primera mà com els està afectant, i per això tenim al telèfon al secretari general de Basaja, Juan Salvador Torres. Bona vesprada.
3: Bona vesprada.
2: Hola, Juan Salvador.
4: Des de Basaja heu qualificat el nou pla d'acció sobre els fertilitzants de la Comissió Europea com una proposta insuficient. Per què considereu que aquestes mesures no estan a l'altura de la gravetat d'esta crisi? Què està passant?
3: A veure, nosaltres la qualificació que hem fet exactament ha sigut un brindis al sol, que crec que defineix perfectament el que ha passat. La Comissió Europea sap perfectament quin és el problema. I sap que en aquests moments la urea s'ha encarit, perquè no és Espanya, és tota Europa necessita comprar nitrogen, fòsfor i potàs de fora de la Unió Europea, perquè la Unió Europea pràcticament ja no, quasi no fabrica fertilitzants. Això és la primera qüestió que hauríem de plantejar-nos. Per què Europa ha seguit una política suïcida en el tema de la seva indústria, i en aquest cas de fertilitzants? Per què han anat caent i eliminant i desapareixent els fabricants de fertilitzants en Europa? Pues per una política absurda basada en un ecologisme ideològic que no té res que veure en la realitat ni en la ciència. Llavors, aquesta és la primera reflexió que haurien de fer-se els mandamassos de Brussel·les. A veure si acaben ja d'una punyetera vega en la ideologia i xafen un poquet més la realitat i es fien un poquet més de la ciència, no de lo que uns ensomien o volen o els agradaria. Això és la primera. La segona, clar, les mesures que parla en aquest moment la Comissió no són mesures immediates, no són mesures urgents, no són les mesures que necessitem ara ja en aquest moment. Parla de futur, de que no sé què, de no sé quantos, de que si els estats, cada estat farà... No, perdone, no. Vostè tenia en la seva mà eliminar el mecanisme d'ajust de carboni en frontera, que és un arancel que cobra els fertilitzants que venen de fora de la Unió Europea per a recaudar. I es suposa que per un tema ambiental, no? Per un tema ecològic. Però, escolta, vostè el que està provocant és que nosaltres, si ara en aquests moments no tinguem els fertilitzants que necessitem, i el que n'hi ha ho tinguem que pagar a preu d'or. És dir, la Comissió Europea el que està aconseguint és que el preu de la urea, que estava al redor de 360-370 euros per tonellà, pues, abans ha pujat quasi a 900 euros per tonellà, quasi més del doble. Eixa és la realitat. I el conjunt de fertilitzants, que també contem el potassi i contem el fòsfor, l'increment és de més d'un 33%. Si a més li sumem també la pujada del gasoil, que s'ha duplicat des de que s'ha començat amb l'estreig d'Hormuz, pues, la realitat quina és? Que a nosaltres mos ha vingut de colp i repent, ràpidament damunt, un increment de costos increïble, inabordable, realment inabordable, i la Unió Europea diu que ja se verà, no? És a dir, no ha fet el que tenia que fer. Després estava també el suprimir o el tornar els diners al sector dels drets d'emissions de carboni. Tampoc ha decidit tornar res. No sé, podia haver fet més coses, podia haver posat ajudes també, i inclús passar els cultius que potser estan més afectats. No ho ha fet. I llavors, a veure, la política en general, ja no sol és agrària, no? La política en general que porta la Unió Europea des de fa diverses dècades, crec que és una política suïcida, i tindran que replantejar-se-ho, perquè si continuen a Xina no sé on acabem.
2: És que, a més, Juan Salvador, imagina que quan t'escolteu a la Comissió Europea explicar que, bueno, diguem, tirar la pilota llarga, i a més, conforme tu l'estàs explicant, deixant de cada un dels estats membres, diguem, les polítiques d'ajuda, tampoc està tenint en compte, mireu, me vaig a l'essència de com és el treball en el camp. No, Juan Salvador, el moment de la collita és quan és, el moment de la sembra és quan és, i s'ha de fer en aquest moment, és a dir, el fertilitzant necessita en aquest moment, no de 6 mesos.
5: Clar.
2: En fi, que al final jo crec que és una desconnexió, conforme tu estàs dient, de la vostra realitat, no? De la burocràcia, es que, diguem, estic parlant.
3: Sí, però és que el problema és que no és algo que vaya ocurrir ara, és que fa dècades que estem dient que n'hi ha desconnexió, però és que no volen enterar-se, o no els ha interessat enterar-se, o han venut este sector per protegir-ne altres i tampoc han pogut protegir altres sectors, com per exemple l'automòbil. Vull dir, és que és un desastre tot.
2: Bé, quan es parla també de sobirania també en la producció, no s'acaba d'entendre, perquè s'han anat desmuntant en aquests últims anys, en aquestes últimes dècades, conforme tu es dius, l'autonomia europea en la fabricació de fertilitzants.
3: Pues no ho sé, a lo millor és perquè volien favorir algun altre país, per alguna raó, perquè al final la conclusió que hem arribat és que sempre es tractava d'això, sempre era favorir a un altre país en algo perquè a canvi algun sector de la Unió Europea hi s'hi ha beneficiat. Probablement és això, ni més ni menys. Probablement és això, han intentat favorir a altres o... no sé, és que no té sentit que vagin deixar de fabricar fertilitzants en la Unió Europea quan la Unió Europea és un gran productor mundial d'agricultura. És una entitat que probablement, no sé si és la primera o la segona exportadora del món d'agricultura, la Unió Europea en conjunt parla. Clar, dir, com ens podem permetir nosaltres renunciar a eixa riquea, a eixa sobirania alimentària també, com, perquè estem renunciant també a la sobirania alimentària indirectament, perquè així el que està produint-se està a la vista, és a dir, no són imaginacions, és que cada vegada hi ha més hectàrees abandonades. La Comunitat Valenciana sabeu que ja estem per dalt de 180.000 hectàrees abandonades. Què es pretén? On es vol arribar?
2: Sí, una realitat que impacta més molt directament
3: no?
2: En els nostres entorns rurals. I quan parlaves de l'impacte brutal en costos, Juan Salvador, entenc que és difícil ara mateix saber, no, que sé, en un quilo de bresquilles, quin és l'impacte que podia tindre, no? Però per aterrar una miqueta més, per traduir-ho, quin podria ser, per a que ens fem una idea?
3: Mira, nosaltres hem calculat, és una estimació, no és un càlcul exacte, però estimem que en general, en els cultius que tenim nosaltres en la Comunitat Valenciana, probablement a final d'any, uns per altres, els costos ens hauran pujat un 15 o un 20%, probablement, uns per altres. Vale. Nosaltres, quan arriba l'hora de vendre això, no sabem a quin preu anem a vendre. Probablement incurrirem en pèrdues. Si incurrim en pèrdues, va haver més abandonament de cultiu, de superfície agrària. I després també està l'altre, no? És a dir, este rasgament de vestidures de l'Espanya vaciada. Una mentira com una catedral. Una mentira com una... Ens importa un bledo vaciado d'Espanya. Perquè si no li importara un bledo, sabrien que perquè no n'hi hagi vaciado té que haver un sector agroganader potent en ese mig rural. És a dir, el sustent de la població rural és l'agricultura i la ganaderia. Si no n'hi ha agricultura i ganaderia, no pot haver població rural. Després pot haver altres coses, no? Quan n'hi ha població rural per agricultura i ganaderia, n'hi ha de tot dia. N'hi ha supermercats, n'hi ha bars, n'hi ha sabateries, n'hi ha fontaners, n'hi ha electricistes, n'hi ha de tot. Però si no n'hi ha agricultura i ganaderia, no n'hi ha població. I si no n'hi ha població, no n'hi ha res.
4: És així.
3: Que és el que estan aconseguint. Però és que ho diuen de boquilla, però no s'ho creuen.
2: Bueno, és que és la columna vertebral del nostre món rural. Durant dècades i dècades
5: però,
2: i dècades.
5: I del nostre sistema alimentari.
2: Això que parlava també Juan Salvador de la sobirania alimentària.
5: Claro, l'agricultura i pesca és fonamental.
3: Però algú s'ha parat a pensar que els únics que gestionem el 80% del territori som nosaltres. Són els agricultors. Si no n'hi ha agricultors, n'hi ha un 80% del territori que no va a gestionar-se, que va a estar perdut, que va a estar pasto d'incendis any sí i any també.
2: Això no va dir-te, Juan Salvador, jo crec que ens en recordem tots.
4: Tot. Sí.
2: Quan tinguem un incendi. I si els incendis es produeixen en zones de camps abandonats.
3: els que es tenen que recordar no se'n recorden, que són els que manen, que són els polítics, estan en una altra cosa, no estan en la realitat. És la pura veritat.
2: I no hi ha manera de buscar alternativa? No sé, o de països productors o de tipus de fertilitzants, o no hi ha manera, s'ha de passar per l'aro?
3: No, a veure, ara en aquests moments, una de les coses que nosaltres estem demanant també és que ens deixin utilitzar d'una manera més flexible el tema d'estiércols. Però, clar, hi ha una directiva de nitrats per a impedir la contaminació de l'aigua, que a veure, que és raonable, si jo no dic que no, però en aquests moments tindrien que deixar-nos tirar mà dels estiércols, encara que fos una cosa temporal, hasta que tornem a una certa normalitat. També ho han demanat, però de moment tampoc ens han deixat gastar més estiércol.
2: Tornar a fer mar com tota la vida, vaja.
3: Sí, claro, però, bueno, parece que això contamina més els aqüífers. Ja. Què vols que ho diga? Perquè això és el que n'hi ha. No n'hi ha voluntat d'arreglar això, no n'hi ha voluntat, de veres.
2: Però quan ens trobem el litre d'oli a un preu insostenible, o quan vinga la fruita d'estiu i no en el supermercat,
5: no hi ha, ja, o
2: la tia Quica no la puga comprar en la pensió,
5: se posarem les mans al cap. Clar. I
3: bueno, és que és l'altre, no? Perquè també aquesta gent de Brussel·les, i gent de si també, havien arribat a la conclusió de que no passa res, perquè nosaltres no puguem produir, ho comprarem de fora, i a lo millor fins ho comprem més barat de fora, no? Aquesta era la idea. Però ja estan donant-se compte de que això no és així, no? És a dir, al final el que ve de fora no va a ser més barat que el de ací. Per una part, parlem d'economia, no? Però és que si parlem de respecte al medi ambient, és que no té res que veure produir ací que produir fora. És a dir, nosaltres som infinitament més respectuosos en el medi ambient que qualsevol producció de qualsevol altre país del món.
2: Pel transport, quan tu veus pinya de Costa Rica, dius,
5: i per la manera d'estar produïda en alguns casos també. Sí. I així hi ha uns baremos d'unes seguretats i uns controls que en altres llocs són diferents.
2: I esteu adaptant també cultius, diguem, a les demandes del mercat, pues que si ara se demana l'aguacate, no?, el bocado, o el kiwi, o esteu també buscant, o l'aranda, no? Esteu buscant també alternatives perquè el mercat també demana, bueno, pot ser alguns canvis en algun tipus de cultiu, no?
3: Sí, perfecte, molt bé. Però, a veure, jo torno a insistir. Nosaltres podem canviar de cultiu, podem buscar algo que temporalment, per lo menos, siga més rentable. Però, escolta, si els costos continuen pujant de la manera que estan pujant, jo no sé, al final, una de dos, o nosaltres ens arruïnem o els consumidors aniran i no podran comprar ni frutes ni hortalisses, ni res, vamos, ni frutes ni hortalisses, ni res. És que és la veritat.
4: Clar, quan s'ha de dir,
5: és desesperant.
4: Una de dos, per desgràcia no són incompatibles i per desgràcia també esta inacció per part de la Comissió Europea de Brussel·les ens pot portar a això, a que el nostre camp isca encara més desfavorit de tota esta crisi i per altra banda que nosaltres com a consumidors acabem pagant-ho també. És una realitat complicada.
2: Sí, i també,
4: en realitat, està. No? Sí, en fi, sí. Juan Salvador, moltes gràcies per atendre'ns i per ajudar-nos a entendre una miqueta quina és la situació que esteu passant. Moltes gràcies.
3: Molt bé, gràcies a vosaltres.
4: Una abraçada forta. Adéu.
2: Gràcies.
4: De què? La fotografia de situació és...
5: Mira, si no ens arromanguem...
2: I no únicament en la part econòmica.
5: Si no ens arromanguem i que burocràticament se facilite o se reme a favor d'aquest tipus de coses, és que estem tirant les pedres contra el nostre propi terrat, eh?
4: Per desgràcia, és així. Jo sé que la secció d'avui no és molt positiva, no, però és una realitat.
5: És l'actualitat, no?
4: I és una realitat que tenim un dia.
5: I a més que ens afecta en primera persona. Evidentment, els agricultors,
4: per descomptat,
5: en primera línia de foc.
4: Però la nostra economia també depèn de
5: i a la nostra subsistència, fins i tot com a espècie, ja posa't a parlar.
4: Sí, correcte.
5: Pues és igual, perquè ho troben de fora, escolta. I quan en fora no hi ha suficient producció, i quan si podem tot produir així tenint les condicions adients, és que no s'entén.
2: I per a l'economia productiva de molts dels nostres pobles i comarques interiors, que també
4: que és clau.
5: Per la vida en les nostres comarques així, i entenc que els altres països passaran coses semblants.
4: Sí,
5: la Unió Europea
2: Veig si demà es porta alguna... No dic... Hem de...
4: Mira, demà més alegria, perquè com és divendres i no tenim economia...
5: Bandido!
4: Molta més economia.
5: Ui, mira, demà que posem secció. Castigat cara a la paret.
4: Ja ho mirem.
2: Si s'aclarir la vostra dormus, fas un especial,
4: home, sí, no patiu. Això ho mirem.
5: Vaig a quedar atrap, un moment.
2: Veges.

0: Si encuentras también las puertas de bigotes, qué cosa graciosa. O pues a mí los espaguetis, pues mira, o al arroz también, o a la que ahí ya nos comen así.
1: Es cierto que unos espaguetis te pueden, no sé si cambiar la vida, pero alegrarte el día fácilmente.
0: Integrals.
1: Hombre, perquè,
0: escolta, aquí tú estabas pensando en això.
1: Absolutamente. No. I la carn... Eixa carn que està feta de soja que no
0: oi,
1: fa gust a carn. Saps quina t'he dit? Que sí. Té una de proteïnes.
0: Bueno, això empape bé sí. Del mojé.
1: I la tomata ratllant, no? Si pot no, ser que pot. No siga de pot, no vaig a ser que...
0: Que totes les coses que... les aprenem amb ella. Avui és dijous, normalment tenim la secció dimarts, però esta setmana hem fet... Pues hem jugat amb vosaltres, pues l'hem portat avui dijous, i és hora d'obrir les portes a la nostra estimada Clara Llorenç, dietista de capçalera nostra. Com estem?
2: Molt bé,
1: què
2: molt
1: tal, Clara?
2: Bé. No, heu venut com una extremista, eh?
1: No,
0: calla! Sí, estem clavant-se en tu.
1: Sempre perquè fem
2: broma. La pasta integral l'has aconseguit instaurar o encara no?
0: Jo sí, jo sí.
1: No, Clara, no.
2: Sí, sí, molt bé.
1: Directament he dit, mira,
0: fideus,
1: estos hidrats de carboni me'ls...
2: ja està, no passa res, permet. No passa res.
1: Sí, perquè me van molt bé la pasta aquella que són unes
2: com són unes
1: hèlices estes de llentilla.
2: Molt bé, però això està superbé.
1: Sí. Estan una miqueta farinoses.
2: Però perquè és llentilla. Pensa, a mi és que la gent que me diu, és que sap diferent, i dic, què vols que sàpiga si és que és llentilla 100%?
1: No fa gust a res, en realitat. Fa gust a lo que el condumio que li posa.
2: Sí, el que passa que és una pasta que queda més...
1: Sí,
2: té una textura un no és un trampantojo, és una... París pasta, però és claro, és dentilla.
0: Bé, pues, hemos començat aquesta secció amb Rigoberta Bandini, banda d'espaguetis i formatge, que és una combinació guanyadora. Cotatge. El formatge, sempre cotatge, sí. Sempre.
1: Ai, volia fer-li jo preguntes, què? Perquè avui és una
0: preguntat.
1: Secció que obrim si un preguntat.
2: Totalment, totalment.
0: Un blog de mites i no totalment. Mites, o què?
1: Coses que pensem i que potser siguin correctes o no.
0: I tu tenies un preguntat.
1: Algú que ha dit una veïna, algú que...
0: Molt
1: dit...
0: bé.
1: Sí, respecte al tema del formatge cotatge, que així la doctora és molt defensora del formatge cotatge. No dic que no m'agrada, però té un puntillo. Amarguet, sí, sí. Molt,
2: ah,
1: sí. Molt bé.
0: Com
1: molt
0: el feta també, encara un poquet més.
1: Sí, exacte. Però després està el ricota.
2: Claro.
1: Que és més, s'ha dit que és més golosón, és més golosón.
2: Però no és el cotatge. Saps que li lleva al ricota l'acidesa que té el cotatge, la nateta que du.
1: I però la nata és mal, doctora?
2: La nata, a veure, no és mal.
1: No és mal.
2: La nata lo que passa que té molt de greix i així depèn.
1: Ja.
2: En el teu dia cap un poquet de ricota, pues
0: clar.
2: És que a mi quan la gent me pregunta això i dic, pues òbviament depèn del teu dia, però sí.
1: Cada dia en el desdejuni,
2: cada dia
1: la...
2: Per això a lo millor pues el cotatge és aquest formatge que pots abusar més, vale, sense contemplacions.
1: Sense contemplacions.
2: És que és veritat.
0: A lo loco el cotatge.
2: Té tota la tarda...
0: Bànyame en cotatge.
2: Té un 2% de greix i tota una tarrina són 180 calories, és que és no res.
1: Ja,
2: i la ricota a lo millor és el
0: més
2: doble.
0: Ocasional,
2: claro.
0: Més ocasional.
2: És com la bola de mozzarella i la bola de burrata. Vale? Sabeu lo que la diferència,
1: sí,
2: no?
1: Sí.
0: Està més bona la burrata.
2: La burrata
0: que és més abusable, la
2: claro.
0: Mozzarella.
2: Si ja només quan la talles, però el mateix passa en la ricota. Tu t'untes la ricota en una tostada i dius, ostres, ja. És que és cremoseta.
0: Mira, pues jo tinc una amiga que aniré una tomata d'este rosa i una burrata i una espiguetes d'espècie i un ouet dur, va sopar com una reina.
2: Claro.
0: Una amiga. Que vaig a dir-te una cosa.
1: Alfàbiga, que va.
0: Oh!
2: I ja estàs en Roma. Esteu en Roma ara mateix.
0: I estan tocant una tarantela, dius, pues ja està. Atén una cosa. Per tant, sí que se pot prendre sempre i quan pues, estigui equilibrat amb la resta de la dieta
2: totalment,
0: de dia.
2: Totalment.
0: O si no tens una malaltia o vulguis prendre pes, que això són altres prescripcions.
2: Exacte. I jo crec que aquestes coses està bé saber-les de dir, vale, pues simplement m'agrada o puc incloure en el meu sopar, però una quantitat que estiga... Pues...
1: Una volta a la setmana, ricota.
2: Sí,
1: no
2: molt bé.
1: Vale.
2: O en la pasteta un poquet de ricota i...
1: Exacte.
2: O barrejar ricota i cotatge, no? Per donar-li ahí un poquet de...
0: Alegria al cotatge.
2: Claro, sí. Claro. Que no
1: que
2: siga...
1: Cotatge, que no.
2: I el cotatge també t'he dit. Jo he fet una cata de quasi tots els supermercats i n'hi ha...
0: El meu famós és Lidl.
2: Estic en tu, 100%.
0: Sí, sí, sí.
2: 100%.
1: No tenim patrocini, però...
0: No tenim patrocini. No. Jo el pagué cada volta que va.
2: Eixe no està àcid.
0: Però jo he anat a estar de bar... Quan ella ens va fer... Quan ella ens va explicar que això existia, que jo ni ho sabia,
2: sí,
0: quan
2: sí,
0: feia
2: sí.
0: El programa de tele, vaig anar tastant i vaig trobar eixe, que és el que més m'agrada, en diferència.
2: O sigui, que...
0: I vaig a postes, que jo no era un lloc al que solia anar, però... No, vaig a buscar-lo i de passar agafar altres coses, però vaig, que vaig pel formatge en
2: qüestió. Té pastetes ahí de llegums interessants, també. O sigui, que...
0: Molt rebé.
1: Ah, mira, per a fer un snack i això.
2: Sí.
1: Guai.
2: Sí.
1: Estupendo.
0: Vale. Vos vaig advertir una cosa. En un punt estan a 6 de l'horatge i encara no han fet res.
2: Vale, sí, ja ho sé. Ja. És que comencem així.
0: Sí, sí, a parlar. Però tot allò que diem, apunteu-seu que està molt bé.
2: Sí, exacte.
0: Que la nostra Nutri mos dona les millors opcions i consells.
2: Però l'altre dia, exacte.
0: De mites.
2: Preparant el programa, me vaig fer un llistat de 50 mites. O sigui, si tenim programes pa molts.
0: Tenim mites per parar un tren.
2: Exacte. Avui ha dut 10, vale? Va. I la idea, que jo crec que ja sou alumnes superavançats, vos llança la pregunta...
0: A veure què diem.
2: A veure què dieu, vale? I jo ja després dono el raonament.
0: Val.
2: Cosetes que has sentit en consulta o que crec que estan massa arrelades encara.
0: Va, comencem.
2: Si un aliment ens senta bé, significa que és saludable.
1: Dona, si em para bé, si no em pega mal...
0: Si em para bé, té més opcions a que me'l menge més freqüentment.
1: Ara.
0: Però no necessàriament.
1: Saludable.
0: No?
1: Home, a mi me pot parar fenomenal.
0: A mi hi ha coses que me paren molt bé i sé que no són saludables.
2: Vale,
1: una
2: vale.
1: Coca de vida. O un pastís de moca. Em sento fenomenal, però sé que no és saludable.
0: Ja,
1: vale. O sigui,
0: sí.
1: Que noto el que el
0: no
1: para
0: sempre.
1: Bé.
0: No. Jo diria
2: exacte.
0: Que no sempre.
2: Molt bé, vale. molt bé. Però... crec que encara no, n'hi ha molta gent que fa aquest raonament de dir, ai, pues a mi és que jo me menjo una ensaïma i me senta superbé, pues perquè no puc berenar-la tots els dies, no? I, per exemple, també passem a lo contrari. Menjo llegums i me senten fatal. Aleshores, és un aliment que no incloc de normal perquè no me senta bé. Simplement diferenciar, vale, que te sente bé o mal algo no implica que siga millor o pitjor per a tu. Simplement és que al teu sistema digestiu li cau millor o pitjor, però no parlem de...
0: El consell seria averigua si no és saludable i intenta que sigues només ocasional.
2: Correcte.
0: I si no et para bé, però sí és saludable...
2: Treballa això perquè...
0: És quan s'ha ensenyat que en els llegums se pot canviar en la percepció.
2: Sí, sí. Al final és algo gradual. És que el teu intestí no està acostumat a fibra perquè el tractes mal i no li claves fibra de manera habitual. Al final, a les persones realment...
0: Sentar-te bé, què vol dir? Això és l'estómago, és la microbiota, l'intestí,
2: sentar-te...
0: el duodeno, l'intestí...
2: Sentar-te bé és que tens una microbiota estupenda i te fas un pla de cigrons supergrans i te senten superbé, no tens gasos, no te notes un fla... Al final són aquests símptomes realment...
1: Un flamenta i gasos seria...
2: Un flamenta i gasos...
1: Però si en tenim, diguem, durant una temporada, perquè hem fet un canvi, diguem, en la dieta... diguem que el cos o la
0: sí,
1: microbiota està treballant seu.
2: Sí, simplement és de, per exemple, a casa... De...
1: Està fent les seues
2: sí,
1: coses.
2: Pues jo és que imagina que estàs a casa i jo me menjo el plat de lentilles i encara me continuen sentant mal. Doncs pues no passa res, he estat un dia sense menjar-ne i després comença a clavar un poquet. Doncs pues me faig arròs tres delícies, no? Que al final és arròs i li claves un poquet de pèsols. O me faig lentilles amb un poquet d'arròs, o sigui que no siga tota la quantitat de llegums i que ho facis gradualment i així en el teu intestí se va acostumant a aquest tipus de fibra.
0: Vale. Un altre mite, va.
2: Este la votré molt bé. Com més sues, més greix cremes.
0: Sí, no? Això en el gimnàs, quan més sues, no...
1: Home, elimines,
0: has aprofitat
1: elimines
0: més la classe.
1: Toxines, no? Suant, elimines toxines
0: bueno,
1: i greix.
0: Bueno, és aigua. La suor és aigua. Però si t'ho curres...
2: Va,
0: bueno,
2: Gemma està ahí...
0: Però si t'ho curres molt...
1: Estàs
0: a la
2: et. Estàs a la et.
0: Quan sap.
1: No, que
0: home, però creix sí que en cremes si sues, no?
1: No, vull dir que no només és àvia, que tindrà sus coses, sus litos i sus d'això. Vull dir que alguna cosa de... No ho sé. Total, que no ho sabem.
2: Realment no, vale? Realment el suor és totalment no.
1: Totalment
2: el
1: no.
2: Suor és àvia i electrolitos. I està salaet perquè és el sodi, vale?
0: És electrolito?
2: És el sodi.
1: Però el sodi...
2: El sodi és sal.
1: No és greix, o sigui que...
2: No. Vale. O sigui, simplement el suor... Mira. Això també ho dic, vale, per persones que es fan patir massa perquè te fiques una faixa per entrenar o te claves després en la sauna per a suar. No perds més greix per això.
1: Com vale? Que feia bicicleta, vestit claro. Com si fos un buzo.
2: Moltíssima gent. I a mi me dona moltíssima pena.
1: Es que sí.
2: Perquè...
0: Perdoneu, el sumo, un ami meu, sé... Els Michelins s'enroscava en paper d'aquest film. Hosti. I se posava a fer esport, clar, jo...
2: No fa, ai,
0: pues claro,
2: no.
0: El pegava cada baixa de tensió
2: claro,
0: la persona.
2: Claro, però és igual que la sauna pajara. Després d'entrenar. Això realment l'únic que fa és que pergues un montó d'aigua, un montó d'electrolits, que te deshidrates, però no que pergues suor, ¿vale? Al final, no que pergues greix. Al final el greix se perd en l'esport, però no que una persona sue més vol dir, imagina que anem els dos a entrenar, ¿vale? El mateix entrenament, i tu sues un montó i jo poquet. No vol dir que tu t'hagis esforçat més, ni que tu, simplement és que tu tens una una temperatura corporal diferent, el teu cos s'ha regulat d'una altra forma i a lo millor han gastat exactament el mateix, però tu t'has deshidratat més que jo. És l'única diferència.
1: I per a perdre greix també estaria un poc l'equilibri de no deixes entrar més de lo que cremes.
2: Al final,
1: perquè si no, al final són matemàtiques.
2: Al final, també, no? Al final és bàsica. Per a cremar greix realment, a banda de moure't, és que n'hi has eixe dèficit, no?
0: I la manera de mesurar si has perdut greix o no és això dels aparells.
2: Sí, jo, per exemple,
0: manera que teniu uns dietistes,
2: en consulta tinc, n'hi ha dos formes, vale? Que és la bioimpedància, que és la bàscula esta que agarres i te mesura el pas a través dels diferents, vale? Del greix, del múscul, i després està l'antropometria, que és horrible, que és mitjà un plicòmetre, vale? Que te mesura els pliegues de greix. Però això jo ho fas només a esportistes.
1: On hi ha els punts conflictius.
2: Perquè, clar, sí, n'hi ha...
0: Però jo, per exemple, n'hi ha casos en els punts conflictius se veuen a simple vista que estan ahí.
2: Sí, exacte. Ja. Però l'antropometria és un poquet com més exacta, no? Perquè te diu...
0: Ho analitza ben bé.
2: Exacte, ja, te diu els mil·límetres de grasa corporal en certes parts. Mm. Però, bueno, si no, també tu al final te notes que estàs perdent greix, bàsicament, perquè estàs perdent en volumen corporal. Uh-huh. Al final, si la teua cintura, si tu, per exemple, fas esport, però te baixen les cames, els braços, i la cintura no baixa, no estàs perdent greix, estàs perdent múscul.
0: La o sigui, cintura
2: algo estàs fent mal.
1: I segurament serà via dieta.
2: Que, correctament. Ahí és que te falta proteïna i estàs perdent massa muscular i no greix. ¿Vale?
0: Molt bé. Molt bé. Més mites.
2: La fruita hidrata igual que l'ulla. Gent que no beu en estiu, però diu, no passa res perquè jo prenc molta sandia.
1: Marria, mig meló d'Alger, no cal que bega. Ah, pues jo sóc un poc d'aixòs.
0: Jo crec que no, jo crec que l'aigua és aigua i la fruita... Però és de veres que el meló d'Alger...
1: Tu saps
0: si jo he sopat meló d'Alger i després m'has de pixar 40
1: anys. Això passa també.
2: La fruita, així és un 50-50, la fruita hidrata, però mai ha de...
1: No substituir.
2: Substituir l'aulla, perquè
1: mira,
2: al final...
1: Saps la bateria,
2: exacte,
1: sempre,
2: molt bé, molt bé. Perquè al final, vulguis o no, l'aulla és aulla i electrolits... però la fruita és aulla, però també té un poquet de sucre, també, vale? O sigui que en estiu les dues cosetes a la part estan bé.
1: Vale.
0: Molt bé.
1: Vale. Hidratar-se és tan bo per a tantes coses que ja ho parlarem en el seu dia. Sí. Un dia podem també tornar a, perquè és un gran dels èxits també. Que és,
0: no,
1: que és,
0: i ara en la calor que fa...
1: Sí, sempre.
0: És important.
2: Sí, i un altre
0: la
2: dia...
0: La gent gran, especialment la gent gigoteta. Sí. Bueno, tots, eh?
2: I si voleu, farem portar també... Parlarem dels electrolitos, de la gent que sua molt, que ficar-se en l'aulla, o sigui, sí, ahir n'hi ha un meló també...
0: És un tema que jo ignore completament, o sigui, que estarà bé que ens ho xarre.
1: Ah, guai.
2: Electrolitos, què és?
1: Vale,
2: electrolitos. Són sodi, potassi i magnesi, ¿vale? I és el que perdem en el suor i és el que n'hi ha que intentar clavar-ne si són persones que
1: perdem,
2: que sobretot ara en estiu és superimportant, ¿vale? És a lo millor la falta que es fa que es noten un poc més cansaets.
1: Vale, perfecte.
2: Exacte. Jo crec que este ja més o menys l'han parlat, però per si a cas. Menjar saludable sempre millora la digestió.
1: Menjar saludable sempre millora la digestió.
0: Si menges saludable, la digestió la tindràs més bona.
1: Ja, però saps què passa?
2: Este és trampa,
1: Sí, ah, pues mira, no. Jo crec que li pilla la trampa. Veus? Em vas comprar un d'això, de fer-me d'això de fruta.
2: Un
0: smoothies, d'això.
1: I amarreava uns smoothies. Jo sé que són molt exagerats. Porto unes carmallolates enormes. I me feia uns tanganazos i jo anava.
0: I després...
1: portava l'estómac fent un desastre. I el metge em va dir... Nene, és que, no que això no... Igual a tu no pareix que és molt saludable, però és un desastre.
0: O sea, menjar saludable no sempre millora la digestió.
1: Esta me la sé, o sea, que no.
2: Claro. Passa moltes voltes, vale, que mengem un poc mal, es clavem a menjar un poc més saludable i comences a clavar que si productes fitness a un poquet d'edulcorants, moltes amanides, que al final és molta verdura, més llegums, i de repente al cos li claves un montó de fibra i tens molt més problemes digestius que quan a lo millor menjaves pitjor. O sigui, que no sempre menjar saludable implica que tingues millor digestió. Al final, el que hem parlat antes, vale? Anar acostumant. Molt bé.
1: Vale.
2: Este me dona molta ràbia perquè a mi me l'han dit i dius, les persones primes mengen millor.
0: Això ho sé jo. No.
2: Molt bé.
1: És un estereotip. Buah,
2: me dona molta ràbia.
0: És un estereotip.
1: I que pot fer molt de mal.
0: Però que el patim avui en dia, perquè jo sempre he sigut grossa.
2: És que continua encara.
0: I tinc temporades que he menjat mal. Però jo, per necessitat, he après a menjar bé. En canvi, me viu en una amiga prima que té més problemes de salut que jo, però clar, estèticament no se noten. I sempre tots pensen que ella menja millor que jo. Sempre.
2: Totalment.
0: Sempre
2: tenen
0: missatges en aquest sentit.
2: Sí,
0: no?
2: Al final, l'apariència, no, el que sigues o més prima o menys prima, no, sempre està associat a que te cuides més i al final dius, és que no té res a veure. Jo tinc en consulta persones que són molt primes i tenen unes analítiques terribles, se cuiden molt poquet, fan molt poquet esport i tenen molt poqueta massa muscular. I després persones amb més pes, però que mengen superbé, tenen una analítica perfecta, el que passa que com el pes ja sabem que no només és el que menges, sinó que al final ahí n'hi ha molts factors hormonals, microbiota i demés, pues per desgràcia, aquestes persones tenen més pes, però no perquè se cuiden menys. Jo crec que és algo que hem de canviar ahí un poquet el xip.
0: Realment el missatge adequat és parlar d'un pes saludable per a cadascú.
2: Totalment.
0: Perquè
2: totalment.
0: Jo, la major manera s'emportem any i mig, però fisionòmicament se diu, sí. Tenim més tipus completament diferents. Jo soc alta, i és baixeta, jo tinc esquena ampla.
2: Sí, que no es pareixeu, no?
0: Per tant, no pot ser mai de la vida el mateix pes saludable beneficiós per a ella que per a mi,
2: no,
0: mai.
2: No, totalment. Per això la pregunta no de quin pes és el saludable. I dius, és que jo aquesta pregunta no la conteste mai. No n'hi ha. Vale.
1: Molt bé, perfecte.
2: Els aliments sí. naturals sempre són millors. Oi, saludables. O sigui, natural igual a saludable.
1: No, no, entre saludable. Una maduixa i un iogurt de maduixa, la maduixa. No sé.
0: O sigui, natural,
1: una cosa que natural vols dir que és del
0: home,
1: camp?
0: Home, no sé que te menges un cardo
1: borriquero. Vol dir borriquero? Que és cru? Què vol dir natural?
2: Vull que dir, posa etiqueta natural? És que moltes voltes l'eslògan natural està...
1: Ah, Àngela Maria.
2: Claro, no, parle, no parle de fruita, no, per exemple. No.
0: L'eslògan ja ens vas... Sí, sí que ens vas explicar que el bio natural, no sé què, a voltes té una doble
2: trampa. A voltes, trampa. Moltes voltes.
1: Sí. I t'arriba només uns sucres i unes coses.
2: Algo que és natural no necessita que et fiquen en l'envàs
0: claro,
2: en gran,
0: no
2: que és natural. Vale, vale. Si en l'envàs te fica natural, no l'agarres, no el gastes els diners. ¿Vale? I també un poquet en això, que continua ahí el rol de la panela i el sucre moreno, que la gent també se pensa que com és un poc més natural que el sucre és un poc millor, està en el mateix sac que el sucre normal, ¿vale? Uh-huh. Super suspès.
1: Vale.
2: Anem a un altre.
1: Vinga.
0: Sí.
2: El microones destruís els nutrients.
1: Ostres, jo he tingut unes baralles.
0: Jo he sentit molt demonitzat molt el microones.
1: En casa, perquè n'hi ha personal que toca el palo este de Miguel Bosé, que hem parlat d'ells i tal, una paranoia en el microones.
2: No, per això,
1: ni alguna ciència que parle que el microones no siga apropiat per a tindre
2: jo,
1: la casa
2: a banda,
1: o que destruís algun d'això, és que no
2: que,
1: al contrari.
2: A banda de nutrició vaig estudiar tecnologia dels aliments i n'hi havia una assignatura, vale, que era tècniques de cocció i ho vam estudiar un muntó, el microones és supersegur. I així dic més.
1: Ja no poses que... plàstic, això sí, un sobrestit 50 vegades. No poses plàstic
2: a calfar.
0: El problema és el plàstic calfant.
1: O no poses metall.
2: Però ja, és l'únic, però no el microones, vale? ni faones, ni res.
0: I no lleva nutrients, el que te pot és claro. Que també passar, sofrimar una sardina i vaig tindre que tirar-la a la basura.
2: El que pot és que te passes.
1: Quan posa low, és una cosa, quan posa high...
0: És,
2: claro,
0: i se me va quedar una pedra dura que no.
2: Pensa però... que el microones va molt ràpid, vale? Sí. Entonces, la part bona...
1: Fa el que li manes.
0: Sí, senyor.
2: La part bona del microones en quant a cuinar, per exemple, verdures, vale? Des del meu punt de vista, és que com no necessita aigua i necessita poquet temps, no se perden les vitamines. Al contrari, les preserva millor.
0: Que vale? Perquè si ho subulls massa, se perd,
2: les
0: no?
2: vitamines que n'hi ha en les verdures són hidrosolubles. Hidrosolubles vol dir que passen a l'aigua. Aleshores, si tu tens un bròcoli en la olla, amb aigua, mitja hora, quan te menges el bròcoli, la meitat, el 50% de les vitamines estan en l'aigua. Però, en canvi, el microones, tu el fas el bròcoli al vapor, no claves aigua, i a lo millor, jo, per exemple, el microones el cuit 8 minuts. Tu te'l menges i tens el 100% de les vitamines.
0: Interessant, això.
2: Per tant, aquesta part també n'hi ha que tindre-la en compte.
0: Vinga, va, alguna més.
2: Vale. Esta no vaig a dir-la perquè ja l'han parlat. La mel és molt millor que el sucre. Bueno, jo crec que...
0: És semblant, era una cosa...
2: La sabeu,
0: era la mateixa cosa, un poc, no?
1: Té cosetes, la mel, però no.
2: Així és l'argument de... La mel té minerals, correcte. Té antioxidants, correcte. Però és que la barbaritat de mel que tens que menjar-te per a potenciar, no?, aquests antioxidants que te dona, és una locura. Els antioxidants ja els aportes en la fruita i en la verdura que ne menges tots els dies. Aleshores, com de mel hauries de menjar-ne molt poqueta, aquests beneficis no te'ls vas aportar i al final estàs menjant-te sucre lliure. Aleshores, és equiparable al sucre, però n'hi ha molta gent que és, pues mel, tots els dies perquè total és natural, no? Ve de l'e i dius no. Vale. El cos entra en mode estalvi, vale, si no desdejunem. Què penseu?
1: Ai, però això, parles del dejuni intermitent?
2: Parle no? De no desdejunar, exacte. De la nit passar a...
1: Arribar-te 12, 14
2: sí.
1: hores...
2: Si sí, es penseu que el cos es queda ahí com en
1: mode
2: estalvi.
3: Pues no ho sé.
1: Sí. No, i què fa el cos quan no té? Pues tirar de reserves, no sé, m'imagine, no sé.
2: Vale. N'hi ha molta gent que pensa això i per això fa el dejuni moltes voltes i realment el cos no entra en mode estalvi, vale? Perquè continua regulant la temperatura, gastant energia perquè tu seguissis en moviment. O sigui, no és el dejú el que fa que el cos entri en mode estalvi i que consta que el mode estalvi és algo negatiu. És algo que fa que el nostre metabolisme se ralentitze. Vale? L'únic que fa que el cos entri en mode estalvi és que tu facis un dèficit molt estricte durant molts de dies. Ahí és quan el teu cos para de gastar perquè no estàs donant-li l'energia suficient perquè tire, ¿vale? Però per fer el dejuni este no hi ha ningú tipus de problema, que hi ha molta gent que dius, ostres, és que per no desdejunar, no, el cos ja se queda ahí en un poquet en mode estalvi d'energia, i dius, no.
1: Ha de ser continuat,
2: ha de ser
1: rutinari per obtindre, diguem, els beneficis del dejuni intermitent.
0: Hem desmitificat o reconduït algun dels mites nutricionals, seguirem en pròximes...
2: Tenim mogolló,
0: un altre dia més.
1: Genial, gràcies, Carles.
2: Adeu.
1: Fresh strawberries, fresh best of red strawberries, ripe turning riper in the bowl. Beneficis del dejuni intermitent.
0: Hem desmitificat o reconduït algun dels mites nutricionals. Seguirem en pròximes...
2: Tenim mogolló, un
0: altre dia més.
1: Genial. Gràcies, Carles.
2: Adeu. Fresh strawberries, fresh best of red strawberries.

0: Vesprada.
1: I Sol Bustos, que també ens acompanya avui. Hola, Sol, què tal?
2: Bueno, no han entrat les brises, fa una calitxa.
3: Quina calora.
2: Forte a Xocom.
3: Venia, mira, venia dient-nos la nutricionista, la nostra companya Clara, i de poc me desmaia la calora de por. I me pega una pàjara terrible.
0: I és calor per damunt de l'habitual. O sigui, és calor de juny. Estem avançat un mes. Estem un mes.
3: Això és un poquet de preocupació.
0: Sí, no vol dir res de lo que passarà. L'únic que passa és que te diu que, això, que estem ja en aquest escenari en el que cada vegada arribem a les temperatures altes abans. Ja. I bé, de moment no podem inferir que molta calor ara serà una barbaritat a l'estiu, perquè l'estiu sempre és una barbaritat, que siga una barbaritat.
1: Matiner, diguem, este primer episodi de calor intensa...
3: Que s'allarga més el temps, no? Sí. De calor... No.
0: Sí, important. Sí, sí. I a nivell peninsular sí que és veritat que si mireu les tuits que està fent ara l'Agència Estatal de Meteorologia, està posant que a partir de després demà anem entrant en uns 4, 5, 6 dies en què bàsicament les temperatures mitjanes de tota la península, de tota Espanya, no de la comunitat, però de tota Espanya, mai, per a aquestes dates mai s'havien registrat, en el sentit de si parles de mínimes i màximes juntes. De fet, ja tenim avisos per calor demà en Extremadura i en el País Basc, de 38 graus.
3: Hem vist les alarmes. O sigui,
0: són avisos per calor en el mes de maig, que bé, habitualment podem arribar a tindre, però ja comencem i seran molts dies seguits, per tant anem a parlar de calor i de sol molt de temps.
1: I el cap de setmana inclòs.
0: També.
1: Cap de setmana
0: inclòs. No pausa per la publicitat.
1: No hi pausa.
3: Parlem de sol, però d'esta que tingues al meu costat.
0: I de l'altre. I de l'altre. Del gran sol.
3: Del gran sol, sí, perquè del gran sol vens a parlar-nos, no?
4: Sí, més o menys.
3: Vas a contar-nos coses relacionades amb els eclipsis?
4: Exacte, sí. Experiments que s'han fet gràcies a eclipsis.
3: I amb això hem après, com a societat, cosetes, és molt científic.
4: Sí, els científics al llarg de la història han usat els eclipsis per provar teories o inclús han fet descobriments. Perquè, clar, els eclipsis no són aleatoris, es poden predir. Que això correspon al cicle de Saros, que tenim un article en el web de l'Oratge explicant-ho tot per si algú vol aprendre.
3: De curiositat, clar.
4: Sí. Sí. I com es pot predir, pues els científics empraven els eclipsis per poder fer pues, això, experiments o provar teories que tenien. Per exemple, Hiparc de Nicea va mesurar la distància a la Lluna amb un eclipsi lunar. O sigui, emprant geometria i mirant l'ombra que la Terra feia en la Lluna, mesurant el temps que tardava la Lluna en passar per tota l'ombra, i coneixien ja en aquest moment, perquè els grecs sabien de tot en l'antiga Grècia, sabien ja la grandària de la Lluna i la grandària de la Terra, doncs amb geometria va arribar a això, a la mesura de la distància a la Lluna, que s'aproximava moltíssim a la que ara sabem amb moltíssima precisió.
1: Sol.
4: Sí, sí.
1: Els antics grecs.
4: Els antics grecs, sí, sí. En el segle II abans de Crist. Alucine. I tot amb un...
5: A través de l'ombra projectada.
4: Exacte,
5: pel nostre planeta.
4: Sí.
1: Que canya.
4: O sigui, només amb la Lluna i visualitzant l'ombra. Després també, per exemple, es va descobrir l'heli amb un eclipsi. Perquè...
1: Però l'heli és un gas?
4: Sí, sí. L'heli, l'element.
3: Però que no se sabia de la seva existència.
0: És dels globus de la fira.
4: Sí, sí, exacte.
3: Sí.
1: Sí. Sí. De la fira. Vale.
4: Sí. Es va descobrir en el Sol 27 anys abans que es descobrirà en la Terra, que s'aconseguirà aïllar en un laboratori. Perquè estaven dos astrònoms, que això també va ser casualitat. Que estaven...
1: Per això una cosa dient... Tamantó,
0: astrònomo! Un francès, un francès
4: i un anglès.
1: Què feien?
4: Sí, que va ser casualitat també perquè estaven independentment i cadascú en un lloc, estaven mirant amb un espectroscopi, que la parauleta també m'ha costat, espectroscopi, estaven mesurant el Sol i van trobar que hi havia una línia brillant, una longitud d'ona d'un element que no coneixien.
1: Això durant un eclipsi.
4: Durant un eclipsi, sí. Date. Perquè durant un eclipsi...
1: Així hi ha una longitud d'ona que a mi no és familiar. Vale.
4: Perquè durant un eclipsi, clar, la Lluna, un eclipsi solar total, la Lluna tapa el Sol i es pot veure la corona solar, sí, que també és una cosa que es va descobrir gràcies a un eclipsi. I clar, com el descobrir en el Sol abans que en la Terra, pues el van batejar com Heli, perquè el déu grec del Sol es deia Helios.
1: Però i com sabien que n'hi havia el gas allí?
0: És que els elements tenen una signatura espectral. O sigui, tu quan signes, tu tens una signatura, però els gasos o els elements, si tu els observes, la llum que emeten, o si tu fas passar llum mitjançant un gas, un element, diguem-ne que absorbeixen energia en unes bandes determinades. És com que tenen una signatura. La signatura és...
2: allà és Collos de Montgó, que podia ser, sí, la distància que n'hi ha de la Terra al Sol, seria, no?, en termes científics.

0: veien que la llum que venia...
1: Allò és heli.
0: El que veien en l'espectre que hi havia bandes d'absorció que no corresponien a cap element que teníem així. Per tant, van dir... Això és un altre element.
2: Van dir,
3: això què és?
2: I van buscar.
4: Pues serà un gas. Sí. Pues com li diguem?
3: Eli.
4: Parlaríem per telèfon, els dos, i tal, que li diguem el francès i l'anglès. Com l'he llamat? Helio. Com és el Helios?
5: Ah, que guai. Molt bé. Com la mermelada.
3: Sí, exacte.
2: Ostres, però és flipant.
5: Sí, eh?
0: Així podem saber també la composició atmosfèrica d'alguns planetes que estan voltant estrelles, perquè quan passa la llum per davant de l'atmosfera absorbeix certs elements que tenen aquestes atmosferes, absorbeixen certes bandes espectrals i pot saber la composició d'un núvol del gas d'un planeta que està fer la mà en un altre sistema solar o d'un núvol de gas que està a milers d'anys llum, perquè la llum quan passa i aquests elements absorbeixen una part en unes zones molt particulars.
4: I sí, que si s'haguereu dit, és cert que a través de la projecció de la llum es pot saber que hi ha un gas a milers de quilòmetres o milions de quilòmetres de distància? També dic, ens està esperant el pèl. Que guapo.
0: I l'últim estava guapo.
3: L'últim és el més important, que és que es va provar la teoria de la relativitat general d'Einstein gràcies a un eclipsi.
4: No.
2: Què me dius?
3: Sí. Perquè Einstein proposava que la gravetat d'un objecte molt massiu com pot ser, per exemple, el Sol, podia corbar la trajectòria de la llum. Aleshores, un astrònom que es deia Arthur Eddington va aprofitar un eclipsi solar total per a tractar de veure les estrelles que hi ha darrere del Sol. Perquè aquestes estrelles, si és de veure que la llum es corba, es veurien al costat del Sol i no darrere.
2: Clar.
3: I, efectivament, va anar a veure l'eclipsi i va poder fotografiar aquestes estrelles que suposava que estaven darrere, pues estaven al costat. I es va provar la teoria de la relativitat general.
0: Això mola, perquè
2: mola
0: dius...
2: moltíssim.
0: Sí, és que t'has d'imaginar l'espai-temps deformat. T'has d'imaginar que l'espai se deforma perquè tens el Sol enmig. I que la llum no va recta, sinó que passa al costat i es desvia.
3: Clar,
0: cap al...
3: és
5: per la gravetat.
0: És per la gravetat del Sol.
5: Per la massa.
4: I què va fer? Li va tocar Don Alberto?
3: Exacte. Que tenia raó.
4: Que teníem vostè raó.
3: Sí, no, va ser una revolució.
4: Teoria, però mira que ho he fet.
0: Bé, per l'eclipse del 12 d'agost no cal que mireu estrelles d'art, disfruteu de l'eclipse. No cal que busqueu experiments, disfruteu.
2: Ja s'encarregaran, és que saben, segur que aprofiten aquest eclipse també per averiguar coses.
0: Sí, per averiguar.
2: Per averiguar.
4: O sigui que es planteja que en aquest minut i mig, que sigui la Comunitat Valenciana, més o menys, que tindrem d'eclipsi, es poden fer algun experiment, alguna cosa, i que siga, bueno, que prove o que no, perquè la ciència ja sabeu com va.
0: Que no siga núvol, si no està núvol.
3: Ai, també, sí.
4: No se pot dir res encara, no?
0: No, podem estudiar, ara estem traguent bàsicament estadístiques i climatologia, però bé, pinta... rasca.
4: Sí.
0: Ah, és que és ara, a eixa hora, en agost, de vesprà, a les 8.
4: La visibilitat serà xunga.
0: Moltes les muntanyes tenen molts núvols creixent per ahir. Bé, anem a ser positius. Mantenim la il·lusió, per favor. La calor la mantenim totes les dos dies de la setmana.
4: Molt bé.
2: Gràcies, Joan Carlos.
4: Gràcies, Sol.
2: Gràcies, Sol. Que
3: guai. Adéu.
2: Mira el que fa l'Helio.

0: Són les 6.
1: A punt. Notícies.
0: Notícia d'última hora. El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que investiga el cas Plus Ultra, ha bloquejat una part dels comptes bancaris de l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, a qui acusa de ser el presumpte líder d'una suposada xarxa de tràfic d'influències. Alejandro Molés.
2: A més, el magistrat ordena també el bloqueig d'altres comptes relacionats amb la suposada trama, una estructura que tindria com a finalitat, segons el jutge, l'obtenció de beneficis econòmics mitjançant la intermediació i l'exercici d'influències davant instàncies públiques en favor de tercers, principalment Plus Ultra.
0: Mentrestant, continuen les reaccions a la imputació de Zapatero. Xavier García del Valle.
3: Sí, el PP ha anunciat una ofensiva al Senat que concentraran en la comissió que ja venia funcionant d'investigació de la SEPI. Volen ampliar la llista de convocats i, entre altres, citaran l'exministre José Luis Escrivá, que, com saben, ara és el governador del Banc d'Espanya. Els socialistes, mentrestant, continuen movent-se entre la defensa del llegat de Zapatero i el respecte a la presumpció d'innocència, tot i que reconeixen que la seva imputació és un colp dur. Escoltem ara la portaveu del PP al Senat, Alicia García, qui demana la dimissió immediata de l'actual president del govern, Pedro Sánchez, i lamenta no tindre els vots suficients per a presentar-li una moció de censura.
4: Un president del govern, en sus circumstàncies, com està Sánchez, lo que tendría que hacer es dimitir, disolver el Parlamento o los parlamentos y sin duda convocar elecciones, dar la palabra a los españoles. Es verdad que no nos faltan ganas, nos faltan votos, pero también es verdad que no vamos a regalar una victoria a Sánchez con una moción de censura fallida, porque nos faltan los votos.
0: I estem pendents de saber quan es reprendran les negociacions entre la Conselleria d'Educació i els sindicats per tal de buscar un acord que posi punt final a la vaga indefinida que des de fa 9 dies protagonitza bona part del professorat de l'ensenyament públic no universitari. Rubén Dempere.
5: De moment, les dues parts en conflicte ja han expressat el seu desig de tornar a la taula de diàleg. Escoltem primer per part del govern valencià el seu cap, Juan Fran Pérez Llorca, i la consellera d'Educació, Carmen Ortí. I després, en nom dels sindicats, el portaveu de l'STPB, Marc Candela.
6: Les partes obertes per al diàleg.
7: Esta administració va seguir treballant para que el acuerdo se cierre cuanto antes.
8: El conflicte continua, que no hem arribat a un acord i que, per tant, cal reobrir aquest acord i aquesta negociació.
5: Mentrestant, i com a mesura de pressió, més de 250 docents que formen part dels equips directius han tractat avui de presentar la seva dimissió en bloc per registre d'entrada a les Corts, tot i que això no ha sigut possible tècnicament. Ara estudien com presentar la renúncia, ja siga via telemàtica o presencial en la Conselleria d'Educació. Escoltem el testimoni d'una directiva d'un centre educatiu d'infantil i primària d'Almussafes, li diuen Amparo Medina.
9: I juntament amb altres companys venim a presentar les nostres dimissions, perquè ja estem un poquet farts d'algunes situacions que se produeixen en els centres educatius i veiem que la manera també de que ens comprenguen un poc més és esta.
5: I en este nou dia de vaga indefinida, les protestes al carrer no han parat a les tres capitals de província. Unes protestes que a Castelló de la Plana continuen en estos moments en la marxa de professorat de diversos centres educatius de la ciutat fins a arribar a la plaça de les Aules, on a les 7 de la vesprada començarà una manifestació pel centre de Castelló. I per a després demà dissabte, els sindicats han convocat una gran manifestació unitària que recorrerà el centre de València. La marxa començarà a les 6 de la vesprada.
0: Important sentència del Suprem sobre el trasbassament Tajo Segura, que desestima el recurs que havia presentat el sindicat de regants contra els cabals ecològics i que obri les portes perquè el Ministeri puga canviar les regles en matèria hidrològica.
3: La sentència dona suport, per tant, als cabals ecològics aprovats el 2023 i considera que han de prevaldre sobre altres usos de l'aigua, llevat del destinat a l'abastiment humà. I és una polada d'aigua freda per a els interessos dels regants del Baix Segura. La resolució no admet més recursos i Lucas Jiménez, president del sindicat de regants, demana ara una solució política.
10: No es posible ese recorte, no en la situación en la que estamos, no sin provocar muchísimo daño a las estructuras económicas de estas regiones. Es una locura que hay que parar. Es una locura que afecta incluso a la desalación. No están las impulsiones, no están las fotovoltaicas, no hay nada de lo que prometieron. Si no hay agua del trasvase, no hay agua desalada. Por lo tanto, esa locura no la vamos a tolerar y vamos a seguir denunciando esto para que los políticos reviertan esta situación.
0: I al Baix Segura, precisament, este matí s'ha fet l'acte simbòlic del tall de la bacora.
2: Un fruit emblemàtic en la comarca on enguany s'espera una campanya de 2 milions de quilos de bacores i bones perspectives de preu per al llaurador. Ana Serna és l'alcaldessa d'Albatera.
11: És un acte simbòlic perquè a principi de setmana arrancó la campanya de la breva. O sea, es un acto simbólico, pero bueno, no podemos dejar de hacerlo pues para visibilizar y para dar a conocer a todo el mundo el fantástico producto que recolectamos en Albatera.
0: I a Ontinyent, agents de la Guàrdia Civil ha desmantellat una plantació de marihuana en una finca del terme municipal.
2: Hi havia més de 1.200 plantes de cànnabis repartides en 4 habitacles i també 3 quilos de cabdells secs a punt per a la venda. La plantació tenia un sistema de seguretat per mitjà de càmeres de vídeo que enviaven un senyal directe al responsable de la plantació. Els agents l'han pogut detindre a València quan estava a punt de fugir poc després de desmantellar la plantació.
0: I en els esports parlem de l'anunci de Dani Parejo que deixa el Villarreal.
5: El migcampista madrileny arriba al Villarreal procedent del València. 6 temporades, 269 partits i un títol com a groguet. Se'n va convertir en tota una llegenda del club. Ara el de Coslada medita si abandonar definitivament el futbol o continuar. Escoltem la deu de Parejo.
12: Ha llegado el día de decir hasta luego, no es un adiós. Separamos nuestros caminos. Ha sido un orgullo y una satisfacción enorme vestir esta camiseta durante 6 temporadas. Me voy muy contento, muy satisfecho y quería daros las gracias a todos vosotros por todo lo que me habéis hecho sentir estos 6 años en un club que para mí, a partir de ahora, también será mi casa y estará en mi corazón. Un fuerte abrazo a todos y siempre endavant.
0: Continuem en la companyia de la vesprada de punta amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Així està el món a estes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.
1: Som la veu de tots. Som a Punt.
13: Sostenibilitat ve del llatí sostindre i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
14: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
15: Viu el dia més important de la història del bàsquet valencià a Punt a Punt. Este divendres, des de les 7:30 de la vesprada, semifinal de l'Eurolliga. En directe des d'Atenes, València Bàsquet Real Madrid. Amb la narració de Luis Urrutia i els comentaris de Nacho Rodilla. La revenja de la semifinal de la Copa del Rei. Este divendres, des de les 7:30 de la vesprada, amb l'Eurolliga que es juga al Punt a Punt.
16: Vols viure una nit diferent? El dissabte 23 de maig, el Museu de Prehistòria de València obre fins la matinada. Descobreix una exposició sobre Egipte, recorre les col·leccions de prehistòria valenciana i participa en els tallers de jeroglífics i escriptura ibèrica. No t'ho perdes. Més informació al web del museu. Diputació de València.
17: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
18: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
19: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.

0: prop.
1: Ja tenim les 6:10, que bonica manera d'arrencar esta segona hora. Però és que passa...
2: Tercera, Joaquí, tercera.
1: Però si ja acabem, per què no ens donen més hores de programa?
2: Això
1: no s'hauríem de parlar.
2: Que ens tenim... són dents i ja que ens deixin així.
1: Això sí. Anem al tema de la piscera, un poquet reguleros.
2: Bueno.
1: Que coses de l'edat.
2: Coses de l'edat.
1: Les 6:10 i en efecte en 70 esta última hora. I abans que acabi el festival d'avui, pues quin goig tindre l'estudi tan ple de bona gent,
2: tindre
1: tant de talent de casa
2: com les mares en la nit de cap d'any,
1: tan contents i orgullosos que estem de la nostra gent del
2: món del
1: cine, de l'art en general, en este cas del cine
2: perquè tenim la mirada posada en la pantalla de cine. Avui mateix al Cine Lis a València tindrà allò la preestrena d'una pel·li amb ADN valencià. La pel·li conta la història d'un amor, no sé si dir impossible, difícil, sí. Impossible, a lo mejor, també un drama romàntic, un thriller psicològic, ambientat en l'Espanya dels anys 70.
1: Clar, i en aquella època, dos dones que s'enamoren...
2: Fàcil no ho tindrien les persones.
1: Però un mola, perquè aquesta, ja estàvem comptant els dos quincets de la pel·li, el que ens hem mirat, que hi ha una història d'amor molt bonica, la cosa de la història d'amor entre dues dones en aquella època, tot així, no tant amagatall i això, però que té thriller, que té tensió, que hi ha d'allò.
2: És un història.
1: Sí, i la repressió de l'època, clar. I viure aquest amor de manera clandestina, però també, clar, l'amor quan esclata. I la lluita de dues persones per viure aquell amor lliure. És un llargmetratge, a més, participar per esta casa, per a punt, sentim orgullosos, i es podrà veure en les sales a partir del pròxim 5 de juny.
3: Quiero que me veas como una persona con la que puedes abrir tu corazón. Necesito conocerte en lo más íntimo para salvar tu alma.
4: Señora.
5: Qué buena cristiana demuestra ser contratando a esa chica.
6: Este seguro que te para mejor camino.

0: irás al infierno, me esperes estimarme.
1: Aquí está Dios. Aquí.
0: Oremos.
2: Pues que yo siga normal. Le invertía del pobre que todos rebuchen. Pues te por reconduirla, salvarla.
3: El títol de la pel·lícula és Cel meu, infern teu. Hem escoltat i m'he reconegut algunes de les veus, una banda que els tenim així. Jo crec que haver vist, a més, algunes imatges del rodatge, algunes fotografies, però vull parlar de la pel·lícula. Tenim a l'estudi ple, com dèiem adés, perquè ens visiten tres dels actors de la pel·lícula, Sandra Cervera, que l'hem escoltat claríssimament. Hola.
4: Hola, què tal, com estàs?
3: Tània Fortea, que és l'altra protagonista, i els dos són les, no, Tània?
4: Sí,
3: són
4: hola,
3: les protagonistes, les dos que sí. Vos enamoreu en la història. Víctor Palmero. Ole!
5: Hola,
3: ole! Quina onda! Que no se note que eres un favorito. Que així t'ha vist jo molt clerical.
5: És el que toca, clar.
3: És el que toca en este personatge.
6: I costa veure de retorete, eh? Sí. Perquè no sé, és aquella punt de Xina...
3: Punky.
6: Wild i punky. Però, clar, el que,
3: pues
6: és,
3: así...
6: el que ser un actor de raça. Però, a més, un retor... Bueno, ara ens contaràs.
3: Ara, sí, ara
6: anirem desarrollant una aquestes personatges.
3: I ens acompanya el director de la pel·lícula, Alberto Evangelio, que el tenim a ser costat. Com va això?
7: Molt bé.
6: Molt bé. Alberto.
3: I hasta la criatura... Per a que vesca la llum, no?
7: Ja. Ha estat en alguns festivals, però...
3: I premis, ha rebut uns quants, vull dir que la cosa ha anat bé, no?
7: Sí, sí.
3: Venga.
7: Sí, sí, va molt bé.
3: Per què té pintaza?
6: Bueno, que tenim l'estrena en no res.
3: La preestrena.
6: Preestrena en els cines Lys a partir de les 7 de la vesprada. A més, aneu tots com...
3: Han vingut
4: per poder-nos.
6: Per fer premier.
4: Si ara anem directes i era...
6: Tan guapos, tan bonicos.
3: Jo vull que em conteu, Sandra, el que explica la pel·lícula i com aplega les vostres mans este guió o esta història.
8: Bé, va arribar la història a Benibut i van fer un treball increïble amb Noelia i Anna Piles per a trobar la manera de que Benibut Producciones d'alguna manera
3: testara.
8: Sí, testara que de quina manera era possible no fer-la i amb quin elenco se podria fer i en quin moment, i vam trobar que era el moment perfecte per arriscar, per a fer una història diferent, necessària i amb un elenco que estiguera amb tot, no? Amb tot. I és el que va passar, no? I és increïble com la gent està gaudint d'esta història, no? I d'este llarg.
3: Esta història tenia que sou, són, dic sou perquè les interpreteu vosaltres, dos dones que s'enamoren, diu, als anys 70.
4: Als anys 60
3: i...
4: Sí, 60 i 70.
3: Sí.
4: N'hi ha com dos temporalitats. Sí, pues sí, són Adela i Victòria, i bueno, sí, són dos dones que s'enamoren i que, sí, com tu deies abans, ho tenen prou difícil. Però bueno...
3: Però també n'hi ha thriller, dies.
4: També n'hi ha thriller.
3: És que tenim ahir
4: amor,
3: un thriller, triangle... Bueno, complicacions.
4: Tenim, en realitat és un triangle amorós increïble, amb molta tensió, i sí que és de veres que és un amor impossible, emparem, bueno, o difícil, no? Com tu has dit, molt ben dit. Però clar, tenim ahir la figura del retorn, la figura de, amb tota la tensió que té la pel·li, amb un ritme brutal... va destinada a un públic molt generalista, però té una factura meravellosa. És element, i el tercer element és clau per a que la història siga molt intensa i molt de veritat.
3: El tercer element és este
4: d'aquí al meu costat, saps? Este d'aquí al meu costat.
6: Heu dit triangle amorós?
3: Te claves ahí en mig.
6: No eres, que, jo però crec... no dius que fes de retorn.
5: Clar, és que així tot el món estima.
4: Tot
5: amor que s'aprecie, tot amor apassionat que s'aprecie, de tant en tant fa una mica de mal, no? En el meu cas, el meu amor és per el nostre Senyor, per Déu, i és de veres que el que tracta de fer el Padre Antonio en qüestió és reconduir-les una mica al bon camí, no? I ahí està la trava un poc d'aquesta trama amorosa que com ha dit ella, és una història preciosa d'amor sàfico, que és una paraula que ha après avui que volia dir. I és de veres que...
6: Safo de Lesbos.
5: Molt bé.
4: Sí, ah,
6: claro, i d'ahí ve la cosa lesbiana. Claro, sí, claro,
5: molt bé, amor sàfico. Perquè totes les mujeres que se amen, pues, jo què sé, cada uno se... Amor sàfico, buscadlo en Google, que jo l'he hecho hoy. Entonces, és de veres que és una història molt xula, que ja la foto és preciosista, la banda sonora, i a part de la passió de la història d'elles, és de veres que hi ha una part fosca que a mi m'agrada molt del cinema que fa Alberto Evangelio i que em disfrute molt, i de thriller inclús podíem dir una mica de terror, però és un terror que jo crec que no ve per les mostres, sinó per un home, en este cas el padre Antonio, que l'església, les normes i el franquisme l'han convertit en
3: i té poder, no?
5: Un ser molt cruel.
3: Per clavar-s'hi ahí i...
4: O pensa que té poder.
3: O pensa que té poder, molt bé. Això és molt bé, típic. Sí. Alberto, ara explica'ns tu perquè t'has encarregat d'agafar tots aquests ingredients i donar-li ritme, factura, dirigir... Bueno, i dirigir a aquesta gent. Que per això m'han dit que t'has comprat un llàtic...
7: No fa falta, no fa falta, no fa falta.
3: Parles una miqueta de l'experiència al revés, de donar vida a esta història.
7: Pues a ver, por aclarar la
3: situación.
7: En nuestra peli yo creo que el antagonista es la sociedad, ¿no? Y estas dos mujeres que se enfrentan a una sociedad que no podía entender sus sentimientos, ¿no? Y lo bonito que tiene la historia, yo creo que es como ese antagonismo, pues se va visualizando en el personaje del padre Antonio, y eso es algo que a mí me atrapó mucho de la peli. A nivel visual, pues se muestra la oscuridad por un lado con el padre Antonio y la luz de la...
6: El chungo es el retorno, ¿no?
7: El chungo es el retorno, ¿no?
3: Claro, el chungo es la sociedad,
7: que al final yo es que soy muy simple también, es que a mí me gusta una historia de amor con un antagonista y algo que atrape al público.
6: Los clásicos.
4: Me encanta porque ella dice que ella es simple, pero después a rodaje no es simple.
3: Correcte. Yo de la seva obra que he vist no el definiría como simple.
7: Pero me encanta que esta historia saca lo más simple de mí.
6: Pero en la simplicidad también está la esencia,
4: totalmente. Sí,
6: es, y el retorno a los básicos también.
3: Es un clásico básico.
7: Bueno, que yo creo que lo bonito es que llega un público general, ¿no? Que lo que yo he hecho hasta el momento es más cine de género y tal, que tiene un público más nicho, y esta historia, que es una historia de amor, al final
3: es universal. Pues,
7: claro, es universal. Llega a otro público. Pero sí que con ese antagonismo y esa parte oscura también, pero con la parte de luz también de la historia de amor. Que
3: porque la historia es ahí, sí. La historia de la seva llum y de la seva foscor.
6: Com
3: la historia en general de la humanidad.
6: Se pot contar com se enamoreu. Es que a mí el momento...
4: Mira.
6: A mí el momento...
3: Eres un romántico.
6: Sí, a mí el momento cuando surge... Això me agrada molt. Se pot contar.
4: Ells dos se coneixen de tota la vida.
6: De la ciutat, del poble, del barri.
3: Però són perfils molt diferents socialment, econòmicament.
4: Molt diferents, però qui no ha tingut també a ser a València, no, esta cosa de les tietes, no?
3: Ui,
4: això. I ahí hi ha una cosa a la història, perquè no som família, però és de veres que la relació, la familiaritat de la relació està, no?
3: Sí.
4: I va ser un repte també perquè precisament no se veu res del passat, no? No se veu res. I era com omplir tot això de molta veritat, de passat i de present.
3: Sí. Com s'entenguera que havia hagut un passat,
4: exacte,
3: que ahir no podia, exacte, entrar. No,
4: sí, amb molt poquet, saps? Era com una cosa...
9: Sí, no, també és que van ser unes escenes que es van eliminar de guió, que així en elles dos de xicotetes, que comprèn, sí que es veia, però...
6: Menudet. S'enamoren.
4: Sí. Bueno, s'enamoren o no.
6: Bueno, o jo que sé, hi ha com una...
3: Sí,
4: vale,
6: exacte. Hi ha una connexió. I lo de les tietes que digueu és la coartada que ha hagut durant, sí,
4: claro,
6: molt de temps. Molta... Sí, no? Sí, la cortina, sí, sí, de Sergio Pelo Gordo, no? Que s'ha posat tota la vida per a dir, bueno...
4: Esses tietes ahí... que vivien juntes, saps?
3: Eso es,
4: i
3: sí,
4: que és la tia i la tia, no? La tieta i la tieta.
6: Igual també en el poble se sabia, no,
4: però ningú deia res, no? I també jo crec que hi ha aquesta cosa que és molt, com molt nostra, no? Molt de la terreta.
3: I tu eres... Sandra, tu eres Victòria?
4: Sí.
3: Com és Victòria?
4: Victòria... Victòria és una xapalante. Ella dins de si mateixa és lliure, però dins de si mateixa. I troba la manera d'eixir amb Adela, no? I de lluitar per ella, per la justícia de l'amor i de volar. És que no vull contar molt,
3: vale,
4: perquè...
3: Vale.
4: Però aquesta cosa és molt passional, és una tia molt passional,
9: molt no de la seva època, amb uns principis que és raro que ella lluite d'aquesta manera.
3: Sí, que és d'una família, és de la família bien, no?
9: Sí,
3: o més o menys bé.
9: Sí, és una...
3: Canvi, sí. Sí, dic jo, li puc donar les bases.
9: Sí, de fet, Adela treballa per a la família d'ella, no? I ahí es coneixen, de xicotetes.
6: És la que tira més de la relació, sí, la que aposta més... I en el teu cas, la teua Adela...
9: Clar, no? La meua Adela és més filla de la seua època.
6: Ja. Però se deixa voler també, perquè sí. És que davant un torrente... Bueno,
3: perquè,
6: no? Claro.
3: Perquè l'amor claro, travessa Victoria. Tot.
9: Sí, al final Adela també és això, filla de la seua època, de l'església, té també una cosa amb la culpa, amb la classe social també.
3: Que gran, que universal.
9: I també la cosa de trobar l'amor inesperat, vull dir que això també és molt xulo d'Adela. Sí, el que clar, això vam contar que jo vaig llegir molts testimonis i hi havia moltes dones que no coneixien, o sigui, no se pensava que es podia existir enamorar-se d'una dona. Per
6: allò que no està passant.
9: Clar, exacte, és més una cosa de que no,
6: que això estic sentint, no? No dec de sentir-ho.
9: Exacte.
6: Vaig a vol retor que diu.
9: Exacte. La mare, la família.
8: Que Rosana Espinós està increïble. Està increïble. Vicent Domingo està increïble. L'elenc és brutalíssim.
3: Victoria diu una frase, li diu a Adela una frase. De veritat creus que aniràs a l'infern per voler-me?
9: Només per estimar-me.
3: O per estimar-me.
6: Lo bonico que és este amor, per què vas anar a l'infern? I qui va confessar-se, diguem, qui va voler el retorn de les dos, tu?
9: Jo, clar.
6: I el retorn com se ho veu, això?
3: Perquè ella té curiositat, morbo, ganes...
5: La història comença en que és de veres que jo vaig arroplegar-la i la conec i hi ha una cosa de que els dos som nous, no, al poble. Jo arribo com a, per aprendre del retorn de l'església d'allà, que és Enric Benavent, que des d'ací un aplaudiment per a ell, perquè és estupendo, i a més me va ajudar moltíssim a practicar el Padre Nuestro en latín, que és una cosa que em va costar prou.
3: Clar, te va costar a tu, nos costaria
5: i pues des del principi sent com una cosa màgica, una cosa diferent, especial per ella, i com que jo crec que la vol acollir perquè ella ve d'una situació també difícil, ha estat a la presó i no se sap molt bé per què, entonces té una mena de curiositat de voler saber, no? I una mica un enamorament també,
3: sí. Pot ser? Sí.
5: Un poc un pájaro espino, una cosa així, però com que...
3: Sí, com... una relació morbosa d'alguna
9: però
3: manera
9: guanya, o
3: sí.
9: Guanya,
3: de molta curiositat.
5: Entonces, va tirant del filet per a veure fins on ella... ell vol salvar-la, ell vol fer el bé, no?
3: Dins de lo que...
7: Sí. És una víctima.
5: És una víctima de la societat també i de les normes que li han inculcat a ell mateix, no?
3: Les normes socials i les de l'església i en aquella època, vull dir-te.
6: Com s'ha de manejar un retorn en una situació així? Lo que toca que s'ha de fer i el que diu l'Evangeli, el que li expliquen també que és el que ella ha de fer. Però clar, les conseqüències, si això se sap en el poble o en la ciutat, si això se denuncia, aquestes dones que estan en perill també, no? Vull dir que ahí entra un poquito el zing, zing, zing, no? Ahí entra un poquito la cosa.
7: También se juega con eso, con lo que no se dice, ¿no? Con lo que no se dice. Y
6: esports també.
7: Exacto. Están todos esos miedos y no se habla nunca de esto. O sea, claro, es muy difícil hablar de esto. En la época era muy difícil hablarlo abiertamente. Entonces eso en la película aparece esta situación. No quiero desvelar cómo, porque ya es como avanzada.
3: Andar a abuela,
7: pero se juega con...
6: Tenemos esta
7: con los miedos.
6: La frontera de...
7: En un pueblo rural valenciano, ¿no? Donde se mezcla el valenciano con el castellano también.
3: ¿Que si además está rodada?
7: Sí. Està rodant en valencià.
9: Sí, de manera natural, no? Lo que és a ma casa.
3: Com
9: ma
3: si
9: casa
3: fluiria
9: se parla en valencià
3: aquell...
9: i en castellà.
3: Com si fluiria en aquell moment. Cada personatge segons l'època.
7: Els retors parlen en castellà.
3: Clar. La gent que estudiava i que llegia ho feia en castellà o les...
7: Exactament.
3: I després estava la vida més rural.
9: I jo amb ells parlo en castellà i amb Adela parlo en valencià.
3: Clar. Ja. Que la vida és així.
6: I pot ser pares i mares parlant en valencià i els xiquets es parlaven en castellà. Una generació...
9: Sí,
3: la meua ho ha fet molt.
6: Bueno, com poden compartir generació, Sandra? No, mai de la vida.
8: Jo dic, no, com que no, jo compliré ara 41.
6: Toma.
3: Ole, això.
6: Que bien, això és una que ben portats.
3: Una el Joaquillo estem...
5: El Joaquillo.
3: Un parell d'anyets més, o tres. Sí. O de, o bueno, o dos gets. També diuen les protagonistes una altra frase que crec que ha de quedar-se entre nosaltres, que és que ens mereixem una altra vida.
8: Ai, sí.
3: Que jo crec que és un poc la societat el que ha intentat fer, no? O el que estem intentant fer, que a vegades sí i a vegades no, i a vegades dos passitos per l'ante i uno per atrás.
9: Sí.
3: Però per què no poden viure dos dones, dos homes, tres, un amor obertament, tranquil·lament, si no les tenen a ningú? Ai, no?
9: A mí me emociona mucho, la verdad.
3: Es que pues,
7: su amor es que se juega esto de la modernidad en la película con la música, por ejemplo, es muy muy actual, por ejemplo, de la película, aunque la película está ambientada en los años 60-70, la música pues es actual, ¿no? Que va un poco en la línea de lo que ellas están sintiendo. Por eso se merecen otra vida, se merecen una vida. Sí, bueno, como la que ahora se puede vivir a algunas personas del colectivo, que no todas, tampoco.
3: Claro, sí, totalmente. Escucha, ¿y tú qué disfrutas más? ¿En el rodaje, en el montaje, en el acabaje, cuando ya las has acabado?
6: En los premios.
3: Está bien, premio público en Mare de Film, premio Lola Gaos.
7: Premio Lola Gaos para Víctor. Yo, en realidad... donde menos disfruto son los premios y todo esto.
3: Tú eres del rodaje y del montaje.
7: Sí, yo soy más, sí, del hacer, sí, del montaje también. Del montaje disfruto mucho, pero el rodaje lo estoy aprendiendo a disfrutar cada vez más.
6: I el feeling en el rodatge, Sandra, Tania, bueno, ja havíeu treballat sí. juntes, no?
8: Sí, Valenciana. A Valenciana, sí. De Jordi Núñez.
6: Però, clar, transmetre...
9: Però no juntes, bueno, perquè van tindre
6: però no
9: només... Però
6: vos...
3: no coincidireu.
9: No.
6: No coincidireu,
9: una...
6: diguem, en
9: escenes.
6: Per
9: telèfon. No. O sigui, sí, no. I quan, bueno, i al final que ens creuàvem, al final
8: el programa del...
9: Que no es sí. veu. O sigui, era...
8: sí. Però sí, van fer molta...
3: A fer lliga?
8: Sí. Som amigues en la
6: però
8: vida.
6: Però és un curro traspassar estima i tensió sí. sexual resolta sí. o no resolta, medio pensionista en els anys 70. O sea, tota la complexitat de vostres personatges i de la relació també, de transmetre estima, amor. És un curro,
9: heavy,
6: curro potent heavy. També d'enganxar vosaltres també personalment.
9: Sí. A veure, jo he de dir que en Sandra ha sigut molt fàcil. O sigui, que ja treballa d'una manera també tan de veritat, també dona moltes ferramentes, super generosa, o sigui, no sé, i també que teníem una relació personal abans, no? Que no és com
3: una
9: que
3: confiança comences, entre vosaltres.
9: Sí, que no és que comences de noves amb una persona.
3: Que era
9: sí,
3: a favor
9: de
3: obra,
9: que, clar. Que era un repte perquè teníem seqüències molt complicades, sí. amb molta intimitat, i hi ha seqüències molt complicades que vam rodar molt, i el que se veu és no res del que vam rodar, i també la relació, l'amor i la honestitat com a actrius d'estar de veritat en el moment amb Victòria i amb Adela, no? Perquè realment ha hagut un treball intensiu de despullar-nos amb tot el sentit de la paraula, despullar-nos de veritat, de Sandra, de Tània, trobar a Victòria i trobar a Adela,
8: trobar les dinàmiques sí. entre elles també
9: sí. Això és molt interessant, no? Perquè sí. també el col·lectiu és com, i això ha sigut molt bonic en els festivals, perquè és com, ostres, elles, no?, que venien i deien, hosti, increïble. No. És que esteu enamorades.
3: Havíeu agafat l'essència de l'enamorament.
9: De l'enamorament real.
3: Ai, que xulo.
9: Però real. Mira, se me posa la pell de gallina, que la gent no pot veure-lo, però és de veres, perquè vam arribar a aquest punt i hi ha un moment en el que jo crec que estàvem patint de no estar. I va ser molt, molt, molt bonic rodar-lo, i amb Tània no hi havia una altra actriu, i era Tània amb mi i jo amb ella. Vamos.
3: Això per als que no tenim aquesta capacitat creativa és la cosa més admirable que podeu fer. O sigui, ser una altra persona.
6: I tu, Alberto, col·locant la càmera allí dient, està passant, lo estàs oient. Sí. Allò va.
7: Jo era un observador.
6: Com mola, no? I tu, la piel, saps?
3: Això ho trobo jo.
6: Que guai.
3: Sí, en el vostre treball.
9: Sí, és molt complicat.
3: Perquè no és una obra de teatre que tu dus la història de cap a peus, no. Que té unes altres complicacions, sinó que al millor estàs en aquest moment que has aconseguit aquest clímax, però n'hi ha que tallar pel que siga, n'hi ha que tornar a aconseguir el clímax.
9: Hi ha una cosa molt, molt complicada, que és el que m'ha aconseguit, bueno, jo crec que sí que s'ha aconseguit al rodatge, al set, i és que tot l'equip
8: estava immers en cada seqüència. Sí. L'equip tècnic. Vull dir que artísticament nosaltres tenim aparentment la capacitat d'entrar, no? O el director d'entrar. Però des de l'escrit Maria Tormo, Machancós és ajudant de direcció, Jules, que és la segona, i tot l'equip de càmera, Guillem, tot el món, a vestuari, estava tot el món a combo en seqüència amb nosaltres. I això va ser, però en cada seqüència. I la veritat, bueno, pues una altra pel·li amb tots ells, bueno, sempre.
3: Ai, que xulo, sí, això, sí, també. Bueno, vau rodar en València i en Benidorm?
7: Alguna cosita pequeña, però sobretot aquí en Montcada, en una gran casa que hi ha en Montcada, que és una fantasia de casa.
3: Tenia... Que la querria jo per mi, no?
7: Sí, aunque havia
3: bueno, no ho sé, no ho
9: sé. Sí, hi ha una...
5: Sí, jo sí.
9: Yo no lo sé,
7: porque había muchos mosquitos, no había acondicionado.
3: Bueno, pues la arreglaríamos.
8: No, hem de donar-les gràcies perquè sí, la gent que... Vamos, los dueños de la casa son maravillosos y
3: se van a enrollar.
8: Sí, se van a enrollar un poco.
7: Sí, no, la casa es maravillosa como localización, ¿no? Quien vea la peli es algo que destaca mucho, la verdad, como localización. Pero
3: aparte,
7: claro,
3: aparte, de los mosquitos.
6: Como parlaves a Desdés Clàssics, ¿has buscado algún referent? No sé, estilísticamente, estéticamente o...
7: Sí que tenía, a ver. Aunque yo trabajo mucho desde con la misma gente siempre, entonces en realidad
6: ya saben tu perdigón.
7: Sí, sí, o sea, ya sí. Vamos
8: la pedrada poco, ya está clara. Sí,
3: ya todo vamos, fluye pues ya.
7: Vamos un poco a lo de siempre, pero lo que solemos hacer, pero ahora de esta manera. Pero bueno, aunque parezca una broma,
3: eso da mucha tranquilidad, también.
7: Sí,
3: digo,
7: sí, no, la verdad que sí, la verdad que pero genial. Pero sí que tenía referentes de películas lésbicas alguno. Pero más a nivel narrativo, pero aunque parezca una broma, cuando me leí el guión por primera vez, la película que me vino a la cabeza era Titanic, que parece
8: ya
7: una
8: total
7: broma.
8: No sé, pero has dicho
7: Titanic. Claro, porque es una historia de amor imposible, tiene su toque de thriller, ¿no? Salvando la distancia de presupuesto, evidentemente, pero
8: pero
7: a nivel estructural la peli funciona muy parecido en la emoción. Esa era la emoción que buscábamos.
3: Si ja que parles de les perretes, mucha persona, la Sandra, que és productora executiva, més valenta. Més valenta que el sí.
6: S'ha de ser.
3: Claro, perquè es busca...
8: Però Alberto també, és director i productora.
3: Tu també, Alberto.
7: Sí, aunque yo productor, pues soy una risa como productor. Porque lucho conmigo mismo continuamente.
8: Eso sí.
3: Claro, tú quieres una cosa y te decía a ti mismo que no puede ser si el presupuesto no llega.
8: Sap que le direm que no, ell ho sap, li direm que no, però ell ho diu.
3: Allà va, allà va.
8: I miri i li dic, en sèrio? En sèrio? Estàs demanant això? En sèrio? Per a 2 setmanes, per a 4 setmanes, 5 setmanes de rodatge. 4 setmanes de rodatge. Esta pel·li té una factura increïble amb 4 setmanes de rodatge. O sigui, l'equip va ser impressionant, vamos.
3: Té pintaza, eh?
8: Gràcies.
6: Bueno, a més, no, fa rato que no parles. Primero, que és com si... Com el teu personatge també... Que conforma aquest triangle amorós i de thriller tan especial. Eixe premi lo Gaos és també una espenta potent també per a la pel·li, una motivació també guai, no?
5: Va ser molt guai. A més, és que la pel·li només la podien veure els acadèmics valencians, és a dir, que va ser per visionat privat i que els teus companys de professió valoren el teu treball, pues és preciós, però és que és un premi que és compartit, perquè jo sense elles no podia fer el que he fet, i de fet i sense Alberto, perquè de fet pues ja esta cosa, no? Crec que han aconseguit fer com una mena d'equip molt xulo, i crec que elles donaven molta veritat en el que feien, que Alberto també des de la direcció té un punt de calma d'una cosa molt xula, que ens ajuda moltíssim i té molt clar el que vol fer. Això és el que transmet. Ara posa cara de que no.
6: Has a les elles quan diguen...
7: Està fenomenal. Sí.
5: Però van saber regular, van saber estar arropando en tot moment la situació, i després, pues, que és que des de que jo també és una gozada. Jo només llegir ho vaig dir, és que lo quiero hacer. De fet, era molt difícil fer-ho perquè jo estava en La huella del mal, rodant al mateix temps l'altra pel·li, i recordo que van fer un treball per
3: un
5: poder
3: encaix,
5: quadrar,
3: no?
5: Que jo estiguera en Burgos i en València quasi al mateix temps entre Atapuerca i el cura i el padre Antonio, i la veritat
8: sí,
5: que és
8: que... Sí, perquè ho teníem clar que era Víctor. Vull dir, sí, és que estava
5: jo tenia clar que volia fer-ho.
7: Primera vez que leí el guión, vamos, y lo tenía muy claro.
8: Sí, sí.
7: Lo teníamos muy claro.
6: I a banda del Pare Nostre en llatí, que ha sigut el més, que ha sigut el més complicat d'interpretar el Pare Antonio.
7: És la part de terror de la pel·li.
6: Perquè ahí, Palmero, verité, verité... A veure, vull dir... que tengo que hacer un curro para posarte en la sotana de Pare Antonio.
5: No te cregues, porque yo, de fet, mira, vaig anar a la parroquia San Bartolomé de Onda.
6: No veies que ha sigut escolanet.
5: Una de les... Home, yo vengo de educación católica y, de hecho, llevo mi estampita de la milagrosa en la mochila, no te digo más. Y se la di el otro día a Sandra. Pero es de veres que yo... Mira, de xicotet, un secreto que us cuento. Jo vaig fer de Chayanne en la parroquia Sant Bartolomé de Onda, en l'altar de l'església. És a dir...
3: M'encanta. Jo...
9: El mix, m'encanta.
3: Això és molt Víctor Palmero.
5: I és que... En l'església hi havia una part, la ONG Quisqueya de Onda, que és una ONG molt guai, feia cursos de teatre, de ball per xiquets. Entonces, d'alguna manera, jo m'apropava a l'església i com vaig prendre molta distància, una cosa que vaig fer quan vaig rebre el guió va ser anar a missa. Dic, vull veure-ho de nou, perquè hi ha una cosa molt teatral,
6: poco, no?
5: molt espiritual en una missa, no?
3: És molt,
5: molt
3: teatral,
5: solemne.
3: Sí.
5: És teatral per al mateix.
3: Tots els rituals de...
5: Efectivament.
3: Es que ja estic, són teatrals, té raó.
5: Volia tornar a viure-ho i de fet, és, hi ha un moment de missa molt xulo en la pel·lícula i és que tot suma, és que em venen imatges al cap de la pel·li i va ser, no va ser, va ser fàcil, ho van fer fàcil ells.
6: Que guai. Heu vist la pel·li, clar, tots, no?
3: Sí, sí que l'heu vist.
9: Sí.
3: Que els hem de dir adéu perquè que no pleguen, Mani.
9: Ai, que sí.
6: Que a les 7 és la preestrena.
3: Al Cine Lis, a les 7 la preestrena. Recordem que a les sales, a partir del 5 de juny, aneu de seguida. Jo, el dia 5, a les 9 del matí, s'hagi fet guàrdia. No, tinc moltíssimes ganes.
9: Gràcies.
3: De veure-la. Creu que me lo gozaré mogollón. Qualsevol cosa que ho feu vosaltres m'han xissat, i que tinga de més i d'altres noms que també posat sí. A la taula i que tinga de més i sabés i ese missatge, crec que té un atractiu superpoderós.
6: Que guai.
3: Gràcies per vindre per vosaltres.
5: Moltes gràcies. Que vivan les lesbianes.
3: Viva la lesbiana.
6: I les sàfiques.
9: Viva el col·lectiu.
6: Víctor Palmero, Sandra Cervera, Tania Fortea, Roberto Evangelio, mil gràcies pel talent. Es vegem en el cine.
3: Gràcies.

0: Les 18:40 minuts. Què et pareix si fem una ullada a l'actualitat més rabiosa que passa per anar-se'n a Atenes, no?
1: A parlar de bàsquet i tant de bo que sí. Puguem seguir cantant èxits del bàsquet valencià. En este cas, València Bàsquet, perquè el conjunt taronja disputa demà divendres una de les semifinals de la Final Four per primera vegada. I allà, precisament, ho farà contra el Real Madrid a Atenes i està Luis Urrutia per contar-nos l'última hora.
0: Hola, Luis,
1: què tal?
2: Hola, xics, què tal? Com esteu? Bona vesprada.
0: Com està l'ambient?
1: En moral de victòria.
0: Tenim moltes ganes.
1: Sí o sí, no?
2: Sí. Sí, estem esperant ja que aplegui l'equip en una hora i quart, més o menys estarà ja per ací, per aquestes espectaculars instal·lacions que conformen el recinte olímpic dels Jocs d'Atenes de 2004, on està dins de, ja dic, aquesta barbaritat de metres quadrats que hi ha instal·lat este OACA, que és el pavelló on es va disputar esta final a 4 de l'Eurolliga, on per primera volta aplega un equip de la Comunitat Valenciana. Estic ara sí en la sala de premsa, no vos podeu imaginar, 600 periodistes acreditats.
1: Claro, quin ambient, eh?
2: Una autèntica barbaritat. Acaben d'obrir la zona del sopar, perquè així ja sabeu que...
1: Sopar pronti, no sopa, ja se sap.
2: Sopa en 3 hores. Així que sí, pues, així estem esperant que l'equip aplegui, ho farà cap a les 9 de la nit, perquè a les 9 i quart horari d'entrenament, abans té que parlar amb els mitjans de comunicació, així que tractarem d'agafar alguna paraula dels jugadors per a sentir-la esta nit en el 90 minuts, i que anem a veure com estan, no? perquè este matí que s'ha fet la presentació oficial del torneig, hem vist a Jan Montero, al dominicà, junt a l'entrenador, a Pedro Martínez, i de veres que estaven exultants, estaven molt il·lusionats en el que pot passar ara.
0: Estem tots molt il·lusionats, la veritat, no? Veiem, veiem possibilitats.
1: I tant que sí, a més, en moltíssima confiança en els xicons. En el 90 minuts totes les impressions d'una jornada que estàs vivint, pues, en tota la intensitat, i a més acompanyant a l'equip, Luis, i demà, una narració, que tant de bo siga també una narració per a la història, i que conforme, pues, això, la galeria d'èxits de València Bàsquet. Tant de bo, estarem molt pendents.
2: Sigam ambiciosos i esperem que la narració històrica sigui la de diumenge, eh?
1: Eixa. Clar, que és Final Four, que són les semis.
2: I que
1: la guanyem la final.
2: I que puguem cantar que l'equip és campió d'Europa. Així que són paraules majors, eh? Aborrant una miqueta, dir això, però en fi. Tenim que mirar cap a l'afició, perquè es divideix en dos bandes els que venen demà. De matí fins ací, fins a Atenes, ho faran en 3 vols charter, al voltant de 700 i pico persones que estaran ací en el pavelló per a recolzar l'equip taronja. I d'altra banda, el que ha fet València Bàsquet, que és tractar de que es pogueren col·locar 2 pantalles gegants. Sabeu millor que jo tot el tema dels drets televisius, i que, en fi, col·locar 2 pantalles gegants per a poder veure una retransmissió que es fa de pagament, com és la de demà, és complicat. Però el parc de l'afició de València Bàsquet, al costat del Roig Arena, és on demà s'instal·laran aquestes 2 pantalles gegants. El lloc no és gran, però no és la Fonteta, on caben 9.000 persones. Així que cal omplir un paperet per a demanar estar. Estos formularis s'estan omplint ja, i de veres que seran molts els seguidors de València Bàsquet que estiguen allí en el carrer recolzant a l'equip. Així que l'afició es dividirà en 2, jo diria que en 3, no? Els que com Ximo i com Gemma patiran a casa mirant-ho per la tele i sentint-ho per la ràdio, i tots els que estaran ací en el pavelló en Atenes siguent a l'equip, i els que es queden en este recinte, en el parc de l'afició de València Bàsquet.
1: Bueno, pues...
0: Ai, estarem pendents.
1: Les semis demà, si tu comences la final i...
2: Però no oblidem que és contra el Madrid, eh?
1: Bueno...
0: A por ellos, o
2: contra el Madrid.
1: La confiança en este cons és màxima, clar que sí. Estarem pendents de la vostra narració i de la informació que ens doneu, clar que sí.
0: Gràcies.
1: Gràcies, Urrutia.
2: Cuideu-vos, un abraç.
3: La vesprada da punt.
4: Rossignolé du bois, rossignolé sauvage.
0: Esta música no está triada porque sí, escoltem una composició de Luciano Beiro perquè era un compositor que admirava el següent protagonista de la nostra xerrada, Umberto Eco, que a més sentia fascinació per clàssics com Bach, Telemann o Chopin, diu que tocava la flauta per afició. Ara ho preguntarem a qui més sap d'ell perquè anem a entrevistar-la de seguida. I per a la majoria de nosaltres, a tu què debo con Umberto Eco?
1: Hombre, el péndulo, el nombre de la rosa, yo creo que un poco lo que a todos, el pensamiento, ¿no?, del gran Umberto Eco. Pero es que hem descobert, y ho compartirem també amb vosaltres, que hi ha un Umberto Eco desclassificat, allò.
0: Sí.
1: Hi ha moltes curiositats al voltant d'Umberto Eco, que jo crec que també apropar-se a allò de humano, demasiado humano, pues també, clar, Umberto Eco també ho va ser.
0: A mi em ve al cap, en la carrera que estudia, llegíem Apocalíptics Integrats... Que va ser una de les obres que va fascinar a Maite, que entrevistarem de seguida, però ja anava a llegir unes quantes més confessions d'un jove novel·lista, com se fa una tesi, i li va encantar. Umberto Eco... Efectivament va ser pare de reflexions brillants com aquesta manifestada en un fragment gloriós del nom de la rosa.
5: ¿Pero qué es lo alarmante de la risa?
6: La risa mata el miedo, y sin el miedo no puede haber fe, porque sin miedo al diablo ya no hay necesidad.
0: La risa mata el miedo.
1: Pedazo de frase.
0: Quin pedazo de frase.
1: Per això s'ha tingut durant segles, també. Por la felicitat, al riure. Quin goig tindre així a Maite Aparici. Ballera, què tal? Com estàs, Maite? Benvinguda. I companya. Hola, al Departament de Digital de Apunt. Bueno, ja fa uns quants anys, no?, que és Maite periodista, ha treballat en premsa, en tele, en gabinets de comunicació, bueno, ha fet una miqueta de tot, té molta experiència i bueno, es presentes este Umberto Eco desclassificado, el segon llibre que publiques, o sea, estàs escabussat en la biografia d'Umberto Eco, trobant, a més, joies increïbles, eh?
0: Com naix este projecte, Maite?
7: Com naix? Bueno, moltes gràcies per rebre'm així en vostra casa, que és la meua. I mira, a mi m'agradaria dir que este projecte realment té dos inicis, té dos començaments. El primer començament és com naix el projecte, i és un projecte molt valencià, tot i que el nom és Umberto Eco desclassificado. Naix als peus del Micalet, i més en concret a l'altura de la campana, perquè estàvem un estiu, un sopar d'amics, un editor francès havia convocat... Jo acabava de presentar la meva novel·la, el meu llibre primer, Los ruidos de la noche, ell era argentí, i con la meva història era d'Argentina, havia convocat a un sopar a unes argentines. Estàvem en aquest sopar, 2023, i al meu costat hi havia una dona, casualment. Si hagués estat la que tenia enfront, no hi hauria llibre. I en un moment donat jo li vaig preguntar: Lucrecia, ¿y tú a qué te dedicas? Y ella em va dir: soy semióloga. I jo li vaig dir de broma: hombre, com Umberto Eco, perquè crec que és lo poc que jo sabia això i els llibres que havíem estudiat a la carrera. I li vaig dir: com Umberto Eco. Digo: ahora me dirás que lo conociste. Jo estava, donava per suposat que anava a dir-me no. I me se va quedar mirant, va fer un silenci, sí, i em va dir: éramos como familia. Durante 40 años pasamos las navidades juntos. I jo li vaig dir: ¿me dejarás que te entreviste en algún momento? Y él va a decir: bueno, pues más adelante ya lo vemos.
1: No deixaràs passar l'oportunitat.
7: Això va passar en juliol de 2023. També és important dir que ese començament, a mi el que em va despertar va ser un reportatge periodístic per a esta casa, per a Punt, que jo vaig publicar en maig de 2025. Quan ja estava publicat, un poc abans, un amic meu periodista, Javier Cabanilles, que igual el coneixeu, em va dir: Maite, ahí tienes un libro. Però clar, era Umberto Eco. Però jo ja havia estat traguent tant d'ella, rescatant tant, perquè clar, tu vas a fer un reportatge i com no saps mai on estarà el millor titular i com és una pregunta ara darrere d'una altra, tu vas tirant i al final tenia molt més que un reportatge. Sí. Però jo volia fer el reportatge, que és el que vaig publicar. Què passa? Que tant em va dir el meu amic dos o tres vegades que al final em va fer reflexionar, perquè donava vertigen clavar-se en un llibre d'Umberto Eco.
0: Sí.
7: Però és veritat que jo anava de la mà de Lucrecia, que era la millor persona de la que podia anar. Era una semiòloga, deixeble d'Umberto, ella havia dirigit la seva tesi, és a dir, anava molt ben encaminada. I tot el que era la part periodística, que era entrevistar-la, ahir jo ja anava sobre rodes, jo tenia tot, anava traguent. Bueno, la qüestió és que en el mes de juny de l'any passat vaig decidir, o en abril, vaig decidir que anava a ser llibre, vaig començar, clar, jo havia sintetitzat tot en un article que vaig tornar a ampliar,
1: expandir,
7: vaig tornar a començar a entrevistar-la, perquè clar, ja em vaig ficar en modo llibre. I a més era un llibre que venia, estava molt relacionat amb el meu primer, que també estava basat en la memòria oral d'una família, que jo havia jurat que no tornava a fer, clavar-me en la memòria oral, perquè no sabeu això el que és.
8: La faena que
7: és. No sabeu això el que és, perquè clar, és que lluitar amb les reserves, amb els temors, amb ara recorde, ara no... I clar, jo li vaig dir, digo, mira, esto va a ser un libro, i li vaig ficar li vaig dir com anàvem a treballar, per a evitar els problemes que jo havia tingut en el meu primer llibre. Jo li vaig dir, Lucrecia, quan jo t'entreviste, totes les notes que jo haga, jo te les devolveré a ti, jo li vaig retornar a ella la seva memòria per a que ella chequejara
8: i en diguera... Que de veres, era naixina...
7: Més que de veres és que estava d'acord en el que havia recordat, perquè estem penseu que estem parlant de records de fa 50 anys, que s'han estès durant 40 seus, però que ella recorda fa 50.
1: I què seria, Maite, de lo que has desclassificat, entre cometes, lo que més t'ha sorprès?
7: Jo li vaig retornar a ella la seva memòria per a que ella chequejara
8: i en diguera... Que de veres, era naixina...
7: Més que de veres és que estava d'acord en el que havia recordat, perquè estem penseu que estem parlant de records de fa 50 anys, que s'han estès durant 40 seus, però que ella recorda

0: qui llisca este llibre, va trobar una història d'una xica assetjada per la dictadura de Videla, que escriu una carta i que aquesta carta li salva la vida. I aquesta carta acaba en mans d'Humberto Eco. És que és tot molt cinematogràfic, molt poètic, molt... Clar, tu veus això i dius, tampoc m'ho va posar difícil per a fer un llibre. Va ser difícil després posar en ordre i treure-li, pues, netejar...
1: El format, anar al llibre.
0: Exactament.
1: A la molla de l'os.
0: Però és que esta dona ha sigut un regal. Ha sigut un regal, no només ella, perquè, clar...
1: Bueno, hem de dir que Humberto Eco li salva la vida perquè se la... La trau de la seu argentina, no?
0: El que, perdona?
1: Ajuda a Lucrecia a eixir d'Argentina.
0: Exactament.
1: Perquè estudia amb ell, no? O faig una tesi amb ell.
0: Els detalls, hi ha molts més detalls dins del llibre, però resumidament, ella és una persona, una xica jove, que està estudiant, bueno, ja havia acabat la carrera de lletres, i vosaltres sabeu, en la dictadura de Videla, a les universitats que apuntaven, als joves que apuntaven, abans del colp i ja després durant la dictadura, eren totes les de filosofia, les de lletres, i ella estava, el seu entorn estava començant a estar assetjat. Ella treballava en el rector de la universitat, l'havien amenaçat de mort, les seues amigues ja havien anat els parapolicies a les portes, i la família d'ella li va aconsellar. Ella tenia una família molt ben, en un cap molt ben amoblat, diguem, un vuelo molt ben amoblat, que li va donar un consell, li va dir, no te vayas por los tejados i sal legalmente para poder volver legalmente. I ella, que era una, tenia un currículum excepcional, per uns detalls que es poden llegir en el llibre, va poder enviar una carta a Humberto Eco demanant-li que volia estudiar, perquè ella ja era una enamorada de lo que ella escrivia, ella s'havia enamorat de Apocalípticos e Integrados, ella havia llegit Obra Abierta, que és un referent per al món de l'art, no teniu per què conèixer, perquè és una obra molt específica, però Semiòlegs i el món de l'art és molt, perquè va sentar uns precedents. La qüestió és que ella li escriu la carta i la sorpresa d'ella és que el que no passava mai és que funcionara el correu italià, com ella diu, i que funcionara el correu argentí.
1: És que no ens donarà temps d'explicar que el llibre se publica perquè ja han passat 10 anys de la seva mort, perquè ell tenia prohibit al seu entorn que, no, que parlaren d'ell. I per a que sigui un ganxo, bé, la gent vulga, ara després ens contes com se pot aplegar al llibre, jo el que he descobert, el que més m'ha cridat l'atenció, era la part gamberra d'Humberto Eco.
0: Efectivament.
1: És que disfressar-se una nit de Cap d'Any.
0: És que així és que descobrim...
1: I el geni.
0: Heu seleccionat ara una frase del Nombre de la Rosa que la mig sentiva i no portava els cascos, però parlava de la risa.
1: La risa mata el miedo.
0: La risa mata el miedo, però és que ell era l'home més divertit. Però què passa? Que ell tenia una façana molt seriosa, molt de semiòleg. Clar, ell era un erudit. Ell era, pues, ha sigut de les persones referents del segle XX. Però ell, en la intimitat, era una persona divertidíssima. Li encantava la ironia, li encantava jugar amb els altres i fer bromes i després les anècdotes, i no es perdia res.
1: Organitzava festes d'any nou a sa casa, que ho relates ahir. Tenia una capacitat, dius, d'encanteri. Encandilar, no?
0: Encandilar. Bueno, ell encandilava perquè ell tenia una ment molt brillant, però ell tenia la gran capacitat de, en el seu seminari de Bolonya, explicar la semiòtica, que és molt
1: difícil.
0: Abstracta i molt difícil. És fàcil d'explicar què és, però entrar a un seminari del seu nivell molt complex. Però ell sabia com fer-ho per a guanyar-se als alumnes. De fet, ell és el que li va descobrir a Lucrecia la vocació. Lucrecia, en aquest seminari, va decidir, jo seré semiòloga. I a partir d'ahí, la seva vida ha sigut...
1: Lucrecia és una font important, i en altres també el llibre, que ja anireu a averiguar, però jo vull que contes una anècdota perquè la gent se faci compte, que és quan ell li diu a Lucrecia que jo soy la Coca-Cola. Com volen dir que la seva fórmula havia de ser infal·lible, entenc, no?
0: Efectivament. Això és una anècdota molt bonica que ocorreix a Bolonya, a l'Hotel Palace. Precisament la setmana que ve jo estaré a l'Hotel Palace perquè presente la novel·la, el llibre presente a Bolonya, en el context d'un congrés que ha organitzat la universitat per a totes deixebles internacionals en honor a Humberto Eco, perquè és la primera vegada que es poden reunir. La qüestió, Hotel Palace. Ell s'assentava sempre al saló de l'Hotel Palace, a la cafeteria, i allí rebia els alumnes, mentre potser acabava de dinar, i citava uno després de dinar per a revisar-li la tesi doctoral. Un dia d'això li va tocar a Lucrecia, li va muntar un pollastre perquè no havia fet els deures com ell volia, i en aquest moment ell li va dir la famosa frase, que és un aforisme meravellós: jo soy la Coca-Cola, i jo donde pongo el cuño tiene que ser perfecto. Vull dir, clar, ella es va alçar
1: pues,
0: a un racó, va començar a plorar i, ja. Bueno, i el detall està en el llibre.
1: Una altra anècdota que crida l'atenció és que ella plega a comprar-se un convent

0: I li ha d'una explicació surrealista a la seva dona per justificar la compra.
1: A veure, jo...
2: M'he comprat un
0: cotxe. M'he comprat un cotxe i la dona... Humberto! Jo li diria, por el amor de Dios.
1: No, no, no, tal qual, li va dir Humberto. Però ell li va donar la seva explicació. Yo que tengo ganas de pasearme por sus paredes con una antorcha y sentir el poder, la fuerza del poder. Quan ell dia això, 9 mesos després, això és important, 9 mesos després començava a escriure el nombre de la rosa. I quan Lucrecia el coneix, Lucrecia quan arriba a Bolònia es fan un grup d'amics que està on Lucrecia, Patricia Magli, que és l'altra font directa, que ella m'obri la porta, Cristina Peñamarín, catedràtica de la Universitat Complutense, que ella m'obri la porta i als que tinc que donar les gràcies perquè són les meues fonts directes, les tres estan en aquest grup del 76 que es fan superamics que al llarg de 40 anys no deixaran mai de ser íntims amics. I 9 mesos després, ell comença a escriure en Montecherignone, en el seu convent, el nombre de la rosa. I wow. Elles abans entraven al nombre, anaven perquè Bolònia en aquell moment era tenia molts problemes socials, conflictes, havien vingut de la crisi del petroli del 1972, hi havia molta vaga, no podien donar classe, havien tancat la universitat, i Humberto va dir, pues nos vamos a Montecherignone, i allí donaven les classes, i quan elles anaven allí entraven a una habitació, o sea, els ensenyava un estudi on tenia caixetes de fusta plenes de targetes perquè vull escriure una novel·la, i elles li diuen, tu eres semiòlogo, perquè clar, no ho entenien, que un semiòleg poguera perdre el temps escrivint una novel·la.
2: Bueno, el nombre pues, de la rosa, ni més ni menys.
0: Que ballava la claqué també Humberto Eco, i que vos recomano Humberto Eco Desclassificado, Maite, gràcies.
2: Moltes gràcies, Maite, per este Maite. Temps que ja saps que anem molt apretats, molt apretats, sí. Que ens queda apenes un minut per a que Reis ens conte què té l'hora de la cultura de
3: Sanabés. Jo anava a dir-vos, continueu.
0: Vaig a flipar, ja m'imagine.
3: Sí. Caram, quina meravella. Doncs no, jo no parlo avui ni de semiòtica ni de novel·la, parlem de música, perquè... Mira, ja és important, els músics són importants, el públic, però en tot aquest procés hi ha un personatge que és el productor, sense el qual no tindríem la salut musical que tenim, per exemple, no? I que són persones que treballen d'amagat, no? Darrere de tota la pel·lícula. Això, i parlarem d'un festival que comença demà. Demà és divendres?
2: Demà divendres.
3: Doncs, perdoneu, que tinc el cap com el tinc. Demà comença el festival... me s'acaba d'anar del cap.
0: Pues
3: que això de... Dime, cuéntame en 50 segundos, dius, no sé ni com me diuen en estos instants.
2: Descobrim a partir de les 7:10. Gràcies.
4: Són les 7.
5: A punt. Notícies.
4: Comencem amb les dades del dia del seguiment de la vaga indefinida que des de fa 9 jornades protagonitza bona part del professorat de l'ensenyament públic no universitari. Detalls, Alejandro Molés.
6: Sí, segons la Conselleria d'Educació, el seguiment d'avui no ha superat ni el 20% en cap de les 3 províncies, un percentatge que ha fregat València, mentre que Castelló ha fet un seguiment de vora el 18,5% i Alacant poc més del 17%. I en aquests moments està previst que comenci pel centre de Castelló la manifestació convocada per diversos sindicats en favor, precisament, de l'escola pública i coincidint amb el 9è dia de vaga indefinida. La marxa comença a la plaça de les Aules i acabarà a la plaça Major davant de l'Ajuntament. A punt acaba de parlar amb un dels professors que participa en esta protesta. Escoltem el seu testimoni.
7: Juan Moya, soy mestre en Borriana y forme parte de la plataforma de centres de así de la localitat. Voldria dir que esta manifestació no és només per al professorat i els equips educatius, és per a les famílies, per l'alumnat i pel futur del nostre poble.
6: Però avui ha sigut un dia farcit de nombroses mobilitzacions que han tingut lloc a les 3 capitals de província, a València, amb epicentre tant a l'interior com a l'exterior de les Corts, a l'interior del Parlament. S'han viscut moments de tensió. Ha sigut quan des de la tribuna de convidats 3 persones han demanat la dimissió de la consellera d'Educació i han exhibit jupetins grocs amb lemes de la vaga. Este és el moment.
8: Ruego a los servicios de la cámara que desalojen.
6: Mentrestant, a Castelló i Alacant, les concentracions s'han fet davant de les seus de la Generalitat i en este clima de crispació les parts en conflicte han mostrat la seva voluntat de reprendre les negociacions, tot i que el cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca ha lamentat que els sindicats hagin rebutjat l'oferta feta per la Conselleria d'Educació. Així s'ha expressat des de les Corts.
9: Les portes obertes per al diàleg. Hemos hecho la oferta educativa más ambiciosa y mejor económicamente hablando de todas las comunidades autónomas de España. Reducción progresiva de ratios, simplificación burocrática, actualización de plantillas, mejora de infraestructuras.
4: El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que investiga el cas Plus Ultra, ha bloquejat una part dels comptes bancaris de l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, a qui acusa de ser el presumpte líder d'una suposada xarxa de tràfic d'influències. Rubén Dempere.
10: El magistrat ha ordenat el bloqueig de més de 490.000 euros dels comptes bancaris de l'expresident del govern, Rodríguez Zapatero. La quantitat que hauria rebut d'anàlisis rellevant de l'empresa de l'alacantí Julio Rodríguez i peça central de la suposada trama. El jutge de l'Audiència Nacional ha ordenat el bloqueig a petició de l'UDEF i amb el suport de la Fiscalia Anticorrupció. La trama investigada tindria com a finalitat, segons el jutge, l'obtenció de beneficis econòmics mitjançant la intermediació i l'exercici d'influències davant instàncies públiques en favor de tercers, principalment Plus Ultra.
4: A casa nostra, demà declara com a imputat en un jutjat de València l'excomissionat del govern per a la Dana i expresident del PSPB, Josep Maria Àngel, qui està acusat de falsificar el títol acadèmic en què va promocionar com a funcionari.
11: I a esta compareixença s'ha referit tu i des de les Corts el portaveu del Consell, Miguel Barrachina, ho ha fet en estos termes.
12: Efectivamente, explicar títulos universitarios de educación. Unos escándalos tapan a otros. Desde el presidente José María Ángel Batalla, que comparece mañana imputado hasta que comparezca el siguiente presidente Rodríguez Zapatero, dentro de dos semanas es un calvario para los socialistas.
11: Recordem que l'expresident dels socialistes valencians, Josep Maria Àngel, va dimitir dels càrrecs que tenia després de la polèmica sobre la titulació, amb la qual va promocionar de funcionari de la Diputació de València fa 43 anys, després tot d'un informe de l'Agència Valenciana d'Antifrau que afirmava que va utilitzar un títol presumiblement fals. Uns dies després d'esta dimissió, el 8 d'agost, Àngel va ser ingressat d'urgència a l'Hospital de Llíria per un intent de suïcidi.
4: Més tribunals, en este cas el juí contra l'alcalde d'Orihuela, el popular Pepe Vegara i tres empresaris més per frau fiscal.
11: Finalment, està previst que comence demà a les 9:30 després d'haver sigut ajornat fins a en tres ocasions per diferents motius. Segons l'acusació, l'alcalde d'Orihuela i els tres empresaris van evadir vora un milió d'euros en 2005 a través de factures falses que van utilitzar per a deduir impostos.
4: I en els esports, el Llevant ha fet el penúltim entrenament abans de volar demà a la nit a Sevilla, on, per cert, hi haurà desplaçament massiu de l'afició.
10: Sí, els de Castro s'han exercitat a Bunyol pendents de l'evolució dels laterals drets, Toljan i Víctor García, que són dubte per a la Cartuja. Un altre que no estarà disponible contra el Betis és Brugué, a qui han sancionat amb dos partits per la Roja contra el Mallorca. Tot i els entrebancs, l'equip no contempla més escenari que salvar la categoria. Ho assenyala el jugador granota Iker Losada.
13: Sí que es verdad que te ves fuera y puede dar ese pie a volver a relajarte, pero creo que todo lo contrario, al final venimos de estar muy abajo, que nos daban ya por muertos y ahora que lo tenemos en la mano no lo vamos a dejar escapar.
4: I també calma tensa a l'Elx.
10: Sí, este matí hi ha hagut sessió de treball de cara al partit de dissabte a Girona, que serà de màxima tensió. De fet, s'ha declarat d'alt risc. Els franjaverds esperen comptar amb Rafa Mir, que fa un mes que no juga i que ahir va saber que el comitè de disciplina arxiva l'expedient per suposats insults racistes a Omar El Hilali.
4: Fins així l'última hora informativa. Es queden en la companyia de Reis Joan en l'Hora de la Cultura. Nosaltres tornem a les 8, en Contrapunt. Així està el món a estes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.
14: Avui fa sol. L'oratge que afecta el que tens plantat al bancal. En A Punt Ràdio. De tu a tu.
15: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
16: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
17: A la mar, senyores...
14: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: dir en mi que, pel que sembla, el poble de Torrent tampoc està disposat a rebre aquells macrofestivals que no van a poder fer-se a la ciutat de València per, ja és un tema que tots coneixem, no? Aquella sentència que diu que dona la raó als veïns i que diu que no poden fer-se en la zona de les arts i les ciències perquè molesta al veïnat. I més enllà de qui tinga raó, de la, si la sentència és justa o no, que sóc incapaç en el meu estat mental avui de dir quina sentència pot ser justa o no, això sí que ens du a pensar si no ens haurem passat de frenada. Està clar que a tot el món ens agrada, ens ha agradat i ens agradarà eixa pujada d'adrenalina de quan estàs amb milers de persones escoltant el grup o el músic o la música que a tu t'agrada. I això està clar. Però ha de ser tot l'estiu? Han de ser 4 mesos sense interrupció? Hem de competir uns pobles, unes capitals amb altres, a veure qui fa més quantitats de macrofestivals, macroconcerts? Han de ser 24 hores darrere 24 hores? O hi ha una altra manera de viure la música? Podem plantejar-nos propostes més recollides, on potser no compartixes amb milers de persones l'adrenalina, però tens el teu ídol o el teu músic quasi a tocar, que això també té la seva part interessant. I no sé per què em fa la impressió, i vos asseguro que no tinc ni idea del tema, no conec el sector, però em fa la impressió que el de menys és el que sentim nosaltres, que darrere hi ha verdaderes maquinàries que el que busquen és fer diners. I la cultura és una altra cosa. La cultura de donar diners, perquè la gent que fa cultura té el dret de viure, de menjar cada dia, com qualsevol professional. Ara, l'especulació en la cultura... Què voleu que vos diga? Que són les 7 i 10 minuts i això és l'hora de la cultura.
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'hora de la cultura.
2: Que me l'explica i que no l'entenc, que a mi em fa mal, que a mi em fa dolia.
1: En l'hora de la cultura, músiques emergents, amb Arturo Rico. Que...

comentava a Tono que com ha d'haver una IA que pugui suplantar això, per la mort de Déu. Cada volta que escolta esta despedida, que és la tornada de Badlands, se'm posa la pell de gallina recordant aquell directe amb el qual ens van regalar, que ens va emocionar tantíssim. Amb ells fem una brevíssima agenda recordant que demà a les 4 de la vesprada s'inaugura al Teatre el Musical, el TEM, el Festival de Cine Documental Docs València, i que ho fa amb la pel·lícula La Pietà, que dirigeix Pepe Andreu i Rafa Molés. Un projecte que naix justament del Docs Lab del festival, de manera que amb la inauguració de demà, amb la projecció, es tanca una mena de cercle. És la història dels germans Bjorn, que l'any 1910 es van aïllar en una granja en la glacera Vatnajökull, la més gran d'Europa. Ells volien observar el gel i es van convertir, sense saber-ho, en els pioners del registre climàtic. Demà comencen també les 14es jornades del còmic valencià, a les 5 en el Centre Cultural La Nau, on trobareu l'obra de tots els autors que pugueu imaginar i més, tot el que pugueu imaginar al voltant del còmic, editorials, artistes, llibreries, i amb dues exposicions que no vos podeu perdre de cap manera. Una dedicada als còmics palestins i l'altra, Llum, Línia i Color, els còmics de Miguel Calatayud. Demà també arranca el Festival de l'Este en els Jardins de Vivers. Dos dies de concert amb els grups Primal Scream, Aparat, Kerala Dust, Holy Fuck, Roixop, Anna Calvi, Bilino Mates, The Molotovs i Los Invaders. A Castelló arranca demà és dia d'arrencar. A Castelló arranca demà la 13a Fira Marte d'Art Contemporani. Es tracta de l'única fira d'art contemporani a casa nostra que es centra enguany en la figura de Juana González, que és l'artista convidada. Demà a les 6 és la inauguració al Palau de Congressos de Castelló. A les 8 de la vesprada, al Centre del Carme, el Festival 10 Sentidos programa Amor de Madre, de Arantxa Cortés. Una revisió del clàssic d'Eurípides, on Medea es desprèn del paper de tirana, que això donaria molt que parlar, perquè crec que no era tirana, per agafar el de la dona angoixada per la crisi climàtica i la por al demà. I el que estem escoltant ara mateix, a les 9:30 de demà, a la sala El Loco, teniu el privilegi de poder escoltar la Ludwig Van. Però sé que quan hi sigui ho sabré.

0: Escoltes l'Hora de la Cultura en Apunt Radio.
1: Si nunca viajarás a Nueva York y piensas que la libertad es una estatua, tócame. Si debiste dejar tu país para buscar trabajo y llegaste a otro que directamente te dejó de lado, tócame. Si llueve y el cobijo es un niño que se esconde y el frío se convierte en tu mejor amigo, tócame. Si todo se hunde, tócame. Si nada funciona, tócame. Si algo no marcha, tócame. Si España va bien, tócame. Los cojones.
2: Parlem de més festivals. Estem escoltant de fons, estàvem escoltant en primer pla el poeta David Trashumante recitant el seu poema Tócame. Clar, que veure-lo a ell fent el recital, si li podem dir recital, és molt més interessant. I atenció, perquè aneu a poder-lo veure en no res. Per quart any consecutiu arriba a la ciutat de València i voltants el Festival Fronteres, on escriptors, músics i artistes en general creuen llenguatges, o millor, posen disciplines en comú per parlar en un llenguatge comú, el de la creació, el de la cultura, sense posar etiquetes ni mirar d'on ve cadascú, cadascuna de les persones que participen. Perquè si hi ha un element preponderant en el festival, més enllà de a quina disciplina es dedica cadascú, és la paraula. El festival ens proposa anar a fer-nos un cafè. No em direu que no és una activitat bonica, de veritat. Un cafè amb Víctor Manuel, de Males Arts, amb Raül Refri, diumenge al Palau de la Música, o amb Paco Cerdà, dissabte, a les Arts també. També ens proposa converses entre artistes de disciplines i codis diferents. Mireu, cada volta són més les veus que ens recomanen deixar de pontificar, de parlar en excés, per aprendre de nou a escoltar. Practicar l'escolta activa d'aquells que de debò tenen coses a dir és una de les vies principals per deixar de viure pendents d'allò que el mercat vol que siga prioritari. Un festival, per tant, que posa la mirada i que prioritza la paraula, la música, el cinema, la literatura, comença demà, com hem dit, amb un cafè amb Víctor Manuel, i acabarà el dia 31, que ens farem un cafè amb el músic i productor Raül Refri, qui després conversarà amb la directora de cine Elena Montilla, moderats pel director del festival, que és Jesús Ruiz Mantilla. Com ens agrada? Volem saber més. I hem convidat el seu coordinador artístic, Miguel Buendía, perquè ens doni més informació. Miguel Buendía és gestor cultural, creatiu, productor. Ell és nascut a Torrevella i està enamorat de la ràdio, segons he pogut saber. És autor, productor, docent de podcast, membre de la ràdio autogestionada Ràdio Malva, ha estat a molts països d'Amèrica fent treballs que utilitzen la ràdio i el podcast, no?, per a treballar per la comunitat. Miguel, buen dia, molt bona vesprada. Buenas tardes.
3: Buenas vesprades.
2: Com estàs?
3: Una presentació que em vas fer, ja està tot dit, eh?
2: Sí? Ara, encantada.
3: D'una manera meravellosa. I vamos, vas fer la presentació a mi que...
2: Home, és que ens ha cridat...
3: No m'esteu veient, però estic boig,
2: eh? A veure, Miguel, sou un festival raret. Aleshores,
3: una mica raret sí que
2: veritat, i aleshores jo intentava saber, però de què va? El festival no és de cine, no és de literatura, no és de música, no és de... I clar, però tots ells, no? O estic equivocada, reivindiquen el poder de la paraula, cadascú en el seu llenguatge i bonament com puga, no?
3: Sí. T'ho has dit molt bé, reivindica el poder de la paraula i d'escoltar, com pràctica, com públic, i com els mateixos artistes, no? Perquè, com tu bé dius, és una cosa rara que a vegades costa d'explicar, no?, a la gent... Que li conté el festival, però precisament en esa frontera en la que es creuen les arts és on ens agrada treballar, no?, i jugar. I l'espírit del festival no a soles és que sorprenda el públic, però els mateixos artistes, no?, que poden descobrir, i nosaltres som testits d'això, poden descobrir què tenen en comú, que tenen molt en comú amb un artista que té una altra disciplina, no?
2: Clar, perquè a més, no sé si està en la intenció, és una intenció oculta del festival, no? Però quan ajuntes, què pot eixir d'ahir? Clar, vull dir, la gent, no li hem dit els noms, hem parlat de Raúl Refri, de Víctor Manuel, mm-hmm. però Maria Rodés, Paco Cerdà, Amparo Llano, Sandra Monfort, Javier Limón, vull dir, n'hi ha cosa que tu, anava a dir una cosa que probablement siga mentida i siga un tòpic, mm-hmm. algo que estan en els antípodes, Sandra Monfort i Javier Limón, i de sobte he pensat i he dit, probablement no.
3: O no tant, eh?
2: O no tant, no tant.
3: Sí.
2: Clar, si rasquem...
3: Si penses, amb les persones treballen en el folclore com a matèria prima, un folclore molt diferent...
2: Siga mentida, i siga un tòpic, mm-hmm. algo que estan en els antípodes, Sandra Monfort i Javier Limón, i de sobte he pensat i he dit, probablement no.
3: O no tant, eh?
2: O no tant.
3: Sí.
2: Clar, si rasquem...
3: Si penses...

0: d'explicar, que se m'acaba d'ocurrir, ara mentre t'estic escoltant, és com si tu poses a fer un show cooking, no? Tu ves com es cuina, no? I tens la cuina oberta, pues, d'alguna manera és paregut a això, no? Tens a dues persones que estan parlant, un músic, una escritora, i no tenen, perquè ho sabíeu també, ells no tenen moltes indicacions de què van a parlar.
1: Tenen
0: les indicacions, són els moderadors. I
1: sí, sí.
0: Això és el que intentem, d'una manera a vegades rara o a vegades experimental, és veure el que passa en el mateix escenari. I crec que és molt màgic quan tu com públic també te n'adones de que la persona que t'està sorprendida
1: és l'artista,
0: no? Sí. El artista que dice, ostres, però esto no es lo que yo estaba pensando, no?
1: Uh-huh.
0: Aleshores, jo penso que és un format raro, com dius.
1: Però molt interessant.
0: Però molt interessant, perquè qualsevol persona com una mica d'interès per la literatura, per la música i també una mica el cinema, poder vindre i escoltar i aprendre d'aquestes persones i d'aquest encontre, no?
1: Una curiositat malsana, vull dir, anem a ser sincers, que intentem ser-ho sempre,
0: sí.
1: No? Com reaccionen? Vull dir, quan tu li telefones a Javier Limón, a Víctor Manuel, a la Sandra Monfort, a qui siga, no sé, a David Trasumante, de dir, encara David sí que farà lo seu, no? Però no, vull que vingues, no vas a fer un concert. Vull que parles,
0: claro, no?
1: Tampoc serà habitual per a ells.
0: David precisament és un tio molt experimental i juga a moltes coses. I David que se desenvolupa molt bé en aquest terreny, no? Però la persona que te sorprèn sempre sorprèn de manera positiva, no? I els deiem que vinguin, que vinguin amb aquestes ganes d'aprendre, amb aquestes ganes d'encontrar-se en aquesta frontera i que s'acosten a la frontera del seu art i que ahí és on poden passar coses excel·lents, no?
1: Clar.
0: Tant de lladic com... Així com estic ara parlant amb tu de Telesats, que estan terminant el muntatge.
1: Uh-huh.
0: Però també una cosa molt, molt bonica és veure com s'acosten els músics a les biblioteques, que és la part que diguem que l'Ajuntament està darrere, que és també com romper aquesta barrera la biblioteca és només un lugar per a la lectura, no, també és un lugar per escoltar, sí. I per a aquests músics s'acosten, no? I tens una part més formativa, com Maria Rodés, per exemple, que va donar un taller com ella fa les seues cançons, d'una cantautora, on però ja no estan bé,
1: una conversa entre Ricardo Moya i Benjamín Prada.
0: Ah, sí, sí, sí.
1: Vull dir...
0: Eso serà al Centre d'Art Hortensio Herrero, que
1: s'ha
0: sumat.
1: Javier Limón crec que té una conferència en una llibreria també, no? En una biblioteca.
0: Javier Limón té la biblioteca del Tamañal. Javier Limón, tu sabràs dir, però n'hi ha molta gent que els productors no els coneixen. Però
1: és més jove, pot ser, no? Clar.
0: Claro, de la carrera de Paco de Lucía i d'ahí a la resta del món,
1: sí. Pues
0: imagina, no? la informació i les vivències que té que compartir
1: poder
0: una
1: compartir.
0: Persona com Javier Limón, no?
1: I a més...
0: Lo más interessant és que Javier Limón està recent retornat a Espanya, perquè ell, quan va de fer la seva fama en el flamenco mundial, es va anar a vivir a als Estats Units.
1: Sí.
0: i a retornar

0: ara, en aquests dies, i penso que és la primera activitat que realitza en la seva volta a Espanya.
1: Buah. Ostres, doncs, quina meravella sí, poder tindre Javier Limón, que és una llegenda, és una llegenda viva dins del que és la producció musical a nivell internacional, vull dir, perquè és una de les grans... Anem a fer una cosa, perquè no ho he dit en l'agenda, demà a les 5:30 és el cafè amb Víctor Manuel, però no se n'aneu de les arts fins que no arribi la nit. A les 6:30, música i poesia amb Albertina Barceló i David Trasumante, que és qui acabem d'escoltar. Després hi haurà una conversa entre Manuel Villas i Víctor Manuel, que no tindrà desperdici, i s'acabarà a les 8:45 amb, novament, música i poesia amb Albertina Barceló i la conversa entre Amparo Llanos i Monti Peiró. Això només és un dia de festival. Se n'estem anant perquè queda un minut. Miguel, estàs satisfet quan mires el que teniu entre mans fins al dia 31?
0: Pues jo crec que sí, perquè tenim molt bons ingredients. Estic com els cuiners, no? Hem fet la compra d'una manera... i tenim els millors aliments i ara hem de cuinar-los. Estic content i amb ganes de que això comenci.
1: Vos seguirem de prop i a veure si podem estar en contacte amb alguns o amb bona part de la gent que porteu a la ciutat de València, en aquest festival que ens convida a escoltar i a gaudir del plaer de la conversa. Miguel, bon dia. Una abraçada molt gran. Gràcies per acompanyar-nos.
0: Gràcies a tu. Ens veiem demà.
1: Ens n'anem i ens n'anem justament amb Fabrizio Moro i una cançó d'ella fa uns anys. Pensa, abans de disparar, pensa. I així, pensant, ens n'anem. Tornem demà a les 7 i uns minuts. Fins aleshores, feu bondat.
2: L'Hora de la Cultura, amb Reis Joan.

0: Bona vesprada. L'empresari alacantí Enrique Riquelme ha comunicat esta vesprada a la Junta Electoral del Reial Madrid la seva intenció de presentar-se a les eleccions a la presidència del club enfront de Florentino Pérez. Insistim, empresari alacantí d'èxit, té un perfil molt diferent del típic dirigent esportiu, ve sobretot del món de les renovables, les infraestructures i la inversió internacional. És fundador i president del grup Cox, una multinacional centrada en l'energia i l'aigua amb molta presència a Amèrica Llatina. El nom de l'empresa ve precisament de la localitat alacantina de la que és originari, nascut l'any 89. Perfil jove, perfil renovador, veurem el recorregut que pot tindre davant del totpoderós Florentino Pérez. Precisament el Real Madrid serà el rival demà del València Bàsquet en la gran semifinal de la Final Four a partir de les 8 de la vesprada. Per primera vegada en la seva història, una Final Four de l'Eurolliga per al València Bàsquet. I això té molt de simbolisme per a l'esport valencià en general. Durant anys, el bàsquet europeu semblava reservat als grans imperis tradicionals: Madrid, Barça, Olympiacos, Fenerbahçe. Però el València Bàsquet ha anat creixent sense fer massa soroll, amb estabilitat econòmica, amb l'aposta per entrenadors amb personalitat, amb una estructura moderna i també, s'ha de dir, amb el suport sostingut de Juan Roig. El més potent és que no arriba a la Final Four com a simple sorpresa folclòrica, no. Ha eliminat equips d'enorme nivell, ha sigut segon en la lliga regular de l'Eurolliga i arriba amb una entitat de joc molt clara. Fins i tot exfigures com Àlex Mumbrú, exentrenador del València Bàsquet, remarquen que precisament perquè no té el pes històric del Real Madrid podrà jugar demà amb menor pressió i més desenvoltura. I no ho podem negar, només el fet d'estar a Atenes ja és molt simbòlic. Allí on abans els herois buscaven la glòria eterna sota la mirada de Zeus i Atenea, el València Bàsquet prepara la seva pròpia batalla cap a l'Olimp del bàsquet europeu.
1: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en A Punt Ràdio, amb Gustavo Clemente.
0: Calor a Atenes amb el foc de l'Olimp encès. De seguida connectarem amb la capital helena, però ara ens interessa saber l'oratge a casa nostra. Joan Carles Fortea, molt bona vesprada.
2: Bona vesprada, Gustavo. Així la calor que tenim és la calor d'estiu, més bé la que tenim al migdia, amb temperatures que cap a Anna han arribat avui als 33 de màxima i encara ara, a les 8, registren 30 graus, com també ara a Xàtiva. S'han arribat a marcar també 32 graus a Sorita. A hores d'ara en tenim ara mateix a Castelló del Plana 24, València 23, Alacant 24, Villena 25, Utiel 26, Vilafranca 21, d'acord amb la xarxa de dades d'Avamet. I destaca, per exemple, Gandia, que marca ara 27 i Pego 29, i són les màximes del dia d'avui. En esta zona de la Safor i el nord de la Marina Alta sempre peguen el pi de temperatura a aquestes hores últimes de les últimes hores de la vesprada. Dia radiant, dia assolellat, el que hem tingut i el que tindrem demà. A primeres hores alguna boira podria formar-se cap al litoral de Castelló, però es desfaran ràpidament i deixaran de nou un dia assolellat amb temperatures com les d'avui, per tant, de nou superiors les màximes als 25 graus cap al litoral i de nou superant els 30 comarques del prelitoral. Afortunadament, de moment, les temperatures nocturnes es mantenen en valors que podríem dir agradables o suportables, inferiors als 17 cap a litoral, inferiors als 15 i als 10 cap a les zones d'interior. Ara bé, les màximes són ja d'estiu, del mes de juny, i continuaran així com a mínim fins al cap de setmana. No es veuen canvis destacables, veurem si a finals de la pròxima setmana tenim més moviment, però de moment calma meteorològica, anticiclònica i calor d'estiu al migdia, demà i el cap de setmana.
0: Gràcies, Joan Carles. Molt bona vesprada.
2: Bona vesprada.
0: La negociació fallida entre la Conselleria d'Educació i els sindicats obri un nou escenari, encara incert. Les dues parts es mostren disposades a sentar-se de nou a la taula i tant la Conselleria com els docents esperen un gest que reobriga, Rubén Dempere, la negociació.
3: Així és, mentrestant, la jornada que fa nou de la vaga indefinida deixa avui unes dades de seguiment que, segons Educació, no superen el 20% en cap de les tres províncies. Un percentatge que ha fregat València, mentre que Castelló ha fet un seguiment de vora el 18,5% i Alacant poc més del 17%. La jornada també ha estat marcada per les mobilitzacions i per les protestes. Com a mesura de pressió, més de 250 docents que formen part dels equips directius dels centres han tractat de presentar la seva dimissió en bloc per registre d'entrada a les Corts, tot i que això no ha sigut possible tècnicament. Ara estudien com presentar la renúncia, ja siga via telemàtica o presencial en la Conselleria d'Educació. Amparo Medina és directora d'un centre educatiu d'infantil i primària d'Almussafes i Jaume Olmos és el responsable de l'escola rural de Benavites Quart de les Valls al Camp de Morvedre.
4: I juntament amb altres companys venim a presentar les nostres dimissions, perquè ja estem un poquet farts d'algunes situacions que se produeixen en els centres educatius i veiem que la manera també de que ens comprenguin un poc més és esta.
5: N'hi ha motius més que de sobre per a presentar les nostres dimissions, perquè no volem continuar tapant forats que està deixant la conselleria.
3: Les mobilitzacions continuaran després demà dissabte amb una gran manifestació unitària a València que recorrerà el centre de la ciutat. La marxa començarà a les 6 de la vesprada.
0: I en este programa, en Contrapunt, els protagonistes escriuen els titulars de la notícia en directe. Saludem Jaume Olmos, director de l'Escola Rural Benavites Quart de les Valls. Bona vesprada.
6: Hola, bona vesprada.
0: Podríem concretar quan tenen previst presentar, des del punt de vista tècnic, les dimissions?
6: Si tot va bé, el dilluns de matí, si n'hi ha taula de negociació i tenim els permisos concedits en conselleria per poder entrar, estarem allí per a presentar-les.
0: De quina forma les presentaran i on?
6: Anirem directament a la Conselleria d'Educació i les presentarem per registre d'entrada. Cada director, cada directora, cap d'estudi, secretari, anirà allí i presentarà la seva dimissió.
0: Quants equips directius la tenen previst presentar a hores d'ara?
6: A hores d'ara estem parlant de al voltant d'uns 140 equips directius, 150 escoles. Entre escoles infantils, instituts, formació professional. I a banda n'hi ha altres càrrecs directius que no són directors ni en equips al complet que també les volem presentar. Estem parlant que en total podrem estar parlant d'unes 270 aproximadament de dimissions de càrrecs directius.
0: Jaume Olmos, gràcies per atendre Contrapunt, gràcies per atendre a Punt Ràdio en directe. Bona nit.
6: Un plaer, gràcies. Adeu.
0: I continuem abordant esta qüestió. Mobilització de nou massiva dels docents avui al voltant de les Corts i enmig, Rubén, d'unes negociacions trencades.
3: Els sindicats preparen una contraproposta mentre la Conselleria d'Educació, diu que es treballa a contrarrellotge per arribar a un acord el més pront possible. És una crònica del nostre company Carles González.
7: Bullen les mobilitzacions als voltants de les Corts mentre la negociació està en punt mort. Els ponts han volat pels aires per una proposta que la majoria dels docents, segons l'enquesta sindical, considera insuficient, com Mercè Gil, mestra de primària al SEI Mediterrani.
8: Queremos más ratios, queremos más recursos para atender al personal, para atender a los alumnos.
7: Els sindicats ultimen ara una contraproposta més concreta en ràtio, revisió salarial segons l'IPC, més professors en orientació i més presència d'altres etapes educatives com ara el batxillerat artístic o l'escola oficial d'idiomes. La pilota, diuen, està en el terrat de la conselleria o més amunt, Marc Candela, de l'Estep, el sindicat majoritari.
9: El conflicte continua, que no hem arribat a un acord i que, per tant, cal reobrir aquest acord i aquesta negociació. Perquè si la conselleria és incapaç de solucionar-lo, pues que intervinga el president. I si no, pues ja saben el que han de fer. Si no poden solucionar el conflicte en educació, pues que se'n vagin.
7: La consellera Carmen Ortí posa en el centre els docents, l'alumnat i les famílies i diu a les Corts que treballa sense descans per a tancar un acord.
10: Esta administración va a seguir trabajando para que el acuerdo se cierre cuanto antes porque al otro lado de la mesa están las familias y los alumnos y alumnas valencianos. A cada familia valenciana le digo que esta consellería está a su lado, hoy y mañana. Esa es nuestra prioridad, esa es la urgencia que nos mueve.
7: Veurem si la setmana que ve es reprèn la negociació.
0: El conflicte de l'educació ha protagonitzat avui la sessió de control al president de la Generalitat. L'oposició d'Esquerres ha retret a Pérez Llorca el que consideren escassa capacitat negociadora, mentre que el president i també Vox els ha acusat d'agitar el carrer. La protesta s'ha colat literalment dins l'hemicicle on dos professores han demanat a Adelaida Ferrer la dimissió de la consellera d'Educació.
11: El president Pérez Llorca defensa a les Corts l'última proposta que Educació ha presentat als sindicats.
12: Hemos hecho la oferta educativa más ambiciosa y mejor económicamente hablando de todas las comunidades autónomas de España.
11: Pero el síndic socialista José Muñoz creu que el Consell suspèn en la gestió del conflicte amb el professorat.
13: El Consell, y usted en primera persona, ha suspendido. No hay dinero para la educación pública, pero han incrementado los salarios para los altos cargos.
11: Llorca els acusa d'agitar el carrer, diu, per a tapar la corrupció.
12: Agitan la calle con la educación para esconder las vergüenzas de la corrupción.
11: Un argumentari que ha compartit el síndic de Vox, José María Llanos.
12: Incendiando las calles, intentando ganar lo que el pueblo no les da.
11: Bona part de les mirades se les ha endutes la consellera. Aquí, des de Compromís, Joan Baldoví demana la dimissió.
14: Té el carrer en flames i vostè i el seu govern pareixen l'orquestra del Titanic, tocant el violí i dient bobaes. Vaja-se'n, senyor Llorca!
12: Soles 5 mesos de president, he fet una oferta molt senyor millor Baldoví, que 8 anys vostès governant.
11: Ha estat una sessió tensa on també s'ha colat la protesta de dos professores que han sigut expulsades de l'hemicicle.
1: Contrapunt. El relat de la jornada amb una mirada pròpia en Apunt Ràdio.
0: I la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero continua marcant el pas de la política a Espanya. Esta vesprada amb novetats judicials. José Luis Calama, el jutge de l'Audiència Nacional que investiga el cas Plus Ultra, ha bloquejat una part dels comptes bancaris de Zapatero, a qui acusa de ser el presumpte líder d'una suposada xarxa de tràfic d'influències. Detalls, Xavier García del Valle.
15: Sí, el magistrat ha ordenat el bloqueig de més de 490.000 euros dels comptes bancaris de l'expresident Rodríguez Zapatero, la quantitat que hauria rebut d'anàlisis relevante l'empresa de l'Alacantí, Julio Rodríguez, i considerada peça central de la suposada trama. El jutge de l'Audiència Nacional ha ordenat el bloqueig a petició de la UDEF i amb el suport de la Fiscalia Anticorrupció. La trama investigada tindria com a finalitat, segons el jutge, l'obtenció de beneficis econòmics mitjançant la intermediació i l'exercici d'influències davant instàncies públiques, en favor de tercers, principalment de l'aerolínia rescatada, Plus Ultra.
0: I anem aprofundint en esta teranyina judicial, perquè esta mesura s'ha adoptat a petició de la UDEF, amb el suport de la Fiscalia Anticorrupció, després de la imputació de Zapatero citat a declarar el 2 de juny. I què en sabem al respecte d'eixa investigació, Rubén?
3: Una investigació, la del cas Plus Ultra, que situa Venezuela com un element clau en l'entramat que analitza el jutge. Més detalls amb Iñaki Espeso.
16: Per al jutge, la relació entre Zapatero i Venezuela va molt més enllà del rescat de Plus Ultra. La resolució descriu una xarxa internacional amb contactes a Venezuela, la Xina i Emirats Àrabs Units, capaç, segons la investigació, d'influir en decisions administratives i facilitar grans operacions econòmiques. En eix entramat, Venezuela apareix com una peça clau. Els directius de Plus Ultra intenten arribar a Zapatero a través de contactes venezolans, especialment Manuel Fajardo, advocat i empresari, fill d'un senador socialista canari, a qui definixen com la peça de Zapatero a Venezuela. La resolució dedica fins i tot un apartat específic a les presumptes influències davant l'organisme aeronàutic veneçolà, encarregat de concedir els permisos aeris. Segons la resolució, la xarxa hauria actuat per facilitar autoritzacions vinculades a l'activitat de l'aerolínia. El document reprodueix un missatge de gener del 2021 especialment explícit. Demà Zapatero intervé directament. Intentarà que ens donen els permisos sense que intervinga l'ambaixada d'Espanya. I encara va més lluny i atribueix a Zapatero una intervenció directa en operacions internacionals d'alt valor. Petroli, petcoke, or, compravenda d'accions i divises. En el cas del petroli, els possibles compradors haurien de canalitzar la gestió a través de la xarxa i dirigir-se a Zapatero mitjançant una carta d'intencions formal. El text identifica també Delcy Rodríguez, la dama, com la persona que controlaria l'assignació dels vaixells. Una operativa global amb societats instrumentals, canals financers opacs i estructures offshore amb moviments entre Venezuela, la Xina, els Emirats Àrabs Units i altres països.
0: ha informat per a Contrapunt Iñaki Espeso. La imputació de Zapatero continua rebolicant, com saben, la política a tota Espanya. Els socialistes insisteixen a defensar l'expresident, mentre els socis d'investidura demanen que s'aclarisca tot el més pront possible. I el Partit Popular condiciona una moció de censura al suport, precisament, dels socis de Sánchez. Marxem cap a Madrid. Alba Rocher, bona nit.
17: Així és, el PP anuncia una ofensiva total en la comissió d'investigació CEPI. La senadora Alicia García ha anunciat que citaran a declarar la secretària de Zapatero i l'exministre José Luis Escrivá.
18: Esto es demoledor para cualquier democracia. Y esto va mucho más allá del mero rescate de Plusultra.
17: L'executiu continua defensant a Zapatero. Escoltem la ministra Isabel Rodríguez.
19: La confianza de la presunción de inocencia, pues yo mantengo mi confianza en el presidente Zapatero.
17: Pel que fa a la moció de censura que exigeix Vox, el PP diu
18: que no vamos a regalar una victoria a Sánchez con una moción de censura fallida, porque nos faltan los votos.
17: La deixen en mans dels socis d'investidura de Sánchez, Alberto Ibáñez, de Compromís Sumar.
20: No es normal que las hijas del presidente Zapatero cobraran por enmaquetar documentos lo que una maestra de primaria valenciana cobra en 7 años.
17: Però de moment Junts i el PNB guarden silenci. El ministre de l'ala Sumar, Pablo Bustinduy, reconeix
21: que es una sensación de enfado y de hartazgo, que yo hago mía.
17: Però descarten trencar el govern. Els partits d'esquerres diuen que la línia roja seria si es demostrara la financiació irregular del Partit Socialista.
0: Veurem si s'esgota la legislatura i ho contarem. Així estan les coses informativament parlant. Fem una breu pausa en este 21 de maig i continuem posant el contrapunt.
1: Contrapunt en Apunt Radio.
22: Sostenibilitat, de dellatí sostínere, i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball, els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
23: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
24: Cuidarte y cuidar de los tuyos no debería costar más. Por eso, con el plan de deducciones del IRPF de la Generalitat Valenciana puedes deducirte los gastos en salud mental, óptica, tratamientos bucodentales, gimnasio y disfrutar de deducciones por nacimiento, adopción o acogida. También pagarás menos en la renta por gastos en instrumentos, clases de música, conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es, porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana.
1: Som Apple. Contrapunt en Apunt Radio.

0: I el Tribunal Suprem desestima el recurs del sindicat de regants en contra de les retallades en el trasbassament Tajo Segura. La sentència és ferma, no hi ha recurs i suposa un nou colp per als regants, que hauran d'assumir la reducció del 50% de l'aigua a trasbassar del Tajo Segura. Teresa Coll.
1: Els regants assenyalen que va haver-hi una planificació defectuosa dels càlculs dels cabals ecològics i diuen que estan davant d'una decisió política. José Vicente Andreu és president d'Asaja Alacant.
2: Nos temíamos ya esta noticia porque es el quinto recurso que el Tribunal Supremo rechaza.
1: Critiquen que els informes presentats no s'han tingut en compte. Lucas Jiménez és president del sindicat de regants.
3: Sinceramente, el Tribunal Supremo no nos ha dejado demostrar lo que estábamos diciendo, no se ha practicado ni una sola prueba pericial. No vamos a parar, vamos a seguir denunciando esta situación.
2: Es una piedra más en el camino, es una amenaza más que se cierne sobre el futuro de la agricultura de Alicante y del Levante español, pero eso no quiere decir que nos vamos a rendir y no vamos a seguir peleando por lo que consideramos que es justo.
1: Señalen que eso afecta también la agua desalinizada.
3: Si no hay agua del trasvase, no hay agua desalada. Por lo tanto, esa locura no la vamos a tolerar.
1: Critiquen també que la modernització del regadiu no s'ha portat a terme.
3: ¿Dónde está la fotovoltaica? No tenemos ni noticias de la fotovoltaica que iba a abaratar el coste de esas impulsiones.
1: A les portes d'un nou cicle de planificació, el sector agrari assegura que farà aportacions per a donar solució a la problemàtica de l'aigua.
0: I d'esta decisió en qüestions hídriques del Tribunal Suprem a una altra decisió en matèria d'apartaments turístics. El Suprem ha acordat anul·lar el registre únic d'apartaments turístics en entendre que l'Estat no té competència, Rubén Dempere, per a esta regulació.
4: Sí, el Tribunal dona la raó a la Generalitat i estima així el recurs presentat a la norma estatal del 2024 que regulava el registre únic d'arrendaments de curta durada, és a dir, els lloguers turístics de temporada o d'habitacions. La sentència del Tribunal Suprem estima parcialment el recurs i anul·la únicament els preceptes que fan referència al registre únic d'arrendaments d'àmbit estatal. No obstant això, considera vàlides les disposicions referents a la finestreta única digital d'arrendaments o a les obligacions de transmissió de dades per part de les plataformes en línia.
0: Tot el dia que el govern central i les comunitats autònomes han acordat per unanimitat el repartiment dels 7.000 milions d'euros del nou Pla Estatal de Vivenda. Xavi.
5: El 40% d'aquests diners està destinat a ampliar l'oferta pública de vivenda assequible i és un finançament condicionat a que aquests pisos no siguin mai privatitzats. La Conferència Sectorial de Vivenda, celebrada a Madrid, ha aconseguit eixe acord per unanimitat, tot i que les comunitats on governa el Partit Popular continuen criticant el pla del govern. Així ho valoren la ministra Isabel Rodríguez i la consellera Susana Camarero.
6: Que alcancemos ese proyecto, ese acuerdo unánime en el reparto económico para lo antes posible estos 7.000 millones de euros que se ponen ahora para alcanzar el derecho a la vivienda sean una realidad.
7: Llega tarde, llega sin consenso, que además con una financiación impuesta impone a las comunidades autónomas un incremento sustancial del esfuerzo.
8: Contrapunt, on está la noticia en clau valenciana, en A.Punt Radio.
0: En clau valenciana, però també amb sensibilitat global. Els Estats Units consideren l'expresident cubà Raúl Castro, de 94 anys, responsable de la mort de 4 nord-americans fa 30 anys.
4: 4 nord-americans que rescataven persones que intentaven fugir en embarcacions precàries de Cuba. Contra ell, contra Castro, hi ha 7 càrrecs, 4 d'assassinat que podrien comportar la pena de mort. Més detalls, Rafa Salom.
9: 30 anys després, el fiscal general dels Estats Units i antic advocat de Trump obri la causa
10: charging Raúl Castro
9: i acusa Raúl Castro i 5 persones més de ser els responsables dels fets. El secretari d'Estat nord-americà i fill d'exiliats cubans diu que la Casa Blanca vol una solució pacífica, però manté que l'exèrcit cubà té armes russes i xineses, una amenaça de seguretat nacional.
10: The president not just has the right, he has the obligation.
9: On el president no només té el dret, sinó que també té l'obligació d'abordar. Alguns mitjans mantenen que Marco Rubio ja negocia el futur de Cuba amb el net de l'expresident Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez, conegut com el Carranc. Tot i que mai ha sigut diputat i no té trajectòria política, Raulito, de 41 anys, és l'encarregat de seguretat de Raúl Castro. Altres el col·loquen directament al capdavant de Gaesa, el conglomerat empresarial més important de Cuba, propietat i operat per les forces armades.
0: Ha informat per a Contrapunt Rafa Salom. I la humiliació als membres de la Flotilla de la Llibertat desferma una onada d'indignació internacional.
5: Sí, els activistes estrangers deportats per Israel denuncien tortures i fins i tot agressions sexuals durant la seva detenció. Entre ells hi ha una quarantena d'espanyols i almenys dos d'ells són valencians. Té els detalls Artur Monedero.
11: Istanbul rep els integrants de la flotilla entre abraçades i crits de Palestina lliure. Molts d'ells amb ferides evidents, ulls morats i marques al rostre. Alguns amb dificultats per a caminar, mentre uns altres abandonen l'aeroport en cadira o llitera de rodes. Costa articular paraules per a descriure l'infern que han viscut.
12: Beaten, tortured.
11: Segons Richard, els han colpejat i torturat sistemàticament.
13: They treated them like we are under the animal.
11: Ens han tractat pitjor que animals, assegura Seima.
14: Fractures of the ribs.
11: I Alex apunta que hi ha 35 persones amb fractures a les costelles i que es parla almenys de 12 agressions sexuals. Els activistes van ser interceptats en aigües internacionals i després, durant la detenció, agenollats i emmanillats, van patir la burla i la humiliació pública del ministre ultra Ben Gvir.
15: It's outrageous.
11: Imatges que l'ONU qualifica d'indignants. La flotilla ja ha emprès accions legals en 7 països, entre ells Espanya.
0: Ha informat Arturo Monedero. I després d'esta mirada al món, fem una brevíssima pausa i tornem amb l'esport.
8: Contrapunt. En Apunt Ràdio.
16: Si la teua empresa necessita créixer, innovar o fer un pas més, ara és el moment. L'IBF t'ofereix préstecs bonificats en excel·lents condicions, a llarg termini, amb tipus d'interès fix i sense comissions. Per a impulsar la teua empresa, compta amb nosaltres. Presenta la teua sol·licitud en préstamos.ibf.es. Generalitat Valenciana.
17: Viu el dia més important de la història del bàsquet valencià a... Punt a punt. Este divendres, des de les 7:30 de la vesprada, semifinal de l'Eurolliga. En directe des d'Atenes, València Bàsquet Real Madrid. Amb la narració de Luis Urrutia i els comentaris de Nacho Rodilla. La revenja de la semifinal de la Copa del Rei. Este divendres, des de les 7:30 de la vesprada, amb l'Eurolliga que es juga al Punt a punt.
18: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
8: Som a punt. Contrapunt en Apunt Ràdio.

0: Queden menys de 24 hores perquè el València Bàsquet juga la semifinal de la Final Four contra el Real Madrid. Primera participació taronja, com saben, en esta fase final de la màxima competició europea. Mònica Arnau, molt bona vesprada.
1: Hola, què tal? Molt bona vesprada. Pel matí, compareixença dels quatre equips participants en roda de premsa ha sigut un cara a cara entre els protagonistes de cada semifinal, per una banda Olympiacos i Fenerbahçe i d'una altra València Bàsquet i Madrid. Hem escoltat els tècnics Pedro Martínez i Sergio Scariolo parlant amb molt de respecte l'un de l'altre, també els jugadors de Montero i el Facu Campacho, i això és el que han dit els jugadors.
2: Todo el que aterriza aquí en Atenas para jugar la Final Four tiene que estar ready, ¿no? Creo que nosotros la confianza y la mentalidad que requiere jugar una Final Four, yo creo que la tenemos porque es el trabajo que hacemos día a día. Tanto el entrenador confía en nosotros como nosotros en el trabajo del entrenador, y yo creo que por eso sí, no tanto yo sino el grupo completo está preparado para eso.
3: La defensa de Valencia es muy buena, te atacan mucho desde la ofensiva también, individual y colectivamente. Tienen capacidad atlética para defender a cualquier jugador, una inteligencia también muy buena para defender en equipo, así que va a ser un partido muy difícil y el que se va a definir al final en pequeños detalles.
1: Esta vesprada, a les 8 hora d'ací, a les 9 hora d'Atenes, ha començat l'entrenament dels dos equips en la pista de l'OACA. I després de la sessió, els nostres enviats especials podran parlar amb algun dels jugadors per a polsar quines sensacions tenen sobre el duel de demà. Recorden, serà a les 8 de la nit, les 9 hora d'allí.
0: I continuen arribant aficionats taronja a la capital grega, tot i que el gruix arribarà demà, el mateix dia del partit. Es calcula que un miler, veritat, Mònica, de seguidors taronja estaran a les grades de l'OACA.
1: Sí, més de la meitat del pavelló estarà ocupat, això sí, per seguidors del favorit, que és l'Olympiacos, que es veurà les cares en l'altra semifinal amb el vigent campió de l'Eurolliga, que és el Fenerbahçe, que entrena Jacique Vicius. Per als que no han pogut viatjar, el València Bàsquet posarà dos pantalles gegants en el Parc de l'Afició, junt al Roig Arena, per a que els aficionats puguen veure el partit. Cal inscriure's a través d'un formulari penjat a les seues xarxes perquè l'aforament és limitat.
0: De seguida marxarem a Atenes per conèixer més detalls d'última hora de la fita amb la història. Bé, hi ha hagut un altre protagonista del dia que no podem passar per alt perquè és història de l'esport valencià. És Dani Parejo, que deixa el Villarreal després de 6 temporades, ho ha anunciat en una entrevista que ha penjat el propi club.
1: Sí, el migcampista madrileny arriba a Villarreal procedent del València, que Meriton volia aprimar. 6 temporades, com has dit, 269 partits i un títol com a groguet en l'Europa League. Se'n va convertir en tota una llegenda grogueta. I el de Coslada medita ara si abandonar definitivamente el fútbol o no. Escoltem la deu de Parejo.
4: Ha llegado el día de decir hasta luego, no es un adiós. Separamos nuestros caminos. Ha sido un orgullo y una satisfacción enorme vestir esta camiseta durante 6 temporadas. Me voy muy contento, muy satisfecho, y quería daros las gracias a todos vosotros por todo lo que me habéis hecho sentir estos 6 años en un club que para mí, a partir de ahora, también será mi casa y estará en mi corazón. Un fuerte abrazo a todos y siempre en davant.
1: El record que deis a la cerámica, però no tan sols ara a la ceràmica, és immens.
0: Així és. Mestalla encara recorda Parejo i ara també una part del cor dels aficionats groguets estarà amb ell. El Llevant ha fet el penúltim entrenament abans de volar demà a Sevilla, on hi haurà també desplaçament massiu de l'afició.
1: Els de Castro s'han exercitat a Bunyol pendents de l'evolució dels laterals drets Toljan i Víctor García, que són dubte per a la Cartuja. Un altre que no estarà disponible contra el Betis és Brugué, a qui han sancionat amb 2 partits per la Roja contra el Mallorca. Tot i els entrebancs, l'equip no contempla més escenari que salvar la categoria. Iker Losada.
5: Sí que es verdad que te ves fuera y puede dar ese pie a volver a relajarte, pero creo que todo lo contrario. Al final venimos de estar muy abajo, que nos daban ya por muertos, y ahora que lo tenemos en la mano no lo vamos a dejar escapar.
1: També calma tensa a l'Elx este matí. Hi ha hagut sessió de treball de cara al partit de dissabte a Girona. Els franjaverds esperen comptar amb Rafa Mir, que fa un mes que no juga i que ahir va saber que el comitè de disciplina arxiva l'expedient per suposats insults racistes a Omar El Hilali.
0: I la plantilla del València ha fet dinar de final de temporada.
1: No volem dir dinar de conjura perquè sempre que ho hem dit és malament. El vestidor vol tancar la temporada amb una victòria que es reconcilia amb l'afició i de pas que es permeta tocar Europa 6 temporades després. Les opcions de jugar la conferència encara que siga de rebot passen per guanyar el Barça i esperar que ni Getafe ni Rayo ho facin. Arriba el final d'una temporada que, per cert, es perden per sanció Xomert i per lesió Gallà, Sarabia i Lucas Beltrán.
0: I acabem amb Roland Garros, perquè ja s'han fet el sorteig dels emparellaments del quadre.
1: I la sensació de la temporada, Rafa Jodar debutarà contra Kovacevic i evitaria Yannick Sinner fins a una hipotètica final. Per cert que la valenciana Leire Romero ha dit adeu a Roland Garros en pedre per un 7-2 contra la nord-americana Stephens i es queda a les portes d'este torneig parisenc. Queden buscant el bitllet Quevedo i Maristany, que s'enfrontaran entre elles, i també Bassols. En homes, l'alcireny Pedro Martínez, Pedro Llamas i Roberto Carballés tractaran d'arribar demà a aquest quadre principal. Recorden que la competició comença el diumenge.
0: Sé que esta nit, Mònica, probablement somies amb la Final Four. Així que cap allà marxem. Bona nit.
1: Bona nit.

0: La vesprada cau sobre Atenes, bressol de mites immortals, i l'ombra dels déus sembla projectar-se sobre l'Oaca, allí on abans els herois buscaven la glòria eterna, baix la mirada de Zeus i Atenea. El València Bàsquet prepara ara la seua pròpia batalla cap a l'Olimp del bàsquet europeu. L'equip taronja està tastant a hores d'ara la pista i les anelles on demà desafiarà un dels grans titans del continent, el Real Madrid, en una Final Four reservada habitualment per als déus acostumats a estos temples. Però entre gegants també apareix de tant en tant aquell exèrcit valent que arriba sense por, amb fam de llegenda i amb la convicció que el destí encara no està escrit. Pedro Martínez i Jan Montero han comparegut amb la serenitat dels qui saben que les grans gestes no naixen del soroll, sinó de la fe col·lectiva. I eixa fe es veu en cada detall, en el viatge al complet, amb lesionats inclosos, reforçant la imatge d'una família competitiva que ha convertit el grup en la seva arma més poderosa. Mentrestant, a les grades, el color taronja començarà d'ací unes hores a conquistar Atenes. Prop d'un miler d'aficionats acompanyaran l'equip en una Final Four que promet emocions fortes, com si una antiga expedició valenciana haguera desembarcat en territori grec, disposada a escriure el seu propi poema èpic. Perquè hi ha nits que no es juguen només amb una pilota, hi ha nits que es juguen contra la història. I demà, baix el cel d'Atenes, el València Bàsquet vol demostrar que també els mortals poden arribar a l'Olimp. Sense més dilació, saludem el nostre particular Homero de les Ones, l'home encarregat de narrar l'epopeia més gran mai contada al bàsquet valencià. Lluís Urrutia, Atenes, molt bona vesprada.
1: Hola, què tal? Gustavo, bona vesprada. Sí, així estem. Este matí passejava pel Partenón i mirava cap avall des d'aquella columna, des d'aquella escalinata enorme que dona accés a la part més alta de la colina, i des d'allí pensava, i si sí, en totes les històries que s'han viscut en tants segles en esta ciutat, de les més riques en història que hi ha al món, per què no? València Bàsquet, que demà juga el partit més important de la història del bàsquet valencià, per què no diumenge té l'oportunitat de tornar a repetir la mateixa frase? I per què no tenim que tornar en la matinada de dilluns amb la copa en les mans?
0: Puc fer una idea del que has sentit en aquest moment? Tu, que sempre fas gala d'aquest bonic esperit de allà on un equip valencià es jugui una cosa a Europa, ha d'haver un micro d'apunt per a contar-ho. I arribats a aquest punt, arribats a l'Olimp, em puc fer una idea de l'emoció que t'embarga en estos moments. Quina és la sensació tèrmica a hores d'ara? Et vaig escoltar a nit en el 90 minuts, deies que molt bona, que fins i tot per anar tranquil·lament amb màniga curta, es manté aquesta sensació?
1: Hi ha hagut una estona esta vesprada que ha plogut i bé, així en Atenes. Este matí 31 graus, feia un matí de prou de calor. Després, la pluja, i a aquestes hores l'oratge estava bé, 24 graus, una vesprada prou agradable la que teníem. Ara mateix estic així en la sala de premsa d'este Oaca, del pavelló on es disputaran tots els partits d'esta Final Four, i vaja, uns 150 metres de mi està entrenant València Bàsquet. No tenim accés, l'entrenament és a porta tancada. Hem pogut acompanyar-los durant 10 minuts i hem pogut veure-los les cares, veure quines són les seues actituds, els seus sentiments. He pogut inclús parlar en alguns segonets en ell. Sí que el que puc traslladar del que he vist en este pavelló, enorme pavelló, on es disputarà l'encontre, és més gran que el Roig Arena, este pavelló de l'OHK, és que València Bàsquet hagi guanyat tots els partits que ha jugat esta temporada en este recinte, jo crec que li col·loca, per a mi, no sóc objectiu, però el col·loca com a favorit. L'animalada de guanyar tres voltes en este escenari no ho ha fet cap altre dels rivals que té en la Final Four. Mm-hmm.
0: Només entrar a l'OHK, quina és la sensació, Lluís?
1: Pues d'una immensitat. Este pavelló està enmig de tot el que es va fer en 2004 per aquesta ciutat, per a que Atenes albergarà els Jocs Olímpics. I està a un quilòmetre de la piscina olímpica, a quasi 2 quilòmetres de la zona de tir, des de la zona d'acreditacions fins al pavelló de bàsquet hi han com 25 minuts caminant. Tots els esports excepte el futbol que es disputaran en els jocs estan concentrats en esta zona d'ací, i és de veres que és una immensitat. Però quan anava pel corredor, hi ha un vídeo que ha penjat Samu fa uns minuts en el Twitter de Apunt Esports, de com estava el corredor que accedia fins la pista, dels 600 periodistes que estaven, periodistes, càmeres, productors, que estaven en eixe corredor esperant que obriren una porta per accedir cap a la canxa, te dona ben el que està ocorregent ací al voltant de la Final Four, en este pavelló de l'OHK. En eixe moment sí que quan aplegues eixe corredor estret, no caben més de 2 persones al costat, i es fa gran per entrar en un pavelló per a 20.000 persones, és quan te dones compte de la grandiositat del lloc on València Bàsquet ha aconseguit classificar-se per primera volta en la seva història.
0: És en aquest moment quan prens consciència que això és una Final Four de veritat, en un escenari a més amb segell valencià, perquè va ser sí, Santiago Calatrava, no? qui va posar el seu segell en la remodelació de l'OHK, per a que estiguera presentara l'aspecte més esplèndid en els Jocs d'Atenes, com deies. Ahir també t'escoltava dir que hi havia un ambient molt, molt especial, molt pràcticament d'excursió, d'amics, que això feia, també li donava un plus, no? al moment emocional que viu aquest equip, al moment de pinya, al moment d'unió. Què suposa esportivament això cara a una gran cita com la de demà, cara a potser evitar una pressió excessiva, a prendre-se-ho com un joc i a traure el millor de cadascú sense tindre la por o les pedres a la motxilla de la por al fracàs, no? Què suposa aquest ambient, positivament ho dic, de certa, no sé si autoconfiança en el bon sentit, eh? Què suposa i quin avantatge pot suposar això per a que no tremolen excessivament les cames demà, per a que a l'hora de la veritat es prenguin les millors decisions sense aquest lastre que acostuma a ser la por en aquestes cites. Lluís.
1: Les cames no els tremolarà a cap. He tingut l'oportunitat de sentir el crack d'aquest equip, a Gerard Montero, de matí i de vesprada. I este tio, te jure que està en la seva salsa. Ell està vivint el que vol.
0: Estamos ready, ha dit, sí, literalment.
1: Clar, és que...
0: Jo ha sigut a escoltar, estamos ready, i m'he quedat tranquil, sí. Lluís.
1: Sí, en sang dominicana, en ixe somriure permanent que té en la seva cara, en una responsabilitat, però sempre en un somriure, hem vist com en el quin partit del playoff anterior Panathinaikos feia tot el possible per treure-ho del partit i no ho va aconseguir. I a la fi, inclús ell, quan el partit ja estava guanyat, es prengué alguna revangeta menuda per a no ser sancionat, però sí que ho feia. He pogut parlar en Sergio de la Rea i en... I estava absolutament feliç de poder estar així, d'ajudar a l'equip. He parlat en Pradilla i me deia alguna de les claus del partit per a ell, i se'ls veu tan clavats en el partit, tan concentrats, tan... I t'estic parlant de jovens espanyols que, en fi, sí. Mira, perquè te facis una idea, cap jugador del planter de València Bàsquet ha jugat mai un partit en una Final Four. Cap dels 12 jugadors del roster de l'equip taronja. En el Madrid només hi ha un jugador, un que ha jugat 20 partits, que és Llull. En tot el planter, 48. O sigui, que en quant a experiència estem 48-0. Però en quant a il·lusió, jo crec que els peguem una pallissa. Perquè just quan València Bàsquet ha començat el seu entrenament, a les 8 de la vesprada, i sí, el Real Madrid, hem pogut veure també alguns minuters de l'entrenament del Madrid, i no tenia res a veure, ni el ritme, ni la intensitat, ni... però, clar, això és esport i qualsevol cosa pot passar, però que tu sents València-Madrid, ja estem com sempre, segur que el Madrid... No, enguany no. És més, jo torno a dir-te, si tinc que col·locar algun equip com a favorit, col·loque a València.
0: I partint d'eixa base, en el sentit que veurem un València Bàsquet ple d'energia, de ritme alt, el València Bàsquet que coneguem esta temporada, en definitiva, en la seva millor versió, jo també estic amb tu que previsiblement amb quasi tota seguretat serà el plantejament que veurem, però quin partit imagines tenint en compte el rival que hi ha davant, tenint en compte les circumstàncies que també poden influir o no, ja veurem, amb les baixes en el joc interior del Madrid, que evidentment estos equips poden suplir-les, però clar, són baixes de molta entitat. Quin duel esperes, Lluís?
1: Mira, no està Tavares, Edi Tavares, jugador que fa molt de mal, que fa canviar les corbes de llançament als jugadors de València i a qualsevol equip que es col·loqui per davant, perquè és un gran jugador. Tampoc està l'ucraïnès Len, i jo li preguntava fa mitja hora a Jaime Pradilla: Jaime, este partit és per als pivots? I me deia, no. Este partit és de ritme.
0: Yeah.
1: Si aconseguim el ritme que ofega el rival, guanyarem el partit. Així que, no, és més de rebot que d'anotació dels jugadors de la part interior.
0: Batalla d'energia, d'anada i tornada, de ritme alt, d'intensitat i d'espectacle.
1: És que aquests equips juguen a Xina,
0: Sí,
1: aquests equips juguen a Xina, no ens esperem altra cosa.
0: Doncs en això el València Bàsquet té molt a guanyar, i veurem si acaba passant el que tots desitgem. Des del punt de vista social, com perceps ixe paulatí desembarcar de la gent des de València, ixe miler d'aficionats que paulatinament, especialment la jornada de demà, aniran arribant, com ho estàs notant a poc?
1: Mira, comparat amb les grans nits europees del futbol, el greu problema d'una Final Four és que es juga divendres i diumenge, és a dir que en una final de Champions el partit és dissabte, amb la qual cosa divendres ja comença a plegar l'afició, divendres ja és un dia per a viatjar, però clar, és molt poca l'afició de València que ara mateixa tenim ací en Atenes. Aplegaran la gran majoria demà, hi ha tres vols charter i en ells aplegaran els seguidors de València, però és que encara no estan així, i apleguen el dia del partit, estaran, a més, hi ha una hora més així, amb el que així aplegaran 12 del migdia, és a dir, apenes 9 hores abans de que comenci l'encontre. Això a mi em va amb un to el que és l'ambient previ a este partit. Els seguidors locals bueno, pues no han aparegut encara, no? Els de Olympiacos, que també estan classificats. Els seguidors del Madrid posaríem la frase exactament igual que la de València, i els turcs tampoc els hem vist, així que ara mateix et diria que l'ambient de bàsquet que hi ha en la ciutat és poc, demà hi haurà molt, però si això es poguera jugar entre dissabte i diumenge, ahir sí que les aficions tindrien una part important. En tot cas, els esperem així a tots en la jornada de demà. Des del club s'ha explicat molt clarament quina és, perquè tampoc volen que es dispersen molt els seguidors de València Bàsquet, que estiguen controladets i que no hi hagi incidents en les aficions dels equips rivals.
0: Efectivament, el fail del que deies, Lluís, també molt meritori la despesa econòmica que suposa per a una família el poder desplaçar-se a Atenes, el poder tindre hotels diversos dies, i és meritori i diu molt del sentiment, no?, que impulsa la gent a no voler-se perdre este moment transcendental de l'equip de la seva vida. Així estan les coses esportivament parlant i també des del punt de vista social en estos moments. Des del punt de vista de la cita amb la història que suposa esta Final Four, esta primera Final Four, vista amb la perspectiva del temps, vista amb la perspectiva dels anys, un territori pràcticament acotat a altres equips, on semblava que el València Bàsquet pràcticament era un terreny inassequible fa només molt poc de temps. Semblava, diguem, una plaça reservada per als grans imperis tradicionals del bàsquet europeu. El haver arribat així, amb la estabilitat econòmica mantinguda en el temps, amb l'aposta seriosa, amb una estructura moderna des del punt de vista econòmic i esportiu, amb el record d'aquells que van picar pedra durant tants anys pel club, aquells que van patir èpoques més roïnes, van patir tota mena de decepcions, de malsons, grans ocasions que semblaven obrir-se i estancaven. El fet d'haver arribat finalment fins ací, on malauradament no ho podran viure aquells que ja ens han deixat, però sempre estaran en el record dels aficionats. Què suposa, fent memòria de la història del club? Lluís, tu que és una persona que també vols veure sempre les coses amb perspectiva del temps, què suposa haver arribat així en este 2026?
1: Mira, jo recorde 1986. Aquell any el València Club de Futbol va decidir no continuar amb la seva secció de bàsquet. El València Club de Futbol, que jugava a bàsquet, com ho fa el Real Madrid, o com ho fa el Barcelona, o com ho fan altres equips de futbol que tenen la secció de bàsquet. En aquell any ho deixà. I ahir aparegué l'associació de la premsa. L'equip passà a anomenar-se València Hoja del Lunes. I aquella temporada ja vaig poder cobrir tots els seus partits
0: amb Mislata,
1: en el pavelló de Mislata, efectivament, ahí en Mislata. I l'any següent ja passà a ser controlat per la família Roig, ja va començar a anomenar-se Pamesa València. Després vingué el canvi de Mislata a Hoja del Lunes. I aquella temporada ja vaig poder cobrir tots els seus partits
0: amb Mislata,
1: en el pavelló de Mislata, efectivament, ahí en Mislata. I l'any següent ja passà a ser controlat per la família Roig, ja va

0: l'Ajuntament, va ser Juan qui va col·locar tots els diners necessaris per a que la Fonteta siguera un gran pavelló, i d'ahí la creació de l'escola en els terrenys colindants a la Font de Sant Lluís, i després ja en esta temporada la marxa cap al Roig Arena. Així que he tingut la sort de viure tots estos anys al costat del bàsquet valencià, i per això m'emociona tant, no? el poder estar així, el recordar el que va ser el bàsquet en València. Es moria, aparegueren persones que, com tu dius, treballaren molt, picaren molt per a que aquello poguera continuar, i la seva consecució ens porta així fins a Atenes per a que València Bàsquet estigui en la final a 4. És el partit més important de la història del bàsquet de la Comunitat Valenciana, però per damunt de tot és una cita absolutament inesperada, Gustavo. Sí. Jo crec que ningú no esperava en veure... El que passa és que tot va molt ràpid, eh? El canvi de la Fonteta al Roig Arena és com si haguera sigut un accelerador de tot, i que les coses allà vagin tan ràpides.
1: Quin és el planning de l'equip per a demà?
0: Pues ara, quan concloguen l'entrenament, se'n van ja cap a l'hotel. Demà de matí els jugadors que vulguin tenen sessió de tir, és lliure. Després el dinar. El partit es juga molt tard, a les 9 de la nit, hora d'ací, així que després vindrà la xerrada de Pedro Martínez per a contextualitzar alguns conceptes, i sobretot per a esperar les sorpreses tàctiques que de segur Escariolo ha preparat per a l'encontre de demà, sobretot sorpreses en la defensa. València Bàsquet espera una zona en alguns minuts del partit per part de l'entrenador del Madrid, com ja va fer en la semifinal de la Copa del Rei, i a partir d'ahí preparar-se per a estar així hora i mitja abans de que comence el seu encontre. Recordem que el partit és a les 8 de la vesprada, hora de la Comunitat Valenciana, des de les 7 i mitja en el punt a punt, i a les 5 comença l'altra semifinal, la de l'equip local Olympiacos davant de Fenerbahçe. Així que este és el plan de treball de València Bàsquet, el més important, el partit a les 8, i on esperem poder donar ixe pas cap a la final, que ja seria una fita realment aborronadora.
1: Tornem a repetir la cita amb la ràdio, la cita amb el punt a punt, Lluís.
0: 7:30 estarem així, però des de les 5 de la vesprada estarem connectant en tots els butlletins per a contar com va l'altra semifinal que disputen Olympiacos i Fenerbahçe.

0: Ha sigut veritablement emocionant esta connexió amb Lluís Urrutia des de l'escenari dels somnis de tantes ànimes que somien en Taronja i que somien vore un equip valencià conquerir l'Eurolliga. Gràcies, Lluís, a descansar, que demà serà un gran dia. Bona nit.
1: Bona nit, Gustavo, un plaer. Adéu.

Com dèiem, les pròximes cites amb l'esport seran a les 11, com cada nit en el 90 minuts, amb l'última hora del València Bàsquet, ja després d'haver conclòs la sessió d'entrenament que està produint-se a hores d'ara a l'OACA. I demà, com deia Lluís, amb tot el que suposa l'altra semifinal, des de la vesprada, vivint-la en cada butlletí informatiu puntualment entre Olympiacos i Fenerbahçe, i a partir de les 7:30 de la vesprada, la gran cita amb la història. El València Bàsquet somia a conquerir l'Olimp del bàsquet europeu. La primera parada davant el Real Madrid a les 9, hora grega, 8, hora valenciana. Tot en la casa de l'Esport Valencià. Tot en Apunt Ràdio.

0: Contrapunt en A.Punt Ràdio.
1: Viu el dia més important de la història del bàsquet valencià a Punt a Punt. Este divendres, des de les 7:30 de la vesprada, semifinal de l'Eurolliga. En directe des d'Atenes, València Bàsquet Reial Madrid. Amb la narració de Luis Urrutia i els comentaris de Nacho Rodilla. La revenja de la semifinal de la Copa del Rei. Este divendres, des de les 7:30 de la vesprada, amb l'Eurolliga que es juga al

0: Són les 9 i tenim Rubén Dempere, notícia fallera.
1: Així és, comencem a missa última hora els noms dels artistes encarregats de les falles municipals del 2027. Ens ho conta Amparo Soriano.
2: Ja coneguem quins artistes, quins projectes plantaran este 2027 pròxim les falles municipals, una decisió que ha estat molt debatuda, molt renyida. Finalment el projecte infantil serà el de Ceballos i Sanabria, serà la vegada que fa 14 que planten en esta plaça de l'Ajuntament la falla municipal. La falla es diu Temps de Falles i segons ens han dit els propis artistes és una falla que mira molt el propi Melic, molt xovinista, ens han dit, i que anirà al voltant de del dècim aniversari de la Declaració de Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO de les Falles. Difícil també l'elecció del projecte gran entre tres candidatures d'artistes molt consagrats, molt consolidats. Finalment serà el tàndem Baenas, encapçalat per Pere Baenas i amb disseny de José Luis Santés, el que es plantarà un projecte que du com lema Vuelvo a mi tierra, un beso y una flor, i que com poden imaginar va al voltant del mestre universal de Nino Bravo i altres artistes i músics que han fet història des de la nostra terra. La falla infantil tindrà un pressupost de 44.000 euros, 10.000 més que l'any passat, i la falla gran amb 240.000 euros puja també 1.000 euros el seu pressupost.
1: I anem ja amb una de les notícies del dia i podríem dir ja també de la setmana, novè dia de la vaga indefinida en l'educació. Amb les negociacions entre sindicats i conselleria en suspens, el professorat ha portat les seues mobilitzacions a les portes de les Corts. Marc Candela és el portaveu de l'STPB i Carmen Ortí, la consellera.
3: El conflicte continua, que no hem arribat a un acord i que per tant cal reobrir aquest acord i aquesta negociació, perquè si la conselleria és incapaç de solucionar-lo, pues que intervinga el president. Si no poden solucionar el conflicte en educació, pues que se'n vagin.
4: Esta administración va a seguir trabajando para que el acuerdo se cierre cuanto antes. A cada familia valenciana le digo que esta consellería está a su lado.
1: La consellera parlava a l'hemicicle on la vaga ha monopolitzat la sessió de control al president Pérez Llorca, que ha debatut així amb els síndics del PSPB, José Muñoz, i de Compromís, Joan Baldoví.
5: Hemos hecho la oferta educativa más ambiciosa y mejor económicamente hablando de todas las comunidades autónomas de España.
6: Su consell y usted en primera persona ha suspendido. No hay dinero para la educación pública, pero han incrementado los salarios para los altos cargos.
5: Agitan la calle con la educación para esconder las vergüenzas de la corrupción.
7: Té el carrer en flames i vostè i el seu govern pareixen l'orquestra del Titanic, tocant el violí i dient bobaes.
5: Soles 5 mesos de president, he fet una oferta molt
8: senyor
5: millor
8: Badoví
5: que 8 anys vostès governant.
1: Més de 250 directius de centres, a més, han decidit ja presentar la dimissió com a mesura de pressió a favor de les reivindicacions dels docents. Jaume Olmos, responsable de l'Escola Rural de Benavites, Quart de les Valls, ho acaba de confirmar en declaracions a este programa.
9: Si tot va bé, el dilluns de matí, si n'hi ha taula de negociació i tenim els permisos concedits en consell ja per poder entrar, estarem allí per a presentar-les. En total podrem estar parlant d'unes 270 dimissions de càrrecs directius.
1: Les mobilitzacions continuaran i este dissabte està convocada una altra manifestació unitària a les 6 de la vesprada a València. I sobre la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero esta vesprada, el jutge instructor de l'Audiència Nacional que investiga el cas Plus Ultra ha bloquejat una part dels comptes bancaris de l'expresident del govern. El bloqueig afecta una quantitat superior als 490.000 euros. En el vessant polític, els socialistes continuen parlant de presunció d'innocència. Ho ha fet la ministra Isabel Rodríguez.
10: La confiança de la presunció d'innocència, pues yo mantengo mi confianza en el presidente Zapatero.
1: El PP anuncia una ofensiva total al Suprem, on pensen convocar fins i tot el governador del Banc d'Espanya, l'exministre José Luis Escrivá. Però la portaveu popular, Alicia García, reconeix que no poden encara presentar una moció de censura.
11: Que no vamos a regalar una victoria a Sánchez con una moción de censura fallida, porque nos faltan los votos.
1: Apelen de nou als socis de Pedro Sánchez, que es mostren dolguts, però no tant com per a tombar el govern. Ho ha dit el ministre Pablo Bustinduy, de Sumar.
12: Es una sensación de enfado y de hartazgo, pero desde luego nuestra determinación está intacta.
1: Eixe, Gustavo, ha sigut el resum, diguéssim, de la jornada.
0: Ha informat per a Contrapunt Rubén Dempere. I ara és moment d'obrir la nostra taula d'experts.

0: mesura, bueno, és un debat molt complex, però en certa mesura sí que hi han hagut, anem a dir, beneficis, optimitzacions. Aquesta vida tradicional en el rural moltes vegades estava també molt marcada, sobretot per a persones que són dissidents, no? Les típiques narratives de les persones que eren més especials fugien del poble, les comunitats sexuals dissidents també, l'homosexual, persones també que no podien treballar del que havien estudiat en el poble. Hi ha una dinàmica poblacional, demogràfica, que jo li veig aspectes positius i negatius. Ara, com deies, efectivament, les tecnologies de transport, les carreteres que s'han fet, la possibilitat de que la gent puga moure's a una velocitat que era impensable fa uns anys. Ja no sols el tema de les línies d'AVE, també tot el tema dels avions, bueno, la part privada també dels moviments aquests, han fet que efectivament que la forma de vida rural tradicional entre en crisi, no? Que s'erosione en favor de grans ciutats, no? I bueno, el cas valencià ho podem veure, no? Quin és el tant percent de persones que viuen en l'àrea rural? És molt petit. Territorialment sí, és molt gran.
1: Se senta sobretot en el litoral, no?
0: Clar, efectivament. I en els grans nuclis de població, la major part de la gent del territori valencià al final viu en València, en Alacant, en Elx i en Castelló, no? I això ha sigut una de les transformacions que s'han anat accelerant especialment els últims 30 anys. Que també entenc que això tinga contradiccions, i que s'hagi de debatre, i que les persones que continuen vivint ahí mereixen atenció i que tenen certes avantatges que tenen que ser mirats en solidaritat, no? i en importància. Però crec que sí que seria una errada caure en la nostàlgia i caure en una mirada d'enyor d'una forma de vida que, bueno, que ha desaparegut, perquè el mode de producció que sostenia la vida, ja les persones ja no són, ja no ens dediquem a l'agricultura, a la ramaderia. Vull dir, és a canviar per això, perquè això seran els espais per això.
1: Sí. Si no són productius, s'abandonen. De fet, cada volta la crisi agrícola és més forta. L'altre dia parlàvem de l'horta i està desapareixent per falta de relleu generacional. O sigui, que és una realitat que està ahí.
0: Efectivament.
2: Joan, després de 40 anys en la Unió Europea, hem guanyat, encara que siga un poquet de puntualitat, o hem après a dir arriba de seguida en 5 idiomes diferents?
0: No sabria què dir-te, segons com, però bueno...
2: És com la nostra excepció mediterrània, no?
1: També. La siesta, sí. Jo no sé si hem perdut la siesta també.
0: Mira, d'això també és interessant, de com, i et diria, no sé si l'han perdut o no, però també, això ho sé de primera mà, moltes persones que han vingut ací s'han endut la siesta com una cosa interessant.
1: L'hem exportada.
0: Sí. Sí, no, els nostres horaris són molt particulars. Per exemple, els horaris que tenim de les menjades i tal.
1: Sí, quan eixes de viatge i vas a Europa ho notes. A les 5 de la vesprada està tot tancat.
0: Efectivament.
1: I no pots menjar en cap lloc. O sigui, que sí, que es nota. Sí. O sigui, que no ens han invaït la nostra cultura. Continuem sent nosaltres.
0: Sí.

Joan Palomares és un autèntic goig sempre escoltar les seues reflexions, un sociòleg nascut ja als anys 90, però com ens ha descrit en la seua primera resposta, criat en un ambient cultural previ que també l'ha marcat. Jo crec que ha sigut molt enriquidor escoltar Joan Palomares, com sempre, escoltar la seva mirada sempre original, sempre a l'última i sempre amb criteri propi. Gràcies per

0: la teua aportació, Joan.
1: Ah, moltes gràcies a vosaltres.
2: Gràcies, adeu.
0: Bona nit, Txelo.
1: Adeu.
2: Bona nit, Gustavo.
0: D'ací poc menys d'un minut arribarem a les 10 de la nit d'este 21 de maig.

0: Són les 10 en punt, moment d'actualitzar la informació. Xavier García del Valle, hola de nou.
1: Hola, Gustavo, de nou. I hem tornat a parlar molt d'educació, de vaga i de Zapatero. Amb les negociacions suspeses entre sindicats i conselleria per solucionar la vaga indefinida, el professorat ha portat les seues mobilitzacions a les portes de les Corts. Marc Candelas, el portaveu de l'STPB, Carmen Ortí, la consellera.
2: El conflicte continua, que no hem arribat a un acord i que, per tant, cal reobrir aquest acord i aquesta negociació. Perquè si la conselleria és incapaç de solucionar-lo, pues que intervinga el president. Si no poden solucionar el conflicte en educació, pues que se'n vagin.
3: Esta administración va a seguir trabajando para que el acuerdo se cierre cuanto antes. A cada familia valenciana le digo que esta conselleria está a su lado.
1: La consellera parlava a l'hemicicle on la vaga ha monopolitzat la sessió de control al president Pérez Llorca, que ha debatut així amb els síndics del PSPB, José Muñoz, i de Compromís, Joan Baldoví.
4: Hemos hecho la oferta educativa más ambiciosa y mejor económicamente hablando de todas las comunidades autónomas de España.
5: Su consell y usted en primera persona ha suspendido. No hay dinero para la educación pública, pero han incrementado los salarios para los altos cargos.
4: Agitan la calle con la educación para esconder las vergüenzas de la corrupción.
6: Té el carrer en flames y vostè y el seu govern pareixen l'orquestra del Titanic, tocant el violí i dient bobaes.
4: Soles 5 mesos de president, he fet una oferta molt
7: Senyor
4: millor
7: Badoví.
4: Que 8 anys vostès governant.
1: Més de 250 directius de centres, a més, han decidit ja presentar la dimissió com a mesura de pressió a favor de les reivindicacions dels docents. Jaume Olmos, responsable de l'escola rural Benavites Quart de les Valls, ho confirmava en declaracions a este programa.
8: Si tot va bé, el dilluns de matí, si n'hi ha taula de negociació i tenim els permisos concedits en consell ja per poder entrar, estarem allí per a presentar-les. En total podrem estar parlant d'unes 270 dimissions de càrrecs directius.
1: Les mobilitzacions continuaran i este dissabte està convocada una altra manifestació unitària a les 6 de la vesprada a València. I sobre la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero, esta vesprada també el jutge que instruís a l'Audiència Nacional el cas de Plus Ultra ha bloquejat una part dels comptes bancaris de l'expresident del govern. El bloqueig afecta una quantitat superior als 490.000 euros. En el vessant polític, els socialistes continuen parlant de presumpció d'innocència. Ho ha fet la ministra Isabel Rodríguez.
9: La confiança de la presumpció d'innocència, pues yo mantengo mi confianza en el presidente Zapatero.
1: El PP anuncia una ofensiva total, l'han dit al Senat, on pensen convocar fins i tot el governador del Banc d'Espanya, l'exministre José Luis Escrivá. Però la portaveu popular, Alicia García, també reconeix que no poden encara presentar la moció de censura que els reclama Vox.
10: Que no vamos a regalar una victoria a Sánchez con una moción de censura fallida, porque nos faltan los votos.
1: Apelen de nou als socis de Pedro Sánchez que es mostren dolguts, però no tant com per a tombar el govern. Ho ha dit el ministre Pablo Agustín Duy de Sumar.
11: Es una sensación de enfado y de hartazgo. Pero desde luego nuestra determinación está intacta, intacta.
1: Avui també hem sabut que el Tribunal Suprem rebutja el recurs dels regants del Tajo Segura contra la regulació del transvasament. Hauran d'assumir, per tant, les reduccions imposades per a garantir els cabals ecològics. I en el món hem vist com els Estats Units despleguen al Carib un dels seus grans portaavions, una amenaça més, després que ahir imputaren per assassinat l'home fort del règim, Raúl Castro. Alguns mitjans ja sostenen que el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, que és fill de cubans, negocia ja el futur de l'illa amb Raúl Guillermo Rodríguez, conegut també com el Carranc o Raulito. És el net de Raúl Castro i podria ser l'elegit per Washington per a pilotar una transició.
0: Estes han sigut les notícies d'avui. Avancem les de demà.
1: A les 12 del migdia estan convocades noves mobilitzacions del professorat, una manifestació a València i concentracions a Castelló de la Plana i Alacant, amb el suport a més del sindicat d'estudiants. Demà declara com a imputat en un jutjat de València l'excomissionat del govern per a la Dana i expresident del PSPB, Josep Maria Àngel. Està acusat de falsificar un títol utilitzat presumptament per a promocionar com a funcionari en la Diputació de València fa 43 anys. I demà també començarà el juí contra l'alcalde d'Orihuela, el popular Pepe Vegara i tres empresaris més per frau fiscal. Els acusen d'evadir 1 milió d'euros en 2005 amb factures falses. L'expresident de la Generalitat, Francisco Camps, celebrarà a les 7 de la vesprada un altre acte amb simpatitzants per a continuar amb la seva particular autopromoció com a candidat a dirigir el PP València. I el Tribunal Suprem celebrarà també diverses vistes per a decidir si paralitza cautelarment la regularització de persones migrants que ha posat en marxa el govern. Ho demanen, entre d'altres, la Comunitat de Madrid, Gustavo.
0: Ha informat per a Contrapunt Xavier García del Valle. Bona nit, company.
1: Bona nit.
0: Ara és moment de comprovar qui ve a posar el contrapunt final a la nit.
7: Contrapunt, on està la notícia en clau valenciana. En A Punt Radio.

0: Hi ha dies en què la realitat espanyola sembla escrita per un guionista amb massa cafè i poca supervisió. I avui n'és un, com tants altres. Perquè la Comunitat Valenciana ha passat el dia entre la crispació als carrers i l'esperança posada en una pilota taronja. Nové dia ja de vaga indefinida en l'ensenyament públic no universitari. El seguiment baixa, segons la conselleria, cap província arriba al 20%, però l'ambient continua ben calent. Avui hem vist manifestacions a València, Castelló i Alacant, protestes dins i fora de les Corts, armilles grogues exigint dimissions i més de 250 membres d'equips directius intentant presentar la renúncia en bloc. Mentrestant, en un altre escenari del drama espanyol, a José Luis Rodríguez Zapatero se li compliquen les coses. El jutge del cas Plus Ultra li ha bloquejat part dels comptes bancaris i parla d'una presumpta trama d'influències. I clar, això ha provocat el ritual habitual. El Partit Popular exigint responsabilitats immediates, el PSOE refugiant-se en la presumpció d'innocència i Pedro Sánchez fent allò que millor domina la política moderna, esperar quiet mentre mira si passa la tronada. Però entre tanta tensió, tanta roda de premsa i tanta declaració solemne, esta nit hi ha una altra història. Una història, dices, que encara permeten il·lusionar-se sense necessitat de llegir un sumari judicial. Perquè el València Bàsquet afronta la Final Four de l'Eurolliga, per primera vegada en la seva història, ja ho saben. I això té alguna cosa d'epopeia contemporània. Un equip construït moltes vegades amb menys pressupost que els grans monstres europeus, però amb eixa tossuderia tan valenciana de competir contra qualsevol. Amb eixa tossuderia pot ser impròpia de voler d'alguna forma ser el més operatius possibles en totes les nostres facetes de la vida, traure el màxim rendiment d'allò que fem. Potser no traguem pit, que siga esta la nostra característica habitual com a valencians. Tenim moltes virtuts, potser no presumim del rendiment que traguem de les coses. Doncs hi ha exemples que són l'excepció i que potser ens haurien de fer replantejar-nos este tòpic sobre com som els valencians. Perquè de vegades, quan ens ho proposem, fem coses extraordinàries en tots els camps, també en la gestió esportiva, que al remat va unida a l'econòmica i a la gestió del lideratge en tots els nivells d'una empresa. I en este cas tenim un gran exemple. Perquè mentre la política viu obsessionada amb les línies roges i amb les paraules grosses, encara queda gent que creu en les línies de tres. I demà, tant de bo, siga l'oportunitat de demostrar que en la línia de tres el València Bàsquet és el millor equip d'Europa i tant de bo en una semifinal esplèndida davant un Real Madrid que també presumiblement li voldrà imprimir molt de ritme al partit, el València Bàsquet faça bo el que ha dit avui Jan Montero, "Tamos ready", i demostre ixe descar, ixa màgia que ha demostrat durant tota la temporada i ha embelesat Europa. Demà és el dia per a demostrar-ho i potser per això hi ha tanta gent pendent del partit, perquè avui en dia, en una setmana plena de mestres enfadats, en molts casos amb raó, en altre ordre coses, expresidents imputats, polítics discutint, això sempre, l'únic espai on encara sembla possible els finals feliços, com els nostres equips que estan a punt d'aconseguir la salvació en primera divisió, i això fa que centenars de persones facin desplaçaments arreu d'Espanya per a veure el seu equip, perquè al remat, què és l'esport sinó una il·lusió compartida amb els éssers que estimes, una il·lusió que et fa recordar aquells que ho van viure abans i que potser ja no estan entre nosaltres. I demà, primera parada en el bàsquet. I vist el panorama, quasi que no és poca cosa. Tindré un poquet d'il·lusió. Anu Ramírez, molt bona nit.
1: Què tal? Bona nit, Gustavo.
0: David Maroto, molt bona nit.
2: Molt bona nit, Gustavo.
0: Com esteu?
2: Molt bé, i yo he vivido un déjà vu feliz. Te he escuchado hablar de deportes y me he retrotraído a épocas muy bonitas de mi vida. Y sobre el Valencia Basket, tú mismo lo has dicho, ¿no? Es una alegría en un momento donde el scroll, la pantalla infinita, las malas noticias y las muy malas noticias que se olvidan en muy poco tiempo porque aparece otra nueva, una ilusión como esta, una nueva ilusión, como es una final europea que es inédita, en el caso del baloncesto, yo creo que va a concentrar mañana una ciudad en un único objetivo, ¿no? Que es estar con el equipo. Yo estoy a 24 horas, a menos ya de 24 horas, entre, como sabes que soy muy sabinero, ¿no? Entre el miedo y la cirrosis. Y yo escuché el otro día, leí el otro día una entrevista del compañero Juan Carlos Villena en las provincias a Víctor Claver, que decía aquello de estar allí no es un premio. El premio es ganarlo.
0: Efectivamente.
2: Y creo que eso es el mantra que mañana se debe acomodar el equipo. Pero sobre todo estoy con el canguelo porque veo cierta similitud con la final europea del Valencia-Madrid del 99 de fútbol. Veo a un Valencia que llegó a esa final
0: Pletórico.
2: Siendo el favorito, porque jugó mucho mejor que el Madrid, pero la experiencia de esas batallas, de esas plazas, llevó al Madrid a barrer completamente al Valencia. Son dos escenarios diferentes, son dos deportes diferentes, pero sobre todo es la concentración de estar viviendo algo único y que, como decía, no es un premio, sino que ganar y tener ese esfuerzo que ya está totalmente intrínseco en tu cultura, en tu manera de ser, debe ser una obligación.
0: Per sorte, el Valencia Basket no té la baixa de carboni i demà. Anun.
1: Va ser espectacular. Jo soc més optimista, jo crec, no? I sé que el Real Madrid té la veterania, però també té la pressió d'aquesta veterania. I crec que el València Bàsquet arriba fresc i arriba amb molta intensitat i molt de físic. Caldrà que tinga sentit comú i sàpiga jugar-li al veterà. És a dir, que modere les emocions i que no cometa errades. Jo crec que si juga en sentit comú, la veterania del Real Madrid i la pressió que té com a favorit, crec que poden afavorir-hi molt al nostre equip taronja.
2: Yo, más allá que tecnicismos y puntualizaciones sobre el partido, que imagino que las escucharemos también en 90 minutos después de este programa, más allá de eso, en la visión de ciudad, en la visión de proyecto, yo me acordaba esta mañana de una pregunta que le hicieron a Juan Roig hace apenas dos meses en la rueda de prensa de resultados de Mercadona, que le preguntaban por el Valencia Club de Fútbol. ¿De en algún momento te lo has llegado a plantear? Y él dijo algo así como, ya bastantes disgustos, quebraderos de cabeza me supone el Valencia Basket, incluso llegó a decir que incluso es más difícil de gestionar el Valencia Basket que Mercadona, una empresa que factura 41.000 millones de euros, pues eso le imposibilita poder comprar el Valencia Club de Fútbol, ¿no? Pero esto deja las claras una cultura de esfuerzo, ya de más de 40 años, un proyecto que ha trabajado, que ha levantado cuando se ha caído en muchas ocasiones y que al fin y al cabo no hay que olvidar que años atrás impulsó su sección femenina de una manera increíble. Mañana vamos a vivir un momento histórico, pero venimos de ganar la Liga Femenina hace una semana, son cuatro consecutivas, y lo que ha conseguido de ese proyecto y lo que ha conseguido este año sobre todo también con la inauguración del Roig Arena y la puesta a punto, al fin y al cabo lo que ha hecho es poner a Valencia en el mapa deportivo, en el mapa cultural, y nos ha dado un paso muy hacia adelante para que esta ciudad no es que vaya a jugar su equipo principal una Final Four, sino que pueda jugarla de aquí a muchas ocasiones en los próximos años.
1: Sí, efectivament. Jo pense també, David, que Roig ha traslladat el model de l'empresa, no?, de Mercadona, al model València Bàsquet. És a dir, és una gestió molt ben feta. I crec recordar també aquella entrevista en què efectivament Juan Roig deia no, jo ja tinc prou amb el València Bàsquet, no vaig a clavar-me amb el València Club de Futbol, però perquè fan les coses ben fetes. Sempre podria clavar-se en el projecte i després deixar un poc de banda, però no, les coses si se fan ben fetes, sobretot en els equips femenins també, no? El masculí és evident que té una gestió molt, molt bona, però en el femení també s'ha treballat moltíssim, i és més, jo crec que la il·lusió que tenim els tres esta nit és perquè ens agrada el bàsquet, però també hi ha moltíssima gent entusiasmada que no li agrada l'esport, que no li agrada el bàsquet, però només per estar València al mapa i sobretot en un àmbit internacional i que soni València i que siga per un motiu bo i un motiu sa, com és l'esport. Crec que hi ha gent aficionada al bàsquet, gent aficionada a l'esport, però sí molt valencianista, i demà estarà donant suport a l'equip.
2: Y aparte de los datos deportivos, que evidentemente cuando un equipo funciona, la afición siempre responde, aunque en el caso, por ejemplo, del fútbol estamos viendo una gestión totalmente opuesta y la afición sigue respondiendo masivamente cada dos semanas yendo a Mestalla. En esta ocasión yo me acuerdo que hace un año, a expensas del verano, cuando se iba a inaugurar el Rocha Arena en septiembre, hablábamos de si sería posible, de cómo iba a hacer el pasar de un pabellón como era la Fonteta de 7.000, 8.000 espectadores a estar llenando uno de 15.700, 16.000 cada semana, porque en este caso tenemos que contar tanto la sección masculina como femenina. Pues lo ha conseguido. Los datos de sold out del Valencia Basket de venta de entradas ha sido muy muy bueno. Se ha acercado mucho más a esos 15.000 que a los 8.000 de la Fonteta, y quiere decir que la gente, como dicen, se ha ido sumando a la fiebre del baloncesto y que cada vez más va a ser más difícil incluso sacarse el pase del Valencia Basket, algo que incluso en épocas pretéritas con el Valencia Club de Fútbol nos pasaba, ¿no? Que difícil era sacarse un pase, que tenías que entrar en una lista de espera, si tenías familiares a lo mejor era más fácil. En esta ocasión con el Valencia Basket va a llegar el punto de que sacarse el abono también va a entrar con lista de espera.
1: S'ha fet una transició molt natural de la Fonteta al Roig Arena, però natural, natural, que és cert que en algun moment ha pogut haver alguna queixa, però sobretot per la resta de vents que es fan en el Roig Arena, no? Però la veritat és que la transició ha sigut tan natural que ha anat a més quasi sense que se n'adonàrem. I en aquest sentit, crec també ara la nova incorporació, no?, del museu i del tour estan donant també una efervescència potent al Roig Arena i sobretot a aquella que vol acostar-se al bàsquet, i crec que és molt positiu.
2: I que eso del Rocha Arena és interessant perquè muchas veces hablamos del éxito empresarial de Juan Ross, de los directivos, pero la cantidad de personas que trabajan allí prácticamente a diario para montar un concierto, desmontar un concierto, que luego venga otro, que luego hay un partido de baloncesto y tienes que cambiar totalmente el suelo, que si tienes un concierto más pequeño en la sala auditorio y que ninguno de los públicos, de los asistentes puedan cruzarse, o sea, a nivel de infraestructura, a nivel
1: la logística es brutal.
2: Es algo inaudito en España y prácticamente diría que en Europa.
0: Doncs també enllaçant amb la taula d'experts que hem tingut pels 40 anys d'Espanya en la Unió Europea, on Vicent Pallardó, l'economista, feia una reflexió que no solem parlar massa o pràcticament gens ni mica en els debats sobre debats electorals, per exemple, sobre productivitat. Doncs el que passa demà i l'exemple d'èxit del València Bàsquet és just el contrari, és l'exemple de la productivitat al màxim nivell en tots els sentits. I precisament sobre productivitat al nostre sistema educatiu i com li podem traure tot el benefici possible al nostre sistema educatiu per benefici de tots. Hi ha molta gent protestant des de fa 9 dies, 9è dia avui de vaga indefinida en l'ensenyament públic no universitari, amb un seguiment que, segons les dades de la Conselleria d'Educació, en el dia d'avui, i és una cosa lògica, estem ja en el 9è dia, el fet extraordinari és haver arribat fins ací, ha sigut ja el més baix des que va començar la protesta. Ja diem, no ho ressenyem com una cosa extraordinària perquè és absolutament lògic, que el que és fora del comú és haver arribat fins ací. Fins al punt que avui han sigut desenes i desenes de professors i concretament directius de centres públics els que han anunciat que presenten la seva dimissió. Sempre es diu que és difícil dimitir a Espanya, que no ho sol fer ningú, doncs encara és més difícil si ho vols fer per registre d'entrada, i si ho vols fer per registre d'entrada a les Corts sembla que ha sigut impossible com el dia d'avui, però anuncien que no és un gest cara a la galeria, que no és un gest cara a les càmeres, que veritablement són concretament vora 250 persones que tenen algun càrrec directiu, ja siguin directors com a tal o directores com a tal de centres o bé membres de la seva junta directiva, els que volen presentar decididament la seva dimissió. I segons ha avançat en primícia en este programa Jaume Olmos, director de l'Escola Rural Benavites Quart de les Valls, que és una de les persones que des del punt de vista sindical està liderant esta esta decisió de dimitir en bloc, segons ha avançat, dèiem, en este programa en directe a les 8 i 10, pensen fer-ho concretament el pròxim dilluns en conselleria.
3: Si tot va bé, el dilluns de matí, si n'hi ha taula de negociació i tenim els permisos concedits en conselleria per poder entrar, estarem allí per a presentar-les. En total podrem estar parlant d'unes 270 dimissions de càrrecs directius.
0: 270 dimissions de càrrecs directius. Bé, siga com siga, avui ha sigut una jornada farcida de mobilitzacions, l'última a Castelló, esta mateixa vesprada, amb una marxa que ha començat a les 7 a la plaça dels Aules i acabat a la plaça Major. Una hora després que començara la manifestació, este era l'ambient en la veu d'una de les participants.
4: Portem una hora i encara no hem pogut avançar de la gent que n'hi ha. I ara pareix que comença a menjar-se això, estem eixint de la plaça dels Aules i la gent ja està arribant a la plaça de l'Ajuntament. Amuntó, amuntó de gent, moltíssima, moltes famílies.
0: Unes hores abans, al matí, també hi ha hagut mobilitzacions a les tres capitals de província, a València, amb epicentre tant a l'interior com a l'exterior de les Corts. A l'interior del Parlament s'han viscut moments de tensió. Ha sigut quan, des de la tribuna de convidats, tres persones han demanat la dimissió de la consellera d'Educació i han exhibit jupetins grocs amb lemes de la vaga. Este ha sigut el moment.
5: A los servicios de la cámara que desalojen.
0: Mentrestant, a Castelló i Alacant, les concentracions s'han fet davant les seus de la Generalitat. I en este clima de crispació, les parts en conflicte han mostrat la seva voluntat de reprendre les negociacions, tot i que el cap del Consell ha lamentat, Juan Fran Pérez Llorca, que els sindicats hagin rebutjat l'oferta feta per la Conselleria d'Educació. Així s'ha expressat Pérez Llorca des de les Corts.
6: Les partes obertes per al diàleg. Hemos hecho la oferta educativa más ambiciosa y mejor económicamente hablando de todas las comunidades autónomas de España. Reducción progresiva de ratios, simplificación burocrática, actualización de plantillas, mejora de infraestructuras.
0: Continuem amb el relat de la jornada. També ha expressat la seva voluntat de reprendre les negociacions tant els sindicats, que ara escoltarem en la veu de Marc Candela des de l'Estep, con la propia consellera de Educación, Carmen Orti.
7: Esta administración va a seguir trabajando para que el acuerdo se cierre cuanto antes.
8: El conflicte continua, que no hem arribat a un acord i que, per tant, cal reobrir aquest acord i aquesta negociació.
0: I, a continuació, podem també recordar com des de la Federació de Mares i Pares d'Alumnes demanen ser escoltats per la consellera. És el reclam fet per la portaveu Elisabet García.
9: Quan demana ja tres voltes i encara estem esperant que ens atenga. Lo que volem és que senta a les famílies. També són part de la comunitat educativa i una part molt important. N'hi ha preocupació, clar que sí, s'està acabant el curs, no n'hi ha avaluacions.
0: Des de la FP, escoltem les seues reivindicacions en boca d'un dels professors, li diuen Rubén Martínez.
10: S'està negociant sobre FP, només la SEMI s'ha negociat. Volem estar en la taula i que la FP es posi en valor. Reclamem que no es privatitzen coberta que tenim perquè s'estan reduint molts cicles i formem part del teixit empresarial bàsic i clau de la Comunitat Valenciana.
0: Com dèiem, recordem, més de 250 docents han anunciat que presentaran la seva dimissió, ho han tractat de fer avui a les Corts. Finalment, segons acabem d'escoltar en la veu del director d'eixa escola rural de Quart de les Valls, ho faran dilluns, això pretenen fer. Per cert, després demà, dissabte, com ens deia abans Xavier García del Valle, els sindicats han convocat una, esperen, gran manifestació unitària que recorrerà a partir del 6 els carrers cèntrics de València des de la plaça de Sant Agustí. Anun, on posaries el focus?
1: Fixa't que m'ha sorprès escoltar a Jaume. Jo soc d'eixe col·le del CRA, ben habit és Quart de les Valls i tinc eixa escola a 100 metres de casa, de manera que m'ha sorprès. És complicat, però per a poder arribar a un acord s'ha de voler negociar. I en aquest moment crec que, sobretot d'una de les parts, està molt tancada. Venim d'un problema estructural greu. No és d'ara, del govern d'ara. És un problema estructural. Mm-hmm. I d'una pinzellada no es pot arreglar tot les coses. Crec que s'ha de, en una negociació han de cedir les dues parts i en aquest moment crec que l'última cosa que haurien de fer és tancar-se. És un problema estructural que no se pot resoldre només amb promeses, i si les promeses han de tindre una memòria econòmica i una disponibilitat econòmica darrere, seria molt senzill, entre cometes, prometre coses que després, si l'any vinent hi ha eleccions, evidentment que s'ocupe un altre govern, no? Se podia prometre coses i ja està, i si hem del bloqueig de la negociació, però crec que s'ha de cedir i cedir en sentit comú per les dues parts per a intentar desenquistar, si existís la paraula, perquè sense voluntat de les dues parts és difícil resoldre un problema que és estructural i que no es d'ara resoldreu d'una setmana per a l'altra.
2: Sí, està durando demasiado y era lo previsible cuando empezó hace ya 11 días, porque contra el fin de semana a nivel cómputo de lo que les pertoca a los profesores también cuentan como huelga, pero bueno, son 9 días. Y si nos ponemos a leer el último documento que presentó la Generalitat y lo que piden los profesores, no dista tanto ya sobre el papel. Luego, evidentemente, la parte de proposiciones de la Generalitat, muchas de ellas son una carta de intenciones, de esto voy a intentar hacerlo así, voy a crear una mesa de trabajo, y evidentemente eso, para alguien que quiere soluciones ya, pues puede resultar insuficiente. Los profesores están, lógicamente, en todo su derecho de reclamar e intentar alcanzar los máximos que consideren oportunos. Pero después de 9 días de negociación, de huelga, yo creo que van a tener que empezar a pensar en qué cosas pueden ceder y en qué cosas no. A nivel salarial, esos 200 euros, evidentemente que desde la parte de la Generalitat se juega con los números. Eso de que entra al top 5 de salarios de profesores en España está cogido con pinzas, porque está comparando esa cifra con un profesor que cobra el máximo del sesenio con un profesor que acaba de empezar de otras comunidades. Por lo tanto, no yo creo que no es representativo. Aunque 200 euros, tal y como están las cosas, es una subida importante, aunque sea en 3 años, incluso el tercer año ya entraría dentro de la siguiente legislatura, es una cantidad parecida en lo que se ha aceptado en Cataluña. Pero es cierto que por la parte de la Generalitat tampoco pueden permitirse que la consejera acabe una reunión en 12 minutos. Eso yo creo que hoy lo ha contrarrestado el propio presidente, cuando sale a hablar con los profesores que han acudido al SCORS, de esto es un 50%. Esto, los dos estamos actuando mal y los dos tenemos que poner en nuestra parte para corregirlo. Y yo creo que hoy propio Pérez Llorca, con esa actitud de bajar a hablar y de conocer el sentir de los profesores, ha corregido esa parte, yo entiendo también, ya sensible después de muchos días de negociación, imagino que de dormir muy poco, de muchas reuniones, de que tuvo la consellera de levantarse 10 minutos después de una reunión que todos vendimos como la reunión clave, ¿no?, del viernes. Por mucho que se supiera las votaciones internas de los sindicatos que se hicieron públicas a las 3, lo lógico de esa reunión era haber seguido negociando y haber llevado más propuestas o algunos cambios. Yo espero que se sienten hoy el propio Llorca en ese canutazo que ha hecho con profesores, ha llegado a decir que a él no le importa incluso reunirse los fines de semana, el fin de semana. Yo entiendo que mañana se dirá que la próxima reunión se convocará el lunes, pero me gustaría que se convocara ya para mañana, no, es imposible, pero sí para el sábado, y que esto no llegue a la próxima semana tan enquistado, porque hoy con la dimisión en bloque de los directivos, de los cargos directivos, lo que se pone en juego ya es el curso que viene, ¿no? En la planificación de las clases, de las aulas, muchas actividades, todo eso se empieza a trabajar a partir del 1 de julio, a partir de cuando ya los alumnos no están en los colegios. Y sin esas personas directivas va a ser todavía más complicado enfocar el curso que viene.
1: Sí, cal molt de sentit comú i voluntat d'entendre's, i sobretot pel que es contàvem, no?, també de les mares i de les famílies. Quan una vaga d'este tipus s'allarga, sempre perd recolzament social. Les famílies estan veient com el curs dels seus fills i sobretot de les edats més superiors estan en l'aire. D'aquesta manera, si s'allarga, el recolzament social va anar a menys, segur. De manera que cal moltíssima voluntat, moltíssim sentit comú, que sé que les reivindicacions reivindicacions són legítimes, que és de veres, que la educació està, té molt per a millorar, però cal sentit comú per les dos parts i sempre arribar al màxim que puga cedir cada una d'elles, perquè és que si no, no hi haurà d'acord, i si s'enquista encara més el problema, no només d'este curs, sinó de preparació, com deia David, del curs vinent, està en l'aire, i això no ens ho podem permetre de cara a una cosa tan important com és en la societat, sempre l'educació dels nostres xiquets.
0: Se li compliquen les coses a l'expresident del govern, a José Luis Rodríguez Zapatero, i és que esta vesprada el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que investiga el cas Plus Ultra, ha bloquejat una part dels seus comptes bancaris. Concretament, el magistrat ha ordenat el bloqueig de vora mig milió d'euros, una quantitat que hauria rebut d'anàlisis relevante l'empresa de l'alcantí Julio Martínez i peça central de la suposada trama. Una trama de tràfic d'influències liderada, segons el jutge, pel mateix Zapatero. La xarxa investigada tindria com a finalitat, segons el magistrat, recordem, l'obtenció de beneficis econòmics mitjançant la intermediació i l'exercici d'influències davant instàncies públiques en favor de tercers, principalment Plus Ultra. I un dia més, la imputació de Zapatero no ha parat de generar reaccions. El Partit Popular ha anunciat una ofensiva al Senat que concentraran en la comissió d'investigació de la SEPI. Volen ampliar la llista de convocats i, entre d'altres, citaran l'exministre José Luis Escrivá, que ara és el governador del Banc d'Espanya. Escoltem la portaveu del PP al Senat, Alicia García, qui demana la dimissió immediata de l'actual president del govern, Pedro Sánchez, i lamenta no tindre els vots suficients per a presentar-li una moció de censura.
11: Un presidente del gobierno, en sus circunstancias, como está Sánchez, lo que tendría que hacer es dimitir, disolver el Parlamento o los parlamentos y, sin duda, convocar elecciones, dar la palabra a los españoles. Es verdad que no nos faltan ganas, nos faltan votos, pero también es verdad que no vamos a regalar una victoria a Sánchez con una moción de censura fallida, porque nos faltan los votos.
0: De manera semblant s'ha pronunciat la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
12: Aquí se está juzgando corrupción y Zapatero es el padrino del sanchismo.
0: Mentrestant, els socialistes continuen movent-se entre la defensa al llegat de Zapatero i el respecte a la presumpció d'innocència, tot i que reconeixen que la seva imputació és un colp dur. Escoltem primer el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, i després la ministra de Vivenda, Isabel Rodríguez, i per últim, la reflexió del president de Castella-La Mancha, Emilio García Page.
13: Des de la paz frente a la lacra del terrorismo hasta las leyes de igualdad de género, de dependencia.
14: La confianza de la presunción de inocencia, pues yo mantengo mi confianza en el presidente Zapatero.
15: Va a colaborar con la justicia, esa es la actitud.
0: Anu.
1: És que jo coincidisc en la paraula que hem escoltat, no? Cal prudència i sobretot la presumpció d'innocència. El que passa és que és veritat que ha evolucionat des de que es va saber la notícia, no? Dels defensors en espasa en la mà han reduït, han baixat el volum. Per què? Perquè és un auto que no és només avalat pel jutge, està l'UDEF, està la Fiscalia Anticorrupció, estan els fiscals de l'Audiència Nacional i això ja fa que el lawfare ja perga un poc de força. És un cas complicat, crec que ens cal moltíssima prudència i sobretot deixar treballar els que estan en la investigació, i crec que ens ha colpit especialment el cas, no? Per això haurà d'ètica i moral que tenia fins ara José Luis Rodríguez Zapatero, crec que el colp ha sigut major, i no només per a veure-ho des de fora, sinó per a els mateixos de l'entorn polític de l'expresident estan, jo crec que colpits, i per això han reduït un poc, han alçat el peu de l'accelerador i ja no estan posant tampoc tan en entredit la mesura del jutge.
2: Yo entiendo que para el sector de la izquierda, ya no solo el PSOE, porque hemos escuchado a muchos dirigentes políticos de otros partidos hablar de Zapatero como un referente, entiendo que la sensación es complicada. El caso todavía está en una fase embrionaria y es raro, tiene cuestiones que hay que todavía dilucidar, pero es cierto que cuando la gestión, como es la del gobierno de Pedro Sánchez, está tan acuciada por diferentes escándalos, presuntas corruptelas con ministros, con casos de enchufismo en su propia familia, entiendo que el votante del PSOE intenta aferrarse a la fe, ¿no? Como siempre, al menos es en la esperanza, la fe es lo último que se pierde. Y claro, el faro moral, la fe en el PSOE era Zapatero. Era el espejo donde todos querían mirarse. La propia ministra y secretaria general del PSPB, Diana Morán, hablaba de su padre político. Y claro, conocer todo esto es un shock tremendo con el que tienen que andar con mucha cautela, porque lo hemos visto en muchos casos, ¿no? Como al principio la defensa es acérrima, luego se pide prudencia y luego si te he visto no me acuerdo. Y esto ha pasado en el PP, en el PSOE y en muchos partidos. A mí el caso todavía me genera dudas. Yo voy a decir algo que no he escuchado en muy pocas tertulias estos días, desde ayer, que es que yo no me he leído el auto. Parece que todo el mundo se ha leído el auto. Yo me he leído pinceladas y muchos artículos de compañeros que sí que trabajan en formación, y es evidente que el peso de este auto es mucho mayor de lo que en un primer momento nos hicieron creer, sobre todo incluso la portavoz del gobierno que hablaba a puertas abiertas de la UFER y de una denuncia de manos limpias que no es así. Pero a mí el caso, aún viendo las declaraciones de Zapatero ayer, hoy ha dicho lo contrario, que no va a hablar hasta esa declaración del 2 de junio, viendo su trayectoria, todavía dudo, y evidentemente en un Estado de Derecho habrá que desvirtuar su presunción de inocencia. Pero hay cosas que no me cuadran, y la primera es algo, incluso te diría un comportamiento primigenio, ¿no? Si estás eres partícipe de una corruptela, yo creo que lo último que piensas es en meter a tus hijas. Es algo que no concibo. Yo no soy padre, pero hablando con mi padre o hablando con otros padres que conozco, yo no concibo que un padre quiera hacer negocios que no están claros, que pueden ser ilegales, que les pueden repercutir negativamente con sus hijos, ¿no? A mí esa parte me escama. Y luego, por supuesto, la fina línea, el funámbulo entre la ilegalidad, que es lo que se va a dirimir, con la inmoralidad. Que alguien que ha sido bandera del socialismo haya ganado de esta manera dinero, aunque sea la parte legal, estoy hablando de la parte de consultoría, de formar parte de lobbies, de ser nexos entre países, que haya ganado la cantidad de dinero que ha ganado, que él ha tributado, me llama mucho la atención y subyace el debate de qué tienen que hacer los expresidentes del gobierno cuando dejan el cargo, ¿no? ¿Qué cosas les dejamos hacer y qué empresas les dejamos crear y trabajar, ¿no? Porque es evidente que un presidente del gobierno siempre va a tener influencias y siempre las grandes empresas le van a buscar para hacer negocio.
1: Y aquí está elegante precisamente la fina línea, ¿no? Entre el lobby y els casos que se li estan atribuint a Zapatero. I és cert que la legislació espanyola, pel que fa als lobbies i també el que poden fer i no els tantes expresidents com els exministres, també és molt laxa. De manera que possiblement caldria aclarir millor el que se pot i el que no se pot fer, i sobretot fins a on se considera lobby o fins a quin punt és un delicte. La legislació espanyola en este cas és laxa en els dos aspectes. I com bé deies, David, és que el tema està en que fins ara costa creure que hi ha algo, no?, de ètica i de moral, que ningú li lleva el llegat que ens ha deixat i totes les lleis i tal, però el seu comportament venia un poc avalat per aquesta aura de persona tremendament moral, ètica, que no està clar que no la tinga, però és cert que l'autor i el que s'està veient ara posen molt difícil el no creure que tan sols hi hagi alguna cosa que s'haurà d'investigar. La investigació ve de juny, no és d'ara, i és cert que podia haver-se publicat abans de cicles electorals que hem tingut autonòmics, però el jutge ho ha fet públic després, de manera que crec que també tampoc se li pot tirar res en cara a este jutge que ha esperat els processos electorals, perquè segurament hauria influït, s'ha posicionat moltíssim en tots els processos electorals, en les campanyes ha participat de ple Zapatero, i el jutge s'ha esperat a que passaren les eleccions d'Andalusia perquè esta investigació ja ve de llarg, no ve d'ara. Crec que hi ha moltes coses que ens fa preguntar-nos si hi haurà alguna cosa o no. En principi, la presumpció d'innocència és clau, però també és cert que ens deixa un poc inquiets perquè no paren d'eixir coses.
2: Sí, perquè a nivell de estructura societària, per lo que aparece en ese auto y se ha publicado en prensa, no hay cierta calidad delictiva, vamos a llamarlo así, de buscar testaferros en lugares ocultos, de una ingeniería que sea muy difícil de detectar. En este caso, a nivel de testaferros, estamos hablando de un amigo suyo personal, de empresas de sus hijas y de empresarios también ligados al rescate de Plus Ultra. Pero el coto es bastante más sencillo en esta ocasión y en ese aspecto el juez lo traza muy bien. Pero de una manera u otra, lo que sí queda a pie este auto, este levantamiento de sumario, que al fin y al cabo la investigación será muchísimo más amplia de lo que ahora mismo sabemos y lo que queda, está claro que va a adquirir pues una dimensión internacional, ya la ha adquirido, porque en esa parte, en una parte del auto, el juez habla de que Zapatero ejercía de una suerte de peaje gasolinero de Venezuela, ¿no? De si querías ir a poner el petróleo venezolano, tenías que hablar con Zapatero por sus conexiones con Delcy Rodríguez. Esto, lógicamente, lo va a investigar la Audiencia Nacional, pero lo va a investigar Estados Unidos en plena batalla con el gobierno de Nicolás Maduro, y se va a estudiar, lógicamente, en países donde suelen pasar estas cosas como Suiza, y sobre todo también qué pasa con esa offshore en Dubái, porque es extraño que alguien como Zapatero, con el nombre que tiene y con lo que genera, esté vinculado de una manera tan directa con la creación de una empresa offshore en un país como Dubái, ¿no?
1: Sí, de fet, la primera peça ja ve de la Agència d'Investigació Americana, és a dir, que va adquirir un caràcter internacional perquè, de fet, crec que és l'àmbit principal o prioritari, no?, de les activitats. Va ser complex i van eixir molts detalls que ens van a sorprendre, jo crec. De manera que estem ja expectants a veure com venen els següents dies, però va adquirir una dimensió, sobretot internacional, i crec que aquesta poca elaboració, no?, de la trama, com explicaves, David, crec que no sé si és un ingenua o no, però sí que el volum que hi ha darrere d'aquesta estructura aparentment senzilla pot ser que siga significativa.
2: Porque claro, esto ahora subyace, pueden pasar muchísimas cosas, como han ocurrido, por ejemplo, con el juicio a Ábalos y a Koldo, que el propio Julio Martínez, el amigo de Zapatero, que es el principal señalado, el lugarteniente, creo que le califica así el juez, haga una aldama, ¿no? Pacte con la fiscalía por una rebaja de condena
1: y
2: puede tirar de la manta si hay algo más que esté oculto, ¿no? Porque en estas acusaciones que se vierten sobre Zapatero, no solo estamos hablando del tráfico de influencias, sino también estamos hablando del mercadeo de divisas, de oro, incluso vinculado con packs de comida, de un servicio de pobreza que existía en Venezuela, que vendían empresarios vinculados a esta presunta trama, ¿no? Esto va a coger un cariz, yo creo que todavía más potente a nivel internacional, y a nosotros nos quedará también la deriva política de un partido que se enfrenta a unas elecciones en un año, unas elecciones generales, que está por ver si aquí se da el caso de que son elecciones super domingo, ¿no?, que se le llama, que sean generales, que sean autonómicas y que sean municipales, y a ver cómo afecta ese elemento corrosivo, ¿no?, que Pedro Sánchez ha proyectado sobre los diferentes ministros que ha puesto en determinadas comunidades autónomas donde ha fracasado estrepitosamente.
0: Efectivament, la pregunta no és només què passarà amb Zapatero, sinó què passarà amb aquests elements corrosius que pot suposar per a Pedro Sánchez, i també quanta erosió institucional més pot suportar Espanya, ¿no?, acostumada a viure permanentment entre la sospita, l'escàndol i el soroll. I enmig d'esta societat permanentment enfadada i amb motius en molts casos, hi ha encara llocs on la gent continua reunint-se per coses molt més senzilles o molt més importants, segons es mire. perquè mentre avui discutíem sobre pressupostos, imputacions o negociacions encallades, el grup de vivendes de Nostra Senyora dels Desemparats al barri de Patrais, a València Ciutat, preparaven les seues festes en honor a la patrona. Cadires al carrer, llums penjades entre balcons, gent major mirant-ho tot des de la fresca, xiquets corrent com si el món no estiguera permanentment a punt d'esclatar. I té alguna cosa de reconfortant això, perquè les festes dels barris, i avui tenim dos contertulis que fan gala sempre de defensar les festes dels barris i dels pobles, en les falles, en el cas de David especialment, hi ha un que s'apunta a quasi totes, no? Continuen tenint o continuen sent i el lloc estrany on encara es practica una cosa antiquíssima, pensen vostès, conviure amb qui pensa de forma diferent, sense necessitar bloquejar-lo a Twitter. Sí, això encara és possible i ens semblava una bona oportunitat aquestes festes en honor a la Mare de Déu dels Desemparats al barri de Patrais, una oportunitat per a reivindicar-les. I és per això que podem saludar ni més ni menys a aquesta hora de la nit que el president de la seva Junta de Festes, Pepe Porcar. Hola Pepe, molt bona nit.
16: Hola, bona nit.
0: A més, el grup de vivendes de Nostra Senyora dels Desemparats de Patrais és un dels conjunts d'habitatge social més singulars i amb més memòria popular de València, nascuts en plena postguerra, impulsats per l'arquebisbe Marcelino Laechea. Van ser un grup de vivendes que a més del que van crear com a vivendes pròpiament dites, tenien espais comuns, escoles pròpies, zones esportives, en definitiva, buscaven crear una autèntica comunitat, no? Que era una idea molt típica de l'urbanisme social de la postguerra, i el més bonic de tot, al meu parer, Pepe, és que aquest esperit ha sobreviscut 80 anys després, pràcticament es manté intacte, continueu celebrant les festes, en este cas hi ha una imatge de la patrona en un cantó dels carrers, que molts dels nostres oients, si són de València especialment, hauran passat infinitat de vegades per ahir, al carrer Pius 11, i continua celebrant-se aquesta festa, i a mi em sembla veritablement admirable. Per tant, en primer lloc, Pepe, podríem explicar breument el programa de festes per als pròxims dies?
16: Bueno, nosaltres ja duguem uns dies de festa. La setmana passada fèrem una dansa, un besamanos i una dansa a la Mare Déu, dissabte.
0: Sí.
16: Després el diumenge farem una missa de campanya així davant del camarín. Com tu dius, està a peu de carrer la imatge 365 dies a l'any, que és preciosa i molt bonica de veure. I bueno, i ara este cap de setmana pues tenim lo que seria per nosaltres pues un poc la festa gran, que és farem un trasllat de la Mare de Déu des del camarín. Passarem per les falles del voltant i després anirem a la parròquia Santa Maria de Jesús. Deixarem allí, que farà nit, és l'únic dia de l'any que la Mare de Déu no està en el seu camarín. Farà nit allí i diumenge de matí pues, anirem a fer la missa major, una ofrena de flors, missa major, i per la vesprada pues, hi ha una professora que va passejant-se per tots els carrers del barri. Una professora que és molt gran, és molt bonica perquè, a més, tota la gent que han viscut així o que han nascut així i que ara, per lo que siga, ja no està en el barri, ve així a veure a la Mare de Déu i a trobar-se amb els seus amics. I és tota una festa.
0: D'on li ve a vostè la tradició per la festa? Sé particularment que és una qüestió familiar, però m'agradaria que breument l'explicarà per als nostres oients, Pepe.
16: Bueno, pues, en primer lloc, jo tindria que dir que hi ha una figura que és l'arquebisbe don Marcelino Laechea,
0: sí.
16: Una persona que és de Baracaldo, i ve així a València i té una devoció especial per la Mare de Déu. I entonces crea este grup de viviendes i li fica el seu nom, el grup de viviendes de la Virgen de los Desamparados. O sigui, ja és una cosa molt gran que una persona de Baracaldo vingui a València i què passa aquestes vivendes. I com has dit en la introducció, fa unes escoles en què tota la gent, pues, totes les famílies venen així i tenen els xiquets escolaritzats, que en aquell moment, en l'any 1950, era molt de dir. I en aquest any 1950, pues, estos veïns, pues, donant les gràcies a l'arquebisbe, creen una festa a la Mare de Déu que dura un parell de dies només. Però des d'entonces, fins hasta avui, han tingut festa. Són 77 anys és que portem de festa, tots els anys fent-li una festa que ha sigut un poquet més gran. Bueno, pues ara nosaltres ja fem tres caps de setmana que fem festa, el que havia dit al principi, o sea, el cap de setmana passat farem la missa d'infants, este farem la missa major, i el diumenge de la setmana que ve pues farem una paella monumental per 1.000 persones. Tots els veïns del barri vindran a menjar paella així en el carrer.
0: Mm-hmm. Anun, vols paella?
1: Clar que sí, és que jo visc prop, jo aniré, Pepe. Saps el que estava
16: pensant? Estàs convidada.
1: Jo visc prop i passe a veure la Mare de Déu sovint, la veritat és que és preciosa. Pepe, estava parlant de vostè i el notava emocionat. Vostè té una devoció molt, molt semblant a la que tinc jo per al meu Cristó de l'Agonia. Semblant. I l'escoltava parlar i pensava en que aquestes tradicions nostres de 77 anys, no? Que, com deia vostè, van molt més enllà de lo religiós. És com un pegament social que fa que el barri, crega o no, se volquen les festes del barri. I en aquest sentit, jo crec que ja més enllà del caràcter religiós de la festa, estic segura que ahir reuneixen vostès a tot el poble, siguin creients o no, però seran sempre de la festa de la Mare de Déu. No sé si està vostè d'acord amb mi, però no sé, estic escoltant-lo parlar i jo crec que vostè va molt més enllà de lo religiós i actua sobretot des del punt de vista social.
16: Bueno, efectivament, és que en el meu cas jo he viscut la festa des del principi. Jo ara en aquest moment soc 4 anys president, però jo porto ara en la festa pues, aproximadament 15 anys. Però jo vaig ser fester ja, o clavari, per finals de o mitjans de l'any de la dècada dels 70. Mon pare va ser un dels fundadors d'esta festa i president durant 25 anys, hasta que va faltar. Entonces, clar, jo m'ha amat la festa en ma casa, i per a mi la festa pues era la festa del barri. Nosaltres érem xicotets i salíem al carrer i en aquesta setmana de festa, i bueno, jugàvem i tenen de tot i mos repartien les tortalles i bueno, i era la festa del poble, perquè hem de tindre en compte de que pràcticament nosaltres estàvem aïllats de València per el carrer Beato Nicolás del barri. Nosaltres érem xicotets i salíem al carrer i en aquesta setmana de festa i bueno, jugàvem i tenen de tot i mos repartien les tortalles i bueno, i era la festa del poble, perquè hem de tindre en compte de que pràcticament nosaltres

0: Sí, perquè venen i veuen a la Mare de Déu, per supost, però a més és que se troben els amics. I entonces, la veritat és molt emocionant.
1: Sap el que em crida l'atenció també? Jo he participat la setmana passada com a membre de la Cofradia del Cristo en les festes de la Mare de Déu des de Sant Parà, del poble del costat del meu, en Quartell, i em crida molt l'atenció, jo crec, el que interprete com un respecte que tenen vostès per la devoció, que arreglen les festes sempre per a que no coincidisca en les de la Mare de Déu de València. Són setmanes després per a que el que vulga participar en les dos puga fer-ho. No sé si estic en el cert, però jo crec que ho fan aixina, no? Per a que puguem anar a totes les festes en honor a la Mare de Déu sense que la coincidència de dates faça que no siga possible.
0: Totalment és correcte el que estàs dient, perquè, a més, no és només en la festa de la Mare de Déu que la tenim que respectar, i de fet, nosaltres hi som en la professora també.
1: Clar, clar.
0: És que tenim que ajustar-nos també a una normativa de l'Ajuntament que diu que els dos dissabtes anteriors a Sant Joan només donen permisos a les falles. Entonces tenim que jugar ahí en dos o tres setmanes i ajustar-nos, però bueno, tots ja se'ns ho fem i a més ho seguirem fent, perquè jo tinc a més l'alegria i, bueno, i la satisfacció de dir que bueno, que en este moment n'hi ha 70 dones que són clavarieses i 38 homes que són clavaris. Jo penso que per una festa que és tan religiosa, tenir la part lúdica, perquè sí, la setmana que ve tindrem xocs infantils per tots els xiques de la barriada i berenars i una xocolatal i xous i tot, però bueno, per una festa que és de base religiosa, jo crec que n'hi ha que n'hi 110 persones i pues és molt important.
2: Li saluda, senyor Porcar, un gran faller com David Maroto.
3: ¿Qué tal? Yo simplemente, como estamos hablando de Patrais,
0: David,
3: me...
0: David, yo también soy faller, ¿eh?
1: Yo soy de Pepe Ostote.
3: Yo soy de sector de Crecoberta, que está muy, muy cerquita. Y aprovechando, quiero saludar a mi amigo Fran Suárez, que es párroco en Patrais, que es un sacerdote peculiar, que hace vídeos en YouTube, que sí, incluso versiona a Bizarrap con letras religiosas, y yo recomiendo que la gente que no lo conozca que lo haga, porque es increíble. Va en patinete, para que hagáis una idea. Y yo sí que te voy a preguntar rápido, porque no nos queda mucho tiempo, más allá de la festividad, por el barrio, ¿no? Por si nos podías hacer una radiografía de la situación habitacional que se vive en un barrio tan singular de Valencia como es Patrais, en cuanto a proliferación de apartamentos turísticos. ¿Cómo lo estáis viendo allí?
2: Muy brevemente, sí.
0: Sí, pues efectivamente, aquí está creciendo el tema de apartamentos turísticos, pero en ese tema yo sé que Toni Pla, el presidente de la Asociación Vecinos de Patrais, lucha mucho y defiende mucho a toda la barriada de Patrais. Hay que agradecerle porque hacen un excelente trabajo.
2: A mí ese mensaje ens quedem. Avui en día, efectivamente, vivim en cases on tenim pisos més grans que abans, malgrat la situació actual, que és més difícil. Tenim fibra òptica, tenim 5 plataformes de streaming, però no sabem ni com li diuen al veí del quart. I reivindiquem eixa altra manera d'entendre el veïnatge que vostè ha defensat esta nit, on les cases eren convivència i on les portes es podien deixar obertes i la cadira a la festa.

Les 11 de la nit i 4 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 minuts, temps de ràdio per a l'esport en Apunt Ràdio. Amb Juan Alpuente al control de so i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai, vos saluda com cada nit Manolo Montalvo. Recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seua aplicació per a dispositius mòbils, Apple i Android. I que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 minuts, com si fóreu un més de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, arroba 90 minuts, X o Twitter, arroba 90 minuts, el 90 en xifra, en número, també el 90 en xifra, en número per a TikTok, en el perfil 90 minuts ràdio, i també en Instagram és 90 minuts ràdio, però en paraula, en lletra, sense xifres ni números. Si el que voleu és enviar un àudio de WhatsApp, podeu fer-ho al 619-4218-01, 619-4218-01, i si és el nostre número de WhatsApp per a rebre els vostres àudios, perquè ja sabeu que podeu opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és de tots els jugadors que acaben el dissabte en Mestalla, entre els que acaben sessió, els que acaben contracte, faries un esforç per algun d'ells o no et banyaries? I això és la pregunta que vos fem. De tots els jugadors que van a xafar Mestalla per última volta dissabte, o que poden fer-ho, la pregunta és si faries algun esforç per retindre algú d'ells o no el faries. Mentre continuem atents d'Atenes, de Grècia, de València Bàsquet, d'una setmana històrica i sobretot del bon rotllo que emana de tot el que és ixa final a 4, ixa Final Four que demà va disputar el conjunt taronja, el dia a dia ens torna aspectes, per dir-ho d'alguna manera, més terrenals. Per exemple, avui 21 de maig han coincidit en el temps, que no en l'espai, dos efemèrides. Per un costat, el 73 aniversari del totpoderós amado líder Peter Lim, a qui nostre senyor conserva molts anys en vida, però si és possible, el més lluny possible de la possibilitat de prendre decisions en el València. Després de la irrupció de Darth Vader en 1977, no recordi un villà amb tant d'impacte, amb tan poques entranyes i amb un poder de destrucció tal com el de l'empresari singapurenc. La seua ira, que passa generalment per fer-li la vida impossible als valencianistes, es veu reflectida en el segon esdeveniment ocorregut en el dia d'avui, l'anunci de don Daniel Parejo Muñoz de separar el seu camí del Villarreal. Per al conjunt groguet és un jugador que ha escrit el seu nom en lletres d'or en la història del Villarreal, amb un rendiment extraordinari. Va ser el timó del primer títol del Villarreal, l'Europa League de 2021. Un jugador que va arribar regalat per Anil Murti i que va demostrar que, lluny d'estar major i lesionar-se, encara tenia molt de futbol en les cames i, sobretot, en la seva especialitat, en el cervell. També va demostrar que, entre tots els migcampistes que Milito ha fitxat des del dia que regalaren Parejo, no fan mitja ungla del dit xicotet del seu peu. I ahí és on trobem l'arrel de tot. Del per què és necessària la protesta de dissabte. De qui són estos caradures. El fet de regalar Parejo podria haver sigut una terrible decisió si haguera vingut motivada per alguna motivació d'índole esportiu. Però no. Parejo va ser regalat a consciència per ser valent i donar la cara pels seus companys i pel seu club, per cantar les 40 a l'impresentable Beodo que Peter Lim va col·locar així a vigilar-li el negociet fins que el va enganxar

rajant d'ell. La decisió de regalar Parejo tenia per objecte demostrar qui la tenia més llarga, fer-li tot el mal possible a ell sense importar-li el mal que se li podia fer a l'entitat, una constant en Meriton. I si arrebato de dictador caprichós de República Bananera retrata els 12 anys de Plim i els seus mariachis. I, per supost, retrata a tots els defensors i justificadors del règim que s'ha dut per davant el València tal com l'havien conegut fins a 2014. Este exèrcit de paràsits vinguts del llunyà Orient i l'altre exèrcit, el d'esbirros a sou que li llepen les sabates amb la llengua al seu amo i que serien capaços de vendre a son pare i damunt s'ofendrien a qui els criticara, són la pitjor i la més mortífera malaltia per al cor dels valencianistes de bé. A nit comunicarem amb Istanbul. En l'Aston Villa, equip que acaba de guanyar l'Europa League, tres valencians, dos jugant, Pau Torres i Andrés García, i l'altre en els despatxos gestionant Damià Vidalany. En altre València estarien formant part de l'equip. En este València sols es celebren els vídeos de les obres del nou Mestalla i segur que algú està pensant en fer festa si ocorre la garambola de poder clavar-te en la prèvia de la conference que damunt els propagandistes del règim vendran com un superèxit d'una gran gestió. Ni els paràsits del València podien arribar a més, ni el pobre València a menys. Les 11 de la nit i 2 minuts. Grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: 11 i 10, saludi a Salva Folgado. Hola, Folgado, què tal?
1: Què tal?
0: Pues a mitjan de camí entre la fita de demà, història pura per a l'esport valencià, passe el que passe, ja és història pura, i l'última jornada de Lliga, que també crec que ens va deparar emocions en molts partits.
1: Bueno, Manolo, sí, primer el cap de setmana esportiu, on tenim el focus posat. Comença demà en aquesta Eurolliga d'Atenes, amb València Bàsquet, i continuarà el cap de setmana, dissabte, en aquesta jornada unificada, per a veure què ocorre fonamentalment amb l'Elx i amb el Llevant, també amb el València, si finalment accedís a Europa, o si el Villarreal és capaç de, bueno, quedar-se definitivament amb la tercera plaça i li la furta en l'última jornada a l'Atlético de Madrid. Molts al·licients. S'acaben les temporades i, bueno, pues estan en joc moltes coses encara. Ascensos, descensos, Europa i, en el cas de València Bàsquet, afortunadament, títols.
0: En el cas de València Bàsquet, títols, que és...
1: I quin títol?
0: València Bàsquet ja s'hem acostumat, que és qui més ens acosta de manera continuada al que podíem dir l'elit d'un esport. I aquest equip, ara mateix, és de València Bàsquet. 11 i 11, com anen les fotos?
1: Fotos venen ja esperant la Eurolliga i la Final Four. Menys de 24 hores per a la gran aventura de València Bàsquet. Demà comença la final a 4 de l'Eurolliga amb els duels Olympiacos-Fenerbahçe i el València Bàsquet-Real Madrid. Els taronja van a tirar d'identitat i de confiança oblidant la derrota en la Copa del Rei front els d'Escariolo, segons ha dit Pedro Martínez.
2: Creo que nuestra confianza no tiene que depender de si hemos ganado o si hemos perdido el último partido. Creo que tiene que venir la confianza de nuestro día a día, de nuestra identidad, de creer en ella y confiar en nosotros mismos, mucho más importante que si hemos ganado o hemos perdido el último partido que hemos jugado.
1: Y el jugador del Real Madrid, Facundo Campazzo, asegura que el partido es decidirá per detalles y que tratarán de disimular les baixes capitals en el seu joc interior de Tavares Ilen.
3: Un partido muy difícil y el que se va a definir al final en pequeños detalles. Tenemos que estar muy preocupados también por volver rápido, de la dinámica, del pace. El hecho también de no jugar con Eddie y Alex es un factor también importante, pero creo que nuestro trabajo viene siendo tratar de disimular esas bajas.
1: Dani Parejo deixa el Villarreal. El club ho ha explicat en les seues xarxes socials després d'una exitosa trajectòria de 6 anys en el conjunt groguet. El migcampista de 37 anys acaba contracte el 30 de juny i les dos parts han acordat no renovar. Amb 268 duels, Parejo és un dels 10 jugadors que més partits han disputat amb l'equip del submarí. Amb el conjunt groguet va guanyar l'Europa League del 2021 i ha ajudat a fer que l'equip es classifiqui per la Champions League en 3 de les temporades que ha estat.
4: Hola, soy Dani Parejo, jugador del Villarreal. Ha llegado el día de decir hasta luego, no es un adiós. Separamos nuestros caminos. Que sepáis que ha sido un orgullo y una satisfacción enorme vestir esta camiseta durante 6 temporadas. Me voy muy contento, muy satisfecho y quería daros las gracias a todos vosotros por todo lo que me habéis hecho sentir estos 6 años en un club que para mí, a partir de ahora, también será mi casa y estará en mi corazón. Un fuerte abrazo a todos y siempre en davant.
1: Dinar de conjura per a rebre un Barça que continua de festa. La plantilla del València ha organitzat un dinar a Paterna per a tancar la temporada, mentre que els de Flick ahir estigueren de sopar. Avui han passat el dia a PortAventura i demà a la nit acudiran al concert de Bad Bunny en Barcelona. La imatge del dia a Paterna ha sigut la de Guido Rodríguez i Renzo Sarabia, emportant-se caixes de la ciutat esportiva de Paterna. El Llevant, conscient del que es juga a Sevilla, Iker Losada ha explicat que l'equip afronta el partit davant el Betis amb la mateixa energia que els anteriors, sabent que la salvació la tenen a la mà. Mentretant, Castro ha recuperat tot el Jan i està pendent de si prospera el recurs del club sobre la sanció a Brugui.
5: Al final yo creo que el trabajo desde que llegó el míster, esa confianza, ese trabajo diario que todos nos dejamos la vida en cada entrenamiento, pues al final se ve reflejado en los resultados que nos acompañan también. Felices, creo que bastante contentos con lo que estamos haciendo y a seguir con esta energía y al último partido para conseguir el objetivo. Salimos el día de Mallorca igual que los últimos partidos, y creo que este no puede ser menos. Al final sí que es verdad que te ves fuera y puede dar ese pie a volver a relajarte, pero creo que todo lo contrario. Al final venimos de estar muy abajo, que nos daban ya por muertos, y ahora que lo tenemos en la mano no lo vamos a dejar escapar.
1: El Girona Elche es declara partit al risc. L'equip de Saràbia s'ha entrenat este matí per a seguir preparant el decisiu partit de dissabte. El tècnic espera comptar amb Rafa Mir, que fa un mes que no juga i que ahir va saber que el comitè de disciplina ha arxivat l'expedient per presumptes insults racistes a Omar El Hilali.
0: Les 11 de la nit i quasi 16 minuts ja sabeu, arroba 90 minuts, en 90 en xifra, en número, per a X o Twitter, per a TikTok, 90 minuts ràdio, també en xifra, en número, i sense xifres i números, però també 90 minuts ràdio, tot en lletra, per a Instagram. Si voleu enviar un àudio amb la vostra opinió, 6-9-42-18-01. Pregunta que vos estem fent esta nit és, de tots els que possiblement demà, dissabte, perdó, puguen xafar per última volta a Mestalla, faries un esforç per algun d'ells o aniries a per altres? Les 11 de la nit i 16 minuts, de tot això i de moltes coses més, xerrem així, en Apunt Ràdio, i durant els pròxims 90 minuts.
6: ¿Y dices que siempre sucede?
7: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
8: Solo se me ocurre. ¡Wow!
6: Increíble, pasa siempre.
7: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
8: ¡Wow!
7: Descúbrelo en tu concesionario.
9: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
10: El 26 y 27 de mayo vuelve a Feria Valencia la cita para potenciar la internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana. El Congreso Go Global cumple 10 años ayudando a las pymes en su apertura exterior, ofreciendo oportunidades de negocio y atrayendo la presencia de compradores internacionales. Organizan IBACE Internacional y las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, con el patrocinio de ICEX y el apoyo de Fondos FEDER. Inscríbete gratis en congresogoglobal.com.
11: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en Apunt Ràdio.
12: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
13: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
12: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
11: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
13: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
14: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
13: Juga amb nosaltres esta temporada.
15: Si la teua empresa necessita créixer, innovar o fer un pas més, ara és el moment. L'IBF t'ofereix préstecs bonificats en excel·lents condicions, a llarg termini, amb tipus d'interès fix i sense comissions. Per a impulsar la teua empresa, compta amb nosaltres. Presenta la teua sol·licitud en préstamos.ibf.es. Generalitat Valenciana.
16: Vigusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vigusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
17: Tinc tu una promesa y una pasión que es fagran. Con el chiquet.
14: Estás escoltando 90 minuts.
17: Com la xiqueta que sempre ha somiat. Som la gent de...
14: Amb Manolo Montalt i Salva Folcato.
17: Som molt...

0: Les 11 de la nit i 19 minuts. Passa el que passa, el que ocorrega demà en Grècia, en Atenes, ja és història, no serà, ja és història del esport en esta comunitat. El fet que un equip, en este cas València Bàsquet, vaig a disputar una Final Four i ja ha posat la seva bandera en la primera línia de l'elit europea és un esdeveniment que probablement la pinta que té és que vindran més, però esta primera, com probablement el primer amor o el primer ves, és de les que no s'oblida mai. Així que avui ha sigut un dia ple d'esdeveniments. Imagina que de descansar molt i d'anar d'ací cap allà i anem ja a connectar amb Atenes amb els nostres enviats especials. Luis Urrutia, què tal? Bona nit.
1: Hola, Manolo, què tal? Bona nit.
0: Dèiem ahir que a les 9 entrenava València Bàsquet, ora imagina que queda així, i els últims entrenaments, Luis, els sol carregar el diable, i sí que anem a l'empate directe. Confirmen que no ha passat res roïn en l'últim entrenament.
1: Que sapiguem, no. Vale. No haguéssim pogut Fantàstic. Veure els primers minuts, però que sapiguem, no. El que sí... Per a mi és noticiable, és el que hem pogut veure, que és la cara dels jugadors. L'última vora es deixàrem ahir, quan baixàrem de l'avió, que ens portava des de València, i avui hem vist, Rodilla i jo, en la cara dels jugadors, un desig absolut per guanyar esta competició, per tornar a casa en la Copa. Està clar que juguen demà contra el Madrid, està clar que és un equip que té molta més experiència que València en este tipus de competició, però el brillo que tenien els ulls dels jugadors de València Bàsquet en el dia d'avui era incomparable en el Madrid, perquè els del Madrid també els hem pogut veure, no? Perquè quan el Madrid ha acabat l'entrenament ha començat València i hem pogut veure el final de l'entrenament del Madrid i el principi del València.
2: Luis, bona nit. T'ha cridat alguna Hola. Cosa de lo que has escoltat en rodes de premsa d'este matí o de lo que has pogut parlar en els jugadors abans de la sessió d'entrenament d'esta nit? T'ha cridat alguna cosa del que han dit l'atenció? Destacaries alguna cosa?
1: Sí, sí. Estamos ready.
2: De Montero, no?
1: Es la frase del dominicano que explica en dos paraules tot.
2: Escolta't ara a rodilles riures, de fons.
3: Sí, bona nit, bona nit.
0: Hola, Nacho.
3: Que, bona nit a tots. Ho ha soltat en aquesta naturalitat de Montero, però és que el missatge envia pues lo que significa ready, ¿no? Que és estar molt preparat, però ja que estàs molt preparat per afrontar-ho, però plasma que este equip està convençut i crec que així ho transformen en eixes cares, en eixos gestos, i un Madrid que de primeres no és que s'atribuïsca el títol de que València Bàsquet siga favorit, però sí que transmet un poquet això, fixa lo que estic dient, que el Madrid, si era per primera vegada la seva història, sembla que va un poquet més de tapadillo. Jo puc parlar en el Chacho Rodríguez, el director esportiu del Real Madrid, i ell em deia, ostres, és que s'està un nivell llast, és que és molt gran la cita per a tot el món, però València Bàsquet està en molt gran nivell. Bueno, és la percepció, i és el que van transmitint. En el tema este de vole, perquè portem tants dies parlant del Real Madrid i del València Bàsquet, que hem focalitzat en el tema Tavares, no? Sí. Que no va estar, que no va estar. Bueno, sí. Pues en València Bàsquet, Puerto, per desgràcia, tampoc va estar. Vull dir que totes les mirades o tota l'atenció se l'ha generat en l'interior del Real Madrid, i el València Puerto, que també està sumant i molt per a València Bàsquet, pues el pobre està tocat també, no?
0: Del dia d'avui, o per a demà en este cas, què tal? Imagine que l'afició de València Bàsquet no serà majoritària, però Luis, m'interessa saber si heu pogut tastar ambient, perquè clar, València Bàsquet va disputar la seva primera final a 4, la seva primera Final Four de l'Eurolliga, precisament havent-se endut per davant el que anava a ser l'anfitrió d'esta Final Four. No sé si això en el aspecte ambiental li pot passar factura.
1: Pues jo crec que no, eh? Jo crec que no. S'esperava una semifinal grega i a la fi el que tenim és una semifinal espanyola en el duel entre el Real Madrid i el València. Mira, no hi ha gens d'ambient en la ciutat al voltant d'esta final a 4. És cert que estem en dijous, que quan diguem quin ambient hi ha en una final de la Copa del Rei i en una final de la Champions, és que juguen dissabte i no és el mateix clar. Que el viatge de les aficions el divendres que puguen vindre dijous. De fet, l'afició de València vindrà demà, els turcs vindran demà, l'afició del Madrid, que també ve, vindrà demà, i els grecs estan molt amagaets, eh? No, és que no, jo no me'ls he trobat avui, no sé tu, Rodia.
3: És que tenen en compte també que al final l'Olympiacos està jugant en camp del rival, per lo tant, van a ser els que dominen en quant a colorit en el Oaca, però de moment van un poquet a això, com tu dius, Luis, de tapadillos, d'esperar. I per part de la resta, com comentava Luis, pues arribaran demà, i demà serà quan se comença un poc a veure el colorit d'aficions, que és realment quan arrencarà un poc ixa vestimenta de lo que és la ciutat d'Atenes.
2: Suposa que segona
1: anà... Sí, que...
2: No, continua, Luis, continua.
1: Sí, dic que així el tema és que, clar, apleguen divendres de matí i es queden tot el cap de setmana, però clar, és que deixa-t'hi en Palma 2. I ja me diràs tu, els seguidors de València, que imagina que demà l'equip perd, es queden perquè han comprat el viatge en el pack que ven l'Euroliga de semifinal i final, i clar, demà sí, però si no, es toca quedar-se fins el dilluns en l'equip ja sense jugar. En fi, pues és que si juguen divendres i diumenge no hi ha altra alternativa, però avui hem estat tot el dia en el carrer i jo no he tastat gens d'ambient d'Eurolliga, d'una gran competició. Demà sí, demà el tindrem, el veurem, i a través de la tele d'Apunt ho veuran en l'informatiu de migdia, i ho transmetrem també des de les 7:30 quan estem en directe.
2: El dubte és saber, entenc que molts seguidors de Panathinaikos haurien comprat entrades. No sé què faran, perquè si les posen a la venda igual les compren els d'Olympiacos i omplen el seu pavelló seguidors d'Olympiacos. Per tant, entenc que aniran, i a partir d'ahí, com que no li poden donar suport a Olympiacos, pues igual li donen suport a València Bàsquet, Luis, no sé què farà l'afició de Panathinaikos, la veritat.
1: Pues jo tampoc. Juguen primer, el primer partit que juga a les 5 de la vesprada.
2: Olympiacos Fenerbahçe,
1: és el,
2: no?
1: És el Olympiacos Fenerbahçe, sí. I jo crec que depèn molt de com queden, no? De si ells guanyen, com en principi esperem, no? Que Olympiacos estiga en la final grega, que a partir d'ahí pues sí que recolze a València, perquè és l'equip que ha deixat a Panathinaikos fora d'esta final a 4. Però clar, si guanyen els turcs, què farà l'afició grega que es queda sense Final Four en 2 hores? Clar, és que és un... Pues igual se'n van i veiem un partit de València Bàsquet de un pavelló mig buit.
2: Exacte, sí, sí.
4: Bueno, ja veurem què és el que se li ocorre. Els dos heu vist els València-Real Madrid o Real Madrid-València d'enguany, i sí que pregunte tant a Luis com a Nacho les claus per a demà. Què ha de fer València Bàsquet i què no ha de fer València Bàsquet per a tindre opcions a estar en la final, Luis?
1: Jo crec que tenim que calcar el partit de la Copa, excepte els últims 3 minuts. Vull dir, tenim 37 minuts per a calcar-los, i els últims 3 minuts no, més o menys.
3: Sí, és que realment, si analitzem un poquet els partits contra el Real Madrid, cada vegada que tu has trobat el teu ritme, el que a tu te va, és que a València Bàsquet li va esta anada i tornada, esta situació de velocitat, no? D'apretar línies, tot això, inclús contra el Real Madrid, li dona ventatge en el marcador, li dona energia al Madrid, el va penalitzar un poquet a poquet, però cal poder trobar ixa vertient. Què vull dir? Que en aquest últim enfrontament contra el Real Madrid, el Roja Arena, el Madrid te va trampejar. Com? En defenses zonals, després de fer cistella se protegir en una zona 3-2, i ahí te pausava, te frenava i te obligava a jugar en mitja pista. En mitja pista, el Real Madrid encara que no tinga Tavares, té moltes solucions, té una elaboració molt bona. Scariolo és un entrenador metòdic i porta a l'extrem, no?, cada situació, i ahí estaria la definició. És a dir, ese dia que comenta Luis, què va fer València Bàsquet? Trobar la seva essència, i ahí per a mi és quan pot atropellar el Real Madrid, que no vol tant, encara que busca anotació, però no vol tant este ritme dels primers 10-12 segons de les possessions finalitzar, no? I ahí, bueno, pues, estaria la gran diferència d'un equip i d'un altre, i per aconseguir això és evident que ixa línia exterior, ixa dupla o ixa tripleta, no? Montero, Branco Badio, Cameron Taylor pot ser diferencial. Bueno, anem a veure si València Bàsquet és capaç d'encontrar ixe ritme, i després faceta rebotejadora, que el València Bàsquet també normalment sol carregar moltíssim. Per què? Perquè li acaba donant el ritme, el que més li interessa en el partit. A d'això m'agafaria jo, i si jo volguera demanar algo per a l'enfrontament de demà, seria trobar pues esta sensació de domini en quant a lo que vos plasmar en pista que siga nostra.
0: Pues anem a deixar-vos descansar, perquè heu de dormir bé, heu d'agafar forces, perquè recordem als nostres oients, Luis, demà des de les 7:30 comencem a contar història.
5: Sí, a partir de les 5 en tots els butlletins informatius de Punt Ràdio connexions amb l'OH per a contar com va l'altra semifinal, i des de les 7:30 ja de forma i manera ininterrompuda al costat de València Bàsquet, a veure si som capaços de classificar a l'equip per a la gran final de l'Eurolliga que es disputarà el diumenge també a les 8 de la vesprada. Així que la cita per a demà, des de bon matí estarem al costat de la afició taronja per a també que tinguin el seu reconeixement per l'esforç que fan per vindre fins ací, fins a Atenes, per a recolzar l'equip taronja. Així que per cert, avui hem estat en l'OACA, per a mi primera volta que estic en este recinte esportiu, i és senzillament espectacular, impressionant com és este pavelló, més gran que el Roig Arena, en una capacitat de 23.000 espectadors.
0: Quasi res que dia aquell. Senyors, demà vos sentim a contar història.
3: Vinga, adéu, bona nit.
5: Adéu.
0: Bona nit, Luis Urrutia i Nacho Rodilla des d'Atenes, des de Grècia. Anem a escoltar jugadors de València Bàsquet que era dia d'atenció als mitjans de comunicació i han parlat als nostres enviats especials.
2: Sí, són 12 fragments de veu que ens ha passat esta vesprada de Luis Urrutia, i sé que és com comencem escoltant Jaime Pradilla.
6: Que es algo muy bonito que creo que tanto la gente como que esté aquí lo tiene que vivir como algo único, y la gente que esté en Valencia pues también lo disfrute y que lo vea como un hito histórico que sea el primero de muchos.
7: Una preguntita, ¿el partido está en manos de los pivots? ¿Estás de acuerdo?
6: Bueno, creo que el partido más que en manos de los pivots está en manos del ritmo. Y creo que ese ritmo es algo que va a marcar el partido, y intentar llevar nuestro ritmo es algo que sí que puede marcar el partido el día de mañana.
7: Y el ritmo lo marca el rebote, ¿no?
6: Sí, sí, sí. Es un poco el rebote, la defensa, y a partir de ahí es el momento que te da ese ritmo y el poder correr.
7: Estáis bien, ¿no?
6: Sí, sí, sí, sí. Estamos bien, estamos con ilusión y con ganas.
7: Enhorabuena, mucha suerte.
6: Perfecto, muchas gracias.
2: Este era Jaime Pradilla, y este que escoltem ara, Sergio de la Rea.
8: Nada, que disfruten, que esto es algo histórico, y que nada, que den todo lo que puedan en este ambiente que va a ser una locura, y nada, poquito más, sobre todo que disfruten.
9: ¿Cómo lleváis esos nervios de esa primera final? Por mucha ilusión, me imagino, ¿no?
8: Sí, sí, sí, creo que nervios pocos, creo que se traduce más en ilusión, en ganas de que llegue mañana a las 9 de la tarde, de la noche, y eso es lo que más nos preocupa ahora mismo.
9: Oye, tenemos antecedentes de partidos vuestros con el Madrid, que ha sido todo un espectáculo. ¿Cómo te esperas las semifinales de mañana?
8: Pues como otro espectáculo más. Creo que, bueno, al no estar con nuestras todas nuestras aficiones y no tener un campo, al estar en un campo neutral, creo que va a ser algo también chulo de ver. Y nada, sobre todo creo que el aficionado se puede esperar algo espectacular.
9: Ellos vienen sin sus dos grandes torres, algo que os hace quizás un pelín más favoritos a vosotros.
8: Bueno, no sé si en esta Final Four hay favoritos, creo que todos pueden ganar y eso es lo que vamos a intentar hacer, poner nuestra parte para intentar ganar.
9: Gracias.
7: Sergio, individualmente, ¿qué esperas para ayudar al equipo? Porque has tenido rachas de la temporada con poca participación, otras importantísima. ¿Qué esperas de la Real en esta Final Four?
8: Pues nada, seguir siendo yo, seguir ayudando al equipo en todo lo posible, en defensa, en ataque, en el rebote y nada, y si en el banquillo lo mismo, aportar energía al equipo y aportar todas las ganas que tengo de jugar estos partidos.
7: Sergio, ¿cómo ves que se hayan puesto esas pantallas gigantes en el Roche Arena con toda la gente que va a venir? ¿Qué apoyos os brinda la afición?
8: Pues algo espectacular. Creo que esto es tanto nuestro como de ellos. Y nada, creo que están también muy ilusionados de vivir lo que vamos a vivir nosotros y eso nos da un plus de energía.
10: Sergio, lleváis viviendo partidos cada año, cada semana como más difícil, con más presión, con más ilusión. ¿Notas un cambio respecto, por ejemplo, a lo que rodeaba la eliminatoria de Panathinaikos a esta primera Final Four?
8: Bueno, a nivel de gente y a nivel de todas las personas que están involucradas, quizás sí, pero lo que es nuestro foco es el mismo, estamos preparados para ello.
0: Com dèiem, demà des de les 7:30 a contar la història en el Punta Punta Punt Ràdio en ixe partit, en ixa semifinal Final Four a Atenes entre València Bàsquet i Reial Madrid. Tanquem de moment el bàsquet, obrim el futbol, Salva, perquè el València ha tornat a organitzar un dinar de conjura que tanta por li fa als aficionats.
2: Bueno, no sé si de conjura, de comiat, el que està clar és l'últim dinar que va fer la plantilla abans del tancament de la temporada. Recorda que este cap de setmana és l'últim partit de Lliga i que probablement va futbolir, bueno, probablement no, Manolo, el partit és dissabte, diumenge, la majoria ja van a pegar a fugir, per tant, si volien organitzar un dinar per a tancar la temporada, bueno, pues este s'ha organitzat avui amb un catering d'un conegut restaurant que està a prop de les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna.
0: Vetera.
2: En la mateixa ciutat esportiva de Paterna. Després han vist imatges curioses, les hem vist les han emès els companys del Chiringuito, mm-hmm. I hem vist imatges de Guido Rodríguez i de Renzo Sarabia portant-se caixes del cor del vestidor de la ciutat esportiva de Paterna. Això vol dir que se'n van? Quan Guido abandona Paterna, Germán Muñoz, el company del Chiringuito, li ha preguntat si volia dir alguna cosa i deia que no, que són camisetes, i se n'ha anat.
0: En
2: la imatge amb ells hi ha Lucas Beltrán i Lucas Beltrán no portava ninguna caixa.
0: Mira.
2: Per tant, o Lucas Beltrán no té camisetes o ells ja han arreplegat per a deixar la ciutat esportiva de Paterna. Bueno,
0: no
2: i seran de dubtes molt pronte sobre el futur de Guido i sobre el futur de Renzo Sarabia, però dinar de conxura o dinar de comiat, jo crec que és millor dinar de comiat o de tancament de la temporada en el València.
0: Això és el que ha fet Will València, però lo del Barça va molt més lluny. Parlem amb la companya de Catalunya Ràdio, Laia Tudel. Hola, Laia, què tal? Bona nit.
11: Què tal? Bona nit.
0: Bueno, la setmana del Barça ha sigut una miqueta allò de quan te regalen un cofre d'experiències, dices que fas moltes coses i, bueno, és que ha estat absolutament plena d'activitats no futbolístiques.
11: Sí, no, és increïble. És com allò que dius, se't caduquen, no? Et caduquen sí. Les has de gastar totes?
0: Exacte.
11: Doncs totes aquestes setmanes, realment, evidentment, van tenir el sopar dimecres de plantilla, de celebració, i llavors és un sopar que ja sempre, evidentment, ho fan, i que van anar allà a un restaurant de Castelldefels, i no van acabar gaire tard, perquè l'endemà tenien entrenament, però vaja, era un sopar amb totes les famílies, amb Joan Laporta, Rafa Juste, també els directius, fent discursos, una altra vegada fent comiat de Lewandowski, vull dir, tot molt festiu, però clar, l'endemà vam fer una miqueta d'entrenament, perquè no es digui que no treballen al matí, i després a la tarda els van tancar el parc d'atraccions de PortAventura, els han tancat avui, totes les atraccions per ells, i han estat tota la tarda, ells sols, pujant a totes les atraccions que han volgut sense fer cua, que això és un altre dels luxes que només poden els futbolistes, i clar, és una setmana que també, a més, remataran amb el concert de Bad Bunny.
0: Que és demà a la nit, no?
11: És demà a la nit.
0: Sí, o sigui, per la mañana café, per la tarde Ronnie, per la nit a veure Bad Bunny.
11: Sí, i a més aquí, clar, Bad Bunny, tots allà, que no saben si aniran si seran tots o no amb aquesta caseta famosa que posa Bad Bunny.
0: Exacte.
11: On convida els VIPs i els importants, en principi tota la plantilla havia de ser-hi, però vaja, ho acabaran de veure, ho han d'acabar de parlar, però vaja, que sí, que sí, que després de tota aquesta setmana fantàstica encara hi ha un partit i jo els veig aquí molt en moda ja anem tancant la temporada.
4: Escolta, Laia, teniu idea més o més, perquè clar, és ja, els que se juguen al Mundial i sobretot després de la mala experiència amb Fermín, no crec que molts vulguin arriscar. Però clar, és que tampoc pots tirar amb el filial perquè el màxim que poden jugar amb fitxa del filial són 4. Teniu idea més o menys de per on podria anar l'11 de dissabte? O això a dia d'avui encara és ciència-ficció?
11: Jo ara mateix no se sap perquè, clar, és una situació... Primer jo crec que ha de veure Flick ja realment com estan tots, després d'aquesta setmana, perquè realment estan cansats perquè, a més, han aprofitat per fer compromisos d'aquests que no pots de publicitat, tots els actes que no poden durar la temporada, fer entrevistes, vull dir, clar, han acumulat un munt de coses. I més enllà d'això, Flick sí que és cert que tampoc li agrada sortir amb molts jugadors que no siguin... com descansar gaire l'equip, però clar, estem parlant de que ja està tot fet, de que és l'últim partit de la temporada, llavors, a veure, no hem vist gaires jugadors joves que els tregui, eh? O sigui, hi ha Xavi Espart, que segurament podrà tenir minuts, però per exemple la porteria, en les últimes rodes de premsa, Flick ha deixat clar que Joan García és que acabaria la temporada i que jugaria. Després, clar, Lewandowski serà el seu últim partit amb el Barça, doncs segurament serà titular. Hi ha jugadors com Ferran Torres que ja venen de descansar un partit, llavors en principi potser jugarà. No se sap encara l'11, però és cert que jo crec que la lesió de Fermín haurà espantat o ha posat com a mínim en alerta algun jugador que tots ells ja tenen al cap, molts d'ells del Mundial, i amb aquesta convocatòria que sortirà de la selecció espanyola, sobretot el dilluns, i per tant, home, jo crec que més o menys el Barça que us trobareu serà un Barça poc habitual, amb pocs titulars, o com a mínim amb jugadors que han tingut pocs minuts, segurament.
4: Ho veurem, és una incògnita, però estarem pendents. Laia Tudel, de Catalunya Ràdio, moltíssimes gràcies.
11: Vinga, adeu-siau, gràcies.
4: 11:41, bueno, pues el Barça no ha parat, Folgado.
2: Bueno, si no para Manolo, bueno, es una arma de doble fil, perque si tú no le guanyes a este Barça, apaga y vámonos, pero sí, efectivamente, a ir de soparot, hoy todo el día en Portaventura, demá per la nit.
4: A Bad Bunny. Al VIP.
2: Y apenas 24 horas después, menys de 24 horas después, jugaran en el Estadi de Mestalla. Bueno, pues el Barça ja tanca la temporada, vindrà la panxa plena, Manolo, i a partir d'ahí, bueno, jo espero que el València ho aprofite, clar.
4: Ojalá que sí. 11:41, continuem parlant del València, però canviem radicalment de terç.
12: Hay momentos en los que el dolor ya no puede permanecer callado. Duele ver en lo que han convertido aquello que amas. Mirar el escudo, nuestro escudo, y sentir abandono. Duele callar, vivir resignado, acostumbrado a sufrir. Duele que nos tengan compasión, que la derrota sea nuestra norma, mirarnos al espejo y ver en lo que nos han convertido. Pero aquí seguimos, rotos pero de pie, siempre de pie, y toca rebelarse.
4: Esta veu que esteu sentint és la del actor conegudíssim, Àlex Gadea, militant de valencianista i militant també en el antimeritonisme, per dir-ho d'alguna manera, que ha prestat la seva veu per a que la gent de Libertat UBCF puga fer aquest vídeo que ja vegeu i escoltareu l'altre dia en xarxes socials. I ja parlem amb el mateix Àlex Gadea. Hola Àlex, què tal? Bona nit.
13: Què tal, Manolo? Bona nit, com estem?
4: Bueno, pues imagina que quan Libertat te va dir del que es tractava, no dubtares ni un segon.
13: No. La veritat que no era la primera vegada que ella col·laborava amb ell.
4: Ho sé.
13: I quan vas tindre l'oportunitat, va ser en este cas Carlos Pavia el que me va escriure i li vaig dir sí, vamos adelante, por supuesto. Última jornada de Lliga, crec que la situació ho merecia, per supost.
4: Te vaig a fer una altra pregunta i deixa salva. Sí. Des que tu has tret la teua vena militant anti-Meriton, has tingut algun tipus de contacte amb alguna gent del club?
13: Mai, no, cap. Mira, jo crec que en els inicis de Meriton, per el 14 o 15, encara crec que va rebre alguna proposta per part del club per a fer algun tipus d'event. Però crec que una vegada ja crec que me vas pronunciar d'alguna, o sea, o per xarxes socials o en algun mitjà de comunicació, a partir d'aquest moment mai s'han ficat en contacte amb mi.
4: Perquè era en el teu telèfon.
13: Sí, sí, totalment. Se'ls va caure de la butxaca. Cosa que, per una altra banda, Manolo sempre ha agraït, perquè sí. Jo ho he manifestat en diverses ocasions. A mi m'agrada anar a Mestalla i m'agrada viure a València des d'un lloc absolutament lliure, com un aficionat que puga manifestar el que pensa, el que sent, i crec que moltes vegades aquests compromisos el que fan és que no acabes de ser lo lliure que pot ser qualsevol aficionat que pot expressar la seva opinió al respecte sense que tinga que tindre favors o sense que tinga que tallar-se un pèl per les relacions que puga mantindre.
2: Àlex, què tal? Bona nit, soc Salva.
13: Bona nit, Salva.
2: Escolta'm una cosa, on penses que, bueno, conduirà a Libertat UBCF i a les plataformes opositores a l'IM la manifestació d'este cap de setmana? És a dir, quin tipus de repercussió penses que tindrà, però fonamentalment quin tipus de repercussió o efecte tindrà en Meriton, perquè jo veig molt complicat que els afecte, Àlex, desafortunadament.
13: Bueno, lo que a mi m'agradaria és que tinguin una repercussió com a tots, com brutal, Salva. El que jo penso és que, i crec que alguna vegada això a Manolo ho ha sentit, vull dir que crec que el temps de les protestes o el temps dels actes crec que passaren. Això no vol dir que jo no pense que ara mateix se pugui fer algun event o alguna protesta o algun vaciat, si s'aconseguís, que tinguera efecte. El que passa que a mesura que va passant el temps crec que és més complicat. Concretament el d'este dissabte crec que pot tindre rellevància, perquè fa molt de temps que no se veu a l'afició del València fent un tipus de manifestació d'aquestes característiques. Fa temps que Llibertat no està en l'escena pública com a mi m'agradaria que estiguera, cosa que entenc per una altra banda, perquè tot se desgasta i perquè costa molt. Però crec que és molt positiu que en l'última jornada de Lliga, fent autocrítica de lo que ha sigut la temporada, Llibertat junta altres col·lectius, junta tota l'afició, vulga manifestar que a pesar inclús d'esta carambola de poder clavar-te en conference o no, això de lo que estem parlant va més enllà i té té més profunditat. Espera que tinga rellevància, encara que crec que no tindrà la importància que va tindre en anys anteriors.
2: Jo entenc que el desgast, penso exactament igual que tu, evidentment aquestes coses s'han de fer. El que ocorre és que no conduïssin a cap solució respecte a desallotjar del club Meriton, però tampoc sé exactament què es pot fer, més enllà de ja tots els actes, manifestacions, aquell buidat de Mestalla que va fer Libertat UBCF. Entenc que el desgast de la plataforma crec que s'ha de continuar, però al mateix temps estic convençut que no van a conduir a que aquesta gent se'n vagi del club, Àlex. És que és complicat, Jo ho veig sempre, és un carreró sense eixida.
13: Sí, sí, totalment. Ara, jo crec que la fotografia d'un camp buit, això sí que li fa mal a Meriton. Crec que com a imatge té és contundent i crec que dona la volta al món. I crec que ells els toca. Vull dir que aquesta imatge pues, recorreguera fronteres i llocs. Ara bé, és que és molt complicat deixar Mestalla avui, és un altre tema.
4: És que, evidentment, això a l'amo en el seu dia li va sentar, com una patada entre cama i cama, i va donar les ordres per a que es farà el necessari per a que no tornen a córrer. Per això fa 3 anys, en l'últim partit contra el Girona, que hi havia empleats del club regalant tacos d'entrades a la gent per a ficar gent dins de Mestalla. Vull dir, ja saben com combatre lo de buidar el estadi.
13: Sí, sí, totalment. I ja no només això, sinó que al costat de la llotja...
4: Sí, la tenen blindada.
13: Exactament.
4: Perquè les grans revolucions en Mestalla sempre han començat al voltant de la llotja i després agarra tot el camp.
13: Totalment, absolutament d'acord. Jo, per lo menos, les imatges que tinc en els anys 90, quan jo era menut, sempre partien les manifestacions, les protestes grosses venien del costat de la llotja i anava contagiant al voltant de l'estadi. Sí, sí.
4: Àlex, deia abans Salva que és un carreró sense eixida, estic absolutament d'acord en ell, però jo crec que això va d'una altra cosa, això no va de guanyar o perdre. Això va de... que ells tinguin clar que sí, que podran estar així, però que de tant en tant... Primer, que, no se xupla, que la gent no se xupla el dit, i segon, que de tant en tant van a tindre que escoltar-se alguna cosa que no volen.
13: No, des de luego, tant i tant. I I a més crec que ha sigut una temporada prou tranquil·la per a ells. Vull dir, jo crec que, exceptuant algun moment puntual, que crec que va ser el dia del partit de l'Atlètic de Madrid en casa, partit que precisament jo estava a Mestalla, crec que va ser el partit de volta més convuls des de la graderia cap a Carverán, en este cas, en moltes ocasions, i quasi de refiló cap a la llotja. Però viuen molt, molt tranquils, Manolo. Jo tinc la sensació de que, i no xusgué, vull dir que entenc perfectament l'estío i entenc perfectament el desgast, però si fem un poc de vista enrere, què ens diria en el que hem viscut en aquest estadi i en el que s'ha viscut en aquest camp, que anys després costaria tant prendre-li foc en el sentit de que una grada se connecte d'una forma unànime per a protestar contra una cosa que tots estem d'acord i que tots veiem. Costa moltíssim i crec que ha sigut un any molt tranquil per a ells.
2: Àlex, en quin punt i en quin moment penses que està el club?
13: Pues mira, crec que està preparant-se, vull dir, crec que tot gira en torno a la construcció de l'estadi i crec que ahí és on s'està preparant. Jo crec que el gran negoci, per tant, la possible venda. Però això és una intuïció que tinc, Salva. Esportivament crec que han trobat un entrenador còmode per a ells, s'han adonat també tal volta perquè li ho han aconsellat des de Goldman Sachs o les persones que estiguen al voltant de l'economia del València, els actius, que evidentment hi ha que invertir i que no te'n pots anar i no te pots mudar a un estadi d'aquestes característiques si no tens plantilla. Ahí sí que és de veres que han obert un poc la mà, però ve que un club molt pla, molt allunyat de la seva història, és una vergonya que estem parlant de que en l'última jornada este equip, en el que ens ha demostrat durant tota la temporada, s'estiga parlant de que té possibilitats per entrar en Conference i que això puga ser d'alguna manera una mena de lavado de cara, quan realment la temporada ha sigut
0: un absolut... Te ho van a vendre com un triomf.
13: Totalment, quan la temporada tots sabem que ha sigut un desastre. I veig un club mediocre, Salva. Veig un club, pues això, molt allunyat de lo que ha sigut el València.
2: Uh-huh. A tu t'il·lusiona que la pròxima temporada almenys el club pugui aconseguir o l'equip pugui aconseguir el premi de consolació de jugar la Conference?
13: Home, jo preferís que se jugui la Conference a que no. Si a mi me diuen, oye, què vols? Jo no tinc cap dubte. O sea, crec que el València sempre que estigui jugant competició europea és més atractiu que un València que no, i a més crec que també al club al club, a la plantilla l'ajudaria a tindre l'estímul d'Europa en molts sentits, a nivell d'ambició, a nivell econòmic. Ara bé, crec que la Conference, tots sabem que és una competició molt menor. Mira, jo me'n recordo de l'Intertoto, crec que l'Intertoto era una supercompetició comparat en lo que hoy es la Conference, pero en aquest València crec que seria positiu poder jugar-la.
0: I tens por de que, mirant el que estan fent les plantilles, que a dures penes donen per a estar en primera, si tens que jugar damunt dimecres o dijous, diumenge, per competició europea, la cosa te puga passar factura, que és la por que molts, i jo m'incloc en ells, tenim?
13: Pues mira, jo crec que sempre la Lliga Espanyola està en un moment ara mateix que crec que sempre hi haurà... Això que vaig a dir és un poquet, sona un poquet a...
0: Ja sé, però más.
13: Sí, però és que crec que és molt difícil ser un dels tres equips que cauen al pau de la segona. Vull dir, si amb un València tan irregular com el que hem vist en guany, amb tants dubtes en els 11, en el xoc, en l'anàlisi de lo que passa en el terreny de xoc, si este València estem parlant de que té vora quasi, són 47 punts 47
0: no,
13: punts
0: 46 estem, crec que són
13: 46 punts i estem parlant de que pot arribar als 49 i que això a lo millor de repente pues te fa xugar, pues sempre pense que n'hi ha X per darrere. O sea, jo crec, Manolo, que encara que xuguem l'any que ve en una plantilla més curta que la d'enguany, un torneig com la Conference, crec que no deuríem tindre riscos per a tindre por de baixar a segona. De fet, crec que aquesta plantilla, sense ser una gran plantilla, ni molt menys, aquesta plantilla no tindria que haver passat els problemes que ha passat esportivament en guany.
0: Pues crec que el mateix. Te dona per anar el dissabte o la seguiràs des de lluny la protesta?
13: Pues mira, tinc funció en el Teatro Circo d'Orihuela i, a més, a la mateixa hora, que estuve al partit, a les 9. Aleshores, ni puc anar a la protesta ni veure tampoc després el partit, i sinó que espere que quan acabe la funció, que dura hora i mitja...
4: Tot siguin bones notícies.
13: Tindre bones notícies, correctament.
4: Àlex Gadea, moltíssimes gràcies per atendre en 90 minuts.
13: A vosaltres, una abraçada.
2: Adéu, bona nit.
13: Adéu, bona nit.
12: El sábado 23 de mayo a las 5 de la tarde, manifestación valencianista desde la plaza del Ayuntamiento de València hasta Mestalla. Nos sobran los motivos.
4: Les 11:53, tanquem la primera part del programa, la informativa, que li estem furtant temps al debat, a la tertúlia i l'anàlisi.
14: Por la mañana café, por la tarde ron.
15: Estàs escoltant 90 minuts.
14: Tu balcón.
16: Por la mañana café, por la tarde ron. Ya estamos.
15: Amb Manolo Montalt i Salva Folcado.
14: D'Arecibo hasta Ponce, de Fajardo a Rincón, en la voz de todo un barrio, desde Almirante a Frontón.
17: Vigosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vigosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
18: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
19: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
20: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio.
21: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
22: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
21: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
20: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
22: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
19: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
22: Juga amb nosaltres esta temporada.
23: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
19: La tertúlia esportiva en 90 minuts.

0: Jo és que crec que una cosa és... jo crec que estem com, confosos, perquè al final una cosa és que els futbolistes celebren, que la grada celebre,
1: eso es,
0: i que el club ho celebre. Són coses diferents.
2: El primer que ho celebrarà és el club.
0: Bueno, però el club ho farà posterior. Jo no crec que el club emeta ningú tipus de comunicat.
2: No, no, ni... comunicat no, però ja veuràs.
0: El club a la mínima te recordarà que estan, que torna a jugar en Europa. Jo això ho tinc clar. Però si els futbolistes celebren el camp, Manolo... I si hi ha gent de la grada que considera necessari aplaudir-los, bueno, pues jo això ho respectaré. Jo, si acudir a l'estadi, el València guanyarà, se classificarà per a la Conference, jo me n'aniria. Però entenc que hi ha altra gent que se quede a celebrar. Hi ha molta gent jove que no ha vist jugar al València en Europa i que entenc que tinga ganes de veure jugar al València en Europa i que entenc que li mole que el València estigui en la Conference.
1: Jo penso pues si en gent,
0: si aquesta gent aplaudís, pues jo pues respecte que aquesta gent aplaudís.
2: Mira, jo ho entenc. Javi acaba de dir respecte a aquesta gent. De fet, l'altre dia ens va escriure un oient en els comentaris que ens deixen en iVoox i va dir algo així com: hauríeu de dur con tertulis més joves per a que entengueren lo que és esta nova generació, però jo és que ho veig d'una altra manera i no vaig a canviar, i és esta gent jove que no ha disfrutat del València que nosaltres disfrutarem, o comença a elevar el nivell d'exigència o no va a veure res mai del València excepte el salvar-se de segona divisió.
1: Yo eso te lo matizaría.
2: Y sé que es impopular, pero es como pensé.
1: No, yo te lo matizaría porque yo recuerdo cómo viví el Valencia de pequeño, antes de llegar a esa época de la que hablamos.
2: La grada, el Valencia, cuando me ganan a Secut, ha tenido una grada intransigente en la exigencia. Intransigente. Recuerdo que a Jaume Ortí no le hicieron parar después de guayar una liga.
1: Sí, pero ya la había ganado. Yo me estoy hablando del año 93, 94, 92, 91, 90. Me refiero, yo me acuerdo de esa época. Luego ya la cosa desde Paco Roche empieza a cambiar. Pero yo creo que el Valencia se construyó y en aquella época los que crecimos no habíamos visto un título jamás, y los últimos que se acordaban eran ya casi de la época de Kempes, esa es la verdad. Entonces, dicho eso, bueno, es verdad que es circunstancial, y es verdad que comparamos con el pico más alto de la historia del club, que es el que nos queda hace 20 años, porque ese pico lo tenemos todo muy cercano, porque fue increíble lo que hizo ese equipo. Pero hombre, habrá un término medio, o sea, me refiero, lo que podemos pretender es que el Valencia pase de lo que es hoy a aquel equipo. O sea, hay un término medio. Y por lo que estabas diciendo tú, yo sinceramente creo que el Valencia siempre ha tenido exigencia de Mestalla, pero no creo que haya tenido la exigencia que tiene ahora. Que me parece bien, ¿eh? Esto no es una crítica. Pero yo de pequeño, lo que recuerdo antes de que llegara Claudio Ranieri, que es donde arranca todo, yo creo que la exigencia no era tan alta como ahora, vamos, para nada. De hecho, yo creo que el equipo...
2: ¿Alta ahora?
1: ¿Ahora?
2: ¿Ahora alta?
1: ¡Hombre! Vamos, mucho más que en aquel momento.
2: ¿Ahora alta?
1: Te lo juro, vamos.
2: No vivimos la matiz.
1: Has escuchado lo que acabamos de hablar de que arranca la tertulia, ¿no? El equipo está a punto de meterse en Europa y no hay que darlo valor.
2: En la previa de la última competición europea.
1: Bueno, eso, como tú le quieras llamar. Podemos jugar a los nombres como tú quieras.
2: No,
1: yo
2: es no, que,
1: pero es una es no, no, no. La tercera es que, competición europea.
2: No os lo matéis decir Manolo Montalt y Javi Lázaro tienen coche, sí, pero resulta que Javi Lázaro tiene un Porsche y Manolo Montalt no va a salir una marca para que ninguna
1: pero,
2: se lo espera aludida. Sí son coches, pero no os lo matéis.
1: Nadie le está aumentando el nivel a la Conference League, es lo que es, y yo creo que toda la gente, seguramente gracias al Rayo, ha visto
2: el gol mérite este año. El gol mérite.
0: Pero yo es que creo que la grada no provoca que los equipos siguen mejor o peor, ¿eh?
2: La exigencia.
0: La grada empenta a los equipos camí de la consecución de un objetivo si el equipo funciona en el campo. Pero el equipo el construís el club, no la grada. Per tant, Manuel, tu dius, la grada té que tindre exigència, sí, però si el club no trasllada aquesta exigència i no configura millors plantilles, encara que la grada tinga moltíssima exigència, l'equip no va canviar. Perquè no té l'exigència des de dalt i perquè no se construeix una plantilla competitiva des de dalt. Vull dir, l'arrel està en Singapur, no està en la gent que va a Mestalla i que apreta més o que apreta menys.
1: Ese és el problema, però quan hablamos d'exigència, ¿de quién hablamos?
0: Claro.
1: Hablamos de, por ejemplo, el entorno, que por ejemplo es este programa, o el que hacemos a mediodía, o el que... Y yo, joder, yo cada vez que escucho hablar del entorno del Valencia Club de Fútbol es crítico, y me parece bien, ¿eh? Yo soy el primero que lo hago. Como lo hago, me parece que...
0: Absolutamente.
1: Pero yo creo que hay una crítica constante. Y esa es la exigencia que yo veo, de la grada, de la gente que pita, que ahora, luego viene es que a mí me hace mucha gracia, vienen los que generan esa sensación de es que ya no se protesta como.
2: En efecto, no
1: se
2: protesta.
1: No, bueno, pero no se protesta como tú quieres que se proteste.
2: No. Como se protestaba abans. Vull dir, he vist el València guanyant 5-1 i perquè venia de perdre 1-0 en Burgos, la xiulada en 5-1 era monumental. Pregúntale a Fernando.
1: No, pero me fío. Si yo de eso me acuerdo. Y eran pitos momentáneos y luego las temporadas se acababan sin más pena
2: Fernando,
1: que gloria.
2: Fernando el otro día va a decir así, asomábase sin alcabet pero el túnel de vestidors y ya comenzaban a xiular.
3: Yo que ahí ves dos factors. O sea, el primer, quan el València guanya el doblet, jo tenia 6 anys, vull dir que jo el record és...
2: No era necessari que feres aquesta comparança, vull dir, alguns ja estaven treballant.
3: Però vull dir que jo al final...
4: Un poco solo un poco.
3: Clar, jo recordo això en l'alegria de se celebrar en el poble, en el polideportiu de Sabí, tota la història que va fer la seua. Jo al final, l'exigència de Mestalla, l'exigència del valencianisme, l'hem amat per tradició familiar i sé al final com ha sigut Mestalla en èpoques com una Gemery, en èpoques com el doblet, l'època actual... Jo sí que crec que el valencianisme és crític, però crec que aquesta crítica no es trasllada o no es transforma en una manifestació, en una exaltació dins de l'estadi. També crec que a dia d'avui, no sols en el futbol, la cultura de la dimissió s'ha perdut per complet. Jo no recordo l'últim polític que va dimitir, no recordo l'últim directiu del València que va dimitir. Crec que a dia d'avui els representants polítics, públics, dels clubs han fet la pell dura. I això també crec que al final acaba desgastant.
2: L'últim polític que va dimitir va ser Carlos Mazón i l'últim membre del València de la directiva que va dimitir és el doctor Zaragoza.
3: Que al final jo crec que s'ha fet la pell dura. Crec que els directius del València han fet la pell molt dura. I crec que ha hagut moment...
2: I la cara més,
3: des de luego.
1: Pero es que eso es el final de donde yo lo que yo argumentaba. Al final yo creo que la crítica existe, la exigencia existe, lo que pasa.
3: Pero han desgastado a la gente.
1: Pero en el club resbala. Bueno, y otra cosa es que hoy el que ya ha protestado y está cansado, pues yo eso lo entiendo. Y hay veces que hay que querríamos que Mestalla, pero es que llevamos 12 años con esto, ¿eh?
3: Pero
1: 12 años.
3: Uns directius més de 3 vete ya no aguantaven en el estadio.
1: Claro.
3: Tenien o bé la decència o bé sentien la pressió.
2: Yo he escoltat gent que s'ha sentat en la cadira de president del València dir que quan aquesta tribuna se xirava, això no hi havia Déu que ho aguantara. Què és el que ha fet Javier Solís de Fans? Blindar el voltant de la llotja.
3: No, i al final veiem en su moment...
2: Perquè les grans revolucions han començat, ho comentàvem abans amb Alex Gadea, en la gent que s'alçava i se girava cap a la dutxa i a partir d'ahí l'incendi se propagava per tot l'estadi.
0: Però que els que veritablement manegen el club no els afecta. Claro. L'agrada perquè
2: sí,
0: no...
2: Sí que els afecta perquè controlen.
0: No estan així. No estan així.
1: No les llega.
0: Clar.
1: Es que esa es la... Me refiero, al final, yo creo que hay que ser muy crítico con Javier Solís y compañía, ¿eh? Me refiero, obviamente ellos son parte del sistema y además son...
2: Parte importante y bien pagada.
1: Evidentemente. Y para que se mantenga, cuanto más tiempo mejor. Y eso hay que decirlo y hay que repetirlo, ¿eh? Además, de forma clara. Pero dicho eso, al final, aquí quien puede mover de verdad los cambios es, como dice Salva, a quien no le llega. Y ese es el problema de esto. Pero no porque la gente no protesta, la gente lleva 12 años.
2: ¿Y tú crees que si a lo mejor, pensé yo, ¿eh? Ron Garley... haguera passat tres males vespres en Mestalla, perquè, per exemple, l'any que el Celta arriba a Mestalla i te guanya 1-4 en Copa i la xiulada que li peguen a l'Aihun se bloqueja de tal manera que no pot ni baixar les escales de la llotja, la tenen que subjectar entre dos persones per a ficar-la en el casal, val?
0: Però què canvia?
2: I és, pues que l'any...
0: No canvia res?
2: Sí, l'any següent arriba Mateu Alemany.
0: Bueno. I ara ha canviat alguna cosa?
2: No.
0: Pues no,
2: perquè ara Isayocha ya no se gira.
1: Pero me refiero, Mestalla se ha estado girando mucho tiempo.
2: No.
1: O sea, me refiero,
2: ¿a Isayocha?
1: Pues nada. Yo creo que sí, pero ya bueno, han ido 25.000 a la calle, si eso no cuenta.
2: Eso sí, eso no dubte. Pero ser protesta del carrer de...
0: Es que la respuesta la tendremos ahí.
2: Protesta bueno. De dissabte, ¿qué espereu?
0: Porque la respuesta está ahí, en esa protesta.
1: Me gustaría que aquel que protesta, que se enfada, que dice qué poco protesta Mestalla, qué, pues que el sábado diga, oye, voy a perder un par de horitas en hacer la marcha y a las 5 de la tarde estoy en el ayuntamiento y por lo menos una vez al año que va a ser, una vez al año que se puede, voy a estar. Porque además es una fiesta, eso es una fiesta. Lo digo así porque cualquiera que haya estado en alguna, al final hay mucho cántico de todos los colores, pero sobre todo hay mucho valencianismo. Entonces, el que quiera, va ahí y pasa un par de horas de valencianismo puro y duro. O sea, que yo creo que es lo que toca el sábado.
3: Sí, a mí m'agradaria que el valencianisme es tirara al carrer. El que passa que jo, al igual que en les protestes dins de l'estadi, ja en les últimes manifestacions, jo ja he notat aquest cansament del valencianisme de veure que realment...
2: Es fa palès, és evident.
3: Després no ha canviat absolutament res, perquè com dic, jo crec que hi ha una pell molt dura per part del directiu del València, per part del màxim accionista del València, que no li ha afectat aquestes protestes. Aquesta és la realitat. Crec que el valencianisme ha de fer-se fort, ha de fer-se present, no ha de donar-li la possibilitat als intoxicadors professionals que té el València de traslladar que hi ha divisió, que hi ha fractura, que el valencianisme aprova o no acaba de suspendre la seua gestió.
2: Home, és que ells tenen una bona arma per a vendre aquesta divisió, que és que ells tenen, per exemple, a l'agrupació de penyes, la tenen a sou.
3: Efectivament. Entonces, clar, jo que m'agradaria que el valencianisme...
2: L'altra agrupació ni la contemple.
3: No, que va... M'agradaria que responguera al valencianisme, però jo, clar, sí que crec que n'hi ha molta gent molt cansada i que no va a manifestar-se. Té, perquè jo conec gent que ha anat a les 3-4 primeres manifestacions i ja a última hora, pues això, el que no té que eixir abans de casa, eixir abans del treball, etcètera, etcètera, al final crec que el valencianisme s'ha mobilitzat lo suficient, no ha canviat res i jo... Creguent, o sea, no huiguent, però crec que molta gent no es va manifestar.
2: Pues ho veurem. El dissabte 12 i 20 és moment d'escoltar a la gent en el Opine de què.
4: Jo opino de què. Opino de què.
5: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts en A.Punt Ràdio.
4: Opino de què. Opino de què.
6: Opino de què.
4: Opino de què.
6: Opino de què.
4: Opino de què.
2: 12 i 20, vinga, la pregunta ja la coneixeu i és dels tots els jugadors que podrien xafar per última volta a Mestalla dissabte, s'ha dit si fi de contracte, si faríeu algun esforç per algun. Externón diu, con que no vendan a Javi Guerra y mucho menos lo malvendan, ya nos podemos dar con un canto en los dientes. Rob diu, ¿se va a millorar el equipo per un proyecto más ambicioso? Si la respuesta es sí, no en queda en cap. Per contra, ¿van a continuar un proyecto amb zero ambició? Pues me quedaría amb Chemert, Unai, Ramazzani y el rebuchos que es puguen a replegar de qualsevol equip mediocre. José Pitas Guillot, yo lo único que haría es un esfuerzo es por Núñez y Guido. Los demás no lo intentaría. Otros como Sadik también lo vendería. Arcadio Pérez Sanz, haría un esfuerzo por Unai y Guido sin volverme loco. Y los demás, Bombent. Andreu Hernández, por ninguno. Hay que fichar mejores jugadores. José, yo no quiero a ninguno de los 25 que hay ahora. Todos fuera y renovación total. Entrenador incluido. Fran Diu, el equipo es muy flojo y sin ambición. Además, ninguno debería renovarse o quedarse. Ninguno. Renovación total de plantilla. Aguilar Diu, ninguno. Gracias a todos por los servicios prestados. Nuestros mejores deseos para el futuro y carretera y manta para todos. Jorge Ferrando, no, ni a Corberán. Salvador, yo haría un esfuerzo para que Corberán se vaya al Panathinaikos con Corona y que Rafa Benítez viniera a Valencia, pero desgraciadamente eso no es posible porque Rafa no viene a Valencia mientras el clan de Singapur siga destrozando el club mandaloriano BCF. El único que trataría de fichar, si es en condiciones ventajosas, es Unai Núñez. Me ha parecido regular y un buen jugador de primera. Pepito GH dio ninguno. Railock dio no. Intentaría dura parejo. No me estar al vestidor ya aportaría categoría a la plantilla. Samu Gascot, Chemer Tiguido. Y diu que demà l'atracament serà europeu, pitjor que en la Copa. Motore diu a cap, en un València normal, en este estadio de club, pot passar qualsevol cosa. I que discrepa de les paraules de Javi Lacerda de que l'equip té a hores d'ara exigència. Més per així, en el TikTok diu, ni de broma faria neteja i si volem anar, avant. I a veure si en el perfil de Instagram también, diu Juan Herrera, diu, me parece... Ah, no, esta, no, este no es el de Wii. Y el de Wii es este, correcte. Pero no hay respuesta. 12 y 23. De tochos que dissabte pueden chafar per última volta l'herba de Mestalla. Y parle de jugadors que son sedits y acaben sessió o que acaben contracte. ¿Faríeu l'esforç per algun d'ells o no faríeu l'esforç per cap d'ells?
3: Home, yo... Si les condicions són bones, crec que Unai Núñez és un futbolista que pot aportar fons d'armari, crec que Ramazzani és un futbolista interessant i crec que Guido també li aporta al València coses més allà del camp que no ha tingut aquestes últimes temporades. Són tres futbolistes que en unes bones condicions crec que el València hauria de tractar d'atacar per tratar de construir una plantilla més densa i més competitiva, però crec que hi ha cert nivell d'aposta que si condiciona massa paliar algunes necessitats molt urgents que té l'equip, pues no les faria, però són tres futbolistes que crec que al València li podrien donar eixa densitat o eixe fons d'armari. I respecte a lo que diu l'oient, si Javi Lázaro no mos deixa el seu Porsche, jo a per Parejo vaig en el meu Golf.
1: Yo le dejo mi coche al que quiera, pero ya le digo que se va a llevar un pequeño chasco.
6: Que va a ser que lo del post era un ejemplo que sería corregut posar al Borinot que presenta el programa.
1: Absolutamente. No coincide ni el color tampoco. Sobre la pregunta
6: bueno,
1: que...
6: Bueno, recuerda que a Maradona le hicieron... Ah, no, era un Ferrari. Le hicieron uno negro.
1: Ah, bueno, pues tampoco. Tampoco es Ferrari, entonces. Estoy de acuerdo con Pau, es que diría, firmo lo mismo. Casi por ponerle orden, diría Guido, Unai y Ramazzani, pero de verdad que de todo lo que hay, yo probaría con ellos tres. No volvería loco por ninguno. No sé medir qué es volverse loco en lo que se va a gastar el Valencia.
6: Entenc que no apostaríes per la renovació de Reichemert.
1: No. Vamos, meridiano. Yo, desde luego, no me ha convencido tanto como alguna gente dice, y menos para robarle. O sea que, no.
0: Jo buscaria futbolistes fiables en el mercat, Manolo. A mi Ramazzani s'ha dit. Uh-huh. Tractaria de quedar-me'l, però abans buscaria alternatives. Futbolista que estiguera millor del cap, futbolista que no fora tan... Futbolista que no tinguera tant de perill o que no, en un moment donat, no te poguera dinamitar ese vestidor.
3: Jaquecate.
0: Jo buscaria una alternativa a Ramazzani. Si no la trobes, pues me'l quedaria, però sempre s'he dit mai. Evidentment, invertiria en ese futbolista. Després, Unai Núñez, pues jo sí que apostaria per Unai Núñez. I Guido... És que Guido és molt car, Manolo. Per tant, com que és car, jo tampoc me'l quedaria.
6: Recordem la informació que donarem esta
0: setmana. Guido és caríssim, Manolo. Després de la informació que hem donat esta setmana, Guido és caríssim. Prima de fitxatge, tres temporades, la fitxa que comparava amb l'Aston Villa, caríssim. Per tant, Manolo, o renuncia, o jo, aquests diners en aquest futbolista, no es gastaria. I al final a mi hi ha una cosa que me crida l'atenció, me xirria. Si el València vol acabar amb la política de salaris alts en la plantilla, uh-huh, i el València està filtrant que va donar-li la mateixa fitxa que cobrava en l'Aston Villa, no m'ho puc creure. No m'ho crec. Jo aquesta fitxa tampoc li la donava,
1: Jo tampoc.
0: Jo no li donava.
3: Jo tampoc, però sí que crec que si no li la dones, la inversió forta del mercat igualment ha de ser en el pivot defensiu, O sea, jo crec que és la figura per la que se cau l'equip. Gent diu el davanter, entenc que al final el gol se paga, que el València necessita més gol. Bueno, jo crec que el València sense Guido no està tan no ho té tan complicat en la davantera com en el mig del camp. Crec que el València es va caure en la venda de Barrenetxea i la de Mosquera, i crec que si no és Guido, l'aposta deportivament i econòmicament forta del València ha de ser el pivot.
1: Estoy muy de acuerdo porque para mí ha sido la clave tanto para lo que el Valencia pudo hacer potable en la segunda vuelta del año pasado, que es un poco la primera de Corberán, y luego, sin ser un Guido que me haya gustado, me haya vuelto loco, sobre todo en el último tramo, es que ya es otra cosa, o sea, es otro empaque y otra sensación de equipo, que mediocre, que evidentemente le falta mucha calidad, que... Pero al final, dar estabilidad necesita ese tipo de perfiles.
3: Guido al 60% ha fet un València radicalment millor. De una versió molt roïn.
0: Totalment.
3: Però vamos, que el canvi ha sigut abismal, perquè van ser un equip completament perdut a nivell tàctic, a nivell competitiu, i crec que un Guido que ha sigut irregular li ha canviat la cara a l'equip.
0: És que a més ha sigut irregular, Per això acaba generant-me ja més dubtes. La seva irregularitat.
6: Sí, el Guido del principi... També és veritat que probablement ens obnubilàrem tots una miqueta perquè veníem del que veníem, i quan vàrem veure un futbolista d'aquesta jerarquia, i després amb el pas del temps, tampoc era per a tant. Anem a veure.
1: Bueno, a ver, capitán general, lo que pase...
6: D'això no...
1: Con un nivel... al final menor del que me estaba esperando. Yo personalmente.
0: Sí, yo pensé igual.
1: Personalmente. Pero bueno, visto el nivel del equipo... capitán general.
0: Però jo no me'l quedaria perquè la inversió és altíssima.
1: Eso.
0: Si fora menor, sí que apostaria per ell, clar.
6: Bueno,
0: sí.
6: Això ho veurem a partir de dilluns. Dissabte el partit, diumenge estarem vivint la final de la Euroliga.
1: Claro, por supuesto.
0: És que avui lo de les caixes ha sigut molt significatiu. No, són camisetes.
6: Sí, que han anat a la Yatú.
0: Però ells en caixes, ell i Renzo.
1: Però i ayer Ramazzani. Ayer Ramazzani també, con cajas.
0: Les caixes, al final, donen pistes.
1: Es verdad que esto es pura especulación.
0: No, no, totalmente, totalmente.
1: Pura especulación, pero...
6: Pero...
1: Pero los que tienen contrato no se llevan caja.
6: Correcto. Esa es la realidad.
3: Jesús Vázquez del Bo, ¿no?
6: El presentador. El presentador. 12 y 29. Esa es la gran pregunta. A partir de cuándo comencen los calls de efecte, anunciar fichaches para decir que si lleva la rueda de prensa de Ron Garley para explicar la temporada... Volem, volem. A partir de junts s'obriran molts interrogants. Javi Lázaro, moltes gràcies.
1: Que pereza me da el verano, eh?
6: Ai,
1: bueno, que llegue el Mundial pronto, por lo menos.
6: El Mundial ja està ahí, gràcies a Déu. Pau, gràcies.
3: Moltes gràcies.
6: Folgado de noies, bona demà, no, el cada setmana. Més senyores, senyors, ho deixem així, la bordíssim amb l'Hora de la Cultura, presentada per Joan, 5:30 de la matinada, remissió d'este programa. Si estàs al Sant, bon dia. Més esport demà a les 2 amb l'Àlex Mossi, Esports a punt. I a les 7:30... un punt a punt era la història des de l'OACA a Mixe València Bàsquet Reial Madrid amb Lluís Urrutia i Nacho Rodilla. De seguida tindreu el podcast en el programa de les nostres xarxes socials i en el web d'Apunt. Recordeu fer-vos subscriptors, que és la manera més còmoda d'escoltar-nos. Nosaltres tornem demà, divendres, a les 11. Acaba 90 minuts, comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà.
5: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts en la ràdio d'Apunt. A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Comtat 103.0. De tu!

0: en mi que, pel que sembla, el poble de Torrent tampoc està disposat a rebre aquells macrofestivals que no van a poder fer-se a la ciutat de València per, ja és un tema que tots coneixem, no? Aquella sentència que diu que dona la raó als veïns i que diu que no poden fer-se en la zona de les arts i les ciències perquè molesta el veïnat. I més enllà de qui tinga raó, de la, si la sentència és justa o no, que sóc incapaç en el meu estat mental avui de dir quina sentència pot ser justa o no, això sí que ens du a pensar si no ens haurem passat de frenada. Està clar que a tot el món ens agrada, ens ha agradat i ens agradarà eixa pujada d'adrenalina de quan estàs amb milers de persones escoltant el grup o el músic o la música que a tu t'agrada. I això està clar. Però ha de ser tot l'estiu? Han de ser 4 mesos sense interrupció? Hem de competir uns pobles, unes capitals amb altres, a veure qui fa més quantitats de macrofestivals, macroconcerts? Han de ser 24 hores darrere 24 hores? O hi ha una altra manera de viure la música? Podem plantejar-nos propostes més recollides, on potser no compartixes amb milers de persones l'adrenalina, però tens el teu ídol o el teu músic quasi a tocar, que això també té la seva part interessant. I no sé per què em fa la impressió, i vos asseguro que no tinc ni idea del tema, no conec el sector, però em fa la impressió que el de menys és el que sentim nosaltres, que darrere hi ha verdaderes maquinàries que el que busquen és fer diners. I la cultura és una altra cosa. La cultura de donar diners, perquè la gent que fa cultura té el dret de viure, de menjar cada dia, com qualsevol professional. Ara, l'especulació en la cultura... Què voleu que vos diga? Que són les 7 i 10 minuts i això és l'hora de la cultura.
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'hora de la cultura.
2: Que me l'explica i que no l'entenc, que a mi em fa mal, que a mi em fa dolia.
1: En l'hora de la cultura, músiques emergents, amb Arturo Rico.

I comentava a Tono que com ha d'haver una IA que pugui suplantar això, per l'amor de Déu. Cada volta que escolta esta despedida, que és la tornada de Badlands, se'm posa la pell de gallina recordant aquell directe amb el qual ens van regalar, que ens va emocionar tantíssim. Amb ells fem una brevíssima agenda recordant que demà a les 4 de la vesprada s'inaugura al Teatre el Musical el TEM, el Festival de Cine Documental Docs València, i que ho fa amb la pel·lícula La Pietà, que dirigeix Pepe Andreu i Rafa Molés. Un projecte que naix justament del Docs Lab del festival, de manera que amb la inauguració de demà, amb la projecció, es tanca una mena de cercle. És la història dels germans Bjorn, que l'any 1910 es van aïllar en una granja en la glacera Vatnajökull, la més gran d'Europa. Ells volien observar el gel i es van convertir, sense saber-ho, en els pioners del registre climàtic. Demà comencen també les 14es jornades del Còmic Valencià, a les 5 en el Centre Cultural La Nau, on trobareu l'obra de tots els autors que pugueu imaginar i més, tot el que pugueu imaginar al voltant del còmic, editorials, artistes, llibreries, i amb dues exposicions que no vos podeu perdre de cap manera. Una dedicada als còmics palestins i l'altra, Llum, Línia i Color, els còmics de Miguel Calatayud. Demà també arranca el Festival de l'Este en els Jardins de Vivers. Dos dies de concert amb els grups Primal Scream, Aparat, Kerala Dust, Holy Fuck, Roiksop, Anna Calvi, Billy No Mates, The Molotovs i Los Invaders. A Castelló arranca demà és dia d'arrencar. A Castelló arranca demà la 13a Fira Marte d'Art Contemporani. Es tracta de l'única fira d'art contemporani a casa nostra que es centra enguany en la figura de Juana González, que és l'artista convidada. Demà a les 6 és la inauguració al Palau de Congressos de Castelló. A les 8 de la vesprada, al Centre del Carme, el Festival 10 Sentidos programa Amor de Madre, de Arantxa Cortés, una revisió del clàssic d'Eurípides, on Medea es desprèn del paper de tirana, que això donaria molt que parlar, perquè crec que no era tirana, per agafar el de la dona angoixada per la crisi climàtica i la por al demà. I el que estem escoltant ara mateix, a les 9:30 de demà, a la sala El Loco, teniu el privilegi de poder escoltar la Ludwig Band.

0: Abans. Escoltes l'Hora de la Cultura en Apunt Ràdio.
1: Si nunca viajarás a Nueva York y piensas que la libertad es una estatua, tócame. Si debiste dejar tu país para buscar trabajo y llegaste a otro que directamente te dejó de lado, tócame. Si llueve y el cobijo es un niño que se esconde y el frío se convierte en tu mejor amigo, tócame. Si todo se hunde, tócame. Si nada funciona, tócame. Si algo no marcha, tócame. Si España va bien, tócame. Los cojones.
2: Parlem de més festivals. Estem escoltant de fons, estàvem escoltant en primer pla el poeta David Trashumante recitant el seu poema Tócame. Clar, que vore-lo a ell fent el recital, si li podem dir recital, és molt més interessant. I atenció, perquè aneu a poder-lo veure en no res. Per quart any consecutiu arriba a la ciutat de València i voltants

0: el Festival Fronteres, on escriptors, músics i artistes en general creuen llenguatges, o millor, posen disciplines en comú per parlar en un llenguatge comú, el de la creació, el de la cultura, sense posar etiquetes ni mirar d'on ve cadascuna de les persones que participen. Perquè si hi ha un element preponderant en el festival, més enllà de a quina disciplina es dedique cadascú, és la paraula. El festival ens proposa anar a fer-nos un cafè. No em direu que no és una activitat bonica, de veritat. Un cafè amb Víctor Manuel, de Males Arts, amb Raül Refri, diumenge al Palau de la Música, o amb Paco Cerdà, dissabte, a les Arts també. També ens proposa converses entre artistes de disciplines i codis diferents. Mireu, cada volta són més les veus que ens recomanen deixar de pontificar, de parlar en excés, per aprendre de nou a escoltar. Practicar l'escolta activa d'aquells que de debò tenen coses a dir és una de les vies principals per deixar de viure pendents d'allò que el mercat vol que siga prioritari. Un festival, per tant, que posa la mirada i que prioritza la paraula, la música, el cinema, la literatura, comença demà, com hem dit, amb un cafè amb Víctor Manuel, i acabarà el dia 31, que ens farem un cafè amb el músic i productor Raül Refri, qui després conversarà amb la directora de cine Elena Montilla, moderats pel director del festival, que és Jesús Ruiz Mantilla. Com ens agrada? Volem saber més. I hem convidat el seu coordinador artístic, Miguel Buendía, perquè ens doni més informació. Miguel Buendía és gestor cultural, creatiu, productor. Ell és nascut a Torrevella i està enamorat de la ràdio, segons he pogut saber. És autor, productor, docent de podcast, membre de la ràdio autogestionada Ràdio Malva, ha estat a molts països d'Amèrica fent treballs que utilitzen la ràdio i el podcast, no?, per a treballar per la comunitat. Miguel, buen dia, molt bona vesprada. Buenas tardes.
1: Buenas vesprada.
0: Com estàs?
1: Menuda presentació que em vas fer, ja està tot dit.
0: Sí? Ara, encantada.
1: D'una manera meravellosa. I vamos, vas fer la presentació a mi que...
0: Home, és que ens ha cridat...
1: No m'esteu veient, però estic...
0: A veure, Miguel, sou un festival raret. Aleshores,
1: una mica raret sí que som.
0: Veritat, i aleshores jo intentava saber, però de què val? El festival no és de cine, no és de literatura, no és de música, no és de... I clar, i descartava, clar, però tots ells, no? O estic equivocada, reivindiquen el poder de la paraula, cadascú en el seu llenguatge i bonament com puga, no?
1: Sí. Tu has dit molt bé, reivindicar el poder de la paraula i d'escoltar com pràctica, com públic i com als mateixos artistes, no? Perquè, com tu ben dius, és una cosa rara que a vegades costa d'explicar, no?, a la gent... Que li conté el festival, però precisament en aquesta frontera en la que es creuen les arts és on ens agrada treballar, no? I jugar. I l'espírit del festival no a soles és que sorprèn al públic, però els mateixos artistes, no?, que poden descobrir... i nosaltres som testics d'això, podem descobrir què tenen en comú, què tenen molt en comú amb un artista
0: que té una altra
1: disciplina, no?
0: Clar, perquè a més, no sé si està en la intenció, és una intenció oculta del festival, no? Però quan ajuntes, què pot eixir d'ahir? Clar, vull dir, la gent, no li hem dit els noms, hem parlat de Raül Refri, de Víctor Manuel, però Maria Rodés, Paco Cerdà, Amparo Llano, Sandra Montfort, Javier Limón, vull dir, n'hi ha cosa que tu... Anava a dir una cosa que probablement siga mentida i siga un tòpic, algo que estan en els antípodes, Sandra Montfort i Javier Limón. I de sobte he pensat i he dit, probablement no.
1: O no tant, eh?
0: O no tant.
1: Sí.
0: Clar, si rasquem...
1: Si penses, amb les persones treballen en el folclore com a matèria prima. Un folclore molt diferent, persones de generacions diferents,
0: clar,
1: però tenen... tenen molt a veure, no? I mira, per a que crec que és una bona manera d'explicar, que se m'acaba de ocurrir ara mentre estic escoltant, és com si tu poses a fer a un show cooking, no? Tu ves com es cuina, no? I tens la cuina oberta, pues d'alguna manera és paregut a això, no? Tens a dues persones que estan parlant, un músic, una escritora, i no tenen, perquè ho sabíeu també, ells no tenen moltes indicacions de què van a parlar.
0: Tenen
1: les indicacions, són els moderadors. I
0: sí, sí.
1: Això és el que intentem, d'una manera a vegades rara o a vegades experimental, és veure el que passa en el mateix escenari. I crec que és molt màgic quan tu com públic també te n'adones de que la persona que t'està sorprendida
0: és l'artista.
1: El artista, no? Sí. El artista que dice, ostres, però esto no és lo que yo estaba pensando, no?
0: Uh-huh.
1: Aleshores, jo penso que és un format raro, com dius.
0: Però molt interessant.
1: Però molt interessant perquè qualsevol persona com una mica d'interès per la literatura, per la música i també una mica el cinema, poder vindre i escoltar i aprendre d'aquestes persones i d'aquest encontre, no?
0: Una curiositat malsana, vull dir, anem a ser sincers, que intentem ser-ho sempre,
1: sí.
0: No? Com reaccionen? Vull dir, quan tu li telefones a Javier Limón, a Víctor Manuel, a la Sandra Monfort, a qui siga, no sé, a David Trasumante, de dir, encara David sí que farà lo seu, no? Però no, vull que vingues, no vas a fer un concert. Vull que parles,
1: claro, no?
0: Tampoc serà habitual per a ells.
1: David precisament és un tio molt experimental i juga a moltes coses. I David que se desenvolupa molt bé en aquest terreny, no? Però la persona que te sorprèn sempre sorprèn de manera positiva, no? I els deiem que vinguin, que vinguin amb aquestes ganes d'aprendre, amb aquestes ganes d'encontrar-se en aquesta frontera i que s'acosten a la frontera del seu art i que ahí és on poden passar coses excel·lents, no?
0: Clar.
1: Tant ja dic, com estic ara parlant amb tu des de les arts que estan terminant el muntatge.
0: Uh-huh.
1: Demà. Però també una cosa molt, molt bonica és veure com s'acosten els músics a les biblioteques, que és la part de que diguem que
0: l'Ajuntament
1: està darrere, que és també com romper aquesta barrera la biblioteca és només un lugar per a la lectura, no, també és un lugar per a escoltar, sí. I per a aquests músics s'acosten, no? I que tens una part més formativa, com Maria Rodés, per exemple, que va donar un taller com ella fa les seues cançons, d'una cantautora, on però ja no estan bé,
0: una conversa entre Ricardo Moya i Benjamín Prada.
1: Ah, sí.
0: Vull dir,
1: eso serà al Centre d'Art Hortensi Herrero,
0: que Javier Limón crec que té una conferència en una llibreria també, no? En una biblioteca.
1: Javier Limón té la biblioteca del Tamañal. Javier Limón, sí. Tu saps qui és, però hi ha molta gent que els productors no els coneixen. Però
0: és més jove, pot ser, no? Clar.
1: Clar, de darrere la carrera de Paco de Lucía i d'ahir a la resta del món,
0: sí. Pues
1: imagina't, no? la informació i les vivències que té que compartir
0: poder
1: una
0: compartir.
1: Persona com Javier Limón, no?
0: I a més...
1: Lo més interessant és que Javier Limón està recent retornat a Espanya, perquè ell, quan va fer la seva fama en el flamenco mundial, es va ir a vivir a vivir a es va anar a vivir als Estats Units.
0: Sí.
1: I ha retornat ara en aquests dies i pense que és la primera activitat que realitza en la seva volta a Espanya.
0: Buah. Ostres, doncs, quina meravella sí poder tindre
1: sí,
0: Javier Limón,
1: que és
0: una llegenda, és una llegenda viva dins del que és la producció musical a nivell internacional, vull dir, perquè és una de les grans...
1: Sí.
0: Anem a fer una cosa, perquè no ho he dit en l'agenda, demà a les 5 i mitja és el cafè amb Víctor Manuel, però no se n'aneu de les arts fins que no arribi la nit. A les 6 i mitja, música i poesia amb Albertina Barceló i David Trasumante, que és qui acabem d'escoltar. Després hi haurà una conversa entre Manuel Villas i Víctor Manuel, que no tindrà desperdici, i s'acabarà a les 8 menys quart amb, novament, música i poesia amb Albertina Barceló i la conversa entre Amparo Llanos i Monti Peiró. Això només és un dia de festival. Se n'estem anant perquè queda un minut. Miguel, estàs satisfet quan mires el que teniu entre mans fins al dia 31?
1: Pues jo crec que sí, perquè tenim molt bons ingredients. Estic com els cuiners, no? Hem fet la compra d'una manera... i tenim els millors aliments i ara hem de cuinar-los. Estic content i con ganes de que això comenci.
0: Vos seguirem de prop i a veure si podem estar en contacte amb alguns o amb bona part de la gent que porteu a la ciutat de València, en aquest festival que ens convida a escoltar i a gaudir del plaer de la conversa. Miguel, bon dia, una abraçada molt gran, gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a tu, ens veiem demà.
0: Ens n'anem i ens n'anem justament amb Fabrizio Moro i una cançó deia fa uns anys, pensa, abans de disparar, pensa. I així, pensant, ens n'anem, tornem demà a les 7 i uns minuts. Fins aleshores, feu bondat.
2: L'hora de la cultura, amb Reis Joan.
3: Gràcies per escoltar-nos. Som APO.
4: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
3: APO Ràdio.
5: Bon dia, avui parlarem dels verbs transitius i dels verbs intransitius.

0: els verbs transitius i els verbs intransitius.
1: Què vol dir?
0: Els verbs transitius són els que van acompanyats de complement directe i ixe complement directe es pot substituir per el, la, els o les. I els verbs intransitius van acompanyats de complement indirecte que es pot pronominalitzar en forma de li o els.
2: Ah, ara ho entès.
0: Els complements dels verbs transitius responen a les preguntes qui o què.
3: Vols dir?
0: He vist la pel·lícula. Què he vist? La pel·lícula. L'he vist o l'he vista.
4: Ah, vale.
0: El complement indirecte dels verbs intransitius respon a les preguntes a qui o per a qui. Vaig telefonar a la mare. A qui vaig telefonar? A la mare. Li vaig telefonar. Per tant, els pronoms de complement indirecte són li per a ell i ella i els per a ells o elles. Li he telefonat o els he portat un regal. I la millor pista de totes per a saber si un verb és transitiu o intransitiu és buscar el verb al Diccionari Normatiu Valencià.
5: Molt ben pensat, doctor.
0: Per exemple, busquem telefonar en el diccionari i veureu que apareix l'abreviatura V-INTR, que vol dir que telefonar és un verb intransitiu.
6: Clar que sí, clar que sí. Molt bé.
0: Això és tot per avui. Sigueu transigents amb els pronoms i feu bondat. Adeu.
7: A Punt Ràdio.
0: Busqueu el diccionari, que és gratis. Busqueu el diccionari, que no us cobraran.
6: És de veres, és de veres.
8: Som A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Gràcies per obrir-nos les portes de casa.

0: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: A continuació vos oferim la reemissió de l'espai d'economia de la ràdio de Punt Cadena de Valor.
2: Hola, com estan? Són les 3:30. És moment de que parlem d'economia.